0: de pintura que teniu allí a la Universitat de Belles Arts i tot això, la dansa...
1: La dansa, sí, sí, la veritat que nosaltres estem contents, que en l'escola tenim molt d'alumne.
0: Sí, sí, sí, sí, sí, sí. Aleshores també teniu, per exemple, moltes agrupacions. Nosaltres estem sempre escoltant a la banda, però, per exemple, també teniu una banda juvenil.
1: Correcte.
0: No sé si teniu d'iniciació, n'hi ha banda que té banda d'iniciació, no
1: també,
0: ho sé.
1: També, també tenim una banda, nosaltres tenim la banda Osmoaltea, que és un poquet la, la banda pues, de alumnes de l'escola,
0: sí.
1: I després des de l'any passat que van crear la, la banda jove, una banda sí. jove, la banda jove hasta 25 anys, o sigui, va ampliar directores Toni Barber, i la veritat que ha tingut una acceptació enorme. Este divendres, per exemple, pues, farem l'Innova Cant, el projecte Innova Cant,
0: ah.
1: I ho farà la banda jove. O sigui, ho fa la banda jove, el projecte, i la veritat que estan...
0: En escoles d'allí.
1: En escoles d'allí d'Altea,
0: d'allí d'Altea.
1: Sí.
0: I esta banda jove, quan poden accedir a ella? És a dir, tu has dit el final, 25 anys. Aleshores, qui, quan, en quin moment, en tercer, en quart de l'elemental, en segon de l'elemental?
1: En no quart, sé. En quart de l'elemental ja pot formar part de la banda jove i ja, ja està 25 anys. Això és lo que, un poquet els criteris que van, van establir.
0: Molt bé, i a banda teniu més agrupacions com per exemple
1: l'orquestra de Pols i Pua.
0: Sí, l'orquestra de Pols i Pua,
1: que el director és Raül Maiques, i que ara, ara a veure, esta setmana venen a Meliana, a Meliana a fer un intercanvi,
0: sí,
1: l'orquestra
0: sí, sí,
1: Pols i Pua
0: sí,
1: de Meliana,
0: sí.
1: I també pues, el cor.
0: El cor que dirigis ara, perquè jo sé que Jimmy l'ha dirigit,
1: sí,
0: però no sé ara
1: Jimmy
0: qui
1: ha estat
0: dirigis.
1: Prou de director, ara dirigi Guillem Ronda.
0: Molt bé.
1: I en l'altre que també forma part de la banda, és percussionista, i dirigeix el cor que també van a, esta setmana també, un concert en Onir, bueno, ara juny és una activitat enorme, que veurem com donen caiguda
0: a
1: tot, en totes les agrupacions.
0: A la Comunitat Valenciana sempre és una activitat enorme, que la gent, si sapiguera tot, tot el que es fa, és increïble de tot el que el fa. I també teniu una orquestra de cambra.
1: Ara mateix l'orquestra de cambra està un poc més en stand-by. Sí, que
0: sí, però, bueno, però teniu ahí instruments de corda i tot
1: sí,
0: això.
1: Sí, sí, tenim instruments de corda, però ara mateix...
0: Són moments que pugen i baixen.
1: Sí, correcte.
0: Són moments que pugen i baixen. Doncs seguim escoltant a la Societat Filarmònica Alteanense en una obra que jo crec que és la que, igual m'equivoqué, vau interpretar en certamen del mestre Martínez Gallego.

0: De la mar. Va ser obra de del mestre Martínez Gallego, va ser obra obligada, no recordo en quin certamen ja. Això no recorde, però vosaltres la vau agafar per anar al certamen en el 2023. Era esta la lliure que vau agafar?
1: Sí.
0: Molt bé. A veure, teniu cor, teniu orquestra, teniu orquestra de pols. Com s'organitza tot este muntatge que m'acabes de dir, Francis? És a dir, la programació anual, pues com organitza este puzzle, no? De tanta activitat que tu has dit. És que ara en juny, ara mateix, fora de micro, quan Tomàs està bé, diguem-me que avui feu
1: el sorteig del certamen.
0: El sorteig de l'ordre d'actuació, suposo que serà.
1: Sí,
0: i també el jurat que estarà este any. És a dir, que tela. Com organitzeu això? Suposo que comptaràs en un equip, des de l'equip directiu, des de tota... Comptaràs en un agent que...
2: Sí, correcte, la junta directiva...
0: Sí.
2: També tenim dos treballadors que treballen a la societat. I no és fàcil, perquè al final les instal·lacions són les que són, tenim un sol d'assajos i, bueno, ja ens barallem per el sol d'assajos. No, bueno, és broma, no? Però que...
0: Però si tingueu que organitzar el sol d'assajos.
2: Sí,
0: igual que el Palau, per exemple, el tindreu que organitzar més o menys, perquè...
2: Clar, el Palau té molta activitat també, i... Però, bueno, la veritat que jo crec que molt bé. La veritat que ens organitzem molt bé entre tots i estic content, va tot acabant molt bé.
0: Sí, perquè per exemple, si parlem de la banda, gran, ¿vale? Que a mi m'agrada això, la banda gran. Ara se diu sinfònica i tot això, però sempre s'ha dit la banda gran. Per exemple, José, quina és la programació anual? Tu es van fer una reunió i van dir la programació normal. Normal, enguany aneu a Kerkrade, que és, diguem, algo que és puntual d'enguany, però quina és la programació d'activitats o de concerts que feu?
3: Hi ha 5 concerts fixes a l'any, que són primavera, estiu, després concert de festes, Santa Cecília, certamen i Nadal. Diguem que la primera part de l'any és un poc més relaxada, perquè no hi ha massa activitat de concerts, i un poc s'aglutinen tots més bé la última part de l'any, que és un poc Santa Cecília.
0: Sí, perquè tu estàs diguem-me certamen i Nadal.
3: Clar, estem
0: certamen i Nadal.
3: 15 dies de diferència. I Santa Cecília és...
0: Correcte.
2: Dos setmanes abans,
3: i festes són en setembre, és a dir, que l'última part de l'any quasi que ahir s'aglutien un poc quatre concerts que bueno, pues que al final és algo que la banda està acostumada a fer. Encara no me'ls he passat per les mans, no sé un poc el que és preparar-los, però bueno, m'imagine un poc el que és i...
0: Perquè ara, per exemple, estaràs preparant ja per anar a Kerkrade.
3: Sí, sí, clar. Estem preparant tot.
0: I abans de festes, que són a setembre, hi haurà algun concert també abans de festes?
3: Just el 10 de setembre, si no equivoque, sí. És el concert de festes.
2: Música festera.
3: Que és festival de música festera. I ahí el que fem és interpretem mitja part de concert de música festera. Però bueno, també és un poc un temps curt de preparació, perquè tenim agost, que és un mes quasi inhàbil per a quasi totes les bandes.
0: Sí.
3: I res, disposem de les últimes setmanes de juliol i la primera de setembre. Aleshores, en poquetes setmanes has de muntar mitja part del concert.
0: Correcte. Mira, a mi m'agradaria que ara escolteu esta peça, perquè jo també he descobert una altra cosa que no sabia que existia en Altea, que és això.

0: Això no podia ser d'altre compositor que Bernardo Adam Ferrero. Una meravella d'obra, anomenada Castell de l'Olla. Està a la platja de l'Olleta, però jo, quan vaig veure esta peça, el meu cap pensava on està el castell, perquè jo estava ahí, en l'església, que la veiem allà a l'alt, i pensava, el castell. I resulta que el castell és un castell pirotècnic. Eixe castell pirotècnic que Bernardo Adam Ferrero va compondre esta peça, este poema sinfònic de 5 moviments que els nostres oients els poden escoltar en el concert. Quan s'acaba el programa, tornen a picar ahí el dia d'avui, el 13 de juny, i començaran en el concert. S'escolta completa esta meravella d'obra. Es va composar pel castell pirotècnic. Quan sí, es fa aquest castell?
1: Es fa sempre el segon dissabte d'agost. Directe que és una passada.
0: Tindré que anar, eh?
1: Tens que vindre, Imma.
0: Perquè això ho desconeixia, això.
1: Estàs convidat. La veritat que el que és la banda tocant a l'unísono en el castell, que ara no està fent-se aixina, ara en estos anys, perquè això va ser uns anys.
0: Sí.
1: I la veritat que és molt bonic, més de 50.000 persones mirant-ho, tota la platja plena de punta a punta, i la veritat que, de fet, a punt, l'any passat va retransmitir en directe, tota la vesprat, el castell de l'Olla. Tot un programa especial va fer a punt.
0: I quan va compondre l'any 2000 esta peça, la vau tocar en alguna en algun castell?
2: Sí, o sea, la peça la van carregar la cofradia del castell, sí. L'organització del castell corre a càrrec d'una cofradia que n'hi ha a Altea, que hi ha diverses persones, integrants, empresaris, etc, el propi ajuntament i institucions públiques que recolzen perquè és la veritat és que és un projecte que implica moltíssimes coses, seguretat, pirotècnia, etc. I la cofradia va tindre la idea de dir, bueno, anem a intentar fer algo més cultural dins de lo que és el propi castell de focs artificials, i se li va encomanar a Bernardo la confecció d'eixa obra, i la idea era que sincronitzar la música en el propi castell. De fet, els 5 moviments representen els espais. Per exemple, hi ha un moviment que es diu l'illeta perquè n'hi havia part del castell que es tirava des de l'illeta. Entonces, claro, ell va crear la sinfonia en aquest sentit, pensant exclusivament en aquesta coordinació entre música i castell.
0: És que és molt complicat això de la sincronització, sí. però es va aconseguir. Mira, has dit, per exemple, el tercer moviment, que és la illeta, que és este.

0: Esta és l'Illeta. I n'hi ha cantants i tot. Cantava un baríton, canta un baríton i una soprano.
1: Una soprano. Sí, la instrumentació era la banda més, perquè n'hi havia uns poemes d'un...
0: Sí, sí,
1: de no un, recordo ara del nom, és que ja fa
0: molts poeta.
1: Anys.
0: Mira, sentim. D'un poeta, sí. Que bonic. És bonic, però...
1: Però molt complex.
0: Dime la veritat, dime la veritat.
1: Molt complex.
0: Sí, molt complex de sincronitzar. I sobretot, els músics, quan hi ha pólvora per al mig, no sé si esteu molt apartats o és molest.
1: Home, és un projecte... La veritat és que és un projecte molt bonic i molt, molt interessant, però té una dificultat tècnica molt important. De fet, s'han fet diverses vegades la representació de la Sinfonia del Castell de l'Olla, però és una qüestió molt costosa i molt complicada també perquè tot el món pugui apreciar la música. Clar, la banda,
0: n'hi
1: ha que sonoritzar la banda per a posar altaveus per tota la platja. Clar, és que estem parlant de, al millor, 3-4 quilòmetres de costa, no?
0: Sí.
1: que implica un poquet tot el públic que assisteix a veure, el que ha comentat fa un moment el president Francis, que claro, sí, perquè escolten 50.000 persones a una banda, és costós. Però bueno, va haver uns anys que es va portar a terme el projecte i va... I bueno, ahí està.
0: Bueno, però ara si seguim.
1: El CD.
0: Francis, te vaig a fer una pregunta un poquet... No sé. Actualment
2: pregunta, si
0: en la societat musical, és molt difícil atraure a gent jove per a formar part de la banda. És a dir, atraure i que siguisquen vinculats. És a dir, perquè n'hi ha molts que sí, estudien música, la gran part de la gent valenciana estudia, a traure no, però eixa continuïtat, per exemple, de continuació en la societat musical, que patim totes les societats musicals perquè arriba una edat que se ho deixen.
2: Correcte.
0: Això...
2: Sí. A Traula no és difícil, perquè en Altea, el que és l'escola de música, pues, la veritat que la gent li agrada molt que els seus fills estudien música, i bé, ja veus, tenim més de 350 alumnes. I entrar en la banda també. Entrar en la banda, qualsevol persona d'Altea, qui no li agrada que un fill entre la banda de música, que en Santa Cecília se li arreplegui en sa casa, que entre... És molt bonic, és un acte molt bonic. Després, evita que pues, ja passen uns anys que tot correcte, però després pues, se'n van a estudiar. En Altea està la Facultat Belles Arts, però no la universitat, està en Alacant, València,
0: la gent ve a fugir.
2: Què passa? És complicat. També una per l'edat, que és una edat ja també més complicada, i l'altra que la gent se'n va estudiar fora. Llavors és un poc complicat mantindre... Ja, sí que té agradat moltíssim la música per poder compaginar les dues coses. Sí que és veritat que després, als anys, et dones compte que la gent torna.
0: Sí. Ens fem majorets i tornem a casa. És com Virgin.
2: I la gent torna a la banda. Hi ha molta gent, si no hi ha adulta, que està tornant a la banda.
0: Doncs estem escoltant els Morros Vells, de Jimmy. Estem escoltant. Escoltem un poquetet.

0: Els Moros Vells, estem escoltant. Els Moros Vells és de Jimmy.
1: Els Moros Vells és de Jimmy. Per a mi...
0: Pues meua, ara m'acaba... És que, escoltant-la, de, ostres, és de Jimmy...
1: Pues, per a mi una de les millors marxes que
0: ja ho crec que sí. Estàvem parlant de lo complicat que és que continuen els músics, perquè José, actualment quina és la plantilla habitual? Està clar que n'hi haurà concerts que en tens més i concerts que en tindràs menys, no? Però quina és la plantilla habitual que te van assajar? Ara quan se n'aneu a aquest crat i quan músics se'n van?
2: Pues la veritat és que jo estic molt content de la plantilla que estic tenint en els assajos. Hi ha assajos que no baixen de 80 músics assajant i estem parlant al millor d'un dimarts i un divendres al millor ens juntem 90 i pico. És a dir, que la plantilla és molt nombrosa. Hi ha, en totes les cordes hi ha gent, vull dir, no hi ha cap corda de la banda que pugui estar un poc més coixa, és a dir, tota la plantilla està molt ben equilibrada. I ara mateixa, pues, per aquest crade, serem al voltant d'uns 90 i algo.
0: I com se gestiona això? 90 persones? Se n'anem en autobús? O en avió?
1: Anem, pues, més clar,
0: un autobús. Cada un com pot.
1: No, sí, anem un autobús i uns 45 en avió. O sigui, com si fos dos autobús, pues, un en avió i altres en autobús.
0: Gestionar això és complicat.
1: És complicat, però bueno, ja ho tenim mig arreglat.
0: Ja està mig arreglat, i allí es quedeu en una escola o en algun lloc?
1: No, es quedem en un càmping, en uns bungalows, que és molt guapet,
0: sí.
1: I jo crec que també disfrutarem.
0: Ja ho crec que sí. Aleshores, abans d'acabar, perquè ja queda molt poquetet, mirant cap al futur, quins són els objectius que s'ha marcat la junta directiva amb el director? Tingueu objectius creats? Teniu en ment, ara aneu a aquest crade, suposo que el més important és anar a aquest crade. Teniu en ment anar a algun certamen? Teniu en ment...
1: Sí, en guany la programació ja està tota feta, i guany, ja, com ha dit el mestre, pues, la veritat que la segona part de l'any és molt complicat, però per l'any que ve, sí, per l'any que ve tenim pensat anar a un certamen. Tenim que anar, a més, a un certamen, és precís. Ja fa anys que no anem, des de 2023 que no anem a cap de certamen.
2: Està clavant en pressió el president, eh?
0: Ah, tu no estàs en pressió. Però sí. Que, per què? Per què et desantigues? Quanto más, per què?
3: Els músics sabem lo que costa anar a un certamen, per això.
0: Sí.
1: Però jo crec que és part un poquet, anar a certamen, el competir. Jo crec que a la banda pot eixir mal, però...
0: Sempre eix bé.
1: Sempre
0: el
1: és
0: que
1: bé.
0: Passa que el disgust el tens. Però quan passa el temps, quan passen els dies, saps que sempre espera bé.
1: Jo penso que sí.
0: Però n'hi ha que acceptar això, no? I això, que no has guanyat el primer premi, no? Però
1: aquesta preparació,
0: sempre és positiu.
1: Aquests mesos, no sé, jo
0: sempre
1: el trobo positiu, sí.
0: José, és positiu sempre.
2: Sempre és positiu i sobretot crec que una de les tasques del director també és preparar a la banda, no? El cas de no guanyar, és a dir, però al final també si un poc des de l'experiència d'anar a certàmens és que si la banda sent que ha tocat a gust, que ha fet un bon treball...
0: José, és positiu sempre.
2: Sempre és positiu i sobretot crec que una de les tasques del director també és preparar a la banda, no? El cas de no guanyar, és a dir, però al final també si un poc des de l'experiència d'anar a certàmens és que

0: I això sempre està ahí, sempre està ahí. Bé, ràpidament, què significa per a vosaltres la Societat Filarmònica Alteanense? Cuanto más, comence per tu.
1: Bé, home, jo ja fa alguns anys que estic dins de... Per a mi és una segona família, la veritat, perquè he sigut músic durant molts anys, he tingut el plaer de ser president i l'honor de ser president de l'entitat i gaudir de fer molts projectes i ara seguir col·laborant en la junta directiva com a coordinador del certamen i implicar-me en els projectes. Per a mi és una segona família i em sent com a casa allí dins.
0: Clar que sí. Francis?
2: Bueno, lo meu és diferent, jo no soc músic. Jo vaig entrar directiva per els meus fills, que sí que...
0: Que són músics.
2: Sí, són músics. I vaig entrar directiva, vaig estar 6 anys de vicepresident, i la veritat, pues, que, bueno, pues...
0: Però ahí estàs.
2: Ara estic de president, i la veritat que molt content, il·lusionat, a veure per a aquells que tot bé.
0: Sí, i damunt sou incansables, sou incansables. I, José...
3: Pues per a mi és una nova etapa i amb moltíssima il·lusió. Moltíssima il·lusió de poder fer altres coses, de poder aportar algo a una institució com és la Filarmònica. I, bueno, res.
0: Doncs molts èxits, que vagi molt bé que el crade. Segur que parlem abans del certamen d'Altea. Gràcies per vindre des d'Altea. I acabem escoltant l'últim moviment de El castell de l'Oia. Moltíssimes gràcies als tres.
4: Estàs escoltant Fem Banda amb Imma Mateu.

I abans d'anar a les notícies de les 9, vaig a dir concerts que fan Toshon de Wii dissabte, així, a la Comunitat Valenciana. Oui, per exemple, des del quart cicle de concerts de música de cambra a l'Alqueria Julià Casa de la Música, li toca el torn a la Societat Musical SIAC de la Vall d'Uxó, a les 12 del matí, en res. Oui, també, tercer concert de la Banda Comarcal de la Ribera, oui, a les 7 de la vesprada, al Cruze Julià Ribera de Carcaixent. I seguim. Avui, per exemple, el cor de cambra Estudium Vocale, avui a les 7:30 de la vesprada, la parròquia Mare de Déu d'Albuixec farà un concert dins de la campanya València és música. Avui també, des de la 31a campanya de música als pobles, avui la Societat Unió Musical d'Alcoi farà un concert a les 8:30 de la vesprada a la plaça de la Universitat. I seguim. Concert, 4-6 anys de vent per a la banda del Centre Instructiu Musical de Benimaclet, avui a les 7 de la vesprada, al claustre del Centre Cultural La Nau, que està en el carrer Universitat número 2. I seguim sense parar. Un altre concert des de la campanya d'intercanvis musicals, avui dissabte, concert de la Societat Unió Artístico-Musical de Sollana i l'agrupació IBN Habdabha de la Societat Musical d'Alzira, avui a les 7, a l'emblemàtic Gran Teatre d'Alzira, i demà el mateix concert es farà a Sollana. I seguim amb més concerts. Festival de Bandes Sènior, avui a les 11:30 a la sala Vicente Ruiz, Montraval de Sedaví, participen la Bandeta de la Unió Musical d'Alcoi, el grup instrumental Aulat de Sollana i Picassent, i la Sènior Band de Sedaví. I continuem. Avui a les 10:30 al Templet de la Música a la plaça Europa de Aldaia, concert excel·lent de la Unió Musical d'Aldaia. I acabe en l'últim concert dins de la campanya de la 23 campanya d'intercanvis musicals, avui a la Casa de la Cultura de Guadasequies, concert a càrrec de la colla de dolçaines i percussió La Morralla de l'Olleria i la

L'agrupació musical B ho ha de ser qui és. I escoltant la banda de la Societat Filarmònica Altianense interpretant l'últim moviment del poema simfònic Castell de l'Olla, donaré pas al butlletí informatiu de les 9 del matí. No se'n vagin, que tornem en un 3 i no res.

0: Continuem connectats amb les teues històries cada dia. A Punt Ràdio. De tu a tu.
1: De dilluns a divendres, de 4 a 7. La vesprada d'A Punt.
2: T'ho contarem tot.
3: Però tot, tot, fil per randa.
2: També ens?
1: Amb Ximo Rovira i Gemma Juan. L'economia per a totes i tots.
4: Cada decisió econòmica ens toca i cada veu experta ens ajuda a veure més lluny. Compartim el valor i junts en fem cadena.
1: Cadena de valor amb Javi González. De dilluns a divendres de 3 i mitja a 4.
4: Presentador de la Safor.
5: Ximo Rovira. Periodista de La Plana.
4: Gemma Juan. Animal de companyia.
5: La ràdio.
2: Vinga, va, acceptem ràdio com animal de companyia.
3: La vesprada d'A Punt, on tot pot passar.
1: De dilluns a divendres, de 4 a 7. En A Punt Ràdio. De tu a tu.
6: Descansa la vista.
7: Què és la inspiració per a tu?
8: No ho sé. Diria que és com una espècie de llum.
9: Tiene algo mágico. Yo creo que es algo ahí animal.
6: Obri la ment. Eres creient?
10: Depèn de l'estació de l'any.
11: Com les carxofes. Sí,
6: sí. A Punt Podcast. En el web i les principals plataformes d'àudio.
11: Què t'ha paregut?
10: Molt bona, molt bona.
11: Ara sí que me l'espera.
0: Des de primera hora del matí, la informació de proximitat. A Punt Ràdio. De tu a tu.

0: Tornem a estar ací. És que siguem terra de bandes, terra de música. Una terra gran i molt fructífera. És a dir, tinguem bandes més que pobles. N'hi ha més bandes que pobles. I acabem de parlar de la Societat Filarmònica Altianense i ara ens anem viatjant cap a la costera i anem a parlar de la Unió Musical de Montesa, que demà celebra la tercera trobada comarcal de bandes de la costera i que celebra el municipi de Montesa, organitzada per la Federació de Societats Musicals de la Comunitat Valenciana i la Unió Musical de Montesa. La cita reunirà a les 17 bandes de música de la comarca en una jornada dedicada a la promoció i celebració de la cultura musical valenciana. I per a parlar d'esta trobada tinc a dos membres de la Unió Musical de Montesa, com és Lourdes Artés Warner, que és vocal de la Junta Directiva i músic. Bon dia.
1: Bon dia.
0: Bon dia, Lourdes. I també tinc a David Barberà Aparicio, que és cap de banda, un càrrec. Jo crec que un càrrec que tindràs més d'un mal de cap que altre, i vocal de la Junta Directiva. Bon dia.
2: Bon dia.
0: David. Encantada que esteu ací i que parleu un poquet d'esta trobada, perquè jo, en casa, sabeu el que m'ha passat, que, a veure, jo visc propet de la costera i aleshores tercera trobada comarcal, i jo he pensat, tercera trobada comarcal? No pot ser la tercera trobada comarcal, perquè sé que sempre heu fet actes de reunir-se les bandes, feu concerts cada setmana, no sé. Suposa que serà un altre format. Expliqueu això de la tercera trobada comarcal.
1: Sí, pues abans, fa 4 anys i abans, es feia un altre format i era que cada... Bueno, en veritat, cada banda ho organitzava d'una manera, però solia ser. La banda
0: que organitzava
1: feia uns caps de setmana,
0: sí,
1: i dissabte i diumenge solia ser de vesprada dissabte i diumenge de matí. Reunia pues, 4 bandes i 4 bandes i feien concerts. Era un acte...
0: Es faria llarg?
1: Molt llarg, i sí, molt llarg, i era una càrrega molt gran per a la banda organitzadora. Entonces,
0: i se feia aleshores... sempre, espera, i aquests concerts sempre se feien en el mateix poble,
1: sí,
0: el que organitzava,
1: sí,
0: al llarg de 2 o 3 caps de setmana, perquè
1: exacte,
0: si anàveu 16 o 17 bandes, que pot ser que tinga la costera,
1: exacte,
0: a 3 o 4 bandes, pues, ahí ja n'hi ha caps de setmana.
1: Exacte, entonces costava molt d'organitzar, i fa uns 3 anys la banda que tocava organitzar era un poble xicotet, igual que el nostre, i va dir que si podia canviar-se el format, que ja se veia en altres
0: sí,
1: comarques que mm-hmm, havia quallat bé aquest format de, en un dia, reunir-se totes les bandes al poble,
0: clar,
1: fer un passacalle, un passacarrer,
0: sí,
1: en el que tots tocaven
0: el doble que elegiren,
1: i després en el lloc on s'elegira la banda,
0: mm-hmm,
1: feien tots junts una peça. I aquest format va agradar bastant aquell any. L'any següent, que va ser a Moixent, se va tornar a fer així, i enguany ens toca a nosaltres, i com nosaltres també som un poble prou xicotet, que necessitem... Que no tinguem més el lloc.
0: Però n'hi ha molts pobles que són menutxes, sí?
1: Sí, és de veres.
0: N'hi ha molts pobles, pobles.
1: No, però és de veres que no, nosaltres som 1.000 habitants,
0: sí,
1: però, bueno, canviant un poquet, nosaltres tinguem la sort de tindre una banda gegant per al poble que som.
0: Sí, perquè quants en sigueu?
2: Ara mateix en plantilla posarem sobre 84, 85.
0: Tot el poble està en peça, sí, pràcticament.
2: Sí, sí, sí, està molt bé. Va ser un
0: carai,
2: poble xivotet, la veritat que...
0: A veure, jo he vist imatges vostres de... Crec que és des del 2014, que vau anar a certament, vau anar, crec que a quarta secció.
2: Sí, sí, quarta secció.
0: Quarta secció són 40,
2: sí,
0: si no recordem, si no ho han canviat, eh?
1: Sí, sí,
2: sí, sí.
0: 4, 40, si sí, sigueu el doble...
1: Hem duplicat.
2: Hem duplicat, sí.
1: Exacte.
0: Carai.
2: Sí, perquè en aquest moment, a lo millor, igual eren 45, igual als 50 no arribàvem en aquest moment.
0: Sí, sí, sí, sí.
2: Entonces,
0: sí, sí, sí,
2: es van quedar uns quants fora, però no era massa gent, que avui, si tingués que anar a quarta secció, però pues, imagina't,
0: no
2: tindries que deixar-te mitja banda
0: mitja
2: fora.
0: Mitja banda, això no pot ser. Teniu que anar ja... cap amunt. Teniu que anar-hi cap amunt. Aleshores, organitzeu la trobada demà, diumenge,
1: sí,
0: i heu fet el format que jo crec que està fent-se ara actualment en totes les comarques, que és un desfile, no? És a dir, un passacarrer, on desfilen tots, i al final es reuneixen totes les bandes i toquen algo conjuntament. També feu això?
1: Exacte. Enguany celebra el centenari de Ferrero.
0: Sí, el mestre Ferrero.
1: Correcte. I hem volgut fer-li homenatge i tocarem dues peces d'ell, que serà...
0: Quines són?
1: Reina de Fiestas.
0: Sí, 1960.
1: Exacte, i Daniel Juan.
0: Ah, molt bé.
1: Conegut per Ximo, sobretot, autor, però...
0: I les peces de les... Que on ho feu, això? En la plaça? I
1: exacte.
0: El que ser un puesto gran.
1: Sí. El passacarrer començarà per la meitat del poble. El nostre poble és així,
0: en Pinaet.
1: Té bona costera, sí, referit sí, bona sí, sí, sí.
0: És veritat.
1: A la comarca.
0: Per anar en bicicleta, i la zona és molt bonica, jo la recomano.
1: Exacte. Començarem a meitat poble i pujarem fins a la plaça. En la plaça ens reunirem tots. I allí tocarem ixes dos peces.
0: I qui les dirigirà, el vostre director?
2: Sí.
0: Què és? Qui està...
2: Alejandro Perales Guillem.
0: Sí, perquè s'ha passat molts anys, Rafa Mullor va estar allí, anys, i ara està Alejandro. I ell serà el que dirigís ixes dos peces com a homenatge al mestre Ferrero.
2: Correcte.
0: Doncs jo crec que és un bon moment per escoltar la Unió Musical de Montesa interpretar el pas doble Unió Musical de Montesa.

0: Unió Musical de Montesa. És d'un gran compositor. Un gran compositor que el vau tindre la sorteta de tenir-lo com a director, Rafa Mullor, i va ser el compositor d'esta peça, d'este pas doble, no?
1: Sí, correcte. Va ser un pas doble que, en un principi, ell va començar en l'any 95 a ser director de la nostra banda i va estar fins al 2018. Teòricament, quan més avant explicarem un poc lo de la història, en 1906 és el centenari, el 2006, que diga. Entonces, quan es va celebrar el centenari, ell va decidir composar este pas doble
0: per a la banda. Solen tocar prou sovint. És algo que
1: sí, l'han tocat així a... Va haver uns anys que el teníem un poc ahí en la carpeta apartat, però...
0: És que això sol passar.
1: Això sol passar.
0: Mira, tu com a cap de banda,
1: que
0: organitzes pas dobles i tota la música de carrer, tu saps que n'hi ha pas dobles que s'interpreten en alguna època, en algun temps, després es deixen darrere, no?
1: Sí, sí, sí.
0: I després tornen així. Això és el bonic.
1: Sí, perquè hi ha passat dobles que a lo millor, pel que siga, a lo millor l'has començat a tocar una temporadeta, que l'havies tret o el que fora, i a lo millor estàs dos o tres anys que el toques aixina, pues, depèn de com siga el pas doble, si en ofrenes o en entrades de bandes o coses aixina, i després, pel que siga, a lo millor n'has clavat a tres i pues, igual ja vas relegant un poc arrere.
0: Rafa no sols va escriure eixe pas doble, rectifiqueu-me, sinó que també va escriure l'himne de Montesa.
2: Vale?
1: Sí,
0: l'himne de Montesa. I també va ser, crec que va ser per això, no?
1: Sí, es va, crec, si no m'equivoque, també va ser en 2006.
0: En 2006 també va fer l'himne de Montesa. Vale.

0: El himne té lletra?
1: Sí.
0: I se'n recordeu qui canta?
2: A veure, però qui canta la lletra, dius?
0: Sí, qui canta. El tenor que canta. No se'n recordeu el que canta? Quan es va estrenar.
2: Un tal Francisco, crec. No?
1: És Francisco?
2: Crec que sí.
1: Pot ser.
0: És un himne que s'interpreta... Seguís interpretant en el poble de Montesa.
1: Sí, tots els anys.
0: Tots els anys en festes.
2: Si la gravació està agarrada de festes d'aquests anys passats, doncs serà...
1: El nostre amic Samuel.
2: Serà l'amic Samuel Barberà.
0: Samuel Barberà. No sé, no, ara després buscaré i te diré qui és el que canta. Però bueno, tenim ahí l'himne de Montesa. Bé, sou una banda que va anar a certament, crec que en el 2014. En aquest 2014... es va tocar com a obra obligada esta peça que escolteu ara.

0: Es diu Drema i els nostres oients la poden escoltar sencera en el concert. Parlem un poquet de la història de la banda. És a dir, ja ho he explicat un poquetet, però com naix la societat musical, com naix la banda de Montesa?
1: Pues realment, en principi, nosaltres ho tenim en compte des de 1906. Mm. Sí que és de veres que com... perquè nosaltres la història que està sent el llibre la va, l'ha fet
2: un
1: músic de la nostra banda, que també és historiador, Josep Cerdà, i res, i ell ho diu, que el problema és que es va perdre molta informació. Entonces,
0: ve la guerra,
1: claro,
0: i tenim moltes
1: en principi
0: històries.
1: Ja en 1905 ja tinguem un poc els primers... va haver un pagament, si no m'equivoco, al rei Alfonso XIII,
0: sí,
1: i tal,
0: sí.
1: Entonces, ahir en aquest moment ja es veu que n'hi havia banda, però no sabem si anteriorment a aquests anys ja hi havia.
0: Hi havia.
1: Aleshores, de lo que tinguem documentat, pues, ho vam comptar des de
0: 1906.
1: Correcte.
0: Aleshores tingueu 120
1: anys. Exacte. 120 anys, sí.
2: Enguany.
0: No sou molt bons en matemàtiques, però bueno, és que està quadrat. 120 anys. És, per això feu la trobada? O és que ha sigut coincidència?
2: Ha coincidit, perquè nosaltres realment la fem, ens fa més il·lusió dir que fa 50 anys que es va refundar.
0: Sí.
2: El 1976, després de dissoldre's la banda, encara que igual se feien con, s'ajuntaven, però oficialment la banda no estava com a banda.
0: Sí.
2: Se va tindre que dissoldre perquè no eren prou músics. Se va el 1976, músics antics de la Unió Musical de Montesa en aquella època. Va decidir tornar-se a juntar i crear com una escola de música.
0: Sí. Aleshores, que toqueu vosaltres, és curiositat que tinc ara.
2: Jo el saxo.
1: Jo trompeta.
0: I tu la trompeta. Tens molta feina de cap de banda, perquè...
1: Prou.
0: Mira, ja t'ho he dit abans, no solen vindre molts caps de banda, i jo sé que el cap de banda és un mal de cap de mucho cuidado.
1: Però una barbaritat, t'ho pots imaginar.
0: Es fan cas o no es fan cas?
1: Bueno,
0: a moment.
1: Hi ha moments.
0: Sí, perquè si la banda ja són 80...
1: Sí, ja... lo bo és que com estem el meu germà i jo, pues, entre els dos intentem...
0: Posar ordre.
1: I bueno, també el fer de partir un poc la faena, pues, també fa molt, perquè si s'ho té que tragar uno sol és la veritat que fa molt pesat.
0: És una banda prou jove, és a dir, d'edat, de mitjana d'edat.
2: Sí, ara mateixa molt jove.
0: Perquè vosaltres sou joves, és a dir, és una banda de mitjana d'edat jove.
1: Sí.
0: Perquè el més major que pot tindre.
1: El major és mon és pare.
0: I ton pare és el més major.
1: Crec que té 60 anys o 61.
0: Banda jove. Sí. Una banda jove. Teniu escola, s'ho suposa?
2: Sí.
0: I quin és el projecte educatiu que teniu? És a dir, doneu les assignatures normals, les especialitats normals,
2: sí,
0: que se donen
2: fins
0: a quan?
2: Nosaltres donem, com se diu?
0: L'elemental.
2: L'elemental, exactament. I preparen les proves per a l'accés al conservatori.
0: Que normalment van a Xàtiva o on tenia que es pria prop
2: per allí,
0: no?
2: També
0: tenen Xella, té raó.
1: Xàtiva i Xella.
0: Xàtiva i Xella. I doneu alguna assignatura, per exemple, també va gent més adulta a ensenyar-se música?
1: Ah, tinguem uno, un amic meu també.
0: Bueno, però si és amic teu no es pot ser molt major.
1: Ja, però pa que mantengues el rango d'edat són tots xiquets.
2: De 5 anys a... Sí.
1: Claro,
2: hasta
1: 15, 16 anys com a molt. Sí. I este pues, té 30 i pocs. Té 31.
0: Bé, però és un poble que diguem que té tradició musical, perquè ja ho dic, que n'hi ha molta gent.
2: Sí, per exemple, m'abuelo, abans de dissoldre's la banda, ja era músic.
0: Sí, tingueu tradició musical, i això, quan hi ha tanta gent, és perquè n'hi ha tradició musical. I aleshores, al llarg d'estos anys que porteu, que en porteu molts, jo sé que sou joves, però quins músics o directors han deixat una petjada, que és dir, han fet créixer la banda?
1: A veure, jo crec que des de la refundació, el fet de que el tio Pepet, que nosaltres coneguem, que és el que va agarrar la direcció en aquest moment de la banda, jo crec que també va ser un poc el punt d'inflexió, perquè ells van ser un poc músics veterans que n'hi havia antes de la refundació, i a part va entrar molta gent de la que avui en dia és, anem a dir, la gent major de la banda, entre cometes. I jo crec que va ser ahir un punt d'inflexió, perquè ja va ser un poc la creació de la banda, o bueno, la refundació de la banda, conforme la coneguem a dia d'avui.
0: Sí. I aleshores han passat per ahir directors.
1: Correcte. I després també jo crec que el fet de... quan ja el tio Pepe ja no podia seguir, perquè per l'home ja era molt major, pues ho va agarrar ja Rafa Mujor, i entonces jo crec que ahir encara el nivell de la banda i tot encara es va incrementar més.
0: Tu vas anar al certamen? Sí. I estaves en la banda o encara no estaves?
1: Sí, sí que estava.
0: Perquè portava això ja fa 12 anys.
1: Sí, portava 2 anys en la banda.
0: I al certamen.
1: Sí.
0: I aleshores jo suposo que Rafa Mujor va significar prou per a la banda de Montesa i va estar anys.
1: Sí, va estar
2: 23.
1: Hasta el 2018 va estar.
0: Que vau canviar.
1: Sí.
0: I, per exemple, quina és l'activitat? Però abans de contestar aquesta pregunta, escoltarem una peça que es vau fer al carrer. Quina és la programació normal, habitual, que feu durant l'any en la Societat Musical, Unió Musical de Montesa?

0: No sé si l'heu reconeguda, Moixerangues al cel. Encara no està el tema que coneguen com la Moixeranga, però Juan Carlos Sempre Bonboí és l'autor d'esta peça. És un concert que vau fer al carrer. Ara comença el tema que coneguen com la Moixeranga. Aleshores, quina és la programació, com us he dit, que feu durant l'any? Què és el que soleu fer?
1: Tinguem un conveni a l'Ajuntament que seguim des de principis d'any. De fet, el dia de Reis ja comencem. I pues, portem a terme diversos passacarrers, Reis, la foguera de Sant Sebastià, després processons per a Sant Vicent i Pasqua... I durant l'any, pues això. Després, festes, sí que fem totes les festes.
0: Quan són les festes en Montesa? És que no ho sé ara.
2: En agost.
0: En agost?
2: Sí. A final d'agost.
0: En festes toqueu, en festes i...
1: I també, després, tinguem un també alrededor de 5, al voltant de 5 concerts durant l'any.
0: Sí.
1: El Excel·lent, el de Nadal...
2: Santa Cecília.
1: Eixos tres són obligats sí o sí.
0: Sí. Teniu, per exemple, la banda juvenil? També teniu banda juvenil a Montesa?
2: Hombre, n'hi ha...
0: És que cada poble la diu...
1: Conjunt instrumental.
0: Correcte.
2: També però sí que és de veres que en un any, per exemple, crec que és ara a final de juny, fem un concert i ho fa la banda jove de Montesa en la banda jove de la Canalense.
1: En intercanvi.
2: Un intercanvi.
0: Aleshores sí que teniu banda jove, no?
1: Sí,
2: a veure. No, igual n'hi ha anys que no està com a tal, però bueno, portem uns anys que ja l'intercanvi està fent-lo ells. Sí. Entonces, més o menys.
0: Perquè sabeu en l'escola de música quant d'alumnat teniu? Ho sabeu, això?
2: Ara mateix 43. No, 43 xiquets.
1: Són molts, són més o menys els que n'hi ha a l'escola, eh? Ara mateix.
0: Està molt bé. Això està molt bé perquè es tinga continuïtat, perquè l'escola és la que dona continuïtat. I aleshores, si tornem a parlar de la trobada, és molt complicat organitzar una trobada. Però diguem que ha sigut molt complicat. Què és el més complicat que heu tingut d'organització de la trobada?
1: Som diversos. La presidenta Noelia ha fet un esforç molt gran, han buscat... Pues buscar com fer llibrets. Tinguem uns llibrets per així, que t'ensenye.
0: Sí.
2: Que deu de regal,
1: l'edició, eh? L'edició Bàrbara ha estat molt damunt de l'edició. Després, encarregar lones, buscar ajuda externa. Susana ha fet... Susana és la meva germana. I també és de la Junta. I que hem estat buscant ajuda... Més la feina, sí que porto molta feina, és que no sé com explicar-ho perquè és que és llibre...
0: I de qui heu tingut ajuda? És a dir, de quin organisme? De la federació?
1: Federació i Ajuntament.
0: I de l'Ajuntament?
2: Sí, Mancomunitat també.
0: I la Mancomunitat també. I aleshores, feu el passacarrer, feu les peces que toqueu conjuntament i feu alguna picaeta, és a dir, després organitzeu perquè com no és per la nit, hi ha vegades que fan un sopar, hi ha vegades
1: sí,
0: que no.
1: Sí, a l'inici nosaltres farem esmorzar? Sí, perquè és de bon dematí, farem un esmorzar i aleshores ja eixirem.
0: Perquè a quina hora comença?
1: A les 10.
0: A les 10 del matí ja comença el passacarrer?
2: Sí, a les 9:15, 9:30 estan citades les bandes perquè estiguen allí i puguen vindre, menjar alguna cosa, perquè com al final van estar tot el matí.
0: És a dir, que no veleu massa perquè és matiner.
2: Sí, exacte. I tindran que matinar més per acabar de muntar coses i tot.
0: Ja ho crec que sí. Bé, seguim escoltant a la Unió Musical de Montesa en un pas doble, que ja l'hem escoltat així alguna vegada, perquè és un pas doble preciós, com és este. Goya.

0: Estem escoltant el pas doble Goya de Julián Palanca, que jo crec que va ser interpretat en el certamen del 2014, crec que el vau interpretar. A veure, després de la trobada, tingueu la trobada demà, però després de la trobada, quin és el pròxim concert que aneu a fer o què és el que aneu a fer després de la trobada? Perquè ara esteu centrats en la trobada.
1: Exacte.
0: I en l'organització de la trobada.
2: Sí.
0: Però suposo que...
2: Sí, ara el que t'he comentat, a finals de juny és l'intercanvi de les bandes joves de Monterrey Canalense i després en juliol... Sí.
0: Però després de la trobada, quin és el pròxim concert que aneu a fer o què és el que aneu a fer després de la trobada? Perquè ara esteu centrats en la trobada.
1: Exacte.
0: I en l'organització de la trobada.
2: Sí.
0: Però suposo que...
2: Sí, ara el que t'he comentat, a finals de juny és l'intercanvi de les bandes joves de Monterrey Canalense i després en juliol tinguem, crec que és el tercer cap de setmana de juliol, tinguem un intercanvi, la banda de Montesa, perquè fa 2 anys m'ho trobam anar a un poble de Jaén que es diu Villacarrillo.
0: Sí, això que fan de la campanya aquesta que fan d'intercanvi,
1: bueno,
0: no?
1: Bueno, això ho fa la banda juvenil.
2: Això ho fa la banda jove.
0: Ah, vale, vale.
2: Però esto va ser un intercanvi que van fer un poc a part.
0: Sí.
2: Va ser perquè els pares de la nostra presidenta són d'ixe poble.
0: Sí.
2: I pues, bueno, com van ahir en estiu o el que siga, pues, mira, es van ajuntar els dos presidentes, ho van parlar i es va tirar avant.
0: I vau fer això, i ells tornen
2: sí.
0: La visita.
2: Claro, fa 2 anys vam anar nosaltres i en un any ells venen. Ara, el tercer cada setmana de juliol.
0: Recordeu algun concert durant tot el temps que estigueu vosaltres en la banda, que per a vosaltres va ser especial? O algun viatge?
1: Ah, viatges, sí. La veritat és que som una família. En la banda de Morato som una família. I solem juntar-nos prou. I com hasta fa res era una banda molt xicotigua també, pues anàvem a tots els jocs i coneixíem a tocar i xim tots junts. O sigui, xim tots.
0: Sí. Ara... Això és el punt positiu que té la banda Menuda. No
1: sí.
0: N'hi ha problema
2: sí.
0: D'eixir a tocar.
1: Exacte.
0: De participar en un certamen.
1: Sí,
0: sí.
1: Nosaltres, jo i David no estàvem encara en la banda, però molts músics recorden un intercanvi i igual que el que nosaltres vam fer a Villacarrillo, al Perelló.
0: Sí.
1: Que allí van haver un montó d'anècdotes que mai hem pogut descobrir perquè, claro, això s'ha d'anar per a viure-ho.
2: Però,
1: sempre diu, has d'anar per a haver-ho vist. I després, pues, també després per Convoy hem vingut moltes voltes a eixir de viatge, pues, hem anat alguns anys a Venta del Moro,
0: sí.
1: Tota la banda, i hem fet rafting,
0: sí,
1: i
0: sí,
1: la
0: sí,
1: veritat
0: sí.
1: És que sempre estem...
0: Sí, una banda activa, diguem.
1: Sí, sí. Sí, sí. Mi, quasi tots els caps de setmana eixim a tocar.
0: Està, ah, sí?
1: David
0: dir,
1: té molta feina. Sí, sí.
0: Sí, una banda que es prova a tocar sí. A Moros i Cristians.
2: Ara el mes de maig ha sigut una locura, la veritat. El mes de maig, claro, s'han juntat pues, festes de Petrer, Elda, Llanera, Almansa...
0: Correcte.
2: I, vamos, jo crec que des de Falles crec que no han parat un cap de setmana, encara.
0: Carai, pues esta setmana parareu perquè
1: sí,
0: esteu a casa.
1: Obligats,
0: eh?
1: Obligats.
2: Sí,
0: obligats,
1: sí, sí.
0: Esteu a casa. I aleshores és un concert que, a veure, ja significa molt per a vosaltres.

0: Home, jo crec que tots diríem el d'entrar a la banda quan vam entrar, jo crec.
1: Quan vos es arrepleguen, no?
2: Es arrepleguen, sí, pel quan... matí. Ah, bueno, sí. En l'època de nosaltres es arrepleguen de matí i de vespre entràvem a la banda. O sigui, es feia un passillo i t'assentaves en la teua cadira. Era... És molt xulo, això. És...
1: Ara escoltem un pas doble del mestre Saúl Gómez, que es diu, que s'anomena, este pas doble es diu La Chica.

0: La xica, del mestre Saúl Gómez. Jo crec que este pas doble el vaig traure d'un... com feu abans les trobades estes, que anem a un poble i feu concerts, perquè feu un pas doble i crec que dos obres.
1: Exacte.
0: Crec que este pas doble.
1: Sí.
0: Ara sí que jo vull tocar-vos el coret i vull que me digueu què significa per a vosaltres la Unió Musical de Montesa.
2: Pues pa mi la veritat que a part de, pues, bueno, una gran família, lo que som, i a part, pues, bueno, pues, jo sempre des de ben xicotet em va mandar la música des de casa.
0: Sí.
2: I pues, pa mi és la veritat que és un orgull ser
0: perquè
2: músic.
0: Perquè ton pare ja era músic.
2: Sí, mon pare és músic.
0: És músic, perdó, era, no? Sí, és músic, és que era el mal major.
2: El meu germà també i jo també. I això, i pa mi, pues, és un orgull estar en la banda del meu poble. Al final és on m'he criat, en tinc els meus amics, la meva família, ho tinc tot, i la veritat que no puc estar més orgullós. La veritat.
0: Jo crec que sí. I tu, Lourdes?
1: Jo, igual. Des de xicotius, és que jo no recorde la meva vida sense la música. Des de 5 anys que anem a solfeo. Sí, anem a solfeo. Nosaltres, com era un poble xicotiu, anàvem junts a classe a solfeig perquè no hi havia xiquets. Sí. Però bueno, és que hem crescut junts. De fet, la meva millor amiga és de la banda, és Bàrbara, sí, que també forma part de la junta. I crec, també és molt familiar, la meva germana, la meva germana té la seva amiga, i o sigui que al final és com un cercle que és com molt tancat, o sigui, no és tancat, sinó que és obert, perquè entra sí, moltíssima perquè... gent, però vull referir-me a que sempre és molt familiar, coincidisques en qui coincidisques, dona igual que si tens 10 anys que en tinguis 50, pots parlar en el del costat, és una meravella. Per mi és... sí, és tot.
0: Sí, correcte.
2: El que diguem, que hi ha moltes vegades que n'hi hauria gent que l'únic tracte que tindries en ella seria hola i adeu pel carrer.
0: Sí.
2: I com a mi eres músic, ja de per si pues, tens amistat en ell, tens confiança.
0: I s'ajunten generacions diferents.
2: Correcte.
0: I això és importantíssim. Sí. I més vosaltres, que és un poble menut per una banda gran. Exacte. Perquè sou una banda gran que l'heu fet a créixer molt. I per al poble... Què significa la banda? És a dir,
1: pues és que
0: serà l'associació més gran.
1: Sí. Sí. De fet, jo crec que és, tot el món té algú de la família en la banda. Si sí. no és el fill, és el nebot, si no el net... Jo crec que tot el món
2: amic, o...
1: és, molt, sí, és molt important per a la...
0: Jo m'imagino anar per Montesa pel carrer i si escoltar algun instrument sonar.
1: Segur, perquè sempre hi ha algú assajant. O la de música. I sí, per a mi, per exemple, ara que estic fora del poble per treballar a València, quan torne a casa, sols torne, una de les coses que més me motiven a tornar a casa, a banda de la meva família, és saber que puc tornar a...
0: Assageu divendres, no?
1: Exacte.
0: Sí. Torneu allí i aneu a assajar el divendres.
1: A casa, que també és la banda.
0: Clar que sí. Doncs jo donar-vos moltes gràcies per haver vingut, gràcies. Per conèixer la Unió Musical de Montesa, que demà tenen una trobada de bandes de música de la costera, de la comarca de la costera, que seran 10, crec que són.
2: Sí.
0: 10
2: sí,
0: bandes. Sí. I comencen de bon matinet. És a dir, avui no veleu massa.
1: No,
2: avui... Perquè
0: l'organització teniu que estar allí.
2: Sopar i dormir.
0: No ho crec, però bueno. Segurament que... Bueno, moltes gràcies per haver vingut.
1: A vosaltres per
0: estem escoltant Ros Roy.
2: Un plaer.
0: Moltíssimes gràcies.

0: I entrem en l'última secció del programa d'avui. Una secció que li tinc carinyo perquè el que vos dic sempre, que no sabem la riquesa que tenim en la nostra terra, i és la secció de joves talents. I vaig a presentar-vos a un percussionista que no és nebot meu, encara que tinga el cognom de Mateu, que és Joan Mateu. No és família meua, però és un cognom molt bonic, també vos ho dic. A mi m'encanta. Vos tinc que dir que Joan Mateu Díaz és un jove percussionista de Picassent que acaba de rebre la notícia que formarà part de la gira de la Western Balkans Young Orchestra. I vos diré que aquesta orquestra, la Western Balkans Young Orchestra, és una orquestra internacional formada per joves músics professionals dels sis països dels Balcans occidentals que no formen part de la Unió Europea: Albània, Bòsnia, Herzegovina, Kosovo, Montenegro, Macedònia del Nord i Sèrbia. Va ser fundada el 2019 amb l'objectiu de fomentar la cooperació, el diàleg i la reconciliació entre joves de la regió a través de la música. Quan jo sempre dic que la música dona pau, dona pau. La seva filosofia es resumeix en el lema "Tocant el futur". Més que una simple orquestra, és un projecte cultural i educatiu que busca superar les divisions ètniques, religioses i nacionals que encara persisteixen després dels conflictes derivats de la desintegració de l'antiga Iugoslàvia. I tinc així a Joan Mateu. Bon dia.
1: Bon dia, Imma.
0: I també tinc a son pare.
2: Bon dia,
0: també
2: Imma.
0: És Joan Mateu, no?
2: Sí, avui som tots Joan Mateus.
0: Ah, bon dia, Mateu. Bé, tu m'has dit que ve el cognom de Castelló.
2: Del nord de Castelló, sí.
0: Jo, en el meu poble, per exemple, n'hi ha alguns. Sé que per la Ribera, Cullera, sobretot també, té molts, n'hi ha molta gent que es diu Mateu de cognom. Uh-huh. Bueno, encantada de... Tinc un nebot que també li diuen jo Mateu, però tu no eres el meu nebot. Bueno, primer que res, tinc que dir-te enhorabona.
1: Moltes gràcies.
0: Te'n vas una gira de 50 dies.
1: Correcte.
0: I quan te'n vas?
1: A finals de juliol, comença el 27.
0: I jo he explicat que és una banda formada per músics d'Albània, de Bòsnia, de Kosovo, de Montenegro, de Macedònia del Nord i de Sèrbia. I com és que un percussionista de Picassent, perquè han dit que tu eres del poble de Picassent, sí, té l'oportunitat de viure aquesta experiència de formar part d'una orquestra com és la Western Balkans Young Orchestra?
1: Sí, principalment és una orquestra de gent d'aquests països, però sí que donaven la possibilitat de poder postular-se gent d'Europa, de d'Estats Units. Entonces, un amic meu va postular ja l'any passat i em va dir: mira esta orquestra, perquè fan un programa molt interessant, la gira és molt interessant també, perquè són són molts països, i també els llocs on es toca i tal, està molt bé. Entonces vas entrar a la web, vas veure, diguem, els requisits i l'audició, i em vas preparar les proves. Va donar la casualitat de que m'arriba el correu quan ja vaig presentar les proves i tal, i me van dir la notícia de que sí, que m'havien agafat per a la gira de...
0: I les proves, que era enviar alguna gravació tocant?
1: Sí, era una gravació d'extractes i obres que requeria el tribunal, i la vaig enviar en el PLAS, i crec que han sigut 370 sol·licituds de tota Europa, i al final mos han agafat a 6 percussionistes, i bueno, jo tinc la sort de poder estar entre ells. Sí.
0: I ja tens assignada el que vas a tocar, si és timbal, si llàmines,
1: pues,
0: si xicoteta sí, percussió, o ho alterneu?
1: En principi, el repertori el tenim ja consolidat, vull dir, fem, per exemple, Pinos de Roma, L'Aprendiz de Brujo, Tannhauser, Egmont. El que sí que ens han dit és que quan arribem allí a Albània, que és la nostra residència on assajarem, farem unes proves d'atril entre 6 percussionistes per a veure qui toca cada cosa.
0: És a dir, es repartireu allí, perquè tu t'aniràs cap a Albània, ja tens més o menys la data que t'entes que anar?
1: Sí, en principi partiré el dia 27 de juliol cap allà, i crec que són 15 dies de residència allà, i després ja comencem.
0: En quins llocs o països aneu a passar per ahir?
1: Sí, pues,
0: de la
1: anem a Bòsnia, Herzegovina, Kosovo, Sarajevo, Macedònia del Nord, Alemanya i Albània, que en principi crec que són ixos, però...
0: I tu has vist, per curiositat, en quins auditoris vas a,
1: sí,
0: a tocar? És a dir, uau, estaré en este auditori, mare meva.
1: Lo bo és que, com és en estiu, sí que és de veres que fem concerts a l'aire lliure. Per exemple, anem a Kotor, en Montenegro, uh-huh, on fem un concert en l'amfiteatre romà de la ciutat. I també, per exemple, en Alemanya sí que anem a la Filarmònica d'Essen, Filarmònica de Dortmund, cosa així, vull dir que...
0: És una experiència
1: la veritat que sí.
0: Única, eh? Quan tu vas rebre vas dir, empecigue, jo.
1: Jo no m'ho creia, no m'ho creia.
0: Bé, jo crec que anem a escoltar com sona esta orquestra de la Western Balkan Young Orchestra. Escoltem la marxa Of The Wars, opus 54, número 3. Escoltem.

0: Sona bé, eh?
1: La veritat que sí.
0: Sona bé. Qui dirigís esta orquestra?
1: Pues el director s'anomena Desar Sulekmani, que crec que és turc.
0: Sí.
1: I és el que estarà enfront de l'orquestra durant esta gira d'estiu.
0: Molt bé. Jo crec que, Joan, això és el que vas a fer ara. També sé que este cap de setmana, per qüestions d'agenda, tu i el teu germà no heu pogut anar, que teníeu que tocar en el Papa en Madrid.
1: Correcte.
0: I no heu pogut anar per agenda, perquè sí. Esteu, el teu germà és contrabaixista.
1: Contrabaixista, eh? Sí.
0: Contrabaixista. Però jo vull que comencem ara pel principi.
1: Clar.
0: És a dir, tu ves de família de tradició musical? És a dir,
1: sí.
0: Ton pare és música. O ta mare?
1: Sí, bueno, ma mare és professora de música, és saxofonista. Mm. I mon pare és músic aficionat, per la qual cosa jo he nascut i he viscut la meva infància en un entorn ple de música, no?
0: Claro.
1: Jo des de ben xicotet, diguem que comencé a anar amb mon pare als assajos de la banda i per donar la casualitat de que jo me sentava darrere els percussionistes, no? Entonces, jo sempre veia com tocaven els plats, el bombo, la caixa i sempre, diguem que me cridava molt l'atenció, no?
0: Sí.
1: De, la qual cosa, bueno... Ja vas començar fent passacarrers en la banda i...
0: Perquè Joan pare, sí. Que el tenim ahí, que sí. Està mirant, Joan pare,
2: sí.
0: Tu quin instrument toques?
2: Pues és un cas curiós, perquè jo sóc un trompetista aficionat reconvertit a tuba.
0: Ah, sí. Això n'hi ha gent que reconverteix.
2: El pas del temps es va tranquil·litzant més i acabes sent un tuba, no? I la veritat és que l'experiència sempre ha sigut de la banda des de ben menut, no? I és on tinc els amics i és on la meva història vital ha tingut els millors moments, no? Sempre
0: sí, sí,
2: envoltada
0: sí.
2: De música, pues, com els músics de tots els pobles, no? Que al final els músics són els teus amics i la banda és la tua família.
0: Correcte. I Joan, la importància que té els pares
1: wow.
0: En la carrera d'acompanyar-vos a Torrent, a Esmar, a tots els llocs.
1: És crucial perquè, vamos, sense ells seria molt més complicat poder compaginar-ho tot. Vull dir, són una part fonamental en
0: la continuïtat, en la continuïtat de la carrera.
1: Sí.
0: En la continuïtat. Bé, estaven dient que havies començat en la banda a Picassent.
1: Sí.
0: Quina edat tenies?
1: 6 anys, 7.
0: 6 anys, 7.
1: Aproximadament.
0: I comences allí a estudiar,
1: sí,
0: els primers, diguem, els primers cursos, però d'ahir passes a Torrent, al Conservatori Professional de Torrent.
1: No exactament. No? Passe, jo comencé als 7 anys estudiant percussió ahir a la banda de Picassent, i estic uns anys allí, i als 14 dona l'oportunitat de que puc començar a estudiar a l'ESMAR, amb els que actualment són els meus mestres, i també compaginé amb el Conservatori de Torrent.
0: Que has acabat ara?
1: Sí, la setmana passada vaig acabar.
0: El professional.
1: Correcte.
0: I compagines Esmar i Torrent.
1: Sí.
0: I en esta curta carrera que encara tens, perquè la música mai acaba,
1: sí.
0: Quins professors, diguem, és sempre els recordes? Els tens ahir que t'han impulsat a seguir, t'han ajudat?
1: Bueno, pues, els meus tres mestres... des de que vas començar, no? Com són Conrado Moya, Raúl Benavent i Javier Guillor, els quals pues, m'han obert la ment i han format el músic que sóc avui en dia, per la qual cosa només puc estar agraït amb ells per tot el que han fet per mi i per tot el que han aconseguit amb mi. Entonces, ells han sigut
0: els
1: meus pilars fonamentals en aquesta...
0: Grans percussionistes.
1: Sí.
0: Jo crec que ja els nostres oients volen escoltar com toques, en este cas la marimba, un concert per a marimba, concertino per a marimba d'Alfred Reed, escoltem-ho.

0: Sona la teua banda. Correcte. Societat Artístico-Musical de Picassent.
1: Sí.
0: Este concert quan el vas fer?
1: Este concert el vas fer en novembre del 2023. Va ser, ja en Santa Cecília.
0: Ja fa quasi 3 anyets,
1: sí,
0: que el vas fer.
1: Als 15 anys.
0: I també t'has presentat a concursos.
1: Correcte, sí.
0: I tens algun altre que premi per ahir, al teu abast. Quin va ser el primer concurs que es vas presentar?
1: El primer concurs va ser els World Classical Music Awards, també era el 2023, i va donar la casualitat de que em donaran el primer premi. I també, bueno, va ser super emocionant rebre aquesta notícia, perquè, clar, era el meu primer premi i, uah.
0: I això de la Filarmònica de Berlín?
1: Sí, això va ser...
0: Això com va ser? Que tots no estan a l'abast de la Filarmònica de Berlín.
1: Sí, l'any passat vas fer un projecte amb la Schuborquesta Alemana, a mitjans de juny, el qual celebràvem l'aniversari de Ravel, i, bueno, el concert... Bueno, era una sèrie de concerts per Berlín, i un concert d'estos era en la Filarmònica de Berlín, per la qual cosa, bueno, va ser...
0: Va, però explica, explica, explica. Això que tu vas arribar allí i vaig dir, això és veritat? Que
1: sí,
0: està passant-me?
1: Sí, sí, jo no m'ho creia també quan me digueren la notícia i vaig arribar i vaig veure la Filarmònica i vaig estar allí. És que no, no... Digan que era un somni perquè, clar, tocar en la Filarmònica de Berlín...
0: Què vas una... tocar? Què vas tocar?
1: Pues, depèn, a veure, vam fer tot el repertori de Ravel, farem sí, el concert de piano, farem Mamerloa, el bolero, entonces en cada obra sí que feia... tocava un instrument diferent.
0: I a banda de cursos, concursos i tot això, i que te'n vas a la Western, crec que te'n vas a finals, no, a principi de juliol, potser? En quina orquestra vas a tocar?
1: Orquestra i Cor de Madrid, JMJ s'anomena, i fem un concert en l'Auditori Nacional el 4 de juliol on interpretem la Sinfonia Fantàstica de Berlioz i sí, sí, la Sinfonia Fantàstica.
0: És a dir, tens moviment, eh?
1: Bueno, sí.
0: En Esmar ja has acabat este curs?
1: Este curs ja l'ha acabat. Ara ja...
0: I aleshores, si mirant cap al futur, no? Mirant cap al futur, l'any que ve seguiràs en Esmar,
1: sí,
0: suposa.
1: Correcte.
0: Però mirant cap al futur, en la teva ment, què el passa pel cap d'anar-te'n fora, de fer un màster fora? Això et passa pel cap ja?
1: Pues sí.
0: Eres jove, eh? Però, bueno, eres jove, però ja no pares d'anar d'ací cap allà.
1: La veritat que jo, ací, en els meus mestres, estic super a gust, perquè m'estan formant i estic rebent una formació super completa. Entonces, ara, dies d'ara, em veig ací. I, bueno, seguint amb el que estic fent de projectes per Europa o per on surtisca. Perquè... Al final això depèn...
0: Tu seguisses presentant... És important presentar-te, per exemple, a cursos que te presentes tu.
1: Sí.
0: És important.
1: És important.
0: Presentar-se i si no n'hi ha un resultat que tu esperes...
1: Seguir. Correcte, això és el més important. Al final és seguir i els resultats acaben arribant.
0: Correcte. I en aquest futur n'hi ha algun concurs que ja tens pensat? De percussió?
1: Pues estava igual l'any que ve em presenté amb un company a un concurs en Luxemburg de música de cambra, que és important i, bueno, això seria una idea que tenim, però, bueno, encara tenim que preparar-se bé i afrontar-ho.
0: I fins ara, que estàs molt a gust en Esmar, n'hi ha algun compositor que t'agrada molt tocar?
1: Un compositor que m'agrade? Depèn, a veure, en orquestra...
0: El primer que te vinga.
1: A mi m'agrada molt Shostakovich, la música de Shostakovich, perquè és aixina, sobretot per la percussió, és molt energètica, molt enèrgica, i, bueno, ho disfrute cada volta que toco una sinfonia, ho disfrute molt, la veritat.
0: I alguna obra de percussió que dius, este repte m'agradaria fer-lo?
1: Pues el concert...
0: Ja has fet el Ferrit, sí. Un repte.
1: Per a mi seria el concert de marimba de Emmanuel Séjourné,
0: sí,
1: que és una passada de concert, és... Crec que és el concert de referència del nostre instrument, de la marimba, i, bueno, poder tocar-ho, pues, la veritat que seria un plaer.
0: I això, des de la programació que n'hi ha d'Esmar, perquè en Esmar quin curs estàs fent? Primer, segon, tercer?
1: Pues vaig a començar a fer primer ara.
0: Primer ara?
1: Sí.
0: Aleshores suposo que serà un concert exigent,
1: sí,
0: que igual no el pots tocar en primer.
1: N'hi hauria que veure, no ho sé. Mai se pot dir que no, perquè al final... si te limites, les coses no deixen. Al final és veure-ho i provar.
0: Joan pare, com s'organiseu? Perquè tens a Joan i tens a l'altre fill.
2: Sí.
0: Com li diuen?
2: Pau.
0: Pau
2: Mateu, sí.
0: Pau Mateu.
2: Sí.
0: I Pau també estudia en l'ESMAR, va allí a contrabaix.
2: Pau va entrar en l'ESMAR en 10 anys. Va fer una prova d'atril.
0: Sí.
2: En su professor, que és Javier Sapiña.
0: Sí,
2: que és el contrabaix solista de l'Orquestra de València. I a la nostra sorpresa el va agafar com alumne, no? La veritat és que estem encantats. L'organització, doncs, com totes les famílies de músics, a cert nivell, val? Perquè sí. Tu, Imma, que coneixes el món, saps que arribes a un moment que la cosa es comença a complicar-se i necessites en casa una estructura familiar molt ben organitzada.
0: Sí.
2: Perquè és dur, és pesat, són moltes hores de cotxe, moltes hores de carretera. De fet, mos hem canviat el cotxe per a que poguera entrar el contrabaix, perquè no mos entrava el contrabaix.
0: Això és una de les preguntes que sol fer jo. Ja t'has canviat el cotxe, dic, perquè
2: sí,
0: el contrabaix
2: sí,
0: és complicat.
2: Sí. Es van canviar el cotxe fa 2 anys perquè o entrava el contrabaix o es quedava algú a peu en casa i m'han tingut que canviar. Però sobretot és el tema de l'organització, no? Perquè
0: clar.
2: La meva dona està en Pau un dia, jo estic en Joan un altre dia, aeroports, viatges, agències de viatge...
0: I com visqueu això d'anar-se'n, que se'n van fora, que encara són joves... I se'n té que anar, se'n va ara a finals de juliol,
2: sí.
0: Se'n va 50 dies.
2: Sí, doncs pues mira, són coses que és un aprenentatge vital important, no?
0: Sí.
2: Perquè no deixen de ser un menor d'edat. Jo l'he acompanyat a molts llocs, però plega un moment que jo no pugui anar més amb ell perquè
0: cadascú té la seva feina.
2: De fet, hem viscut experiències ja complicades. Farà qüestió d'un mes i mig va estar en Leipzig, en un curs important de timbals,
0: sí.
2: a nivell internacional. Hi havia timbalers, només 15, però de tot el món. Ell era l'únic espanyol que estava allí.
0: Sí.
2: I per a que podem relacionar tot a nivell planetari,
0: sí.
2: Mos va afectar lo de la guerra de...
0: Oh.
2: Dirà en estos moments, és
0: sí,
2: dir, estava
0: sí,
2: en Leipzig
0: sí.
2: I la vespre abans de tornar de Leipzig, un xaval de 7
0: sí,
2: anys,
0: sí, sí, sí.
2: La companyia d'avió ens va dir que el vol es cancel·lava.
0: Buah.
2: I es va quedar sols en Leipzig. La primera volta que viatjava ell fora d'Europa, i això va ser una experiència que vam aprendre moltíssim, perquè vam haver de buscar solucions en el mateix moment per a que poguera tornar a Espanya.
0: I com, no vas va... viure això? Com vas viure això?
1: Pues al final...
0: Estaves tranquil?
1: Sí.
0: Perquè jo... dominaràs l'anglès?
1: Sí. Al final... Jo tinc una filosofia que si algo no és per un camí, és per un altre.
0: Entonces... Sí, però ton pare i ta mare que estan així a casa...
1: Sí, sí, ja ho sé.
0: El sofriment...
2: Sí, tota la nit sense dormir, parlant en l'agència i cridades de telèfon. I menys mal que va baixar de Leipzig amb uns companys que eren croates i el van deixar en l'aeroport de Praga.
0: Sí.
2: I se va apanyar ja soles per a vindre de Praga a València. Però que són experiències que curtissen, i això és el que està darrere de la música que la gent no sap i no es veu. No?
0: Sí, correcte.
2: Es veu...

0: Balcan, 50 dies que comença la final, però quin altre projecte t'espera ahir per davant?
1: Pues, en principi...
0: Que ja tens prou, saps?
1: En principi, clar, és que jo tinc aquest projecte ja que són 50 dies, entonces quan comence...
0: I tens el repertori que tens que estudiar.
1: Sí, quan comence el curs serà, pues, estudiar a mort.
0: Sí, i... sí, perquè tu te'n vas a finals, 50 sí. dies, vindrà, suposo que cap a setembre...
1: El 15 de setembre arriba, sí,
0: arribes a València. Sí. I ja començaràs el curs.
1: Clar, automàticament.
0: Doncs això és el que n'hi ha en la comunitat valenciana, en la nostra terra. Jovens de gran talent que no paren, que no paren, que toquen així, que toquen allà, que tinguem un planter, una escola importantíssima de músics. Moltes gràcies, Joan. Els dos Joans.
2: Moltes gràcies a tu.
1: Moltes gràcies,
0: Simba. Els dos Joans.

I jo volia fer-li un homenatge a Falla. 150 anys del seu aniversari, del naixement de Falla. I estem escoltant la dansa número 1 de La vida és breu, de Manuel de Falla. I escoltant esta peça, s'ha acabat el programa d'avui, s'acaba. Però tornem demà, lo bo és que tornem. La mala notícia és que acabem. Però tornem demà a les 7 del matí, estem ací, a primera hora del matí. Jo espero que passeu un molt bon dissabte, que gaudiu del dissabte, que se n'aneu a fer-se una cerveseta, que ara fa molt bon temps, i que tornem demà amb més música. Moltíssimes gràcies per estar ahí cada dissabte i cada diumenge. Viviu la vida. Fins demà.

0: Acabes d'escoltar la reemissió de Fem Banda. Des de primera hora del matí, la informació de proximitat. A Punt Ràdio. De tu a tu.
1: Nova temporada de Terra de Bous. L'actualitat del món del bou a la plaça i al carrer.
0: Cada divendres, Terra de Bous. Amb Germà Estela.
2: Descansa la vista.
3: Què és la inspiració per a tu?
4: No ho sé. Diria que és com una espècie de llum.
5: Tiene algo mágico. Yo creo que es algo ahí animal.
2: Obri la ment. Eres creient?
6: Depèn de l'estació de l'any.
7: Con les carxofes.
2: Sí. A. Podcast. En el web i les principals plataformes d'àudio.
7: Què t'ha paregut?
6: Molt bona, molt bona.
7: Ara sí que me les pega.
0: Tots els dies de la setmana. Una programació feta per a tu i arrelada en la Comunitat Valenciana. A Punt Ràdio. De tu a tu.
8: De dilluns a divendres, de 10 a 2 del migdia,
9: amunt i avall, t'acompanyem. Per a no perdre de vista el que ens connecta com a poble i amb el món. En esta segona temporada, continuem el viatge. Amb més històries i més proximitat.
8: Amunt i avall.
9: El magazín que et fa viure el territori.
8: Amb Sergi Olcina.
10: Presentador de la Safor.
11: Ximo Rovira. Periodista de La Plana.
10: Gemma Juan. Animal de companyia.
11: La ràdio.
12: Ah, vinga, va, acceptem ràdio com animal de companyia. Ja.
13: La vesprada de Punt, on tot pot passar.
14: De dilluns a divendres, de 4 a 7. En A Punt Ràdio. De tu a tu.
0: L'esport que realment t'apassiona.
15: Humo, duro.
16: Aleluya, aleluya, empatones.
0: Sempre al teu costat, passe el que passe.
17: Estàs a punt de quedar-te fora de cobertura. Donís Salvador.
18: Hola, què tal, amics de Fora de Cobertura? Molt bon dia, amics de Punt Ràdio, i benvinguts tots al millor còctel de societat, moda, cultura i oci de la Comunitat Valenciana en clau radiofònica. Atenció, 13 de juny de 2026, i avui oficialment ja ha passat el 40 de maig, el 40 de mayo, i ja podem quitar-nos el sallo.
19: ¡Vamos!
18: Sí, senyor.
19: ¡Vamos!
18: Sí, senyor.
19: ¡Vamos!
18: ¡Vamos!
19: Això. Que se note la frescor.
18: Manuel Andrés Cerotico, com estàs?
19: Pues molt bé, sense sallo.
18: I en caloret.
19: Ja me l'ha llevat. Sí, no, ja fa una calor, està pegant, Ja està pegant.
18: Ha vingut picant fort. Ha vingut picant fort.
19: Correcte.
18: Alfredo, esteu bé, com estàs?
20: Pues en el caloret, ja. Nunca m'ho has dit, ara falta una horchateta valenciana fresqueta.
18: Oh.
20: A que sí, a que petició.
18: Això és lo millor del món. Això és lo millor del món.
20: Or, horchata.
18: Or, això és or, chata.
20: Or, horchata.
18: Sí, senyor. Jota González, com estàs?
21: Muy buenos días, Denis. Aquí sí estamos, inaugurando casi este verano.
18: A veure, climatològicament, com ja ens han dit els nostres especialistes de la casa, ja estem en estiu, climatològicament, des de l'1 de juny. El 21 parlarem ja d'altra cosa.
19: Ahí ja.
21: Queda una setmaneta.
18: Entretant, sumari i comencem.

0: Que carregats de bombo venim en el dia d'avui, amics de Fora de Cobertura, perquè anem a parlar de lo que es porta aquest estiu. Quines són les tendències? Alfredo Esteve està preparant i ultimant les últimes notes per a contar-nos què hem de portar o què no hem de portar o quina és l'opció que ens va donar. Ahí ja cadascú que trien, no, Alfredo?
1: Així és, exactament. O sigui, el que sí que tinguem clar que va ser un estiu molt calorós. Va ser un estiu molt calorós i molt tenia que anar molt còmodos. I sobretot en teixits molt frescos, com
0: home,
1: és, com
0: en
1: és
0: estiu,
1: el cotó i el lino.
0: I el lino, en estiu anar en caloret,
2: fresquet... Jo, vamos, a mi... I el cotó?
1: El cotó...
0: Ho ha dit, home, el primer que ha dit.
1: El cotó i el lino.
2: Ja, no, però lino... Més important, lino o cotó?
1: Però les dues coses són naturals, són fibres naturals. El que no hi ha dures fibres que siguin de petroli, com altres, diguem. Si no és una fibra natural, és la única...
0: És que estem entrant ja en terreno pantanoso, perquè això ja és material de secció.
2: Ara parlarem, ara reunim.
0: Que estem en el sumari, però jo, antes de continuar, vull preguntar-te, i el cotó?
1: És que això... El cotó...
0: Que seguim ara parlant d'això, Alfredo. Tenim entrevista amb Guillermo Ortigueira, perquè publica llibre i és digne de menció i d'entrevista, però suposo que sí. Parlarem de cine, de Steven Spielberg i de les seves bandes sonores, Manolo de Zarpico.
2: Sí, senyor, anem a parlar d'ell perquè està d'actualitat. El dia de la revelació és l'estrena de l'estiu de Spielberg i anem a fer un repàs de Spielberg en la seva col·laboració en John Williams.
0: Parlarem, en acabant de l'informatiu, que ve les 11... No, abans acabarem el Pla València del dia. Informatiu, vot informatiu a les 11 i en acabant. Parlem en La Pelona, que estrena concert la pròxima setmana de presentació de disc. I entrevista el nostre convidat especial del dia, Ángel Casero. En acabant, Samuel Pons. I parlarem també en l'Ajuntament de Torrent sobre el Big Sound. Tot això i més en Fora de Cobertura fins a les 12. Moment en el que donem pas al punt a punt en tota l'actualitat esportiva de la Comunitat Valenciana.
3: Fora de Cobertura. Donís Salvador.
0: Ara sí, Alfredo. I el cotó? Què passa amb
1: el cotó? Ara anem a parlar del cotó. Que la gent no sap a vegades ni com és la planta. És un arbusto. Un arbusto que fa anys, així en la Comunitat Valenciana n'hi havia. Ara sí que se cria en Espanya, però no és que cries el tema d'Extremadura, on el cotó n'hi ha.
0: Té cosetes blanques per ahí.
1: Exacte, però és molt bonic. O sigui, jo tinc una fotografia que me vas fer en un camp de cotó d'Extremadura i és una passada. O sigui, la gent no sap el que és el cotó, però bueno, és un arbusto. I en el que abans està el llenç, que és el lino. Són les dues prendes que jo aconsello per aquest estiu, que va ser caloret, que se duen i que no ens oblidem un poquet de les fibres artificials com és el petroli, perquè això, a part de que dona calor, és incòmodo, sugues més, inclús...
0: Transpirabilitat poca.
1: No transpira gens, o sigui que la sugor és doble i a més de mal rotllo perquè fa... Entonces jo li aconsello a la gent que, sobretot cotó i lino. L'únic problema que n'hi ha, pues que n'hi ha que planxar. Però bueno, per això estan les planxes.
0: Sí, efectivament.
1: O sigui, no n'hi ha... L'únic problema que té és això. En el que van, les tendències d'aquest estiu són els colors, sobretot, els colors molt suaves, molt neutros, molt colors, molt d'on estem, no? I sí que no els colors oscurs, sobretot el negre. El negre és un color que desapareix.
0: Això seria color oscur, lo de Manolo?
1: Sí.
0: Seria color oscur?
1: Per l'estiu, sí. Per l'estiu, o sigui, els colors... Yeah. Cada un pot dur el que vulgui. Nosaltres estem dient el que toca o no toca, les tendències.
2: Però escolta, però te ho dic seriosament. Granate, per exemple, no?
1: Dona calor. Els colors en oscurs en l'estiu donen calor.
0: Però n'hi ha un detall de qualitat que porta Manolo Andrés Zarpico, que és que baix porta una camiseta de cotó.
1: Exacte. Per observar el que diem antes, les coses de la suor, de les coses de fibra.
2: Això ho he fet jo tota la vida, eh?
1: Sí, però és per observar. O sigui, n'hi ha gent que sí que té que s'acostumixa o la canota, que la canota és la de tirants. Que són les dues que hi ha gent que la du, la de Colredo i la de la canota, que és la de tirar, que molta gent la du.
0: Yeah, però bueno, sempre he pensat, Alfredo, que sé que no és aixina, perquè, bueno, ho hem parlat mil voltes, no? Però sempre he pensat que afegir una altra camiseta, pues, que te va donar més calor.
1: Sí, jo sempre ho he dit. Jo, sobretot, quan estic fent algun client en cosa de cerimònia, sempre es diu, me pongo camiseta, digo, no, que te va dar más calor. Perquè
0: sí,
1: si tu dus
0: una... de cotó per no suar, perquè
1: sí,
0: si no...
1: Però això és un poc, les persones.
0: És el contrapunt.
1: Total. Jo, si tu te poses una bona camisa de cotó o de lino, no fa falta que te fiquis res, perquè ja t'absorbeix i no te dona calor. Però això la gent en què estem un poc en ese...
0: Ese és el truc.
1: En ese xoc.
2: Vale, o sea, que ja, ja, ja, ja.
1: Si tu te poses més peces damunt, encara que siguin de cotó, inclús a l'hivern, els porta-les de cotó, perquè són més agradables. Això és una altra peça que estàs ficant de damunt, que és rotllo cebolla. Entonces, hi ha que intentar ficar-te menys peces, de més qualitat, i sobretot que siguin naturals. I entonces és quan ahir ja t'oblides un poc del calor. Si tu vos ho ja saps, en tu has estat, per exemple, en els deserts, què duen els deserts? Que duen les xilaves i xes de cotó, que no duen res baix més que el llip. I entonces, què passa? Que aquesta xilava no dona calor, perquè és de cotó o de lino.
0: Transpira molt.
1: Se tot este. I entonces les tendències en guany són escoles molt suaves, molt tranquils, no els logos, els logos han desaparegut per, en aquest moment totalment del mapa, no els logos.
0: Què te pareix combat sense logo?
1: Sí, queda bé, queda molt bé. I sobretot les dues coses...
0: Que a la moda ha vingut.
1: Les dues coses que...
2: Per coincidència, per coincidència total i absoluta.
1: I a més porta cotó. I a més porta cotó.
2: Ja s'està pujant al carro, però tio...
0: No, deliberadament.
2: Ah, bueno.
1: Les dues coses de tendència que guany tinguem, sobretot la roba ampla, que estem dient tot diverses vegades, sobretot tornar altra vegada al pantaló de pinces, a les camises de mànega curta, que diem que no, però de mànega curta, amples per dur baix una samarreta, i sobretot que la samarreta siga de pico, és l'última tendència que això. Les samarretes, en vez de dur les típicos redones, que siga de pico.
2: Això és una
1: perquè,
2: cosa...
1: Perquè és una poca que te dona... No t'agobia tant a dur els redons.
0: Però això, personalment m'agrada més redona, corredor, sí. Personalment.
1: Això ja entrem en el gust personal, sí. Digam un poc lo que és tendència.
2: Igual lo que vaig a dir és una barbaritat, però a mi sempre m'ha xocat molt el pantaló de pinces en la camiseta. Una camiseta en un pantaló de pinces que pensé que, vamos, se du décades por tant, perquè estic pensant en corrupció en Miami, en Don Johnson.
0: Hombre.
2: O sigui que vull dir que sí que sé, però me choca, ¿no?
0: Bueno, pues
2: no,
0: si eres major, ¿eh?
2: Home, igual que tu. Igual que tu.
0: Lo más que me recordo perfectamente.
1: Però tens que entendre una cosa que no te choque, que quan digam una cosa si ha quedat dura, lo que se treu, se sent còmodo, home, i dona, però en el cabant estan les tendències. Si tu t'agarres al carro de la tendència o tu vas al teu aire. No. O sea, esa china de fácil, no ni a més explicació. La tendència que és, pues, la camiseta de la samarreta de pico i la camisa sense coll, cuello mao que se solen dir, que és aquesta que porto jo que és aixina,
2: sí.
1: Entonces aquesta tendència és molt actual en aquest moment, dur el pico i dur el cuello mao. Per què? Perquè no t'agobies ahí en la samarreta i te dona com un poc més, diguem més, com més fresca,
2: sí.
1: La imatge és més fresca.
2: Sí, sí.
1: I sobretot les samarretes que siguin prou amples. Si vas tant si vas en pantaló en el denim, que és el vaquero, perquè ens entengam, o si dus el pantaló de pinces, que és la pura tendència. Tendència és samarreta de pico, camisa de cuello mao per dur-la per fora, si vas per exemple a algun acte o i sempre per fora, no per dins, i els mocassins, que estem dient moltes vegades. Això no vol dir que la gent vagi còmoda, quan jo vaig en un denim, un vaquero, no l'eslim, sinó que sigui un vaquero normal, dur, si vols, les sneakers, que són les zapatilles, en botí o normal, té una altura normal, i supretendència són els mocassins. Els mocassins, que en el pantaló de... Ja que ja no és el denim, que és el pantaló de vestir, de cotó, o estos tipus de pantalons en pinces, o en aquestes trevilles que portem als costats, que són xulíssimes,
2: sí.
1: Que estem ara en tendència a travegar, és un poc la tendència pura i dura.
2: Però tu fija't, el mocassin mai passa de moda, no?
1: Bueno, n'hi ha... Si és moda, és una altra cosa.
2: Clar, no... Tendència, vull dir.
1: Si és moda, mira, n'hi ha, per exemple, el sur sempre va al mocassin. Tu vas a Setmana Santa al sur i tots van al mocassin, el pantaló granate, la belissa, el blau marí, la camisa blau clara. I això diguem que és l'uniforme de la gent del sur. Mm-hmm. Això ho tinc igual que els madrilenys, que els encanta el granate. Així som incapaços d'un pantaló granate perquè no ens agrada. El mocassin, que és el castellà de tota la vida, n'hi ha gent que no deixa de dur-lo, però ara és que és tendència, igual en home que en dona.
0: Un moment.
1: Però dur-lo...
0: Alfredo, entre el mocassí i el castellà hi ha una diferència també.
1: És molt perquè... poca, és molt poca, Donís. El
0: castellà sol ser més de tela, no tan rígid com el mocassí. El mocassí simplement que no porta cordons, no?
1: Exacte, el que canvia és que dues, o que digues el mocassí bàsic...
0: O trenilles.
1: O que porten els borlons.
0: Ojo. Cordons o trenilles, que m'abuela li dia trenilles.
1: Exacte, i els borlons.
0: No, me referís al cordó, m'abuela li dia trenilles, sí, que és una paraula en desús.
1: És una paraula totalment. Totalment. Però aquestes paraules a mi m'agraden i m'encanta apuntar-me-les, perquè moltes paraules d'aquestes valencianes, tant en el món nostre com en un altre món, mos se s'olviden. I en el cavall hi ha que recordar-les.
2: I com es diu que se diu la decoració ixa que du el mocassí? Borlons?
1: El borló.
2: Borlons.
1: El borló. És el borló típic, que és el borló que està tret de la idea de les cortines franceses. Les cortines franceses que tu veus antes porten com un agarrat i en el camp porten
0: això. Però això en la manta morellana.
2: Sí, sí. És... No, home,
1: la manta borles. Morellana ja no és el borló.
2: Però són
1: borles. La manta morellana és redó. I este és com més el borló, que és un lluc i en el camp té...
2: Com una campaneta. És que fa com una campaneta.
0: Sí. Vale, pues no, si ho tens al final de la manta morellana portes les bordes redones i a la fi portes el borló.
1: Exacte. D'ahí és un poc la història, però d'ahí és un poc afrancesat. Que és el borló que s'usa en els palaços, en distribuir les cortines, que porten com un lluc i que porten el borló, que porta el borló i aquella gent. D'ahir ve el mocassin, la diferència és això. I la diferència també n'hi ha, que n'hi ha gent que el du en el seu calcetí i com a tendència sense calcetins. Dur el mocassin sense calcetí. Les altres tendències, un poc que també n'hi ha ara, que és això, que quan estem dient de mànega curta i coses d'aquestes, és... és buscar un poc aquesta gent que veig que duen la samarreta baix, la camisa de màniga curta damunt o al revés. Per això ja fer combinacions un poc a cada un. Duro el pantaló superample de 5 bolsillos, de cargo, que se diu. I sobretot els colors clars. Això és algo que estic machacant molt, perquè els colors clars són el que és supertendència. Per tu ara vas a algú vestit de negre i dius, on vas de negre de bon dematí, en el calor que fa, en el sol que està fent. Entonces és algo que tenia que tindre molt clar.
2: Jo que sóc molt burro per aquestes coses, Alfredo, dis-me 5 colors clars estiuencs.
1: Ara 5 colors clars estiuencs. El blanco roto, no, que ho sàpia, com vol preguntar. El blanco roto.
2: Ja està.
1: La gama dels blaus, perquè te sentes favorit. Això està dient...
2: Ai, ai, ai. Sí, no, jo el que t'estic preguntant...
1: Jo l'entès per això.
0: Pues el blau claret, el verd claret...
1: Los tonos pasteles.
2: No m'ho faig tan fàcil que vull que Alfredo me diga els colors.
1: Ell se vol sentir guapo. Ai, ai. Que se vol sentir favorit.
2: Més guapo encara.
1: En la terra que estem és així.
0: Un color de la paleta de...
4: Del pantón, ¿no?
0: Sí.
4: A mí me gusta mucho vestir de negro, pero en verano no es recomendable.
0: El negro claro.
4: En verano sí que no es recomendable.
2: Negro no, ya está. En la lista
1: negro está en desuso el negro y además a nosotros que estamos en un parece que hay un rechazo.
0: La madre que va, tío. Estamos todo el rato parando y arriba digo el negro.
1: Y hay un rechazo al negro. El negro está o palanit o cero. Que es un color porque no hay más en la tierra que estamos, con el color que tenemos del Mediterráneo, con la luz que tenemos aquí.
4: Pues vestiremos de blanco.
1: Pues es maravilloso. ¿No? Mira, Julio Iglesias ha ido años vestido de blanco.
4: Exacto.
1: O sea, tú empiezas a pensar...
0: el Ferrari de Don Johnson.
1: O sea, que ahí puedes entrar con muchas cosas de los colores.
2: Era un color,
1: ¿no?
2: De
1: color. Está el rojo Ferrari. El rojo Ferrari, fíjate, sin embargo, he visto un Ferrari negro. Que lo vi en Milán, fíjate, y el rojo Ferrari.
0: ¿Sabes qué pasa?
1: El tema de los colores.
0: Le quedan metos tres colores.
1: ¿Eh?
0: A un Ferrari le quedan metos tres colores.
2: Pues pero sí. Lo que no le queda a ver es ser eléctrico, ¿no? Que está en la polémica esa. No hablas de esa polémica, del Ferrari eléctrico.
0: La semana que ve.
2: Ojo. Pero sí, entonces, Alfredo, blanc, me fique blanc.
1: Sí, te quedará bien.
2: Me quedará bien.
1: Claro, el blanc queda bien todo lo mundo.
2: Vale, pues la semana que ve vine blanc.
1: El blanc y el denim, y no te da. Tu vas ficar-li un denim a un xiquet i a un senyor que sabrà que tinga. Li poses algo blanc, una camisa blanca, una samarreta blanca o qualsevol cosa blanca i li queda bé tot el món. I és un poble que hi ha que intentar és tindre clar això.
0: Sempre s'ha dit que el blanc i el negre van en tot, no?
1: Sí, però ara això, i a mi m'ha encantat, tu saps que ara molt de blanc i negre, m'encanta el blanc i negre, però ara es diguera més tard de noche o sobretot en la tardor o en l'hivern.
0: Vale, i què passa en el negre... i el blau marí.
1: És una combinació que me la preguntes sempre i jo te la contesto.
0: Sí, molt japonesa.
1: Els japoneses encanta.
0: A mi m'agrada.
1: Així costa. Així costa la gent entrar
0: no,
1: molt.
0: Pel dia no.
1: Sí, així costa entrar el marí. Que a nosaltres ens encanta. Jo crec que som de la comunitat valenciana de tota Espanya és on més trajes blau marí no se venen. Que tinguin la estadística. Per què? Perquè el blau marino, tu te'l fiques en blau marino pa comunions, pa bodes, pa tot queda bé.
2: És un all purpose.
1: Inclús jo estic fent xaquets blau marinos, que és cosa que no, que és una cosa fora, però sin embargo el blau marino és el d'Espanya, pues, que més, perquè tu fiques a una persona, xiquet, home, la cuigues, un traje blau marino, una camisa blau clara o blanca i una acrobata que combine, sense ser massa llampant, que lo que allí cuando había que se fica la pata la gente es en la corbata, que a lo mejor pues de un traje básico, una camisa básica blanca y se fica una corbata llampant roja
0: y te lleva la atención
1: y te crida la vista, exacto, te crida la vista y wow, así es que no toca. Però bueno, així a la gent li agrada molt això. Recordeu quan era el famós Carrascal, que va ser famós per les seues corbates, que les corbates pues, ne portava diverses meues. De l'època de Versace, que les corbates eren molt criaderes, molt llampanys, i ja ne portava diverses meues. A més, ho dia.
0: O sea, altra època, no?, de corbates.
1: Era una altra època. Ara la corbata és molt llissa, molt neutra, molt llissa, molt neutra i molt normal. I sobretot, insistís, els colors per l'estiu, on estem en la comunitat valenciana i el Mediterrani i la llum que tinguem, que siguin colors favorits, home i dona, i que queden bé. I no al negre. Me sembla el personal que no al negre.
2: Ah, és que, Jota, a més, és que estem parlant tot el rei. Quin color te gusta? Quin color t'agrada? El negre. Ay, i t'ha pegat una mira.
4: Sí que és verdad que soy yo de negro o de blanco.
0: Sí, no, però el negre claret. El negre claret.
1: Suave. Un gris roto.
0: Ai, mare. Seguim fora de cobertura.
3: Fora de cobertura. Donís Salvador.
0: Arriba a l'estudi número 1 de Punt Ràdio un clàssic, una d'aquestes persones que han viscut la música i la societat valenciana des de tots els costats possibles, davant del micròfon, darrere d'una entrevista i també davant d'una fulla en blanc. Sobretot, ha estat present en moltes nits glorioses d'artistes valencians i el tenim així perquè ens presenta el seu nou llibre. Dames i cavallers, un fort aplaudiment per al senyor Guillermo Ortigueira.
5: Bravo, bravo. Moltes gràcies.
0: Home, Guillermo, bon dia. Guillermo, benvingut a Fora de Cobertura, a Punt Ràdio, un plaer rebret, perquè a més comentàvem que, bueno, Guillermo Ortigueira, un clàssic, i dia Manuel Andrés Tarapico, Guillermo és coetaneu de Montpare.
2: Sí, home, home, total,
0: Manuel Andrés Ferreira, clar que sí.
2: Home, però un clàssic, un senyor, de la, del periodisme i de la premsa.
0: I a més, bueno, en el món faller, en la societat valenciana en general, Guillermo.
5: És que los mayores tenemos una trayectoria larga y diversa.
0: Ahora, hombre, no podía ser de otra manera. Sí.
5: Y, en este libre está la meua vida.
0: Nos importa dos. El autobiográfico.
5: El 80%.
0: Muy bien. Y el no libre, que es Vivencias de un periodista.
5: Exactamente.
0: Que es el del que va a tratar la nuestra entrevista, porque ya un montón de cares conegudes en la portada. Has comenzado por la tegua.
5: Sí, claro. Sí, sí. Ana va a ser una otra portada, la par de dalt, pero me lo vas a pensar a ver y no. Ana va Nino Bravo y yo abrazan. Pero está tan crematia el nom de Nino que vaig dir no.
0: Te dic una cosa, enguany la falla que s'ha presentat fa no molt, s'ha presentat el projecte de la falla de l'Ajuntament.
5: Exactament, sí.
0: Falla municipal 2027, que com saps tracta d'artistes valencians, però especialment la figura central és un Nino Bravo que ha sentat metis 20 metres, ha sentat. Jo crec que...
5: Pensen que serà espectacular,
0: No tinc ningú dubte, però crec que Nino Bravo a dia d'avui ja és marca València i, home, pot passar-se, pot parlar, pot estar en uns moments més de moda, en altres tal, però inauguració del Roig Arena, concert homenatge a Nino Bravo. Falla de l'Ajuntament, homenatge a Nino Bravo, entre altres artistes, no? Al final, o sigui que te vull dir-ne això, que ho hauràs ficat i també hauràs encertat, com has encertat en esta gafosa tan mateixa, o sigui que...
5: Jo penso que no. Jo estic molt cabreixat en aquest tema.
0: Per què? Per què?
5: Què ha passat en 50 anys que han transcurrit? Ningú havia descobert a Nino Bravo? Ha tingut que passar 50 anys perquè la gent se donara compte de que ahí havia una figura? No entenc.
0: Home, personalment és que jo en el cotxe de mon pare, que en Pau descanse, anava el CD de Nino Bravo. El CD no, anava el casset. Anava el casset de Nino Bravo. Vull dir, me sabia totes les cançons de Nino Bravo, d'escoltar-les en el cotxe en mon pare quan anàvem tal. Després, quan tragaren el recopilatori dels 35 anys, el casset i ese marrón en dueto, se'n recordeu?
2: Sí, sí.
0: Per supost, i se van anar a la meva discografia. Però, antes d'això, inclús jo recorde ser xicotet i cantar en les karaokes cançons de Nino Bravo.
5: Ja, sí, per això estic d'acord.
0: Te refereixes als grans homenatges.
5: Clar, l'Ajuntament del poble de Nino...
0: Sí, allà l'has referit.
5: Als 25 anys van fer un homenatge. Perdó, perquè jo no soc valencià parlant.
0: Com estigues més còmode.
5: Mon pare era gallego i la meva mare de Mislata.
0: Però ningú diria, ningú diria.
5: Intente fer un sacrifici, però a vegades no encontre les
0: paraules. No patis que estàs res, tranquil, tranquil.
5: Bueno, vaig al castellà.
0: Molt bé.
5: L'Ajuntament de Llemal Ferit, a los 25 anys, recordó que existia Nino Bravo, hijo del pueblo, i que havia que hacerle un homenaje. Vamos a ver, yo no voy a hacer un recorrido ni voy a dar la nómina de todo lo que hice por Nino. A los 3 meses del fallecimiento, Nino Bravo tenía ya un libro mío. A los 6 meses tenía un monumento. tenía un monumento. Y cuando pasaron unos meses más, hubo otro libro. Y la voz se hizo mito. Notas de prensa a los medios, se puede ver en la hemeroteca, Levante particularmente, y yo mandaba notas y me las publicaba. Le mandaba el libro, oye, recordar la efeméride de Nino, que hace tantos años. Todo eso creo que ha valido para que el nombre de Nino se recordara. No me quiero apuntar ningún éxito, pero mi pregunta es, ¿qué han pasado en 50 años transcurridos sin que casi nadie se haya acordado de Nino?
0: Pues ahora están comentando, ahora me falta que mai, ¿no? Guillermo, me falta que mai.
5: Ahora,
0: estaven comentant per ahí que si l'Ajuntament de Manises hauria de portar el nom de Nino, tal. Com veu vosaltres aquesta iniciativa?
5: Com
0: veu la iniciativa de que l'Ajuntament de Manises es diga Ajuntament Nino Bravo? Ay, Ajuntament, perdó, Ajuntament no, l'aeroport. L'aeroport, perdó, l'aeroport.
5: No entendia.
0: No, claro, ni jo tampoc.
5: Bueno, oye, pues bien.
0: L'aeroport.
5: Como Charlie Adolfo Suárez, bien. No digo nada.
2: Correcto. Una personalitat valenciana que porta el nom d'un lloc com l'aeroport. Me pareix correcte.
5: Estación Sorolla...
0: Aeroport Nino Bravo.
5: Claro.
1: A mi em pareix bé.
4: És una llegenda, no?
0: I si voleu a l'Ajuntament, li fiquem un altre nom.
2: Això ja és el que vulguis tu, manté.
0: Guillermo, hi ha moltes cares conegudes en la portada del teu llibre, efectivament. Com per exemple, pues, te podria dir així, ara mateixa, pues, Rocío Jurado, pues, podíem parlar de Camilo VI.
5: Rocío Jurado no està. Tuve amistad con ella, es que han habido un montón de gente...
0: Está?
5: Carmen Sevilla.
0: Ay, Carmen Sevilla. Pues te digo una cosa, son bien paregudes en esa foto, ¿eh?
1: Perquè el cabell era igual.
5: Carmen Sevilla
1: se pentinaven igual.
5: Era única.
1: Exacto.
0: Sí, sí.
1: Se pentinaven igual.
5: Yo me acuerdo que la cogí por la cintura para hacernos la fotografía y confieso que me puse nervioso.
4: Madre mía.
0: En Carmen Sevilla.
5: Era mucha mujer.
2: No, y viste en la portada, perdona, Doña Concha Piquer.
0: Concha Piquer.
2: Doña Concha Piquer.
5: Entrevistar a Concha Piquer era mucho entrevistar.
0: Hombre, claro que sí, claro que sí.
2: Era una mujer difícil, ¿verdad, Guillermo?
5: Para mí
2: o
5: no
2: complicada
5: lo fue.
2: O
5: para mí no lo
2: rocosa.
5: Fue. Lo que era divertida. Te soltaba un collons así abierto y claro. Era muy natural, era muy valencianota.
2: Ajá.
5: Muy valencianota.
0: Guillermo, también tenemos así, por ejemplo, Julio Iglesias aparece en la portada.
5: Bueno, Julio Iglesias ha sido uno de mis grandes amigos. Julio Iglesias, hay una anécdota muy curiosa. Cuando él estaba empezando, yo hice mucha amistad con él. Él venía a Torrente, que habían dos salas, el Boni y el Dandy. Y la primera vez voy a saludarle y ya me conocía. Y yo te leo El Mundo Joven.
0: Wow.
5: Te quedas así. El tío...
0: Todo un Julio Iglesias, ¿eh? Cuidado.
5: El Julio Iglesias. Cuidado. Era otro. Pues hicimos mucha amistad y en un momento determinado yo había comenzado en Radio Valencia, en la SER, y hacía un programa José Luis Palmer, un nombre histórico, el del bando de Milas del Bosch, fue la voz destacada de esa trágica noche, y le digo, Julio, ¿quieres de madrugada venir a un programa que te puede durar una hora o algo así? Sin problemas. Nos íbamos a Madrid, recojo a mi familia, Isabel Presley en aquel momento, el padre y la madre, Manua. Los traen al coche a la calle Don Juan de Austria, cuando aquello era de libre circulación,
0: sí, sí.
5: Y los tuvo una hora bajo esperando a que terminara la entrevista. Le hicimos la entrevista, José Luis Palmer y yo, a la limón. La otra foto que se publica en el libro es la última vez que nos vimos en Madrid. También tiene anécdota, pero no quiero hipotecar yo el tiempo. ¿Puedo contarla o no?
0: Por favor.
5: Bueno, pues yo entonces era director de la Oficina de Turismo de Diputación. Y es que he pasado por muchos trabajos. Y Manolo Tarancón me dice, oye, necesito que te vengas a Madrid con nosotros porque tú mejor que nadie conoces a Julio. Era, ¿os acordáis de aquella promoción de la, del turismo de la Comunidad Valenciana que se hizo con Zaplana? Y yo le dije, bueno, si tú me dices que vaya. Estoy en el hotel donde se celebraba el acto. Estoy con José María Iño y estoy con el de Emilio José, el de Soledad. Y de pronto aparece por allí José Luis Olivas, aparece Zaplana y aparece Julio Iglesias. Y a lo lejos me oigo, ¡Guillermito! Yo me quedé a cuadros. Era él, porque es que él era así.
0: Era Julio Iglesias.
5: Era así. Al día siguiente aparece la otra foto que hay, la segunda foto que hay, aparece en el stand de Diputación. Y me coge y me dice, cuéntame qué es lo que haces tú aquí. Claro, él no le cuadraba para nada. O sea, un periodista que estuviera allí, y pues no le cuadraba. Y yo le dije, Julio, ni es el momento, ni es el lugar. Te lo contaré cuando nos volvamos a ver. Tengo ganas de que nos volvamos a ver. Desgraciadamente, ya no ha vuelto a Valencia. Y ahora está bastante fastidiado. Yo tengo los dos libros preparados para mandárselos porque viene a España a pasarse en Marbella una temporada y me han facilitado la dirección y voy a mandárselos. Me hace mucha ilusión. Supongo que me va a contestar.
0: Guillermo, encuentros y desencuentros.
5: Claro.
0: Reza el subtítulo de la portada del teu llibre. Encuentros y desencuentros. ¿Quién ha sigut els més rocambolescos?
5: Hubieron muchos desencuentros. Deimi Rusos, con toda su voz y todo su nombre, me demostró ser un fantasma. Lo cuento en el libro. Yo hacía 40 principales. La casa de discos me llama y dice, oye, te voy a mandar a Deimi Rusos. ¿Te apetece entrevistarlo?
0: Hombre, claro que sí.
5: Deimi Rusos era una primera figura. Digo, hombre, sin ningún problema. Llega la tarde de los 40 principales y me aparece un individuo muy raro, fingiendo ser Deimi Rusos. Claro, yo me quedo a cuadros. Y yo lo entrevisto con mis dudas. Al día siguiente, domingo, me voy, como era mi costumbre, a Torrente a ver la actuación. Voy al camerino y descubro que no era el que había entrevistado yo. Le dije más que la mar tira a la orilla.
0: ¿Te envía a algún para hacer la entrevista porque no
5: claro.
0: le debía vender?
5: Un ahí farsante, va. Claro.
0: Ahí va.
5: Un supuesto doble, que no era doble, porque en realidad no se parecían mucho.
0: Pues ahí sí puedo decir que era un fantasma.
5: Hombre, porque... y tanto, un desencuentro. Hay más desencuentros.
0: Sí, porque el segundo artista, dios Luis Aguilés, se pasó de listo.
5: Buah. Pues tú imagínate. Yo, en el año 1960, era yo un chavalillo, entrevisté a una fallera mayor de Valencia.
0: A Plogut, ¿eh, Guillermo?
5: Fallera mayor, pero guapa, guapa, guapa. Hoy sigue siendo amiga mía, aunque vive en Argentina. Casado, como se sabe yo, con una fallera mayor de Valencia.
0: Ajá,
5: salimos de la OTI, se hace un corrillo y comienza cada uno a dar su opinión sobre el espectáculo. Y yo digo, oye, lo de las chicas vestidas de valenciana, eso es un desastre y una vergüenza. ¡Qué mal vestidas! Y me dice, ¿y tú qué sabes de esto? Y yo me quedé cortado. Me separé del grupo y le hice así.
0: ¿La creo?
5: Hombre, vamos a ver, tú primeramente tienes que tener una base para saber si realmente esas chicas iban bien vestidas o no. Y luego escucha a una persona a un periodista de la ciudad. Algo sabrá.
0: Hombre.
5: O sea que...
0: Absolutamente.
5: No me preguntes de Juan Bó, porque si no, la liamos esta mañana.
0: Hombre, bueno, o dice a que tú vigues hablar de que tú vigues. Pero volví a preguntarte por José María Íñigo.
5: Yo digo que fue mi padrino profesional. Hay una anécdota también ahí. No sé si os acordáis de Ricardo Dassí, un nombre histórico. Es que sois tan jóvenes.
0: Bueno.
5: Ese defecto se cura con los años. Sí. Pues resulta que Ricardo Dassí tenía todos los días una página que se comía mucha información. Y un día me dice: oye, tú que vas con la cámara y con el cassette, ¿tú me echarías una mano? La persona que venga por Valencia, que veas tú que tiene categoría, entrevístala al día siguiente, me das el negativo y el cassette. Y al día siguiente aparecía publicado. Y efectivamente lo hicimos así. Yo conozco a José María Íñigo, lo saludo y me dice: tú en esto llevas tiempo, ¿eh? Tú estás muy baqueteado. Y yo no sabía qué contestarle, pero yo estaba comenzando. Hicimos muy buena amistad. Y me dice: ¿a ti te interesaría llevar la corresponsalía de Mundo Joven? Mundo Joven era la revista musical número uno en España. Y yo digo: pues bueno. Pero yo le dije unos buenos sin querérmelo. Y me dio la corresponsalía. Fue mi primer trabajo profesional que cobraba.
0: Remunerado, muy bien.
5: O sea que por eso digo que fue mi padrino profesional.
0: Guillermo, i de tots els artistes, personatges, actors, cantants que inclous en este llibre, quin és el que més t'ha marcat?
5: Juan Pardo.
0: No és el més famós, però és el que m'està marcat. Per què?
5: Juan Pardo, porque también cambió mi vida. Juan Pardo y yo teníamos muy buena amistad. Venía a Valencia, me llamaba a él o a alguien de su equipo, nos íbamos a comer, y un día me dice: oye, tengo interés que vengas a una comida. Vienen mis músicos y un periodista de Madrid. Y yo, sin problema, hemos ido a comer otras veces. Llega la comida, él está frente a mí con un periodista que yo no sabía quién era. Era Manolo Molés. ¿Os suena?
2: Sí,
5: Manolo Molés. Bueno, en aquel momento él hacía los reportajes de base de los importantes del país. Y termina la comida y me señala. Y yo le digo: Juan, contarme la película que no me entero. Dice: bueno, te explico. Manolo Molés pertenece al diario Pueblo. Manolo, esa es la persona que estáis buscando. Yo me quedo a cuadros. Me cuenta que iban a montar una delegación en Valencia. Claro, yo aquello me venía grande, ¿no? Para mí aquello era una XXXL. Y yo lo acepto como la cosa más natural. Estaremos en contacto. Me nombra delegado del diario Pueblo. El trabajo más importante que yo he tenido en mi vida después de un gabinete de prensa, que luego hablaré si queréis. Y monto un equipo. Pueblo era como El País Hoy, no, más. Era el periódico oficial del gobierno. Hice un equipo de maravilla. María Luisa del Romero, Baltasar Bueno, una serie de nombres, Ricardo Triviño. Claro, hacíamos un periodismo de categoría. Los directores de los dos periódicos le metían cada bronca a los a los trabajadores, a los redactores. Pero bueno, ¿cómo pueblo nos está pisando las noticias? Y eso era así, porque había mucho nervio, había muchas ganas. Era un poco lo que pasó en Radio Minuto. Radio Minuto llegó a lo que llegó porque era gente con mucho brío. Radio Minuto, que por cierto, Clara Castelló comenzó con nosotros.
0: Hombre, ahí un estándar de la casa.
5: Sí, sí.
0: Guillermo Ortigueira, podríem estar així parlant del teu llibre, de la teua vida i de la teua persona fins a que es donaran, que ens donaran les 12 i continuaran encara.
5: Ni a què tallar.
0: Per desgràcia, per desgràcia. Però ha sigut un verdader plaer i un honor que estigués amb nosaltres en Fora de Cobertura, en Apunt Ràdio.
5: Gràcies.
0: A la teua disposició. I este llibre, Vivències d'un periodista, que he pogut fulletjar mentre Guillermo mos estava contant detalls sobre ell, és un llibre que realment val la pena i que tinc moltes ganes de devorar, Guillermo.
5: El dilluns vindràs? No.
0: El dilluns probablement estaré en Barcelona.
5: Ah, és un poco, és un poco lejos.
0: Però si puc retrasar l'eixida, és possible que m'ho fetxam. Anem a veure què podem fer.
5: Molt bé.
0: En qualsevol cas,
5: gràcies.
0: Un plaer i un honor, Guillermo Ortigueira.
5: El meu.
0: Seguim en Fora de Cobertura, amics.
3: Estàs escoltant Fora de Cobertura. Donís Salvador.

0: Què escoltem, Manuel Andrés Serapico?
1: Haim to the Fallen.
0: Parlar de cine?
1: Sí, per a parlar de cine, Haim to the Fallen és una de les peces que integren la banda sonora de Salvar al Soldado Ryan. Una pel·lícula de Steven Spielberg.
0: No t'ho creuràs, però...
1: No ho digues, que me, mal si
0: no,
1: me'n vaig...
0: No, l'ha vist.
1: Ah, vale.
0: L'ha vist.
1: Vale.
0: Però en aquesta pel·lícula, que està tot el rato... canons, bombes, tirs, tota la pel·lícula, me vaig dormir en el cine.
1: Mal si me'n vaig.
0: No,
1: ja, anem a parlar de Steven Spielberg i John Williams i me dius això. Però així és com comencem?
0: Però no durant la banda sonora, sinó durant els tirs...
1: No me val, que és de Spielberg la pel·li, que no me val.
0: Ja, però pues, estaria molt cansat d'aquest dia, però m'he passat, és una anècdota.
1: Bueno, pues nada, pues res, muy bien. Mira, Tachait. Doni Salvador.
0: Una més de Donis.
1: Bueno, com te dia, estem sentint Haim to the Fallen, que és una de les millors peces de la banda sonora de Salvar al Soldado Ryan, una de les pel·lícules més emblemàtiques de Steven Spielberg, de les més guardonades, del cineasta. Va guanyar l'Oscar al millor director. Pareix mentira, però només té dos Oscars al millor director, Steven Spielberg.
0: Només té dos, pues tranquil·lament podem parlar d'un dels més llorejats a nivell social i per la...
1: Estem parlant de cine igual Steven Spielberg. I això és molt difícil. És una persona que només nomenar el seu nom, estem parlant de cine.
0: Hi ha tres directors, per supost, hi ha tres molt famosos, molt coneguts, però Steven Spielberg és, jo crec que ha marcat un abans i un després.
1: Un abans, un després i un encara, perquè té 80 anys i mos ha dut una nova pel·lícula de ciència-ficció del Dia de la Revelació, i per això hem triat parlar avui de la carrera de Steven Spielberg i d'una altra persona que vull destacar, i per això estem sentint este Haim to the Fallen, que és John Williams, la banda sonora. Perquè
0: molt, molt lligats ahí, no?
1: John Williams i Steven Spielberg és un dels matrimonis més fecunds a nivell de producció, no? de pel·lícules i de col·laboracions en la història del cine. Parlar de Steven Spielberg és parlar de les bandes sonores de John Williams. Totes són evocadores. Anem a sentir algunes d'elles avui en la secció i anem a parlar d'unes dades molt significatives tant de Spielberg com de John Williams. John Williams és la persona viva en més nominacions de la història i segona de tots els temps, perquè té 54 nominacions als Oscars i 5 estatuetes guanyades com a millor compositor, com a millor composició, millor banda sonora d'una pel·lícula. Segur que qualsevol de les vostres bandes sonores més conegudes o preferides és de John Williams. Segur. Qualsevol que me digueu, i si tirem la vista enrere, podem recordar de John Williams coses que no hagin segut de Spielberg. Per exemple, Superman. La banda sonora de Superman, la banda sonora de la Guerra de les Galàxies, podem continuar així, és que ho ha fet tot. John Williams és la banda sonora de la nostra vida, val? En el cine.
0: Absolutament.
1: Però la seva col·laboració en Steven Spielberg abarca pues, les millors pel·lícules de Steven Spielberg, i aixina jo crec que podem sentir la següent, a veure
0: però,
1: si la reconec.
0: Espera un momentet, sí. Perquè m'acaba de comentar Adolfo, el control tècnic publicitari, sí. Que quina... Blade Runner
1: no és de John Williams. Blade Runner no és de John Williams, no, és d'Evangelis.
0: Ah, bueno.
1: És d'Evangelis.
0: Ni tan mal,
1: és de Blanger. Però bueno, però Blade Runner també és una... Parlarem d'Evangelis i del cine perquè també té moments icònics, però continuem en John Williams i anem a sentir, a veure si la reconegueu.

0: ¿Buscando a Nemo?
1: Sí. Sí, se el menjaria. A Nemo se el menjaria. A Nemo i al que no és Nemo, i al pare de Nemo també. Això és Tiburón. Això és Tiburón. I així tenim la pel·lícula en la qual Steven Spielberg va donar un colp d'autoritat damunt la taula i va dir, així estic jo. És una de les pel·lícules referència, és un dels estàndards del cine de terror, de mister, de suspens més que de terror. Sí, terror. Però a l'època donava molta por, l'argument ja recordeu, la platja de Amity és un estiu, l'alcalde no vol tancar la platja, pareix que n'hi ha un tiburón suelto, un tauró solt, i sí que n'hi ha, un gran blanc que amenaça tota la platja i que John Williams va narrar d'esta forma que hem sentit. Tinc que dir-vos una anècdota molt curiosa, i és que quan John Williams li va dir a Steven Spielberg, escolta, esta és la música que tinc preparada per a Tiburón, i li va fer aquestes dos notes que són mi i fa, tintón, tintón, tintón, tintón, tintón. Spielberg creia que era una broma. Diu, de veritat t'estic dient que he fet una pel·lícula, vaig a fer una pel·lícula d'un tiburón enorme que se menja tot el món i me vas a fer una banda sonora en això. Creia que era una broma
0: en dos notes.
1: En dos notes, i va ser una de les més emblemàtiques.
0: Bueno, és una de les més icòniques, més fàcils de reconèixer de la història del cine.
1: Sí, sí, jo crec que sí, que Tiburón, i la pel·lícula, bueno, no sé si l'haveu vist, Tiburón, sí, sí, però sí. Me pareix emblemàtica. Una anècdota.
0: Manolo, com no vaig a veure jo aquesta pel·lícula?
1: No, clar, no, si dubte de tu.
2: Te vas a dormir?
1: D'Alfredo no dubte, no, però sabeu que la frase que diu, que se diu en la pel·lícula de va a necessitar un barco más grande quan passa lo que passa en la pel·lícula i tal, se va a improvisar perquè era una broma durant el rodatge i van dir jo la fique, i Roy Schneider va ficar la frase, i així naixen. Vos dic això perquè que sapiau que les frases i els moments més icònics del cine n'hi ha un percentatge molt alt que naix de la improvisació.
0: Secció sobre això, Manolo?
1: Sí,
0: secció, no, sobre això.
1: Parlarem. Anem a sentir la següent, que igual esta no la reconegueu.
0: Hombre, yo creo que todo el mundo vi Superman.
1: Efectivamente, ¿no? Superman y el arca y la Superman
0: en busca del arca perdida.
1: No, sí, Superman en busca del arca perdida. Es Indiana Jones, es
0: Indiana
1: la
0: Jones,
1: The Rider's March, que es como se diu esta pesa del año 81 en busca del arca perdida. Spielberg nos va a enseñar lo que era hacer una aventura. Lo que es fer una aventura cinematogràfica en planos grandiloquents, en un argument fantàstic, en un protagonista únic, Harrison Ford fent Indiana Jones, que va estar a dos minuts de no ser Indiana Jones, Harrison
0: per
1: Ford.
0: Per què? Per què?
1: Perquè el triat per George Lucas i Steven Spielberg era Tom Selleck. Vos en recordeu de Magnum? Tom,
0: sí,
1: Selleck,
0: home, clar,
1: la camisa
0: clar,
1: florejada, el bigot... Bueno, pues precisament Tom Selleck va firmar en el impàs de càsting d'Indiana Jones, era el triat, però va firmar per a fer Magnum i la emissora de televisió no li va deixar ser Indiana Jones perquè havia firmat per a ser Magnum, i entonces van tindre que triar a un altre. Quin era l'altre? Harrison Ford, passar per a la història.
0: Però jo crec que...
1: Aquella borronada, totalment.
0: Sí, com anella el dit, Com anella el dit.
1: Com anella el dit. Passem a la següent. És que estem parlant de bandes sonores. Esta tampoc la reconegueu.
0: Falcon Crest.
1: Efectivament.
0: Ete aquí,
1: que és la banda sonora de E.T. l'extraterrestre, 1982.
2: Falcon Crest tenia una cosa valenciana. Els mobles eren tots de València, de la seva zona. Tots els mobles de Falcon Crest, tots els mobles, exacte, de la zona. Això ho podrà fer perquè sé qui es feia.
1: I m'has donat peu a que parlem en una altra secció de Bill Conti, que és el compositor que va fer Falcon Crest i unes altres, ¿vale? Però E.T., què vaig a dir-vos de E.T.?
0: De E.T. i de Loto.
1: El E.T. i el Loto era una pel·lícula del Germans Calatrava. Que van fer a rebufo d'esta pel·lícula, una comèdia... Bueno, no mos anem per ahí. Però bueno, de E.T. vos vull contar dos anècdotes. Una, que la banda sonora va ser tan important que Williams tenia moltes dificultats per a ajustar el tempo de la música en els talls de la pel·lícula, i Spielberg va dir, apagueu el projector, li va dir a Williams, tu fes i ja ho adaptem. I ja adaptem la imatge a la música, el instint musical de, del compositor i el instint de muntatge del director. I va fer una de les escenes més emblemàtiques de la història. Jo tinc un nus, així, estic sentint la música de E.T. i estic pensant en la pel·lícula. Això és una meravella. I bueno, vols saber la veu de l'extraterrestre d'on la van treure? D'on la van treure?
0: D'on?
1: Això és molt, molt simpàtic. Ben Bart va ser l'enginyer de so, és l'enginyer de so de les millors pel·lícules de la història dels anys 80, de la Guerra de les Galàxies, de E.T. Bueno, pues és la veu de Pat Walsh, una anciana de Califòrnia que se feia 2 caixes de tabaco al dia.
0: No me digues.
1: I que la va descobrir Ben Bart en una tenda de fotografia i li va dir, vostè me té que doblar a E.T.
0: Ahí
1: i va.
0: Va
1: ser ella, combinada en moltes altres coses, el que va fer la veu de E.T. Passem a una altra música que no aneu a reconèixer.
0: Serà probablement una de les sagues més conegudes de la història del cine?
1: Possiblement, i de les més emocionants i de les més exitoses. Encara continua sent un èxit de taquilla cada volta que s'estrena una pel·lícula de Parque Jurásico. Pues te vaig a dir una cosa. Esta pel·lícula la va acabar per satèl·lit.
0: Com?
1: Esta pel·lícula, Parque Jurásico, Steven Spielberg, la va acabar per satèl·lit,
0: si
1: supervisant
0: no,
1: la postproducció per satèl·lit.
0: Els dinosaurios se'l menjaven.
1: No, els dinosaurios... No. A banda de que Parque Jurásico té per a fer una secció sencera de com va canviar la història del cine Parque Jurásico en els dinosaurios fets per ordinador per primera volta, esta pel·lícula la va dirigir a distància perquè estava dirigint en Polònia esta altra. La lista de Schindler.
0: Sonrisas y la... Ah,
1: la lista de Schindler.
0: Claro.
1: La lista de
2: Schindler.
0: No, era una broma. Lista de Schindler, bueno, pues... Pau, n'hi ha que dir també d'esta pel·lícula, no?
1: No, de la lista de Schindler hi ha que dir que és una obra mestra, és una de les seues obres mestres, té molts, però esta en concret té també una part molt emotiva dins de lo que és tota la pel·lícula, i és que Spielberg no va rebre regalies per la pel·lícula, no va cobrar, i les ganàncies se van utilitzar per a fundar la Fundació Shoah, que documenta testimonis de l'Holocaust. I la darrera, perquè estem parlant de Williams i de Spielberg, va veure el primer muntatge de John Williams de la pel·lícula, va plorar, se va commoure tant que li va dir, Steven, necessites un compositor millor que jo per a fer la banda sonora d'esta pel·lícula. I Spielberg li va dir, lo sé, John, pero todos los mejores ya están muertos. Tú eres el mejor.
0: Wow.
1: I va fer una de les bandes sonores més emocionants i importants de la història del cine.
2: Jo solo volia comentar, donar la enhorabona que l'altre dia a la casa esta va ficar la vida de Vincent Laurent. Va ser impressionant l'audiència que tingué.
0: No venia al tema, però ahí queda la...
2: Però com estem parlant de cine, o sigui, va ser impressionant.
0: Seguim fora de cobertura. Tenim a Carolina Quilis, Casa Borràs, Pineda València. Carolina, com estàs?
3: Què tal? Molt bon dia, com estem?
0: Hem apurat, però és que l'ocasió ho requeria, Carolina.
3: De pressa correguent.
0: Necessitem saber quin és el plat valencià d'avui.
3: Avui anem a preparar un caldero de rap. Caldero. Tinc que dir que de tradició de pescador. Sí. De pescadors, és pla de la mar, que es diu que quan els mariners tornaven de la mar, de faenar, menjaven, tenien ganes de algo calentet i algo que els donava molta energia i molta proteïna.
0: Molt típic nostre?
3: Molt típic de la comunitat valenciana, sí. De tota la comunitat valenciana. Mm. Te puc dir que es fa en caldero de ferro i a foc normal, o sea, res de foc lento, com ve la carn dura. Els ingredients són el rap, la creïlla, nyora, ceba, all, oli, tomata, pimentó roig, safrà, vi blanc, sal, piber roig i una guindilla per a donar un toque picant. Són els típics donis a Alacant, en la isla de Tabarca, Santa Pola, la Villa Joyosa, Dénia, Alacant, capital. En València, lo que és el Grau de València, el Saler, Pinedo, Palmar, alrededor de l'Albufera, lo que és el Perelló, Sagunt i Cullera. En Castelló, Grau de Castelló, en Peníscola, Benicarló, Vinaròs, Oropesa i Borriana. Més ràpid impossible, Donís.
0: És que ho has clavat, Carolina. Però tinc que dir-te que el suc de rap és un dels meus plats de peix guisats preferits.
3: Que alegre.
0: Gràcies, Carolina Quilis, Casa Borràs, Pinar de València.
3: Un beset. Que tingueu molt bon dia. A Vinaròs, Oropesa i Borriana. Més ràpid impossible, Donís.
0: És que ho has clavat, Carolina. Però tinc que dir-te que el suc de rap és un dels meus plats de peix guisats preferits.
3: Que alegre.
0: Que deixa.

0: El magazín dels caps de setmana et deixarà fora de cobertura. Amb entrevistes, divulgació i actualitat. En Apunt Ràdio posem l'accent en l'entreteniment. Posem l'accent en tu.
1: Les llengüetes d'apunts de llengua.
2: Apunt Ràdio.
3: Aina, mou el cul, que qui no té faena, Déu li'n dona.
4: Vale o no vale?
5: Yeah, tranquil·la, que jo també he fet faena. He estat així pensant i m'he menjat mig paquet de pipes.
3: Però si fa 2 hores que estàs en la mateixa postura que una granota embalsamada.
6: És tan lamentable.
3: Estat a la faena, Aina, que faena feta fa goig.
5: Goig? L'únic goig que vull és menjar pipes i fer la becaeta.
3: Mira-la, ahir, menjant pipes i tirant les corfes a terra.
4: I esa persona que la tanquen, que no pot estar en el carrer.
7: Rebut, policia local, anem cap allà.
3: I jo tinc faena per a parar un tren, no estic així per a les teues coses.
6: Queda clar, sí.
5: I què vols que fas si fer i desfer és la faena del matalafer? Jo estic fent pràctiques per entrar en el gremi.
3: Jo ja plegué, esta xica és poc faenera i és un cas perdut.
8: Però al final mos tindrem que acostumbrar.
5: Ah, sí, sí, jo faig de la Perea una vocació i ben orgullosa que n'estic. Avall el treball.
9: Ei, ei, que trabaja el rei.
5: Ale, ja troba faena, contenta? Compre or, compre or.
10: Està tot molt mal.
11: Com esperava això i em fa sentir trist.
10: Molt mal està tot.
5: Fins a la pròxima llengüeta.
2: Apunt Ràdio.
12: Toque la teua pell, m'electrocuta i castanyoles a les dents.
13: Continuem connectats amb les teues històries cada dia. Apunt Ràdio. De tu a tu.
14: Ahí te va.

0: Comença el dia en Apunt Ràdio amb l'última hora dels nostres pobles i ciutats. En Apunt Ràdio posem l'accent en l'actualitat. Posem l'accent en tu.
1: Estàs escoltant Fora de Cobertura. Donís Salvador. Caminar.

0: A.Ràdio. De tu a tu. Amb especial atenció a la informació local, comarcal i del món de l'esport.
1: Les llengüetes d'Apunts de Llengua.
2: A.Ràdio.
3: La Dixi!
4: Però què dius?
3: No és el mateix dir-ho que com dir-ho. Oh. On vas amb ixa cara de pomes agres?
5: Quina ironia, quina cunyata!
3: Els díctics són paraules que assenyalen el que és des del context.
6: Queda clar?
3: Així, allí, ara, tu, jo, demà, este, eixe, aquell... I que sense el context no se sap a quin element fan referència.
7: Ah, vale.
3: Per exemple, si diem jo vinc ara, per a saber què volen dir jo i ara, hem de conèixer el context.
8: Home, pues clar.
3: Això, tu no ho estàs veient, perquè no està dins del text. El text seria la imatge i el context el que hi ha fora del pla.
9: Ah, ara ho he entès.
3: Eslògan final. La Dixi et diu qui, on i quan, i en canvi el modus et diu com, amb quin to i amb quina intenció.
7: Efectivament.
3: Fins a la pròxima llengüeta.
2: A.Ràdio.
10: Avui fa sol.
0: L'oratge que afecta el que tens plantat al bancal.
10: I corre l'oratge.
0: En A.Ràdio. De tu a tu.
3: Fins a la pròxima llengüeta.
2: A.Ràdio.
10: Avui fa sol.
0: L'oratge que afecta el que tens plantat al bancal.
10: I corre l'oratge.
0: En A.Ràdio. De tu a tu.

0: amb la Comunitat Valenciana per estar al teu costat, posar-te al dia, allà on estigues, per a acostar-te a l'actualitat cultural, festiva i social de les nostres ciutats, pobles i comarques.
1: De dilluns a divendres, amunt i avall, amb Sergi Olcina. L'actualitat del matí de 10 a 2.
2: Tots els dies de la setmana, una programació feta per a tu i arrelada en la Comunitat Valenciana. Apunt Ràdio, de tu a tu.
3: Comença el dia en Apunt Ràdio amb l'última hora dels nostres pobles i ciutats. En Apunt Ràdio posem l'accent en l'actualitat. Posem l'accent en tu.
4: L'economia per a totes i tots.
5: Cada decisió econòmica ens toca i cada veu experta ens ajuda a veure més lluny. Compartim el valor i junts en fem cadena.
4: Cadena de valor amb Javi González. De dilluns a divendres de 3 i mitja a 4.
6: Soc Gustavo Clemente i vull oferir-te un contrapunt. Un contrapunt a la informació del dia en clau valenciana. Una mirada reflexiva i atenta a l'última hora.
2: Contrapunt. Des de les 8 de la vesprada fins a les 11 de la nit. De dilluns a divendres en Apunt Ràdio.
0: Este diumenge, des de les 12 del matí, Punt a Punt. Amb el tercer partit del play-off semifinal de la Lliga ACB entre Joventut de Badalona i València Bàsquet. A més, finals del Premier Padel València, la final de l'individual de raspall femení des del Trinquet de Xeraco, el partit d'ascens a segona federació entre el Tribal Valderas i la Nucía, la Lliga Mundial de Voleibol amb l'Espanya Azerbaiyán des d'Alacant i dos partits del Mundial, Alemanya Curaçao i Països Baixos Japó. Tot en directe, este diumenge des de les 12 al Punt a Punt.
7: A Punt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a la Vall d'Ayora, 100.9.
8: De tu a tu.
4: De dilluns a divendres, de 4 a 7. La vesprada d'A Punt.
9: T'ho contarem tot.
10: Però tot, tot, fil per randa.
9: Te'n vens?
4: Amb Ximo Rovira i Gemma Juan. Llocs sense cobertura, que estiga a prop, però no falte l'entreteniment i la bona companyia.
11: Fora de cobertura. Magazín de cap de setmana d'entreteniment, informació i divulgació.
1: Fora de cobertura. Dissabtes i diumenges de 10 a 12. Amb Doni Salvador.
4: En A Punt Ràdio. A Punt. La ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a la Marina Alta, 93.5.
8: De tu a tu.
12: Dos pobles enfrontats en un plató espectacular. Una presentadora amb molta marxa. 8 concursants disposats a deixar-se la veu. I, sobretot,
13: cantarem un montó de cançons, cançons de tots els colors. Nosaltres
12: cantem. De dilluns a divendres, a les 10:30, amb Maria Fuster, en A Punt.
1: De dilluns a divendres, de 10 a 2 del migdia,
0: amunt i avall, t'acompanyem. Per a no perdre de vista el que ens connecta com a poble i amb el món. En esta segona temporada, continuem el viatge, amb més històries i més proximitat.
1: Amunt i avall.
0: El magazín que et fa viure el territori.
1: Amb Sergi Olcina.
0: Viu el debut d'Espanya al Mundial i al Punt a Punt. Este dilluns, des de les 5 i mitja de la vesprada, en directe, España-Cabo Verde. Primer partit de la selecció a la fase de grups del Mundial, amb la narració de Luis Urrutia, els comentaris de Fernando Gómez i la coordinació de Salva Folgado. Este dilluns, des de les 5 i mitja de la vesprada, el partit d'Espanya a Punt a Punt.
3: Cada vesprada a les 7 ens endinsem en el món de la literatura.
14: I tu i jo.
3: De l'art, de la música, de la dansa. Amb Reis Juan, en l'Hora de la Cultura. En A Punt Ràdio,
14: Posem l'accent en la cultura. Posem l'accent en tu.

Salutacions, bona nit i benvinguts i benvingudes a l'últim tram del Punt a Punt, els últims 90 minuts. Temps de ràdio per a l'Esport en Apunt Ràdio amb Manolo Palomar, al control tècnic de so, amb Carlos Urrutia en l'edició i producció del programa i amb el que vos parla, Salva Gomis, al capdavant del mateix, com ja sabeu. I a partir d'ara, pues, dissabtes, diumenges, ha canviat un poquet el que és la dinàmica de el 90 minuts i dels últims 90 minuts del Punt a Punt i que bueno, pues estarem en durant l'estiu, tant Carlos Urrutia com jo al capdavant, des de les 11 i fins a les 12 i mitja. En este cas, bueno, pues avui n'hi havia partit del Mundial, comencem un poquet més tard de les 11. Ja sabeu que estem en totes les freqüències d'Apunt Ràdio, també a la seva plana web, al www.apuntmedia.es i a l'aplicació per a dispositius mòbils. I si voleu participar en el programa i que la vostra opinió també pues, es puga escoltar i la puguem llegir en el Punt a Punt últims 90 minuts, teniu els nostres canals de xarxes socials per a enviar textos en @90minuts, en 90 en xifra i el minuts en lletra, en el nostre perfil de X, en Instagram 90 minuts ràdio tot en lletra i en TikTok en @90minutsradio, el 90 en xifra, la resta en lletra. Per a àudios, molt fàcil, al WhatsApp, al 619-42-1801, 619-42-1801. Ahí podeu opinar sobre el programa 90 Minuts Ràdio, tot en lletra, i en TikTok, en @90minutsradio, el 90 en xifra, la resta en lletra. Per a àudios, molt fàcil, al WhatsApp, al 619-42-1801, 619-42-1801. Ahí podeu opinar sobre el programa, sobre el que hi ha cada cap de setmana, sobre el Mundial, ara que ja està en marxa, i sobre la pregunta que vos deixem avui en els nostres canals, que és, a hores d'ara, i sent l'únic jugador del València al Mundial, tractaries de renovar a Erai Sommer? Erai Sommer és l'únic jugador, avui no ha tingut minuts en Suïssa, que acaba de finalitzar el seu partit, però és l'únic jugador que té el València, almenys fins al 30 de juny, en contracte al Mundial. ¿Tractarías de renovarlo de cara al año que ve? En una zona central donde están, bueno, pues César Tárrega, Mukhtar Diakabi, en las situaciones en las que está, Copete, Justin De Haas, que arriba de hace unas semanas, torna Iker Córdoba. Bueno, veurem, ¿no?, que és el que passa. En la zona de centrals, el València busca un central dretà al mercat. I, bueno, pues, Erai Sommer és un jugador que té contracte fins al 30 de juny, però que encara, a més que nosaltres sabíem, no té l'oferta de renovació. Veurem què és el que passa en les pròximes setmanes. Avui s'han jugat diferents partits del Mundial. Avui dia 13, inicia Estats Units 4, Paraguai 1, i en el Qatar-Suïssa, que acabem de contar, inicia 1-1 al marcador i, bueno, pues, per a la jornada de demà barra avui, esta nit, en 40 minuts, comença el Brasil-Marroc.

0: A les 3 del matí, Haití, Escòcia. A les 6 del matí, Austràlia, Turquia. I a les 7 de la vesprada, Alemanya, Curaçao. I per a finalitzar el diumenge de Mundial, Països Baixos, Japó, a les 10 de la nit. I aquests dos últims partits demà els podreu viure així en la sintonia del Punt a Punt, el Alemanya Curaçao en la veu de Manolo Montalt i el Països Baixos Japó en la veu de Luis Urrutia. Són els dos partits que demà els oferirem als nostres oients en el Punt a Punt. També avui estàvem pendents de la pilota valenciana, perquè avui era la final d'individual de pilota, on Marginer ja té el segon títol de campió individual d'escala i corda. El seu aparador, el jugador de la Marina, ha començat la partida molt fort i en el primer joc, quan estava en el rest, ha enviat tres pilotes directament a la galeria. Després, des del dau, ha fet el 30-20 per a la seva part. I Salva Palau, bueno, pues estava obligat a reaccionar, però no ho ha fet el jove pilotari d'Alginet. Especial ha sigut el que suposava ja el 30-35, bueno, pues que ha igualat les coses i després ha pres la davantera en el 45-35, però ja pues li costava als dos finalistes ampliar l'avantatge al marcador. Els jocs anaven fent-se de manera alterna i finalment han arribat al 55-45, on era el joc decisiu, on empatava Salva Palau la partida per a empatar a Marc Giner, i Giner ha fet el 15 de la victòria amb una caiguda d'escala. D'esta manera, el segon títol és per a Marc Giner, el primer va ser el 2024, i el jugador, el pilotari nascut a 1998, pues, ja té el seu segon títol individual. L'hem viscut per suposat en directe en esta sintonia. Ja sabeu que els dissabtes el format és un poquet diferent, que no hi ha editorial, que no hi ha fotos, així que anem a fer una pausa per a la publi i ja s'endinsem ja mateix en, bueno, pues en tot el que tenim que anar contant. En alguna informació que anem a ampliar, acabem de ficar-ho en xarxes socials sobre Tomàs Meunier, el lateral dret que vol el València, i ara anem a ampliar aquesta informació en els últims 90 minuts del Punt a Punt. Són les 11:23 i així comença Punt a Punt, els últims 90 minuts.
1: L'esport valencià en directe i amb passió. A Punt Ràdio, de tu a tu.
2: ¿Y dices que siempre sucede?
3: Seguro. Mira lo que pasa cuando le preguntas a la IA. Oye, imagina que estás conduciendo el nuevo Peugeot 408 diseñado pensando en ti y en el placer de la conducción.
4: Solo se me ocurre. ¡Wow!
2: Increíble. Pasa siempre.
3: No hay dudas. El nuevo Peugeot 408 es un wow garantizado. Disponible eléctrico, híbrido o híbrido enchufable.
4: ¡Wow!
3: Descúbrelo en tu concesionario.
5: Ven a Ferto, tu concesionario Peugeot en Torrent.
6: Diuen que comencen en lluny, però se senten molt abans. Es veuen... Es disfruten, es viuen, perquè hi ha experiències que no es poden contar. Les has de viure. Fogueres de Sant Joan d'Alacant, declarades d'interès turístic internacional del 20 al 24 de juny. Abans que comencen, ja estan passant. Generalitat Valenciana.
7: Ara, tota l'emoció de l'esport es viu així, en A Punt Ràdio.
8: De la mà de Luis Urrutia, Manolo Montal i tot el seu equip.
9: Vols que la teva empresa siga part d'esta experiència?
8: Els nostres agents t'ajudaran a planificar la teua campanya per a aconseguir la màxima eficàcia i notorietat.
7: Vibra amb els esports de punt, connecta amb l'audiència i arriba al cor dels aficionats.
9: Anuncia't en els nostres esports. Anuncia't en A Punt Ràdio.
1: Escriu-nos al correu publicitat@apunt.es.
9: Juga amb nosaltres esta temporada.
10: Vijusa garantiza espacios seguros y desinfectados. En oficinas, colegios, restaurantes, la gran preocupación de hoy en día es evitar bacterias, virus y contagios. Por ello es indispensable la utilización de productos con garantías. Aviral, gel hidroalcohólico que asegura una buena desinfección de manos. Deocil Cat, limpiador virucida aprobado contra el COVID-19, elimina cualquier peligro de contagio en todo tipo de superficies. En Vijusa cuidamos de su salud. Llámenos al 96 251 1414.

0: 6 de la nit, continuem en directe en este tram final del punt a punt, els últims 90 minuts, i pues, fa qüestió de mitja horeta, més o menys, contàvem en les nostres xarxes socials una informació que tenim al 90 minuts, al punt a punt, i és que la negociació entre el València i Tomàs Meunier està avançant, que la negociació en el lateral dret belga, que està al Mundial, va per un camí, podríem dir, correcte, perquè hi ha un acord econòmic en el jugador. És a dir, en la part econòmica, València i Meunier han arribat a un acord que està al voltant dels aproximadament 2 milions d'euros bruts, per temporada, 2 milions bruts per temporada, i que el que està negociant-se és la duració del contracte. És a dir, els matisos que n'hi ha en esta negociació ara mateix és que Meunier li agradaria tindre més d'una temporada fixa i el València no està arribant a, de moment, oferir-li més d'una temporada fixa. Meunier, per lo que a mi me conten, estaria demanant dos temporades per assignar en el València, i el València pues, està en ese dubte de, a un jugador de l'edat de Tomàs Meunier, firmar-li dos temporades fixes al salari que estem comptant, que rondaria els 2 milions d'euros bruts. I estan en això. Ara mateix estan en eixa tasca on el València està negociant amb Tomàs Meunier, i on alternatives que jo crec que durant moltes setmanes han estat en, al capdavant de la llista, com és el cas d'Andrés García, pues no van a esperar molt al València. La informació que tenim en 90 minuts i la que tinc jo personalment és que Andrés García ja fa uns dies que no sap res del València, que s'ha gelat ixe moviment que estava tractant de accelerar el València per el jugador format a la pedrera del València i la pedrera del Llevant, i per lo tant bueno, pues veurem què és el que passa, perquè el jugador pues, té ofertes, me conten, de Ligue 1 que li agraden i que podrien fer que Andrés García pues, prenguera una altra decisió, però la informació que tenim és que Tomàs Meunier pues, està més prop del València que fa uns dies, i que lo que n'hi ha és un acord econòmic i que lo que falta és l'acord en quant a temporades. Carlos Urrutia, bona nit, què tal, com estàs?
1: Molt bé, tu?
0: Bé, així estem, tota la vesprada, eh?
1: I tot el matí, tot el dia.
0: Mà.
1: Està fenomenal.
0: Fent ràdio, i te pregunto què et sembla esta informació que acabem de donar. El València està més prop que fa uns dies d'arribar a un acord amb Meunier, perquè ja n'hi ha acord en la vessant econòmica, faltaria acord en la part de, bueno, pues la duració del contracte, evidentment, que veurem si afecta o no afecta a la part econòmica, perquè clar, si el que jo te doné per una temporada tu vols per a dos, igual cal negociar ixa segon temporada.
1: No, vale, jo primer crec que este estiu la finestra de fitxatges del València no serà ràpida. Jo crec que li agradaria al València que fos ràpida, però no serà aixina per molts factors. Una, perquè n'hi ha molts oferiments. El València tardarà, crec que, en decidir-se, però n'hi ha més equips que ara mateix, no és el d'abans, que n'hi havia entre cometes pocs del nivell de València, n'hi ha molts que són tan atractius o més per als jugadors com els que n'hi ha ara. És a dir, i jo clar que entenc, perquè molts jugadors, encara que tinguin 34 anys, diuen, no, però jo vull 2 anys de contracte. Pues, a la fi, jo crec que el millor és ser imaginatiu i fer pues, més uns, més dos, segons rendiments, perquè la veritat és que qualsevol jugador que rendisca és susceptible, sense pensar en l'edat, en renovar.
0: Bueno, pues veurem què és el que acaba passant, eh? En Thomas Meunier, lateral dret, belga, que ha completat una temporada al Lille, on ha classificat a l'equip a la Champions. Llavors
1: és titular en el Mundial.
0: I llavors, perquè en els últims partits sí que ho ha estat. Veurem què és el que passa en Bèlgica quan arranque el Mundial, i que, bueno, pues no serà fins al pròxim dia 15 a les 9 de la nit, quan s'enfrontaran a Egipte. D'ací d'un parell de dies serà el debut de Bèlgica al Mundial davant l'Egipte. Més informació, i és que l'Elche avui ha fet oficial a Martín Anselmi, l'argentí, que, bueno, pues ha sigut ja confirmat com el nou entrenador del club il·licità per a la pròxima temporada, i tal i com informava l'Elche, Anselmi firma per el curs 26-27 amb una campanya addicional, és a dir, a un més un vinculat a complir els objectius, que suposa que serà la salvació. Dia el comunicat que Martín Anselmi serà l'encarregat de donar continuïtat al projecte esportiu de l'Elche. El tècnic argentí i l'entitat Franja Verda han aconseguit un acord perquè es convertisca en l'entrenador del primer equip durant la temporada 26-27. L'incorporació d'Anselmi reforça l'aposta de l'Elche per una manera d'entendre el futbol basada en el protagonisme i l'ambició competitiva. Què te sembla el nom d'Anselmi, que és, per a mi, un, entre cometes, experiment, perquè no té experiència a la Lliga Espanyola?
1: Com no la tenia en primera divisió, de Saràbia, quan va pujar a l'Elche, va firmar l'Elche en segona divisió. Però la veritat és que, per a mi sí que té trellat, vull dir, és un entrenador molt interessant. Jo vaig tindre una reunió en Porto, en Andoni Zubizarreta, quan ell era director esportiu del Porto, estaven ell i l'altre entrenador, que no me'n recordo que era el president del Porto, o que era el president del Porto, Vilas Boas.
0: Ah, sí, André Vilas Boas.
1: I m'explicava les raons per què, perquè té una manera d'entendre el futbol que és molt bona. No era un context per a prendre una decisió intel·ligent el seu dia per al Porto. És veritat que enguany el Botafogo, que és un gran, grandíssim del futbol sud-americà, el brasiler, només va estar 17 partits, vull dir, no
0: és... Ha durat molt poc en els
1: equips. Igual que Castro, que va perdre 11 partits seguits en el Nantes, i després ja ha salvat el València.
0: El benefici del Llevant.
1: En el Cruz Azul va estar molt de temps, i n'hi ha un cas curiós, perquè este...
0: Ha salvat el Llevant.
1: Sí, sí. Què ha dit?
0: El València.
1: El Llevant, m'ha enganyat. Independiente del Valle, en Ecuador, és on va estar més partits, 75, però el més curiós és que fins entonces era segon entrenador, saps de qui? De Miguel Ángel Ramírez. Va estar 80 partits amb ell, la qual cosa significa molt, perquè al final Ramírez, que jo crec que és un dels grans infravalorats, tot i que ha tingut errades grosses com a entrenador dels espanyols, ell està en el Malmö, estava en el Malmö, ha acabat abans al Saragossa, que ho va fer mal, mal, fatal. Al Quacra, on va estar només 7 partits, una aventura molt curta, i després a l'Sporting ho va fer bé. Venia de ser entrenador del Charlotte en MLS, però només va estar de 7 partits, i després a l'Internacional de Porto Alegre, i això és 69, vora 70 partits en Independiente del Valle. Un entrenador que procedeix del juvenil de Las Palmas, després estigui en l'Alavés, i que s'ha format en la Acadèmia d'Aspire, on va estar 6 anys.
0: Clar. En Aspire Academy.
1: Clar. En Qatar.
0: Bueno, això en quant al nou tècnic de l'Elche, però també més informació, i és que, segons els companys de Marca i Mateo Moreto, parlem de Suleiman Fayé, que tant el Rayo Vallecano com l'Elche haurien realitzat consultes per a conèixer la situació de l'extrem senegalès de l'Sporting de Portugal de cara a una possible cessió per a la pròxima temporada. Suleiman Fayé, que seria un dels jugadors per el que l'Elche estaria tractant de trobar l'opció de portar-lo cedit de cara a la pròxima temporada. Jo no el tinc controlat, no vaig enganyar a ningú, no conec a Suleiman Fayé, que està a l'Sporting de Portugal, i que l'Elche sembla que, segons comenten els companys de Marca i Mateo Moreto, en este cas, que jo crec que tenen molt bona informació de mercat, estaven parlant de que l'Elx estava tractant d'aconseguir aquesta sessió.
1: Casualment, abans que era la notícia, jo esta setmana he estat fet un estudi d'este xiquet, de Suleiman Fayé. És un extrem molt vertical. Ja no és internacional per senegalès, però sí que ha jugat en la selecció. És un 2003, té 23 anys, i la veritat és que enguany ha jugat molt poquet, el 6% de minuts possibles en Lliga Portuguesa, en la Champions el mateix, però és que este xiquet, recordat, estava en el Betis, en el Granada, abans del Betis, que és on s'havia format. El Galaxy Dakar va vindre al Rec Granada i l'Sporting va pagar 6 milions i mig al Granada. És a dir, és un fitxatge molt de la vessant espanyola de la direcció esportiva, si al final és aixina. No és un jugador protagonista ara mateix, la qual cosa li converteix en un nou Ramazzani o un nou Danjuma, en una sessió que pot ser profitosa per a l'Sporting de Lisboa, que s'estalvia la fitxa. Llavors, si el jugador esclata o rendix al nivell que ho va fer al Granada o al filial del Betis, i per al València, pues, té de baix un jugador, valor de mercat apanyaet, 3 milions, no és res de l'altre món, però el xiquet pot estar bé. A banda del València, se parla de que el volen el Mallorca, l'Elx...
0: El Elx és el que estem contant que el vol. Cedit per a la pròxima temporada.
1: Sí, però és que el València també podria estar ¿sí? valorant, igual que l'Orient de primera divisió de França.
0: Bueno, pues estarem pendents, de Suleiman Fallé en una
1: de les... No espera tirar coes, però no està malament.
0: Bueno, pues anem a veure què passa en este xiquet. Lo que jo m'ha deixat superflipant són les paraules de Marcelino García Toral en el dia d'avui, en una entrevista en el company Fernando Álvarez de Marca, perquè, clar, tu veus la... El comiat de Marcelino en el Villarreal i la sintonia i bueno, els abraços i tot el que va envoltar en aquesta setmana de acomiadament de Marcelino, i avui li preguntaven per la seva eixida i anem a escoltar a Marcelino, perquè per a mi això és un raje.
2: Bueno, no nos ha dado la continuidad porque el club solamente nos ofreció un año y nosotros era innegociable pues quedarnos como mínimo dos temporadas, y yo, para mí, pues ofrecerme un año, sí puedo decir que en mi caso no lo aceptaba, porque consideraba que era una falta de confianza hacia este cuerpo técnico cuando había un conocimiento personal y profesional suficiente para alargar digamos el periodo contractual. La dirección del club es la que decide, y si prefiere pues darle 3 años a un entrenador nuevo, al cual no conoce y que, bueno, pues hizo también una temporada mencionable con el Rayo, y consideran que no deben darle pues una continuidad al entrenador de varias temporadas, sumado también a una experiencia anterior magnífica, donde pues este cuerpo técnico había cogido el equipo en segunda división y al final de nuestro trayecto pues estaba cuarto clasificado. Eso es entendible, yo lo entiendo perfectamente. Para nada, para mí supone una decepción ni nada. En su momento pues pudo parecerme, ya por el mes de diciembre, en ese primer ofrecimiento.
0: Les paraules de Marcelino, que jo...
1: Bueno...
0: Vull que... O sea,
1: jo sempre soy el que vos dius.
0: I, evidentment, ho entenc. O sea, entenc a Marcelino. Però, clar, a ell no li han donat els 2 anys com a mínim que demanava, i ha arribat Íñigo Pérez i ha signat 3 anys en el Villarreal. Clar, jo entenc esta posició de Marcelino, però... També m'ha pregut cridaner, no?, la manera d'expressar-lo, Carlos.
1: Sí, i sobretot...
0: I tu el coneixes, i jo també, a Marcelino. Sí, sabem que jo crec que aquestes coses no les diu perquè sí.
1: Ja, i quan a Íñigo sí que li han firmat 3 anys.
0: Clar.
1: Jo, saps què passa? Que moltes voltes el més difícil de la vida és saber dir que no. I la estratègia del Villarreal ha sigut per a alliberar-se del compromís amb Marcelino. Sí. És aixina, més senzill, però més difícil dir Marcelino. Anem a acabar, per acabar bé, pues és com tallar en una novia, en un novio. No eres tu, soy yo. Està complicat, això.
0: Sempre és cosa de dos. Respecte a més coses de mercat, un parell d'apunts, ho contàvem durant el dia, però l'Hèrcules, que ha fet oficial la incorporació d'Àlex Jiménez, el jugador que arriba provinent del Nàstic de Tarragona, i també ha fet oficial en el dia d'avui el fitxatge d'Àlex Fidalgo, el jugador nascut a Orense i que, bueno, pues arriba després de 2 campanyes de gran nivell a l'Orense i al Cartagena. Així que, bueno, pues 2 fitxatges que ja té en la butxaca l'Hèrcules de Beto Company de cara a la pròxima temporada. I respecte a València Bàsquet, en el dia d'avui, Bojan Dubljević, llegenda amb majúscules de València Bàsquet, ha anunciat que es retira, que deixa el bàsquet professional i, bueno, pues el València ha fet oficial que va, després de les 11 temporades que anys que va estar defendent la samarreta taronja entre 2012 i 2023, és el màxim anotador i rebotejador de la història de València Bàsquet i el segon jugador amb més partits, pues el 14 que portava Dubi, pues va ser retirat de, bueno, pues la plantilla de València Bàsquet i que va passar a ser història penjant d'aquesta camiseta al Roig Arena. I també a l'Alqueria, València Bàsquet, a l'Alqueria, pues van a ficar-li el seu nom a una de les pistes. Així que van a retirar la camiseta de Bojan Dublevic i també van a ficar el seu nom a una de les pistes de l'Alqueria del bàsquet i el club, a més, en els pròxims dies, anunciarà la data i l'hora de la cerimònia de retirada de la samarreta pues, quan estigui confirmat i hagin parlat en Bojan Dublevic de cara a este acte. Però se'n va un dels més grans en la història de València Bàsquet, la història recent de València Bàsquet, Bojan Dublevic, després bueno, d'anunciar-ho en esta vesprada.
1: La veritat és que sí, i a mi m'agrada molt la forma que té el que era per més ara València Bàsquet de fer tot des de coses, un carinyo i un respecte molt, molt gran.
0: Bueno, això en quant a València Bàsquet, que també demà serà la única prèvia que anem a contar, perquè demà València Bàsquet viatja a Badalona, ha viatjat a Badalona el dia d'avui per a afrontar el tercer partit de la seva eliminatòria dels semifinals de Lliga Endesa davant el Joventut de Badalona després de, bueno, pues, fer valdre, no?, el factor pista en ixe ja 2-0 que té al seu caseller. Avui s'ha conegut que el Barça serà el rival després de guanyar 3-0 a la seva sèrie davant la Laguna Tenerife i, bueno, pues, contar també que València Bàsquet comptarà amb el suport de més de 250 aficionats taronja que viatjaran en 4 autobusos per estar al costat de l'equip. Que, bueno, pues encara és de veres que hi ha un poquet de dubte, no?, perquè este any pues, i els últims anys no se li dona bé el pavelló olímpic de Badalona a València Bàsquet, però, bueno, veurem si València Bàsquet aconsegueix eixa victòria, eixa 3-0 per estar també a la final. L'equip de taronja que ha viatjat a Badalona amb 3 baixes confirmades, les lesions de Josep Puerto, de Xavi López Aróstegui i de Nate Rivers. Són les 3 absències. Veurem qui és el descart de cara al partit de demà, que viurem i que contarem, per suposat, així en el punt a punt a partir de les 8 de la vesprada. Arribem a les 11:44 i anem a fer una pausa. Anem de seguida també en el temps d'opinió i d'anàlisi en la tertúlia, així en el punt a punt, últims 90 minuts.
3: Som a punt. Gràcies per acompanyar-nos.
4: Vijosa garantiza espacios seguros y desinfectados. En oficinas, colegios, restaurantes, la gran preocupación de hoy en día es evitar bacterias, virus y contagios. Por ello es indispensable la utilización de productos con garantías. Aviral, gel hidroalcohólico que asegura una buena desinfección de manos. Deocil Cat, limpiador virucida aprobado contra el COVID-19, elimina cualquier peligro de contagio en todo tipo de superficies. En Vijosa cuidamos de su salud. Llámenos al 96-251-1414.
5: Ara, tota l'emoció de l'esport es viu així, en Apunt Ràdio.
6: De la mà de Luis Urrutia, Manolo Montal i tot el seu equip.
7: Vols que la teva empresa siga part d'esta experiència?
6: Els nostres agents t'ajudaran a planificar la teua campanya per a aconseguir la màxima eficàcia i notorietat.
5: Vibra amb els esports d'Apunt, connecta amb l'audiència i arriba al cor dels aficionats.
7: Anuncia't en els nostres esports. Anuncia't en Apunt Ràdio.
8: Escriu-nos al correu publicitat@apunt.es.
7: Juga amb nosaltres esta temporada.
9: ¿Buscas un coche diseñado para disfrutar al volante? ¿Y equipado con la tecnología que te hará emocionarte como en una montaña rusa? ¿Y solo este mes desde 14.900 euros financiando con Stellantis Finance? Descubre el coche pequeño líder en Alemania en tu concesionario Opel más cercano. Más en opel.es.
10: Ven a Ferto, tu concesionario Opel en Torrent.
11: Punt a punt, els últims 90 minuts
8: La Tertúlia.

El magazín dels caps de setmana et deixarà fora de cobertura. Amb entrevistes, divulgació i actualitat. En Apunt Ràdio posem l'accent en l'entreteniment. Posem l'accent en tu.

0: De vesprada, obrim una finestra al bon rotllo. Amb Gemma Juan i Ximo Rovira. En A Punt Ràdio posem l'accent en l'entreteniment.
1: Vull deixar-me portar.
0: Posem l'accent en tu.
2: Des de primera hora del matí, la informació de proximitat. A Punt Ràdio. De tu a tu. En A Punt Ràdio fem banda. La música de la Comunitat Valenciana amb Inma Mateu. Els caps de setmana fem banda a Punt Ràdio.
3: I tornem a estar així. Molt bon dia, benvinguts i benvingudes un diumenge més a Fent Banda, el programa on sols parlem de música. He dit, tornem a estar així perquè el temps passa molt ràpid. Fent Banda és un programa produït per la Federació Valenciana de Municipis i Províncies. Avui, 14 de juny, se celebra el Dia Mundial del Donant de Sang, una jornada promoguda per l'Organització Mundial de la Salut per a reconèixer i agrair la generositat de les persones que donen sang de manera voluntària i altruista. Esta commemoració també pretén conscienciar a la societat sobre la importància de disposar de reserves de sang segures i suficients per a garantir l'atenció mèdica de milions de pacients arreu del món. Però si parlem des de l'àmbit de música, el 14 de juny de 1594 va morir Orlando di Lasso, una de les figures més destacades del Renaixement musical, conegut també com Orlandus Lassus o Roland de Lassus. Va gaudir, este músic, d'un enorme prestigi arreu d'Europa gràcies a una obra extensa i variada que inclou música religiosa i profana. La seva influència va ser determinant en l'evolució de la música occidental del segle XVI. També, un altre músic que va morir el 14 de juny de 1994 va ser Henry Mancini, compositor, director d'orquestra i arranjador nord-americà, reconegut com un dels grans noms de la música per al cinema i la televisió. Autor de melodies tan populars com Moon River i el tema principal de La Pantera Rosa. Va obtindre nombrosos premis i va deixar un llegat musical que continua sent admirat arreu del món. Doncs, fetes aquestes puntualitzacions, comencem fent banda escoltant, com sempre, el concert d'avui. Tot seguit continuarem en la secció Joves Talents i parlarem amb la compositora Sara Galiana. Després ens endinsarem amb els concerts del diumenge, amb l'agenda musical que tenim preparada. Després de les notícies de les 9, seguirem amb la secció Avui en qui parlem i tindrem així a l'estudi el compositor, director i professor Mario Roig Vila, que ell també ens dirà el suggeriment de la setmana. Doncs, ara sí, comencem fent banda, escoltant el concert d'avui. Comencem el concert i escoltarem 5 obres compostes pels protagonistes del programa d'avui. La primera obra que anem a escoltar és Assur, de Sara Galiana. Assur és una suite simfònica composta per Sara Galiana i inspirada en la novel·la homònima de Francisco Narla. L'obra trasllada al llenguatge musical la història d'Assur, un jove gallec que és capturat pels vikings durant una incursió a la costa atlàntica i que inicia un llarg i difícil viatge marcat per l'aventura, la superació i l'esperança de retrobar la seva família. Dividida en 3 moviments, la composició desenvolupa un relat sonor de gran força descriptiva. La música evoca tant la serenitat de la vida quotidiana del protagonista com la violència de l'atac normand, així com les emocions que acompanyen el seu periple. Al llarg de l'obra, Sara Galiana combina un llenguatge contemporani amb influències del folclore celta i una escriptura plena de contrastos, capaç de recrear paisatges, personatges i sentiments amb una gran intensitat expressiva. El resultat és una partitura de caràcter narratiu i cinematogràfic que convida l'oient a endinsar-se en una història d'èpica, coratge i perseverança. Doncs anem a escoltar ja A Surt.

Acabeu d'escoltar Assur en la seva versió d'orquestra. En el Certamen Internacional de Bandes de Música Ciutat de València d'este any, és a dir, el mes que ve, a la tercera secció escoltareu amb la versió per a banda. I en un ratet tindreu així a Sara Galiana i li preguntarem moltes cosetes d'esta obra. Doncs continuem el concert i continuem en una altra obra de Sara Galiana, anomenada Tinuyán. Tinuyán és una obra inspirada en l'àguila filipina, una de les espècies més emblemàtiques i amenaçades del món. A través d'un llenguatge musical evocador i descriptiu, la compositora retrata el procés de recuperació d'estes aus des del moment del seu rescat fins al retorn al seu hàbitat natural. La música acompanya el viatge vital de l'àguila mostrant la vulnerabilitat inicial, els esforços per la seva recuperació i l'esperança que representa la seva progressiva reintegració en la natura. Al llarg de l'obra es desenvolupen diferents atmosferes sonores que reflecteixen tant la fragilitat de la vida salvatge com la força i la majestuositat d'esta espècie única. Amb una escriptura rica en matisos i contrastos, Sara Galiana construeix un relat musical que posa en valor la importància de la conservació dels ecosistemes i la protecció de les espècies en perill. Doncs anem a escoltar ja Tinuyán.

Acabem d'escoltar Tinuyán, una obra de gran càrrega emocional i simbòlica, capaç de sensibilitzar l'oient sobre la relació entre l'ésser humà i la natura, alhora que celebra la capacitat de supervivència i llibertat de la fauna salvatge. I seguim amb una altra obra de Sara Galiana, The Game. The Game és una obra inspirada en una partida d'escacs, on cada moviment es converteix en un element de tensió i confrontació entre dos oponents. A través del llenguatge musical, la composició recrea el desenvolupament de la partida, reflectint tant l'estratègia i la planificació dels jugadors com la incertesa que acompanya cada decisió. Un pols constant recorre tota l'obra i evoca el característic tic-tac del rellotge d'escacs, un element que accentua la pressió del temps i contribueix a crear una atmosfera de concentració i expectació. Sobre aquesta base rítmica, la música evoluciona de manera progressiva, alternant moments de calma aparent amb passatges de major intensitat que simbolitzen els canvis de situació sobre el tauler. Anem a escoltar ja The Game, de Sara Galiana.

Aquesta obra té una escriptura dinàmica i plena de contrastos. The Game trasllada a l'oient l'emoció d'una partida en què cada moviment pot resultar decisiu. I continuem en el concert d'avui, però anem a canviar de compositor i anem a escoltar dues obres del compositor Mario Roig Vila. Començarem escoltant el concert número 1 per a trombó i orquestra. Este concert número 1 per a trombó, solista i orquestra és una de les obres més destacades del compositor i trombonista Mario Roig. Estrenada per la jove orquestra del Sordre, de l'Uruguai, esta partitura posa en valor les possibilitats expressives i virtuoses del trombó, instrument del qual el mateix autor és especialista. L'obra va ser dedicada al seu nebot, el trombonista César Roig Espí, per a qui va ser concebuda originalment. Amb un llenguatge accessible i directe, el concert combina passatges de gran brillantor tècnica amb moments de caràcter més líric i reflexiu. El trombó assumeix un paper protagonista al llarg de tota l'obra, dialogant constantment amb l'orquestra i desplegant una ampla gamma de recursos tímbrics, melòdics i expressius. La partitura exigeix un alt nivell interpretatiu, tant per la seva dificultat tècnica com per la necessitat de transmetre contrastos continuos de caràcter i emoció. El concert representa una aportació significativa al repertori contemporani per a trombó, un instrument que, malgrat la seva llarga tradició, compta amb un nombre relativament reduït de concerts solistes. Doncs, anem a escoltar este concert número 1 per a trombó de Mario Roig per l'Orquestra Nacional de Paraguai amb César Roig Espí com a trombó solista.

Amb aquesta obra que acabem d'escoltar, Mario Ros reivindica les capacitats musicals del trombó i ofereix una partitura de gran atractiu tant per als intèrprets com per al públic. Acabem d'escoltar el primer concert per a trombó i orquestra del compositor Mario Roig Vila. I tot comença i tot acaba. I acabem el concert d'avui escoltant el Pas Masero, Forques i Vares del mateix compositor Mario Roig. Marxa masera regalada a Rafa Serra Crespo, ambaixador cristià 2025 de l'any 2025 de la Fila Llauradors a Benissa. Un regal de la seva família. La composició té com a eix central el tema de l'himne a Benissa, al qual s'incorporen altres melodies reconeixibles com pot ser la Malagueña de Barxeta i la Pedreguera. Doncs jo crec que anem a escoltar ja Forques i Vares de Mario Roig Vila.

0: Molt bona marxa. Acabem d'escoltar la banda Societat Lírica i Musical de Benissa interpretar el Pas Masero, Forques i Vares del compositor Mario Roig Vila. I fins ací el concert d'avui, protagonitzat per dos compositors que en res els tindrem ací al nostre estudi. Així que ara jo farem una xicoteta pausa, però tornem de seguida i començarem a entrevistar a Sara Galiana.
1: Avui fa sol.
2: L'oratge que afecta el que tens plantat al bancal.
1: I corre l'oratge.
2: En A Punt Ràdio. De tu a tu.
3: Una hora per a llegir. Una hora per anar al teatre. Una hora per a pintar. Una hora per anar de concert. Una hora per a investigar. L'hora de la cultura. L'hora de la cultura. De dilluns a divendres a les 7 de la vesprada. L'hora de la cultura. T'espera. La cultura de tu a tu.
4: L'economia per a totes i tots.
5: Escoltem els especialistes per a posar llum als reptes del futur econòmic, perquè el talent és valor. Cada vesprada connectem els punts, t'ajudem a entendre com i per què t'afecta a l'economia. Actualitat econòmica sense tecnicismes.
4: Cadena de valor, amb Javi González. De dilluns a divendres, de 3 i mitja a 4 de la vesprada en A Punt Ràdio.
2: De dilluns a divendres, de 4 a 7. La vesprada d'A Punt.
6: T'ho contarem tot.
7: Però tot, tot, fil per randa.
6: Te'n vens?
2: Amb Ximo Rovira i Gemma Juan.
8: Esports A Punt. Donem veu als protagonistes. Reivindiquem l'esforç, el talent i els valors dels esportistes de la Comunitat Valenciana. Actualitat, històries i tertúlia. Amb els que més en saben. Amb ritme, al ritme que marca l'actualitat, perquè l'esport valencià juga en una altra lliga.
4: De dilluns a divendres, de 2 a 3 de la vesprada, Esports A Punt, amb Dani Hermosilla.
9: Comença el dia en A Punt Ràdio amb l'última hora dels nostres pobles i ciutats. En A Punt Ràdio posem l'accent en l'actualitat. Posem l'accent en tu.
10: En A Punt Ràdio fem banda. La música de la Comunitat Valenciana amb Inma Mateu. Els caps de setmana fem banda. A Punt Ràdio.
0: Molt bon dia, tornem a estar ací, benvinguts i benvingudes, un diumenge més ací a Fem Banda. El programa ens encanta parlar sols de música. Fem Banda és un programa produït per la Federació Valenciana de Municipis i Províncies. Avui estem a 14 de juny i es celebra el Dia Mundial del Donant de Sang, una jornada promoguda per l'Organització Mundial de la Salut per a reconèixer i agrair la generositat de les persones que donen sang de manera voluntària i altruista. Esta commemoració també pretén conscienciar la societat sobre la importància de disposar de reserves de sang segures i suficient per a garantir l'atenció mèdica de milions de pacients arreu del món. I si parlem de música, que és un programa de música, perquè jo dic que sols parlem de música, dic alguna puntualització d'altres coses, el 14 de juny de 1594 va morir Orlando di Lasso, una de les figures més destacades del Renaixement musical, conegut també com Orlandus Lassus o Roland de Lassus. Va gaudir d'un enorme prestigi arreu d'Europa gràcies a una obra extensa i variada que inclou música religiosa i profana. La seva influència va ser determinant en l'evolució de la música occidental del segle XVI. També el 14 de juny de 1994 va morir Henry Mancini, compositor, director d'orquestra i arranjador nord-americà, reconegut com un dels grans noms de la música del cinema i de la televisió. Autor de melodies tan populars com Moon River i el tema principal de La Pantera Rosa. Va obtindre nombrosos premis i va deixar un llegat musical que continua sent admirat arreu del món. Doncs, fetes aquestes puntualitzacions, seguim fent banda i, com sempre, acabem d'escoltar el concert. Quan acabi el programa, busqueu el programa Fent Banda del dia d'avui i tornareu a escoltar-lo. I a partir d'ara continuem en la secció Joves Talents i ja tinc una jove talenta, sí, una gran jove talent a l'estudi 3 de Punt Ràdio, que és la compositora Sara Galiana. Després seguirem amb l'agenda musical. I ja després de les notícies de les 9 seguirem amb la secció Avui en qui parlem i tindrem a un altre compositor, director i professor Mario Roig Vila, que ell també es dirà el suggeriment de la setmana. Doncs, xiques i xics, seguim fent banda el més afinats possible.

0: Doncs anem a parlar de esta sintonia que esteu sentint, que cada vegada que apareixen així joves talents, la posem com a capçalera. Esta peça, de nom Ashur, és la que està seleccionada en el certamen internacional de bandes de música Ciutat de València este mes de juliol, este mes que ve, en la tercera secció. I és de Sara Galiana. I és una compositora i orquestadora valenciana especialitzada en música audiovisual i música per a banda sinfònica i orquestra. Formada al Conservatori Superior Joaquín Rodrigo de València i especialitzada posteriorment en composició per a mitjans audiovisuals, ha desenvolupat una trajectòria que combina la creació musical per al cinema, els videojocs i la música de concert. També va obtindre el certificat de la Phil Scoring als Los Angeles l'any 2019, amb una gran força expressiva, connectant amb el públic a través de la imaginació i el relat musical. I la tinc així al meu costat. Bon dia, Sara.
1: Buenos días, ¿qué tal, Imma?
0: Jo encantada de que estiguis així i que ens expliquis esta meravella, perquè no em canse mai d'escoltar-la, perquè té tanta força i la història és molt xula. Però abans de res, és la primera vegada que agafen una peça teua en un certamen com a obra obligada?
1: Pues esta ocasión sería la segunda, pero sí que es verdad que es la primera en un certamen internacional. La primera vez fue Stone Age, en un certamen provincial, si no recuerdo mal, era la 41 edición del certamen provincial. Y ya fue toda una experiencia, además la obra también daba mucho juego y bueno...
0: Pues... Sí, si voleu recordar, después tornarem a Ashur, pero si voleu recordar Stone Age... És esta, tinguem un segon moviment. Este crec que és el segon moviment, el que escoltareu de seguida. Esto en ells.

0: Estem en fent banda i estem parlant amb la compositora Sala Galiana, que és una de les elegides, com una de les seues obres ha sigut elegida en la tercera secció com a obra obligada en este certamen internacional de bandes de música Ciutat de València. Esta no és l'obra elegida, perquè ja hem parlat d'Assur, que és l'obra elegida. Esta és Titan.
1: Titana, eh?
0: És, eres com, moltes vegades la teva música és com una pel·lícula d'acció que no pots deixar d'estar ahí.
1: Claro, de hecho es que...
0: ¡Atenta!
1: Claro, es que es como... O sea, esta música se hizo para un trocito de la...

0: I entrem en l'agenda musical d'avui, diumenge, que sempre les agendes van carregades. I, per exemple, dins de la campanya d'intercanvis musicals, la 23 campanya d'intercanvis musicals, avui a les 11, concert a la seu de la Unió Musical d'Arseneta d'Albaida. Faran el concert la Unió Musical d'Arseneta d'Albaida i la Societat Musical La Nova del Palomar. Avui també diumenge a l'Auditori Municipal de Castelló de Rugat, dins de la 23 campanya d'intercanvis musicals, concert de la Unió Musical del Ràfol de Salem i la colla de dolçaines i percussió La Vall Blanca. I seguim amb més agenda. Avui també, per exemple, tenim el concert d'Excel·lent per la Societat Amics de la Música de Sant Antoni de Benaixeve a les 6:30. I ara sí, anem a parlar de la 8a edició de Crea Escena a Vila-real. I per a parlar d'esta edició, d'este festival, diguem, de Crea Escena a Vila-real, tinguem a l'altra part del fil telefònic a Josep Gil i Gil, que és director i director de Crea Escena. Josep, bon dia.
1: Molt bon dia a tots, Gemma.
0: Encantada de parlar amb tu, ja vam parlar la setmana passada, que vas estar així. I mira, per on veig que ahir va començar este Crea Escena, ahir dia 13, dissabte dia 13, en un concert que era d'orquestra i piano.
1: I correcte, sí.
0: I suposo que va anar genial, però jo el que vull que em diguis, la primera pregunta és, què és Crea Escena?
1: Molt bona pregunta. Crea Escena, bàsicament, és un grup de gent que a finals del 2018 vam intentar promoure el que és la música clàssica a la província de Castelló. Mm-hmm. Vam intentar promoure el que és l'òpera, els concerts de música sacra, i això va començar a finals del 2018 i això va passar a que el 2019 va ser la primera edició, i des d'aleshores hem fet una barbaritat de produccions que hi ha del simple concerts de xicotet format, van passar a una programació sencera de tot l'any, perquè el festival és durant tot l'any, des de primavera al 26 de desembre, i ara estem a un nivell que ja comencem a exportar aquest producte per tots els pobles de la província de Castelló, inclús de la província de València.
0: És a dir, és un projecte que naix a Vila-real, però no és un projecte que sols es faci a Vila-real, que ixe concert, per exemple, també el podeu fer en altres pobles, en altres poblacions de Castelló, inclusive de València, és a dir, que...
1: Correcte. De fet, nosaltres vam, com he dit, vam començar en el 2019 com a un simple festival de l'Ajuntament de Vila-real, uh-huh. Però això va fer que les nostres connexions, de seguida tinguérem contactes en ajuntaments de la província de Castelló, on estan interessats de portar aquest producte, i correcte, de fet, el 2026 és la primera temporada que estem dins del circuit de l'IVC,
0: sí.
1: De la ciutat valenciana,
0: sí.
1: Que això és un orgull, no? I un setgell de qualitat, inclús dir que ja aquest 2026 ja saltem a Castilla-La Mancha i portem una de les nostres òperes a Cuenca, o sigui, que està en expansió aquest projecte.
0: No sé si se'n recordeu, la setmana passada Josep Gil i Gil és el director titular de l'artística de Bunyol, que vam parlar justament la setmana passada. És a dir, estàs
1: Correcte. Molt
0: afeinat, Josep. Estàs afeinat. Bé, ahir començareu, recorda un poc el concert d'ahir, crec que era un concert per a piano, ahir començareu, i quin és el pròxim, per exemple, que aneu a fer en este Crea Escena?
1: Correcte. Ara vam començar el primer concert del cicle, que va ser un èxit. Va ser l'Auditori Municipal de Vila-real, Rafael Beltrán Moner, i va constar d'un director invitat, estoni, que realment va ser el meu professor de direcció al Conservatori Nacional d'Estònia. I va ser un programa molt interessant, on van començar en l'obertura de Schubert, la italiana. Després van continuar en el concert de piano, que és el concert de piano de Dmitri Shostakovich, que va acompanyar de solista de trompeta. La pianista va ser Kristi Kapten, que és doctora en piano al Conservatori Nacional d'Estònia, uh-huh. I el nostre trompeta solista Rubén de la Rosa. de la mateixa orquestra, i van acabar el concert amb l'octava sinfonia de Beethoven, i la veritat que el concert va ser solidari per l'associació Parkinson de la província de Castelló, i va ser un èxit, i la veritat que estem molt contents d'aquest inici del cicle, no?
0: És a dir, tota la recaptació que vau fer era destinada a l'associació de Parkinson.
1: Correcte.
0: Intenteu que siguin tots els concerts solidaris o justament
1: este? A vegades sí, a vegades no. Hi ha concerts que fem xicotetes proves, que a vegades fem entrada gratuïta, a vegades fem sols entrada a taquilla,
0: i
1: hi ha la possibilitat de que el concert sigui solidari, som solidaris.
0: I Josep, quin és el pròxim concert o òpera que aneu a interpretar? Quin és? Quin dia serà?
1: Correcte. El pròxim, després del concert simfònic, ja passem després de l'estiu, que anem al setembre i a l'octubre, i comencem en un xicotet cicle de música de càmera per a potenciar el Teatre Tagoba. El Teatre Tagoba, per a la gent de València, no ho sap, és un teatre molt, molt xicotet, molt, un teatre molt, molt, molt petit, quasi romàntic, que el va inaugurar Francisco Tàrrega, que és natural de Vila-real, i Tàrrega, perquè era Tàrrega, Guterres i Barrachina, i volem potenciar aquests cicles de música de càmera. I ve un trio Cygnus, que és resident a Londres, per fer un concert de trios de Shostakovich, i realment el segon concert de música de càmera serà un quintet que pertany a la mateixa orquestra dins del festival, un quintet de vent, i tocaran obres franceses i del romanticisme francès. Això és una de les novetats d'aquest cicle, i com va dir abans, sempre potenciem el que és l'òpera i la música sacra.
0: Correcte.
1: A part dels concerts sinfònics.
0: Correcte.
1: I que nosaltres l'anomenem òpera gourmet, perquè sempre és un tast, una degustació de lo que després el públic en general pot anar a les arts o pot anar al Liceu a veure les grans produccions,
0: correcte,
1: no? A introduir l'òpera al poble, no? De peu.
0: Poble,
1: i aquest any anem amb Il Trovatore de Verdi, amb un
0: molt
1: repartiment de luxe. Realment tenim la soprano de Milà, Olivera Mercurio. Després tenim a Maya Luisa Corbacho, que és una mezzosoprano espanyola que està en tots els grans teatres espanyols. Carlos Lozano, barítono, tenor Manuel Valero. La directora d'escena és Eugenia Corbacho, que és directora, és professora en el Conservatori Superior d'Alacant, de escena. O sigui, que realment les nostres obres gourmet estan agafant molt de nivell i com dia abans, ja s'estan expandint, no?
0: Doncs, Josep, moltes gràcies. Poden trobar tota la informació, crec, en la pàgina web.
1: Correcte.
0: Sí,
1: creacena.com.
0: Creacena.com, i ahir poden trobar tot. Bueno, es dona les gràcies per atendre'ns, per explicar-nos un poc més què és això del Crea Escena, que es fa a Vila-real, i que es vegem pront, Josep. Una abraçada.
1: Moltíssimes gràcies, Inna.
0: Vinga, gracietes. I escoltant Tinujan, de la compositora Sara Galiana, que acabem d'entrevistar fa 10 minuts, donarem pas al butlletí informatiu de les 9 del matí. Tornem de seguida en un altre compositor, Mario Roig, no se'l podeu perdre. Es espereu així 5 minutets i tornem.

0: peu de carrer. Amb les nostres tradicions i les nostres festes. A Punt Ràdio. De tu a tu.
1: L'economia per a totes i tots.
2: Escoltem els especialistes per a posar llum als reptes del futur econòmic, perquè el talent és valor. Cada vesprada connectem els punts, t'ajudem a entendre com i per què t'afecta l'economia. Actualitat econòmica sense tecnicismes.
1: Cadena de valor, amb Javi González. De dilluns a divendres, de 3 i mitja a 4 de la vesprada en A Punt Ràdio.
3: Descansa la vista.
4: Què és la inspiració per a tu?
5: No ho sé. Diria que és com una espècie de llum.
6: Tiene algo mágico. Yo creo que es algo ahí animal.
3: Obri la ment. Eres creient?
7: Depèn de l'estació de l'any.
8: Con les carxofes.
3: Sí. A Punt Podcast. En el web i les principals plataformes d'àudio.
8: Què t'ha paregut?
7: Molt bona, molt bona.
8: Ara sí que me l'espera.
1: Cada vesprada a les 7 ens endinsem en el món de la literatura. De l'art, de la música, de la dansa. Amb Reis Juan, en l'Hora de la Cultura. En A Punt Ràdio, posem l'accent en la cultura. Posem l'accent en tu. Si tu i jo...
9: Són les 9.
3: A Punt. Notícies.
9: L'acord de pau entre els Estats Units i l'Iran podria firmar-se avui. Donald Trump dona per fet que és qüestió d'hores. També el Pakistan, que és el país que ha mediat en el conflicte. En canvi, el govern de Teheran no confirma res, parla de dies, no d'hores, però sí admet que el pacte està més a prop i destaca que l'estret d'Hormuz continuarà davall el control iranià. Aliè a aquestes converses, Israel continua atacant el sud del Líban, on 5 persones han mort en les últimes hores. Comissions Obreres advertís que la bretxa salarial de gènere, lluny de reduir-se, s'estanca en quasi un 17% respecte als homes. A la Comunitat Valenciana, el salari mitjà dels homes es devora 28.000 euros i el de les dones de 23.200. Una desigualtat que, segons este sindicat, és conseqüència de l'abús en la contractació a temps parcial. 7 de cada 10 d'estos contractes els tenen les dones. Empar Pablo és secretària de Dones i Igualtat de Comissions Obreres del País Valencià.
10: Que només un 10% d'elles ho fan de manera voluntària, és a dir, que no volem, les dones no volem treballar parcialment, i això condiciona moltíssim el salari. Si de 10 euros 4 tenen que veure amb els complements salarials, doncs les dones tenim molt menys retribució.
9: Una bretxa que creix fins al 20% per a les dones migrants que treballen en faenes d'inferior qualificació perquè no els convaliden els títols. 14 de juny, avui és Dia Mundial de la Donació de Sang, una data que busca sensibilitzar sobre la necessitat d'obtindre sang segura de manera regular i agrair també de pas als donants altruistes este gest. Maria Jesús Arilla és cap d'hemodonació del Centre de Transfusió de la Comunitat Valenciana.
11: El ser humano acaba de ir a la luna y de volver, pero no somos capaces de fabricar la sangre todavía. Entonces dependemos de esa solidaridad y de esa generosidad de que todos los días pongan su brazo para que les saquemos la sangre y otros puedan vivir.
9: Per a ser donant cal tindre entre 18 i 65 anys, pesar més de 50 quilos i estar en bon estat de salut. I bé, dels incendis que afecten Espanya, el de Padrón, a la Corunya, continua actiu després de cremar 330 hectàrees. Com que les flames s'han acostat a les vivendes, s'ha activat la situació 2 d'emergència. De fet, han evacuat els habitants de 10 cases durant unes hores. Ja han pogut tornar. Declarat divendres és el més greu, però n'hi ha més. 3 a Andalusia i un a Astúries, que encara no donen per estabilitzat. Sí que està estabilitzat l'incendi que ha cremat 52 hectàrees a Sanaüja, a Lleida. I en els esports parlem del Mundial de Futbol i de la selecció que ja està a Atlanta, on debuta demà a les 6 de la vesprada contra Cap Verd. Espanya es va exercitar ahir a porta tancada i només resta escoltar a Luis de la Fuente, encara que poques pistes donarà respecte a l'11. A la porteria sempre hi ha debat, tot i que el seleccionador ha posat sempre a Unai Simón. A este respecte, un dels que competís amb Unai Simón, David Raya, explica com es viu des de dins aquesta lluita per la titularitat.
12: Siempre ha habido mucha competencia, sobre todo en la selección española, con los porteros que hemos tenido, y con total naturalidad, con compañerismo, intentando empujando uno al otro para ser mejores y hacerle la vida un poquito difícil al míster para quien que tenga que elegir que no sea fácil.
9: Continuem amb el Mundial i afegim marcadors dels partits disputats esta matinada. Qatar 1, Suïssa 1, Brasil 1, el Marroc 1, Haití 0, Escòcia 1, Austràlia 2, Turquia 0. I en bàsquet, a les 8, tercer partit del play-off pel títol per a València Bàsquet a Badalona. Si els tarons ja guanyen la sisa joventut, estarien en la final per la via ràpida. Parlant d'aquesta final, el Barça ja està en ella també. A nit es va imposar 76-85 a la pista de la Laguna Tenerife. I en l'horatge, més calor de dia i de nit. Javier Miró, bon dia.
4: Bon dia, despertem de nou amb ambient assolellat, pinzellades de núvols alts en algunes comarques, però sense més conseqüències. Les temperatures mínimes ho han pujat. En moltes comarques, entre 1 i 2 graus més que els que van registrar ahir, ja són molts observatoris que queden per damunt dels 20 graus, inclús zones de l'interior on no baixa la temperatura d'esta fita en tota la nit i al litoral. Sol ser més habitual ara mateix que la temperatura de la superfície del mar ja es troba al voltant dels 23 graus, que costa de baixar d'esta nit tropical. Així que avui hem notat un ascens tèrmic, l'anticicló se'ns tira en forma de falca, li ve acompanyat una massa d'aire càlida a uns 1.500 metres i es nota. Avui les màximes també pujaran, en especial cap a l'interior central, l'interior de les comarques centrals, inclús en el litoral sud de València, nord d'Alacant, així que parlarem de temperatures de més de 34, 35, inclús 36 graus en algunes comarques. En general serà una jornada assolellada amb desenvolupament de núvols tímids en algunes zones de muntanya, tant de les comarques centrals com de l'interior nord, no tindrem precipitacions i les màximes que pujaran. Serà una jornada calorosa, ja comencem el dia amb temperatures valentes, però durant les pròximes hores continuaran pujant amb brises que es faran destacables, sobretot a partir de les 4 i 5 de la vesprada en molts punts de litoral i prelitoral.
9: Gràcies, Javi. Molt bé, aquesta definició de temperatures valentes. M'agrada molt. Les 9 i 5, tornem a les 10. Fins ara.
8: A punt. La ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a El Baix Maestrat, 92.0.
13: De tu a tu.
14: Agromètodos celebra 40 anys d'història, una història de persones amb passió per la recerca i el desenvolupament de productes naturals que promouen la sanitat dels cultius. 4 dècades de solucions innovadores apostant per una agricultura més tècnica i compatible amb el medi ambient. Agromètodos, 40 anys cuidant els teus cultius.
15: València és història. És present i és futur. Referent en sostenibilitat, innovació i qualitat de vida. Oberta, compromesa i diversa. Cultura, tradició i identitat mediterrània. Ajuntament de València. Cap i Casal.
16: A punt. La ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a La Ribera Alta, 101.5.

0: I tornem a estar així, i després d'una gran compositora, tenim un gran compositor que ha vingut a passar un ratet bé, així en companyia de tota la gent de Fem Banda. I és Mario Roig Vila, que és compositor, director i trombonista nascut a Albaida. Format com a intèrpret de trombó i director de banda, ha desenvolupat una destacada trajectòria tant en l'àmbit pedagògic com en el creatiu. La seva faceta creativa és especialment reconeguda dins del món de la música per a banda i de la música festera. Amb més de 50 i 60, ara me diràs tu, obres al seu catàleg, ha compost pasdobles, marxes mores, música per a dolçaina, obres de cambra, música simfònica. Entre les seues composicions destaquen, per exemple, Tabalí Saragüeix, Moro de Plata, Teresa Silvestre, Cerdà Francès o el seu concert per a trombó i orquestra, que després parlarem, estrenat per l'Orquestra Jove de la Sodre de l'Uruguai. Avui tenim l'oportunitat de gaudir de la seva obra i de tindre-lo així al costat per a conèixer-lo un poquet més. Bon dia, Mario.
1: Hola, bon dia, Irma.
0: Jo tenia... La veritat és que m'agrada... Eres una persona que alegra la vida. Això és molt important. I trau un somriure de seguida a la gent.
1: Sí, que bonic.
0: Jo crec que t'ho hauran dit més d'una vegada.
1: Bueno, no sé. Una vegada m'han dit de tot.
0: No,
1: sobretot coses
0: sí,
1: boniques.
0: Sí. Traus el somriure. La teva manera de ser fa que tragues un somriure.
1: Moltes
0: jo,
1: gràcies.
0: Abans de començar a entrar en tema, vull que escoltes esta peça.

0: Qué bonica es la Bella María, ¿eh?
1: Pero
0: de
1: favor.
0: Mi amor, o de mi corazón, no me recordé, mi amor.
1: De mi amor.
0: De mi amor. Bueno, com va ese projecte d'En Cuerpo y Alma? Estem escoltant a Raúl García Chocolate, a la trompeta, i ja has fet uns quants concerts. Com va ese projecte?
1: La veritat és que este projecte va superbé. Estem encantats. Ja tinguem set programes, set concerts programats, i la veritat és que estem molt contents de l'acceptació, sobretot molt contents del resultat. Val? Jo m'atrevisc a dir que muntar el concert d'En Cuerpo y Alma amb Raúl García Chocolate es pot definir com que és una experiència, es viu una experiència. Tant el músic que ho interpreta, el director que ho dirigeix i ho munta, com el públic que va aquest dia, jo crec que marca un antes i un després. És d'ahir en llàgrimes en els ulls,
0: sí,
1: en el cor ple, i res, igual a lo millor la pregunta esta te la tindria que fer jo a tu.
0: Jo m'ho vaig passar molt bé, la veritat.
1: Però la veritat...
0: M'ho vaig passar molt bé, el van fer allí, la tropical, en la meva banda, i jo vaig estar allí tocant, i fa que hi m'espavili tocant la flauta, i la veritat que ho van passar, i la gent ho va passar molt bé.
1: Sí.
0: I tindre Raúl, que tenim una connexió amb Raúl, perquè ell allí donava classes i damunt està casat en un músic, que era músic d'allí de la banda, i la veritat que per a nosaltres va ser especial.
1: Sí, jo, és un poquetet en la filosofia que es treballa, no?, des d'Aura Crea Músic, és en aquesta filosofia, en què el projecte que creem sigui un projecte fet en el cor, fet amb tota la humilitat i amb tota la professionalitat possible, per a que siga un procés, o sigui, la banda que vagi a muntar-lo, el director no s'enfronta en problemes, només que s'enfronta en solucions, on el repertori és clar, on els materials estan clars, estan rectificats, està tot bé, i on el director l'únic que té que fer és dirigir i programar aquests ensaios. I després, de cara al músic, pues que siga atractiu des del primer assaig, perquè si es donen compte moltes vegades quan parlem de concerts per a solistes, i la banda té que acompanyar, moltes vegades ens porta a que el músic el dia a dia es fa un poquet dur, m'atreviria a dir que inclús avorrit, va?
0: Sí, perquè el que estàs comentant, que és important tot el que estàs dient, en Cuerpo y Alma, que s'assatja en la banda primer, en el director, tu estàs assajant en l'acompanyament, el que acompanyes a la trompeta, però no és un acompanyament,
1: no és un acompanyament a l'uso, que es diu,
0: correcte, perquè tu estàs allí fent acompanyament, però estàs passant bé.
1: No, clar, i realment, vull dir, la banda té un paper importantíssim. De fet, és solos, hi ha molta gent de la banda que es presta a fer solos, vull dir, sempre de manera opcional, fins i tot a poder improvisar en certs moments, combinant-se d'alguna manera en el que és en Raúl, el trompeta, no? I un poc, per mi la virtut és això. Moltes, està inclús músics que arriben a dir, ostres, quasi que podríem fer el concert sense el soliste, perquè,
0: sí, sí,
1: perquè és que
0: no,
1: tot...
0: no sense el soliste, però la veritat que sona, sense el soliste sona.
1: Sí, correcte, és un dir, no, sense el soliste. Evidentment, el soliste, quan jo pense que aquest primer ensaio que la banda pren contacte amb el soliste, ve moments que la banda deixa de tocar perquè es queden, em sap mal aquesta expressió, però queden flipats. Quan Raúl un poquetet es deixa portar i es posa a improvisar i marca eixa sensualitat,
0: sí,
1: que té,
0: sí,
1: no?
0: Sí.
1: Eixa delicadea que té a l'hora de tocar, o eixa potència, perquè...
0: La potència.
1: Bueno, és brutal, veus en els auditoris que dius, a veure, en sèrio? És brutal. Per mi és algo...
0: És algo
1: si es pot
0: que
1: dir,
0: té...
1: inhumà.
0: No,
1: de manera
0: innata. Té eixa potència, té una potència molt gran, i la té innata.
1: Pues, i...
0: Si està escoltant, us dirà, innata és botons, que a mi em costa, però...
1: Bueno,
0: però jo crec,
1: sí,
0: que sí, val, que és innata.
1: Sí, a veure, és algo que damunt, no, quan ho té de manera innata i damunt, sí, ho treballa, pues ja és quan hi aborda l'excel·lència.
0: Sí, sí.
1: Pues ja el dic, des d'Aura Crea Músic estem treballant en este tipus de projectes on la banda, sent totalment potència, acaba portant un creixement a la banda, li facilitem moltíssim la faena al director, perquè sempre que parlem dels projectes són projectes integrals on ho aporten, on obtenen tot materials. Què ens passa moltes vegades quan volem fer peces per acompanyar, on tinguem que tirar mà d'arreglos que no són originals, versions vàries que tens que tallar per així, d'ací de la A votarem a la B, sí, com a segon, perquè no sé què, i ahir el soliste i ahir els clarines no tocareu perquè ahir ho porto el soliste, i després, bueno, això al director li costa 10 anys de vida, vale?
0: No, no, tu els papers estan clars, el que vols, cadascú.
1: Sí, d'alguna manera un poquitiu el que he posat en pràctica ha sigut tots aquests anys d'experiència, mm, val? Però tant d'intèrpret, perquè, clar, després jo també m'ha passat moltes hores en una cadira d'atril tocant en la meva banda, i has patit, o sigui, no m'ho han contat, ho he patit quan he tingut que tocar alguna cosa, i dius, jolín, jo no sé si vindré més ensaios, jo vinc, no? Pues vindré el dia del que ve el soliste i així, i els veiem tots allí, no sé, vale? Pues perquè es fa un poquetiu dur i dia a dia, vale? Pues un poquetet, la pretensió és ixa, que el disfrute, que el dia a dia siga molt, molt bo, sí, i que després el resultat siga excepcional.
0: Estàs parlant tot el rato d'Aura Crea Music, però ara parlarem d'això perquè els nostres oients encara no sabeu en quin compositor estem parlant. Segur que si escolteu esta marxa cristiana és el compositor d'esta obra.

0: Mario, estàs content de Tabalés Away, no?
1: A veure, jo penso que el nom de Mario Rochevilla no s'entén sense Tabalés Arahués.
0: Bueno, tens altres, sí, que ara anirem escoltant.
1: Sí, però a veure, Tabalés Arahués té així com 23 anys. És la primera peça que jo faig, bueno, la primera peça pas masero, abans vaig fer un intento de marxa moro dedicar als meus pares, pobrets, perquè encara no sabia més.
0: Era la primera cosa que
1: feia. Era la primera cosa que feia als meus pares, ¿vale? En el 2002 vaig fer un pas doble que es diu Marta, que sí, vaig dedicar a la meva nebodeta, perquè va ser regina infantil d'Albaida, i després en el 2003 va ser quan vaig fer Tabalés Arahués. I bueno, Tabalés Arahués, avui li tinc que agrair moltíssim a Tabalés Arahués tot el que sóc.
0: I seguís interpretant-se. Tu alguna vegada has... Jo he dit més de 50 i 60. Tu alguna vegada has comptabilitzat tot el que fas?
1: A veure, no som molt posat... Soc una persona molt ordenada, però n'hi ha pas certes coses pues, que me se'n va aixe orde. No sé, pot estar sobre les 75-80 peces composades, més o menys, si tinc entrar a l'arxiu de l'ordenador per poder dir-te, és més, crec que algunes inclús he perdut el que és el...
0: Sí,
1: m'he sacat el PDF, però he perdut el que és l'arxiu en Sibelius o en final, el que gastava en aquella època.
0: Sí, sí. I comences a compondre, no? Però tu, quines influències musicals t'han influït a l'hora de posar-te, bueno, això, davant de l'ordenador, a escriure?
1: A veure, influències, sense donar-te compte, sempre estem influenciats tant de la zona on vivim i sobretot de la música que escoltem. Val? I jo, evidentment, jo soc d'Albaida, jo d'Albaida hem tocat...
0: De quina de les dues bandes?
1: De l'Aranya, evidentment. I això d'Albaida i de l'Aranya, i estic influenciat molt pues, per la música que hem tocat, molta música festera, molta música de Ramon García i Soler, per a mi en tots els respectes a tota la gent del món, per a mi és una de les persones...
0: Gran compositor.
1: Que, un gran compositor, ¿vale? un gran compositor i una gran persona al qual jo tenia de director en l'Aranya.
0: Sí, veritat, va estar allí.
1: En el 2003, quan jo vaig estar composant Tabalés Arahués, i li vaig dir, Ramon, m'agradaria que ens revisares, he fet un pas masero. I quan el va revisar em va dir, Mario, tu no saps el que acabes de fer. I el més que m'ha impressionat és que has fet allò que estava en les teues mans. No has tingut més pretensions.
0: Val? Sí, sí, sí.
1: Bueno, pues imagina't, influències en la música festera, des de Amando Blanquer, des de, podria dir-te, Mullor, no sé, són inclús José Rafael Pascual Vilaplana. Uh-huh. Evidentment, al final, som allò que respirem. Val? Tot allò, damunt si li poses la dosi dels estudis, evidentment,
0: val?
1: Que per això, després de molts anys ja fent els meus pinitos en composició, va ser quan, en el Conservatori Superior d'Alacant, doncs vaig fer la carrera de composició, cosa que per mi ha marcat un antes i un després, evidentment.
0: En qui donaves allí? Perquè allí estava este, com li diuen, en aquesta època, no sé si estava, Enric Canet.
1: Joan Enric Canet, jo el vaig conèixer ja, conforme es diu, en sus últimos coletazos. Oh. De fet, ell no estava de profe de l'assignatura. Ell donava classe a mi d'organologia i de més. Sí, home, jo vaig tindre molts professors. Marc García, que actualment està en el Conservatori Superior de València, en Manuel Mas,
0: sí.
1: En Juan Alborch, he tingut també, la veritat és que he tingut molt bon professorat que m'han cuidat moltíssim durant tota la carrera.
0: No és l'únic pas masero que has fet, perquè l'any passat vas compondre un altre pas masero.

0: Els títols, tinc que dir-te que m'encanten. Igual que m'agrada el títol de Tabal i Saragüe, m'encanta Forques i Vares. Forques i Vares, eh? Això és un pas masero que vas fer l'any passat.
1: Sí, mira...
0: A Benissa, crec que va ser, no?
1: És pa Benissa, sí, en la fila de llauros de Benissa. I, el, de fet, la gravació que estem sentint és de la banda de l'Agrupació Musical Mediterrània de la Vila, amb el director David Domènech. I el títol, pues anem a veure. Realment, el que és el dedicat, perquè això està dedicat a Rafa Serra, li va dedicar, li va encomanar el germà, ell no sabia res d'això. Claro, i en un principi el títol tenia que ser... Forques i trombons.
0: Que també toca el trombó?
1: Perquè, claro, també toco el trombó, venen de família de trombonistes i tal. Claro, a mi, lo de forques i trombons no m'acabava d'apanyar massa. Jo sempre tinc el meu ChatGPT, que li diuen Jordi Plaporta.
0: Jordi Plaporta, has ficat cognoms i tot?
1: Sí, sí, sí. No, és que és una persona, és el meu company.
0: Ah, vale.
1: És el meu company i amic, que treballem junts en debat a bat, jo poso la música i ell posa la part literària, i jo dic, mira, Jordi, jo dic, m'han encomanat això, tio, i no sé, no li acabé de veure aquest títol, i va dir, home, m'agrada molt el de forques, i en més de posar-li trombos, per què no li poses vares? Per què? Pues perquè el trombó és de vares i les forques, pa què són? Pa llevar les vares del bancal, vale? Del bancal. Ostres, que paraula més bonica.
0: Bancal, nosaltres diguem bancal allí.
1: Sí, no és el camp, ni nosaltres som bancal. És que en Albaida fotre.
0: En Albaida diguem això. Albaida,
1: sí, molt.
0: I aleshores... Jo de vegades, ara que ho dius tu, de vegades tinc que pensar-ho i tot per a dir camp, perquè sempre dic bancal.
1: Bueno, sí. Bueno, no sé, total, jo vaig poc, ni al bancal ni al camp, ¿vale? I no serà perquè...
0: I també fas una espècie de córrer, de running,
1: Home, no, és el caco. Jo practico el caco.
0: Té un nom, el caco.
1: El caco per als bancals, que és el caminar i córrer. A veure, jo el dic, i parlo amb tot el respecte des del tema dels bancals, perquè mon pare sí que en tenia,
0: sí.
1: ¿Vale? Després, evidentment, els meus pares han faltat, i, bueno, i part d'aixòs bancals, amb oliveres incloses, no n'hi ha xalets, ¿vale? Sí que n'hi ha oliveres, sí que m'han tocat un poquet de gestionar-ho, i no vaig per temps, però, bueno, sempre fas perquè tot allò estigui molt ben cuidat. Ten respecte als meus pares i a les oliveres.
0: Sí.
1: Bueno, i el que el comentava, de que sí, els títols són títols sempre... Moltes vegades són títols que en donen els mateixos dedicataris, no? O és que n'he encomanat, però sí que m'agrada un poquetet que tinga aquesta part, no sé, un poc, inclús moltes vegades poètica, no?
0: Sí, és que té aquesta part poètica. Bé, anem a entrar en tema i vull que escoltem esta peça.
2: La tornada va ser molt difícil reconèixer el poble sense nom. Estava realment desmillorat. De la verdor dels paisatges i l'aroma del romer i el timonet no quedava ni rastre. I ara tot era una espècie de marge d'espart en el qual regnava un ambient desèrtic. Les poques plantes que quedaven a algunes finestres estaven músties i les flors semblaven tristes. De no canviar les coses, prompte aquelles plantes moririen.
0: Mario, estem escoltant L'hora dels herois. Esta és una altra creació que perteneix a Aura Crea Músic, igual que en Cuerpo y Alma, que havies escoltat abans. Però jo vull que digues, en el llenguatge fàcil d'entendre, què és Aura Crea Músic.
1: A veure, Aura Crea Músic és una productora, on produïm projectes propis, on nosaltres estem des de quan pensem en quin projecte treballar, estem en la composició de la música, som els que decidim en quins artistes anem a treballar, i és que després tots aquests projectes, evidentment, es proposen a... Sobretot treballem també, sobretot en el món de les bandes, perquè, ja el dic jo, al vindre del món de la banda, m'agrada moltíssim el poder aportar tot aquest tipus de projectes al món de les bandes.
0: Estàs còmodo composant per a banda, per a formar de banda.
1: A mi m'encanta, ja el dic, és que vinc del món de les bandes,
0: sí.
1: Dirigis banda, toca en banda, i m'agrada moltíssim composar per a banda. Per a mi té una sonoritat especial.
0: I quan és aquest projecte d'Aura Crea Músic? Perquè també té la seva part poètica, Aura. Una aura, l'aura.
1: A veure.
0: De les persones.
1: Sí.
0: Aleshores té la seva part poètica.
1: Totalment. Totalment. Per què Aura Crea Músic? Pues perquè quan parlem, vale? Al final les persones totes tenim una aura, totes tenim una funció, tots hem vingut a algo, a aportar algo, perquè al final estem de pas, i més que emportar-se, vinguem a aportar.
0: Correcte.
1: A emportar-se no s'emportem res.
0: Res.
1: Bueno, això, totalment. Per què Aura Crea Músic? Pues perquè quan parlem, vale? Al final les persones totes tenim una aura, totes tenim una funció, tots hem vingut a algo, a aportar algo, perquè al final estem de

0: ixa aura tan meravellosa que totes les persones tinguem, uns més apagueta, altres més desperta, però per mi és, té un significat molt gran. Aixina com crea i músic, ¿vale? I és crear música, crear música. Estem en el món de la música, és algo que m'apassiona.
1: En ixe projecte, en ixe aura crea músic, està espectacles com, per exemple, Màgic, Almendros i The Symphonic Show, Grupo Eñe Sinfónico, El Conte del Burret i del Pessebre i Sense Fils.
0: Sí, mira,
1: entre altres.
0: El comente, val? Aura crea músic, sí que és de veres que ha actuat un poquitiu com de... no sé bé la paraula, sí. Hem heretat, d'alguna manera, el projecte de Sense Fils, així com El Conte del Burret, venen de Bat a Bat.
1: Correcte. Jo el que anava a preguntar-te
0: què és Bat a Bat. De Bat a Bat és una associació cultural, ¿vale?, on fem projectes literaris i musicals, amb el meu company Jordi Plaporta.
1: Però Albaida, no?
0: En Albaida, sí. Jordi Plaporta és el que s'encarrega de tota la part literària.
1: El teu xat.
0: I jo sóc, ahí estamos, ¿vale? Jo sempre li consulto, jo dic, ato, anem a veure això, com ho puc fer? I, entonces, què passa? Creem espectacles i creem des de contacontes, projectes literaris musicals. Jo poso tota la part musical i la part literària la posa Jordi Pla, que és professor de filosofia i damunt és un escriptor excepcional. És d'on va néixer el projecte Sense Fils. Sense Fils és un audioconte, val? Hi ha un conte físic on tu, per mig d'un QR, el porta a un audioconte, on tu o bé pots escoltar la... en valencià, en castellà, l'audioconte narrat amb la narradora Ruth Martínez, que és la que li posa veu a este projecte,
1: sí,
0: que és una xica pues, espectacular la veu que té. I què fem en Sense Fils? Pues és aquest projecte on Eclectic Group és el que li posa la banda sonora, el que ho grava, ¿vale? Què passa? D'alguna manera, Aura Crea Music, què fa? Evidentment, com jo sóc el compositor de tota aquesta música, pues d'alguna manera també aprofitem per a poder oferir-ho des dels programadors i de donar-li un poc més de visibilitat. Així com El Conte del Burret i el Pessebre, que és un conte amb narrador, narració i banda, que és algo que encaixa superbé, superbé per les bandes fer de programació per
1: de
0: a Nadal,
1: perquè
0: és un conte de Nadal. Entonces, Aura Crea Music, ja que jo sóc el compositor d'esta peça, pues també ho oferta un poc en la seva pàgina web. Originals d'Aura Crea Music són En Cuerpo y Alma, de Raúl García Chocolate, i després el de Magic Almendros, ¿vale?, el de The Symphonic Magic Show. Això és algo que estem preparant ara mateixa, és una creació que estem fent conjunta entre el Magic Almendros, que ell és el que està creant els números de màgia i d'il·lusionisme, a la vegada que jo estic escrivint la música per a aquest espectacle, ¿vale? Què passa? Que la banda, que ara de moment ja tinguem data d'estrena,
1: i la pots dir?
0: Clar que sí, el dia de 9 de desembre,
1: sí,
0: al Cinema Odeon d'Albaida, dirigida per Jordi Soler Carbó, i la música la posa la banda, la signatura de banda del Conservatori Professional d'Albaida. Claro, ja hem tancat dos passes, per què? Pues perquè sabem de que van haver més de 600 persones, més de 600 espectadors. Què vull dir en això? Que és un producte super novedós, val? I on és un poquetet la línia d'Aura Crea Music, que és el que busca en qui va a treballar i el que després promou o llança aquest projecte, aquest producte.
1: I, per exemple, no, si algú té un projecte en la ment i està escoltant-nos, però no sap com fer funcionar, no? Contacta amb vosaltres, perquè esteu en la pàgina web, teniu una pàgina web que poden contactar amb vosaltres, i tu li pots donar forma a un conte, a un espectacle, perquè la música la tens que crear tu.
0: Sí, mira, a veure, Aura Crea Music, en principi, fem projectes propis, val?
1: Nostres,
0: correcte. Vale. Jo sóc el que faig la composició i després busquem en qui treballem i demés, val?

0: sí que és cert, val? També és de veres que tan pront hem donat un poquet de difusió per xarxes, hi ha hagut molta gent que s'ha posat en contacte i dic, ostres, tots ells diuen, ostres, jo tinc alguna cosa en ment i tal.
1: Per exemple.
0: Bueno, jo sempre estic obert a que es posen en contacte amb nosaltres i a partir d'ahir parlem, sempre.
1: Doncs escoltem ara una cantata.

0: Estem escoltant una cantata. Mans menudes, grans accions. És que són tots els títols que tu busques. I això està dins del projecte, el projecte Innovacant, de l'any passat 2025.
1: Així és.
0: Què és este projecte? Explica, perquè este projecte és un projecte gran. Enguany, per exemple, la peça, la composició, és, crec que és d'Hugo Chinesta, enguany. Cada any és d'un compositor. I tu vas tindre la gran sort...
1: Així és.
0: És que quan sento un xiquet cantar, se'n va de seguida.
1: Pues la veritat és que per a mi va ser un projecte molt potent. Molt potent per moltes raons. Molt potent ja de si el fet de fer una cantata de 6 cançons, sobretot també en quin temps, perquè va ser en temps rècord. Això es va encomanar en juny i estava entregant-se en agost.
0: Saps per què? Començaran a partir del curs, no?
1: Claro.
0: Per assajar
1: en
0: i tot.
1: En setembre tenien que estar les partitures. Què passa? Pues bueno, l'administració, permís d'uns i altres, que no sé què. Bueno, pues, che, chico, que sí, però que encara no t'ho havien confirmat. Ah, vale. Entonces, què passa? Vaig passar un mes de juliol i mig mes d'agost, però bueno, a full. A full sí. De a full. Jo sempre dic el mateix. Jo soc una persona, em considero afortunat, tinc molta sort, sempre de la gent que em rodeja, i... Qui va escriure el text de totes les 6 cançons?
0: El teu xat.
1: Home, molt xato. Jordi Plaporta. Què passa? Per mi treballar en Jordi Plaporta és una sort al·lucinant. Per què? Doncs sí. Pues perquè quan ell escriu les lletres, si les lletres ja tenen música, jo l'únic que tinc que fer és posar les boletes. I ja està. Ves que, de veres, és escriu... Vos convide a que llegiu, vos convide a que escolteu...
0: Jordi tinc que conèixer, però és que no t'ha portat... És que jo volia... No li diuen Jordi Porta?
1: Jordi Pla Porta.
0: Porta, pues Porta. Així, que el vaig dir a ell, vens a soles, vas dir sí.
1: Sí, a veure, som parella de hecho som parella, però artística, val? I res, el que el dic és, a mi sempre és molt fàcil posar-li música als seus textos perquè escriu de manera formidable.
0: Aleshores, el projecte Innovacant, 2025, quantes vegades... es va representar.
1: No sé, informació que tinguem així amb nosaltres va ser, no sé si 200, 250 col·les els que van fer en concert.
0: És un projecte cantata. Molt xulo.
1: Això és una barbaritat. Nosaltres vam poder anar a alguna representació. De fet, en el ball es va fer.
0: Sí.
1: I la veritat és que és molt bonico. Molt bonico treballar, molt sacrificat, perquè és de veres molta feina, treballar en els xiquets en el col·le, per muntar-ho, però després el resultat, el plena de goig, i dius, per favor, això ho ha fet jo.
0: Tot això té el poder de la música. Tu saps la música, el poder d'unió. No n'hi ha... Quan ens posem a tocar ja no n'hi ha discrepàncies. La música unís, la música dona pau, la música dona salut. I això, este projecte d'Innovacant, unís coles de diferents de la mateixa població. I després, jo no sé en altres pobles, però en el meu poble, per exemple, s'unixen les bandes juvenils de les dues bandes.
1: Sí, sí, tal. Quan en el Baida van fer lo mateix. Van juntar les dues bandes joves de l'Aranya del Gamell per poder fer este projecte. I al final, si es donen compte, i si som un poquet honestos, la música realment sí que unix.
0: Unís. És així. Bé, este projecte el vas fer l'any passat, més de 200 i pico representacions, però jo vull seguir en la teua carrera, perquè hem parlat del Aura Crea Music, i, per exemple, escoltem esta peça que tinguem.

0: Mario, Deaura crea music? Podem trobar tota la informació a la pàgina web, no?
1: Així no és.
0: Veurem tots els espectacles que feu.
1: Ahí estem, sí.
0: Per si volen contratar-vos.
1: Bueno...
0: Abans d'entrar en esta peça, quin és el pròxim concert que tingueu en algun dels espectacles d'Aura Crea Music?
1: Pues mira, ara en el mes de juliol, si no recorde mal, parlo de memòria, dia 5 de juliol, el fem en Ondón de las Nieves, en la banda de Ondón de las Nieves. El dia 11 de juliol en la banda La Pau de Beneixama. El dia, bueno, esta fecha també per mi és molt important, no sé si és el dia 4 d'agost o dia 6 d'agost, el fem a Xixona, amb la banda, el trabajo de Xixona, com a cloenda del curs internacional de trompeta.
0: Sí.
1: I fem este projecte, això va ser espectacular. I després, el 26 d'agost, si no recorde mal, en Agres, i algun concert que estem ahí, dates a punt de tancar.
0: Molt bé. I estem escoltant al Navem. Al Navem. Quan tu entraves així a Sara Galiana, ella és percussionista, tu eres trombonista, i aleshores la teva música, el metall, és importantíssim. Què estem escoltant així?
1: A veure, sí, sí que és, la veritat és que és un instrument que, bueno, modestament controle, el trombó, com a profe de trombó, titular superior de trombó, i bueno, és un instrument que m'apassiona.
0: Sí.
1: I el Navent va ser una encomanda que em van fer, un encàrrec per mig de Alfredo Cabo, de Nacho Martínez i de Rubén Toribio, que són els membres de la secció de metalls de l'Orquestra de València, i em van fer este encàrrec pues, per una... no sé, és un cicle que fan de música de cambra, l'Orquestra de València,
0: sí.
1: I bueno, van fer un concert espectacular, i en un principi, esta peça està feta per a trompa, trombó i trompeta. Però, claro, com que ja fent una peça ahí també, on estava inclosa la percussió, van dir, Mari, no podries fer-nos un poquetet també papers de percussió, sí, sí, sí. I demés? Entonces, esta versió sí que té la part de
0: percussió. I d'on ve el nom?
1: Pues mira, dels tres dedicataris, no? De Al Naben, és de Alfredo, Nacho i Rubén. Van ser ells que em van dir, no?
0: Ja estava jo pensant en noms moros, imagina't.
1: No, claro.
0: Àrabs.
1: Què passa? Damunt, jo recorde que Rubén Toribio em va dir, bueno, ja que tu venies d'Albaida i tal, i també tenim coneguts en comú, com és Edmundo, ¿vale?
0: Sí. El
1: trombó solista de l'Orquestra Nacional. I em va dir, com tu venies i tal, i estan la fiesta de los moros i cristianos, ¿por qué no nos haces un poco la temàtica que sea i tal? Entonces, claro, hasta incluso van buscar el nom que tinguera cert aire, no?
0: Correcte. Estàs de director també, és a dir, tu no pares, composes a tota hora. Ara que estàs, en què estàs treballant en composició? Abans de seguir...
1: A veure, ara estic molt, molt, molt dins del projecte amb el Mago, amb Magic Almendros. Sí, perquè ara, bueno, evidentment és que són projectes grans on es necessita una dedicació. Compositivament estic treballant molt en això, perquè he tingut que fer un xocotet paronet en lo del Magic, perquè, claro, després una peça que crec que també escoltarem, que és Batec.
0: Sí, ara Batec, parlarem.
1: Que és una suite en quatre moviments per a la meva filla, que va acabar el grau superior de trompa i li vaig fer... I em va dir, pare, m'agradaria dins del recital poder fer alguna obra teua. I li vaig dedicar, pues, esta obra, li vaig escriure.
0: Va't.

0: Farà dues setmanes van tindre ací al programa a la gran Maria Rubio, trompista de l'Orquestra de València, i comentaven la versatilitat que té la trompa, perquè tu escoltes, bueno, tu saps més que ningú perquè has fet una obra, però vaya tonteria que he dit, però com empasta en el saxo.
1: És brutal. És brutal. De fet, moltes vegades, el que és el saxo, moltes vegades en les bandes s'ha utilitzat a defectes de trompa,
0: sí,
1: perquè
0: sí,
1: les
0: sí,
1: bandes,
0: sí.
1: Pues, conveníem d'una cultura on la trompa no era l'instrument, no era un instrument molt...
0: Aquells arranjaments d'harmonia, ¿te recordes?
1: Sí,
0: que ficaven
1: bueno,
0: ahí,
1: inclús ja no sols l'harmonia, fins i tot en la música festera, com aquest protagonisme de les trompes
0: sí.
1: És tan gran i moltes vegades no disposes d'aquest instrument, sempre s'ha tirat mà del saxo per poder fer aquests defectes, val? Aleshores, què vol dir? Que són instruments que fundixen molt bé. I en este cas, bueno, pues damunt el que estava acompanyant, el saxofonista que està acompanyant a Nerea, la meva filla, és la parella, és Pablo. Entonces, vull dir, que també, per cert, ha acabat grau superior també en musiquena, i més, damunt té eixe, no sé, eixe afegit emocional o emotiu, no?
0: Aleshores, estava submergit en esta composició, Batec, que és una obra que has fet per a la teua filla, que ha acabat el superior en el musiquena, i el Batec és el Batec del cor, és a dir, què volies transmetre en eixa obra?
1: A veure, realment en eixa suite de quatre moviments, el que he volgut plasmar és la vida de la meva filla. I t'ho estic dient i m'emociona, perquè...
0: No, clar.
1: Pues perquè és la meva filla.
0: Clar. No n'hi ha res més gran, saps?
1: I damunt... Bueno, dir que ha seguit els meus passos, no sé, no és algo que hagi pensat mai, simplement pense de que ella no ha seguit els meus passos.
0: Ha seguit els d'ella.
1: Ella ha fet els d'ella, val? I com compartim passions, que és la música, pues,
0: esteu més units.
1: Estem en aquest aspecte, estem molt units. I res, què vos tinc que dir? Pues amor de pare, no?
0: I aleshores estava submergit en esta i està submergit també en la composició de Màgic Almendros, que serà un espectacle que va de màgia, no?
1: Sí,
0: de màgia i la música l'envolta.
1: És un espectacle de màgia on el mago va fent tots els seus números i la banda en tot moment està posant aquesta banda sonora a lo que està passant, però el músic no sol es formarà part musicalment d'estos números, sinó que damunt serà part activa de lo que són els trucos de màgia, perquè sí, bueno, fins i tot per dir-te que el mago pot... És que no vull desvelar-te.
0: No, però ja no m'imagino que traurà algú del públic en algun moment donat,
1: bueno,
0: i
1: sí,
0: a saber què passa.
1: O inclús de la mateixa banda. Sí, entonces què passa? Que per mi vull que sigui algo molt divertit, ¿vale? Que musicalment siga molt potent, que la banda ahí queden com a... Buah, com, realment...
0: Sí, igual que fas Cuerpo y Alma, potencies la banda.
1: Totalment. Per mi la banda no pot estar mai en segon plano. Aquest espectacle és el mago i la banda, no és el mago que l'acompanya a la banda, en ningun moment. Entonces, ja el dic, és algo que creguem i que s'apassionem quan estem el mago i jo fent... Pues mira, jo d'ací vaig a fer el truc de la camisa de força, vale, és el desvele, vale, la camisa de força, i la banda està posant aquesta música de tensió, fins i tot que arriba un moment que arriba una cuenta atrás, pot haver inclús un temporitzador, en un temps, un cronòmetre que vaja darrere.
0: Sí, perquè tindrà que anar un poc sincronitzat.
1: Totalment, i l'últim minut va sincronitzat, i el director va mirant el cronòmetre darrere, i quan arriba la part d'ella, dum, va tot sincronitzat, va tot al mil·límetre.
0: Sí.
1: I ja el dic, volem que sigui un espectacle apassionant.
0: Bé, no vull que despedir-te sense que parlem de que dirigissis dos bandes.
1: Pues
0: estàs de director de dos bandes. Quines bandes són?
1: Pues estic de director des de fa any i mig, una cosa així, de la Unió Musical d'Ibi. I després jo sempre tinc que dir-ho d'una manera molt, molt, molt especial, de la meva benvolguda Societat Musical La Pau, de Beneixama.
0: En el... Si m'equivoque, me corregeixes. En l'espectacle de En Cuerpo y Alma presenta una xica,
1: sí,
0: Malena.
1: A veure, és dins del projecte d'En Cuerpo y Alma.
0: Ella crec que és de Beneixama, no?
1: Ella és de Beneixama, sí, de Malena. Malena és una presentadora, cantant excepcional, és bueno, va, és espectacular, i sí, és la que tinguem des dels nostres projectes, ella, i també tinguem, perquè clar, igual elles no sempre poden tots els programes, i comptem també amb una presentadora d'ací de la casa, i no...
0: D'Albaida?
1: Sí, d'Albaida.
0: Que està en un trio que ja ha vingut.
1: D'Albaida i de la casa.
0: Ja ho sé, ja ho sé.
1: Sí, de Rosa Porta.
0: De Rosa.
1: Sí, claro, vale, que evidentment està Albaida, la conec.
0: L'han tinguda, sí, en el
1: claro,
0: programa.
1: Claro que sí.
0: En Pep Soler.
1: En Pep Soler, claro, també un albaidí. I res, i dic la benvolguda banda de la Pau de Beneixama, pues perquè enguany fa 11 anys que estic dirigint allí. Oh. De manera consensual i de manera molt, molt meditar i molt ja, pues, acabarem el cicle enguany a Santa Cecília.
0: Chico.
1: Buah, me se posen llàgrimes en els ulls, tio.
0: Perquè, això no m'ho esperava.
1: Buah, sí, és algo que ja portava aquesta decisió, l'hem anat posposant. De fet, tenia que ser en Santa Cecília de l'any passat. Van dir, bueno...
0: Però si una cosa pues, funciona, no cal.
1: Esperem... Bueno, pues, no, pues l'any que ve hi podíem fer... I al final van dir, fem una cosa. I ja que m'han setat l'any, acabem l'any. Però ja sí, enguany en Santa Cecília del 2026. Farem un concert, de fet ja el tinc programat, tot en concert, perquè serà tot en música meua, amb gent... Com, vindrà el meu nebot d'Uruguai.
0: Ara parlarem.
1: D'Uruguai a fer el concert de trombó. Vindrà a veure, segurament Raúl Chocolate, per poder fer alguna peça. Per exemple, José Manuel Vázquez, que és el que li vaig dedicar el concert per Bombardino, Souls Expression, també vindrà de soliste. I bueno, i serà un concert per mi molt emotiu. I res, si a partir de Santa Cecília, pues evidentment estaré a travegar dins de lo que en l'argot futbolístic dins del mercat d'hivern.
0: T'agrada el futbol?
1: No.
0: Ah, pues a mi tampoc. Aleshores, estem escoltant la peça que has dit sobre l'expressió i no vull que te'n vagis. Solament que em contestes aquesta pregunta abans de dir el suggeriment de la setmana, que vas a dir-lo tu també. Què t'agrada més, dirigir, compondre, tocar? O això no es pot medir?
1: Jo penso que cada moment té lo seu.
0: Sí.
1: Quan interpretes, és màgic. Quan dirigeixes, és màgic. I quan composes, és màgic.
0: Doncs anem a continuar aquesta màgia escoltant a Mario Roig Vila, compositor, director, trombonista, professor, tot això, que va dir-nos quin és el suggeriment de la setmana. Ja ens ha donat alguna pista en el seu nebot.

0: Així som, en fem banda.
1: I seguim en el suggeriment de la setmana i Mario Roig ha parlat en un moment del seu nebot. Anem a escoltar un poquet d'este concert.

0: Concert número 1 és el primer concert per a trombó i orquestra. Mario, com un dia es despertes i dius: mira, vaig a compondre un concert per a trombó?
1: Pues veure, tot això un poc et va relacionat en els estudis superiors de composició, val? Jo ja des del món de la música festera ja tenia moltes coses fetes, però volia sempre com dir, donar un pas més enllà, no?
0: Sí.
1: I m'apetia molt fer-li al Monevo César, pues perquè, a veure, damunt soc el seu padrí.
0: I damunt toca el trombó.
1: I damunt toca el trombó, és el trombó soliste de l'Orquestra Simfònica del Sodre en Uruguai. Mm. Avui en dia està fent una programació espectacular, un nivell brutal, i m'apetia molt el fet d'escriure una obra que a la vegada va ser la meva obra de final de grau en composició, i la meva defensa del TFT i tot el tema este va ser sobre este concert. I este és un concert d'un sol moviment, val? D'uns 15 minuts de duració, i on tot naix sobre el nom de César. César és domicilarre, i de domicilarre és on apareix tot este concert, on hi ha pinzellades de tots els concerts de trombó, tant el Grondal, solos com el bolero, Mahler.
0: És que realment no n'hi ha un gran repertori, i mira que el trombó és un instrument que té història, però com a concert no teniu tants concerts. En teniu, però no teniu una gran com, jo què sé...
1: A veure, no és el violí, no és el piano...
0: No teniu tant de repertori trombonístic com a concert d'orquestra.
1: A veure, històricament sempre s'ha escrit per un instrument solista quan un compositor, per afinitat, tenia sempre algun conegut, un gran trombonista, i li escrivia els concerts per ells. O fins i tot els mateixos compositors o directors que eren trombonistes i s'autocomposaven i de més, vale? Però sí que és de veres que no som dels instruments on més s'ha escrit. Vaig a per davant la dificultat que n'hi ha sempre també de poder programar instruments per a solistes i que aquest instrument siga un trombó. En una orquestra és molt difícil. De fet, si mires les temporades, n'hi ha temporades i temporades i temporades on no ha hagut un trombó solista tocant un concert.
0: No se programa tant, i com a repertori, dins del repertori de conservatoris, el repertori per estudiar, és una bona opció. Esta és la versió orquestra.
1: Mira, el comente. Originalment és per orquestra. De fet, es va estrenar en orquestra.
0: Vale? Allí en Uruguai,
1: allí
0: no?
1: En Uruguai. Claro, però com jo, entre altres coses, tinc els peus en terra i sé que programar en orquestres és dificilíssim.
0: Buf, aquesta temàtica, en Sara, que tu has parlat en ella abans, estàvem comentant, és molt complicat.
1: Vale, però bueno, acció-reacció, sempre n'hi ha solucions. Fas la versió pa banda.
0: Correcte.
1: De fet, esta és la versió pa banda, que vam estrenar la versió de banda, i aquesta mateixa setmana, bueno, una setmana de diferència, es va estrenar en la banda municipal d'Alacant, amb la banda municipal d'Alacant, evidentment, i en el auditori de l'ADA, i una setmana després, que és aquesta gravació, la vàrem interpretar en la banda de Mutxamel, l'Aliança de Mutxamel, quan jo entonces era director de la banda. De fet, esta gravació és en la banda de Mutxamel, i, bueno, per mi és quan ja té tots els ingredients per poder-se interpretar, que és tindre la versió de banda.
0: I és molt, molt complicada per al trombó?
1: Mira, el comente. Ara, recentment, acabo de fer la versió, la reducció per a piano, perquè inclús un alumne meu que estudiava en el grau professional, que era acabat superior en Alacant, l'ha volgut fer com a final de carrera, i, claro, evidentment, la té que tocar, i he fet la versió per a piano, ¿vale? La reducció per a piano. Què vol dir això? Automàticament jo sé que aquesta obra va formar part del repertori trombonístic en els conservatoris superiors, perquè ara ja sí que té el que necessitava, que era la reducció de piano. Per poder-se interpretar.
0: Correcte. I si algú està escoltant la... Tu ja has dit que estàs fent la versió per a piano.
1: Sí, ja està acabada.
0: Però si algú està escoltant-la i la vol i li interessa, com la pot aconseguir?
1: Mira, doncs bueno,
0: vols escoltar això?
1: Mira, estos elements.
0: Dóna-li, punxa-li un poc la veu, Patricia.

0: Hem parat perquè hem sentit, tenia una mencioneta al bolero, després te'n vas a Wagner, no?
1: Sí, hem fet el bolero, tercera de Mahler, el concert per a trombó, hi ha moltes, moltes, moltes referències que entren dins de la vida d'un trombonista. Sí.
0: Aleshores, si busquen la teva pàgina web, Mario Roig, allí es pot trobar?
1: En la pàgina web tinc totes les partitures. Totes
0: de
1: les
0: tot poden, el que has fet.
1: De tot el que he fet, es pot anar a baixar, tant de cambra...
0: Este és el concert que jo estava comentant abans?
1: El David.
0: El David, i
1: el David, el que tanta...
0: El David.
1: El que tantes vegades mos lleva la sona als trombonistes per ixa entrar, que no es medis bé, si el sí en la quinta, en la primera...
0: És que estava ben fora d'antena i estava intentant dir-li un concert. Era el David.
1: Pues ahí fa referències a tot este repertori trombonístic. I el que estàvem comentant, pues que en la pàgina web poden descarregar-se de manera gratuïta tant la música festera, com la música de cambra, com el concert per a trombó, i a veure si algo no està... La part de piano encara no està penja, no hi ha ningú problema, que m'escriguen, que es posen en contacte amb mi, que ho tindran.
0: Doncs ha sigut un plaer tornar a veure, parlar amb tu, sempre és un plaer. Conèixer tot el que estàs fent, tot el que fas. Eres un cul inquiet. Sí que eres, Mario.
1: No sé com... El millor sempre que definir-te és millor que el definisca un altre, més que... Jo simplement dic que... Bueno, pot sonar atòpic, però la música és la meva vida.
0: Correcte.
1: Vull dir,
0: és
1: el que em dona la vida. I
0: es dona pau, tranquil·litat i tot, algun mal de cap, però després es soluciona.
1: Bueno, però això s'empenya un paracetamol i te lleva ja. Això no hi ha problema. O un poquet de caco per la serra,
0: sí.
1: O per el bancal i te se despeja el cap.
0: Verita que sí. Moltes gràcies per haver vingut, Mario, per conèixer més el Aura Crea Music, tots els projectes que portes, que són molts. Així que gracietes.
1: Moltíssimes gràcies, Imma, per tota la llavor que feu, per els compositors, per la música i per les bandes. Moltes gràcies.
0: Moltes gràcies a tu. I seguim escoltant este primer concert per a trombó de Mario Roig Vila i escoltant este concert interpretat per el seu nebot César Roig Espí. Posarem el punt i final del programa d'avui. A l'equip tècnic ha estat Patricia Valera, en producció Lorena Alegre, a les xarxes sempre està Imma Santana i esta setmana també ha estat Marc Santana. Així que moltes gràcies per estar ahí tots els caps de setmana. Que passeu un molt bon diumenge, que disfruteu de l'estiu, que ja el tinguem ahí a la volta del cantó. I que nosaltres tornem el dissabte, que això seguís, que la música mai para, la música és com la vida, no pot parar, si para la música para tot. Així que tornem així el dissabte que ve. Gràcies, adeu.
2: Són les 10.
3: A punt. Notícies.
2: Avui estarem pendents d'aquest acord de pau entre els Estats Units i l'Iran que podria firmar-se avui. Donald Trump dona per fet que és qüestió d'hores, també el Pakistan, que és el país que ha mediat en el conflicte. En canvi, el govern de Teheran és el que posa més pegues. No confirma res, parla de dies i no d'hores, però sí admet que el pacte està més a prop i destaca que l'estret d'Hormuz continuarà davall control iranià. Alié a aquestes converses, Israel continua atacant el sud del Líban, on 5 persones han mort en les últimes hores. I així a casa, recordem que este 14 de juny és el Dia Mundial de la Donació de Sang. És una data que busca sensibilitzar sobretot sobre esta necessitat d'obtindre sang segura de manera regular i agrair de pas als donants altruistes el seu gest. Per a ser donant, recordem que cal tindre entre 18 i 65 anys, pesar més de 50 quilos i estar en bon estat de salut. Anabel Julià és la directora d'infermeria del Centre de Transfusió de la Comunitat Valenciana.
4: Si hace falta, los acompañamos dándoles la mano durante todo el tiempo que están aquí con nosotros, que solo es media horita. Ellos vienen con toda la ilusión del mundo, siempre con una sonrisa, ellos más que nosotros incluso, y cuando se van, todavía la sonrisa es más grande.
2: El col·lectiu mèdic torna a fer vaga esta pròxima setmana. És l'última convocatòria de les que estaven previstes per a protestar contra l'estatut marc que ha signat el Ministeri amb els sindicats majoritaris. Els metges i metgesses demanen un estatut propi i millores, tant en horaris com en retribucions. I en l'agenda política, el president de la Generalitat i el ministre d'Hisenda es reunixen demà al Palau de la Generalitat. És una cita entre Juanfran Pérez Llorca i Arcadi Espanya que arriba després que el cap del Consell la sol·licitara. Només va ser nomenat Arcadi Espanya ministre d'Hisenda en substitució de Maria Jesús Montero. Serà, bàsicament, per a parlar del finançament de la Comunitat Valenciana. I en la informació internacional, de nou, el Congo apuja a 710 els casos confirmats d'Ebola i a 149 les morts, mentre l'Organització Mundial de la Salut advertís que el brot pot ser major del que s'havia estimat en un primer moment. Una possible explicació d'esta propagació tan virulenta és que afecta una regió marcada per una crisi humanitària, la inseguretat, la mobilitat de la població i un sistema de salut feble que fa difícil tallar les cadenes de transmissió. De les fogueres d'Alacant, recordem últimes hores per a participar en l'elecció del ninot indultat. L'exposició està a l'antiga llotja de Peix i el recompte de vots es farà esta vesprada, quan sabrem quina figura se salvarà de les flames en les fogueres de Sant Joan. I en els esports parlem del Mundial de Futbol i de la selecció, que ja està a Atlanta, on debuta demà a les 6 de la vesprada contra Cap Verd. Espanya es va exercitar ahir a porta tancada i només resta escoltar Luis de la Fuente, encara que poques pistes donarà respecte a l'11. A la porteria sempre hi ha debat, tot i que el seleccionador ha posat sempre a Unai Simón. I a este respecte, un dels que competís amb Unai Simón, David Raya, explica com es viu des de dins aquesta lluita per la titularitat.
5: Siempre ha habido mucha competencia, sobre todo en la selección española, con los porteros que hemos tenido, y con total naturalidad, con compañerismo, intentando empujando uno al otro para ser mejores y hacerle la vida un poquito difícil al míster para quien que tenga que elegir que no sea fácil.
2: Continuem amb el Mundial i afegim marcadors dels partits disputats esta matinada. Empat a un en dos partits, el Qatar-Suïssa i el Brasil-Marroc. D'altra banda, Haití 0, Escòcia 1 i el partit entre Austràlia i Turquia ha quedat 2-0. En bàsquet, a les 8 és el tercer partit del play-off pel títol per a València Bàsquet. Serà Badalona. Si els taronja guanyen la sisa joventut, estarien en la final per la via ràpida. Parlant d'eixa final, el Barça ja està allí també. A nit es va imposar 76-85 en la pista de la Laguna Tenerife. I en l'horatge, més calor de dia i de nit també. Javi Miró, bon dia.
6: Bon dia, despertem de nou amb ambient assolellat, pinzellades de núvols alts en algunes comarques, però sense més conseqüències. Les temperatures mínimes ho han pujat. En moltes comarques, entre 1 i 2 graus més que els que van registrar ahir, ja són molts observatoris que queden per damunt dels 20 graus, inclús zones de l'interior on no baixa la temperatura d'esta fita en tota la nit i al litoral. Sol ser més habitual ara mateix que la temperatura de la superfície del mar ja es troba al voltant dels 23 graus, que costa de baixar d'esta nit tropical. Així que avui hem notat un ascens tèrmic, l'anticicló s'estira en forma de falca, li ve acompanyat una massa d'aire càlida a uns 1.500 metres i es nota. Avui les màximes també pujaran, en especial cap a l'interior central, l'interior de les comarques centrals, inclús en el litoral sud de València, nord d'Alacant, així que parlarem de temperatures de més de 34, 35, inclús 36 graus en algunes comarques. En general serà una jornada assolellada amb desenvolupament de núvols tímids en algunes zones de muntanya, tant de les comarques centrals com de l'interior nord, no tindrem precipitacions i les màximes que pujaran. Serà una jornada calorosa. Ja comencem el dia amb temperatures valentes, però durant les pròximes hores continuaran pujant amb brises que es faran destacables, sobretot a partir de les 4 i 5 de la vesprada en molts punts de litoral i prelitoral.
2: Les 10 i 5 és tot. Nou butlletí a les 11. Arrencarà fora de cobertura, comandat per Donís Salvador.
3: La ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a l'Alt Maestrat, 101.3.
7: De tu a tu.
8: Agromètodos celebra 40 anys d'història, una història de persones amb passió per la recerca i el desenvolupament de productes naturals que promouen la sanitat dels cultius. 4 dècades de solucions innovadores apostant per una agricultura més tècnica i compatible amb el medi ambient. Agrométodos, 40 anys cuidant els teus cultius.
9: Dicen que empiezan en junio, pero se sienten mucho antes. Se ven, se disfrutan, se viven. Porque hay experiencias que no se pueden contar, las tienes que vivir.
10: Poderes de San Juan de Alacant, declaradas de interés turístico internacional del 20 al 24 de junio. Antes de que empiecen, ya están pasando. Generalitat Valenciana.
3: A punt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a València, 102.2.
7: De tu a tu.
11: Estàs a punt de quedar-te fora de cobertura. Donís Salvador.
12: Hola, què tal? Molt bon dia, amics de Punt Ràdio, molt bon dia, amics de Fora de Cobertura i benvinguts tots al millor còctel de societat, moda, cultura i oci de la Comunitat Valenciana en clau radiofònica. Són les 10 i 7 minuts d'este diumenge 14 de juny de 2026 i tenim 2 hores per davant de contingut variat. J. González, com estàs?
13: Muy buenos días, Donís. Precioso domingo el que tenemos por delante.
12: Així, bon dia, eh?
13: Sí, senyor.
12: Per anar a la platja.
13: A disfrutar.
12: O per vindre a l'estudi, també.
13: Sí, senyor.
12: Fernando Pena, com estàs?
14: Pues muy bien, muy contento de estar aquí. Después de una semana de las más importantes para mí a nivel profesional, esta semana ha sido el Congreso Internacional de Duelo, organizado por AEPSIS, por la asociación que represento, y hemos sido al final más de 12.500 personas inscritas.
12: ¡Wow!
14: 12.500. Hemos marcando un récord en cuanto a congresos de psicología. Y de eso vamos a hablar hoy un poquito en el programa de duelo.
12: Fenomenal, enhorabuena.
14: Gracias.
12: Rubén Mayols, ¿cómo estás?
15: Muy contento. Ha comenzado el Mundial, el New York Knicks ha ganado la NBA... Wow. Así que una semana mogudeta.
12: El día va rodando ya.
15: Genial, genial. Felicitarlo desde así, como se estarán escoltando seguro.
12: ¿El New York Knicks o...? Sí.
15: Concretamente, Branson, el número 11. Buenísimo.
12: Sí. Bon tío, sí. Mando banter, mando banter. ¿Davanter?
15: Sí, se te capiste.
12: Sí, sí, bueno.
13: Y Valencia Basket, que lo tenemos... Que
15: va a jugar muy bien también, Valencia Basket, por cierto.
13: Hombre, que lo tenemos casi con un pie en la final.
15: Categoría, sí, sí.
12: Eso es una otra historia. Eso sí que es una tragedia, chaval.
15: A ver cómo acaba, ojalá acabe bien.
12: Gracias, Valencia. Rubén Mayols. Pablo Fernández, ¿cómo estás?
16: Muy bien, diumenge bo, tenim bon temps. El Mundial ya ha comenzado y ya no donar curiosidad. Anem a saber un poco más.
12: ¿Fresquets en l'estudi?
16: Está muy bien, está muy bien.
12: Categoría internacional.
16: Estem elegants.
12: Está de categoría internacional. Óscar Rueda, ¿cómo estás?
17: Bon dia, pues muy bien. Día en solet, día tranquil y a punt ya de comenzar les fogueres de Sant Joan. Está a punt de tancarse la exposición del Ninot, ya estem calfant motors per aquesta gran celebració de juny que bueno, estem ja en ànsia de poder viure en primera persona.
12: La setmana que ve, el dia 20, tindrem un especial Fogueres de Sant Joan, però avui tindrem la prèvia en Òscar Rueda. Sumari, comencem. Començarem vent el Mundial des de fora de cobertura. El Mundial, ho vam sentir bé. El Mundial en fora de cobertura, les curiositats del Mundial o dels Mundials de futbol. En Pablo Fernández, nostra història en pindoletes que parla de l'origen de les fogueres de Sant Joan. Intel·ligència artificial, SpaceX, Rubén Mayols.
15: Aixita bolsa.
12: I què t'apareix?
15: Té les seues conseqüències... Bones algunas y algunas pues no tan bones.
14: Y ha salido barata por lo que he visto, ¿no? Ha salido baratita.
15: Pues como ha acabado, sí.
12: De psicología parlem, com ha dit Fernando Pena, del dol per la pèrdua d'una persona volguda. I dice congrés d'EPSIS que ha congregat a més de 12.500 persones marcant una fita en els congressos internacionals de psicologia. Acabarem la primera hora en el Plat Valencià del dia i a la volta de l'informatiu parlarem en Raúl. Atenció, ese cantant que hemos representat en Eurovisió, que ha fet les delícies de la música estiuenca durant molts anys, de tots els més balladors en les pistes de ball. Tindrem com a convidat especial a Fernando Giner, exjugador del València, i també tindrem, com és habitual, la previsió meteorològica i parlarem amb Verónica Romero, que presenta el seu nou single junt a King Africa. Tot això i més en fora de cobertura fins a les 12, moment en el que donarem pas al punt a punt en tota l'actualitat deportiva de la Comunitat Valenciana.
11: Fora de cobertura, Donís Salvador.

0: Quin temazo, per a començar a ambientar no? la secció del Mundial.
1: La pilota ja és al terreny de xoc. Anem a veure com va el partit. El Mundial el tenim ahí. I anem a donar, si te pareix, Donís, dades curioses. Perquè el Mundial, potser a veces, veiem el partit de futbol, a veure qui guanya, qui no guanya, si passem a la final o semifinals, etc.
0: A nit a les 12, xuà, Brasil, Marroc. 1-1.
1: Bé. Empatats.
2: Primera, primera sorpresa per a molts, eh?
3: Sí, tan amics.
0: Sí, sí.
2: Bueno,
0: sí,
2: el
0: Consell de Fora de Cobertura, com ho veu?
1: El Consell d'Experts.
0: Sí? El Consell Jedi, el Consell d'Experts és un altre.
3: A ver, és una sorpresa, nadie se esperaba este batacazo de Brasil, però hay que decir que los partidos inaugurales de cada selección no son fáciles. Hay que ver mañana cómo lo hace España,
0: bueno,
3: también.
0: Argentina comença perdent els dos primers partits en el Mundial que guanyà, l'últim, i España comença perdent 1-0 contra Suïssa.
3: Exacto.
0: En el Mundial que guanyà.
2: Sí, que... ser, fàcil, Marruecos va ser la primera selecció de la història que va tindre a tots els jugadors del camp nascuts fora del país.
0: Anda.
2: Tots els que tenien el camp
1: havien
2: nascut fora. Estadístiques.
0: La tenies amuntada, ixa?
1: Ixa no, però ja queda tenir que la diguera ell. Anem allà. El Mundial 2026 està aquí dret a convertir-se en un dels esdeveniments esportius més importants de les últimes dècades. No sols per la passió que desperta el futbol en milions d'aficionats, sinó perquè la pròxima Copa del Món, que ja ha començat, arriba a acompanyar de canvis. Es disputarà, començarà l'11 de juny, i estarà fins al dia 19 de juliol, i tindrà com a escenari Estats Units, Mèxic i el Canadà, una candidatura conjunta que permetrà portar l'espectacle a algunes de les ciutats més importants d'Amèrica del Nord. Atenció, serà el primer Mundial amb 48 seleccions front de les 32 de Qatar 2022, i el nou format incluirà 12 grups de 4 seleccions. Dura també molt més, 39 dies. I el nou format permet a més l'entrada de més seleccions, com Àfrica, Àsia i CONCACAF. És un intent de la FIFA també per ampliar la representació global del torneig. Com hem dit mai abans, un Mundial masculí s'havia repartit en 3 països anfitrions. Uns països que, com diguem, en total s'albergarà en 16 ciutats que seran seus dels partits. Els Estats Units, òbviament, albergarà la major part de les trobades, incloses totes les eliminatòries, a partir de quarts de finals. L'estadi Azteca, també és una altra curiositat, farà història. Es convertirà en el primer a albergar partits de 3 mundials masculins distints després de les edicions del 70 i del 86. Del 70 no estàvem, Donís, del 86 sí. I el torneig arrencarà
0: aquí. Però acabaig d'arribar, eh?
1: Acabaig d'arribar.
2: Sí. Jo no estava.
1: Alguns estàvem pensant-se. Una de les preocupacions d'aquest Mundial també és la calor, ho hem comentat abans. Un dels grans temes no només serà el futbol, que estarem pendents, sinó el clima. Un informe de World Water Attribution, una iniciativa científica internacional que estudia fenòmens meteorològics extrems, adverteix que prop d'una quarta part dels partits podrien disputar-se baix condicions de calor potencialment perilloses per a jugadors i aficionats. Ciutats com Miami, Kansas City o Filadèlfia figuren entre les més exposades a altes temperatures i una humitat durant juny i juliol pues, elevada. La FIFA ja contempla pauses d'hidratació i altres mesures de protecció.
0: Bueno, està a l'hora del dia.
1: Home, clar, és que estem al calor i allí pues, molt més que així.
4: I si a això le sumes l'altitud, més complicat el jugar.
0: Jo 2 metres.
3: Ya. Yo he escuchado que se van a suspender momentáneamente algunos partidos en cuanto se escuche algún trueno por este riesgo de tormentas y demás, que más de un partido se va a ver.
1: Sí, sí, el clima fins ara, com hem dit, n'hi han altres edicions en el que el Mundial preocupa pues, l'accés, no? O sobretot la seguretat per possibles, encara que la seguretat òbviament està molt pendent, però sí que és cert que en aquest Mundial la calor està molt pendent per la previsió d'altes temperatures en països concrets. Parlem també d'un Mundial, Donís, cada vegada més pensat per a l'espectacle. Això passa com a Eurovisió.
0: Però i això per què?
1: Pues perquè la FIFA també estudia incorporar un espectacle durant el descans de la final, inspirant en format habitual de grans esdeveniments esportius com la Super Bowl. La final es disputarà, atenció, en el MetLife Stadium de Nova Jersey, un dels grans recintes esportius dels Estats Units i habitual escenaris de concerts i grans esdeveniments. L'actuació musical és una novetat per a una final masculina de la Copa del Món, on tradicionalment l'entreteniment es concentrava abans del partit o en cerimònies d'obertura i de tancament. Segons va anunciar la FIFA, artistes com Shakira, Madonna, el grup sud-coreà BTS y Chris Martin, cantante Coldplay, estarán en la final.
0: Cuidado, ¿eh?
1: Atención.
5: No, con cartel.
0: Ojo.
1: Pero yo te digo que el fútbol pues es combina el espectáculo, la música es combina el espectáculo, y es que el espectáculo al fin y al cabo tiene que estar pues en todos estos esdeveniments, que también pues mi achen que también es dedica a ver ese tipo de espectáculo y de pas pues veo algún partido de teatro, en este caso la final.
0: Home, crec que la atracción será la final y en acabant.
1: I parlem també d'un recorregut que reuneix una àmplia mirada sobre una final als recintes que han marcat l'època. Te pareix que te doni algunes dades així?
0: Dispara.
1: De dir, dices que dius, no ho sabia. Dispara. I Raül diu, ho sabia, perquè l'havia comentat a ell i te què diré.
3: Rubén. Raül viene luego.
1: Al llarg de 20 mundials, només 8 països han guanyat. Brasil 5 vegades, la última en 2000.
3: Pentacampeona, sí senyor.
1: Alemanya i Itàlia 4.
3: Wow.
1: L'Argentina i Uruguai 2 vegades cadascun. Anglaterra, França i Espanya han guanyat només una vegada cadascun. Per tant, al llarg de 20 mundials...
0: Però quina vegada tu?
1: Això sí.
3: No
1: valorem així l'afició ni l'eufòria.
0: Sí.
1: Però 8 països han guanyat durant els 20 mundials. 8.
0: Són dades, ja està. Vale.
1: Correcte. El camerunès Roger Milla és el jugador més longeu, qui amb 42 anys va anotar un gol contra Rússia en la Copa Mundial de Futbol als Estats Units del 94.
3: Madre mía.
1: I sabeu qui és el jugador que més partits ha disputat?
3: En un Mundial?
1: Va jugar el seu partit número 25 davant Croàcia en el Mundial de França del 98.
0: Buah. El bicho.
3: No.
1: És alemà, és alemà.
0: Mataus.
1: Molt bé, Doni.
3: Sí, senyor.
0: Bravo, bravo. Sí, senyor. Vamos.
6: Increïble.
3: Wow.
0: Sí.
1: No li ho havia dit.
6: El Bitchen.
0: No.
6: Era el Bitchen.
3: Increïble.
6: Era el Bitchen, no el Bitchen.
3: El Bitchen.
1: I atenció, perquè parlant un poc d'Alemanya, és l'únic país que ha jugat més de 100 partits a causa de la quantitat de vegades que ha arribat a finals i semifinals.
3: Exacte.
1: I anem al major número de gols, perquè el que ens agrada en un partit que és... Pues veuràs gol.
0: Salenko.
3: Ah, hòstia.
1: No, anem al número de gols. Ha sigut 12. El major número de gols en un partit ha sigut 12.
0: Ah, en un partit,
1: en un partit, home. 12 en el partit entre Suïssa i Àustria. Els que van jugar en quarts de final en el Mundial de Futbol de Suïssa del 54 amb 7 gols per a Àustria i 5 per als anfitrions.
3: Hola.
0: El major número de gols en un mateix partit per un mateix jugador.
1: Ja havia quedat en que la diries tu, Doni.
0: Salenko, no? Salenko. Con la 5.
3: ¿Fueron 5?
0: Oleg Salenko, sí.
3: Yo me acuerdo. Pero no recuerdo si fueron 5, sí.
0: Yo me acuerdo, después ¿fueron 5?
3: sé sí. Que fue una barbaridad.
0: Mundial de Estados Unidos, chame.
1: A Borespes, que son muy espes.
0: Aterrizaba en Valencia hace 15 minutos.
1: El gol más rápido de toches mundiales...
0: ¡Gol!
1: Va a ser a Corea el 2002, en el partit entre Corea del Sud amb Turquia, i apenas 11 segons després del xiulet inicia el turc. Hakan Şükür marcà el gol més ràpid.
3: Hombre,
1: 11 segons.
3: Hakan Şükür, sí senyor.
1: Uh-huh. En el partit inaugural davant Croàcia, el jugador brasiler Marcelo va anotar el primer gol del Mundial del Futbol del Brasil en 2014 en la seva pròpia meta. Una altra curiositat.
3: Home, no tenia altra cosa que fer.
1: I atenció, mira les dades. Tu imagina el que estan ahí apuntant. Curiositat. El gol número 1000.
3: D'un Mundial.
0: Qui va ser?
1: Va ser en el 78, en el Mundial de Futbol de l'Argentina.
3: Kempes.
1: No, va ser el neerlandès Rob Rensenbrick en un partit davant Escòcia en la tercera trobada de fase de grups.
0: Apunta-li la Kempes, que ja no el coneix ningú.
1: Quin va ser també la primera volta que en el Mundial apareixien en les samarretes els números gravats? Tic-tac.
0: Mèxic 76.
1: No.
3: Por ejemplo.
0: O era 72.
1: Mundial del Brasil...
0: No, Múnich 72,
1: ¿no? 50. Mundial del Brasil del 50 va ser el primer mundial en el que els jugadors van portar els números gravats en les seues samarretes.
6: Està bé que ho faig.
0: I els noms?
1: Els noms són en la pròxima setmana. Claro, no hem adonat tot el dia. Que ho va de curiositats, Donís. Ho va de curiositats. Anem a director tècnic. El director tècnic brasiler en el qual més mundial ha estat.
3: El entrenador, te refieres?
1: Sí. directos técnicos.
3: Marcelo Bielsa, por ejemplo, puede ser uno.
6: No, Brasil.
1: Carlos Alberto Parreira. Va a estar en Cuba, en Kuwait 82, Emirates Árabes en el 90, Brasil 94 y 2006, Arabia Saudita en 98 y Sudáfrica en 2010.
3: Madre mía.
1: I vos vaig a donar una altra, bueno, una altra pregunta. Hem parlat de números gravats, vale? Quan va ser el primer mundial que es varen utilitzar les targetes groga i roja? Vull dir, que se ficaran en marx i va dir, xiquet, tu groga, tu roja.
0: Se està portant mal, grogueta.
1: Que va permetre la substitució de jugadors a més ja tradicionals canvis. El primer mundial.
5: Sí, o sea que en el primer no se va a hacer encara, no. Vols dir, no? En
1: sí que
5: el,
1: estava, però quan se va
5: estava
1: utilitzar,
5: la norma, però estava no la norma. Estar, no? Te dien, un... tarxeta groga, però no te la tren.
3: No, no te la
1: sacaron. La primera no, volta.
0: Ara hoy te di ayer, li feien el litet, a l'altra voràs.
5: A l'altra voràs.
1: A decir pues de que no. Des, pues, Fernando va molt
5: si
1: per
5: no
1: allà.
5: Si no fue la primera, pues la segona, ¿no?
3: México.
1: Hombre, esta pista.
0: La di yo.
1: Pero hasta le faltaba. Pista musical. Mèxic 1970, la primera volta que les targetes groga i roja pues ixien al terreny de xoc. Estaven guardadetes. Sí. La primera targeta roja...
0: Perdó un moment, Pablo, és que ningú... O sigui, tot el món s'havia portat bé i no s'havien tret les targetes? O era la primera volta que estaven disponibles per a traure?
1: No, és la primera volta que ixien al terreny de xoc. Disponibles estaven, però hi hagueren situacions en què l'àrbitre va dir estrenem targeta.
0: Va.
1: I anem també parlant un poc de targetes, el partit amb major nombre de sancions. Òbviament, posterior al 70, clar. El tenim prop, eh? És un país molt prop d'Espanya.
3: França?
1: No, va, mos queda un altre més
0: prop. Portugal?
1: Muy bien, un aplauso.
0: Andorra?
1: Portugal.
0: El Mundial d'Andorra.
1: Ha sigut Portugal-Holanda en el Mundial 2006 amb 20 targetes entre grogues i roches i, per tant, l'expulsió de 4 jugadors.
0: Sí.
1: I l'enfrontament i anem a parar un poc de parèntesis, és que investiga molt, sobre
0: no,
1: el
0: ja veig.
1: A mi que el futbol
0: el mundial en fora de cobertura.
1: La meua dona diu, "Vas al mundial?" I en un moment diu, "Vas al mundial?" I no me ho has dit. Que tot era pipi pipi alertes. Anem ara a l'enfrontament entre dos germans i és que dos germans han jugat el mundial un front a l'altre. I va ser en el Mundial de Sud-àfrica 2010, el partit entre Ghana contra Alemanya, Jeremy Boateng amb la samarreta alemanya, mentre que Kevin Prince Boateng lluïa la ganesa en la fase de grups. Dos germans enfrontats.
3: Curioso,
0: és curioso. I xoaren en el camp o contra l'altre?
1: Sí, els dos juntets.
0: Mira tu que coses, eh?
1: No, mira que coses, els pares, que aquí animaven. Aquí animaven els pares.
3: Bueno, aquí se podría dar el caso con los hermanos Williams, ¿no? Que tenemos a Nico en la selección española y a su hermano en Ghana, creo.
1: Pues podría ser...
0: No, gana Nico.
3: Gana Nico. Con por supuesto.
1: Con que gane España ya te quito algo. I anem als estadis emblemàtics en les copes del món. No sé, a l'hora d'oferir un estadi, quan se construeix o bé quan s'adapta, té molt que veure i és que els estadis també han evolucionat al llarg del temps. Igual que l'espectacle forma part. El Estadi Centenari en Montevideo va ser concebut per al primer campionat mundial de 1930 i la seva construcció en 9 mesos es va convertir en un manifest d'eficiència i ambició. Els arquitectes van projectar un estadi pensat des de zero com a seu principal, on l'escala i la funcionalitat dictaven el disseny. Escala i funcionalitat. Se va avançant en el temps i l'estadi Maracanà, l'arquitectura va incorporar ja una dimensió popular difícil de replicar avui, amb una vasta terrassa, si recordem, n'hi havia una terrassa, on permetia que milers d'aficionats convisqueren en un mateix pla sense jerarquies, creant una atmosfera densa i vibrant, i era un disseny que entenia el futbol com una experiència col·lectiva, i anava un poc canviant el concepte. L'antic estadi de Wembley va elevar el complex a un símbol. Les seues torres blanques i la seqüència de 39 escalons cap a la llotja reial feien que el recorregut físic del jugador es convertira en part del ritual de la victòria. N'hi havia un passadís per als seus jugadors i així es va inaugurar la final del Mundial d'Anglaterra del 66. I en la mateixa línia de monumentalitat, l'estadi Azteca, ara estadi Banorte, va consolidar una identitat pròpia. En este cas, combinava l'escala massiva amb una integració urbana. Més que un estadi, funcionava com una topografia artificial on s'han inscrit alguns dels moments més icònics del futbol. Un altre estadi, el de Múnich, representa un gir cap a la innovació estructural. Ahir ja van pensant un poc el sentit que té que tindre l'estadi. La seua coberta lleugera i translúcida dissenyava una membrana i que va redefinir la relació entre estructura i atmosfera. Volien un poc que els jugadors, sobretot l'estadi, formara part de l'atmosfera, que fora menys agobiant. I així l'arquitectura va deixar de ser pues, massa arquitectònica per a convertir-se en un sistema de diàleg entre el parc i el llac que l'envoltaven. Per la seva part, el Rose Bowl, seu de la final del Mundial dels Estats Units del 94, reprèn referències clàssiques, inspirat en aquests anfiteatres europeus, i la seva forma de ferradura privilegiada li donava una visibilitat i una integració única. Entonces, podem resumir un poc que l'evolució dels estadis mundialistes revelen tres etapes. Dècada 30-50 va predominar una arquitectura pragmàtica. Entre els anys 60 i 80, els estadis de formigó es van convertir en un llenguatge dominant amb estructures monumentals i ja pel 2000 el paradigma ha canviat. Sostenibilitat, adaptabilitat, innovació material.
0: M'esteu mirant... I el Mundial de Qatar...
1: M'encanta com esteu mirant-me perquè esteu en un...
3: Estamos flipando, vamos.
1: Com... Quina
0: Mundial
1: informació.
0: Mundial de Qatar, atenció. No, sí, absolutament. Però és que estic pensant en el Mundial de Qatar i estic pensant en l'estadi desmontable que van construir, que costa 300 milions d'euros, per aportar-lo a algun país, diguen probablement d'Àfrica, que no tinguera mitjos i tal, i està allí ple de pols i ja, i no va ningú per allí. Però el mateix ha passat en moltes infraestructures de desmontable que van construir, que costa 300 milions d'euros per a

0: Sevilla, ¿no? Si vais por Sevilla, toda la zona de...
1: O la Copa América en Valencia, porque exacto, y había pabellones que no os tornan a gastar.
2: Y Olimpiadas, sí, sí. Bueno, la mayoría han desaparegut, ¿no?
3: Però crec que els estadis, com ben vist, la seva evolució, pues, passen de ser de formigó i un espai on albergar un encontre futbolístic, pues, ja a oferir una imatge diferent, un llenguatge, una integració molt sostenible, no? El que, el, sobretot el que envolta els estadis, pues, formen part també del seu interior, i és cert que també en els estudis s'ha redefinit aquestes etapes.
1: Pablo Fernández, gràcies, cavaller.
3: De res.
1: Seguim en fora de cobertura, fem una breu pausa i tornem ràpidament amb més contingut.
4: Estàs escoltant Fora de Cobertura. Donís Salvador.
5: Diuen que comencen en lluny, però se senten molt abans. Es veuen, es disfruten, es viuen. Perquè hi ha experiències que no es poden contar. Les has de viure. Fogueres de Sant Joan d'Alacant, declarades d'interès turístic internacional del 20 al 24 de juny. Abans que comencen, ja estan passant. Generalitat Valenciana.
6: Vols que la teva marca arribi més lluny? En Apunt Ràdio fem que la publicitat connecti de tu a tu amb milers d'oients cada dia. Tenim les ferramentes perquè el teu missatge destaque. Anuncis en les pauses dels teus programes preferits i mencions fetes pels nostres presentadors que connecten la teua marca amb el teu públic de manera directa, pròxima i efectiva. Els nostres agents t'ajudaran a planificar la teua campanya per aconseguir la màxima eficàcia al millor preu. Anuncia't en Apunt Ràdio. Escriu-nos al correu publicitat@apunt.es. Apunt. Publicitat pròxima, directa i eficaç. Perquè sí, parlem de tu a tu.
4: Estàs escoltant Fora de Cobertura. Donís Salvador.
1: Seguim en Fora de Cobertura, són les 10 i 29 minuts. Òscar Rueda, que estem pràcticament... Estem en la prèvia ja de les fogueres de Sant Joan.
2: Exactament, a punt de saber el veredicte de l'exposició del Ninot.
1: A punt de saber-ho.
2: I bueno, ja per a calfar motors, com diem al principi, anem a contar una miqueta l'història de les fogueres de Sant Joan, no? Perquè... Bueno, tots sabem que la festa, pues, és una festa, bueno, que s'ha declarat d'interès turístic internacional, una festa massiva, però té un recorregut prou curiós, perquè anem a dir que sorgeix d'una manera prou repentina. Sí que és de veres que hi ha una evolució. Tots sabem que les fogueres en Sant Joan no és exactament el solstici d'estiu, perquè el solstici d'estiu és el dia 21 de juny, Sant Joan és el 24, la festa de Sant Joan Batiste. Però aquesta data té una àmplia celebració antiga des de temps immemorials en molts pobles d'Europa i d'Àfrica. En tota la Mediterrània, inclús fora de la Mediterrània, existeix el costum d'encendre fogueres en el que es pensava que era la nit més curta de l'any, com a ritual de renovació, purificació, protecció.
1: Lo que es pensava?
2: Lo que es pensava, perquè Sant Joan no és la nit més curta, és la del solstici.
1: És la del solstici, clar.
2: No sabem si les fogueres se farien el dia 21 o el dia 24, o és que anaven un poquet a ull i pensaven que era més curta la del 23 al 24 que la de... Però, bueno, en aquest entorn de dies no existien les comunicacions que tenim ara, però sí que és de veres que aquesta celebració existia. Posteriorment, en la cristianització, existia en la Europa cristiana, però també en la musulmana, perquè també és musulmans, i en l'època de l'Àndalus, així en València, se celebrava la festivitat d'Ansara, que realment era el mateix, o sigui, era una festivitat dedicada a Sant Joan Batiste, que tenia com a punt central l'encesa de fogueres. En el cas concret d'Alacant, era una costum que tenia més seguiment en l'Horta que en la pròpia ciutat, però sí que és de veres que la costum de, bueno, quan se cremaven pues lo que havia sobrat de les collites, el fem agrícola, els trastos vells, els mobles inservibles, les ferramentes que ja no servien, tot lo que d'alguna manera se tenia que netejar, se cremava aquesta nit. I aquest costum, més bé agrícola, se va escampant també a la ciutat. I aquestes fogueres, pues, igual que passa en la ciutat de València i en altres llocs, en el cas de les falles, se converteixen primer en un espai de convivència social i també en un espai de crítica, perquè es comencen a aparèixer els primers ninots que critiquen, no? Que representen persones o situacions que el poble volia ridiculitzar. Això ho sabem perquè hi ha un document de 1822 que l'Ajuntament d'Alacant, igual que passava en la ciutat de València, prohibia encendre fogueres o disparar coets pels carrers, establint inclús sancions econòmiques. Diari literalment que no s'encenguen fogueres en els carrers, ni se disparen tirs ni trons en la nit de Sant Joan i successives, baix multa de 20 a 100 quincets. Això, pues, la gent...

0: intentava votar. Hi ha un any prou emblemàtic, és 1881, perquè l'Ajuntament s'oblida a publicar el tradicional bando de prohibició de les fogueres, i això ho aprofita la gent per a fer una festa prou més lluïda, festes de carrer, en les quals pues, apareixen jocs populars, sopars, música, els ninots que se cremen en aquestes fogueres rudimentàries. I així no continuarà durant unes dècades.
1: Buscant el fallo.
0: Efectivament, estaven ahí a la xoca, no? A veure si l'Ajuntament se'n recordava o no de publicar el bando, però el que fora els il·lustres funcionaris no caigueren en el compte, i els alacantins pues, aprofitaren la situació per a fer una festa com toca, no? Com els valencians saben fer. Però el gran impuls definitiu ve en 1928 gràcies a una figura emblemàtica per a les fogueres de Sant Joan, que és José María Pi. José María Pi, que era gadità de naixement, però que estava plenament integrat en la societat alacantina. Ell havia viscut uns anys en la ciutat de València, ja havia vist el que eren les falles, perquè les falles sí que havien tingut una evolució paulatina d'aixòs... i ses fogueres rudimentàries a uns cadafals artístics en una intenció crítica, cosa que en Alacant s'havia quedat a lo millor una miqueta més parat. I ell és el que, d'alguna manera, en un artícul que tot el món recorda, en La Voz de Levante, el 28 de març de 1928, les falles de Sant Josep en València i les fogueres de Sant Joan en Alacant, és quan propon traslladar el concepte de festa que tenen en la ciutat de València a la ciutat d'Alacant. Fer una gran festa que servirà per a promocionar la ciutat, per a atraure visitants, i aquesta iniciativa que, bueno, ell junta a Miguel Llopis, que és el president d'Alicante Atracción, que era una entitat que existia en aquella època que intentava promocionar la ciutat, van a visitar a l'alcalde, a Julio Suárez, recolzarà incondicionalment eixa proposta, i a partir d'ahí pues, se succeeixen els aconteniments. En abril convoca presidents i secretaris de les primeres comissions festeres que han agarrat el guant i volen plantar una foguera a l'estil que coneixem en l'actualitat. Després se torna a fer un escrit formal a l'alcalde sol·licitant autorització, i ja per fi, el 22 de juny, l'alcalde publicarà un bando no sols autoritzant aquesta festa en aquest concepte, sinó també convidant a tots els alacantins a que donen el major recolzament possible a aquest nou concepte. És molt curiós perquè les fogueres de Sant Joan d'aquell any s'enclaven en el que se dia les festes de Sant Joan i Sant Pere, és a dir, no s'acabava la festa en la cremà, sinó que continuaven fins a una batalla de flors que se feia el dia 30, no? Diguem que són una sèrie de variacions que no han tingut continuïtat, però la bona qüestió és que se planten aquestes fogueres. La tradició és que les fogueres se cremen la nit del 23 al 24, però el plantejament per a que durarà una miqueta més la festa és que se plantaren el 23, duraren plantades tot el 24 i se cremaren la nit del 24. En això coincideix un poc també en l'evolució de les falles en València ciutat, perquè les falles en un origen se plantaven el dia 18 i se cremaven la nit del 18, la nit del 18 al Dèneu. Se plantaran...
1: Eren com un story.
0: Com?
1: Que te dura com una story.
0: Ja. Instagram. Sí, exacte, te dura el mateix, ja, no? Sí. Exactament. Bueno, pues ells intentaren que durara una miqueta més per a atraure visitants, per a fer negoci, no? Per a que els comerciants puguin fer negoci. I se plantaren... Bueno, hi ha un poc de discussió sobre quantes fogueres se plantaren oficialment, entre 9 i 11, segons les referències que se miren. Hi hagué una foguera en el que se dia la plaça d'Alfons XII, el que avui és la plaça de l'Ajuntament. Hi hagué una foguera en l'Avinguda Méndez Núñez, en la plaça Reina Victòria, que avui és Calvo Sotelo, en Alfons el Savi, Benito Pérez Galdós, en la barria d'Obrera Maria Auxiliadora, i els tres primers premis que foren per a la plaça Ruperto Chapí, en una falla dedicada al tio Cuc, que és un personatge tradicional d'Alacant, i que era una falla que era un globo que estava penjant en l'aire. El segon premi per a lo que seria la plaça d'Isabel II, avui plaça de Gabriel Miró, que seria les presidències de Torrejón. Torrejón era Antonio Martínez Torrejón, un home prou famós en l'Alacant d'aquella època, que era president de 7 o 8 entitats al mateix temps, i era un ninot que pegava la volta i sacsava els braços com si estiguera fent discursos en totes les seues diferents entitats que presidia. I el primer premi per a la foguera Benalúa, que era un tramvia. La foguera tenia per lema Parada i Fonda, és un lema que ha continuat com a leitmotiv d'aquesta foguera, que continua existint en l'actualitat. I era un tramvia en el que tots els ninots estaven dormint i representava el tramvia que passava pel barri i que se quedava parat en el pas a nivell de l'avinguda d'Aguilera, perquè mai acabava de passar el tren, i els passatgers s'adormien en el tramvia. Bueno, pues en aquest concepte, la Foguera Benalúa fou la que guanya el primer premi aquest primer any de 1928, 1.000 pessetes de l'Ajuntament, més 250 pessetes més de la Cambra de Comerç, i a partir d'ahí...
1: Pues, anava jo amb un león o què?
0: La festa, exacte, no? Com en les vedrioles, la festa no feu més que créixer. En 1929 hi hagueren pràcticament el doble de fogueres, s'estrena el Paso Doble les Fogueres de Sant Joan, de Lluís Torregrossa i la lletra de José Ferrandiz, de la Mar Mansa i Lluentosa, que abaniquen les palmeres i a la llum de les fogueres, que és la festa més fermosa. I a partir d'ahí, pues, eixa evolució en la primera barraca, en 1931, que seria precisament els 31,
1: i que era a punt del centenari, eh?
0: Una barraca, era una barraca, d'ahí ve el nom, perquè era una barraca valenciana, també existia en l'Horta d'Alacant i d'Oriola, i era aquest concepte que no existeix en València Ciutat, de comissió festera sense que se plante un cadafal que vaig a cremar-se. I això són els inicis de la festa d'Alacant, i la festa que d'ací poc, en manco d'una setmana, omplirà la ciutat de llum, de color, de festa, de pólvora i de música.
1: Estem en la prèvia, però la setmana que ve, el dia 20, tindrem, o sigui, el dissabte pròxim, tindrem un especial sobre les fogueres de Sant Joan. Gràcies, Oscar Roda.
0: A vosaltres, sempre.
1: Tindrem connexió, per cert, en tu, no?
0: Home,
1: in situ, en el terreny de xoc, en el camp de batalla.
0: Faltaria més, si no estic dormint la mona, com té bonic.
1: Gràcies, Oscar Roda, seguim en Fora de Cobertura.
2: Estàs escoltant Fora de Cobertura. Donís Salvador.
1: Què ha passat en la borsa i en SpaceX?
3: Bueno, pues s'ha produït una autèntica fita històrica, una autèntica revolució en els mercats, perquè la companyia d'Elon Musk, la segona companyia que va tret al mercat de valors, que és SpaceX, una companyia que en principi es dedica a tirar coets a l'espai, però no se les ha dit això, perquè poc abans del seu llançament a bolsa va incorporar una empresa que tenia també Elon Musk, que es deia xAI, que és l'empresa d'intel·ligència artificial que se dedica, pues, a fer els models de Grok i tots aquests que veig a Twitter.
1: Però és que no està la cosa per tirar coets.
3: Entonces, no està la cosa per tirar coets, però a Elon Musk li hi ve.
1: Sí, no mal. Rubén Mayor, si incidim en el tema.
3: Pues així és, efectivament, este divendres va eixir a bolsa la companyia SpaceX i va pujar fins a un 30% el seu valor inicial. Lo qual, pues, ha convertit a molts inversors en... Les ha fet guanyar prou diners, però no només als inversors, sinó també als treballadors de l'empresa, i és que un de cada tres treballadors de SpaceX ara és milionari per aquesta eixida a bolsa, per la quantitat d'accions que
1: havien comprat.
3: Perquè
1: que havien rebut de...
3: Com a part del seu sou, està inclòs accions, pues es calcula que un de cada tres ja són milionaris, és a dir, que tenen més d'un milió de dòlars a la seva disposició, si venen les accions i si de més.
1: N'hi ha que vendre o què? Com està la cosa?
3: Jo
1: de psiqui pilota de bolsa.
3: Jo no soc de bolsa, però m'esperaria a que s'estabilitzara un poc la cosa.
1: Bueno,
3: ara és molt volàtil.
1: De psiqui pilota de bolsa i, a banda, de psiqui accions de SpaceX.
3: Jo ni veia amateur i no vaig voler comprar SpaceX per això mateixa, perquè ara s'espera molta volatilitat fins que s'estabilitzi tot un poquet. I, bueno, pues, ja no és que siga milionari, sinó que és algo més. El senyor Elon Musk s'ha convertit en el primer billonari del món. És a dir, que té un milió de milions.
0: Billions des d'ací.
3: Billions des d'ací.
0: Des de veres.
3: Claro, per d'allí trilionari.
1: El billó americà són mil milions.
3: Exacte. Això ja ho tenia fa temps. Ara, per a d'ells és trilionari. Per a nosaltres, billonari.
1: Molt bé, pues,
3: un milió de milions. Un
0: milió de
3: milions. Quasi res. Quasi res. Pues que podria soltar uno per ací, per a fora de cultura,
0: sí,
3: no?
0: Sí, total.
3: Que... Encara que siga.
1: A veure, fes una crida. Fes una crida, Elon Musk.
3: Parlaré amb ell, sí.
1: Un moment, a veure, Adolfo Pascual, al control tècnic i publicitari, baixa un poc la musiqueta, que Rubén va fer una crida a Elon Musk. Espera.
3: Mira, la acaba de cridar.
1: Ara. Elon, tal.
3: Hola, Elon. Estàs... Ara no pots? Bueno, vale. Pues te mané un privat i parlem, vale. Vinga, va.
1: Vinga, vale. Estarà liat, estarà...
4: Tu haver-li dit, ah, no puc jo.
3: Parlarem per privat. Parlarem per privat.
1: Estarà tirant coets.
3: I bé, pues això, el primer trilionari de la història, i deixa prou incertesa en els mercats. També una cosa que ha passat este cap de setmana, i és que el model més avançat d'IA que teníem a la nostra disposició fins ara, que era un model nou de Claude, ha sigut cancel·lat per part del govern dels Estats Units i no es va poder continuar oferint, excepte a ciutadans dels Estats Units.
1: Per què això?
3: Perquè és massa potent, es considera que pot suposar un risc per a infraestructures crítiques, sobretot infraestructures online, com tema dels pagaments, tema de sistemes operatius, privacitat de les persones, i han dit de moment que soles es pot oferir a ciutadans dels Estats Units. Nosaltres l'hem tingut pues, 3 dies.
5: Es que es una barbaridad, yo lo he utilizado un poco en la empresa y te hace locuras, de verdad.
1: O sea, ¿durante esos 3 días se las tengo?
5: Sí, pero está, creo que lo cancelaron ayer, me parece, ¿no? Ayer o antes de ayer, no sé, pero...
3: Yo también lo he tingut y saps per a qué le he gastat? Per a fer una predicció de qui va a guanyar el Mundial.
6: Sí, senyor.
1: No, en serio.
3: Tenim, hem aprofitat la finestra que tenim de temps per a fer la premonició.
1: Bravo.
5: Pero ¿qué te ha dado? Dinos un poco lo que te ha dado. ¿Qué
6: Melody?
3: Pues, com a mostra, ha agafat els 20 mundials que s'han disputat fins ara i, bueno, pues no és una mostra molt àmplia, però sí que ha trobat patrons com que, per exemple, cada vegada que guanya un equip de... Bueno, només han guanyat equips de Sud-amèrica o d'Europa, però cada vegada que guanya un de Sud-amèrica sol tornar el mundial a Europa. I, bueno, pues, si voleu, vos dic ja qui arriba a la final.
6: Que quede gravat,
1: por favor. Estava esperant.
3: No és massa fiable, perquè també ara direm per què dona este resultat, però el resultat és que guanya Espanya.
1: ¡Bravo! ¡Bravo!
3: ¡Guanya Espanya!
1: ¡España!
3: ¡España! ¡España!
1: Sí, senyor, molt bé. I per què és això?
3: Wow. Bueno, pues això és perquè...
0: Perquè li ho has demanat.
5: Perquè la IP era espanyola.
0: Perquè te seguís la cosa.
3: Les dades que té Espanya són molt favorables. En el cas del rànquing... que té basat en el sistema ELO, que només...
1: La paella.
3: ¿ELO? ¿La paella?
1: No, pero la paella, yo no sé.
6: ¿ELO? ¿ELO? ¿ELO, la paella?
5: Elois.
3: Bueno, exacte. No només calcula contra qui guanyes, sinó també quin rànquing té contra qui jugues i de quan guanyes. Pues Espanya està en el número 1 ara mateixa. Ara mateix Espanya porta 31 partits sense perdre en els 90 minuts. I té una plantilla que el seu valor monetari és molt elevat i tot això pues, són factors que ajuden molt, que afavoreixen molt.
1: El seu valor monetari és major que la de Brasil, per exemple?
3: Pues no, a veure, espera, no me l'he calculat a tots.
4: Están valorando.
3: Al final, lo del Mundial...
4: Hasta las semifinales no lo sabrem, Donis.
3: Lo del Mundial es que... Es que no tenen ni idea de futbol, poden parlar de futbol.
1: Home, per supost.
0: Bueno, el Mundial i fora del Mundial.
1: Tots et menges.
4: Bueno, si guanyara Espanya, s'incorpora al grup d'Argentina i Uruguai, que han guanyat 2 vegades cadascun. Per tant, pujaríem. I Anglaterra, França, es quedaria només en un Mundial guanyat. Vull dir, pujaríem de pòdium.
1: I Rubén?
3: No, res. Això que ens donaria una altra estrelleta. Això sí. estaria genial.
4: I galo, un altre galo.
1: Tu saps el que jo he vist, una estreleta ahí del Plus Ultra, no sé quant, l'estreleta ahí.
3: I bueno, segons l'algoritme, mos tocaria contra França en la final.
1: Uau.
3: Començarien guanyant els francesos en gol d'Mbappé i remuntaria a Espanya 2-1 per aconseguir esa segona estrella.
1: Si m'imagino què passa.
5: Jo quasi prefiero que no, perquè me daria un poco de miedito, si sucede justo lo que predice.
3: Al final és estadística i pues és lo que, si tot funcionara com té que funcionar, o sigui, si sempre guanyarà el millor, sempre guanyarà el que té els millors jugadors, lo que acabaria passant, però ja sabem que el futbol és un deport de sorpreses i, de fet, augura la intel·ligència artificial que va haver una selecció que pot arribar a semifinals i que seria una absoluta sorpresa.
1: Curaçao.
6: No, Cabo Verde.
3: Jo encara no sé on està, Curaçao.
4: La IA va preveir que la IA i J varen previndre els dos, varen coincidir que guanyava Tamaré en el Benidorm Fest, vull dir que cuidadín, eh?
5: Vamos a ver.
3: Bueno, la selecció sorpresa, segons la intel·ligència artificial, seria el Chapó de Oliver i Benji.
1: Wow.
3: Que arribaria a semifinals.
1: Chapó d'Oliver i Benji.
3: Bueno, no tenen Oliver i Benji ara mateix, ja s'ha retirat, no? Però els jugadors d'ara...
0: Estaran
3: ja
0: quasi no, en la jubilació.
1: És que, vull dir, en un moment tota la il·lusió que m'havia fet s'ha desmoronat. Per què? Pues perquè si la IA està pensant que Oliver i Benji estan jugant ara mateix, pues igual hi ha un poc de fantasia en aquesta predicció.
3: Si te fan la catapulta, jo crec que arriben a la final.
1: Sí, o el tiro combinado.
3: Exacte.
1: Hombre, cuidado, Cuidado. Gràcies, Rubén Mayols.
3: Moltíssimes gràcies.
1: Seguim en Fora de Cobertura.
2: Fora de Cobertura. Donís Salvador.
1: Anem a canviar de terç dràsticament, però començant per donant-li l'enhorabona a este cavaller, al senyor Fernando Pena, perquè acaba de realitzar aquest congrés d'EPSIS en 12.500 participants, marcant una fita en els congressos de psicologia internacionals. Gràcies, gràcies, enhorabona primer, Fernando Pena, i gràcies per contar-nos-ho així també fora de cobertura.
5: Pues sí, es un evento histórico para nosotros desde EPSIS, también para el ámbito de la psicología, que muestra una vez más que estos temas interesan a la gente, porque ha sido un congreso no solo dirigido a profesionales de la psicología, sino también a cualquier persona interesada en el tema. Hemos hablado de duelo este jueves por la tarde y viernes por la tarde, reuniendo a, como decías, Donís, a más de 12.500 personas en un evento histórico que ha marcado un momento muy, muy, muy importante. ¿Por qué tanta gente? Porque la calidad de los ponentes internacionales lo merecía. Hemos tenido a ponentes de Argentina, de Perú, de México, también aquí de España, y gente de lo más top en este ámbito. Para darle luz a algo que ha sido desde siempre muy oscuro, ¿no? Que siempre ha habido temas tabús, temas de los que no era muy, muy cómodo hablar.
1: Complicado, sí.
5: Y el tema de la pérdida o la muerte siempre ha sido uno de los que se llevaban pues la medalla de los quizás más tabúes, ¿no? Hemos hablado no solo de las emociones y de cómo nos afecta psicológicamente en este congreso, que por cierto aprovecho y os comento que está todavía disponible todas las grabaciones hasta hoy a las 9 de la noche. Entonces, si a alguien le puede interesar este tema o aprender de las cosas que vamos a comentar aquí estos minutos, si entráis en aepsis.com tenéis la puerta abierta de manera gratuita a todas las conferencias que ha tenido este congreso. No hemos hablado solo de las pérdidas ante fallecimientos de gente cercana, sino también ante otras pérdidas, como puedan ser, por ejemplo, las emociones que sientes cuando pierdes una pareja, sobre todo una pareja no de dos semanas, sino ya con la que tenías a lo mejor una relación más estable, porque también aparecen ahí emociones intensas o pérdidas de la salud o la jubilación, por ejemplo, que es algo que poca gente le presta atención y que mucha gente jubilada experimenta esa sensación profunda de emociones de duelo cuando se jubila, cuando a lo mejor incluso la identidad de esa persona estaba muy asociada a su trabajo, ¿no? Por ejemplo, en mi aldea en Galicia teníamos la figura de el cartero, ¿no? Y el cartero era el cartero, ¿no? Todos le conocían como el cartero porque era su profesión. Entonces, ¿qué pasa cuando el cartero se jubiló? Pues que pierde una parte de su identidad, ¿no? Entonces, cuando la gente deja de hacer algo que ha hecho durante tantos años, también aparecen emociones a veces muy parecidas a las que tenemos cuando perdemos a una persona querida, ¿no? Entonces, en este Congreso Internacional de Duelo hemos hablado efectivamente de estas emociones de pérdida de un ser querido, pero también de otras cosas vinculadas con el duelo. Como por ejemplo, una de las conferencias habló de aquello de lo que no se nombra, el duelo por la no maternidad o la no paternidad. ¿Se os ocurre que puede ser esto por el nombre, por el título? Duelo por la no maternidad.
4: Alguna persona que vol ser mare o pare i no, obviamente no pot ser. Més que una pèrdua, ¿no? O sea, no una pèrdua posterior, sino no aplegarà, ¿no?
5: Exacto. Ahí qué se perdería? Ahí se perdería la ilusión o el deseo de querer ser padres o madres. Y esto para muchas personas es un dolor tremendísimamente profundo porque es algo que está muy vinculado a los deseos más grandes que una persona puede tener, ¿no? Entonces, cuando ve que intento tras intento no consiguen ser padres o madres, uno tiene que aceptar en un momento determinado y esto no va a poder ser.
4: Que puede ser también durante el proceso. Puede ser el no aplegará o durante el proceso de gestación que también pueden perder. Puede decir que son pérdidas también.
5: Efectivamente. Sí, sí, efectivamente. O incluso en los intentos que no acaban de producirse, ¿no? Cuando a lo mejor se está intentando una reproducción asistida y tras los diferentes no ha salido, pueden aparecer estas emociones, ¿no? Acompañar también al final de la vida es otro de los temas que hemos comentado en el Congreso. Qué difícil es el acompañar a una persona que sabes que vas a perder, ¿no? O acompañar a lo mejor a una persona que tiene una enfermedad neurodegenerativa, como pueda ser, por ejemplo, el Alzheimer, ¿no? Qué difícil es el saber que no hay una vuelta atrás y qué emociones tiene que transitar la gente cuando está acompañando a alguien que sabes que está en esa última fase de su vida, o que a lo mejor esa fase se puede alargar a lo largo de varios meses o varios años, pero no hay un camino de regreso, ¿no? No hay como la pastilla mágica que nos permita ponerle a esto una solución, sino que lo único que nos queda es acompañar y aceptar. Es alguna de las cosas que hemos comentado en el Congreso, o por ejemplo, cómo introducir el hablar de la muerte dentro de los ámbitos educativos, que parece que también es un gran tabú, ¿no? En qué medida le estamos hablando a nuestros hijos, a nuestros alumnos, en las diferentes etapas escolares, de lo que es la muerte o el acompañamiento a alguien que está sufriendo por haber perdido a alguien querido, ¿no? Como se toca como un tabú, a veces los niños cuando llegan a adultos acaban teniendo la muerte como algo a lo que le tienen mucho miedo y no van a lo mejor a funerales. No sé si habéis conocido en alguna ocasión a personas que eviten terriblemente ir a funerales precisamente por no estar a lo mejor familiarizados con este ámbito.
1: Sí,
5: de...
1: qué bueno, sí.
5: Y eso, ¿por qué sucede? Pues sucede porque la muerte no es un tema que se integre con mucha comodidad, ¿verdad?, dentro de las conversaciones y mucho menos dentro de la etapa educativa. A lo largo de este congreso yo me he tomado nota de un montón de apuntes a lo largo de las conferencias y destaco sobre todo tres frases que a mí me han llegado de manera muy profunda y quiero compartir con vosotros y también con toda la audiencia. Una de las frases la dijo el psicólogo José González, que es una de las personas de España y también del mundo más reconocidas en el ámbito del tratamiento del duelo. Y la frase es: el duelo es el precio que pagamos por haber amado. Fijaros qué profundo es esto, que es como la consecuencia que tenemos que pagar emocionalmente por tener la emoción de amor. Lo cual significa, si no tuviésemos esa emoción tan agradable de amor, probablemente no tendríamos duelo, ¿no? ¿Nos compensa? Bueno, eso es una pregunta que puedo dejar ahí en abierto, ¿no? ¿Renunciaríamos al amor si eso nos llevase a no tener duelo, ¿no? Otra de las frases es: no sufrimos porque perdimos, sufrimos porque aquello que perdimos era importante para nosotros. Es otra de las frases que destacaron más y que muestra que realmente cuando tenemos esa emoción es porque hay algo dentro de nosotros que nos recuerda que eso era muy importante. Y la tercera es: superar una pérdida no consiste en olvidar, sino en recordar sin que el dolor nos destruya. Porque algo que nos sucede mucho en la consulta de psicología, en Calma al Mar, es que viene gente que tiene una emoción muy intensa, desagradable y dolorosa, vinculada con una pérdida. Muchas veces esto sucede porque no aceptan la pérdida, porque es muy doloroso, como digo, o también, mucho, porque no hablan de ella, de la pérdida, que la consideran como un tabú. Recuerdo especialmente el caso de un hombre que había perdido a una de sus dos hijas en un accidente de tráfico y que el motivo por el que vino a consulta un año después es porque un año después tenía pesadillas muy intensas, se volvía muy irritable y discutía con su mujer continuamente y decía que no sabía por qué le sucedía, ¿no? Decía también que escuchaba la voz de su hija en su mente como si le estuviera hablando, que tenía la sensación de verla por la calle. Y lo que había sucedido con este hombre es que cuando falleció su hija en el accidente de tráfico no la lloró, no se puso triste, no experimentó las emociones que a lo mejor toca sentir. Por dos motivos. El primero de ellos es porque le recomendaron el tomar fármacos para que no cayera un estado de ánimo muy bajo. Y esto es una costumbre muy habitual. En los tanatorios y todo lo que acompaña a la muerte, siempre escuchas, y lo digo porque me ha pasado y lo he escuchado, escuchas a esa persona que te da en la mano unas pastillas para que no te caiga el ánimo. Y eso, pues, es realmente muy peligroso. Primero, porque esas pastillas no han sido recetadas por un profesional, por un psiquiatra o un médico, Y por otra parte, porque no te permite a tu cuerpo atravesar a lo mejor unas emociones que toca atravesar. Este hombre del que os estoy hablando se automedicó con pastillas en esa línea y luego, por otra parte, no habló de su sufrimiento durante un año. ¿Y qué por qué? Él decía, es que ¿cómo voy a hablar de mi tristeza con mi mujer al lado? Si mi mujer me ve derrumbado, se va a derrumbar más. Y se hizo el fuerte durante un año. Pero eso, evidentemente, acaba explotando. Y explotó al cabo de un año cuando empezó a venir a consulta. Entonces, bueno, simplemente recordar que a todas las personas que os pueda interesar este tema, tenéis todas las conferencias hasta hoy a las 9 de la noche, las podéis ver en aepsis.com. Y un gusto también haber batido este récord de más de 12.000 personas inscritas.
1: Ya, bueno, si te toca deixar un poc més encara en online. Fernando Pena, gràcies i una volta més, enhorabona.
5: Un gusto.
1: A l'altre costat del fil telefònic, Cardina Quilis, Casa Borràs, Pinedo, València. Com estàs, Cardina?
7: Què tal? Molt bon dia, Donís. Molt bé, hi ha molta calor.
1: Ja n'hi fa. Ui, la veritat és que el que es menja un arròs caldoset i ja pa convidar-lo, vamos. ¿No?
7: Pues la veritat és que sí, li tindria que donar un premi. Però bueno, avui no anem a parlar d'un arròs melós. Donís, avui anem a parlar d'una paella sequeta i, a més, molt d'estiu. Anem a parlar de l'arròs de senyoret.
1: Molt bé.
7: Encara que avui en dia se menja durant tot l'any, tant en hivern com en estiu, però sí. Bueno, és un plat més d'estiu, més que res per la costa, bueno, pel marís, pel peix, que apetís més en els dies de platja.
1: Recordem que originàriament era melós, però ara anem a parlar del sequet, en paella, avant.
7: Exactament. Pues això, com estem dient, és un plat que se menja durant tot l'any. A veure, els ingredients estan nets i pelaets. Com bé diu el nom, és de senyoret. Perquè les persones que són senyoretes i no senyoretes no se embruterin, sinó que és posar la cullera i engolir. Els ingredients porten gambes, mero, merluza o rap, porta sèpia o calamars, clòxina, ja que estem en temporada. Porta tomata, safrà, piber roig, sal, oli i fumet de peix. Doncs, i l'arròs, clar, evidentment. Les zones on és més típiques en la Comunitat Valenciana. Es comencem per Alacant, que és en Marina Alta, Marina Baixa, en Alacant Capital, i el Baix Vinalopó. En València, pues en l'Horta Sur, l'Horta Nord i en la Ribera Baixa. En Castelló és en l'Alta Plana i Capital, el Baix Maestrat. Vamos, tot el que és la costa de tota la Comunitat Valenciana és típic, aquest arròs.
1: Cardina Quilis, gràcies una volta més. Casa Borràs, Pinedo, València, en la recepta del Pla València del dia. Anem a buscar el boletí informatiu i tornem ràpidament en Fora de Cobertura. Gràcies.
8: Són les 11.
9: A punt. Notícies.
8: Bon dia. Un jove ha mort en caure per un penya-segat a la Cala Advocat de Benissa. És el primer accident mortal d'estes característiques esta temporada en la Marina Alta. Va passar ahir a última hora de la vesprada. La Guàrdia Civil investiga el cas. Ampliarem esta notícia en pròxims butlletins informatius. I a Espanya ja es pateixen 7 incendis forestals de consideració i quan encara no estem en estiu. El de Padrón a la Corunya continua actiu i ha cremat 330 hectàrees. I com que les flames s'han acostat a zones habitades, han activat la situació d'emergència. Han evacuat el veïnat de 10 cases durant unes hores. N'hi ha sis focs més que preocupen, entre ells tres a Andalusia i una a Astúries, que encara no han pogut ser estabilitzats. I l'acord de pau, informació internacional, l'acord de pau entre els Estats Units i l'Iran pot confirmar-se avui. Donald Trump ho dona per fet. També el Pakistan, el país que ha mediat en el conflicte. En canvi, el govern de Teheran no confirma res, parla de dies, tot i que admet que el pacte està més a prop i destaca que l'estret d'Hormuz continuarà davall el control iranià. Alié a aquestes converses, Israel continua atacant el sud del Líban, on 5 persones han mort en les últimes hores. És 14 de juny, Dia Mundial de la Donació de Sang, una data que busca sensibilitzar sobre la necessitat d'obtenir sang segura de manera regular i agrair als donants altruistes el seu gest. Per a ser donant cal tindre entre 18 i 65 anys, pesar més de 50 quilos i estar en bon estat de salut. Anabel Julià és directora d'Infermeria del Centre de Transfusió de la Comunitat Valenciana.
10: Si hace falta, los acompañamos dándoles la mano durante todo el tiempo que están aquí con nosotros, que solo es media horita. Ellos vienen con toda la ilusión del mundo, siempre con una sonrisa, ellos más que nosotros incluso, y cuando se van, todavía la sonrisa es más grande.
8: I el col·lectiu mèdic torna a fer vaga esta setmana, que encetarem demà. És l'última convocatòria de les que estaven previstes per a protestar contra l'Estatut Marc que ha signat el Ministeri en els sindicats majoritaris. Els metges demanen un estatut propi i millores en horaris i en retribucions. I en l'agenda política, el president de la Generalitat i el ministre d'Hisenda es reuniran demà al Palau de la Generalitat. Esta cita entre Juanfran Pérez Llorca i Arcadi Espanya arriba després que el cap del Consell la sol·licitara en ser nomenat Arcadi Espanya ministre d'Hisenda en substitució de Maria Jesús Montero. Anem ja a veure com tenim l'horatge, més calor de dia i de nit, sempre per damunt dels 20 graus. Previsió, Javi Miró, bon dia.
11: Ja són molts observatoris que queden per damunt dels 20 graus, inclús zones de l'interior on no baixa la temperatura d'esta fita en tota la nit i al litoral. Sol ser més habitual ara mateix que la temperatura de la superfície del mar ja es troba al voltant dels 23 graus, que costa de baixar d'esta nit tropical. Així que avui hem notat un ascens tèrmic, l'anticicló s'estira en forma de falca, li ve acompanyat una massa d'aire càlida a uns 1.500 metres i es nota. Avui les màximes també pujaran, en especial cap a l'interior central, l'interior de les comarques centrals, inclús en el litoral sud de València, nord d'Alacant, així que parlarem de temperatures de més de 34, 35, inclús 36 graus en algunes comarques. En general serà una jornada assolellada amb desenvolupament de núvols tímids en algunes zones de muntanya, tant de les comarques centrals com de l'interior nord, no tindrem precipitacions i les màximes que pujaran. Serà una jornada calorosa. Ja comencem el dia amb temperatures valentes, però durant les pròximes hores continuaran pujant amb brises que es faran destacables, sobretot a partir de les 4 i 5 de la vesprada en molts punts de litoral i prelitoral.
8: Gràcies, Javi. I en els esports parlem de futbol de Tercera Federació. A partir de les 11:30 al web d'Apunt hi ha partit d'anada de la final nacional del play-off d'ascens a Segona Federació. La Nucía, que ve de superar el filial del Llevant, s'enfronta en el Canaleja al Tribal Valderas d'Alcorcón. L'equip, entrenat per Vicente Mir, tindrà davant a un complicat rival que va quedar segon del grup madrileny. Traure un bon resultat avui és clau per a tractar de tancar l'ascens el pròxim dissabte al Camilo Cano de la Nucía. Bé, ho deixem així, és tot. Tornarem amb més notícies a les 12 del migdia en un nou butlletí informatiu. Tenen tota l'actualitat a seu abast en l'app del mòbil de la Ràdio Televisió Pública Valenciana i al nostre web apuntmedia.es. Fins després.
9: Tots els dies de la setmana, una programació feta per a tu i arrelada en la Comunitat Valenciana. Apunt Ràdio, de tu a tu.
12: Una hora per a llegir, una hora per anar al teatre, una hora per a pintar, una hora per anar de concert, una hora per a investigar. L'hora de la cultura, l'hora de la cultura. De dilluns a divendres a les 7 de la vesprada. L'hora de la cultura, t'espera. La cultura de tu a tu.
9: Apunt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a La Safor, 103.5.
13: De tu a tu.
2: Estàs escoltant Fora de Cobertura. Donís Salvador.

0: Bueno, Raúl, esta también es de las que vas en el coche cantando a pleno pulmón y te dejas la voz en el trayecto. Esta también es de esas.
1: Es bonito. Yo creo que cuando tú ideas una canción y la cantas así en plan como medio susurrada, medio tierna, y de repente pues la gente que se la aprende te la canta así, como tú dices, a pleno pulmón, gritando, es como una revolución interior para el artista, de decir, ha llegado, ha transmitido y se ha quedado, ¿no?, en la mente del oyente. Así que eso ya es un éxito seguro.
0: Me das la vuelta, es lo nuevo de Raúl, y junto a Sueño Su Boca, por supuesto, y otros temas, te podremos ver el día 20 en la Marina de Valencia, ¿verdad?
1: Sí, estaremos ahí en el Verbeneo, además con un montón de artistas de la época, de los años 2000, y recordando aquellos éxitos que a los que en aquella época eran adolescentes y ahora ya son pues gente adulta. De repente es como un halo de recuerdo a esa adolescencia, a esa juventud en las que, bueno, pues estábamos un poco más desenfadados y en las que no teníamos esas obligaciones que tenemos hoy en día.
0: Vaya, vaya que sí, ni las preocupaciones. Pero bueno, es un momento perfecto, como foro de cobertura, que son 2 horas para desconectar, pues ese concierto también es para desconectar con las canciones,
1: claro,
0: de siempre. Raúl, no sé si el calendario del verano te trae más por la Comunidad Valenciana o si podemos confirmar alguna fecha ahora mismo.
1: Pues sí que hay algo más por la Comunidad Valenciana. Creo que está el Nostalgia Millennial Love the Twenties, que se hará en Alicante, creo que es finales 20 y algo de agosto. Y bueno, hay alguna sorpresa más todavía, pero que todavía no puedo adelantar.
0: Venga, pues ahí lo dejamos.
1: Como no se han anunciado todavía, yo tengo que morderme la lengua y no puedo contárosla. Pero
0: bien.
1: Sí, la Comunidad Valenciana va a ser una de las comunidades que voy a visitar este año. Y bueno, y en general es que prácticamente nos vamos a recorrer todo España porque hay muchas ganas de Remember.
0: Estaremos pendientes. Raúl, gracias por estar con nosotros en Foro de Cobertura y tenemos una cita el próximo día 20 en el Verbeneo en la Marina de Valencia. Gracias, Raúl.
1: Gracias a vosotros y os esperamos allí todos porque va a ser un fiestón.
0: Ahí nos vemos. Fuerte abrazo.
1: Abrazos, gracias.
2: Estás escoltando Foro de Cobertura. Donís Salvador.
0: Damas y caballeros, son les 11 y 13 minuts i en este moment fa entrar en l'estudi número 1 de Punt Radio el nostre convidat especial del dia, el senyor Fernando Giner.
3: Bravo.
0: Què tal, Fernando, com estàs?
3: Hola, bona vesprada, ja.
0: Benvingut a Fora de Cobertura. Jo crec que estos estudis te són familiars, esta casa sí. Te és molt familiar, evidentment, i, bueno, per a nosaltres un plaer que estigués en Fora de Cobertura i que tinguem un ratet per a parlar de tot en general, no?
3: Molt bé.
0: Perquè hi ha coses de les que no vagis parlar, també,
3: També.
0: Però bueno, al final anem a fer un anàlisi ràpid de la temporada per anar deixant coses ja aparcadetes. No m'ha acabat mal València, la temporada no ha acabat mal, no?
3: No, vamos, conforme se venia desarrollant de la temporada, al final s'ha arreglat un poquet.
0: ¿Qué te
3: lo que passa és que els objectius no són els que volíem.
0: Què te pareix que si en l'última jornada encara hi ha carambola i entrem en la UEFA?
3: Pues mira, m'hauria aparegut, a veure, si tu te classifiques és just perquè has complit en uns punts, no? Però crec que ha sigut una temporada de molt baix nivell per part de tota la competició en general, no del València soles, de tots els equips.
0: Si en la temporada que han fet, que ha sigut molt modesta i molt austera, mos arribem a classificar, realment estem parlant d'una competició a nivell general en llevant dels llocs de dalt de la taula,
3: sí. Jo
0: crec que d'un nivell prou normalet. Anem a dir normalet, va.
3: No, prou baix, és que és veritat, una temporada aixina jo crec que no s'ha donat mai, que estigués a punt del descens i a punt d'entrar en competició europea. És que vamos,
0: en 2 setmanes de diferència,
3: sí.
0: Vale, no,
3: ha sigut increïble, però bueno, al final un any més, estem en primera.
0: Bueno, i que siguin molts.
3: Exacte.
0: Fernando Giner, quina diferència més clara veu del València de la teua època al València d'ara?
3: Home, sobretot la forma de gestionar els clubs. I ja no parle sols del València, en general la forma de gestionar el club, el que està passant en la Lliga, en el baix nivell de la competició, és precisament això. Avui en dia està clar que ja perquè l'any 2000 ja començava a ser un negoci clarament, però avui en dia ja és un negoci clarament. Entonces, així l'única forma de fer negoci és manejar els jugadors. I manejar els jugadors pues, significa que és que no tenen diners, pues tenen que canviar totes les temporades de
0: plantilla, de
3: 10, 12 jugadors, que això és una animalada per una plantilla, per tindre un seguiment i per tindre una estructura que te puga fortalir els cements d'un equip per aconseguir un objectiu, pues, és molt difícil avui en dia. I en el València pues, ho estem veient.
0: Desestabilització temporada.
3: Sí, és que mantindre una plantilla con la del València, que no és una plantilla ruïn. Són molts jugadors, n'hi ha jugadors que estan en la selecció, no tots en l'absoluta, però estan en la selecció sub-21, la sub-18, i algun pues, poder estar en l'absoluta o estar en aquesta llista de l'absoluta, és que tens un bon equip, però clar, si aquest bon equip no li dones continuïtat, cada any és començar, és com si a tu te canvien de despatx cada mes.
0: Pues sí, a veure, confiem en el bon fer de qui tinga que fer les coses per a tindre la millor plantilla cada any, i per supost cada any tenim aquesta il·lusió renovada, que cada un tinga i aquesta passió per els nostres colors i per els nostres colors.
3: No, si això és segur, segur que la gent que treballa en això vol lo millor. Lo que pasa es que els objectius empresarials no són els mateixos.
0: Clar. Des de l'Associació de Futbolistes del València, que presidís és, Fernando, com és la situació?
3: No, bueno, nosaltres separem, jo personalment, com a president, separem molt el que és l'associació de lo que és l'opinió sobre el club, la marxa de l'equip i demés, perquè la nostra funció no és esa. La nostra funció com a associació és ajudar els companys que ho necessiten, preservar la història del València, de tots aquells que han passat per el nostre club, i ajudar a la societat en el que podem. ¿Vale? I esa és la nostra missió principal. Nosaltres no fitxem un entrenador, no fitxem un jugador.
0: Clarament, clarament.
3: Entonces,
0: en aquest aspecte sí que anireu de la mà del club en alguna acció, no? Perquè sou la història i sou el llegat encara del València de fa uns anys.
3: Bueno, som els únics. Això futbolistes és l'única que preserva íntegrament, perquè som independents, a més. Això no vol dir que ser independent no siga intentar anar de la mà del club. Que
0: col·laborar
3: en tot el que siga, pues, lo que t'ha dit. Preservar la història del club, que les accions socials les puguen compartir, que puguen fer que el nostre escut estiga ben representat, i això és el que intentem fer a través de les llavors socials que fem. No només les ajudes, sinó també fem una llavor social de cara a persones que poden ser o no poden ser socis, però que estan orgullosos de dur la camiseta i l'escut del València.
0: Jo crec que això és, passa de pares a fills i no es pot canviar.
3: No, quan tu dius, els xiquets xicotets, no? quan diuen de quin equip eres, claro, és molt difícil ser d'un equip més xicotet a lo que és el Barça o el Real Madrid, perquè lo que veuen en els xiquets, si n'hi ha una persona que sap molt d'això, és lo que veuen, és lo que més veuen, és lo que pues, si veuen sempre en la tele els mateixos equips, els mateixos jugadors i els de la teua ciutat pues, no ho veuen apenes. Té que ser la transmissió entre els pares, els germans, els abuelos, el que facin que intenten ser disseguir, no? Però si no, és que és molt difícil avui en dia ser del València, i més en la situació dels últims anys en la que estem lluitant per continuar en primera divisió.
0: Absolutament, però anem a tirar un xarrere. Com és el primer dia que Giner xafa l'herba de Mestalla?
3: Home, són moments que no s'olviden mai. Va ser un 5 d'enero del 82, 1982. Havia passat el Mundial d'Estats Units, el Mundial d'Espanya, d'Estats Units, és el del 94, el del Naranjito, així en Mestalla, i vas debutar un 5 de desembre d'aquest any 82 contra el Salamanca. Milla d'entrenador, i me va canviar Isqui en la segona part, quan faltaven uns 20 minuts, me pareix, 20 o 25 minuts, en la segona part, per Ángel Castellanos en Pau Descanse. I són moments d'emoció, és que són irrepetibles, no? Són irrepetibles, imborrables, són moments en els que, hasta que no cruces la línia de... Jo solo es que volia cruzar la línia, perquè, claro, estàs ahí calfant, està, sí, el canvi, però sabeu que n'hi ha moltes vegades que els canvis, estàs a punt d'eixir i per lo que siga n'hi ha un xor que se cau, una lesió, un gol inclús,
0: i
3: canvia l'entrenador d'esquema o de decisió, i no, jo solo es que volia eixir. I
0: que bueno, es materialitze, no?, esta eixida, sí, i este debut.
3: I claro, i debutar en 17 anys no era fàcil. Ostres, bé, és que tenia 17 anys, jo estava jugant en el juvenil i passe al Mestalla i debuté en el primer equip. Això era impensable. Un xiquet de Alboraia, de la terra de la Xufa, uh-huh, en 17 anys, pues, no, són moments que no s'olviden.
0: Jo crec que no ho oblidaràs en la vida, efectivament, però a més d'això, hi ha moltes actuacions teues que ningú oblidarà en la vida. Entre altres, les internacionals, no? El moment en el que, recordem, estigueres a punt, has nomenat Estats Units i estigueres a punt d'anar a aquest Mundial, precisament.
3: Sí, la nomena perquè és que me ve al record i avui que s'està jugant en Estats Units este Mundial, va ser en la meva carrera m'ha faltat dos coses, no? Una, guanyar un títol, que la nostra generació desgraciadament no va guanyar un títol, però estem molt orgullosos de... Per mi el títol era pujar de segona a primera, que no és fàcil, quan va ser el València a primera, pujar amb tots els xavals del Mestalla, i tenim una plantilla que si eren 22 eren 20 nacionals, i dels 20 nacionals n'hi havia 15 que eren d'ací, de casa, de l'escola. I després el no haver pogut ser internacional, sí, va ser en 12 ocasions, crec que ser, 11 o 12, però no haver pogut anar al Mundial d'Estats Units.
0: Però és que pensàvem que anaves.
3: No, pensàvem tots que anàvem. Ahí entra una part emocional que me va deixar molt, molt tocat durant un temps, un temps el temps de l'estiu.
0: Perquè estaves contant, per a Clemente, en els
3: partits previs. Havia jugat tots els partits de titular, tots els partits previs. És com si ara, pues, l'haveren dit a qualsevol de les... a Yamal, que juga tots els partits, que no va al Mundial.
0: Yeah.
3: Salvant les comparacions, eh? No estic comparant el que és el jugador, estic comparant el fet. I claro, i quan veus... A més, ese dia estaven tan convençuts i tan orgullosos i tan contents de qui anàvem a anar a la selecció, perquè recordeu que estàvem anant a la selecció Camarasa, Boro i jo. I Boro estava ja en el Depor. Quan...
0: Bueno, però és ADN Mestalla.
3: Però, claro, estava aventurat des de juvenils. Boro i jo aventurat des de cadet, juvenil, i Camarasa s'incorpora després, però érem tres valencians que jugàvem en la selecció espanyola representant el València.
0: Éreu la defensa d'Espanya.
3: Ostres, això era molt difícil. I estaven tan convençuts d'aquesta citació per al Mundial que varen quedar tots, tota la plantilla, a dinar en un restaurant.
0: Per celebrar-ho?
3: Per a sentir, com fan ara, per a sentir per televisió...
4: No me digues.
3: Sí, per a sentir per televisió, pues, quan donava la llista.
5: Sí.
3: I, bueno, és el que varen fer. Varen sentir la llista i quan acaba la llista, pues, no estava el meu nom. I claro, era un silenci... Per part
6: de
3: tots.
6: I a tu no te digui abans res? O sea, no parlaren en tu?
3: No, no.
6: No. S'enteraren en aquest moment?
3: S'enteraren, però igual que ara, també s'enteren. Sí. Claro, però més o menys saps, tu,
6: clar, clar.
3: Tu percibisses si vas anar o no, no? Però era inimaginable que pensaren que no podia anar, perquè havia hecho tots els partits de la fase prèvia, no? Però bueno, se quedaren molt despagats, no ho varen celebrar de la manera que tocava, però... Però bueno, són coses que passen i està oblidat.
0: Bueno, tu igual ho has oblidat, nosaltres no s'hem oblidat. El Consell d'Experts de Fora de Cobertura vol participar de la teva entrevista, Fernando, i si no és que, en el teu permís, sí. Anem a escoltar les preguntes que ens fan. Primera pregunta del Consell d'Experts de Fora de Cobertura per a Fernando Giner, jugador del València.
7: Bon dia, Fernando. ¿Tú crees que encara pots anar al Mundial si algú se lesiona?
3: Pues sí, claro, que me agradaría anar al Mundial y que haber asegurado a Borrello. Pero sí, anar a un Mundial siempre es desde dins o desde fuera, siempre es un orgullo, porque estás en apoyante y defendente a la teua selección y siempre es un orgullo.
0: En respuesta a la pregunta, en cara que algún se lesione, igual que cree que ya hay reserves, ¿no? ¿Ya reserves?
3: Sí, por supuesto.
0: O sea, confirmemos que no estás en la lista de reserves.
3: No.
0: Vale, pero bueno, efectivamente, el buen empleo de la tele, no hay problema. Segunda pregunta del Consejo de Experts para Fernando Giner.
8: Hola, Giner. ¿Qué crees que le falta en guany a la selección?
3: ¿Qué le falta?
0: Sí.
3: Home, pues és difícil aquesta resposta perquè la selecció jo crec que partís com a favorita, però a més és que realment té tot el que necessita. Bons jugadors, bon cos tècnic i un xoc que jo, per a mi és el millor xoc de... pues és difícil aquesta resposta perquè la selecció jo crec que partís com a favorita, però a més és que realment té tot el que necessita. Bons jugadors, bon cos tècnic

0: Tercera pregunta del Consell d'Experts per a Fernando Giner.
1: Hola, Giner. Què mola més? Guanyarà el Barça o el Madrid en l'últim minut? O trobar-te 20 euros que no sabies que tenies en un pantaló vell?
2: Guanyar al Barça o al Madrid, sempre.
0: Si són 50 euros, ahí ja, ahí ja parlem. És una emoció, no. Que, és una emoció que no se pot escriure, no, Fernando?
2: No, a veure, guanyar al Madrid o al Barça en Mestalla, pues és algo que sempre que és lo és l'equip a batir, no? Totes les temporades, no? Encara que jo sempre dia quan jugava, i encara ara continuo opinant que no és el partit més important. El partit més important, precisament, per equips com el València, són tots els de més, menys el Barça i el Madrid. Però de cara a l'afició i de cara a l'orgull i de cara a la confiança en uno mateixa, pues, guanyar al Madrid o al Barça, pues, significa que tu tens nivell també per estar ahí.
0: Si tu vas el primer fora del descens, i de repente li guanyes al Madrid 5-0, tot va bé.
2: Això és el que pareix, però això és el que...
0: Per això... La realitat no és això, però la percepció, no, la percepció és que de moment estàs en un punt d'eufòria en què penses que vas entrar a la Champions.
2: Claro. Però no és això, perquè si tu estàs en la cola i li guanyes al Madrid o al Barça, pues... pues el de més pense, bueno, el Madrid o el Barça, quan no necessiten, pues s'han deixat anar, perquè el València està per el València o qualsevol equip de darrere, que moltes vegades passa que l'últim li guanya al primer. Sí. No s'han confiat, no, jo vull jugar contra el Madrid o el Barça, però estan darrere d'ells, no estan al final, perquè entonces sí que n'hi ha motius clars de saber que tu tens un nivell paregut al d'ell.
0: Escoltem la quarta pregunta del Consell d'Experts de Fora de Cobertura per a Fernando Giner.
1: Bon dia, Giner. És veritat que en el Bernabéu sempre te furten la cartera?
2: La cartera i el baló i bueno...
0: Has tingut aquesta sensació de no poder fer res front a una situació que clama el cel?
2: Sí.
0: En el Bernabéu?
2: Sí, claro que sí. Però després te dones compte com a professional que és que este son, és normal, els àrbits són persones que estan influenciades també, encara que tu puguis dir que no tens ninguna influència, perquè l'àrbit jo confio en el bon fet dels àrbits, de lo que arbitren, de lo que opinen, però tenen la seva opinió, tenen la seva forma de pensar, coneixen els jugadors moltes vegades, avui en dia en el VAR ja això està més anul·lat, no?
0: S'ha moderat un poc
2: moltíssim més, perquè ara no pots enganyar, antes podies enganyar a l'àrbit.
0: Encara han vist coses així i tot que després la tecnologia...
2: No. Sí, jo no estic d'acord en moltes coses del VAR. Mm. No. El VAR són els que val per coses objectives. Les subjectives és com si no tinguérem res.
0: Efectivament.
2: Perquè si en tres persones que n'hi ha ven 10 càmeres de televisió no se fiquen d'acord i li passen la responsabilitat al que està en el camp, o sigui, per què estan?
0: És com, a veure, la decisió sempre és de l'àrbit, no?, que està en el camp.
2: Claro, però jo el que dic, si tres no se fiquen d'acord mirant de tots els ángulos i li diuen a l'àrbit que decidisca ell, no fa falta decidir, lo que ja ha pitat és lo que valga, perquè si tres no se fiquen d'acord, pues lo que ha pitat és lo que val.
0: Però un moment, el VAR sempre li diu a l'àrbit perdó, pareix que pot ser o sospitem de, però tu decidis, sempre és així, no?
2: Vale, però...
0: O no li diuen mai... Pregunte.
2: No
0: li diuen,
2: quan tens molt clar...
0: És penalti, pita quan... penalti, s'ha acabat, sempre ho revisa.
2: Però quan és molt clar, no fa falta revisar.
0: No revisen.
2: Però si no és molt clar, no li digues a l'àrbit que decidis que hi o dir-li, bueno, lo que has pitado es lo que vale.
0: Ja està. Bueno, anem a l'última pregunta del Consell d'Experts, que és, a més, molt concreta i un poc personal, Fernando.
2: Anem a voler.
1: Bon dia, Xufa. Si veixeres a Clemente, el convidaries a una horchata o li la tiraries per damunt?
2: No, mai li la tiraria per damunt. El convidaria a una horchata, el convidaria...

0: convidar-hi a dinar, i de fet jo l'he convidat a actes que li ha cridat personalment. Jo he coincidit amb Javier Clemente en moltes vegades, jo he estat de delegat en la selecció espanyola, i he coincidit en Javi Clemente, i mai havent parlat d'aquest tema, perquè entenc que en el seu moment tindria els seus motius per a no dur-me, i ja està, i això ja ha passat, i ja ha passat. Entonces, no, el convidaria a una horchata, però supos que sí, perquè també pense que no me duria el Mundial, però me dugué els 12 partits anteriors. Entonces, tinc que agrair-li que me va fer internacional i que va jugar molts partits en Chen, que bueno, era top en la selecció espanyola.
1: Bueno, igual un altre, igual que vos porta l'horchata, sí que li la tiraria per davant. Però és un altre tema. Un aplaudiment per al Consell d'Experts, que s'han portat molt bé. S'han portat de categoria. Anem a fer una breu pausa publicitària i tornem ràpidament en la previsió meteorològica.
2: Fora de cobertura. Donís Salvador.
3: Dicen que empiezan en junio, pero se sienten mucho antes. Se ven, se disfrutan, se viven. Porque hay experiencias que no se pueden contar. Las tienes que vivir. Poderes de San Juan de Alacant, declaradas de interés turístico internacional del 20 al 24 de junio. Antes de que empiecen, ya están pasando. Generalitat Valenciana.
4: Vols que la teva marca arribi més lluny? En A Punt Ràdio fem que la publicitat connecti de tu a tu amb milers d'oients cada dia. Tenim les ferramentes perquè el teu missatge destaque. Anuncis en les pauses dels teus programes preferits i mencions fetes pels nostres presentadors que connecten la teua marca amb el teu públic de manera directa, pròxima i efectiva. Els nostres agents t'ajudaran a planificar la teua campanya per aconseguir la màxima eficàcia al millor preu. Anuncia't en A Punt Ràdio. Escriu-nos al correu publicitat@apunt.es. A Punt. Publicitat pròxima, directa i eficaç. Perquè sí, parlem de tu a tu.
2: Fora de cobertura. Donís Salvador.
1: 11.35, seguim en Fora de cobertura en A Punt Ràdio. Lluís Obiols, com estàs?
5: Molt bé, i vosaltres?
1: Molt bé, així pendents de si el caloret este... Quan hi havia pluja, perquè hi havia pluja. Quan hi havia vent, perquè hi havia vent. Ara és que...
5: Quan hi ha calor és perquè hi ha calor. Però saps, el problema de la calor és que dura molt, saps? Vull dir, la pluja són dos dies, el vent també... la calor ja s'ha instal·lat i anirà més. A veure, nosaltres, dintre el que cap... nosaltres estem en una situació de temperatures més o menys raonables o més o menys les pròpies per a l'època de l'any. Sí. Però torna a entrar una bombolla d'aire càlid cap a França, cap als Països Baixos, cap al centre d'Europa, que allà tornaran a tindre temperatures excepcionals. Nosaltres, així, tindrem calor, és evident, amb aquestes màximes. Mira, ara, per exemple, fa 20 minuts ja teníem 31 graus a Manises, 31 graus al Valat dels Sorells, 31 graus a Vilamarxant, i la nit en alguns casos ja no s'ha baixat dels 20. Per exemple, a Calp no s'ha baixat dels 20, 22 graus de temperatura mínima, a Benicàssim 22 graus de temperatura mínima, de les més baixes avui 12 graus de mínima a Vilafranca i 12 a Utiel. Durant els pròxims dies sí que pujaran un poquet més, sobretot a l'interior, tindrem una sensació de basca acusada a la costa, perquè augmentarà la humitat, però vaja, de nou tot indica que la zona zero de la calor tornarà a ser el centre d'Europa. I el Cantàbric està en una situació realment complicada per aquestes altes temperatures i també pels incendis forestals. És que el Cantàbric, hi ha una cosa, sí, que quan bufa el vent de sud, nosaltres temem el ponent, no? Quan ve el ponent, fa aquestes temperatures i tal, però el seu ponent, o el nostre ponent, és el seu vent de component sud. Per tant, quan bufa el vent de sud allà, té les mateixes conseqüències que quan bufa ací el ponent. Pugen molt les temperatures, baixa la humitat, augmenta el risc d'incendis, perquè, clar, creua tota la península, creua tota la zona de la cordillera Cantàbrica i arriba molt sec i molt càlid. I és el que tindran estos dies, estan tenint, amb aquests incendis forestals, i és el que també, juntament amb la dinàmica de vents, eixa massa d'aire càlid que es retirarà sobretot cap al centre i al nord del continent europeu.
1: Ja ha passat el 40 de mayo, ja ens podem llevar el sallo.
5: Home, és que si no te l'has llevat ja... no?
1: Jo, a veure, jo al final, si continuo fent aquesta calor, me llevaré el nòrdic, perquè està apretant estos últims dies, però vull saber si ja no va a ploure o no tenim
5: de
1: a la vista
5: no. De moment ruixó. No, escolta, sí. Esta vesprada, sobretot a última hora del dia, pot caure alguna cosa.
1: Home.
5: Al racó de Mus.
1: Alba.
5: A la zona de la vall de Cofrents a Llora, de matinada alguna gota podria caure a les comarques d'Alacant i demà de vesprada sí que augmenta el risc de tronades, sobretot interior de la província de València. Interior de Castelló no tant, però interior de la província de València.
1: Dime que és una ruixó ja.
5: Sí, és una tronada d'estiu. És una tronada d'estiu. De fet, a la resta sí que demà tindrem alguns núvols més, però vaja, les temperatures paregudes a les d'avui. Avui se fan aixes màximes de 34-35 graus a zones de la Ribera Alta, de la Costera, la típica zona on sempre fa més calor, i després els pròxims dies quedaria algun ruixat en zones interiors, sobretot en zones de muntanya, que també és molt típic de l'estiu, però vaja, la resta jo diria que ja el mes de juny ja el podem finiquitar pel que fa a pluges, i el mes de juliol és un mes molt sec.
1: Pues escolta, tant, a veure, 22 graus en Calp, ni tan mal per anar
5: mínima,
1: a menjar marisc.
5: De mínima. Ah, home, i tant. Bueno, clar, escolta, a menjar marisc...
1: Temperatura que siga.
5: Que no importa la temperatura, no? Per cert, una dada, estos dies, este cap de setmana, hem tingut l'eixida del sol més matinera de tot l'any. Perquè no és el dia més llarg, però ara ja es començarà, demà ja es començarà a curtar segonets, el dia de matí, i encara s'allargarà de vesprada. Per tant, el dia més llarg sí que és el dia del solstici, el 21 de juny, però perquè es pon el sol més tard i ja ix un minutet més tard.
1: Perquè s'entreté per ahir, no sé, per lo que siga...
5: Sí, no. Sí, mira, amb la mariscada.
6: S'entreté ahir una horchateta, no?
5: Sí, sí, no? Preferís fer la mariscada de vesprada i allargar de vesprada i...
1: No, del tardeo.
5: Sí, sí.
1: Gràcies, Lluís Obiols.
0: Tu saps que en Alboraia baixa la temperatura, no?
1: Per l'horchata, no?
0: Per l'horchata.
1: Clar que sí.
5: Ah, mira, t'has de convidar a una horchata.
0: Com volar.
1: Ara que ho has dit, pues hi ha molts testics, ara mateixa.
0: Està fet.
1: Gràcies, Lluís Obiols.
5: Adéu, bon dia.
1: Seguim en Fora de Cobertura, tenim rànquing.

0: Són les 12 del migdia.
1: A punt. Notícies.
0: Bon dia, com estan? El Centre de Coordinació d'Emergències ha rebut l'avís d'un incendi forestal a la Nucia i ha mobilitzat 3 unitats terrestres, 3 autobombers i un mitjà aeri i una dotació de bombers de la Diputació d'Alacant. Els donarem més informació de l'evolució de l'incendi de la Nucia en pròximes cites informatives, així en la Ràdio Pública Valenciana. Mentrestant, a tot Espanya ja es pateixen 7 incendis forestals més de consideració i quan encara no estem en estiu. El de Padrón, a la Corunya, continua actiu i ha cremat 330 hectàrees. I com que les flames s'han acostat a zones habitades, han activat la situació 2 d'emergència. Han evacuat el veïnat de 10 cases durant unes hores. N'hi ha 6 focs més que preocupen, entre ells 3 a Andalusia i una a Astúries, que encara no es poden donar per estabilitzats. Així les coses, l'oratge, més calor de dia i de nit, sempre per damunt dels 20 graus. Previsió, Javi Miró, bon dia.
2: Ja són molts observatoris que queden per damunt dels 20 graus, inclús zones de l'interior on no baixa la temperatura d'esta fita en tota la nit i al litoral. Sol ser més habitual ara mateix que la temperatura de la superfície del mar ja es troba al voltant dels 23 graus, que costa de baixar d'esta nit tropical. Així que avui hem notat un ascens tèrmic, l'anticicló se'ns tira en forma de falca, li ve acompanyat una massa d'aire càlida a uns 1.500 metres i es nota. Avui les màximes també pujaran, en especial cap a l'interior central, l'interior de les comarques centrals, inclús en el litoral sud de València, nord d'Alacant, així que parlarem de temperatures de més de 34, 35, inclús 36 graus en algunes comarques. En general serà una jornada assolellada amb desenvolupament de núvols tímids en algunes zones de muntanya, tant de les comarques centrals com de l'interior nord, no tindrem precipitacions i les màximes que pujaran. Serà una jornada calorosa. Ja comencem el dia amb temperatures valentes, però durant les pròximes hores continuaran pujant amb brises que es faran destacables, sobretot a partir de les 4 i 5 de la vesprada en molts punts de litoral i prelitoral.
0: Gràcies, Javi. I més notícies. Un jove ha mort en caure per un penya-segat a la Cala Advocat de Benissa. És el primer accident mortal d'aquestes característiques d'esta temporada en la Marina Alta. Va passar ahir a última hora de la vesprada. La Guàrdia Civil està investigant els fets, este cas. I parlem ara d'actualitat internacional perquè l'acord de pau entre els Estats Units i l'Iran pot firmar-se avui mateix. Donald Trump ho dona per fet. També el Pakistan, el país que ha mediat en el conflicte. En canvi, el govern de Teheran no confirma res, parla de dies, tot i que admet que el pacte està més a prop i destaca que l'estret d'Hormuz continuarà davall el control iranià. Aliè a aquestes converses, Israel continua atacant el sud del Líban, on 5 persones han mort en les últimes hores. I en clau política, es contem l'agenda, el president de la Generalitat i el ministre d'Hisenda es reuniran demà al Palau de la Generalitat. Esta cita entre Juanfran Pérez Llorca i Arcadi Espanya arriba després que el cap del Consell la sol·licitarà en ser nomenat Arcadi Espanya ministre d'Hisenda en substitució de María Jesús Montero. I avui és 14 de juny, és el Dia Mundial de la Donació de Sang, una data que busca sensibilitzar sobre la necessitat d'obtenir sang segura de manera regular i agrair als donants altruistes el seu gest. Per a ser donant cal tindre entre 18 i 65 anys, pesar més de 50 quilos i estar en bon estat de salut. Escoltem Anabel Julià, directora d'Infermeria del Centre de Transfusió de la Comunitat Valenciana.
3: Si hace falta, los acompañamos dándoles la mano durante todo el tiempo que están aquí con nosotros, que solo es media horita. Ellos vienen con toda la ilusión del mundo, siempre con una sonrisa, ellos más que nosotros incluso, y cuando se van, todavía la sonrisa es más grande.
0: I el col·lectiu mèdic torna a fer vaga esta setmana que ve, començaran demà. És l'última convocatòria de les que estaven previstes per a protestar contra l'Estatut Marc que ha signat el Ministeri de Sanitat amb els sindicats majoritaris. Els metges demanen un estatut propi i millores en els horaris i en les retribucions. Pel que fa a les notícies dels esports, parlem de bàsquet. En menys d'una hora i des del Roig Arena comença el viatge de la il·lusió dels aficionats del València Bàsquet. 4 autobusos i 250 aficionats taronja posen direcció cap a Barcelona perquè esta vesprada, des de les 8, València Bàsquet disputa el tercer partit de la sèrie de play-off del títol contra el Joventut. València domina la sèrie amb 2 victòries. Un tercer triomf el situarà en la gran final, on ja l'espera el Barça, que ahir es va imposar a la Laguna Tenerife. En cas de caure, la victòria del costat des de Pedro Martínez El primer partit de la final seria dijous a les 8 al Roig Arena. I un apunt cultural abans d'acabar este bullet informatiu de les Fogueres d'Alacant. Són les últimes hores per a participar en l'elecció del ninot indultat. L'exposició està a l'antiga llotja del Peix i el recompte de vots es farà esta mateixa vesprada, quan sabrem quina figura se salvarà de les flames en les Fogueres de Sant Joan enguany. Ho deixem així. Tornarem en més notícies a les 3 en l'informatiu del cap de setmana. Tenen tota l'actualitat al seu abast en l'app del seu mòbil, de la Ràdio Televisió Pública Valenciana i al web apuntmedia.es. Que ho passen bé.
4: Així comença Punt a Punt, l'espectacle de l'esport en valencià. Punt a Punt, des de tots els racons de la Comunitat Valenciana. Punt a Punt, amb l'edició de Juanjo Romero. Punt a Punt, amb tots els nostres esports. A la redacció, Carlos Urrutia, Salva Gomis, Paco Polit, Salva Folgado, José Luis Gual i Manolo Montal. A la producció, Raquel Coll, Clara Alcover i Mònica Calatayud. Punt a Punt, amb la direcció de Luis Urrutia. Punt a Punt, l'esport en valencià.
5: Hola a tots, hola a totes. Són les 12 i 6 minuts del migdia. Això és A Punt Ràdio, així. I ara comença el Punt a Punt, les següents 12 hores i mitja. Fins mitja hora passada, la mitjanit, estarem en directe contant-los tota l'actualitat del món de l'esport, del futbol, de la pilota, del pàdel, del vòlei, del bàsquet, de tot el que siga menester per tal de contar-los al minut, de fer-los arribar si estan a casa, si estan pel carrer, el pinganillo en l'orelleta, si van en el cotxe, i que no es perguen res de l'esport local, de la Comunitat Valenciana, nacional i mundial, que parlem de mundial, estem en mundial. Tenim ja tres punts de directe preparats perquè avui el matí has començat, la veritat és que prontet. El primer ens trasllada fins a Xeraco perquè s'està disputant la gran final del campionat individual de raspall masculí. Sempre que parlem de pilota, primera comunicació, vol dir això, el nostre company Matías Oliver. Hola, Matías, molt bon dia.
6: Doncs, Carlos, no t'he dit que és bon dia perquè és, malauradament se mos acaba d'acabar la final.
5: Ho estava mirant per la tele, Matías, sí. Oh, que ràbia.
6: Un partit de Tonet en el quart xoc. Ha tingut un problema en el genoll, ha tingut que ser atès. Ja m'estaven comunicant per via interna que no anava a poder continuar, però és que este jugador té una raça increïble, és únic, és competitiu com cap altre. Ho ha volgut intentar, no podia caminar, estava coixejant. I no podem dir molt de la partida, al final s'havien repartit des quatre primers xocs, no s'ha completat el quart xoc, i anava en un marcador de 10-5 per a Tonet. L'últim xoc anava ja en un val per a Ivan. Tonet havia eixit en trompa, una decisió acertada, eixir des de la reballada, partir des del dau. Ivan, la resposta ha sigut immediata, també implacable, en cols des del fons, elaborats i contestables. I quan arriba el moment també, doncs, xoc ràpids. És que és una llàstima, Carlos, perquè
5: sí que ho és.
6: Sincerament, estàvem davant un jugador que jo sempre ho dic, és intergeneracional, estava a punt de batre si guanyava avui 7 títols consecutius, no ho havia fet això ni Waldo, es queda ara amb 6, al igual que el pilotari d'Oliva, tindrà temps, esperem que se recupere bé per a poder igualar-lo en el quadre d'honor. I per l'altre costat, Ivan es proclama campió d'una manera trista, com li va passar també a la Lliga. Aconseguís el seu primer individual després de tres finals que havia perdut precisament contra Tonet. Era el gran aspirant. A la quarta aconseguís aquest títol, però estic segur de que no volia guanyar-lo així. Està Tonet plorant, estan abraçant-lo. Així ha sigut un autèntic homenatge, perquè tots sabem que s'hem perdut una final increïble. Ja vos dic, jo sempre vos recomano mirar pilota, però a la gent li recomano molt veure a Tonet, perquè ahir a Pelayo ni està el quadre, està la Galeria d'Honor, on està el Nel de Murla, està quart, està Rovellet, està Xenovés i està també Xulia del Xinet, que ahir ho nomenaven molt perquè jugava el seu net Salva Palau. I jo vos dic que Tonet fàcilment podria ser el jugador de raspall que poguera entrar ahir, perquè és un jugador dominador com cap altre i estic molt trist, Carlos, de veres. Estic molt trist perquè no s'ho mereix i almenys que si haguera sigut la derrota, que haguera sigut jugant, igual que Ivan, que estic de segur que haguera volgut guanyar d'una altra manera, està també en el cap, cap a baix. Però bo, així no han sigut les coses. No res.
5: Així no és l'esport.
6: Campió de l'individual de raspall masculí, sí. Ivan Esparza.
5: Malauradament el senyor Olle dret de Tonet quart no ha aguantat. En sap fatal Matís Oliver. Després tornarem a fer una altra connexió amb el trinquet de Xeraco, com sempre de la mà dels nostres amics de CaixaBank.
7: CaixaBank amb la pilota valenciana. CaixaBank patrocina aquest espai.
5: Llàstima la lesió de Tonet quart. Després tornarem a Matías per a parlar de pilota, la partida que començava a les 11 i quarte, i el futbol que tenim en directe, que has començat a les 11 i mitja. L'anada de l'eliminatòria d'ascens a segona federació entre el Tribal Valderas i el nostre La Nucía. En el camp de la Canaleja de Alcorcón està el nostre company Carlos Gallardo. Hola, Carlos, molt bon dia.
8: Molt bon dia, família del Punt a Punt. Portem 40 minuts de xou. De moment el resultat és 0-0, sense gols. Així, en la nada d'esta eliminatòria, ja final per la sense segona federació, el conjunt a la Cantí, La Nucía, de Vicente Mirqueix i Tan Carles Fuixa en porteria, en 4 en defensa, Morgado i Atienza en el mig d'esta defensa, per lateral dret Ferran, lateral esquerre Ballester, en el mig del camp Gorcha i Jaime de las Marinas, per les bandes Juancar i Álvaro i Mauri, i dalt Álvaro Salinas i Mazocchi, l'argentí, per part del conjunt de madrileny del Tribal Valderas. Sant Lombo en porteria, en defensa de 4 en Turegano, Adrián Jiménez, Paz Cullivi, en el mig del camp Reguera i Derrick, per les bandes Iker Navarro i Barri, i dalt Sergio Ibuta. Ja tinc així al meu costat a Ivan Gómez, entrenador València, que este any ha treballat en el Club Esportiu Leganés, que va iniciar la temporada en el filial i després va passar el primer equip, i en el filial està el Tribal Valderas. Una primera valoració del que portem de xau después 40 minutos, Iván.
9: Hola, pues un partido como preveíamos muy, muy disputado, en el que el balón parado está siendo muy importante. De hecho, en el primer minuto La Nucía le anulan el gol en un saque de banda directo y bueno, vemos que en ese tipo de acciones ahora está apretando un poquito La Nucía con varias acciones a balón parado, pueden ser determinantes en el partido.
8: Pues portem 42 minuts de xoc. Destacar la presència de Salva Gomar, el president de la Federació Valenciana, així en la grada principal d'este camp, amb unes 1.300 persones, així en directe, el Punt a Punt, a Punt Ràdio, la Canaleja. Va treure una treta de canto La Nucía, 42 minuts de xoc, Tribal Valdera 0, La Nucía 0.
5: De seguida tornem amb Carlos Gallardo. També tenim que anar al rugby, perquè n'hi ha un festival de rugby de veterans fantàstic, però abans, 12-13 minuts del migdia, el menú de Wii i el resopó d'ahir. Avui, què tenim? A més de la pilota, valoradament hi ha acabat la final per la lesió de Tonet, tenim aquesta eliminatòria que acabem de comentar d'ascens a segona federació en futbol entre el Tribal Valderas i La Nucía. I avui també tornarà a ser protagonista el pàdel, perquè del P1, el Premier Pàdel, que s'està disputant al pavelló de la Font de Sant Lluís de València, avui Luis Urrutia ens contarà des de les 2 la final femenina i no abans de les 4 la final masculina. A les 6 de la vesprada tindrem vòlei femení Espanya-Azerbaijan de la Lliga Europea Nord. A les 7, i ho fem cronològicament, Mundial 2026 en futbol Alemanya-Curaçao, transmetrem ixe partit. I a les 8 el focus el ficarem en el bàsquet, en el tercer partit de la semifinal del playoff pel títol de la Lliga ACB, que jugaran Joventut de Badalona i València Bàsquet. Mentre que a les 10 de la nit tornarem a transmetre futbol, tornarem a ficar-nos en modo mundial perquè es juga el Holanda-Japó, que ens contaran Luis Urrutia i Charlie Egea. Que per cert, això és a les 10. a les 9, sabeu el que n'hi ha? N'hi ha el partit d'anada de l'últim playoff del final d'ascens a primera divisió des de la Rosaleda, Màlaga-Almeria. I com dèiem, el resopor, la ressaca d'ahir del Mundial, perquè va estar emocionantíssim tot el que els contarem. Primer, el supermeritori empat a un de la selecció de Qatar, dirigida per Julen Lopetegui davant de Suïssa. Abans, en la matinada, havia golejat Estats Units a Paraguai. Alerta amb la selecció d'Estats Units, m'encanta. I esta nit, des de les 12 de la nit, jugaven Brasil i el Marroc. Han empatat a un. Quin partidàs del Marroc. La veritat és per a llevar-se el sombrero. També, esta matinada, les començava el Haití 0, Escòcia 1. Alerta si no li ha costat faena a Escòcia poder doblegar a la selecció d'Haití en un partit ràpid i entretingut. I la sorpresa ha sigut la victòria d'Austràlia per 2-0 a la superpotent selecció de Turquia. Dèiem que era un dels tapats, però la veritat és que Austràlia se l'ha menjat, quasi se'l passa per la pedra. Això és el que fa en quant al menú del que recent hem tingut, sobretot del que tindrem al llarg d'este diumenge 14 de juny del 2026. Són les 12 i 16 minuts. Anem en el següent punt de comunicació, que és el llit del riu Túria, del cap i casal de la ciutat de València, on està el meu amore, Toni Galindo, rugby, veterans. Toni Galindo, tu i jo també som veteranets. Molt bon dia.
10: Hola, Urrutia, don Carlos. Ciao, bello, com estàs? Bonico, mira, així estem en el riu Túria, així en el Cau Vell. La veritat, un espectacle. Això és espectacular, impressionant, el que estem vivint així a les instal·lacions d'este vell riu Túria. S'està celebrant ni més ni menys que l'EGORF 2026 de València, que és un esdeveniment, una concentració de més de 1.500 jugadors i jugadores de rugbi, veterans majors de 35 anys, provenents de tota Espanya, de tota Europa, però és que també tenim participació internacional amb dos equips d'Argentina i, atenció, ni més ni menys que un equip d'Auckland, de Nova Zelanda, que, bueno, han fet així, sí, és que han fet fins i tot la haka típica. Ha sigut divertidíssim perquè després ha jugat contra un equip de Sevilla i l'equip de Sevilla ha fet una haka, però tipus xirigota de Cádiz. És a dir, ha sigut divertidíssim. La veritat és que és un poc el resum del que s'està vivint així. Així, l'important no és la competició, és l'harmonia, l'esportivitat, pues un poc la convivència i un poc tots aquests principis que aglutina el rugby entre estos jugadors veterans. I bueno, millor que jo te ho va explicar Marcos Armiñana, que és el gerent del CAU València, organitzador d'este autèntic espectacle d'esdeveniment i un poc l'alma mater d'este EGOF 2026. Marcos, què tal? Molt bon dia.
11: Hola, descans. Bon dia. Pues bé, últim dia de torneig, bueno, cansat, però moltes ganes i disfrutant molt de l'esdeveniment.
10: Bueno, com a alma mater d'això, com a gerent del CAU València, que és l'organitzador d'aquest esdeveniment, que content estaràs, perquè l'ambient és brutal.
11: Estic molt content, però sobretot estic molt content perquè la gent està disfrutant. Està disfrutant de València, està disfrutant del club, està disfrutant de la nostra casa al riu i estan al·lucinant, no? Baixar així al jardí del Túria, veure el que és el camp, veure tots els equips. I el que he dit, és la nostra casa i rebre en la nostra casa tanta gent que ens felicite per la casa que tenim i per lo que ve estan en tot, és una absoluta... moltíssim content.
10: Una coseta, estàvem dient que l'important no és la competició, però sí que se reparteixen trofeus. Així tenim al costat un, que és el trofeu que dona l'organitzador, però hi ha un altre molt especial, que és una llanda d'oli, vella, matxacada, trincada, representa un poc estos jugadors veterans que ho han segut tot fa uns anys en el món del rugbi, però són ixa llanda que està trencada, però encara queda un poc d'oli. No, conta'm un poc de l'esperit d'ixe trofeu.
11: Pues l'esperit va començar 1992, el primer torneig. Ja estem en la número 18, el primer torneig van portar la llauna de Battle Rally, que s'anomena. I el que representa és ara mateix una llanta golpejada. les vivències, tots els partits, molt, molt goig ballar. Però fa molt, molts anys, i tal qual eren nosaltres, pues eren justrosos, eren justrosos. Però després de tants anys, pues, s'ha fet cop i representa aquest espíritu veterà de lluita, de convivència i de companyerisme.
10: Bueno, pues Marcos, a seguir disfrutant, que no pares de treballar en tot el matí. Pues Carlitos, jo t'he dit que les llaunes així, les llandes estan trencades, matxacades, però estan molt forts encara, eh? Així, així n'hi ha veterà. Te vaig dir una cosa, el jugador més veterà té 84 anys, eh? Atenció, que no estem parlant de cap broma, però si n'hi ha, tio, que encara estarà molt fort i encara pot donar molt de sí, eh?
5: Està més fort que el jengibre ixe que te prens tu, Toni. Està més fort que això. De seguida tornem amb Toni Galindo al camp del Riu, al costat del pla de Saidia, per a sentir a més protagonistes de l'Egor 26 del Festival de Rugby de Veterans. Sentíem per línia d'antena que Carlos Gallardo ens deia que s'arriba al descans del partit d'ascens, anada d'ascens, a segona federació entre Tribal Valderas i la Nucía. Carlos.
8: Sí, en un partit molt competit en esta primera part, amb moltes interrupcions. Este és un camp molt menut, molt xicotet, molt difícil de jugar, i ha tingut aquesta gran opció la Nucía en aquest gol que ha marcat al primer minut, per aquesta jugada ha sigut invalidada per, no sé, fora de xoc o per alçar més al peu un futbolista del conjunt madrileny. I sí que de moment 0-0, destacar la presència de més d'un 60 aficionats que han vingut en un autobús per part de la Nucía. Iván Gómez, bueno, valoración, ¿cómo has visto esta primera parte?
12: Bueno, como comentábamos antes, pues muy disputada. Quizás sí que ha tenido más aproximaciones el Tribal Valderas, con situaciones de balón parado, varios centros laterales, aquí con Iker, el que lanza el balón parado y es el extremo derecho de ellos. Y bueno, la verdad que el partido está muy competido, está muy abierto, y el que esté más fino en esos metros finales, en esas acciones, pues puede ser determinante para llevarse el partido, o que tenga pinta de, si no están acertados, de dejar un empate para ver qué pasa en la vuelta.
8: Tú has venido aquí con el Leganés B, es muy difícil jugar en un campo tan pequeño, ¿no?, de dimensiones tan pequeñas.
12: Sí, la verdad que es realmente complicado, tienes la presencia del rival siempre muy cerca, no te permiten tampoco jugar fácil, pero bueno, es cierto que pese a las dimensiones, pues el que sea capaz de, con balón, pues estar más fino en esos pocos minutos que se pueden estar jugando y tener esa iniciativa del juego, pues puede ser importante, y sobre todo no cometer errores en ninguna pérdida comprometida que te puede generar una ocasión de peligro.
8: Per cert, un matís, comentar que l'alineació oficial que ha passat el club i que havia passat així a la premsa que estem així, es comptava amb Víctor Blanco com a titular, finalment ha sigut Álvaro Salinas. M'han dit que ha tingut un problema en les fitxes, no m'han aclarit més sobre Víctor Blanco, així que Salinas ha sigut el titular en este partit. Ara vaig a buscar a Salva Gómez, el president de València, que estava per així, però ara no el trobo, així que vaig anar a buscar en ell per a veure si podem parlar un poquet en ell.
5: Molt bé, Carlos, ens demanes pas en quan tingues al president de la Federació de Futbol de la Comunitat Valenciana, Salva Gomar. Abans anem a tornar de la mà dels nostres amics de CaixaBank a parlar de pilota.
7: CaixaBank amb la pilota valenciana. CaixaBank patrocina este espai.
5: Xeraco, Matías Oliver, novament, hola.
13: Hola, Carlos. Mira, estem amb el campió de l'individual de raspall masculí, Ivan Esparza. Ivan, jo sé que no era la manera que volies guanyar, però bueno, tens el títol, que podem dir que és un premi a tot el treball que has fet al llarg d'estos anys, tots aquests enfrontaments que has tingut a Antonet i tot el que has crescut com a pilotari, que també te mereixes el títol.
14: Sí, a veure, al final guanyar el títol sempre és una satisfacció, però el deber és que quasi que preferís perdre que guanyar la Xina, perquè pràcticament considero que és una manera injusta de guanyar. Està clar que les lesions són part de l'esport, però penso que per la rivalitat que portàvem Tonet i jo tots aquests anys, tota la gent que havia vingut a Xeraco conforme estaven en la partida, crec que acabar la Xina és una gran llàstima, i la veritat que ara mateix estic molt despagat.
13: Bueno, com te veies en la partida? Sí. Està clar que és parlar per suposar, però com te veies tu en la partida, si a veure, continua?
14: A veure, me veia molt bé, la veritat. Al resto estava perdent els jocs, però no eren pilotes que eren de 15, era un poc més per fallo meu, i al dau estava eixint-me molt bé, estava tancant la pilota, jugant la forta. Crec que ara ha sigut una final molt bonica, molt igualada, i no sé el que haurà passat, però bueno, jo venia amb moltes ganes, així no pareix que estava demostrant-ho i ja te dic que Tonet al final se mereix que li lleve el títol, siga perquè li guanyi, no perquè ell es lesione, i és una llàstima, no te puc dir massa coses.
13: Totalment. Heu eixit els dos en tromba, no sé si sabeu tampoc com defensar-vos, estàveu fent molt bé el dau, i sí que és de veres que ja començàvem a veure aquest xoc més d'intercanvis en la partida.
14: Sí, com ja t'he dit, la partida estava sent molt bona, pense que a partir de 10-10 s'haguera agafat encara a més joc, perquè la pilota ja s'haguera gastat un poquet, i és una llàstima perquè aquestes coses venen quan menys les esperes. Precisament este any ja em va passar en la Lliga, ara em torna a passar en l'individual, i així no guanyar, pues bueno, pareix que no t'ho mereixes perquè al final no has guanyat la partida i els títols pues no te saben a títols.
13: Bueno, jo des d'ací vull dir que sí que t'ho mereixes, no per el que ha passat avui en la partida, sinó per el que te diga, la teva trajectòria, jo sé tot el que treballes, la il·lusió que també tenies d'este campionat disputar-lo, o sigui que, Ivan, a celebrar-ho d'una manera diferent, però a celebrar-ho perquè t'ho mereixes. Enhorabona.
14: Moltes gràcies.
13: Doncs teníem així a Ivan Esparza, el campió de l'individual de raspall masculí. Pues un poc això, Carlos. Al final, jo he de dir una cosa. Es veia vindre que Tonet podia pegar un passet endavant. Els xocs en el dau de Tonet estaven siguent molt més ràpids a l'hora de convertir-los. Els xocs d'Ivan estaven siguent més elaborats. És que ha vingut la lesió en el millor moment ja de Tonet en la zona del res, quan ja estava defensant-se, quan ja estava tornant pilotes. De fet, la pilota on se provoca la lesió és una tornada increïble, un gir. És que ha pegat el gir, és que és un superman.
15: Ho he vist per la tele. Clar, s'enfrontaven en un duel de poder a poder, i el moment de com se li ha girat el genoll dret a Tonet Quart després de l'assistència, quan li han envenat, però ja ell ja no podia, i me quedé Matías en les paraules d'Ivan, que per a guanyar així l'haguera tingut igual pedre, perquè és la manera més amarga de guanyar, encara que a la fi n'hi ha que haver-ne un guanyador, i les lesions són part de l'esport d'elit. Així que això és el que n'hi ha, amic.
13: Carlos.
15: Bé, doncs, pues, Matías...
13: No, és que tenim la música així a tope.
15: Sí, tranquil, no te preocupes.
13: Pràcticament escoltar-vos.
15: Estàs esperant també protagonista en Madrid, el president de la Federació Valenciana de Futbol. Matías, moltíssimes gràcies. Glòria a Ivan i un abraç molt gran a Tonet Quart.
13: Continuarem al llarg de l'estiu comptant-vos més pilota.
15: Pues clar que sí. Des de Xeraco, Matías Oliver. Gràcies, Matías. 12:27 minuts de la vesprada. Tornem a Madrid, tornem al Corcón. En protagonista, Carlos Gallardo.
8: Sí, així estem en la Caraleja amb el president de la Federació de Futbol de la Comunitat Valenciana, Salva Gomar, que no s'ha volgut perdre esta eliminatòria final que juga la Nucía així al Corcón. Hola, bon dia, Salva. Bueno,
16: bon dia, bon dia.
8: Com estàs veient este partit davant un equip que es queda segon en la tercera madrileña, és a dir, un equip que és ben fort?
16: Bueno, a veure, estem veient que és un equip molt fort, no? Però jo crec que la Nucía, en este campet, que el local no sap, que Vicente Mir sap jugar això, pues ho tindran difícil guanyar així el tribal Valderas.
8: Sense dubte, és un expert. I estàvem parlant de la injustícia, que és un poc per al futbol, no? Que, per exemple, des valencians en este format actual, que sé que voleu canviar, que tenim una reunió així poquet molt, molt important sobre aquest aspecte, sobre el format del playoff.
16: Crec que la Nucía, en este campet, que el local no sap, que Vicente Mir sap jugar això, pues ho tindran difícil guanyar així el tribal Valderas.
8: Sense dubte, és un expert. I estàvem parlant de la injustícia, que és un poc per al futbol, no? Que, per exemple, des valencians...

0: Brilleu. Pues sí, a veure, nosaltres totes les temporades tenim equips molt bons, però enguany és que a més tenim dos equips del principal, com el Llevant i el Villarreal, però bueno, a veure, al final pues, tenim que enfrontar-nos un equip de Madrid contra un equip de la Comunitat Valenciana. Jo penso que això té que canviar i per lo menos deixar-ho obert a que els millors guanyen, no tindre que enfrontar-nos entre dos comunitats que són molt fortes.
1: Només finalitza el playoff, tenim una reunió molt important de la Federació Espanyola de Futbol. El plantejament, la proposta de la Federació Valenciana, quin és per aquest playoff?
0: Bueno, lo que ja no diguem per ahí, que els primers pugen, però tots els segons i els tercers de cada territorial pues, s'enfronten al quart i al quint a un partit en casa del millor, claro, del segon o del tercer. La segona eliminatòria igual, per tant també acurtem les 6 setmanes que n'hi ha d'eliminatòries, les acurtem a 4, l'última lliure, però d'aquesta forma, a més a nivell nacional, no a nivell autonòmic. Per tant, pues, dona més llibertat a que un Llevant bé pues, pugui classificar-se i jugar-se-la contra un altre que no sigui el Saguntino o la Nucía, no? I jo crec que això seria millor.
1: És una forma també de solucionar aquest fet arrossegament, no? Que anem a patir, estem patint en l'Atzeneta, l'Alqueria és en Lliga Comunitat, pendent si s'apuja no la Nucía, perquè el probable per el nivell dels equips valencians és que més aconseguís que en l'ascens i aquest fet arrossegament no es produïsca, no?
0: Claro, ara tenim a l'Atzeneta per mala sort que estem pendents, bueno, l'Atzeneta a l'Alqueria, exacte, arrastra tot. Però bueno, jo confio que la Nucía avui traga un bon resultat i la setmana que ve, el dissabte per la vespre a les 7, estarem ahí tots també per animar i segur que pujaran a segon ref. Tenem molt de mimbre per pujar.
1: Estic a gaudir d'aquest ambient de futbol de tota la vida. Tu t'agrada molt trepitjar cada camp, però este futbol de barri és el de futbol de tota la vida.
0: Pues sí, estava comentant en David Jiménez i en José Jiménez, que són el club d'ací, i bueno, se fa olor a futbol. La veritat és que és molt bonic veure este futbol. I al final s'ompli dels teus, però és que la Nucía s'omplirà dels nostres. I és el més bonic del futbol i estes finals.
1: Pues moltes gràcies, Salva Gomar, en el punt de punta punt ràdio. Gràcies i res, a gaudir i a donar-hi suport també a la Nucía.
0: A fer força perquè la Nucía guanyi.
1: Moltes gràcies, Salva Gomar, en el punt de punta punt ràdio. Ja dissem la directiva de part del conjunt madrileny quan poc a poc es comencen així els jugadors.
2: La veritat és que és el futbol de veres, el futbol de tota la vida. De seguida tornem per a centrar-nos en la segona meitat d'este partit d'anada de la Celsa, segona federació des del camp de la Canareca, l'Alcorcón, entre el Tribal, Valderas i la Nucía. Són les 12:31. Això és el punt a punt en A Punt Ràdio.
3: A Punt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a L'Alt Palància, 102.0.
4: De tú a tú.
5: Dicen que empiezan en junio, pero se sienten mucho antes. Se ven, se disfrutan, se viven. Porque hay experiencias que no se pueden contar. Las tienes que vivir. Poderes de San Juan de Alacant, declaradas de interés turístico internacional del 20 al 24 de junio. Antes de que empiecen, ya están pasando. Generalitat Valenciana.
6: Vols que la teva marca arribi més lluny? En A Punt Ràdio fem que la publicitat connecti de tu a tu amb milers d'oients cada dia. Tenim les ferramentes perquè el teu missatge destaque. Anuncis en les pauses dels teus programes preferits i mencions fetes pels nostres presentadors que connecten la teua marca amb el teu públic de manera directa, pròxima i efectiva. Els nostres agents t'ajudaran a planificar la teua campanya per aconseguir la màxima eficàcia al millor preu. Anuncia't en A Punt Ràdio. Escriu-nos al correu publicitat@apunt.es. A Punt, publicitat pròxima, directa i eficaç. Perquè sí, parlem de tu a tu.
3: A Punt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a La Vall d'Albaida, 105.2.
4: De tu a tu.
7: Tot l'esport de la Comunitat Valenciana a Punt a Punt.
2: 12:33 del migdia. Clara Alcover, que ja està per ací. Hola, Clara, bon dia.
8: Bon dia, Carlos, què tal?
2: Ens aniràs acostant tot això que siga destacable en un diumenge en el que futbol, pàdel,
8: sempre ens
2: bàsquet,
8: notícies deportives,
2: vòlei, rugbi, sí, de tot sempre. Futbol, Ya está en marcha, Carlos Gallardo, la segunda.

0: Una meitat del partit d'anada de l'eliminatòria final de 16a Segona Federació que juga la Nucía davant del Tribal Valderas a sa casa Alcorcón.
1: Així és, ja estem en l'inici de la segona part, que arriben en ocasions per al conjunt madrileny, que ho ha intentat des de lluny, té un llançament que s'ha anat per damunt del travesser. Iván, bueno, observo sin cambios, ¿no? Ahora mismo el partido está parado. ¿Cómo debe afrontar la Nucía esta inicio de segunda parte?
2: Sobre todo desde estar tranquilos, estar bien a nivel defensivo, de las situaciones que tengan, porque al final el Tribal va a apretar y va a tener bastante situaciones de juego directo, de balón parado. Tiene que estar muy, muy, muy metido para que no se le vaya por ahí. A partir de ahí, intentar en alguna transición o en otras situaciones de balón parado que también ha tenido en la primera parte, pues estar cerca del área para sacudirse un poco la presión que va a ejercer el Tribal en cuanto a meterte allí en su área, con mucho juego directo, con el factor campo aquí, que ya vemos que está bastante lleno el campo y que están apretando. Entonces, pues bueno, desde esa tranquilidad para manejar bien los tiempos del partido y sobre todo irse con esa portería cero que les puede ayudar mucho a seguir avanzando, a conseguir el objetivo.
1: Ara mateix a Vicent Fluixà té la... Carles Fluixà, Vicent és el seu germà, l'Ontinyent. Carles Fluixà, el de la Nucía, té el baló en els peus, preparat per a llançar des d'aquesta treta de porteria, després de que s'ha atès el jugador del conjunt del Tribal Valderas madrileny. Ja té Pablo Morgado, el d'Alcoi, el baló, juga a banda esquerra per a José Ballester, que avança a posicions, ahí té a Gorcha, el màxim golejador, amb 12 gols des de la Nucía. Baló per a de les Marines, de les Marines otra volta per a Gorcha, banda esquerra, a veure si fica el baló, rebutja el conjunt madrileny, minut 48, 3 minuts i mig de la segona part, amb este resultat de 0-0 en el marcador.
0: Recordem, mirant un partit de molta anada i tornada, ni intensitat, ni verticalitat, ni emoció,
1: Sí, la veritat és que sí, hi ha moltíssima emoció, és un camp molt xicotet.
0: Sí, és una caixeta de mistos. M'ho ha mirat en Google Maps, perquè jo, mira que hem estat tu i jo.
1: És un camp molt xicotet, que dona opció. Ara ho intentava Mazzocchi per la seva part, en un baló centrat a l'àrea que ha rematat en el segon pal. Com deia, és un partit ple d'ocasions i que qualsevol acció pot ser molt perillosa.
2: Sí, ahora tiene la Nucía la posibilidad de replicar en este córner. Bueno, vamos a ver si son capaces de hacer daño. Ha terminado la primera parte con un córner en el que ha habido un tiro a portería por parte de Juan Carlos que ha sido peligroso y la verdad que, mira, vuelven a hacer una situación de...
1: O intenta Mauri per banda dreta, se fica al área, Caudi reclama en el jugador de la Nucía, que ya penal, digo el árbitre, que no hi ha res. Y ahí continuaba Mazzocchi reclamant y sacció al árbitre, un árbitre que és del Col·legi de Castilla i la Mancha, Víctor Manuel Gallego Rodríguez, el árbitre d'este partit, en una eliminatòria que es decidirà, com bé dia Salva Gomar, el president de la Federació Valenciana, el dissabte a les 7 de la vesprada. És quan es decidirà si ve la Nucía o ve el Tribal Valderas a aconseguir l'ascens, molt pendent d'este ascens, l'Atzeneta en tercera, perquè si apuja la Nucía es salva i continua tercera, i l'Alqueria és de la província de Castelló, perquè de l'ascens de la Nucía depèn de si es salva, continua en Lliga Comunitat, la major categoria autonòmica. Ara ho intenta Juancar, que retrasa per a Ferran per a de les Marines, però que difícil és associar-se, així, connectar, perquè quan ho intentes, quan intentes associar-te amb un company, en seguida el camp se te'n va fora,
2: Sí, y encima también tienes la presencia muy cercana del rival, no te permite pues tener mucho tiempo para pensar y tienes que hacer ejecuciones muy rápidas y muy precisas.
1: Ara ho intenta el conjunt del Tribal Valderas, Adrián Jiménez, que és així un referent, el jugador de l'Hèrcules. De l'Hèrcules de l'etapa del Planagumà. Ara ho intenta Barri per part del Tribal, llança el baló massa fort i massa alt, afortunadament per a la Nucía. Així que va ser esfèric per a Carles Fluixà, per al porter de Seraco, que li deixa el baló a Pablo Morgado per a que siga ell qui doni inici al xoc. Observa tres jugadors de la Nucía que estan fent exercicis de calfament en la banda, d'ells el de Benidorm, el jugador de Benidorm central Castillo, Carlos Martínez és un altre d'ells, anem a veure, suposo que encara hi serà més temps per a introduir canvis. Vicente Mir i ara Pablo Morgado, que té el baló, encara no el trau en aquesta zona de porteria, i la passa el porter a Fluixà. Fluixà en banda dreta per a Ferran Zarzoso, que avança posicions per banda dreta, ja circula per el mig del camp, encara que ara es para. veu que ho tenia complicat avançar per aquesta banda dreta i retrasa per al Pitxo Atienza.
0: Recordem el minut, Carlos.
1: Estem en el minut 51 d'encontre, Tribal Valdera 0, La Nucía 0.
0: Clara Cobert, cosetes que passen avui.
3: Avui tenim un dia gran de motor a Montmeló perquè la jornada ha començat ben prompte amb la Fórmula 3, on Bruno del Pino, el nebot de Pedro de la Rosa, continua fent-se un lloc entre les grans promeses espanyoles. Ara mateix està en curs a la Fórmula 2 i a les 3 de la vesprada arribarà el plat fort amb el Gran Premi de Fórmula 1, i pel que fa als espanyols, Fernando Alonso ho tindrà complicat després de canviar part del sistema elèctric del seu Aston Martin, i haurà d'eixir des del pit lane, mentre que Carlos Sainz, que hem de dir que hem vist una imatge a xarxes socials arribant amb la camiseta d'Espanya amb un look molt mundialista en casa, molta diferència per exemple en Hamilton, que ha arribat com en manega llarga, en tipus desfile de per París. Carlos Sainz ha arribat pues, de curtet, de la seva pantaloneta, de la seva camiseta d'Espanya. Pues Carlos Sainz tampoc partix entre els favorits. Al davant estarà Rousey, que ahir s'endugué Russell, que ahir s'endugué la pole, i arrencarà la carrera rumb al Mundial.
0: Una menys 20 en directe, el punt a punt en Apunt Ràdio. Tornem al Riu, al llit del Riu, al camp de rugbi, i al EGORS 2026, que més que el campionat d'Europa de rugbi de Terres que ho és el festival de rugbi que està avui gaudint i que s'està contant Toni Galindo. Hola, Toni.
4: Bueno, Carlitos, anem a veure. Així tinc un vell rocker que representa un poc l'esperit del que s'està vivint avui ací al vell riu Túria. És Juan Rastrilla Rastri, que, bueno, ara mos contarà, perquè ell està amb la camiseta que posa Veterans Valencians. Sou com una aglutinació de quatre equips que tota la vida heu sigut rivals, però és que ara lluiteu o competiu i gaudiu, disfruteu del rugbi baix el mateix escut. Veig allà el drac de la Generalitat Valenciana. Conta'm un poc, és Veterans Valencians.
5: Molt bé, com has dit bé, un vell rocker, afortunadament. Molt bé, aleshores no es tracta d'una selecció en absolut, sinó que així són vinguts qualsevol persona de qualsevol equip de la Comunitat Valenciana i de fora, inclús, que vulgui formar equip amb nosaltres quan sorgissin aquests eventos. Però com aquest no sorgís tots els dies ni tots els mesos. Bueno, cada dos anys l'EGORF, i és fantàstic. Arribem gent d'Europa i molta gent d'alguns altres continents. Gaudim de lo millor de l'esport i a partir d'ahir ja t'he dit que n'hi ha una selecció, no una selecció, sinó un grup de gent de València. Hi ha els altres equips com que se presenten independentment, els argentins que residixen així, el tango clàssic, el tango 15...
4: Són argentins.
5: Sí, però viuen així amb vosaltres i ells pues, se junten, són gent d'un gran nivell i estaran gaudint en un altre camp.
4: Bueno, quin ambientàs que esteu vivint així avui, el dia és fantàstic, un sol que està lluint extraordinari. I com els partits com són? Perquè, bueno, vosaltres esteu jugant ja en categoria de majors de 54 anys, no?
5: N'hi ha dues categories. N'hi ha una categoria que és de 35 a 50, són prou permissibles, no són molt exigents. Alguna persona més jove juga o algun més jove decideix jugar en l'altra, no n'hi ha cap problema. No,
4: sí que veig, Rastri, que hi ha jugador que porta un pantaló diferent de color i ahí, perquè hi ha gent que aquesta gent, per exemple, pues no se li pot placar, perquè, clar, com juguen gent de menys de 60 anys o 70?
5: O 77, com un servidor.
4: 77, ja veus.
5: Que juguen el pantaló...
4: Estàs fort, bandido.
5: Bueno, bé, bec molta cervesa i fas molt de rugby. Són uns pantalons que la gent que es porta no se li pot, diguem, entrar o taclejar, ni a una limitació, però també aquestes limitacions són per aquestes persones, perquè n'hi ha de vegades que no n'hi ha mala intenció, però el cor va més que el cap, i gent que porta un pantaló roig se li creuen els cables i fa una carrera de 30 metres que després que n'hi ha que anar a auxiliar-lo i cuidar-lo, no? Però els colors es porten en el cap més, o en el cor este cas.
4: Perquè hem de dir que si hi ha ambulàncies i tot, està tot el tema de les precaucions preses. Sí que m'han contat una anècdota, perquè un poc representa l'esperit del rugbi, és que hi ha una d'aquestes jornades que ha hagut una lesió important i el jugador el van traure tots els companys, inclús els rivals, el tragueren del camp, tots preocupats per ell. És a dir, que és un poc la solidaritat, l'amistat, la fraternitat, tots els elements que se viuen.
5: Sense dubte, d'una altra manera no podria ser. És un esport que afortunadament cada vegada va revisant-se les regles en termes de seguretat, d'espectacle i de divertiment. O sigui, no, així no val tot.
4: Gràcies, gràcies, Rastri. Bueno, ves sí que se calfa això que duies entre mans fa un moment.
5: Sí, portava
4: dues cerveses. Vinga, les paraules de Juan
3: Toni, Rastri. Toni, que bé t'ho passes, eh? Sempre vas als events més xulos.
4: No, a veure, és que això és meravellós, no? T'ho dic en sèrio, és que és... jo no, és la primera volta que ho estic vivint, in situ, i és fantàstic, no? L'harmonia, l'ambient, ixa amistat, ixa fraternitat que es viu en el món del rugby, i aquesta gent que són veterans de tota la vida, que bueno, que estaven en ple vigor fa uns anys, i ara, pues, un poc com ixa llauna d'oli, que estan matxacats, perden pues, un poc el líquid, que ja estan ferits de guerra, però que conserven aquest esperit encara tota la vida. A la pròxima intervenció ja vos avinc, perquè un event com este, on repetim, 1.500 persones, 1.500 participants, amb les seues famílies, tot això, pues, té una repercussió que ho contarem tot en la pròxima intervenció que fem així en el vell cau del riu Túria. Així que, quan vulgueu, així estarem.
0: De seguida tornarem, gràcies, Toni Galindo, al llit del riu Túria, i ese festival de rugby de veterans, més de 60 equips, més de 1.000 jugadors i molts llitres de cervesa. Això és la veritat per al durant, de l'abans i
3: el
0: després.
3: El secret, d'estar en 77 anys aixina de bé, eh?
0: Avui tenim moltes més coses. Protagonistes, sí, tenim... Carlos Sainz, Alonso, Topuria.
3: Sí, i també tenim una gran notícia per a l'atletisme valencià, que és important que el destaquem, perquè el València Club d'Atletisme es va proclamar ahir a Pamplona campions de la Lliga Iberdrola de clubs, sumant així el seu 30è títol nacional, i el conjunt presidit per Rafa Blanquer completa així una temporada històrica amb un nou triplet, amb la Lliga, la Copa de la Reina i la Copa d'Europa, consolidant-se com el millor club femení d'atletisme d'Espanya. I des de ser el punt de punt ja anem a donar-la enhorabona, clar que sí, a tot, perquè és difícil, eh? Ho contem molt ràpid, però és molt difícil aconseguir-ho.
0: I tant que ho és. Bueno, i esta nit pelea Topuria, no?, en la Casa Blanca.
3: Esta nit pelea Topuria i també esta matina en bàsquet, el New York Knicks han sigut els nous campions de la NBA. L'equip navaiorquès s'ha imposat al San Antonio Spurs per 90-94 en el cinquè partit de les finals, i ha tancat la sèrie per un contundent 4-1, on els Knicks han tornat a protagonitzar una remuntada espectacular després d'arribar a perdre per 15 punts en el tercer quart, i els han així un títol històric davant d'uns Spurs que no han pogut forçar i ser sisè partit.
0: Espigola, la galeria de fotos de les celebrities que anaren
3: a la seguida, ja les comentem.
0: Spike Lee, Sidney Sweeney, ja ho veuràs.
3: M'encantaria anar a un partit d'aixòs.
0: Home, el meu... New York era el de Patty Wynn, els 80. Però no tenim que perdre el focus, que l'equip de Vicent de Mir, la Nucía, està xuant-se els cacaos en Alcorcón. Carlos Gallardo, estem ja avançadeta la segona meitat.
1: Sí, a punt d'arribar a minut 60, ja era ocasió que va tindre el conjunt madrileny. Iker Navarro es prepara per a llançar un baló a l'àrea, i així el baló parat són mestres, el dominen molt bé. Anem a veure ese baló que fica Iker a l'àrea, al segon pal, el remat que pot arribar en segona instància per al punt de penal, però Salinas rebutja i té que arribar una altra volta Salinas, el del vàter, per a rebutjar. I quina llàstima, perquè ha tingut dos ocasions molt clares Mazzocchi, el davanter argentí. Una, la primera, l'àrea ha rematat i ha rematat al porter. Una ocasió molt, molt clara, dos ocasions molt clares de Mazzocchi, Iván.
2: Sí, una muy clara que a lo mejor hasta se ha sorprendido de verse tan solo, ¿no?, para poder rematar. La Nucía ha tenido ahora buenos momentos de tener un poquito más el balón, ha podido hundir al tribal Valderas en su campo, y eso le ha permitido generar esas dos acciones, ¿no?, de peligro. Y bueno, creo que ha tenido minutos mejores y nada, a ver si somos capaces de seguir avanzando.
1: Pues ara el conjunt de la Nucía per banda esquerra, que intenta avançar, és el tribal Valderas en Sergio, que fica el baló a l'àrea, però toca el baló a Ferran, i va ser treta de cantó per al conjunt madrileny. I ara no vos escolte, no, no. Si vos escolteu... No...
0: Afortunadament ara. Sí que t'escoltem a tu. Jo sé que en aquests camps a voltes la cobertura...
1: Sí, sí, ara ja vos escolte.
0: Més mal.
1: Ja vos escolte.
0: Però a tu te sentim perfecte, eh?
3: I el bombo també.
1: Sí. Perfecte, sí. Mira, és que tenim al costat els aficionats més cridaners en una bandera en els colors del tribal Valderas. Ara, atenció, que fica el valor del tribal Valderas en l'àrea. Rebutja Ferran, en una altra volta de cap Salinas. I ara Juancar per banda dreta intenta eixir. També destacar la presència en un cantó d'aficionats de la Nucía que han arribat en autobús i que també han rebut el seu equip amb banderes en color roig i negre i amb, també hi fum en color roig, i xina que li han donat aquest calor també al seu equip que han vingut. Crec que estan així des de les 6 del matí des de la Nucía per a donar-hi suport al seu equip. I ara un jugador estès, crec que és Juan Car, sobre la xespa. I és que se nota, eh? Donava la previsió que a partir de les 12 sí podia caure aigua, podia ploure, però la veritat és que fa molta calor.
0: S'ha lesionat Juan Caré, ha sigut a la part de darrere de la cuixa de la cama dreta, així que lesió, vull dir, ha sigut el mos del cocodril, eh? El té ahí en cada penxada, el cocodril, pobret, no podrà continuar.
1: Sí, perquè ara mateix observe al costat de Vicente Mir, a un dels jugadors, que ara descobrirem de qui es tracta, que va aixir al terreny de xoc, va ser la primera substitució del partit. Ahí es prepara, crec que va ser Carlos Martínez, jugador que ja es prepara, l'ex del Torrellano, jugador il·licità, que es prepara per aixir al terreny de xoc, si es marxa per la banda Juan Car, i ho anuncia així la megafonia. Es va marxar Juan Car del terreny de xoc, en el seu lloc va eixir en el minut 62 amb el 0-0 en el marcador. Carlos Martínez, este Tribal Valdera 0, la Nucía 0.
0: Lesió muscular, per tant, en la Nucía n'hi ha que manejar la banqueta. Per cert, el teu comentarista, el nostre comentarista avui, Iván Gómez, l'entrenador, és el d'Aldaya, veritat?
1: Correcte, és el
0: d'Aldaya. Ja l'he ubicat, home, clar que sí.
1: Ha treballat, atenció en quines pedreres, les de Alavés, el Leganés. El Leganés la temporada es comença en el filial i va finalitzar amb Igor Oca agafant el primer equip, en l'Almeria, en el Llevant, en el Formentera. Una interessant trajectòria. Coneixes molt bé a Juancar, no? Perquè me dius que tu l'has entrenat.
2: Sí, Juancar fue fichaje que hicimos para Formentera cuando estaba en la Alcudia y le conozco perfectamente, además tengo buena relación con él. Y bueno, una pena que se haya tenido que retirar con esa lesión, porque al final cuando te tienes que hacer un cambio por lesión, pues nunca te gusta, ¿no? Tener que retirar a un jugador, y encima un jugador como Juancar que tiene esa posibilidad de ser tan desequilibrante.
0: Per ser, Carlos, que a banda que el camp és molt xiconiu, perquè com diem, una caixeta de mistos i molt de barri de poble xicotet del sud de Madrid, l'herba no és de tercera generació ni de quarta, eh? Mare de Déu, està que brilla i tot, i la pilota n'hi ha moltes que bota com un conill.
1: Sí, sí, la situació així de la xespa és dificultosa.
0: Que jo pense en el Camilo, Carlos, en el Camilo Cano, que és un estadi espectacular, l'herba que això és una catifa, imagina.
1: Sí, sí, a mi estèticament, no la xespa, que la xespa està molt millor, la del Regi, la de la Xeneta, però estèticament és un camp molt paregut, perquè té la zona de les banquetes on estan els vestidors, perquè al voltant, així no hi ha muntanya, com afortunadament tenim en la Xeneta.
0: Ahí n'hi ha páramo, n'hi ha un páramo, no n'hi ha res.
1: N'hi ha una autovia que passa per a Sierra Aérea i molts cotxes. No tenim la muntanya que tenim a Xeneta, però dona la sensació, un camp molt xicotet, molt tancat, tot molt reduït. Atenció ara a la contra que munta el conjunt de la Nucía, encara que recupera el Tribal Valderas, però comentava Carlos, Iván, que el camp aquí és difícil per a jugar, el césped.
2: Sí, és molt complicat. Al final és un camp en el que juegan multitud de partidos cada fin de semana y al final... Sí, está muy, muy, muy chafado, muy, muy usado y eso se nota luego en el bote, a la hora de hacer controles, a la hora de pasar. Es un añadido más que tienes que intentar dominar.
1: Pues así continúa el minuto 65, el punta a punta, Apunt Radio en directo desde la Canaleja, desde Alcorcón. Contamos la final del playoff de Ascensa Segona Federación. Ahora intenta la Nucía, balón alto, la lluita Salinas, pero... la rebutja el conjunt madrileny. Ara Carlos Martínez la lluita amb Ferran per banda dreta, Ferran en Salinas intenta connectar, se dona la volta, una altra volta amb Ferran, un dels millors centradors de la lliga per banda dreta, encara que li la passa al centre de les Marines, retrasa per a Atienza, este per al d'Alcoi, per a Pablo Morgado, que se ho pensa, ara per a Jaime de las Marinas en el mig del camp, es dona la volta el jugador que ha passat per el filial del Mallorca, ara gira banda esquerra per al de Sàtiva, per a Ballester, que avança posicions davant de molts jugadors, és molt difícil atravessar les línies del conjunt madrileny. Álvaro Salinas que intenta connectar amb Mauri, però va ser treta de banda, on estava Pedro, el responsable de comunicació de la Nucía, que està preparat en la càmera fotogràfica. I en la zona de banquetes, on vegem alçat a Vicente Mir donant contínuament indicacions als seus jugadors. I atenció, perquè Pero Anda Esquerra es col·loca i s'intentava entrar Álvaro Salinas a l'àrea, però diu l'àrbitre que el baló se li ha escapat per la línia de fons, així que va ser baló per al porter Lombo, el porter del Tribal Valderas. Minut 66 i continua el 0-0 en eliminatòria. Recordem que així no val el millor classificat. Això de millor classificat, després li val l'empat. No, no.
0: Així és, això és molt, molt important, Carlos, que ho especifiquem.
1: Eliminatòria pura, sí, és qui guanya el balanç de l'eliminatòria es porta el premi, l'ascens, i si no hi ha vencedor a la fi dels 180 minuts, del 90 minuts de tornada a l'anunciar el pròxim dissabte, es disputaria una pròrroga de 30 minuts, i si no, la tanda de penals. Ja ens toca guanyar els valencians, perquè les dues últimes temporades Castellonense i Xove Espanyol han caigut a la tanda de penals. Així que n'hi ha que intentar no arribar a aquests penals i sobretot que torne a aconseguir un ascens un conjunt valencià en el playoff d'este de tercera zona federació. Ara atenció a Adrián Jiménez, que intenta ficar el balón en l'àrea per part del Tribal Valderas, però fica bé ahí el peu Álvaro Salinas i va ser treta de cantó. I este equip és molt expert, que tenen molt de perill, molt de cuidado, Ivan, en cada baló parat per part del conjunt madrileny.
2: Sí, tienen a un jugador como Iker Navarro, que tiene muy buen pie para ejecutar esas acciones, y luego pues gente que en el juego aéreo también es muy experta. Es un equipo que muchos de sus goles los ha conseguido en estas situaciones.
1: Turega no ficava a l'àrea, però afortunadament ha ficat el cap ahí a Tienza per a rebutjar l'esfèric, i ara atenció, problemes, però el rebuig que l'ha agafat Carles Luisa, que ja dona el pas per a Carlos Martínez en banda dreta, que connecte per a Gorcha, per a Josep Seguí, Gorcha, el de Daimús, que es dona la volta sobre si mateixa. Quin jugador, quina classe, com avança posicions. Atenció, Gorcha, el màxim golejador de l'equip, que intenta passar a l'esquerra per a Mauri, que s'avançava massa, el baló se l'ha anat cap enrere i l'ha perdut per la línia de banda. Asciende Alcorcón, continúa el 0-0 en el marcador. En el minuto 68, Taratel con Chuma de Leña, el esféric. En el lateral intenta buscar a Sergio, a un del Seus Avanters. Pero ahí se ha fijado Ballester, recupera Pablo Morgado. Ahora es Ballester, ya han sabido capa Munt, capa la zona, está la banqueta de Vicente Mir. Es va a perder per línea de banda y se való. Escoltem encara els ànims dels aficionats locals del Tribal Valderas. Ha sigut la gran sorpresa del futbol madrileny esta temporada, on estava la Rozas, on ha aconseguit l'ascens directe el Atleti de Madrid C, i que este equip s'ha plantat en esta final i no té res que perdre, té ese perill, no? Que és un equip que ja tot el que ha aconseguit ha sigut una gran alegria per ells i ho estan visquent com una autèntica festa. Però la festa gran la volem en l'anunciar el pròxim dissabte en l'ascens. Ara té el Tribal Valderas el baló en zona defensiva. Adrián Jiménez, baló cap amunt, directament va anar, no sé si a Fluixà, no, directament fora. Vas tindre que agafar el baló el porter de Seraco, que ja agafa l'esfèric, li diu a Pablo Morgado que avance posicions, que va enviar el baló cap amunt. Així al cel de Alcorcón. Es prepara ahí Carles Fluixà, d'esporters ja molt consolidats a la categoria, la tercera, que vol ser de segona federació la pròxima temporada. Baló cap amunt de Carles. Va a ficar el cap Ferran, però li supera el futbolista del Tribal Valderas. Ara Pichu Atienza, que recupera de les Marines. Baló per Adrián Jiménez, per al del conjunt madrileny, que llança amunt, buscant a Sergio. I a veure qui es fa en el baló. Ho intenta, banda dreta, Ferran per a Carlos. Carlos avança, Carlos continua. Carlos Martínez, no hi ha que el pare, Carlos continua, però finalment ahí es tira amb tot barri per a evitar que avance posicions, si va ser treta de cantó per al conjunt d'Alacantí. Allí es prepara Carlos Martínez.
0: Per ser Carlos, que no se m'oblide que n'hi ha que fer ressò dels partits que es jugaren ahir de l'anada del periós d'ascens a segona divisió, on va caure, te recordes, el filial del Villarreal, Zamora 1, Sabadell 0 i Ponferradina 0, Celta Fortuna 0. Igualat i pot pujar qualsevol dels quatre, eh?
1: Sí, sí, màxima emoció també en ese playoff. Atenció, Carlos Martínez, que penja a l'àrea, Mazzocchi! Fora, per què, Pac? Una altra volta, Mazzocchi, protagonista en les accions molt clares per al conjunt de la Nucía. Una altra ocasió molt clara per al davanter argentí, Iván.
2: Sí, está teniendo muy buenos minutos ahora la Nucía, teniendo bastante control del balón dentro de lo posible en el poco tiempo que puede tenerlo, y la verdad que está haciendo que el Tribal se tenga que estar echando para atrás, y bueno, al final generas ocasiones, llegas a situaciones de balón parado, y en esta ha sido un remate ahí en penalti que ha sido también muy clara. Yo creo que ahora la Nucía está un poquito más cómodo, a nivel defensivo se encuentra bien, y bueno, vamos a ver si es capaz de seguir en esta línea.
1: Primera substitució per part del Conxo Madrileny. Així del terreny de xoc el dorsal número 8, Sergio. Així té el seu lloc Gabri. Així que ja ha menjat la banqueta el tècnic Raúl Montero del Tribal Valderas, que ara ho intenta per banda esquerra, però defensa bé ahí, ficant el cap Ballester, encara que recupera el Conxo Madrileny, ho intenta per banda dreta Iker, però defensa bé, protegeix esa banda Mauri, i ara mateix s'aprofita per a fer el cooling break, el paró per hidratació, així en la caraleja de Alcorcón, minut 71, en este Tribal Valderas 0, la Nucía 0.
0: Són les 12 i 58 minuts, estem a punt d'arribar a l'una del migdia, aprofitem este cooling break per a fer també un break, vosaltres, això sí, xicotet, i seguim en directe i en tota la marxa, tota l'energia del món, en el punt a punt, així, en A Punt Ràdio.
6: A Punt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a l'Alt Palància, 102.0.
7: De tu a tu.
8: Diuen que comencen en lluny, però se senten molt abans. Es veuen, es disfruten, es viuen. Perquè hi ha experiències que no es poden contar. Les has de viure. Fogueres de Sant Joan d'Alacant, declarades d'interès turístic internacional del 20 al 24 de juny. Abans que comencen, ja estan passant. Generalitat Valenciana.
9: Agromètodos celebra 40 anys d'història, una història de persones amb passió per la recerca i el desenvolupament de productes naturals que promouen la sanitat dels cultius. 4 dècades de solucions innovadores apostant per una agricultura més tècnica i compatible amb el medi ambient. Agromètodos, 40 anys cuidant els teus cultius.
6: A Punt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a La Marina Alta, 93.5.
7: De tu a tu.
10: Cent per cent esport. 100% ràdio esportiva a Punt a Punt.
0: London Calling, això és el que sona. Segur que de Londres també n'hi haurà, perquè més de 60 equips de rugby de veterans en el EGORF 2026 que n'hi ha en el llit del riu Túria des de bon matí. I ahí està el nostre supercrack, Toni Galindo. Toni, com va el matí? Molta calor, segur. Molta cervesa, suposo que també, no?
4: Bueno, pues estoy rodechat, no te vaig a... Bueno, yo calculo que 2,000-3,000 litres de cervesa tenen que haver sí, reunits en els biombos estos que hi ha així. Bueno, vaig a buscar a una persona que me va a parlar de l'impacte econòmic. Leo, ¿qué tal? Buenos días.
11: Toni, perdona, pero yo no te puedo servir, ¿eh? Llevamos 15 rondas.
4: Bueno, Leo, que estamos en directo, no me hundas, macho. A ver, vamos a ver. Anem a veure. Estem parlant d'un impacte econòmic d'uns 2 milions d'euros a la ciutat de València. Estem parlant de 1.500 persones rodejats i acompanyats de les seues famílies, hotels, restaurants. Un impacte econòmic gran. La veritat és que una ciutat com València, acollint un event com este, pues, la veritat és que és un plin caja, ¿no? Va molt bé econòmicament.
11: Sí, la verdad que sí, es un evento precioso, no sobre todo por la cultura del rugby, que es una cultura del esfuerzo y de la hermandad y de conocer gente y de amor al club, sino que también es una oportunidad para todas estas personas, pues para visitar una ciudad nueva. Hay que considerar que ellos cada 4 años se van moviendo a diferentes puntos de Europa, y para Valencia esto es pues un privilegio, la verdad.
4: El tercer tiempo es muy clásico en el mundo del rugby. El tercer tiempo se entiende como la hermandad, la fraternidad, se firma todo con un vaso de cerveza. Aún así, la gente consume cerveza, pero no ves a nadie ni borracho ni desmadrado. La verdad es que es una alegría, ¿no? Se funden todos en un abrazo. Vemos ahí un hidratódromo, que es un poco el consumo de litros de cerveza que tiene cada equipo. ¿Cuántos litros has consumido?
11: No, bueno, realmente lo que se está midiendo ahí es el consumo total, y como habíamos dicho antes, pues hay mucha familia y la verdad que pues todo el mundo se toma una cerveza juntos al final del partido, pero hay que considerar también que por el tema del rango de edad y demás, pues al final la gente viene a disfrutar, es una cosa muy social y son muchas horas también de estar jugando y de estar con toda la gente que quieren aquí, pues al final también tenemos como un pequeño beer garden en la parte de aquí dentro, así que nada, pues es una oportunidad para conocer gente nueva, como había dicho antes, y pasárselo bien.
4: Bueno, Leo, pues muchas gracias por tus palabras aquí en el Punto a Punto de Apunt Radio. Pues las paraules de Leo, que es el encarregat de tot el, bueno, pues el consum de hidratació, de picoteo, perquè, oye, una cosita, estés haciendo ahí una degustación de comidas realmente extraordinaria también. Cuéntame, cuéntame.
11: De todo, tenemos poke, tenemos paella, tenemos hamburguesas, pues intentamos cubrir un poquito todas las amalgamas para que nadie se quede con hambre. Hay gente que come un poquito más healthy, que se dice ahora, pues para cuidarse, y la verdad que, pues ayer lo de la paella fue un éxito. Ah, ¿sí? Toda la gente de fuera le ha encantado y, como siempre, pues la paella triunfa. ¿Dónde va? Triunfa.
4: Y para esta noche hay una cena brutal. He visto ahí todas las mesas preparadas ya.
11: Para esta noche tenemos una cena ya un poquito más de gala, tenemos la entrega de premios y concierto en vivo, y luego la gente pasará a la segunda parte del campo donde se despedirán todos con la cena.
4: Bueno, pues un poco el plan del día, Leo, muchas gracias por las tres palabras, a la segunda punta, Apunt Radio. Pues un poco, bueno, ya te doy cuenta, eso es una festa, no una mesa esportiva y de fraternidad entre estos jugadores veteranos de rugby, sino que también, pues bueno, pues, vienen a disfrutar de la ciudad de València, que está acogiendo un esdeveniente brutal, ¿no?, de milers de persones que venen a gaudir de la gastronomia, de la festa, de l'ambient, del sol de València, així en el riu del riu Túria, de la ciutat de València. La veritat, és un espectacle.
0: Eh? Escolta'm una cosa, Toni, no comparem el poke en la paella, per l'amor de Déu, eh?
3: Pues està molt bo, he de dir, eh?
4: Jo no sé ni de què esteu parlant. De què esteu parlant, del poke? Això què és, això?
3: Mira, el poke és com una... Bueno, tu pots elegir, no?, la base entre arròs blanc, arròs integral, sí, quinoa, i després ja li pots posar...
4: Mare de Déu!
3: Molts toppings, però tots els toppings són molt
4: healthies. Aparta de mi ese cáliz, però què m'estàs contant? Però què m'estàs contant?
3: Està bo, ho fas en un bol i pots mesclar-ho tot, i la veritat que t'ompli molt i està...
0: I després te pegues un tir, clar que sí.
4: Però què m'estàs contant? O sea, comparar això en una paella, per l'amor de Déu.
0: O en un esmorzar, que te fas tu puçol.
4: Home, col fregit en llonganisses, home, per l'amor de Déu. Però què m'esteu contant, home? No, la veritat és que és un espectacle.
3: Però l'opció és saludable.
4: Sí, molt saludable. Sí, claro. Jo saludo molt a la gent. Pues mira, jo ara mateix és que vos vaig a descriure ràpidament el que tinc, no? A la meva esquerra tinc així jugadors veterans que estan així jugant els partits. Ja vos ho he dit, amb molta precaució, perquè lògicament estem parlant de gent majors de 35 anys, això és la mínima edat, El més veterà té 84 anys, atenció. I s'estan prenent totes les precaucions, venen així pues, a no lesionar-se, a arriscar-se. Atem-me, que ni equip que veus els jugadors que van en unes rascaes i se peguen uns cols, la veritat, forts, ja que on hi hagués sempre queda. És a dir, estos en l'esperit de competició el tenen. Però, clar, té que acomodar-se a l'edat que tenen, lògicament. I assistim mirant també a la gent de Nova Zelanda. Recordem que ve gent d'Itàlia, ha vingut gent de Portugal, ha vingut gent d'Anglaterra, ha vingut gent de Nova Zelanda, ha vingut de tota Europa, de tota Espanya, lògicament, també. Els equips valencians. És tremendo, no? És brutal. I recordem que aquesta és la 18a edició organitzada pel CAU València d'este EGORF 2026. És la reunió de jugadors veterans a nivell europeu, però també participa mundial, i bueno, pues la veritat és que, bueno, estan gaudint d'un dia extraordinari. Heu sigut 4 dies així a la ciutat de València, n'hi han 6 escenaris diferents, però bueno, s'està concentrant ara tota la festa final així en el riu Túria de València.
0: Sí, i és que és per a anar i disfrutar, no només pel motiu, pel rugby, perquè l'oratge avui és espectacular.
4: I t'avise, Carlos, vaig a preparar-me la pròxima entrada, vaig a parlar, perquè dona compte, o sea, gent que ha vingut de Nova Zelanda, o sea, de
3: l'altra part, literal,
4: de l'altra banda
3: del món.
4: O sea, com nassos han vingut així? Pues bueno, vaig a buscar-me a un poc la coordinadora d'este equip de Nova Zelanda, que parla un poquet d'espanyol, és Pola, vaig a veure si la localitza i que me conte un poquet a veure com ha sigut este viatge, no?, cap a la ciutat de València des de Nova Zelanda. Sí, una aventura total. Pues això.
0: Estaven pendents de més protagonista o...
4: No, això vos
0: ho vaig a veure. Ah, per la següent, que m'havia quedat llegint esperant.
4: Molt bé, Toni. És que jo me faig entradetes així, preparant-se un poc el ganxo.
0: El ganxo, el cebo, el cebo. Unes 10 minuts, gràcies, Toni Galindo. Tenim futbol en directe. Tornem a la Canaleja, l'ascens a segona federació. Es viu al Corcón entre el Tribal Valderas i la Nucía. Carlos Gallardo.
1: I arribem als últims 10 minuts del partit, ja estem en el minut 80, quan es produeix una nova substitució per part del conjunt madrileny, i on Aixit Castillo per part de la Nucía al terreny de xoc en substitució de Mauri. Ha sigut la segona substitució que ha dut endavant Vicente Mir per part del conjunt alacantí. I un partit molt competit, una llàstima, perquè tinc la sensació que la Nucía de moment se podia haver portat un resultat més a favor en aquestes ocasions que ha tingut en esta segona part.
2: Sí, Carlos Martínez ha tenido ahí una ejecución en un balón para una falta lateral muy buena, que casi conecta a Ballester, y bueno, creo que está siendo bastante sólido en esas acciones, le está faltando un poco de fortuna, y bueno, esperemos que en alguna de estas sea capaz de abrir la lata.
1: Pues ahí que está intentando la Nucía, ahora el balón que pega justamente a la zona donde está el palco VIP, el presidente de un directiu de la Nucía, amb el president de la Federació del Futbol de la Comunitat Valenciana, i que ja l'ha ficat en xoc el valor del tribal Valderas. Esperi buscant a un dels jugadors ofensius, però ve a Pitxo Atienza, que talla esa connexió, valor per a Mazocchi, Mazocchi per a Carlos Martínez per banda dreta, té que mirar cap amunt, que ahí tenia Gorcha obrint-se també a Salinas, però finalment entre dos jugadors del tribal l'han agafat, ara li han fet falta, i va ser falta per a l'equip de Vicente Mir en el mig del camp, minut 82, 8, últim minut de xoc, més el que puga afegir l'àrbitre, a Siena, el Corcón, jugant-se l'ascens la Nucía. En este partit d'anada el pròxim dissabte a partir de les 7, el partit de tornada, i també estarem ahí el punt a punt a Punt Ràdio per a contar este, esperem que ascens per al conjunt alacantí, un nou ascens per a Vicente Mir, que ja col·lecciona amb el Saguntino, amb el Torrent, i volem un altre, Gorcha, el valor per a Mazocchi, per apareix Adrián Jiménez per a retallar el valor per a Reguero per banda dreta, per a el jugador que aixita ara mateix al terreny de xoc per part Calarge, per part del tribal Valderas, que ha entrat Farresa hacia el partit i va ser treta de banda per al propi Calarge.
0: I cal recordar, Carlos, que el partit de anada és este, i el de tornada ja té lloc, bueno, lloc lògicament la Lucía, el Camilo Cano, dia i hora.
1: Sí, el dissabte a les 7, el lloc, set, que anem a veure, perquè...
0: Per què correcte. En la Nucía, per què?
1: No, depèn del camp, perquè la Nucía ha alternat, per exemple, el partit de la ronda primera del play-off, van jugar davant el Atlètic Llevant, si no me falla la memòria, davant el Saguntino, en el camp gran, el Olímpic, atenció, un llançament ara perillós que ha tingut el tribal Valderas. Diria que el primer partit davant el Saguntino el va jugar a l'Olímpic, el camp més nou, no? I sé que té la zona d'aquest atletisme al voltant, i després va elegir en el partit davant de l'Atleti Llevant la Ciutat Esportiva Camilo Cano. Durant la Lliga ha anat canviant d'un camp a un altre. No m'aclaria el president de la federació, vaig a veure si em confirmen per part de la Nucía si ja tenen clar on van a jugar, però ha anat alternant depenent del que podia interessar-li més.
0: Jo me'n recordo que en Guille Fernández, que l'han anomenat moltes voltes en guany, entrenava al filial de la Nucía i César Ferrando estava al primer equip, el primer equip jugava el Camilo Cano al Olímpic, com tu dius, el d'Herba Natural, el gran, el bonico, el nou, però el xicotet, que no és tan xicotet, el d'Herba Artificial, que està enmig de la resta d'instal·lacions esportives de la Nucía, és on jugava el filial.
1: Sí, correcte, però també precisament en primera federació quan va estar la Nucía, recorde davant del Barça, el filial del Barça, un dels últims partits que jugava la permanència, jugar-lo ja al Can Xicotet. És que sempre la Nucía ha jugat un poquet en, depenent del rival, clar, depenent de les circumstàncies, jugar en un cap o un altre, perquè els dos, com bé dius, són dos camps espectaculars per a esta categoria, per a la tercera. I ara... el valor que va ser falta per al conjunt madrileny.
0: I ara setem els últims 5 minuts més afegit i estic jo fent més força des de l'estudi que Vicente Mir des de la banqueta,
1: No para, Vicente Mir no para. Ara està parlant en els 4 jugadors que estaven, cal falta, està parlant en el segon tècnic per a veure qui continua calfant o no. Però atenció, perquè ara és un valor parat que va llançar Calarge per part del tribal Valderas, i este conjunt madrileny, un dels grans perills que presenta, és a valor parat. Ahí es prepara Calarge, una falta des del mig del camp, va llançar ese valor el lateral del tribal, valor al segon pal, fica molt bé el cap Ferran per a rebutjar ese intent per part del conjunt madrileny. Ara Turega no intenta avançar, de las Marinas fica el peu, últims 5 minuts, n'hi ha partit de tornada, com el té que afrontar la Nucía. Atenció, però espera que va Salinas, retalla Reguero per part del conjunt madrileny, i ese valor el va a defensar bé el equip madrileny. Iván, preguntava com té que afrontar estos últims minuts, sabent que hi ha un partit de tornada a la Nucía.
2: Nada, como te comentaba antes, está siendo muy serio, está defendiendo muy bien el balón parado, está defendiendo muy bien ese juego directo que está poniendo el tribal Valderas. Creo que tiene que seguir con esta línea, estar pensando más en que la portería se mantenga a cero, y si tiene alguna ocasión de poder hacer gol o alguna oportunidad en una transición o balón parado, perfecto, pero sobre todo todo va a partir desde mantener esa portería cero.
1: Ya te decía Vicente Mir que trae un arma secreta, como es el davanter de Tavernes de Badina, Ferran Giner, un jugador que físicamente es molt potent, molt alt, que va molt bé en esos remats per dalt. Mazzocchi, el davanter argentí, que ha tingut les ocasions més clares del partit, ha tingut dos, tres molt clares per a fer gol, pues, que a poc a poc va abandonant el terreny de xoc per a donar peu, per a donar el seu lloc a Ferran Giner, un jugador que, com Carlos Espíe, sí, l'he vist diverses voltes en Tavernes de Valldigna, perquè és de Tavernes, és molt amic també de jugadors del conjunt de Lliga Comunitat. Així que ja es prepara, anem a veure si donem sort i el de Tavernes aconseguís un gol que ja ficaria molt bé l'eliminatòria per al conjunt de la Nursia. Minut 86 i 40 segons en directe, el punt de punta, punt ràdio des del Corcón, des de la Canaleja. Us està contant este Tribal Valdera 0, la Nursia 0, la lluita ara Ferran. Intenta Carlos Martínez recuperar l'esfèric, espera el conjunt madrileny. Ara Tienza, que ja ens habló cap amunt. A veure si arreplega i s'esfèric Luis Castillo, el de Benidorm. Ha sigut el terreny de xoc en esta segona part. Valor per a Calarge, per al jugador del Tribal Valderas. Recupera Luis Castillo, avança Luis Castillo per banda esquerra. La cedissa Salinas. Salinas retrasa per a Jaime de las Marinas. Jaime, que avança per banda esquerra, connecta amb Salinas. Salinas, tens que penjar el baló, que ahí t'estan esperant, fea i llança. No l'ha penjat, ha llançat, però el baló era Castillo. Va massa alt, va ser esfèric per al porter del Tribal Valderas, Ferran, un jugador molt útil, no? Sobretot en este tram final, per aquests remats que pugui fer de cara a aquests centres aèris. Ivan.
2: Sí, es un jugador muy potente en el juego aéreo, muy peleón, que te puede sacar recursos de cualquier balón que le vaya largo. Luego dentro del área pues es un buen rematador y bueno, creo que es un acierto, ¿no? Le da un poquito de recambio, le da frescura ahí para esa pelea con los centrales, sobre todo también para que no puedan golpear cómodos, para que les incomode un poquito más, que un poco le estaban fallando ya las fuerzas a Mazzocchi.
1: En estos minutos siempre ni a uno te el dubte, ¿no? Como aficionado. Firme el 0-0, vacha per el 0-1. Tú, como entrenador, ¿qué firmarías o qué pensarías, Matisa?
2: Bueno, a mí siempre me gusta ir a por el partido. Creo que lo está haciendo muy bien la Nucía, pero siempre desde la seguridad, desde el orden. Y yo creo que es la línea que está llevando. Creo que Vicente Mir es un entrenador que sabe muy bien lo que necesita y bueno, también los jugadores que están en el campo, hay muchos con mucha experiencia y con capacidad para saber que lo primero es mantener la portería cero, pero por qué no ir a por ese gol, pero sin volvernos locos, claro.
1: Ara penja el baló a l'àrea el Tribal Valderas, però rebutja bé la Nucía. A més, ha sigut en falta del jugador de l'equip madrileny. Es prepara ja, va ser Carles Fluissà, per a treure des d'aquesta zona propera a la seva porteria. Quan estem a punt d'arribar al minut 90, en el 88, anem a estar molt pendents també del quart àrbitre, del que pugui afegir, perquè ja està agafant ahí. Crec que va afegir 5. L'hi he vist així, des de la distància, 5 minuts.
0: Ha tingut la lesió de Juan Carr. No, i els canvis principalment.
1: Hi ha hagut moltes coses. Sí, també el paró per hidratació, que ja ara ha agafat un minut o dos.
0: Un minut i pico més, sí. Sí, jo crec que 5-6 minutets serà el previsible.
1: Atenció, que Luis Castillo, a veure si arribarà al gol. Podria ser magnífic. Increïble aconseguir un gol en els últims minuts per a portar ja aquest bon resultat per al partit de tornada el pròxim dissabte a partir de les 7 en la Nucía. Per allí va el de Sàtiva, un veterà amb mil guerres, Ballester, que es prepara per a agafar i s'esfèric i penjar-lo a 2-3 metres del córner i se baló des de la banda al punt de penal. Ahí estan Ferran, estan també Pablo Morgado, la defensa del Coll, que està més molt alt, intenta Pablo Morgado, però rebutja la defensa del Tribal Valderas. El baló va tornar a ser per a Ballester, que té que ficar el cos i el cap per a recuperar aquest baló. Ahí va Ballester, llança el baló, que pot arribar Gorcha, sí, no se'n va, està en la banda dreta, en el córner ara de la dreta. Gorcha, el de Daimús, retrasa per a Carlos Martínez, no intenta ahí fer la seua, però no aconsegueix eixir-se. Ara Carlos Martínez intenta la primera, que se li escapa.
0: 5 minuts, la línia de fons. Carlos, mirem per la tele. 5 minuts han donat, eh? 5.
1: Correcte, ara observe el quart àrbitre que li està assenyalant tant a Vicente Mir com a Raúl, com al míster del Tribal Valderas, que són 5 minuts el que es va afegir a partir d'ara. Així que 5 minuts per arribar a la final d'esta final primera part, la segona part, com diem, el pròxim dissabte la Nucía. Es prepara Lombo, el porter del Tribal Valderas, para lanzar este balón cap amunt. En este Matilla migdia en Alcorcón, en la Canaleja. Baló de Lombo, baló cap a dalt, buscant el so més atac. Té que defensar ara molt bé la Nucía. Màxima concentració de les Marines, que llança el baló cap amunt, buscant a Ferran Giner. El baló que el recupera Álvaro Salinas. Al Salinas per a Ferran. Ferran continua. Ferran, és que continuar en el baló. No te la poden agafar, però finalment el Tribal Valderas el recupera. Escalar, que des de banda dreta, que intenta construir l'atac per part del conjunt madrileny. Molt bé, la Nucía. Ara Ballester. Ballester per a de les Marines, que avança i va a ser falta. I atenció, falta llunyana, però Ivan, d'ahí pueden traure petroli, no?, en algun centre perillós a l'àrea.
2: Sí, son acciones que hay que aprovechar. Como te comentaba, la Nucía creo que está jugando estos últimos minutos de manera muy inteligente, está siendo muy contundente a nivel defensivo, no le están generando prácticamente peligro. Y bueno, en una acción como esta, pues ¿por qué no intentar adelantarnos en el marcador? A ver qué sucede con estas acciones.
1: Se puede escoltar, se escoltaba en escantis de la Nucía dels aficionats, así que están en la Canaleja. Anem a veure, té que arribar el gol en esta de les últimes accions del partit. Es baló per a Ferran, Ferran per a Salinas en esa banda esquerra, que continua progressant. El passa al baló, el Carlos Martínez a l'àrea, i a punt d'estar d'arribar Ferran, però li han llevat el baló quan estava a punt de connectar-lo en el cap. Ara, atenció, que el Tribal Valdera sisa la contra per banda dreta. Ara ells són molt perillosos en els contraatacs i hi ha que evitar qualsevol tipus de perill. Recupera la Nucía, és Carlos Martínez, que intenta marxar-se, però se li acaba el terreny de xoc, este camp de terreny de xoc tan reduït. Estem ja... molt difícil així jugar, així baló parat, així accions molt ràpides, perquè és molt difícil jugar. Revisava els partits del play-off del Tribal Valderas i el gol que va marcar a les Rozas en el partit d'anada va ser un baló, un xut d'Adrián Jiménez de l'Ester Hércules des de molt lluny, i que va sorprendre al porter, perquè així jugar en Llaçades és molt difícil, Ivan.
2: Sí, és complicado, quizá pues más perfiles tipo filial, pues como Leganés B, que sí que aquí trataron de llevar un poco más la iniciativa, pero es que es muy complicado, las dimensiones, el césped, no circula bien el balón, y es un equipo que maneja muy muy bien tanto el juego directo como las acciones a balón parado. El 90% de los goles que ha hecho, estoy convencido que son de que vienen en origen de balón parado o de juego directo.
1: Minut 92 y 45 segundos, así la Canaleja. San Afechir, recordem, 5. Sí que queden dos y algo más para que el árbitro finalice el final de esta primera parte de la gran final per l'ascens a la segona federació. Baló cap a dalt, que envia a la Nucía. Bandó per l'esquerra, i va ajudar-lo Gorcha, encara que recupera el Tribal Valderas, que llança amunt buscant a Gabri. Gabri entre dos centrals. Atenció a Atienza, que de cap envia cap arrere per a allunyar i se baló de la seva porteria. I ara es Ballester per banda esquerra, que connecta amb Gorcha. Gorcha en Ferran, que té que lluitar davant dos jugadors del Tribal Valderas. A veure com se'n va d'ells. Trau el baló en banda. No, és per al Tribal Valderas Alcorcón. Ara demana calma Raúl, el tècnic de l'Alcorcón, als seus jugadors. Vicente Mir, que ordena als seus futbolistes.
0: Últim minut, estem al 94.
1: Al Saig estem en l'últim minut del partit. En este Tribal Valderas la Nucía, el Tribal Valderas que llança el baló amunt, però jo crec que tampoc volen arriscar massa els jugadors del Tribal Valderas, perquè han anat, han enviat el baló cap amunt, però pocs jugadors corrien ja en busca d'aquest baló. L'esfèrica el té el porter de la Nucía, Carles Fruixà, que ja envia els seus jugadors cap amunt. Allí va el baló perquè lluiten, i en la lluita ahí es presenta voluntari Ferran generant tot el cos, lluitant amb el defensa. Quina lluita per aquest esfèric, el baló que el rebutja la defensa del Tribal Valderas. Ara Atienza té que ficar el cap i el fica acertadament per a Ferran Giner. Baló per a Luis Castillo, este per a Gorcha. Gorcha per a Salinas, Salinas per a Gorcha. El esfèric és per a Ballester, en banda esquerra de la Nucía, per a Carlos Martínez. I xiula l'àrbitre abans de que no era un lanxerriu de mal. 95.
0: Que era prisa, no sé. No sé si tenia fama.
1: Sí,
0: se veu
1: que ha quedat per a dinar el col·legial, que ha dit jo, m'ubic anar a casa, que sí, fa molta calor. Així que final de la Canaleja en este Tribal Valderas 0, la Nucía 0. Ivan, Bon resultat, queda un poc curt. Com has vist el resultat en la visió de la Nucía?
2: Creo que ha estado bien, me ha gustado mucho, sobre todo la segunda parte de la Nucía. Se ha sacudido un poquito esa presión que a lo mejor puedes tener en el principio. Y bueno, creo que ha manejado muy bien los tiempos del partido, ha tenido incluso algunas acciones muy claras para poder adelantarse. Y bueno, creo que es un resultado positivo para hacerlo bueno ahora en casa, en la Nucía, en un contexto totalmente distinto, con un campo en el que le va a permitir con balón pues estar un poquito más preciso, y creo que en ese contexto el rival puede sufrir un poquito más que en el día de hoy.
1: Pues moltes gràcies, Iván Gómez, tècnic del Leganés esta passada temporada. Que li desitgem el millor a les banquetes. Anem a veure si pront el vegem per el futbol valencià, el disfrutem per ací, per acompanyar-nos en esta retransmissió. I ara vaig intentar buscar, sí, perquè tinc que caminar a l'altra
0: part del camp, entes, Carlos, per a buscar els protagonistes. Es demanes passar protagonistes. Gràcies. I fins ara. 0-0, empat sense gols en el partit d'anada de l'eliminatòria final d'ascens a segona federació que ha jugat la Nucía al Corcón, a Madrid, al camp, a la queixeta de Mistos, perquè era molt xicotiu, del Tribal Valderas. Dissabte, a partir de les 7 de la vesprada, en el Camilo Cano de la Nucía, el partit de tornada, tota la sort del món per a l'equip que entrena Vicente Mir, i el que sentirem d'ací a poquet. 1:23 minuts de la vesprada, i de seguida Clara ens conta més coses, sobretot mira, del bàsquet, però abans s'està escoltant i esperant al llit del riu Toni Galín d'altra vegada, més històries i més ambient en el Festival de Rugby de Veterans en eixe Egorf 2026, Toni.
4: Bueno, pues Carlitos, me n'ha vingut així en companyia, estic sentat entre ells, de l'equip de Nova Zelanda, estic al costat de l'assassí Samoa. És a dir, així els malnoms que porten les camisetes són realment evocadors, no? Però m'ha vingut al costat de Pola, que és una acompanyant d'aquest equip de Nova Zelanda, d'Oakland, i parla un poquet d'espanyol, perquè m'estava contant que ella l'equip va estar fa 10 anys en l'Egorf en Argentina, i ella s'hi va interessar per parlar, un poc va dependre, o s'interessar per aprendre un poquet l'espanyol. Pola, bienvenidos a València. De Oakland, de Nova Zelanda, ¿cómo se hace un viaje? ¿Cuántos días habéis tardado en venir a Valencia? Tinc que parlar molt espanyol perquè, si no, no m'entén.
0: Normal.
4: ¿Cuántos días habéis tardado?
12: Nuestro viaje aquí fue muy largo, más o menos 2 días. Sí, 2 días.
4: 2 días. Sí. ¿Y cuántos jugadores habéis traído?
12: Tenemos 16 jugadores y 9 seguidores. Sí.
4: Bueno, Valencia, un día fantástico. En Nueva Zelanda estáis en invierno.
12: Sí.
4: Pero me estabas contando que en verano llegáis a los 25 grados.
12: Sí.
4: Solo,
12: sí.
4: En verano. Sí. Ahora estaremos a unos 30 y algo.
12: Sí.
4: ¿Qué
12: muy
4: tal?
12: Alto,
4: ¿qué te
12: muy alto.
4: Sí, sí, sí. ¿Qué te parece la ciudad? Preciosa, buen tiempo, ciudad bonita.
12: Tu ciudad es muy hermosa y la gente de Valencia han estado muy amables y acogedores con nosotros.
4: Sí.
12: Los edificios son increíbles.
4: ¿Sí?
12: La comida.
4: La paella.
12: Qué rica.
4: ¿Has probado la paella?
12: Qué rico, sí, sí, sí.
4: ¿Qué tal?
12: Sí,
4: cuéntame.
12: Sí, con pollo, mariscos.
4: Mariscos también. ¿Y conejo, rabbit?
12: No, no me
4: gusta. ¿A rabbit no?
12: No. ¿Conejo? No.
4: No, sí, ¿poco por qué no?
12: No, son... ¿Qué?
4: Son bonitos.
12: No, sí.
4: Tú has visto muchas películas de Walt Disney, ¿eh?
12: No, conejo.
4: Bueno, ¿y ahora qué? El siguiente paso, ¿ahora qué? ¿Cuándo volvéis a Nueva Zelanda?
12: ¿Cuándo os vais
4: a casa, por
12: unos de nuestros jugadores mañana,
4: sí.
12: Otros dos semanas. Visitamos otras ciudades.
4: Muy bien. Aprovecháis para hacer turismo, que se llama.
12: Sí.
4: Pola, un placer, de verdad. Bienvenida y esperemos que nos guste. Estamos muy contentos que os guste esta ciudad y habéis dado un color especial a este acontecimiento. Gracias.
12: Gracias, gracias.
4: Bueno, pues la esperable es de Paula, ¿no? La aficionada acompañante y un poco la alma mater de esta selección de Nueva Zelanda. Que no me echa la paella en coni, diu, que es una mascota.
3: O sea... Sí, se le pasa molta gent de fora.
0: Pues no le digues.
4: ¿Cómo que no? Yo, tío, yo tengo que clavar la espineta ahí, hombre.
0: El pollastre, conill, ya está.
4: Igual se la mencha ten conill y no se enterará.
0: Hombre, no, tú verás.
3: Son diferentes culturas también.
0: Escolta, que molte voltes, tú sé a la boca alguna cosa que no sabes lo que es, no pasa res, tampoco, ni hay que ficarse tan delicats. Y no te rigues,
4: Toni. Yo no di res, ho has dit tot.
0: Tira. Gràcies i d'ací a no retornem amb tu al llit del riu Túria. Toni Galindo.
4: Vinga, estem.
0: És el EGORF 2026, el campionat d'Europa de rugby de veterans, que realment és el festival de rugby de veterans, amics, rugby, exjugadors, família i molta cervesa. Ens demana pas Carlos Gallardo des d'Alcorcón amb protagonista Carlos.
1: Sí, així estem amb Juanca, un dels jugadors de la Nucía després d'aquest empat a zero, que no sé com sap, perquè heu tingut ocasions clares, esas de Mazocha, algunes, que us hagués pogut llevar inclús un resultat millor de cara a la vuelta, Juanca.
13: Sí, a ver, con el resultado estamos contentos porque no se ha perdido, pero es verdad que como se ha dado el partido, pues la verdad que estamos un poco insatisfechos. Pero bueno, hemos tenido la más clara. Hemos acabado bien el partido y ahora a la vuelta en la Nucía hay que rematar la faena.
1: Qué difícil es jugar en un campo así, de dimensiones tan reducidas, como aprietas un equipo que ha sido segundo la tercera madrileña, con un equipo muy difícil también el que había enfrente.
13: Sí, la verdad que se ha perdido, pero es verdad que como se ha dado el partido, pues la verdad que estamos un poco insatisfechos. Pero bueno, hemos tenido la más clara, hemos acabado bien el partido y ahora a la vuelta en la Nucía hay que rematar la faena.
1: Qué difícil es jugar en un campo así, de dimensiones tan reducidas.

0: Pie, pero no parecía, así que habíamos tenido mala suerte, esperemos tener mejor suerte en el partido de vuelta. Seguro que habéis estudiado muy bien al Tribal Valderas antes de este partido, pero ahora que lo habéis visto, de cara a la vuelta, ¿qué hay que tener más en cuenta? El balón parado es muy peligroso, lo hemos visto en el playoff. ¿Qué te preocupa de cara a la segunda parte de esta final?
1: Bueno, a ver, nosotros hemos estudiado lo que nos íbamos a encontrar aquí. Ahora vamos a ver lo que son capaces de hacer ellos fuera, ¿no? Pero sí que es un equipo que yo creo que más o menos, tanto fuera como en casa, están jugando igual. Y bueno, nosotros tendremos, yo creo que en nuestro campo pues seremos más poseedores de balón, tendremos más balón, seremos más fiables en ese aspecto. Y a partir de ahí, pues bueno, vamos a ver si somos capaces de ganar el partido y subir, que no queda otra. Lo tenemos muy bien, hemos sacado un punto, pero queda otro partido y al final son 11 contra 11 en un campo y pueden pasar muchas cosas.
0: Este playoff de tercera segunda ref es el más largo de todos los playoffs que hay a nivel nacional. También hay que jugar un aspecto mental, ¿no? Cómo llegan los jugadores para este tipo de partidos. Tú ya has dirigido y con éxito con el Saguntino del Torrente esos playoffs anteriores. En otro aspecto no deportivo sino mental, ¿cómo hay que tratar esta semana a los jugadores, a la plantilla?
1: Bueno, esta semana ya es prácticamente que lleguen todos bien. Ya hemos visto que Juanca se ha lesionado en una jugada, ya somos uno menos. Es decir, que lo importante es que lleguen todos bien y recuperándolos y trabajar el partido pues un poco sabiendo ya cómo ellos van a jugar, cómo nos pueden jugar en nuestro campo. Y sobre todo, como te he dicho antes, tenemos que ser dominadores en nuestro campo y ir a por el gol, no hay otra. Tenemos que ir a por el gol si queremos pasar e intentar ganar el partido.
0: Me comentaban que el partido va a ser finalmente en el Olímpico Camilo Cano, en el Campo Grande, porque en la ciudad deportiva ya hay eventos, porque la Nucía no para, siempre hay cosas ahí en la Nucía. Un mensaje a la afición, a toda la gente del fútbol valenciano, porque también está jugándose mucho la Cheneta, la Alquería, en diferentes categorías, para que estén detrás de la Nucía, para que os den ese impulso ese jugador número 12, como se dice, en el partido de vuelta el sábado.
1: Sí, yo creo que es importante para nosotros el ganar el partido, porque somos los beneficiados, los primeros beneficiados de después de la temporada que hemos hecho, lo que nos ha costado llegar hasta aquí, lo que nos ha costado llegar en el playoff a último partido, al enfrentarnos a rivales muy, muy competitivos y muy difíciles como han sido el Saguntino y el Levante. Y ahora, pues bueno, no queda otra que si les podemos hacer ganar y hacer un favor a la Cheneta, que tengo muy buena relación con ellos, y algún equipo más del fútbol valenciano, pues muchísimo mejor, claro.
0: Pues muchas gracias, Vicente. Mira, así en directo en el Punta a Punta por Radio. Muchísima suerte para ese partido de tornada. Y que continuéis ahí echenda, de ascensos y de buena suerte. Confíenme la religión de Vicente Mir, que
2: vamos a esta categoría. Carlos, no hay récords que el fútbol. Però molt, molt, molt.
0: Ara,
2: un gran.
0: Ara li dono records i con dia, me comentaven, confirmat, el pròxim dissabte a les 7 en l'Olímpic Camilo Cano, perquè hi ha un event en la ciutat esportiva ja de futbol, d'altres categories de futbol base que es va organitzar i que es jugarà a la ciutat esportiva. Així que també jo crec que esportivament és interessant, però un equip que està molt acostumat a jugar a distàncies molt curtes, que ara tindrà que anar a jugar en un camp de les dimensions que té el camp de l'Olímpic Camilo Cano.
2: I que és veritat. Alguna cosa també més d'Alcorcón? Tanquem línies o esperem a més protagonistes, Carlos?
0: Pues si voleu, així tinga més jugadors, vale. Vos passe alguno més. Però ara seguida.
2: Pues ara estem pendents de que ens tornes a demanar pas. Estem pendents d'altres coses importants, no? Importantíssimes que tenen que passar clar al cobert avui, perquè en Estats Units no només el Mundial, també la MMA, les arts marcials mixtes, perquè avui dins de la casa de Donald Trump, que és la Casa Blanca ara mateix, pelea esta nit Ilia Topuria.
3: Esta matinada Ilia Topuria efectivament afronta probablement la cita més espectacular. No sabem si més important, però més espectacular de segur de la seva carrera, perquè el campió mundial del pes lleuger de la UFC defensa ese cinturó davant Justin Gaethje en el combat estel·lar de la UFC Freedom 250, que és una velada sense precedents que es va disputar als jardins de la Casa Blanca a Washington, i on no és una UFC qualsevol, perquè és un esdeveniment que commemora els 250 anys de la independència dels Estats Units i que coincideix, a més, amb el 80 aniversari de Donald Trump, que és gran amic del president de la UFC, Dana White, i que, de fet, el combat s'ha programat excepcionalment en diumenge i no en dissabte, com és habitual, que te'n recordaràs d'altres anys que era a la matinada del dissabte i no a la matinada del diumenge, quan tot el món treballa el dilluns, però bé, este és amic de Donald Trump, pues sí, es col·loca diumenge diumenge i ja està, i a més coincidís en el 80 aniversari del president. Les xifres són espectaculars perquè la UFC ha invertit prop de 60 milions de dòlars en el muntatge, 3 vegades més del que va costar l'històric UFC del Sheffield de Las Vegas, i només es podrà accedir amb invitació. Són unes 5.000 persones les afortunades que assistiran a l'esdeveniment, entre elles pues, famoses com Tom Brady. Bueno, després serà com la passarel·la, no? La mateixa que hem parlat de la NBA. Veurem qui va, ja ho comentarem. A més de membres també les forces.
2: Les cares boniques, i probablement la cara que menys bonica serà la del rival de Topuria, perquè ell ha dit Justin no va durar ni 2 minuts.
3: A veure si és aixina i se'n van de festa pronte, no? L'escenari, a més, també és únic perquè l'octàgon s'ha construït exactament al punt on habitualment aterra el Marino One, que és l'helicòpter presidencial, i els lluitadors pues, faran la seva entrada des de l'emblemàtic despatx oval, i els passatges s'han celebrat al Lincoln Memorial. Tot pensat perquè siga una nit irrepetible. I he de dir-te, Carlos, que no imagine eixa eixida, no?, dels dos lluitadors des del despatx oval, passant per la... Bueno, me vaig espectacular, aquesta imatge, sí. Tinc moltes ganes de veure-lo. I encara hi ha més, perquè la UFC assegura que podria convertir-se en l'esdeveniment dels combats més vist de la història, amb audiències pròximes a les d'una Super Bowl. Així que ni tan sols la previsió de les tempestes preocupa l'organització, perquè Dana White ha assegurat que només una tempesta elèctrica podria aturar la velada. Així que...
2: Tota la sort del món per a Ilia Topuria. Són les 2:20. Saps de què tinc ganes de pàdel. De seguida anem al pavelló de la Font de Sant Lluís.
4: Tot l'esport de la Comunitat Valenciana a Punt a Punt.
5: Dicen que empiezan en junio, pero se sienten mucho antes. Se ven, se disfrutan, se viven. Porque hay experiencias que no se pueden contar. Las tienes que vivir. Poderes de San Juan de Alacant, declaradas de interés turístico internacional del 20 al 24 de junio. Antes de que empiecen, ya están pasando. Generalitat Valenciana.
6: Agrométodos celebra 40 anys d'història, una història de persones amb passió per la recerca i el desenvolupament de productes naturals que promouen la sanitat dels cultius. 4 dècades de solucions innovadores apostant per una agricultura més tècnica i compatible amb el medi ambient. Agrométodos, 40 anys cuidant els teus cultius.
4: Punt a Punt. Esport en estat pur.
2: En estat pur i en directe. I el directe ens envia, com diem, al pavelló de la Font de Sant Lluís, perquè avui és dia de gala, avui és el dia de les finals, la de xiques, la de xics, i a la Fonteta està des de fa quasi de tenda de campanya, tot i que ve a la ràdio també a fer futbol, però com el pàdel li encanta, i a nosaltres ens encanta sentir-lo des del dissabte de la setmana passada. Ahí está Luis Urrutia. Hola, Luis, molt bon dia.
7: Hola, Carlos, què tal? Salutacions i molt bon dia. Efectivament, així estem en esta cabina de retransmissions del pavelló municipal de la Font de Sant Lluís de València, quan poc a poc va entrant en públic cues quilomètric, que espera entrar en este recinte esportiu per a veure les finals d'este torneig que al llarg dels últims 10 dies ha omplit el millor pàdel del món, el recinte esportiu de la Font de Sant Lluís, i també en la seva connexió al Molt de la Cistella, en l'alqueria del bàsquet, on s'han col·locat 2 pistes més una tercera d'activació. Així que està tot preparat per a que comence el primer dels encontres. Va ser la final femenina que va enfrontar a les caps de sèrie 3 i 4 Ariadna Sánchez i Claudi i Andreu Ostero davant de Claudia Fernández i Sofía Araujo. És la primera volta que es veuen les cares en esta temporada. Habitualment van per costats diferents del quadre i és per això que només es poden veure generalment en les finals. I és la primera volta que es produeix esta final en esta temporada. És una final inèdita en Premier Padel. Així que anem a veure com se li dona a la parella que entrena Ángel González, Sánchez Ustero, la parella catalana, i a les decebles de Gaby Reca, que són la també catalana Claudia Fernández, i la portuguesa Sofía Araujo. Volem ja dir com se li dona el camí per a les dos, i a continuació tindrem la gran final, caps de sèrie 1 i 2. Tornen a juntar-se per a una final Arturo Coello i Agustín Tapia davant d'Alejandro Galán i Federico Chingoto, en el que és la reedició d'una darrere d'altra, darrere d'altra. Són els lloguerers de les finals de forma constant en el circuit de pàdel professional. Així que Anem a veure com se'ns dona la jornada amb el record de la polèmica que vam viure en el dia d'ahir entre Galán i LeBron en esta mateixa pista i tot el reguer que ha obert en xarxes socials al llarg de estes últimes hores. Però són dos grans estrelles. Quan un li diu a l'altre que li tire la pilota al pit i l'altre no li dona la mà quan acaba l'encontre, pues en fi, estes coses passen. Ara mateix veig en la pista Calfar a una de les parelles, la formada per Ustero i Ari Sánchez, i una d'elles està el seu tècnic. Veig també aquí, va ser l'àrbitre principal del partit, el murcià de Cartagena, Òscar Ruiz, i espere que en un instant comparegui l'altra parella que està en activació en la segona pista del pavelló. Així que en 15 minuts, en un quart d'hora, comença la primera de les finals, en este cas la final femenina, omplint-se la graderia d'este pavelló de la Font de Sant Lluís, tots amb ganes de veure qui s'endú el títol així en este Premier Padel València 2026.
2: Gràcies, Luis. A les 2 la final femenina, a les 4 la final masculina, i per suposat ara parlarem en la següent connexió amb Luis Urrutia del tema de conversa, lògicament, de ixe pique, ixe picabaralla, ixe lío que muntarem tan alegalant con Juan LeBron. Són les 2 menys quart, estem en directe, estem en el punt a punt, anem de seguida amb el rugby, però abans un respiret, anem directament amb el rugby, amb Toni Galindo al llit del riu. Hola, Toni, bona vesprada de nou.
8: Bueno, Carlitos, la veritat és que així continuem, estem en el moment en què continuem disputant-se partits així en este EGORF 2026 de València, el campionat de veterans de jugadors de velles glòries del rugby espanyol, europeu i mundial. Ahir es va celebrar la quinta edició del MADER, dels jugadors de rugby veteranes, majors de 35 anys, però la següent protagonista no és cap veterana, és una jugadora en actiu, és jugadora presidenta del Túria Rugby, Eva Martínez. Bueno, quan tot ho tenieu en contra, després de perdre una final increïble que ningú se ho explicava contra el Barça, jugàveu contra la Complu Cisneros, partit que era impossible, i va ir, pugeu a la Lliga Iberdrola. Ha aconseguit l'ascens i estareu jugant la pròxima temporada en la màxima categoria del rugby femení.
9: Hola, Toni. Sí, la veritat és que encara estem tractant d'assimilar-ho i supercontentes i ara disfrutant del màter així de rugby per a celebrar-ho, perquè és que és un hito, estem fent història en el rugby femení valencià i supercontentes.
8: Bueno, la pròxima temporada a tope, teniu que reforçar-se perquè n'hi ha que donar-ho tot absolutament. No hi ha que ser un equip que puja i que baixa, sinó s'heu de quedar ahí per a veure quantes temporades, però tot el que pugueu.
9: Sí, el nostre objectiu principal és mantindre la categoria Iberdrola. Volem ser un equip d'Iberdrola per a sempre. Aleshores que no volem una altra cosa que mantindre, que consolidar-nos en la intensitat que sabem que és un salto important de nivell, de categoria, d'esforç, de físic, de força. Aleshores, lluitar per a ser un equip i el trola.
8: Bueno, al lío. Bueno, estàs així gaudint de quina jornada més espectacular, quina ambientàs, quina fraternitat, quina germanor que hi ha entre la gent del rugby en este golf de 2026 en València.
9: Sí, jo crec que és el màxim exponent dels valors del rugby, que és aquesta part social després del rendiment i de la competició, de gaudir d'una cervesa en el teu company i de poder riure de qualsevol moment o lluita que
8: bueno, perquè així molta germanor, però després la rivalitat també està, que sí. Agarres el del costat i que jo soc del Túria, este és del Cau, este és del València Rugby, jiji, jaja, però també les pulletes se les aneu tirant, que ho estic mirant.
9: Sí, no? Al camp jo crec que la competició és alguna cosa que tenim a la sang i que és impossible llevar-se-la, però després jo crec que som conscients que el rugby és germanor i és València i és una passada vindre i veure tots els companys i companyes que han gaudit d'aquest fin de setmana a València per l'organització del CAU. És una passada i supercontenta de compartir això.
8: Eva, que el Túria Rugby és equip Iberdrola, saps que el Punt de Punt de Punt Ràdio va estar ahir la pròxima temporada amb tots vosaltres, anem a estar recolzant a tot l'esport valencià, tot el rugby valencià, i que a tope,
9: Pues esperem i a tope a la temporada.
8: Eva, moltíssimes gràcies i continua gaudint d'aquest tercer temps del rugby que estàs ahí, ja t'he vist que estaves ahí molt liada per xerrant en uns i en altres. Pues Eva Martínez, la jugadora i presidenta del rugby del Túria, València, que bueno, pues està així com una més, no? Gaudint, disfrutant del tercer temps i comentant de tots els aspectes del rugby, que són molts, així en este Ecorf 2026 de València, que ja sabeu, ha organitzat el CAU València i que està resultant realment espectacular.
2: En el camp de rugby del llit del riu Túria. I en Barcelona n'hi ha formuleu este cap de setmana, Clara.
3: A les 3 de la vesprada arrencarà aquest Gran Premi de Barcelona-Catalunya, una carrera clau per al Mundial de Fórmula 1, on George Russell partirà des de la pole amb Hamilton segon i el líder del campionat Andrea Kimi Antonelli tercer, i pel que fa als espanyols, Fernando Alonso eixirà des del pit lane després de canviar components del seu Aston Martin, mentre que Carlos Sainz ho farà des de la zona mitjana de la graella. Així que està tot preparat amb Montmeló per a una carrera que començarà a les 3 de la vesprada. I hem de dir que avui és un dia molt especial, més que per a nosaltres, probablement per a tu, no? Perquè és el teu aniversari.
2: Sí, senyora.
3: Jo
2: sí.
3: No ho sabia, i sinó que de part de tot l'equip te volem enviar una abraçada molt forta i te desitgem sobretot salut, felicitat, que sabem que la tens, i molts motius per a somriure. Així que gràcies per estar sempre al nostre costat, al peu del canó, i fer equip, i que complisques moltíssims més. Sinó que per molts anys, Carlos.
2: Moltíssimes gràcies. Un beso per a tots, per el detall i per en recordar-se.
3: El nostre editor diu que si vols dir els anys.
2: Estic impecable, estic espectacular. Impecable no ha quedat molta gent en la celebració del campionat de la NBA de New York Knicks, perquè els cavalls han anat per, bueno, quasi tot per l'aire, han espantat els aficionats. Disturbis, què ha passat ahir?
3: Ha sigut la festa dels Knicks pel seu primer anell de la NBA en 53 anys, que ha sigut tan gran que per moments, pues, Nova York ha aparegut una pel·lícula. Després de la victòria davant els Spurs, milers d'aficionats van prendre els carrers de Manhattan entre càntics, focs artificials, improvisats i celebracions multitudinàries, i el problema és que alguns han anat un poc massa lluny, perquè es van registrar disturbis, càrregues policials, vehicles vandalitzats i fins i tot un autobús incendiat als voltants del Madison Square Garden, i la policia, pues, va haver d'intervenir amb un ampli desplegament per a recuperar aquest control de la zona, tot per celebrar el títol que els seguidors dels Knicks portaven més de mig segle esperant. Així que una nit històrica i també una nit molt llarga per a Nova York, perquè els Knicks han guanyat l'anell i Nova York una altra vegada ha demostrat que no sap celebrar les coses a mitges.
2: Bueno, perquè s'han passat per cosa de la ratlla. Enhorabona als New York Knicks, faltaria més. Queden 8 minuts per arribar a les 2 de la vesprada. Sí, Carlos Gallardo, al Corcón.
0: Sí, mira. Sí, mira, tinguéssim l'últim protagonista, en Pablo Morgado, que ha sigut... Estaves que estan a punt d'anar-se en l'autobús, així que marxen, tornen cap a l'anunciar. Ha sigut protagonista i s'acció, polèmica del partit. En el primer minut i segon que ha sigut tan anul·lat a l'anuncia. No sabien si fora de xoc o... perill, no?, per alçar massa el peu. Em diuen que al cos tècnic de l'anunciar li diuen que ha sigut anul·lat per fora de xoc, que les imatges no es veu per a res que sigui fora de xoc, i estem amb el protagonista d'aquesta acció, Pablo Morgado. Muy buenas, Pablo, ¿cómo has visto esa acción?
10: Hola, muy buenas. A ver, yo le pregunto y me dice que es fuera de juego mío. La verdad que la acción es justa, nos la hemos visto ahora en el vídeo, al descanso también la hemos visto, y sí que es verdad que parece que el lateral está más atrás que yo. Entonces, la verdad que es una pena, porque es un gol muy temprano, que hubiera cambiado la eliminatoria, para nada hubiera estado decidida, pero sí que es verdad que hubiéramos defendido mejor y tendríamos ya un gol por delante en su casa, que hubiera sido muy importante.
0: Hace nada, marchándose, saliendo del terreno de juego, del campo, estábamos pisando el césped y lo comentabas, ¿no? Un césped muy alto, seco, era muy difícil jugar en un campo así hoy, y bueno, habéis sacado un 0-0, que no es un resultado positivo de cara al partido de vuelta.
10: Sí, a ver, la verdad que nosotros veníamos con la intención de ganar el partido, porque es lo que nos ha traído hasta aquí, y no podíamos renunciar a ello. Sí que es verdad que cuando han llegado los últimos minutos, segunda parte, al final pues tenemos gente veterana y oye, si no puedes ganar, al menos no pierdas. Y ahora nos toca una final en nuestra casa, con nuestra gente, y allí se va a decir todo.
0: Son, no sé si creo que 34 partidos de liga, más los 5 del playoff que ya lleváis contando este, que queda último, 6, van a ser 40 partidos, y en el último os jugáis el ascenso. ¿Cómo llega el jugador, cómo llegas tú a esta última semana ya de competición, donde sabes que te juegas todo un ascenso?
10: A ver, la verdad que estos partidos se viven con mucha tensión. Al final, parece, es una pena decirlo así, pero con un partido es hacer una buena temporada o una mala temporada, porque al final el objetivo nuestro al principio es ese. Sí que es verdad que creo que pase lo que pase, la temporada va a ser agradecida, hemos dado todo, pero sí que es verdad que la guinda del pastel la tenemos que poner en casa y es lo que nos queda.
0: Bueno, pues desearos la mayor de las suertes. Ahí estará el Punta Punta Punt Radio para desearos toda la suerte del mundo, porque el fútbol valenciano está muy detrás, con el Atxeneta, la querida, es pendiente de vosotros. Así que nada, un mensaje último a la afición de la Nucía para ese partido el próximo sábado a las 7, donde jugáis el ascenso.
10: Nada, que le necesitamos. Las dos eliminatorias que hemos tenido en casa han estado con nosotros y la verdad que se nota mucho. O sea, cuando el equipo está mal, es una fuerza que nos hace mejorar, que nos hace tirar hacia adelante, que nos hace levantarnos. Y cuando todo va bien, cuando el equipo está bien, cuando la afición está bien, es cuando se junta todo y pasan cosas mágicas.
0: Muchas gracias. Y una anécdota, una curiosidad. ¿Te hará, sonamos la música o ahora que comience el viaje en autobús?
10: No, ahora tranquilos. Nos ponemos atrás algunos a jugar a las cartas, luego otros con ordenador y tranquilos. Tampoco queremos ni al final es un empate y queremos esperar la semana que viene, dejarnos la vida y si tenemos que celebrar la semana que viene ya celebraremos.
0: Sota la sort del món, tot el rojo, no?, que diu les xarxes socials de la Nucía per a apostar per a l'ascens de la Nucía. Res, moltíssimes gràcies per atendre's. Palo Morgada, sin el punt de punta, punt radio en directe des de la Canaleja, des d'Alcorcón, i moltíssima sort per a partir de tornada. Gràcies.
10: Moltes gràcies.
2: Gràcies també, Carlos Gallardo, pel teu treball. Espaiet en el viatge de tornada cap a València, amic.
0: Moltes gràcies i res, tots ahí pendents del pròxim dissabte per a espentar a esta anunciada per a que aconseguisca l'ascens.
2: Carlos Gallardo, des de la Canaleja d'Alcorcón, en el partit de nada de l'ascens a segona federació entre Tibal, Valderas i l'anuncia que ha acabat amb empat a 0. Fem abans d'endissar-nos ja en el món del pàdel, l'última comunicació amb el camp del rugbi del llit del Túria, Toni Galindo. Toni.
8: Bueno, pues res, así está ya clausurando el sol, está continuando así algunos partidos, así en el río Túria, pero ya prácticamente la gente está menjándose los entrepans, beguéndose la cerveseta, alguna que otra sangría, así que continúa la festa así en este EGORF 2026 València, organizado por el CAU València de Rugby, un esdeveniment que la verdad ha sido brutal, gran organización, gran ambient, gran festa y un gran impacto en la ciudad de València, el món del rugby, enseñando sus valores a todo el mundo, gran participación de más de 1.500 persones, 1.500 jugadors i jugadores de rugbi, així que continua la festa fins ben entrada la nit, així al riu Túria de la ciutat de València. Continuem així en este EGORF 2026 València.
2: Gràcies, Toni, un abraç.
8: O una abraçada.
2: Adeu, falten 3 minuts per arribar a les 2 de la vesprada i això ara està programat que comence la final femenina del P1 del Premier Padel. Luis Urrutia des del pavelló de la Font de Sant Lluís. Però abans que isquen a Calfau, que comença el partit, de què estarà parlant la gent? Dale Galán, de Juan Lebrón, tu, però qui va tindre raó, que li va llevar la mà, que l'altre després li la va negar, li va pegar en l'esquena. Clar, el lío que es va muntar.
7: El primer és que Galán li pega una pelotada a Osburger. Sí. Això és una evidència. Li la tira. En ese moment, Juan Lebrón li diu al seu company: la próxima al pecho, com diguen-li, l'altra li la tornes directament al pit, no com a tu que te l'ha tirat a la cintura. En el següent punt llança una rematada a Augsburger a la que no aplega Alejandro Galán quan estava al costat de la xarxa, i abans de que el punt acabe comença Lebrón a dir-li: salta, salta, salta a veure si llegues a esta. En ese moment Galán es dirigeix a l'àrbitre i diu: per favor, que no me parlen abans de que el punt s'hagi acabat. I en ese moment és quan Lebrón fa el gest de que te calles a Alejandro Galán. Acaba el partit, Alejandro Galán guanya el partit, es nega a donar-li la mà a Juan Lebrón. Juan Lebrón se'n va darrere d'ell i toca l'esquena, i quan se li acosta l'entrenador de Galán, Lebrón es nega a donar-li la mà.
2: Exacte.
7: Esta és la seqüència dels fets ocorregut en la jornada d'ahir. Vol dir, és una bestiesa de tal nivell, és un allunyar-se tant del que és una actuació esportiva. Els estàndards pels que vol acudir el pàdel, que saps que vol ser esport olímpic,
2: sí,
7: deu d'abandonar totes aquestes
11: jo diria que actituds futboleres que estan tenint aquests jugadors. Per a mi és absolutament innecessari que es produïsquen aquestes accions, aquestes reaccions, aquests detalls, este tira-li al pit, este no donar-li la mà al teu rival després d'una batalla de més de 2 hores. Jo tinc la sensació de que tenen que calmar-se una miqueta,
2: Sí.
11: que són un exemple per a l'esport, per a la joventut, per a tantes escoles de pàdel, i no m'estranyaria que en un no res començarem a veure com els menors que juguen els tornejos nacionals començaran a donar-se la mà quan acaben els partits.
2: Pues el mateix, Lluís, que jo m'ha queixat tantes voltes de l'actitud de Vinícius, que té una responsabilitat de cara als xiquets i que poden fer el mico o el boniato igual que fa ell, és el mateix. Són esportistes d'elit, són referents i referència per a molts xiquets, però sobretot pel bé del pàdel, l'amor de Déu, que esteu tots molts anys i ja més de 2 dècades arrimant el muscle per a que creix que el pàdel ara que se faci olímpic, com per culpa de moments o episodis poligoneros estos, es puga perjudicar el prestigi de l'esport.
11: Els dirigents que estan ara al comandament de la Federació Internacional, per cert que el seu president Luigi Carraro acaba d'arribar a València per a entregar els premis, president de la Federació Internacional de Pàdel, i molts dels seus, inclosos els organitzadors, la gent d'Octagon, tots venen del tennis.
2: Sí.
11: Tots venen del tennis. I a tu se t'ocorris que un partit de tennis acabe i no es donen la mà els jugadors?
2: No.
11: És impensable, Va, així el mateix. Tu penses alguna volta que en un partit de dobles un de diga a l'altre tira-se-la al pecho?
2: Que no, perquè competir no té que traspassar els límits i n'hi ha Luis una línia roja claríssima.
11: És que això és esport, Jo, és cert que hi ha negos, que hi ha polèmica, que LeBron i Galán va ser una parella extraordinària, la millor del món en el seu moment, i que acabaren malament, però en fi, d'ahí a aquestes actituds, per part de lui i de l'altre, Després, si vols, li podem un percentatge de culpabilitat a un
2: però,
11: i a l'altre.
2: Però per part de lui i de l'altre, exacte.
11: Però sí. Cap dels dos està en zero,
2: No. Me té igual que siga un 58 i l'altre 49, me té igual i qui sí, siga sí. El 58 i el 49.
11: El zero per a cap dels dos. I, pues era sorprenent com els seus companys es quedaven una miqueta, pues, aixina sorpresos. Però, en fi, és la polèmica del dia. Ja dic que han inundat les xarxes socials d'aquestes imatges, d'aquesta actuació. Per exemple, per la tele no es veu el moment en el que li diu LeBron a Galán que es calle.
2: No, perquè està d'esquenes.
11: En el moment en el que acaben de presentar a la jugadora portuguesa, que ja està en cancha per a jugar el partit. Ahí està Sofía Araujo, al seu costat la madrileña, la jove Claudia Fernández Sánchez. Les dos al costat de dos xiquetes que els donen la mà i que van a travessar la cancha. Junta estes dos xiquetes per a saludar ara al jutge àrbitre del encontre que ja els espera davall de la seua cadira i que van a marxar cap a la seua posició vestides de blau fosc, de blau marí, la parella que anem a veure si és favorita o no, formada per Claudia Fernández i Sofía Araujo. En principi no ho són, però anem a veure. I ara van a presentar a la parella catalana, la de Reus, Ariadna Sánchez, i la jugadora nascuda en Barcelona, Ustero, que ja camina cap a la zona. Pues el públic sembla que va en elles,
2: Sí?
11: Dona la sensació que el públic està amb Ari i amb Ustero, que també caminen donant la mà. Les dos parelles amb el mateix tall, una jugadora molt jove, Ustero per una banda, Claudia Fernández per l'altra, amb una veterana com és Sofía Araujo en un costat
7: i Ariadna Sánchez en l'altre. Bueno, pues també saluden al jutge àrbitre i van a executar el sorteig en un instant, mentre també acudeixen, abans es donen un abraç els dos tècnics que també caminen cap a les seues posicions. Així que tot preparat per a que en 3 minuts comence esta final femenina. Recordem, caps de sèrie 3 i 4 d'este rànquing mundial del pàdel. Ari Sánchez i Andrea Austero, Claudia Fernández i Sofía Araujo. És la primera volta que es veu en les cares en esta temporada.
2: I recordem, Luis, que està tot venut, com diuen ara en anglès, el sold out, i si se veu en cadires és perquè a la gent se li crema l'arròs i arriba un poquet tard, però no perquè estiguen disponibles.
7: No, ja t'he dit que hi havia cues quilomètriques a l'entrada al recinte. Tenen en compte que revisen un per un tots els borsos, i això provoca que està bé per la seguretat, però sí que provoca un cert retard a l'hora de que els espectadors poden agafar les seues cadires així en el pavelló. Bueno, pues el sorteig està fet. L'últim calfament que han retallat, abans eren 5 minuts, ara són només 3 els minuts que els donen a les jugadores per a calfar, perquè en tindre una pista d'activació pues ja no cal que més enllà de provar com està la canxa, de com estan les boles, puguen fer-ho. Així que a veure si ho aconsegueixen. Sánchez i Justero apleguen a la final després de tindre un recorregut realment senzill fins la jornada d'ahir. En primera ronda guanyaren Orsi i Llaguno 6-3-6-2. En segona, a Bea Caldera i Goenaga 6-3-6-4. I ahir, en un gran partit de quasi 3 hores en semifinals, es desferen de les número 1, Triay i Brea, per 7-5, 2-6 i 6-4. Per la seva banda, el camí prou més senzill per part de Fernández i Araujo, que en primera ronda guanyaren a Martínez i Luján 7-6 i 6-3. En quarts de final es desferen de la valenciana Tamara Ricardo i Jensen per un doble 6-1. I ahir en semifinales agranaren a Martita Ortega i Martina Calvo per 6-3 i 6-2. Han estat més d'una hora menys en canxa Fernández i Araujo, amb la qual cosa en principi deuen d'estar més fresques, però anem a veure com se'ls dona el partit a aquestes dos parelles que van a lluitar per el seu primer títol de la temporada.
2: Aprofitem que estem, Luis, en el calfament que se reduït d'esta primera final, de la final femenina, per a, encara que siga breu, una pincelladeta del que serà a partir de les 4 o no, de les 4, no, no abans de les 4, com arriben la 1 i la 2 i quines sensacions tens tu de quina final ens poden donar, per una banda Arturo Coello i Agustín Tapia i per l'altra Federico Chingoto i Ale Galán.
7: Pues anem a veure, perquè si diem que és el primer duel entre aquestes dues parelles, si parlem de xics, han disputat la final del Major d'Itàlia, on guanyaren Coello i Tapia, la final en Buenos Aires, on guanyaren Galán i Chingoto, la final d'Asunción en Paraguai, on també guanyaren Galán i Chingoto, la inoblidable final de Miami, on en 3 sets van guanyar també Galán i Chingoto, la final del P2 de Gijón, on també guanyaren Galán i Chingoto 7-5 i 7-6, i el primer torneig de l'any, el de Riad, on Coello i Tapia guanyaren per 6-4 i 6-2. Així que esta de avui va ser la setena final en la temporada que juguen aquestes dos parelles, número 1 i 2 del món, i està clar que són intractables, que apleguen amb certa comoditat fins a este últim partit intens cada un dels, perquè si mirem cap arrere, pues en fi, han jugat un montó. El que sí que sé és que així en València no s'han vist mai les cares. Així en València mai hi ha hagut un enfrontament entre Coello i Tapia davant d'Alejandro Galán i Fede Chingoto. Així que estem expectants per el que puga ocórrer. Si mirem cap a la graderia, veurem que hi haurà un 80-85% d'aforament ja omplit, cadires ocupades pels seguidors, que estan eufòrics amb moltes ganes de veure el millor pàdel del món que ens visiten la jornada d'avui per a les finals d'este Torres de la Fonteta.
2: Saps del que m'estic recordant, Lluís, d'aquelles finals mítiques de fa 15-20 anys, una de les parelles era Juan Martín Díez i Fernando Velasteguín, l'altra, Gaby Reca i Seba Nerone, com ara Galán Chingoto Coello Tapia, perquè eren finals que se repetien a muntó. Per cert, crec que havies dit que Gaby Reca és entrenador de la parella de Claudia Ferran i Sofía. Sí, sí, de Claudia i Sofía.
7: Ahí el tens, assegut en la banqueta, els braços creuats, les cames també, i ahí està Gaby Reca, un mite. Vaig coincidir en ell fa 2 anys, potser 3, sí, en el campionat del món de veterans, uh-huh, on ell defensava, per suposat, la camiseta d'Argentina, i on va demostrar que el pàdel efectivament no té edat. El calfament ja conclòs, les jugadores que acudixen cap a les banquetes. El joc de llums en el pavelló de la Font de Sant Lluís, que ja comença a agafar ritme. El públic que pica palmes. En un minut va a començar esta final femenina del Premier Padel València.
2: A les 2 i un poquet més començarà, recorden, a continuació la final masculina, i en la vesprada d'avui per a donar un poquet la pildoreta del menú que tenim a les 6 en vòlei femení. Espanya, Azerbaiyán, la Lliga Europea Nord. A les 7 de la vesprada farem el ressò del Mundial perquè es juguen Alemanya i Curaçao. A les 8, alerta, bàsquet, playoff pel títol de la Lliga ACB, tercer partit de la semifinal, Joventut, València Bàsquet, de moment 0-2, l'eliminatòria a favor del conjunt de Pedro Martínez. I després també tindrem més futbol a partir de les 10 de la nit, a mitja, Holanda-Japó del Mundial 2026. I a les 9, per al que vulgui saber, també l'anada del playoff final de l'ascens a primera divisió, partit d'anada, com dic, Màlaga-Almeria. Anem a la Fonteta, Lluís Urrutia, anem al pavelló de la Font de Sant Lluís, pràcticament ja està tot preparat per a que comence esta gran final del P1 del Premier Padel Femení entre la parella número 3, Ariana Sánchez, i Andrea Austero, davant de la número 4, Claudia Fernández i Sofía Araujo.
7: Les últimes paraules d'Àngel González per Ari Sánchez i Andrea Austero, també les últimes indicacions de Gaby Reca per a Claudia Fernández i Sofía Araujo. El partit va a començar. Vestides de blanc, Ariadna Sánchez i Andrea Austero, la parella catalana, vestides de blau fosc, la parella formada per Claudia Fernández i Sofía Araujo.
2: Ahí les estem.
12: Ara comienzo el partido. Al servicio, Ariadna Sánchez. Espere, tomen asiento, por favor, gracias.
7: Col·locant-se en el seu seient els últims dels seguidors que acudixen cap a este pavelló de la Font de Sant Lluís. I, senyores i senyors, el partit que acaba de començar, amb servici per a Ariadna Sánchez, el primer punt que ve llarg per a buscar finalment la volea guanyadora d'Andrea Austero. Volea creuada i el 15-0 que puja al marcador.
12: 15-0, 15 love.
7: Ha arraconat ixa bola, impossible de traure per a Claudia Fernández, en una gran acció per part de la jugadora de Barcelona. En joc el segon punt, jugant-la des del creuat dret fins que la pilota apaga en la zona d'atac i la col·loca molt bé entre les dos la jugadora portuguesa Sofía Araujo, winner 15 iguals.
12: 15-9.
7: Magnífic el gol para de Sofía Araujo, que ha colocat el 15 iguals en el marcador. Tercer servici per a Ariadna Sánchez. La pilota aèria que li llega a Austero, Austero que colpeja i la trau. I la trau per 3, 30-15.
12: 30-15, 30-15.
7: Que bé ha guanyat aquesta posició Austero, i amb quin kick, amb quina qualitat ha col·locat la pilota per a que botara, colpejara en la paret, en el cristal del fons, i s'alçara per eixir per 3 metres. 30-15 al marcador. Allà va la pilota de Claudia Fernández, la deixa passar Austero, 40-15.
12: 40-15. 40-15.
7: El colpeig de la jugadora madrileña, que se'n va amb massa força. La vista ve Austero i la deixa passar. 40-15 al marcador. Ve ara la rematada per part d'Ustero. Mira com corre Clàudia Fernández i l'agafa per a traure-la per 3.
2: Ha estat atent i ha arribat bé, sí.
7: Sí, Clàudia Fernández per acostar-se cap a la xarxa i traure la pilota amb molta habilitat per al 40-30. Acostant-se en el marcador la parella hispà-portuguesa. Al servici de nou Ari Sánchez, jugant des de línia de fons. Finalment la pilota que aplega per a Clàudia Fernández i la tira al pico. Ha llançat la pilota al pico a la intersecció entre la reixa i el cristall i envia el joc a l'igual.
12: Iguales, Dius.
7: Aquí. S'obri després del 40-15 l'opció des del resto. Allà va continuar la jugada amb el servici d'Ariadna Sánchez, jugant el creuat de dreta. Allí finalment es creua, mira com es creua la portuguesa i la guanya. La guanya Araujo, la col·loca a l'esquerra d'Ari Sánchez i això és pilota de break. La primera pilota de break que tindran Clàudia i Sofía Araujo
2: en este primer xoc de la final femenina del P1.
7: Ja la trau Ari Sánchez. La pilota que aplega per a la volea que erra. La volea que erra Ustero. I d'esta forma passem del 40-15 al break. Trencament de servici inicial per davant Fernández i Araujo en este primer joc de la final.
2: Amb malbaratat aquest avantatge, tenien dos pilotes per a tancar el joc. Per cert, ara que dius, Luis, lo del pico, que sempre ha sigut una de les grans polèmiques del pádel, s'han canviat moltes voltes les regles, però recordem que quan pega i la pilota va cap a l'altre costat, és perfectament vàlida.
7: Sí, sí, durant el punt sí. En el servici depèn de la direcció que agafa la pilota.
2: Exacte.
7: El
2: servicio, Clàudia Fernández. Si va cap avant no passa res, si sí, retrocedís és mitja.
7: Pues això és. 1-0, Clàudia Fernández, Sofía Araujo per davant en esta gran final del Premier València 2026. A veure com ho intenta ara la parella formada per Ustero y Ari Sánchez desde el resto. Mira la rematada de Ustero. Is de la cancha Clàudia Fernández y la coloca. ¡Magnífica! En la xarxa para guanyar el punt desde fuera de la pista. Excelente Clàudia Fernández.
12: 15-0, 15 love.
7: Que vea llegit l'acció de Ustero. La rematada i com ha eixit de la canxa per a col·locar el 15-0 al marcador en eixa bola que mor directament en la xarxa. Jugant volea. Allà va amb certa dificultat la primera volea d'Araujo. Guanya metres. La segona volea la estampa en el cristal del fons. 15 iguals. La errada ara de Sofía Araujo.
12: 15 iguales. 15 all.
7: El pabelló de la Font de Sant Lluís. Vivint la final femenina. A continuació la masculina, el partit que tots esperen així en València. Tractant de reaccionar des de el rest. Ari Sánchez i Ustero. Mira quina bona la volea. La volea de Ustero pel mig, guanyadora per al 15-30.
2: André Ustero, jove talent, nascuda el 2004.
7: Ja dic, dos parelles exactament iguals, jugadora molt jove,
2: sí, sí.
7: I jugadora veterana, sense ser gran veterana, però sí jugadora de... ja molt de recorregut en el circuit professional.
2: He dit 2004, però volia dir 2007, que és l'any d'Ustero. En maig, fa un mes i dos dies, va fer de 9 anys.
7: Encara amb 18. Mira quina jugada més bona acaba de protagonitzar. Que bé la col·locada la portuguesa Araujo per a empatar el joc.
12: 30 iguales, 30 all.
7: 30 iguals que havia llegit l'acció Araujo i com s'ha col·locat en la trajectòria de la pilota d'Eri Sánchez per a buscar la seva zona del revés. Estem en 30 iguals, 1-0 per a Fernández i Araujo, que estan jugant des del servici, però estan apretant a muntó les catalanes des de la zona del rest. Mira com baixa ixa bola per a que la volea se'n vagi a la reixa. Errada de Claudia Fernández. Això és bola de break.
12: 30-40, 30-40.
2: Bueno, recordem que venim del primer break del partit, del primer xoc.
7: I ara volen el contrabreak la parella catalana. Veurem com responen en este joc. Tirant molts globos la parella que vestix de blanc. La resposta sense assumir riscos per part de Claudia Fernández i de Sofía Araujo. I mira quina pilota acaba de col·locar. Altra volta a l'esquerra d'Ari. La pilota magnífica de Claudia Fernández per a buscar el iguals.
12: Iguales, Dius.
7: Que ve Claudia col·locant la pilota fora de l'abast de la jugadora catalana. Estem en iguals. Ha salvat la primera pilota de trencament de servici la parella Fernández Araujo. Així que continua l'1-0 en el marcador per a elles. Guanyant la posició des del resto Ari Sánchez i Ustero. La pilota des del fons de Claudia Fernández i la volea que se'n va fora. La volea directament cap a la reixa.
12: Ventaja Fernández Araujo.
7: I el servici que guanya l'avantatge. Així que tenen pilota per al 2-0. Sofía Araujo i Claudia Fernández. Allà va el servici. La rematada d'Araujo per al 2-0. Remata amb potència pel mig.
12: 2-0. Deli, tu ves tu lof.
2: Pues del contrabreak,
7: Luis,
2: a confirmar el break.
7: És que tenen,
2: sí, sí. I estan malbaratant opcions en el 40-15 en el primer joc i ara la pilota de break, la parella d'Ari Sánchez i Andrea Ustero.
7: Andrea Ustero és ara qui trau la pilota per a la ra de Claudia. Ahí se enganya Claudia Fernández. 15-0.
12: 15-0, 15-0.
7: Errada de Claudia, se tira les mans a la cara, coneixedora de que estes boles en general no les deu d'errar. Està servint Ustero i ara erra directament el rest. L'envia a la xarxa Araujo. 30-0. Bueno, pues dos errades no forçades ara de Fernández i Araujo, que obren la possibilitat de que inauguren el seu caseller de jocs la parella Sánchez Ustero. 30-0 al marcador. Amb el servici de la parella catalana, que està dominant constantment, guanyant constantment la zona de la xarxa. La pilota per a Claudia, la baixada de paret i l'errada. L'erra Claudia Fernández. La envia a la xarxa. 40-0.
12: 40-0, Force Love.
7: Són tres errades no forçades les que duen el marcador fins la clara avantatge d'Ari Sánchez i Andrea Ustero. És Ustero que està al servici. A veure com ho intenta. I el rest per part de la portuguesa se'n va també directament fora. Així que quatre errades no forçades, joc en blanc, jugadores a vestidors. Perdó, la banqueta.
2: El joc impar, això vol dir que n'hi ha descans i canvi de pista. És curiós perquè han tingut molta més consistència en els dos primers jocs la parella Claudia Fernández i Sofía Araujo, que ho han fallat pràcticament tot en este tercer. Però bé, així anà ese empat. De moment 1-2 per a Claudia Fernández, Sofía Araujo davant d'Ariana Sánchez i Andrea Ustero. Así continuem des dels estudis centrals de A Punt Ràdio en el Punt a Punt, vivint la final femenina del Premier Padel de València des del pavelló de la Font de Sant Lluís. A veure si podem sentir el que està dient l'entrenadora, les jugadores, a Ari i Andrea.
13: Vale.
2: És un poquet intel·ligible perquè se li menja el so d'ambient. Sí,
13: tot... és que sona molt alt, eh?
2: Sí, els dos sos són nítids, són nets, però clar, el de la música és molt. Així que anem a aprofitar per contar un parell de detalls més, Clara.
3: Sí, en el Gran Premi de Barcelona-Catalunya de Fórmula 1 s'arriben bones notícies per a l'equip València Campos Racing, perquè la carrera de Fórmula 3 ha sigut un diumenge magnífic, ja que ha fet un doblet amb victòria del líder del campionat, Hugo Chucu. És que mos costa de dir este apellido. Y tercera ha quedat el francés Nael, que es col·loca segon del campionat. L'únic espanyol, el català Bruno del Pino, ha quedat dins dels punts de la sisena posició i el campionat es troba tercer. L'equip de Alcira lidera així el campionat per equips, i en la carrera de la Fórmula 2 també ha sigut molt bo per a l'equip comandat per Adri Campos, ja que ha aconseguit podi amb Nikola Etzolov i ha aconseguit el segon lloc, que es col·loca líder del campionat, i el seu company d'equip Noel León, que ha finalitzat 8è en la zona de punts. L'únic espanyol com en la Fórmula 3 és el català Mari Boya, que ha finalitzat en la 21 posició, i en el campionat d'equip segueix liderant l'equip de Alcira. La carrera de Fórmula 1, recordem que serà a partir de les 3.
2: Tornem al pàdel, tornem a la Fonteta, Luis.
7: Perquè el primer punt d'este quart joc del primer set l'acaben de guanyar Fernández i Araujo, que estan al servici. 15-0, 2-1 per a Claudia Fernández i Sofía Araujo. Segon servici per a la jugadora número 1 del rànquing portuguès. El servici i la volea que l'envia la reixa.
14: 15 iguales.
7: 15-1. Errada Araujo, que porta 3 quasi consecutives. Tindrà que millorar les seues prestacions Sofía Araujo, tot i que està per davant en el marcador. De nou, ara sense arriscar la portuguesa, fins que la pilota plega al revés d'Ari Sánchez i la col·loca al racó. Magnífic el revés d'Ariadna Sánchez per a col·locar-se de nou per davant. 15-30.
14: 15-30.
7: Magnífica, eh? En molta mà. Ixa pilota col·locada per Ariadna Sánchez, i ara la rematada incontestable per part de Sofía Araujo per al 30 iguals.
14: 30 iguals, 30 iguals.
7: Repatant pel mig la jugadora portuguesa per a equilibrar este quart joc del partit. Recorden, 2-1. Estan guanyant Claudia Fernández i Sofía Araujo en esta final del Premier Padel València. Pilota ja en moviment, tractant de guanyar avantatge la parella catalana. Mira que ve la contrapared que tracta de fer Claudia, i la pilota que se'n va fora. És 30-40, és bola de break.
2: Bola per al 2-2.
7: Pilota de trencament de servici. I la graderia que recolza la parella. Opció de trencament l'han tinguda també en el joc anterior i no han pogut guanyar-la. Es col·loquen en posició d'atac les catalanes, que saben que tenen una posició magnífica per a trencar el servici. El punt llarg, entrant en joc les quatre jugadores. Va a buscar la profunditat Ustero. Finalment la pilota plegarà fins la bandeja de Claudia Fernández, que se'n va fora. Claudia Fernández cega la seva bandeja i aplega el trencament de servici.
14: Dos jugadors iguals. Two games on.
7: El break per a Sánchez i Ustero, que passen del 2-0 en contra al 2-2.
2: Això t'anem a dir, de break confirmat a break rebut i contra, i el break confirmat per l'altra banda. Així que dos jocs per a cada una de les parelles del tiró. A veure què passa.
7: 2-2 en el marcador d'este primer set de la final del Premier Padel València.
14: 15-0, 15-0.
7: Ara torna a errar des del rest Claudia Fernández. Deuen d'anar més a espai, perquè estan cometent massa errades en el col del rest les dos jugadores que vestixen de negre. Han agafat avantatge pronte, però ja l'han perduda. probablement per més errades pròpies que per encert d'Ari Sánchez i d'Ustero. El servici de nou per a Ari, la pilota que plega per a Clàudia Fernández i la bola se li va llarga. Se li va a Clàudia Fernández. 30-0 per a Sánchez i Ustero. Estan cometent moltes errades les jugadores catalanes. El servici de nou per a Ariadna Sánchez. La pilota que aplega per a la rematada d'Ustero, però es converteix en un amago i no la pot traure Araujo. 40-0.
13: 40-0.
2: Està intel·ligent. Sí.
7: Amagat amb que anava a colpejar en potència. Ho ha fet mollet però llarg i no ha pogut aplegar la parella que vestix de negre. 40-0. De nou servici per a Ari Sánchez. La bandeja, la xarxa. La bandeja d'Ustero.
13: 40-15.
7: Enganya.
13: 40-15.
7: La jugadora de Barcelona, pechar en potència. Ho ha fet mollet però llarg i no ha pogut aplegar la parella que vestix de negre. 40-0. De nou servici per a Ari Sánchez. La bandeja, la xarxa.

0: Espera la rematada Ustero y la envía Manises.
1: No sé si es el costado donde están las cabines de transmisión, pero si no, la bola está arriba, ¿eh?
2: 30, 40, sí, sí.
0: No. Estem en el lateral.
1: Pues.
0: No estem en el fons, pero esa pilota la agafa fatal Ustero y la envía molt lluny de la pista. Pues continúen retallant 40-30. De nou servici per a Ariadna Sánchez, que veu ja la sospita de que això pot canviar. El joc entre dretes, Claudia Fernández, Ustero, la deixa curta, apareix Araujo i la guanya. El punt guanyador de Sofía Araujo per a igualar el joc.
1: La Sofía Araujo, que recordem, va ser tenista professional, va arribar al 900 de la Guita, fa 10 anys.
0: Des d'aquell moment s'ha dedicat al pàdel, siguent número 1 del pàdel portuguès en els últims anys. Estem iguals. Ja la pilota en moviment. Allà va de nou a buscar el globo en profunditat, arma el braç, Ustero, i se la trau. El gol magnífic d'Ustero.
2: Ventaja Sánchez Ustero.
0: Que després de la errada que ha comès en el mateix gol fa un punt, torna a repetir-lo i ara sí que és capaç de traure-se-la i de guanyar este punt. Però això és Ustero, eh? Andrea Ustero no pararà de pegar-li a la bola. Ventaja per a Ustero i Sánchez. Allà va la volea i la torna a deixar curtíssima. Ustero, protagonista d'estos últims 3 punts. Per encerts o per errades, però tot ho fa ella. Esta jugadora de 18 anys. El punt que envia el joc al segon iguals. Ja està la pilota en moviment. Allà va de nou. La pilota d'Ustero la trau de la canxa i Claudia, però li pega a la reixa per fora.
2: Segunda ventaja, Sánchez Ustero.
1: Havia eixit bé de pista, de nou, Luis, però...
0: Sí, Sánchez Ustero, ha eixit molt bé,
1: al marc, sí, però, eixit, sí, però li ha pegat a la part de dalt.
0: Ha evitat molt bé el pal en la seva eixida, però quan ha alçat la pilota per a que entrara per damunt de els 3 metres s'ha trobat amb la reixa. És ventatge per al servici. Bola per al 3-2. Avantatge per a Sánchez i Ustero. Recorden que estem en la final del Premier Padel València. Amb 2-2-2 en el marcador. En esta batalla que comença a ser llarga. La lluita des de fons de pista fins que plega la pilota, però Ustero torna a pegar-li Ustero i la guanya. I Ustero la guanya per a col·locar el 3-2 en el marcador. Per a bé o per a roïn, tot el que passa en el partit està en la pala d'Andrea Ustero,
1: la protagonista d'este inici de la final femenina del Premier Padel de València, que l'estem contant en directe a les 2:33 minuts de la vesprada des del pavelló de la Font de Sant Lluís. 3-2, per tant, jugadores a rebre les instruccions dels entrenadors, la música, i la veritat és que estan parlant Messi, més queixant-se la parella de Claudia Fernández i Sofía Araujo, Luis, que la de Ari Sánchez i Andrea Ustero, que estan recuperant i poquet més, eh?
0: Bueno, és que és molt difícil, és una parella molt ofensiva la que conformen Ari Sánchez i Adriana Ustero, mentre que Claudia Fernández és una dreta molt tranquil·leta, és una dreta molt ordenada, és una jugadora que no és agressiva, és una jugadora sense molt d'atac, però que bueno, forma una bona parella amb Sofía Araujo, i la jugadora portuguesa sí que té ixa vessant ofensiva que li falta a Claudia Fernández. Però en tot cas el que sí que veiem és que fins ara el domini inicial de Fernández i Araujo, que s'havien col·locat 2-0 al seu favor, ha virat i ha canviat fins este 3-2 per a Sánchez Ustero després dels primers 22 minuts de partit d'esta gran final del torneig valencià.

0: i després de guanyar 3 jocs consecutius.
1: Tomen asiento, por favor. Espere, tomen asiento, por favor. Gracias.
2: Continua entrant el públic.
1: Juegue.
2: A ocupar els seus seients i el partit que continua. 3-2 en el marcador. Jo crec que Gavi Reca li haurà dit a Claudia Fernández i a Sofía Laujo que fa falta una miqueta més d'anar davant, una miqueta més d'agressivitat, i a veure si ho entén en este revés de Claudia Fernández. Ute, el revés des de la mitja pista de Claudia Fernández, la col·loca a la dreta d'Ustero per a col·locar el winner, el joc guanyador de Claudia Fernández, de les poques voltes que hem vist a la madrilenya en la zona d'atac, en eixa transició en el seu joc. 15-0 al marcador. Allà va tractar de col·locar la mateixa pilota Araujo, però ara reacciona molt bé i després quin bloqueig acaba de fer Ari Sánchez.
1: 15 iguales. 15.
2: Com ha bloquejat eixa pilota que anava en verí per part d'Araujo per a col·locar el 15 iguals. Tinc que dir-te que veig molt millor Ari Sánchez i a Ustero, eh?
0: Sí. Volen ser més protagonistes.
2: Sí.
0: Jo crec que està...
2: estan jugant molt millor. Jo crec que amb les idees més clares. Mira, ara la errada d'Araujo. 15-30.
0: Saps què passa? Que volent només ser consistent la parella Fernández-Araujo no li es dona. Perquè també erren.
2: Sí, sí. Així que 15-30 en el marcador. 3 jocs al rest i en les 3 oportunitats s'han col·locat per davant la parella Sánchez-Ustero, i ara sí que reacciona bé Araujo per a guanyar el punt i per a col·locar el 30 iguals. Recordem, Sánchez-Ustero guanyen 3-2. Estem 30 iguals amb servici per a Fernández Araujo. Allà va jugar-la des del fons Ustero. Busca el creuat per a Claudia. La pilota, ui, per part de Araujo. Té que apartar-se Ari Sánchez perquè la pilota li anava a la cara. Ai, si ahí estiguera, ai, si ahí estiguera Juan Lebrón, la que es montaria si estiguera ahí Lebrón. 40-30. Li pega la volta al joc la parella Fernández-Araujo. Allà va buscar la pilota, la reixa per part d'Eri Sánchez i la guanya. Col guanyador d'Eri Sánchez, creuat fins la zona de la reixa. I ahí iguala de nou el joc. En molts jocs hem aplegat a l'igual, sí. Està molt equilibrat l'encontre, però si veus no veiem a les jugadores de blau prop de la xarxa, eh? Sempre són les de blanc les que estan en zona d'atac. Quan ara fa la volea Ustero, una segona volea, ara exigís, no aplega Araujo, alça la pilota Claudia Fernández i la tira fora.
1: Out.
2: Després de la pilota de Claudia se'n va fora.
0: Sí, boníssima, sí. Defensa d'Andrea, eh?
1: Ventaja Sánchez Ustero.
2: I l'avantatge és per a Sánchez Ustero, pilota de break, opció de guanyar 4 jocs consecutius. La graderia sap que no travessen per un bon moment Claudia i Sofía Araujo. Però si veus, cada volta Araujo juga per dalt, globos per a buscar la zona d'Ustero, que no mostra cap signe de debilitat. Ustero que torna a jugar creuat fins que la pilota plega Araujo, i ara sí que la rematada de Sofía Araujo és inabastable per a Ustero, i d'esta forma torna a pujar el iguals al marcador.
0: Sí, però el que és veritat és que Ustero està jugant en el desparpajo que no tenen les altres tres, i sobretot l'altra parella. Ara ha intentat votar per a abastar una pilota que era inabastable perquè estava molt ben rematada. Però bueno, anem altra vegada amb Dius.
2: Altra volta estem en iguals. Amb el servici de Clàudia Fernández. Clàudia que juga cap a la zona d'Ari, la trau bé. Ara alcen la pilota, però la rematada guanyadora, segona consecutiva d'Araujo. La portuguesa apareix en el partit.
0: Segon avantatge.
2: Es bola per a l'empat a 3. Desaprofitar les seves opcions de trencament. I anem a veure si no ho paguen. De nou alcen la pilota, altra volta. Mira com canvia de possessió Araujo per a fer la rematada i guanyar-la. Quin xoc d'Ustero contra la xarxa.
0: Se l'ha fet matar la panxa, pobreta, en la cinta.
1: Juego Fernández Araujo, 3 juegos iguales.
2: Però el cert és que han alçat dos pilotes de break en este joc i han col·locat l'empat a 3 en el marcador. En el moment en què es complís la mitja hora d'esta final femenina del Premier Padel València Pijuan, que es disputa així en el municipal de la Font de Sant Lluís.
0: Usted, Luis, anava com un bobuet botant la pilota, quasi s'ha partit per la meitat. Sí. S'ha clavat l'alambre que n'hi ha dins de la cinta, però ha parat l'hemorràgia la parella Fernández Araujo, que eren tres jocs seguits sí. En contra.
2: És una reacció important, perquè donava la sensació de que la superioritat era molt gran.
1: Out.
2: Per part de Sánchez i Ustero. Han tingut dos pilotes per al 4-2 i ara es col·loquen també per davant en este joc, en este setè joc del partit. 3 iguals el que tenim en el marcador. Al servici Ari Sánchez, però cal col·locar el resto, sí. No es pot enviar el resto directament fora de forma constant com ho estan fent. 15 iguals. L'errada ara de Sofía Araujo, la jugadora lisboeta. Empat a 3, 15 iguals. És un duel fins ara que no s'ha produït en cap final del circuit professional. Torna a buscar la zona d'atac la lisboeta. Araujo que la torna a rebre, la rematada Araujo, torna a esprintar per la pilota Ustero i ara sí que la guanya. I ara sí que Ustero té habilitat per a no tocar la xarxa i eixir-se'n de la pista i aconseguir un winner espectacular.
0: El que ha fet, ha corregut, no s'ha venjat la xarxa i menys mal que estava a la porta, perquè això s'estapa, sí. Pobreta, ho ha fet molt bé, però molt bé. Rapidíssim.
2: Ha trobat l'escapatòria per al 30-15 que acaba de pujar al marcador. De nou pilota en moviment. Altra volta en zona d'atac les catalanes. Mira com li la demana Ustero a Ari Sánchez i la rematada guanyadora d'Ustero.
0: La rebenta.
2: I és que va continuar així, Carlos.
0: I té una tècnica de remat que m'encanta, Ustero. Remates de
2: guany o perga.
0: Sí.
2: És una jugadora espectacular, una miqueta inconsistent, però sí, espectacular. Sí, sí. 40-30. És que l'any passat estava jugant en menors. Mira ara l'errada d'Ustero. La volea.
1: 40-30, Forge i Serge.
2: Quan ho tenia i retallen en el marcador, quasi sense fer res, Clàudia i Sofía Araujo. El servici de nou d'Ariadna Sánchez. La pilota per a Clàudia s'enganya. S'enganya Clàudia Fernández. I el joc que cau del costat de la parella millor col·locada. 4-3 al marcador. Per davant, Ariadna Sánchez i Andrea Ustero, jugadores a les banquetes.
0: A rebre instruccions, com abans. A veure si abans que sona la música podem sentir la veu dels entrenadors, com el tècnic de la parella Clàudia Fernández, Sofía Araujo.
3: Cuánta pelota de volea no va a subir. Entonces, ya tenemos el espacio. La feliz encierra.
0: Estamos en la final, chicas. Ho has sentit, veritat, Luis, lo que deia l'entrenador a les jugadores, a la parella Claudia Fernández, Sofía Arujo, demanant-los un poquet més, un puntet més, que pugen la intensitat i el ritme, perquè en actitud no estan siguent superiors a Ari Sánchez i a Andrea Austero.
2: Ah, però cabe rec, ho sap, eh? I jo crec que se n'adona de que els falta una miqueta a les seues jugadores per a tindre la iniciativa en el partit, que si tot continua així, la victòria se l'enduran Clàudia i Ari, però tenen que millorar en el joc. 4-3 en el marcador. Mira la rematada de Sofía i la torna a casar Andrea Austero, apareguent en la zona de la xarxa i votant per al 0-15 el winner a travolta de Andrea Austero, que portarà ja una desena, eh?
0: Sí, porta voltes. I a més que este no és només un punt, és una declaració d'intencions.
2: De cols guanyadors per Andrea Austero, 0-15. Jugant el creuat de revés, Ari Sánchez i Sofía Araujo. I mira la errada. Ara qui s'enganya és Ari Sánchez. Envia el seu revés directament cap a la reixa. 15 iguals.
0: No, és que només tocar la pilota, Ariadna Sánchez s'ha pegat la bota i l'ha liat.
2: Sí, ella ja ho sabia, sí. I aquesta pilota se n'havia anat fora.
3: A tots.
2: 15 iguals en el marcador. De nou alcen la pilota sobre Sofía per 3. La rematada de Sofía Araujo.
1: 30-15, 30-15.
2: I la trau per 3 sense capacitat de reacció per Ari Sánchez. 30-15. Pues jo crec, Carlos, que això és una miqueta el que estava demanant-los Gavi Reca, eh?
0: Sí. El pas endavant.
2: Sí. Que jugaren més a prop de la xarxa, que tingueren aquesta oportunitat de jugar en zona d'atac, i jo crec que és el que estan fent. Ara la rematada d'Araujo.
1: 40-15, 40-15.
0: Era guerra sin prisioneros, eh?
2: Sí, sí, sí, sí. Directament al cos, sí, sí, d'Austero. Si estiguera ahí, LeBron, t'anaves a enterar.
0: I ara que dius lo de Gavi Reca, és que, clar, me'n recordo la parella Reca-Nerone, el talent el picava Reca, però era molt metraguit. La sang li bullia a Nerone, i era un animal.
1: 40-30.
2: Sí, sí.
1: Porci Sergi.
2: 40-30. Hi ha hagut una errada en la comunicació del marcador. Es produeixen els xiulets per part dels espectadors. En tot cas, el joc continua amb 4-3. Li avisa Clàudia. I Araujo, un llitx perfecte per a fer la baixada de paret per el centre i col·locar-li empat a 4 en el marcador.
0: És que, a més, la baixada de paret li havia agarrat a Ari Sánchez en la pala cap al seu revés, no cap a la dreta. Ja no li donava temps.
2: Així que empat a 4 en el marcador. Emoció al màxim en esta final del València Premier Padel. En el retorn del pàdel professional a la ciutat de València, 3 anys després. Bona la rematada ara de nou d'Austero per al 15-0. Ari Sánchez en el servici. El resto que la deixa molt alta i tampoc vol quedar-se arrere Ari Sánchez. La rematada de la jugadora de Reus per al 30-0.
0: La primera que fa, Luis.
1: Ari.
2: Sí.
0: Tot el protagonisme de les rematades està quedant de l'Austero.
2: Però Austero, eh?
0: Sí.
2: 30-0 al marcador. Jugant el creuat. Mira com apareix en la xarxa Austero per a col·locar una volea que soterra la pilota després de tocar en la xarxa. Estan liquidant este joc a tota velocitat Ari Sánchez i Andrea Austero. 40-0. Servici per a Ari. Busquen la zona de la portuguesa. Alça la pilota, no es volen anar arrere, i la volea guanyadora per part d'Austero, que no pot alçar Claudia Fernández, I d'esta manera el 5-4 que puja el marcador. Joc en blanc. A partir d'ara jugarà en pilotes noves. Però és que el partit cada volta està més clar, Carlos.
0: Sí. L'actitud del que més intenció vol de guanyar i d'endur-se la final està clar, veurem el que succeís, però Ari Sánchez i Andrea Austero són les que estan volent ser protagonistes donant un pas endavant davant de Claudia Fernández i Sofía Araujo, que estan oferint només consistència i que la seva reacció no ha sigut confirmada. Queden 10 minuts per a les 3 de la vesprada. Estem en directe en el punt a punt, així en A Punt Ràdio, visquent, transmetent la final femenina del València Premier Padel des de la Font de Sant Lluís. D'ací a 9 minutets a les 3 pararem per a connectar amb la nostra redacció de servicis informatius i després a veure com segueix esta final femenina i a continuació només acabar la de xiques, la de xics, la de homens, la final masculina, no abans de les 4 de la vesprada, i que enfrontarà a la parella número 2 del món, Galán Chingoto, davant de la número 1, Coello Tapia.
2: Torrem a la Fonteta. Estem 5-4 i això vol dir que estan restant per a guanyar el primer set Ariadna Sánchez i Andrea Austero.
1: 15-0,
2: però es produeix la errada, Punt gratis, el que acaben de guanyar Sofi i Claudia. Després d'esta errada per part de la parella catalana. Allà va el joc i mira, ixa dreta, ixa volea guanyadora d'Austero, buscant l'esquena de Sofi Araujo per al 15 iguals.
0: Que sembla com si, Luis, en el duel de volees estigueren un poquet més incòmodes Fernández i Araujo.
2: Sí, és que sobretot Claudia no és una jugadora de molt d'atac. Necessita tindre al seu costat una metralleta per a que guanyi els punts, perquè ella no erra una. Si te fixes en Claudia Fernández, errades no forçades cada partit, està en números baixíssims, però també el que són els seus winners. Així que 15 iguals. Mira com li diu, Ari, puja. Espera que ho puga fer i mira l'errada. Abans ho parla, abans erra.
0: Exacte.
2: Errada de Claudia Fernández amb la volea de revés, 15-30. Estan a dos passets del set Ari Austero. Necessiten reaccionar, però ja Araujo i Claudia Fernández.
3: Las dos.
2: Amb este 15-30 que reflecteix el marcador. Ara estan jugant el creua de dreta. Finalment Austero l'envia per a Claudia. Apareix també Ari Sánchez. La pilota per al revés de Sofía i a la xarxa. La errada de Sofía Araujo per al 15-40. Són dos pilotes de set.
0: Es nota molt quan li pega de revés Sofía Araujo a dos mans, li pega molt moll i com si no tinguera confiança, perquè quan la té sí que s'atreveix a pegar-li una mà al revés.
2: La reacció de la graderia de la Fonteta, que vol veure més partit. 15-40. Allà va la treta de Claudia Fernández i mira la baixada de Sofía. No la pot controlar Ari. Retall en distància és 30-40. Però en tot cas continua siguent pilota de set per a Sánchez i Austero. De nou la juga llarga, de nou tracta de fer la baixada de paret, però ara s'enganya. Ara s'enganya Araujo i el primer set és història. Es veia vindre que la millora era evident. Primer set el guanyen Ari Sánchez i Austero per 6-4 davant de Claudia Fernández i Sofía Araujo.
0: Jo crec, Lluís, que a ulls de tot el món és just aquesta primera mànega si la gent ha adjudicat Sánchez Austero.
2: I que tenen que reaccionar, Que tenen que reaccionar des del caràcter, des de l'agressivitat. més enllà de la tàctica de jugar el globo creuat, més enllà de jugar ferm des del fons, és de les, des de l'actitud, des de la garra, des de la força, des de les ganes, on tenen que tractar de aconseguir la millora la portuguesa i la madrilenya, perquè és que estan siguent constantment dominades. I és cert que ahí Claudia Fernández es troba en una posició realment còmoda, però no podem dir el mateix de Sofía Araujo. Sofía Araujo defenent no es troba còmoda, a ella li agrada atacar i no està atacant.
0: Tal qual.
2: I això fins ara ens està costant.
0: André Austero, que està encarnant pues això, aquesta joventut, aquest descaro, el desparpajo i les ganes de fer les coses bé, i al seu costat Ari Sánchez, la més veterana, ja està inventant, està pendent d'ella, s'estan parlant molt més elles dos que l'altra parella, perquè Claudia Fernández per no molestar ni parla, i Sofía Araujo, la portuguesa, no està exercint com a líder, siguent més veterana, perquè per això té 29 anys, mentre que Claudia Fernández, una xiqueta nascuda al 2006, és una xiqueta que va fer 20 anys al mes de febrer. Però bé, això ha sigut el primer set en esta final del Premier Padel femení, quan abans d'arribar a les 13 tindrem també que donar l'últim apunt, Clara.
3: Sobre el flag valencià, que és protagonista a Calatayud, perquè arriba la jornada decisiva de les Spanish Flag Bowls 2026 i que decidiran els campions d'Espanya de flag futbol, que és la modalitat sense contacte del futbol americà i que serà olímpica a Los Angeles 2028, on els equips valencians continuen fent-se notar. El València Fairbats Open va signar ahir una jornada perfecta amb 3 victòries en els 3 partits i és l'únic representant valencià que continua en aquesta lluita pel títol nacional. Pel contrari, el sueca Templaris no va poder sumar victòries en aquesta fase de grups, però busca acabar el campionat amb bones sensacions amb els partits de classificació que li queden pendents. I en categoria femenina les notícies també són excel·lents, perquè l'Ibi Butterflies i el València Firebats ocupen les primeres posicions després de sumar 3 victòries i només una derrota, i mantenen així intactes les seues opcions de lluitar pel campionat. Així que avui es resol tot a Calatayud, amb Firebats buscant la glòria en l'Open i amb el Ibi Butterflies i el Firebats preparades per a confirmar i ser gran moment del flag futbol valencià.
0: Què? Futbol americà sense contacte. Què coses? Tornem, encara que queden 2 minuts, a disfrutar-los. Luis Urrutia des del pavelló de la Font de Sant Lluís en esta final del torneig femení de pàdel.
2: I mira, jo crec que quan tornem de l'informatiu encara ens donarà temps a contar el tercer set, perquè veig canvi d'actitud clar per part de Fernández i Araujo en estos primers... Ara han errat en estos primers 4 punts.
0: Sí, però han errat, Luis, per valentia. Han errat per anar. No per molles.
2: Amb este 40 iguals. És clar, si perds per falta de competitivitat, pues, en fi, no és exactament el que desitges, però estes coses poden passar. 30 iguals en el marcador. Mira, l'ha rematat, Austero. És que no dona opció, Andrea. Altra volta agafant la pilota molt d'alt i fent que bote, que s'alce moltíssim després de tocar el cristall del fons. 40-30. És bona per a l'1-0, però si veus, constantment les jugadores de blanc estan en la xarxa, en zona d'atac. No deixen que Araujo i Claudia Puig en allà estan volea darrere de volea fins que aconsegueixen el punt guanyador. És que és molt evident. 1-0, Sánchez Austero per davant en el marcador. Necessiten millorar la qualitat del globo Araujo i Claudia per a buscar la zona d'atac, perquè com continuen així, en tornar de l'informatiu estarem contant que Sánchez i Austero són campiones en València.
0: Perquè estan jugant en plan Collo Tapia, és que és aixina. Més minut per arribar a les 3 de la vesprada. Luis Urrutia, gràcies, i tornem de seguida després de l'informatiu.
2: Així continuem.
0: El putaput que mai no para, continuarà d'ací a mitja horeta i fins les 12:30 de la nit. Així, en Apunt Ràdio.
4: Són les 3.

0: I continuem pendents de la firma de l'acord de pau entre els Estats Units i l'Iran. Són hores d'esperança, però també d'incertesa, perquè l'Iran no ha aclarit si acudirà a la cita telemàtica que Donald Trump ha convocat per assignar la fi de la guerra. Els mediadors han viatjat a Teheran per a desencallar la negociació. I demà arrenca l'última setmana d'escola. L'alumnat valencià encara els últims dies del curs després d'un mes de mobilitzacions del professorat. Farem balanç dels acords parcials aconseguits en burocràcia, valencià i salaris. Les negociacions entre els sindicats i la Conselleria d'Educació continuaran en taules sectorials. I avui, Dia Mundial de la Donació de Sang, 14 de juny, hem de recordar que la sang salva vides, no es pot fabricar i només s'aconsegueix gràcies a la generositat. Es vol visibilitzar en este dia, sensibilitzar també sobre esta necessitat i agrair la col·laboració dels donants. I a Alacant, queda no res per conèixer quin és el ninot indultat de les fogueres del 2026. Laura López, endavant.
1: Només queden unes hores per a saber quins dels 201 ninots exposats a la llotja del Peix d'Alacant seran els ninots indultats de les fogueres del 2026. A les 5 de la vesprada es tanquen unes votacions que enguany es modernissen. El paper i les urnes s'han substituït per QRs i votacions en línia.
0: I els esports, futbol i bàsquet com a plats, podríem dir, principals del menú. Raül Pina, bona vesprada.
2: Bona vesprada, Sònia. Pàgina mundialista amb el futbol. D'aire de la passada matinada tenim este recull de marcadors. Qatar 1, Suïssa 1, Brasil 1, Marroc 1, Haití 0, Escòcia 1, Austràlia 2, Turquia 0. Esta vesprada a les 7, Alemanya, Curaçao. I a les 10, Països Baixos contra el Japó. I Espanya ja es troba a Atlanta. Demà a les 6, el debut contra Cap Verd, que no ha disputat cap Copa del Món, per tant, també debutant la selecció de Cap Verd. I avui, últim entrenament i roda de premsa prèvia de Luis de la Fuente. En futbol de casa nostra, anada el playoff d'ascens a segona federació. Tribal Valdera 0, la Nucía 0. L'ascens per als nuciers, per al conjunt de la Marina Baixa, es decidirà dissabte al Camilo Cano. I quant al bàsquet, València Bàsquet afronta esta vesprada el tercer partit de la sèrie de les semifinals del playoff pel títol de l'ACB. Per ara, 2-0 per als taronja amb la sisa Joventut de Badalona. El duel a l'Olímpic, a les 8, al de Triomf, situaria a València Bàsquet ja en la final on l'espera el Barça.
0: I en l'oratge tenim l'estiu instal·lat amb sol i temperatures altes, però demà arriben, atenció, algunes tempestes. Lluís Obiols, bona vesprada.
3: Bona vesprada. Acabarem el cap de setmana amb oratge molt tranquil, amb temperatures altes. De fet, ja s'ha arribat als 34 graus, per exemple, a Llora, a Villena, 33 graus i mig a Xella, o, per exemple, 33 a Sumacàrcer i a Cirat. Per tant, molta calor. Tenim alguns núvols al sud. També estan creixent núvols a l'interior, que a última hora del dia podrien deixar alguna gota al racó d'Ademús. Però, en general, situació molt tranquil·la, amb brises, en general, que seran fluixes. Esta pròxima nit i matina, núvols al sud. I de cara a la jornada de demà, el matí farà sol, un cop s'hagin trencat estos núvols, i de vesprada creixeran amb més força les nuvolades a l'interior, descarregaran ruixats i alguna tronada, preferentment a l'interior de la província de València, comarques com la Vall de Cofrents a Llora, també la Plana Útil Requena, el Racó de Mus, algun ruixat també a l'interior de Castelló, però vaja, seran fenòmens puntuals i concentrats sobretot a l'interior central. Demà de vesprada s'acabarà mig en núvol volat a la resta del territori, però en general parlarem d'un dilluns amb més núvols i amb més risc de ruixats. Pugen les mínimes. Esta pròxima nit i matinada al sud, per exemple, Alacant no baixarà dels 21 graus. I demà les màximes, molt paregudes a les d'avui, la majoria dels valors de 30 a 35 graus, superant-los puntualment a les comarques centrals i a l'interior sud.
0: Elena Herrada mana al control tècnic, els parla Sònia Silvestre. 3 i 4, anem amb tot.
4: Les notícies del cap de setmana.
0: Bé, suspesa la vaga d'educació després de 4 setmanes, suspesa, no desconvocada, fent balanç de les negociacions entre la Conselleria i els sindicats, que s'han centrat en 7 punts, 7 reivindicacions, i només un s'ha tancat amb un consens generalitzat. Paco Miguel.
5: Treva d'estiu en les aules de l'escola pública, però amb les espases en alt per al setembre. La consulta a les bases suspèn temporalment la vaga indefinida després de sotmetre a votació els famosos 7 punts reclamats pels sindicats i la corresponent oferta de la Conselleria d'Educació. El resultat ha sigut un escenari completament fragmentat. L'únic consens total ha sigut el de la simplificació burocràtica. Hi ha acord de 4 sindicats per aprovar un decret en 6 mesos que reduïsca la paperassa. A partir d'ací, el bloqueig és quasi total El bloc de la vaga ha rebutjat el calendari de ràtios per massa lent, la flexibilització de plantilles per falta de xifres netes i el pla d'infraestructures i FP tampoc ha tingut acord. Desacord també en inclusió educativa, en considerar curtes les places d'audició i de llenguatge. Pitjor encara, els dos punts més calents es queden en l'aire. En els salaris, divisió. Sesif i AMPE firmen la pujada de 200 euros al mes, però Intersindical, Comissions i UGT la consideren insuficient. I en el model lingüístic, tancament en banda. El bloc de la vaga tomba la proposta del Consell en la qual Sesif es va quedar completament a soles. Els sindicats adverteixen, s'acosta un estiu de negociacions tècniques. Si no hi ha millores, el conflicte tornarà a esclatar al setembre.
0: I conclosa la vaga indefinida de l'educació pública, la concertada ha programat esta pròxima setmana la tercera jornada de parades parcials. Es queixen de diferència de tracte per part de la conselleria i reivindiquen, entre altres coses, un acord per a permetre la jubilació parcial o millorar les plantilles. Anna Moure.
6: No es plantegen una vaga indefinida com la de la pública, però ja porten 5 concentracions i 2 vagues parcials. Els sindicats de l'educació concertada es queixen de la doble velocitat a l'hora de negociar. Reclamen assentar-se amb la conselleria, com s'havien compromès ja fa 6 mesos. Marga Baixauli, de Comissions Obreres, i Vicent Cabanes, de FESIE.
7: Portem des de que ha començat la legislatura sense negociar res. Estem aturats.
8: El que volguérem és que igualar les forces que està dedicant als companys de la pública, que nosaltres ens alegrem molt de que se reunissin molt, però ens agradaria que dedicara els recursos i la intensitat en proporció a lo que és la xarxa dels centres concertats.
6: Uns centres que escolaritzen el 29% de l'alumnat a la Comunitat Valenciana i que, segons FESIE, el sindicat majoritari, tenen una llarga llista de mancances. Higinio Vázquez i Vicent Cabanes.
9: Les plantilles que estan completament obsoletes. Ahí és on viene nostra reducció de càrrega lectiva.
8: Un acord per a poder jubilar-se parcialment el professorat de la Comunitat Valenciana, millores de plantilles, encetant la negociació en els centres que tenen més necessitats, com són els d'educació especial i de formació professional, i la millora d'una ordre que es diu de pagament delegat.
6: És a dir, el sistema de pagament dels salaris que abona directament la conselleria al professorat dels centres concertats i que, segons els sindicats, genera conflictes. Si no s'atenen les seues reivindicacions, estan disposats a continuar amb les protestes. Marga Baixauli, de Comissions Obreres.
7: Si en això no n'hi ha prou, a setembre mobilitzarem altres accions.
6: Este dimecres, els 5 sindicats que representen l'educació concertada han convocat parades totals o parcials i una concentració a la porta de les Corts.
0: I avui també hi ha hagut altres manifestacions per l'educació pública. A Madrid, milers de docents i famílies han eixit al carrer en una nova protesta pel que consideren un desmantellament de l'escola pública en favor de la concertada. Es plantegen iniciar al setembre una vaga indefinida que el govern d'Ayuso considera incomprensible. A Barcelona, una altra manifestació ha reunit bona part de la comunitat educativa per exigir a la Generalitat un gran acord per l'educació pública. Comissions Obreres adverteix que la bretxa salarial de gènere, lluny de reduir-se, fa uns anys que s'ha estancat. Se situa a prop del 17% i la causa la trobem sobretot en els treballs a temps parcial, que recauen sobretot en dones, i no per pròpia voluntat, informa Rosa Mateu.
10: L'informe de Comissions Obreres destaca que el salari mitjà dels homes és de quasi 28.000 euros anuals, mentre que el de les dones és d'uns 23.200 euros. Això és una diferència de 4.700 euros, una desigualtat que, segons el sindicat, és conseqüència de l'abús en la contractació a temps parcial. 7 de cada 10 d'estos contractes es tenen elles. En part, Pablo és la secretària de Dones d'Igualtat de Comissions Obreres del País Valencià.
11: Que només un 10% d'elles ho fan de manera voluntària, és a dir, que no volem, les dones no volem treballar parcialment, i això condiciona moltíssim el salari.
10: A més, el 86% de les dones valencianes treballen en sectors molt feminitzats, com els serveis, el comerç, l'hostaleria, les cures o la dependència, amb salaris més baixos segons l'informe. Hi ha molts complements que haurien de revisar-se perquè, segons s'expliquen, beneficien més els homes.
11: Si de 10 euros 4 tenen que veure amb els complements salarials, doncs les dones tenim molt menys retribució.
10: Una bretxa que creix fins al 20% per a les dones migrants, que han de treballar en molts casos en faenes per a les quals estan sobrequalificades, perquè no sempre es convaliden les titulacions. Dolores Jacinto és la portaveu de l'Associació Intercultural de Professionals de la Llar.
12: No vemos una brecha salarial, vemos un abismo, porque realmente el pluriempleo en este sector es bastante. La economía sumergida también tiene unos niveles bastante altos.
10: Demanen al govern que aplique la directiva europea sobre transparencia salarial per a treballar en la igualtat de sou per al mateix càrrec.
0: I en clau política, demà el president Pérez Llorca rebrà al Palau de la Generalitat el ministre d'Hisenda Arcadi Espanya. La cita es produeix a petició de Llorca i en l'agenda està el nou model de finançament autonòmic del govern espanyol, un model que els governs populars rebutgen. Tot i això, el govern valencià no tanca la porta, arribarà a un acord si beneficia la Comunitat Valenciana. I en clau judicial, demà Begoña Gómez compareix per quinta volta davant el jutge Peinado. En esta ocasió, el magistrat vol que siga jutjada per un jurat popular i li ho comunicarà este dilluns. Peinado acusa la dona de Pedro Sánchez de tràfic d'influències, apropiació indeguda, malversació i corrupció. A banda, dimecres i dijous, l'expresident Zapatero serà interrogat a l'Audiència Nacional. Ho farà pel possible rescat fraudulent de l'aerolínia Plus Ultra i també per les joies que trobaren al seu despatx valorades en 1.300.000 euros.
4: A punt, les notícies del cap de setmana.
0: Comentàvem en portada, avui se celebra el Dia Mundial del Donant de Sang amb una donació especial al Centre Social de Puçol. Enguany el focus es posa en aquestes 8.000 persones que s'han decidit que han donat sang per primera volta enguany i en el creixement de donacions de plaquetes i plasma. Marciano Gómez, conseller de Sanitat.
13: En la comunitat, la verdad es que estamos en la pole position, como consejero de Sanidad, me siento absolutamente orgulloso de lo que hacen los ciudadanos de la comunidad, de lo que hacen nuestros, pues como Rafael, que acaba de hablar con él, que ha dado 102 veces y que para él es un acto absolutamente normal, es un acto absolutamente altruista y es un acto de humanidad.
0: Un dia per a sensibilitzar sobre la necessitat d'obtindre sang segura de manera regular i agrair als donants altruistes este gest que fan. Maria Jesús Arilla és cap d'hemodonació del Centre de Transfusió de la Comunitat Valenciana.
14: El ser humano acaba de ir a la luna y de volver, pero no somos capaces de fabricar la sangre todavía. Entonces dependemos de esa solidaridad y de esa generosidad de que todos los días pongan su brazo para que les saquemos la sangre y otros puedan vivir.
0: Per a ser donant, cal tindre entre 18 i 65 anys, pesar més de 50 quilos i estar en bon estat de salut. Anabel Julià és la directora d'infermeria d'este centre de transfusió.
15: Si hace falta, los acompañamos dándoles la mano durante todo el tiempo que están aquí con nosotros, que solo es media horita. Ellos vienen con toda la ilusión del mundo, siempre con una sonrisa, ellos más que nosotros incluso, y cuando se van, todavía la sonrisa es más grande.
0: Els hospitals, recordem, no tanquen mai i cada dia fan falta unes 700 donacions. I més assumptes. Els fàrmacs per aprimar-se s'han convertit en un fenomen sanitari i social també. Només l'any passat es van vendre a Espanya 5 milions d'unitats d'estos tractaments, un 85% més que l'any anterior, amb la promesa de perdre pes i millorar la salut. Però les veus expertes alerten, també tenen riscos estos medicaments i el control mèdic, per tant, és essencial. Sheila Lluch.
16: En 2024 el cos de l'empresària Ana Miranda va canviar a causa de la menopausa. L'escoltem.
17: Jo sempre he sigut pues, grosseta, culoneta, però arriba un moment que no podia controlar aquest pes.
16: Amb 93 quilos i diagnosticada d'obesitat, es posa en mans de professionals. Li pautaren dieta i esport combinats amb un dels quatre fàrmacs contra l'obesitat que es poden prescriure a Espanya.
17: Comenci en la dosis, poquet a poquet, anant introduint-la en el seu seguiment.
16: Com assenyala Carlos Morillas, cap d'endocrinologia de l'Hospital Doctor Peset, no són medicaments per a perdre pes, són tractaments per a una malaltia crònica.
18: Estos fármacos hacen que sea mucho más sencillo hacer la dieta porque tengo menos hambre y luego hay que acompañarlo de ejercicio de fuerza muscular.
16: En el cas d'Anna, el canvi ha sigut físic, però també clínic, i ha millorat la salut.
17: Pues perquè estic en 72 quilos i ha arribat el moment que ara ja estic en un pes pues que ja no sóc obesa.
16: Els especialistes parlen de beneficis cardiovasculars, renals i hepàtics, però també d'efectes secundaris, nàusees, mal d'estómac, vòmits o mala tolerància digestiva. Només es poden comprar en farmàcies i en recepta mèdica. Sentim de nou al doctor Morillas i en la farmacèutica Mireia Gazaga.
18: Los fármacos no están financiados en el sistema público de 200 a 450 euros mensuales y hay una legislación para poderlo pautar.
19: Se necesita una receta oficial con el número de colegiado, el nombre del médico.
16: Comprarlos fuera del circuito sanitario de riesgos.
18: No es de calidad, ha perdido la cadena del frío, no te hace efecto.
16: Els metges insisteixen. Cal ajustar la dosi, vigilar la massa muscular, augmentar la proteïna i fer exercici de força. Perquè no són una moda, sinó un fàrmac.
0: I el col·lectiu mèdic torna a fer vaga esta setmana que ve. És l'última convocatòria de les que estaven previstes per a protestar contra l'estatut marc que ha signat el Ministeri amb els sindicats majoritaris. Els metges demanen un estatut propi i millores en horaris i en les retribucions.
20: Que va tratar 192.700 tones de residus, de 35 tipus de residus diferents.
21: En 5 quilòmetres a la rodona poden haver afeccions de salut. Ara és quan més força tenim que fer per evitar que això vagi endavant, no?
22: Suponemos que el juez vea que eso no es viable para las personas.
0: Són algunes de les persones que s'han manifestat avui pels carrers de Llíria contra la planta de biometà que ja ha començat a construir-se al terme municipal. Convocat per les associacions ciutadanes de Camp de Túria i la Serrania, el veïnat ha tornat a denunciar que el projecte és un perill per a la salut i per a l'entorn. I allà ha estat Maria Poveda.
23: Nova manifestació del veïnat del Camp de Túria i de la Serrania contra la planta de biometà que ja ha projectada al terme municipal de Llíria. La plataforma convocant no tira la tovallola i tot i que les obres ja han començat, confia que les protestes i la via judicial frenen un projecte que diuen perjudicarà el medi ambient i la salut de la població. I és que asseguren que la planta se situarà molt a prop dels nuclis urbans, no només de Llíria, sinó també de Casinos o Domenyo, i que generarà quasi 200.000 tones de residus a l'any. A pesar que el projecte compta amb la declaració d'impacte ambiental per part de la Generalitat i amb el vistiplau de l'Ajuntament de Llíria, la plataforma demana que es paralitzi per complet.
0: Gràcies, Maria. I atenció a esta mesura que tancarà temporalment el pas per la platja entre Almassora i Borriana. I és perquè els mesos de juny i també el de juliol són els de la cria del xatrac menut. Hi ha una xicoteta colònia de dos parelles a la desembocadura del Millars i per a protegir-la es pren esta mesura. Sònia González.
24: Fins al mes d'agost no es podrà creuar la desembocadura per la vora de la mar entre Borriana i Almassora per a protegir les colònies de xatrac menut que hi ha a la zona, que es troben en ple període de nidificació i de cria. Hi ha tanques provisionals i cartelleria informativa avisant de les restriccions. Com a ruta alternativa, es proposa utilitzar el pas de la Cosa. Des del Consorci de la Desembocadura del Millars es fa una crida per a fer compatible l'ús de l'espai públic amb la protecció dels seus valors naturals, especialment en moments clau com este. I és que el xatrac menut fa el niu arran de terra, és molt sensible i vulnerable. Ho explica Josep Bord, del grup d'estudi i protecció dels rapinyaires Ecologistes en Acció.
25: Coincidís en el pas de pescadors, de gent que va a passejar en gossos, perquè poden xafar els ous. Si n'hi ha pollets, els gossos poden menjar els pollets.
0: I jornada de sensibilització a Vinaròs, on la protectora El Cau ha organitzat una desfilada de gossos en adopció i diverses activitats per a recaptar fons. Entre els objectius, animar a l'adopció d'animals sènior i evitar els abandonaments, sobretot ara de cara a les vacances.
26: Los perros de protectora, yo debo decir por experiencia que son muy agradecidos. Han pasado todo lo que han pasado y son muy agradecidos.
27: Molt fidels als amos i llavors normalment tenen un caràcter prou tranquil, tot i que n'hi ha alguns que han passat una mala època.
4: A punt, les notícies del cap de setmana.
0: L'Iran continua pensant-se, continua estudiant la proposta d'acord amb els Estats Units i no ha aclarit si acudirà a la cita telemàtica que Donald Trump ha convocat per avui. Per primera volta, la República Islàmica, això sí, es compromet a no tindre armes nuclears, informa Remei Blasco.
28: En 107 dies de guerra, Donald Trump ha donat a sobrades mostres d'una gestió erràtica en la guerra contra l'Iran.
29: When crazy people have nuclear weapons, bad things happen.
28: Amb canvis de rumb i de criteri que culminen este cap de setmana. Ahir va anunciar per avui la firma de l'acord de pau, sense tindre assegurat el sí de Teheran. La República Islàmica reconeix que s'està molt a prop, però vol més temps per a revisar l'esborrany. Fonts oficials reconeixen a per primera volta que el país renunciarà a fabricar o comprar armes nuclears. Els mediadors s'han traslladat a Teheran per a desbloquejar la situació i s'han trobat amb algunes protestes contra el tracte.
30: Arriba, Aranzi, escurrerà!
28: Siga avui o en els pròxims dies, per qüestions logístiques i perquè no volen ni vores, els Estats Units i l'Iran firmaran el memoràndum de manera telemàtica. L'acord ha de comportar la reobertura de l'estret d'Hormuz, que Trump vol immediata i que els ayatolars preveuen en el termini d'un mes, perquè caldrà desminar el corredor. La resta de qüestions espinoses queden per a una fase posterior. Israel, aliat dels Estats Units en la guerra contra l'Iran, es desvincula de l'acord i està per veure què farà al Líban, on se suposa que també han de cessar els atacs. ha bombardejat Beirut. Des del 2 de març, la xifra de morts al Líban és de 3.700.
0: I Trump complís avui justament 80 anys i ho fa amb una controvertida festa als jardins de la Casa Blanca. Eva Terol.
1: Si el mal oratge no ho impedís, els jardins de la Casa Blanca acolliran esta nit, per primera vegada en la seva història, diversos combats de lluita lliure. És el plat fort de la festa d'aniversari de Donald Trump, emmarcada, per a més polèmica, en els 250 anys de la independència dels Estats Units. 60 milions de dòlars ha costat el ring i les grades per a 4.000 convidats. Una estructura immensa que Trump...
2: The Eiffel Tower.
1: Vol que es quede per a sempre, com la Torre Eiffel, com el futur Saló de Ball que ja està construint i que ha comportat la demolició de l'ala est de la Casa Blanca.
2: This is my gift to the United States of America.
1: O l'Arc del Triomf que projecta, com el de París, o un nou passeig per al Lincoln Memorial. La febre constructiva del president, amb la seva narrativa personalista, no convenç el veïnat.
3: What are the ways in which he's going about doing it?
1: Que més enllà de valorar l'envelliment d'alguns monuments, critiquen la falta de transparència amb què el president està transformant la seva ciutat. A Washington, Trump aspirava a posar el seu nom al costat del de Kennedy, en un emblemàtic centre cultural, però un jutge no l'ha deixat. De matinada i amagats darrere d'una gran lona, un grup d'operaris han complit ja la seva ordre i han esborrat de la façana les lletres del seu nom.
0: I Lleó XIV ha donat avui les gràcies al poble espanyol per haver-lo acollit amb entusiasme i devoció, ha dit, durant la seva visita de 7 dies al nostre país.
5: Ringrazio il popolo spagnolo che mi ha accolto con grande entusiasmo e devozione. Sono grato in modo speciale a sua maestà il re.
0: Ho ha fet després de resar l'Àngelus des del Palau Apostòlic a la plaça de Sant Pere del Vaticà. I a la República Democràtica del Congo el brot d'Ebola està descontrolat. El nombre de casos ha pujat a 710 i hi ha vora 150 morts. Les noves mesures sanitàries i un estricte protocol en els soterrars no estan frenant els contagis. Per a la variant que afecta el país africà no hi ha vacuna i la mortalitat està entre el 30 i el 50%. I Suïssa ha dit no a limitar la població del país, com pretenia una iniciativa del partit d'ultradreta. És el que apunten els sondejos difosos per la televisió pública. L'escrutini encara està en marxa, però, segons els primers resultats, entre un 54 o 55 dels vots han sigut en contra d'esta proposta antiimmigració que posava en risc els acords que permeten la lliure circulació de persones entre Suïssa i la Unió Europea. I bé, dones víctimes del depredador sexual Jeffrey Epstein denuncien insults, amenaces i un assetjament constant en xarxes, i tot arran que els seus noms isqueren a la llum amb la publicació de milers de documents sobre el cas. Eva Terol.
1: Va dir al món que Jeffrey Epstein havia abusat sexualment d'ella quan tenia 14 anys. Les amenaces van començar immediatament.
6: People were saying that I was a prostitute. People...
1: Van dir de mi que era una prostituta. A la seva filla de 12 anys, a classe, li preguntaven, burlant-se, si era filla d'Epstein. El seu nom figura 46 vegades en els documents que es van fer públics entre desembre i gener, i això ha convertit la seva vida en un infern.
6: Man, that had... It was a picture of him holding a rifle.
1: Una altra de les víctimes recorda amb horror la fotografia d'un home armat amb un rifle que li deia que no mereixia estar viva. Almenys 24 dones denuncien assetjament per part de trolls, molts de l'entorn del president Trump, amic del violador.
6: I didn't really go out, I stayed home most of the time.
1: Algunes ja no s'atreveixen a eixir soles de casa, altres
6: typically carry a gun.
1: Ho fan armades. El Departament de Justícia reconeix errades en la gestió dels arxius, on va quedar exposada la identitat de 177 dones. Una errada que s'ha traduït en més violència contra elles i les ha convertit en víctimes per partida doble.
0: I ara temps per a l'esport. Ampliem els continguts de la portada i afegim altres arguments d'un intens, intens cap de setmana. Raül Pina, bona vesprada de nou.
7: Bona vesprada de nou, Sònia. Parlem del Mundial de Futbol. Espanya ja es troba a Atlanta, avui últim entrenament, i a les 10:15 parlarà Luis de la Fuente, el seleccionador, en la prèvia. Demà, debut en Cap Verd a les 6 de la vesprada. I per a motivar el personal, esta és l'arenga del capità Rodri al vestidor de la selecció als seus companys.
8: Sí, empieza esto, vamos a ver, que nos sirva todos juntos y a generar un equipo, lo que somos, no una selección de jugadores, un equipo, ¿va? ¡Uno, dos y tres!
7: Està bonic l'ambient de Rodri com a capità i veu autoritzada, també marca el camí de com actuar davant d'un escenari mundialista a la resta del vestidor.
9: Intento transmitir a la gente es que lo que hayamos hecho en el pasado nos tiene que servir para saber cuál es el camino, no para equivocarnos, ¿no? Y yo creo que esta selección se ha caracterizado siempre por por esa humildad de entender que tenemos que ganar a nivel grupal y que si queremos ganar no podemos ir de individualidades, necesitamos de todos.
7: Esta vesprada a les 6, Alemanya Curaçao, a les 6, no, a les 7, Alemanya Curaçao, a les 10, Països Baixos contra Japó. I en futbol de casa nostra, anada de la final del play-off d'ascens a segona federació, la Nucía empatat a 0 a la Canaleja, al camp del Tribal Valderas d'Alcorcón, dissabte a les 7 al Camilo Cano. La resolució per al conjunt nucier, que està a 90 minuts de l'ascens. Això sí, haurà de guanyar en el temps reglamentari, o en la pròrroga, o als penals, però ja ho té més a prop. Així que tot al roig, que és el lema del conjunt de la Marina Baixa. I canvi de valor, temps de bàsquet. València Bàsquet juga a les 8 a l'Olímpic de Badalona contra la 6a Joventut, tercer partit de la sèrie de les semifinals del play-off pel títol de la Lliga CB, que per ara dominen 2-0 els taronges. Sumar un nou triomf significaria obtindre el bitllet per a la final. Només acabar el segon duel, amb la penya Pedro Martínez ja diagnosticava el futur.
10: Bueno, hay que estar tranquilo, recuperarse físicamente de hoy y ajustar alguna cosa, porque, bueno, pues yo, sobre todo de defensa, en ataque conseguimos tiros contra su defensa más o menos librados y yo creo que es más ajustar cosas atrás que adelante.
7: En la final ja espera el Barça, que anit va aconseguir el 3-0 superant la Laguna Tenerife per 76-85. I el NBA, els Knicks de Nova York, són els nous campions. Esta matinada ha guanyat 90-95 els Spurs de San Antonio. La sèrie ha acabat 4-1 per als Knicks. Tercer títol de la franquícia, que no guanyava el títol des del 73. Per cert, com sempre passen aquestes coses, algunes actuacions vandàliques han entrebolit la festa que ha esclatat esta matinada a Nova York, i enmig de Times Square un grup de gent incívica botava foc a un autobús escolar. La policia ha hagut d'intervindre per evitar més esclats de violència. Motor, Gran Premi de Barcelona a Catalunya de Fórmula 1 a Montmeló. Tenim en marxa la carrera. Està en la volta número 17, lidera Russell per davant de Hamilton i Antonelli i Norris. Quant als espanyols, lloc número 13 per a Carlos Sainz i per a Fernando Alonso el lloc número 16. Sona i jo amb el nostre utilitari segurament aniríem més ràpids que Fernando Alonso, però bé.
11: No sé.
7: Pilota, Joan Esparza, el pilotari d'Ontinyent, s'ha programat campió de l'Indival de Raspall. Ho ha fet en una final interrompuda per una inoportuna lesió de Tonet Quarta al genoll dret. El genoll dret i el sextople campió ha hagut de retirar-se. Pàdel, estem en eixes finals del Premier Pàdel a la Fonteta, amb 8.000 aficionats que estan gaudint de la final femenina. On s'enfronta la parella número 4, Sofía Araujo i Claudia Fernández, contra la parella número 3, Ari Sánchez i André Ustero. Per ara, la parella número 3 entre Ari Sánchez i André Ustero dominen 6-4 el primer set i estan prenent 3-4 en el segon, que està disputant-se, com diem, a la Fonteta. En el quadre masculí, el clàssic, la final serà entre la parella 1, Tapia i Coelho, contra la 2, Galán i Chingoto. I acabem amb una medalla en triatló, medalla de bronze, que el valencià Roberto Sánchez Mantecón ha aconseguit en el campionat d'Europa de triatló a Tarragona. El de Mislata es va escapar en la prova ciclista i això li va permetre lluitar per eixe important bronze.
11: Carai, Raül, molt complidet. Gràcies.
7: A tu, Sònia.
11: Alacant sabrà esta vesprada quins són els ninots indultats de les fogueres. Últimes hores per a votar. A les 5 comença el recompte per a saber quins ninots se salvaran de les flames. En l'exposició del ninot està Laura López.
12: A només una setmana de la planta de les fogueres, avui tenim un d'aquests actes previs als dies grans que les comissions esperen amb més il·lusió. Esta vesprada sabrem quin dels 201 ninots exposats a la llotja del Peix són els ninots indultats de les fogueres de 2026. Queden poc més de 2 hores perquè tanquen unes votacions que enguany es modernissen i es fan digitalment. Cada entrada a l'exposició del ninot, que costa només 2 euros, té un QR que dona accés a una papereta digital on es pot votar el millor ninot adult, infantil i d'una barraca. Només 3 vots per persona que decidiran quins ninots es salven de les flames.
11: I acabem amb la música de banda, que ha sigut protagonista en el CaixaForum de València. Les bandes juvenils d'Albalat de la Ribera, Albal i Castellar, l'Oliveral, han participat en el primer festival Música i Germanor, una trobada de bandes afectades per la Dana, organitzada per les entitats musicals i també per l'associació PAP, PAP Germanor, una plataforma de suport psicològic. Amb ells acabem. Continua Punt a Punt amb Salva Gómez al comandament. Que passen una bona vesprada de diumenge. Adeu.

0: Hola, què tal? Benvinguts a este nou tram, de vesprada, de 3 i mitja de la vesprada, continuem en directe en el punt a punt en Apunt Ràdio, que hem d'escoltar els serveis informatius, però continuem en l'esport i tenim que tornar directament cap a la Fonteta perquè havien deixat el partit un poquet més encaminat, però jo crec que n'hi ha sorpresa, Luis Urrutia.
1: No podrem parlar de sorpresa. Hola, Salva, què tal? Bona vesprada. Perquè estan jugant les parelles 3 i 4 del món, així que la victòria de qualsevol d'elles és normal. Cap de les dues es pot donar com a sorpresa, però sí que és cert que el primer set l'havien jugat, però millor Ari Sánchez i Ustero, i s'ha produït un canvi de tendència en este segon set. El primer l'han guanyat Ari Sánchez i Adrián Ustero per 6 jocs a 4, mentre que en este segon el domini està siguent per a Claudia Fernández i la portuguesa Sofía Araujo, que dominen amb break a favor 5 jocs a 3 el segon set. Així que, si tot continua a este ritme, anem camí d'una tercera i definitiva mànega per a conèixer el nom de les campiones ací en València.
0: Bueno, pues ajustant-se el partit d'esta final de xiques, ara una deixada espectacular, Luis, per a continuar en ese marcador en el que de moment 6-4 el primer set, 3-5 és este segon set. Recordar que en la Fórmula 1, el Gran Premi de Montmeló, de moment estan en la volta número 21, que al capdavant va George Russell, després Hamilton i tercer Antonelli. No es meneja molt eixa part alta de la classificació en la graella, i el que no canvia tampoc és per a Fernando Alonso anar últim, després de que Stroll i Bottas hagin abandonat. El que està en la posició número 20 és Fernando Alonso. Això en quant a la Fórmula 1, i en quant al pàdel, tornem a la pista, Luis, perquè es reanuda el xoc.
1: I Carlos Sainz, què tal?
0: Carlos Sainz, a veure, 14.
1: 14.
0: 14, Carlos Sainz. En la línia, també, en la línia.
1: Sí, bueno, però ahí està. No, però ja que diguem un espanyol, diguem l'altre.
0: Sí, tens tota la raó.
1: Sí, sí.
0: Me poden els colors.
1: Estem en el segon set de esta final del Premier Padel València, on estan a 3 punts de guanyar el set Fernández i Araujo. Estan jugant el creuat de revés Sofía i Ari. Va a buscar avançar la seva posició Andrea Ustero. Ustero que la col·loca per a el col guanyador de Claudia Fernández. Magnífic, fora de la basta a la dreta d'Ustero per al 30. Iguals, estan a 2 passets de guanyar este segon set Claudia Fernández i Sofía Araujo des del rest. Preparada per a traure Ustero.
0: T'escoltava abans, Luis, dir que sí, tornaríem de l'informatiu en la partida en marxa, i efectivament,
1: Sí. És pàdel femení, amic. I és estrany veure un partit femení de menys de durada d'hora i mitja.
0: Anem camí, Una hora i 23 portem.
1: Sí, hora 23, i el partit està 6-4, 3-5. Ahí està la baixada de paret de la portuguesa i la pilota de set. La guanya pel centre, 30-40. És pilota de set per a Claudia Fernández i Sofía Araujo, que han voltejat el marcador. El públic de València que recolza les jugadores.
0: Se nota també en l'ambient, Luis, l'hora de dinar, o ja ha tornat la gent?
1: No. La gent a les dues ja ha vingut dinaeta. Perquè
0: han de pres, no?, d'ir.
1: Sap que són moltes hores les que tenim per davant de pàdel en la jornada d'avui, així en la Font de Sant Lluís. És pilota de trencament de servici, i allà va de nou la rematada de Sofía Araujo. No aplega Ustero i la guanya. I la guanya Ustero per a posar-se 1-1 en este segon set. L'equilibri que aplega i el partit que es decidirà en el tercer i definitiu set.
0: Pues empaten, Tanta Sofía Araujo con Claudia Fernández. El partit en este 6-3, després del 6-4 que ha caigut del costat de Sánchez fallada i d'Ustero Prieto. I que de moment iguala les coses en la Fonteta en esta final femenina. Recordem que també després estarem pendents de la final masculina.

0: entre la parella formada per Cuello i Tapia i ese galán chingoto que tant va donar que parlar, eh? He estat escoltant-vos este matí, Luis, i com explicaves la seqüència...
1: És que este matí obries Instagram, obries...
0: I sols es parlava d'això, no?
1: TikTok i te veies un anàlisi, un altre del que va passar, del que no...
0: Teories...
1: Sí. Però és, ja saps, la salsa del pàdel, eh? I que jo crec que tant de mal li fa l'esport per la vessant esportiva i tant de bé li fa per la vessant de coneixement d'aquest esport minoritari.
0: Sí, al final, ixe dit, no?, que n'hi ha de que bé o mal, lo important és que es parle. I, bueno, pues no deixa de ser publicitat, no?, perquè ixa, entre combetes, pica baralla, no?, ixe pic esportiu i no esportiu, que també envolta el pàdel, pues, també a trencar fronteres, en les xarxes socials, per a que més gent encara li arribi tot el que va ocórrer ahir a la ciutat de València i que avui, bueno, pues, lo que sí que ha deixat és en una final masculina, evidentment, a Chingoto i a Galán. Després del que va passar ahir, ahí veiem al entrenador donant indicacions a les seues jugadores. Abans de començar, un tercer set que veurem de quin costat cau, Luis.
1: Pues efectivament, pot caure de qualsevol dels dos. 6-4 el primer set per a Ari Sánchez i per a Austero, que han jugat magnífic en 44 minuts. Ara estem en 1 hora i 24 minuts de final. El segon set l'han guanyat per 6-3 Claudia Fernández i Sofía Araujo, que han donat un pas endavant, que han trobat els problemes que tenien i ara han aconseguit igualar, equilibrar el joc, també el marcador, i d'esta forma que puguem caminar cap al tercer i definitiu set.
0: Ahí
1: així
0: estan.
1: Que anem a veure com es resol el partit, com es resol la final, mentre Gavi Reca continua parlant amb les seues jugadores.
0: Luis, tot ixa beguda energètica que patrocina aquest esdeveniment i que, bueno, pues està al voltant de les cadires, en les neveretes, això entenc que no consumeixen, no, d'això, les...
1: Sí,
0: les...
1: com sí? Que no.
0: Durant
1: sí,
0: el partit?
1: Sí. A voltes, no sempre.
0: No, pues jo pensava que no, eh? Jo pensava que...
1: I fora de la canxa...
0: Home, fora sí.
1: Habitualment,
0: sí, eh? Fora pot ser, eh?
1: Sí.
0: Encara que
1: sí.
0: No és el més recomanable abusar d'aquest tipus de begudes energètiques.
1: No, però sí que hem vist, sobretot a Juan Lebrón, el prendre aquest tipus de mesures. Bueno, pues va a començar el tercer i definitiu set amb servici per a Claudia Fernández, la jugadora madrileña que ha donat un pas endavant en este segon set. Allà va i no la poden tornar. La pilota que ve sense rebot i que no poden tornar les jugadores catalanes. 15-0. Estic veient una miqueta apàtica Ari Sánchez. No sé si està amb certa ràbia perquè veia el partit guanyat i ara el veu empatat.
2: 30-0, Cercilo.
1: Però veig Ari amb una certa mancança d'actitud. Ho aprofiten Fernández i Araujo per a col·locar-se amb 30-0 al marcador. En una fonteta absolutament plena, eh? Està a rebentar la fonteta en la vesprada d'avui. En este migdia estem a 21 minuts per arribar a les 4 de la vesprada. I així està el punt a punt en la jornada d'avui. Ara amb el pàdel. Després afegirem el voleibol perquè la Lliga Mundial està en Alacant.
0: Sí, correcte.
1: Allí jugarà Espanya davant d'Azerbaiyán.
0: A partir de les 6, en la veu de Gonzalo Blanes, però no és l'únic, Luis, que tenim per davant, perquè tenim vesprada també de futbol en el Mundial, en Alemanya, Curaçao, a les 7 de la vesprada, i també parlarem de bàsquet en aquest partit que pot clavar a València Bàsquet en la final dels play-offs de la Lliga. 2-0 va la sèrie davant Joventut a l'Olimpí de Badalona, a les 8 de la vesprada. Contarem, aquest possible desenllaç. I ja després a les 10, més futbol en el Mundial, Països Baixos, Japó, i a les 11:45 més o menys, els últims minuts, no anem a dir 90 perquè no seran 90, però els últims minuts del punt a punt. Tornem a la Fonteta, Luis.
1: Seran més o menys.
0: Més o menys.
1: Eixos minuts, sí. Està amb clar avantatge de 40-0 la parella Fernández Araujo. Ara erra en la seva volea Ustero. I el 1-0 que puja al marcador.
0: Demanen boles noves.
1: Sí. A partir d'ací es jugarà en un pot recent obert de pilotes. Tenim aquest so del que tants jugadors parlen, eh? Com m'agrada, com sona.
0: Perquè està quan... com comprimit, és com és la paraula, Luis?
1: Sí, sí, no.
0: Estan en l'aire, no? Que dins de, sí. de la llanda de pilotes. I quan s'hauria és quan... un so, no?
1: Produeix un so que és absolutament, sí, peculiar. Sí. I que a molts jugadors de pàdel els agrada, eh? Com sona. Pues 1-0 per a Fernández i Araujo. El torn de servici és per a la parella catalana. Començarà servint Ustero. En este segon joc del tercer set, el primer per a Sánchez Ustero, el segon per a Fernández Araujo. I mira l'errada d'Ari, eh? Mira com erra Ari Sánchez amb el seu revés, amb la volea de revés. L'estavella en la xarxa, 0-15 al marcador.
0: Sí, no està...
1: Alguna cosa li passa a Ari, eh?
0: Sí.
1: I no és física, eh? Perquè...
0: Això anava a dir-te, no sembla que siga física, no?
1: No, se li veu bé de moviments, però... 15 iguales, 15 està com creuada. Ara sí que aconsegueixen igualar el joc. 15 iguals. Des de la zona d'atac, de manera constant, les xiques que vestixen de blanc... Ara forcen la errada de Araujo, que envia el seu revés massa fort directament contra el cristal.
2: 30-15, 30-15.
1: 30-15 al marcador.
0: Hi ha moments de silenci, eh?
1: Claudio Fernández, sí. Hi ha molt de respecte. Oh, quina errada. Altra errada des del res per a Sofía Araujo.
2: 40-15, 40-15.
1: No ha calculat bé la zona del colpeig de la pilota. Li ha passat la seva posició, ha tocat el cristall i ja no l'ha pogut controlar. Així que 40-15. De nou el servici d'Ustero. I ara es queda curta amb la volea Sofía Araujo. El joc espera Sánchez Ustero.
0: No, doncs més igualat encara, eh? 1-1 en jocs.
1: Empat a un tercer set. La final del Premier Padel València 2026. Servirà Araujo en este pabelló municipal de la Font de Sant Lluís, tractant de redreçar la situació, de copiar el que els ha anat bé en el segon set. La parella Fernández Araujo se'n va cap a la xarxa, però ara erra amb el seu revés Araujo. L'errada de la portuguesa en ixa volea alta de revés, que col·loca el 0-15 al marcador. De nou servici per a Claudia Fernández. Tracta de fer la baixada de paret per la zona central Ari Sánchez, però la resposta de Claudia Fernández és boníssima. De nou apareix Claudia per a jugar cap a la reixa. Reacciona molt bé en una contraparet Ustero. Ustero que alça per a que puga respondre Claudia Fernández. Claudia que juga la contraparet, la trau com pot Ustero. Ustero que la deixa cap al costat de Sofía Araujo, remata, la pot casar i la casa Ariadna Sánchez. El millor punt del partit l'acabem de veure.
0: Espectacular.
1: El guanya Ariadna Sánchez.
0: Que ha desbloquejat, el cap per a este punt.
1: I la parella Sánchez-Ustero que es col·loca amb 0-30 al marcador. Amb problemes en el servici de Claudia Fernández. Volen trencar el més aviat possible les jugadores catalanes. Allà va jugar-la de nou Ari Sánchez. Buscant el seu creuat, ha tornat a agafar efectivament la confiança la jugadora nascuda en Reus. La volcada ara per part de Araujo, que continua jugant el seu revés a dos mans. La canvia de posició per a que aparega Ari Sánchez. Ara no estan assumint cap risc cap de les jugadores, sense accelerar massa la pilota. La pista ho permet, la pista està per a jugar a això, a punts llargs. I ara mira, de qui menys esperàvem es produeix la errada. Erra Austero amb un revés que no deia res i l'envia directament a la xarxa per al 15-30. Retallen distàncies en el marcador des del rest. La parella hispano-portuguesa. 15-30 al marcador. Tenen que treballar moltíssim cada punt.
0: Oh.
1: Perquè la pista està per això. Mira com ho tornen tot ara, eh?
0: Sí, sí.
1: Estan tenant amb tot les quatre jugadores. El punt llarguíssim. La comunicació constant dins de la canxa. Va a buscar el creuat Claudia Fernández. La pilota que aplega Ari Sánchez. Ariz, que ara sí l'apreta. I no té resposta d'Araujo.
0: Bo.
1: Pues atenció, perquè això és 15-40.
2: 15-40, 15-40.
1: 15-40 al marcador. Dos pilotes de break per a Ari Sánchez y Austero. Anem a veure com gestionen esta situació la portuguesa i la madrileña.
0: No paren, de donar indicacions
1: de
0: entre elles.
1: Sí. Sí. Continua Ari, aplega una pilota quasi impossible. La revés de Reus. Ara la pilota que se n'anava fora per a col·locar la pala Austero. I per tant el punt continua. El punt que continua en la lluita des dels dos revesos. Allí alcen la pilota. La té per a rematar-la i la remata Ari Sánchez. Aplega el break Ari Sánchez, que fa el winner. I se'n van a les cadires, 2-1 a favor. El break que aplega favorable a Austero i Ari Sánchez. 2-1, tercer set.
0: Bueno, pues de moment, l'avantatge justet, en ixe 2-1, que com estem comentant, afavoreix de moment a Sánchez i Austero. Una xicoteta pausa, un alto en el camí, i de seguida estem de nou així en el punt a punt.
3: Viu el debut d'Espanya al Mundial i al punt a punt. Este dilluns, des de les 5 i mitja de la vesprada, en directe, España-Cabo Verde. Primer partit de la selecció a la fase de grups del Mundial, amb la narració de Luis Urrutia, els comentaris de Fernando Gómez i la coordinació de Salva Folgado. Este dilluns, des de les 5 i mitja de la vesprada, el partit d'Espanya a punt a punt.
0: Bueno, pues viurem el partit d'Espanya en el punt a punt, i el que també estem pendents és de la espectacular lluita que n'hi ha per la primera posició en Montmeló, on ara mateix Russell i Antonelli, els dos de l'equip Mercedes, que estan, jo crec que durant tot l'any, en una relació també complicada, perquè els dos volen guanyar. Antonelli, que arriba amb molta força en este començament de la temporada i que de moment està apretant-li a un Russell que no aconsegueix ampliar molt la diferència de segons, la distància al circuit de Montmeló. Per als espanyols continua la cosa pues molt pareguda, perquè Alonso va 18è, perquè també s'ha anat Hülkenberg, i Sainz va 7è, perquè, com estàvem contant, Hülkenberg, Bottas i Stroll han abandonat la cursa. Bueno, pues 4 menys 10 minuts, tornem, Luis, a la Fonteta, perquè ja està en marxa este 2-1 de moment. En quant a xocs, en el 6-4, 6-3, 1-1.
1: 2-1 per a Sánchez
0: en 7, volia dir, sí.
1: Sí, sí, amb col guanyador ara per part de Ustero, que col·loca el 15-0 en el marcador. Volen consolidar el trencament de servici que acaba de produir la parella catalana. Així que obligades a reaccionar una volta més en el partit Claudia Fernández i Sofía Araujo. Comencen a progressar. I ahí està Claudia baixant la pilota. Impossible per Araujo. 15 iguals.
2: 15 iguales. 15-all.
1: Que ve a baixat ixa bola la madrileña Fernández. Impossible per a la volea de revés d'Ustero, que estava pràcticament en terra. El primer servici no és bo per part d'Ari Sánchez, que tindrà una segona oportunitat per a posar la pilota en moviment. Estem 2-1, tercer set. 15 iguals. Tractant sempre de dur la iniciativa a la parella catalana, que vol el primer títol com a parella. Jugant des de la meitat de la pista fins que aplega la volea. Ui, se li'n va. Se li'n va la volea a Eri Sánchez. Se li'n va cap al costat, directament a la reixa. Avantatge per a Fernández Araujo.
2: 15-30, 15-30.
0: Ho celebren, eh?
1: Sí. Volen recuperar ja l'avantatge que han perdut en el joc anterior amb el break. 15-30 al marcador. Buscant sempre la zona de fons de pista de Sofía Araujo, que ara erra. La errada d'Araujo amb la dreta probablement era un gol de revés, però s'hi ha col·locat per a jugar de dreta i l'envia directament a la xarxa. 30 iguals.
0: Es du les mans al cap, eh? La portuguesa, sabent que, entre cometes, era fàcil.
1: És una errada no forçada en un moment on no toca. No toca cometre este tipus d'errades en una situació com esta, com on ponien col·locar-se 15-40, eh?
0: Sí, era clau.
1: Però no ha pogut aconseguir, així que amb 30 iguals continuen jugant. Ara tenen darrere Ustero. Tracten d'aprofitar esta situació. També s'endarrerix Ari Sánchez. Sánchez, que per la posició en la xarxa, se'n va cap arrere. L'atac ara de la portuguesa i la guanya Araujo. El col guanyador de Sofía Araujo. L'ha entrat per molt poc. Era tindre bola de break.
2: 30-40, 30-40.
1: Ponen recuperar el servici perdut en el joc anterior. La Fonteta, que pica palmes, desitjant encara més espectacle del que tenim. 1:43 de final femenina en este Premier Padel València 2026. Buscant constantment Ari Sánchez. De nou apareix la de Reus. La bandeja d'Ari a la reixa. És mala.
0: Sí.
1: És mala ixa bola.
0: Molt pareguda a la d'abans, Lluís.
1: I aplega l'empat a dos. Però quina errada, eh?
0: Sí.
1: Col que per Ari Sánchez hauria de ser absolutament senzill. 2-2. Tota la emoció del món en esta final femenina del Premier Padel de València. Qualsevol de les dues parelles pot guanyar en un partit que comença a farcir-se d'errades, eh? Més por a Pedre que ganes de guanyar. Mira com ara. Mira quina errada de Araujo.
0: Es queda en la
1: 0-15
0: en la red, deixa pilota. Penses que és per un tema físic, Lluís, o per
1: No.
0: Tema mental,
1: no volen fallar. No volen fallar, estan comentant amb moltes errades, així que cal ser, excepte Araujo. Mira que valenta. Araujo baixa de paret pel centre per al 15 iguals. I clar, ara mateix és una situació molt complicada, eh? Cada volta que apreten erren. Així que es tracta d'errar poc, però no es pot jugar sense apretar.
0: No, clar. Bueno, pots utilitzar l'estratègia de que falla l'altre, no? De passar bales sí. I que falla l'altre, però...
1: A este nivell, clar. Això ja no passa. Mira com han apretat l'austero, fins que no ha tingut resposta. El tercer colp a tota velocitat. 30-15 al marcador, volteja en el joc Fernández i Araujo, que ara estan per davant. Recorden 2-2, tercer i definitiu set de la final. Súper emocionant l'encontre. No es mou ni una de les persones que omplin la graderia d'este pavelló de la Font de Sant Lluís. La rematada ara de Araujo, la casa molt bé austero per a tornar-la i tornar a començar el punt. Oh, quin bloqueig més magnífic per part de la jugadora de Barcelona. Continua treballant Ari Sánchez, busca el creuat, la volea alta per Araujo i la tira fora. La errada d'Araujo amb la volea alta de dreta directament al cristal, 30 iguals.
2: 30 iguales, 30 iguals.
1: 2-2, 30 iguals, últim set de esta final femenina. Recorden a continuació, final masculina, parelles 1 i 2. El partit que tots desitgen veure. Així en València, fa no res, que han perdut la seua posició de número 1 del món, Ganali Chingoto, i la volen recuperar avui així en València. Mentre tant, continuem disfrutant d'esta final femenina. Uf, quina pilota acaba de salvar, estava pràcticament morta austero. Continuen apretant des de prop de la xarxa la portuguesa i la madrileña, i així no hi ha resposta d'austero, és 40-30.
0: Molt bé.
2: 40-30, Forci Cerci.
1: Però el canvi és total respecte del primer set, eh? La forma de jugar de Claudia Fernández i de Sofía Araujo és diametralment diferent a la que hem vist en el primer set. 40-30, és bona per al 3-2. Qui anava a dir això? Feia 10 minuts, eh? Quan semblava que Sánchez i austero amb el break aconseguit donaven un colp definitiu. Ara sí que treballa molt bé Ari Sánchez i el revés que se'n va a la xarxa de Claudia Fernández. Ja estem altra volta iguals. Com en tants jocs, al llarg del partit.
0: Sí.
1: El servici per a Claudia Fernández. Allà la col·loca Claudia. La volea de Claudia i no la controla austero. L'envia el cristal del fons.
0: Se'n va llarga, sí.
2: Ventaja Fernández Araujo.
1: Avantatge per al servici. Tornen a tindre oportunitat per al 3-2. Va de nou el servici, la baixada de paret d'Araujo, però ja hi han llegit la matrícula, perquè està col·locant-la sempre en la zona central. No canvia la direcció de esa baixada de paret, la portuguesa, ja se ho saben les catalanes, que tenen ara sí una resposta contundent. Estem en ventatge per a Fernández i Araujo. Van a xocar volés, però troba molt bé la zona central Claudia Fernández. La pilota que finalment alça Ari Sánchez. La baixada de paret, altra volta de Araujo, i ara la està veia en la red. La errada d'Araujo, estem de nou iguals.
0: Una més, de Araujo en ese sentit, de quedar-se curta en la xarxa.
1: Estem veient a muntó errades, però és normal, 2-2, tercer set, un títol en joc. El que tenim així en València.
0: Un títol i un premi, Lluís?
1: Està clar que així tots juguen per diners, però jo te dic que el 90... Bueno, jo crec que llevat de Juan Lebrón, a qualsevol que li digues què preferixes, el títol o els diners? Quasi tots te dirien que el títol,
0: Home, és el prestigi també,
1: Sí. Mira quina pilota li han col·locat a la dreta de Claudia Fernández. I això és pilota de break.
2: Segunda ventaja, Sánchez austero.
1: Volen trencar el servici. Quan torna a animar la graderia de la Fonteta. Pilota de break. Amb el servici Clàudia Fernández. Es col·loquen en posició d'atac. La parella hispalusa va a buscar de nou la zona central. Ari Sánchez que la deixa exigida. Allà va Araujo, la toca cap al mig. La bola d'Ustero i no pot aplegar Clàudia Fernández. Break. No aplega Clàudia Fernández i trenquen de nou el servici. La parella catalana que se'n va a les seues cadires a xerrar amb el seu coach després d'estar altra volta per davant en el marcador 3-2. Ari Sánchez i la seva companya Ustero, que estan a 3 jocs de guanyar el títol així en València.
0: No baixen el pistó, eh? Ja han guanyat el primer, 6-4. Han vist com la portuguesa i l'espanyola Clàudia Fernández i Sofía Araujo li remuntaven i empataven a 7 en eixe 6-3, en el 1-1, i de moment en este tercer set 3-2. Torna a capgirar la parella de Sánchez i Ustero. Veiem les indicacions precisament a les dues. Una Ari Sánchez que està, jo crec que cabrejada, perquè no li està neixint moltes de les coses que intenta. I està ahí raonant, eh?
1: No està jugant bé, no està jugant bé, jo crec que però...
0: Correcte.
1: És cert que la resta tampoc està jugant millor, eh?
0: No, no, clar, està igual a per això, perquè estan fallant totes.
1: Perquè jo crec que cap de les quatre està jugant un partit redó. Ahir sí que ens vas deixar bocabadada Andrea Ustero amb la semifinal que va fer, magnífica. Però avui no, eh? Avui no està tenint un partit total. Però es troba en break amunt en el marcador a falta de 3 jocs per a guanyar l'encontre. Sánchez Ustero han guanyat el primer set 6-4, han perdut el segon 6-3. Estan amb 3-2 amunt en el marcador i a més tindran el servici. Traurà Andrea Ustero. És l'única jugadora zurda que tenim en esta final. La volea a la que tracta de plegar Andrea Ustero en este primer punt del sisè joc del tercer i definitiu set. La bloqueja molt bé Araujo. Continua el punt per la zona central. Les quatre jugadores que s'acosten cap a la zona de la xarxa. I finalment apareix la dreta de Ustero per a guanyar el punt. Sense resposta per part de Clàudia Fernández. 15-0. De nou el servici per a la parella catalana. 15-0 al marcador.
0: Quan de moment el veus en la Fórmula 1, en el Gran Premi de Montmeló, continua 12 Sainz, però la notícia arriba en que Alonso ha tingut que abandonar i que eix el Virtual Safety Car. Alonso abandona en Barcelona. Continua de moment Hamilton en primera posició. Després Russell i Antonelli que han parat els dos i que veurem quina és l'estratègia de l'equip de Mercedes de cara a aquestes últimes 22 voltes. Tornem a dir, Lluís.
2: 30-0, Cerchilov.
1: Perquè Sánchez i Ustero jo crec que ara sí han posat la directa cap al títol. 30-0 al marcador. I en la gestualitat que estem veient de la parella formada per Fernández i Araujo, dona la sensació de que ja no hi ha respostes. Amb 30-0 al marcador. Mira quina errada amb el revés de la portuguesa. Amb el seu clàssic revés a dos mans. I la errada que es produeix. I aquestes són les coses que no solen ser habituals. 40-0 al marcador. Amb el servici d'Andrea Ustero tractant de tancar ja este sisè joc del tercer set.
0: El possible 4-2.
1: I col·locar dos jocs de diferència en el marcador. Ara sí que torna a aparèixer l'agressivitat per part dels jugadors que vesteixen de negre. Estan tractant de dur la iniciativa en el joc. Reacciona bé Ustero per atraure des del racó una pilota que semblava impossible. Finalment ve l'atac i l'errada d'Ari. Ari Sánchez l'envia a la xarxa. Primer punt al rest.
0: Pues errada en el pitjor moment, quan podien ficar-se 4-2.
1: 40-15 al marcador. Encara hi ha un marge folgat per a la parella que està servint. El servici per a Ustero, jugant de fons, la bandeja de nou de Andrea Ustero. La pilota que aplega cap a la zona d'Araujo i torna a errar. De nou la errada de Sofía Araujo, que li costa el joc a la seua parella.
0: Se queda curta, Novament la portuguesa.
1: Sí.
0: 4-2 a favor de la parella Sánchez Ustero.
1: Una altra errada no forçada. Ara de Sofía Araujo.
0: I la seua cara bé se ho diu tot, eh?
1: Sí, sí, sí. No. Gestualment es veu que la final s'ha acabat. Si és per la sensació que tenim del que reflecteixen els cossos de les jugadores. Mira, ara el col guanyador de Andrea. 0-15 al marcador. Ustero i Sánchez han posat la directa cap al títol en València. 0-15. Tractant de jugar des del fons, ho fa molt bé Andrea Ustero. Tractant de guanyar la posició en la zona de la xarxa. Sofía Araujo. Araujo que la juga bé, cap al seu creuat, Ari Sánchez. Ui, la pilota ha entrat per molt poc. La pot salvar la portuguesa i l'errada en la xarxa de Ari Sánchez per al 30-15.
0: No s'han parlat, no, Lluís? Perquè han anat les dues a la vegada.
1: Sí, sí.
0: Una altra volta errada de comunicació perquè han xocat les pales i tot.
1: Però és que ixa bola ha entrat per poquíssim, Pràcticament en el límit de la pista. 15 iguals en el marcador.
4: Out.
1: Allà va Ari i error. Menor Ariadna Sánchez.
4: 30-15.
1: De la jugadora nascuda a Reus, 30-15.
0: Les parets de cristal de la pista estan a prova de colps, Això
1: sí,
0: està clar.
1: Total, total. Oh, la seguretat en això és molt gran. Són per a els colps que els donen, les imatges de cristalls trencats són poquíssimes.
0: Sí, sí, per això ho dic.
1: És que hi ha molts jugadors que primer peguen el colp i després amb tot el cos es recolzen fent-ho aposta, en el cristall, però des d'ahir tractar d'eixir. Mentre igualen el joc des del rest, Sánchez i Ustero, 30 iguals. 4-2 al marcador per a Delles. Estan contra les cordes Fernández i Araujo. Puja la portuguesa, li busquen en la volea i l'erra. Errada de Sofía Araujo, 30-40. És break point amb olor a pilota de partit. Si trenquen així, això estarà dit i beneït. 30-40 en el marcador. Veurem quina és la reacció ara per part d'Araujo i de Claudio Fernández, que ja no poden errar. Així que comencem a veure pàdel sense riscos. Passar-la sense arriscar, com sí, diuen els entrenadors, amb marge, buscant-la prop dels costats, però no tant. Allà va la chiquita cap a la zona d'Araujo, que erra. Errada d'Araujo amb el revés. El break que aplega
0: 5-2
1: al marcador serviran per a guanyar el torneig en València Ari Sánchez i Ustero.
0: Quin cabreig de la portuguesa quan estàvem parlant de que és moment de no errar. És de veres que estaven obligades a fer un tram final de partit perfecte si volien tindre alguna opció, però arriba el 5-2. Arriba el 5-2. A veure si podem escoltar l'entrenador. Bueno, jo l'únic que antes, Luis, perquè saps que en el so d'ambient... Sí, és complicat. Sí. Però el missatge era, hacedlo todo bien. I Araujo mirava el seu entrenador i deia... I què vols que faci, no? Mirava inclús cap a l'altre costat, Sofía Araujo.
1: Gavi Reca està exigint les clares, que és la seva obligació. Però és que no hi ha respostes. És que la superioritat... Jo crec que és més clara de lo que evidencia el marcador. En tot cas, en el moment en el que es complixen les 2 hores de partit, 4:10 de la vesprada, punta a punta en directe, per a tota la comunitat valenciana, narrant des del pavelló municipal de la Font de Sant Lluís, la final femenina d'este Premier Padel. Servici per a Ariadna Sánchez, que en cas de guanyar-lo, els donarà el títol a la parella catalana. Que vestixen en clar homenatge al València amb camiseta blanca i falda negra.
0: L'any que ve no serà així, Luis. S'ha filtrat la camiseta del València a l'equipació i és tot blanc. Pantaló i camiseta.
1: Ah, sí?
0: Sí, ara te la passaré per privat, perquè la vegis.
1: I això qui ho ha decidit?
0: Pues suposo que la marca que vestix al València. Ara vaig a buscar-la i te la passi.
1: Tu penses que aquesta marca de roba podria decidir que el Madrid jugara de rosa i no de blanc?
0: Tinc molts dubtes.
1: Bé. Bueno. En fi. Mentre tant, així es produeix l'equilibri. 15 iguals. A 3 punts de la victòria Sánchez i Ustero. En tot cas, no deixem aquest tema de l'equipatge, quan acaba el partit. Anem a parlar d'ell. Ja va jugar-la de nou la parella catalana, alçant molt bé la pilota, sense assumir riscos. Buscar que ens ataquen, clar. Ixa és l'odre que es dona des de la seva banqueta. El punt torna a ser maratonià. Llarguíssim, amb este 15 iguals, 5-2 al marcador. Que bé estan gestionant Ari Ustero esta situació de només errades, que erren elles i només quan la tinguen clara buscar l'atac. Ara ve el globo per part de Clàudia Fernández, que és molt bo. Puja a bloquejar Ari Sánchez. Sánchez, que té l'oportunitat de jugar el creuat, se'n va cap avant. Allà va la dreta paral·lela i el punt que cau del costat de Sánchez i Ustero. La pilota que ha ratonejat com si siguera un ratolí per la part alta de la reixa. I el 30-15 que puja al marcador a només 2 punts de la victòria final, Ari Sánchez i Ustero. Qui han guanyat el primer set, han perdut el segon. I en este estan amb 5-2 amunt en el marcador.
4: Volt.
1: El servici espera Ariadna Sánchez. Tindrà que repetir, no ha entrat el primer. Segon servici per a Ari, que se'n va ràpidament cap a la zona d'atac. Va a buscar els cops creuats i este se l'imba.
0: Sí.
1: Este se l'imba Ari Sánchez.
0: I el run-run, En la graderia de la... Està
1: molt justet,
0: Punteta, sí.
1: Molt justet. Jo crec que està dubtant si demanar o no el VAR. Però crec que finalment no ho farà. I continuarà perquè tampoc canvia molt la cosa. Continuen a només 2 passets de la victòria.
0: Mientras tanto, Luis, en la Fórmula 1, intractable, ¿eh? Luis Hamilton, que va primer, perseguido por Russell y Antonelli. Quart, ahí está Verstappen también, lluitante en Norris. Pero de momento esa es la situación de la graella a la Fórmula 1. Y un Alonso que se ha retirado de la vuelta 40, pero un problema en la batería del coche en un circuit de Montmeló, on Winian, 124.870 espectadors, segons el circuit.
1: Mentre tant, així tenim match point. Pilota de partit per a Sánchez i Ustero, que busquen el títol així en València. Va a buscar el creuat. Allà va la jugadora portuguesa i la pilota que se'n va fora. Joc, set i partit. Acaben de guanyar la final de València Ariadna Sánchez i Andrea Ustero, 6-4, 3-6, 6-2. La victòria per a Ari Sánchez i per a Ustero, que ho celebren en la meitat de la pista. Abracen les seues rivals. Se nixen ja de la pista la madrileña Claudia Fernández i la portuguesa Sofía Araujo. Saluden l'entrenador rival, saluden el jutge àrbitre i ahí està la victòria conquerida per la parella catalana, que obté una victòria de prestigi així en València. Així que ja tenim parella guanyadora, la brasa amb el seu coach, després d'esta magnífica victòria aconseguida per Ariadna Sánchez i per Ustero, que se'n van ràpidament cap a la llotja on estan les seues famílies, a les que van abraçar després d'aconseguir esta victòria així en València.
0: De molts dies, eh? De lluitar, sí. Molts dies.
1: Per Ari Sánchez és el títol 55 de la seua carrera. Per Andrea Ustero és el títol 3 de la seua carrera. Només el tercer títol que ha aconseguit Andrea Ustero, que, bueno, pues fins ara només ha aconseguit ser novena del món, d'ahir no ha pujat. I veurem què ocorreix després de l'encontre en la jornada d'avui. Així que esta final que conclou, les jugadores perdedores que esperen en la seua banqueta per un no res serà l'entrega de premis. Les jugadores guanyadores que continuen rebent les felicitacions per part de les seues banquetes. Així que Ariadna Sánchez i Andrea Ustero, campiones en València. En 10 minuts començarà la final masculina.
0: Bueno, pues ahí estaba, 6-4, después 3-6 y 6-2 en este tercer set, la victoria para Sánchez y Ustero, para Ari Sánchez y Andrea Ustero, en un partit, bueno, pues que ha anat a més de 2 hores, 2 hores, 5 minuts, en una mitja de més o menys 40-44 minuts per set, i que, bueno, pues ha donat espectacle fins al final. Ara estem veient ahí les jugadores com celebren també en la graderia, com estan en les seues famílies. I bueno, pues ara de seguida anem a escoltar-les, a les guanyadores d'este Premier Padel en València, en la secció femenina. I de així no res, Luis, també començarà la final masculina, estem pendents també, perquè era no abans de les 4, són les 4 i 20. Anem a veure quan tarda.
1: És correcte, no abans de les 4.
0: Correcte, no, sí, sí. Fins sí, ahir no s'aixafen els dits.
1: No, ho fan perfecte. Encara tenim que sentir a la parella guanyadora, que encara està a la seva banqueta. Jo crec que el lliurament de premis es farà també, no sé si ara ho esperaran a la final masculina per a fer les dos alhora. Uh-huh. Això sempre provoca alguna complicació, perquè les jugadores, és que me tengo que ir.
0: Home, ja, però si has guanyat, no?
1: Sí, no, però
0: la que perd, no?
1: És que és així,
0: ja. Yeah.
1: És així, no? I tenen que estar les dos parelles finalistes.
0: Hombre, jo ho entenc, si tens que esperar-te ara 2 hores més a que acabe la partida dels xics, i bueno, ho entenc, però clar.
1: És habitualment una complicació, perquè clar, l'organització també la foto amb les dues parelles guanyadores, la masculina i la femenina.
0: I vol començar la final dels xics. Si ara reparteixen els premis per a les xiques, també endarrereixes la final dels xics. Però bueno, 2 hores i 6 minuts, eh?
1: Ja les tenim, a les 2 en la zona d'entrevistes. Jo crec que en un no-res anem a poder sentir a Ari Sánchez i a Andrea Austero, guanyadores així en València d'este Premier P1. En el retorn, 3 anys després del circuit de pàdel professional a la Comunitat Valenciana.
0: Per la porta gran,
1: intenció, i ho podem donar com a primícia de que l'any que ve el torneig, si tot va bé, es jugarà no en juny, sinó en juliol, i serà al Roig Arena i no així a la Fonteta.
0: Oh, pues espectacular,
1: Esta és la decisió que han pres esta setmana així els organitzadors de Premier Padel. L'any que ve el torneig no serà en juny, serà en juliol, i no serà en la Fonteta, serà al Roig Arena.
0: Pues increïble, esa notícia que ens està contant Luis Urrutia de cara a l'any que ve per a este Premier Padel P1. Estem pendents ja de que puguen parlar les campiones Sánchez i Austero, però la notícia
1: cansada,
0: Sí, la notícia que contava Luis, l'any que ve la intenció és que siga al Roig Arena. A veure si podem escoltar.
4: Ahí está. ¿Cómo le sienta?
5: Bueno,
4: a ver.
5: ¿Se escucha?
4: Si no,
5: no.
4: Te lo cambio por esto enseguida.
5: No se escucha. Ah, sí, sí, sí, sí. Uy, perdón.
0: Yo la escolte.
5: Buenas tardes a todos y la verdad que muy feliz de ganar y sobre todo de ganar un torneo en España. Había ganado algún torneo aquí en Valencia, pero hacía muchos años que no volvíamos y la verdad que la afición ha estado espectacular toda la semana, desde el primer día ha estado casi todo esto lleno.
0: Son los parables de Ari Sánchez.
5: De verdad, muchas gracias. Y nada, muy feliz. Después de muchos meses y muchos torneos, hemos vuelto a ganar un título. Veníamos ya mejorando. La semana de Roma fue muy buena y muy importante para nosotras. Ganar ese partido tan duro en semis de 4 horas creo que nos vino muy bien para coger confianza y saber que estamos ahí preparadas también de cabeza. Y nada, esta semana también ha sido espectacular. Felicitar a Andrea, que ha hecho un partidazo. Yo he tenido más baches, pero ella ha estado ahí todo el partido. Agradecer a todo el equipo, a Ángel, Tony, Óscar, que están ahí detrás siempre para apoyarnos y para exigirnos al máximo. Y nada, también agradecer a mi familia, amigos que han venido a vernos, que siempre están ahí también sufriendo en las buenas y en las malas. Y nada, muy feliz y ahora a disfrutar muchísimo de este título porque cuesta mucho ganarlos.
0: Bueno, pues estaban las palabras de Ari Sánchez y ahora es el turno para Andrea Austero. Mentioning the entire team, the family, the friends, everyone. Podem escoltar.
1: Andrea Austero, que estarà prou més comedida, prou més jove.
0: Sí, se nota, La veterania també en això, They were able to win,
4: now time to celebrate. En tuita paella, probablemente, a comer una paellita después. Aplauso también para la segunda campeona. Big applause for Andrea Austero.
0: Ahí está el aplaudiment de la Fonteta, era un Andrea Austero que ya agafa el micrófono.
4: Teníamos dos títulos antes, este es el primero y el primero que consigues en España. ¿Sientes que es uno que vas a guardar por el resto de tu vida en tu memoria?
6: Bueno, primero, hola a todos. Es increíble jugar aquí, desde el minuto uno estaban todas las granas llenas y al final a los jugadores es lo que nos motiva. Sí, bueno, muy, muy felices. Creo que esto refleja todo el trabajo, como ha dicho Ari. No se nos daba el título, pero bueno, creo que si seguimos creyendo, hemos tenido muchos baches en el partido, pero lo que tengo claro es que este equipo se caracteriza por animarnos siempre, por no dar una bola por perdida, aunque la táctica no nos esté saliendo bien. Feliz de jugar con la familia aquí cerca, que eso siempre es un plus, y espero volver el año que viene.
4: Happy to play in front of the entire family, and she was.
0: Bueno, pues espera, Estar de tornada cuando están a la Riguense les dos. Austero y Sánchez. Nuestras campeonas, nuestras reinas aquí en Valencia. Y ahí está el aplaudimiento.
7: Sí.
0: A los campeones.
8: Las palabras de Ari Sánchez y Andrea.
1: Ahí se van los jugadores, los ganadores de este título individual femení. Así en el pabellón de la Font de San Lluís, así en Valencia.
0: Bueno, pues
1: así que estem en l'interval entre la final femenina i la masculina. Ja veig el canvi de jutge àrbitre.
0: Què tardarà en començar la masculina, Lluís?
1: Pues jo crec que 7 o 8 minuts, perquè jo crec que en un no res ja van aparèixer els jugadors en la canxa i els espectadors tenen el temps justet per a anar al bany o a la cua del bany, perquè...
0: Igual no arribes al bany, no? Arribes a la cua
1: no,
0: i prou.
1: No. Sí, clar. No. Les cues també del bar que hi ha i poca cosa més. De fet, la majoria d'espectadors...
0: N'hi ha gent que prendre la decisió de si fa la cua del bar o la del bany.
1: Sí, sí. No, les dos no.
0: Les dos no se poden.
1: Les dos no. No. Sí, tens que fer una.
0: Clar.
1: Tens que triar.
0: Tens que prioritzar, eh? Sí. Bueno, pues...
1: si vols cap a dins o cap a fora.
0: Clar, buidar o omplir, no? És la...
1: Sí, és el tema.
0: És la situació. Bueno, pues d'ací no res,
1: així
0: començarà
1: no res.
0: La...
1: pista la buida en este moment. La música que continua tronant així en el pavelló i esperant que puguen aparèixer els jugadors per a la final masculina, parelles 1 i 2 del món, i que s'han vist les cares en tantes oportunitats, es coneixen tant, uh-huh, que pràcticament trobar alguna sorpresa tàctica en els encontres és un absolut miracle, eh? Perquè...
0: Mira, ens avisen de que comença en un minut, eh? En la televisió fica...
1: La retransmissió de la tele.
0: Sí, correcte. Que en 50 segons comença la retransmissió. La igual...
1: Però jo t'he dit que si no han aparegut encara jugadors. Mentre tant, t'he dit que estos jugadors, Coello i Tapia, davant de Galán i Chingoto, des de l'any 24 s'han enfrontat, bueno, no tinc quasi la quantitat, però jo crec que vora 30 oportunitats són els que
0: se coneixen. Mira, no, perfectament.
1: 35 oportunitats de les 35, Coello i Tapia han guanyat 22 i Galán i Chingoto 13 en esta temporada. Chingoto i Galán han guanyat més voltes, s'han enfrontat en 6 oportunitats, sempre en finals, i el head-to-head el va guanyant la parella Chingoto-Galán per 4 victòries a 2. Però l'última victòria ve del Major d'Itàlia just diumenge passat, perquè de Roma vingueren els jugadors directament a València, i la victòria va ser per a Coello i Tapia 7-5, 7-6, per 2-16-0. Però és que els 4 enfrontaments anteriors, Buenos Aires, Asunción, Miami i Gijón, els ha guanyat la parella Galán-Chingoto. Amb aquestes 4 victòries es col·locaven com a número 1 del món, i el número 1 del món li l'ha llevat Coello i Tapia. Però si avui guanyen Galán i Chingoto, tornen a ser número 1 del món.
0: Pues n'hi ha moltes coses en xoc, eh?
1: Sí, sí.
0: Més enllà del premi, del títol, de com parles d'aquest número 1 del món, i els precedents de lo que parlen, Lluís, és que arriben en millor dinàmica Coello i Tapia, però sí, tot pot canviar.
1: Però ja dic que dels últims 5 enfrontaments, quan ja veig per ahí a Alejandro Galán i a Federico Chingoto, els que els van a fer la presentació en un no-res així en el pavelló. Ja el veig en la mateixa zona en la que han fet l'entrevista a la parella femenina i van a incorporar-se a la seva zona. Dos xiquetes ja els esperen per a acompanyar-los de la mà. Són els caps de sèrie número 2. Han jugat 47 tornejos junts des de que varen debutar en Puerto Cabello, en Venezuela, el 31 de març del 2024. Han guanyat 17 títols en 47 tornejos. El total de victòries són 181, per només 31 derrotes. Ahí els tenen Alejandro Galán i Federico Chingoto. Galán donant records a LeBron en cada pas que dona.
0: Pues Luis, anem a tornar de seguida perquè anem a fer una xicoteta pausa. En quant a la Fórmula 1, la notícia és que acaba de retirar-se Kimi Antonelli, resten 3 voltes, acaba de deixar el Virtual Safety Car, està primer Hamilton, segon Russell i tercer Norris, són les 4 i mitja, tornem de seguida en la final masculina en el Premier Padel P1 a la Fonteta.
3: L'esport per a Tocha, punt a punt.
7: Diuen que comencen en lluny, però se senten molt abans. Es veuen, es disfruten, es viuen. Perquè hi ha experiències que no es poden contar. Les has de viure.
0: 4 i mitja, tornem de seguida en la final masculina en el Premier Padel P1 a la Fonteta.
3: L'esport per a Tocha, punt a punt.
7: Diuen que comencen en lluny, però se senten molt abans. Es veuen, es disfruten, es viuen.

0: Tota la emoció de l'esport es viu ací, en A Punt Ràdio.
1: De la mà de Luis Urrutia, Manolo Montal i tot el seu equip.
2: Vols que la teva empresa siga part d'esta experiència?
1: Els nostres agents t'ajudaran a planificar la teua campanya per a aconseguir la màxima eficàcia i notorietat.
0: Vibra amb els esports d'A Punt, connecta amb l'audiència i arriba al cor dels aficionats.
2: Anuncia't en els nostres esports. Anuncia't en A Punt Ràdio.
3: Escriu-nos al correu publicitat@apunt.es.
2: Juga amb nosaltres esta temporada.
1: Punt a punt.

0: 4:32, i com estàvem contant de Montmeló, la notícia és que quan Antonelli havia passat a Russell, el seu company, ha trencat i, per tant, té que abandonar de moment la carrera Kimi Andrea... Bueno, de moment no. Té que abandonar la carrera Kimi Andrea Antonelli, l'italià, que està en un moment espectacular i que, de moment, pues, deixa a Hamilton com a primer, Russell segon i Norris com a tercer. Tornem, Lluís, a la Fonteta, perquè ja estan els jugadors preparant-se per a la final.
1: Ahí está la fotografía de rigor de las dos parejas en el mig de la cancha, Alejandro Galán y Federico Chingoto. Es quedan per hacer el sorteo los dos jugadores españoles, mientras el argentín se va cap al fons, per un costat Tapia, per l'altre Chingoto. Y ahí el sorteo que se executa. Ale Galán que mira, Chingoto.
0: ¿Están haciendo el sorteo y le preguntan Mundo o qué? O sea, como si fuera si la, volen, la cara o creu.
1: Si volen traure o canviar de costat.
0: Sí, però en comptes de cara o creu, deia Mundo o no sé què, ha dit.
1: Sí, no sé. Tindrà una moneda especial.
0: Clar, sí, sí, això deia. Però és que no havia escoltat l'altre.
1: Tindrà una moneda especial. Hi havia un jutge àrbitre, un gran José Babenajes, en la, que també era àrbitre mundial, i que en el sorteig... Ell tenia una moneda. La moneda era de 2.000 pessetes. Ell tenia una moneda de 2.000 pessetes i li deia a cada una de les dues parelles: dime en euros la quantitat més a prop del valor d'esta moneda.
0: Jo no us ho sabria dir.
1: I la parella que més acostava era la que triava. En volta de fer llançar cara o creu, pues ell portava la moneda de 2.000 pessetes.
0: Si algun dia me passa, Lluís, quin és el valor en euros més proper a les 2.000 pessetes? Per si algun dia me fan aquesta pregunta.
1: Pues 12 euros.
0: 12?
1: Sí.
0: No, per anotar-ho, si algun dia me passa.
1: Sí, sí. I qui se quedava, la xifra que donava més a prop dels 12, pues era qui triava. Per a que veig, és el món arbitral, eh? No és sol en el futbol, eh?
0: Sí, sí. Bueno, pues escalfant estan, eh?
1: Sí. Ahí estan. Calfant en la pista. Mentre els espectadors ja van tornant. És la salutació per a Tapia, banderes argentines que també estan eixint en el pavelló. Si abans parlàvem de que era una jugadora jove al costat d'una veterana, així estem parlant de dos jugadors espanyols al costat de dos argentins. Els que vesteixen de blau fosc o de negre, jo crec que és blau, però l'especialista en colors eres tu. Són Chingoto i Alejandro Galán.
0: El roig està claríssim.
1: Sí, mentre que
0: els que vesteixen de...
1: Bueno, el roig està claríssim, per a mi és taronja, però és possible que siga roig.
0: Ah, jo, pues, jo te diria que és roig, eh?
1: En pantaló blanc són el rei Arturo Coelho. Quan hi ha divisió d'opinions per a Galán, eh?
0: Normal.
1: Quan l'han presentat, divisió d'opinions per a Alejandro Galán.
0: Jo crec que és blau molt oscur, eh, Lluís?
1: Sí.
0: Pensa que és blau molt oscur. Estem en l'últim volta, del Gran Premi de Montmeló, i la notícia és que també abandona Leclerc. Així que...
1: Què està passant avui?
0: No ho sé, no volen córrer, Lluís, però...
1: És cabecina, no, este circuit?
0: Sí, sí, sí. Són hasta 7 els pilots que han abandonat la graella en el dia d'avui. En la carrera estem en l'últim volta i va guanyar Lewis Hamilton.

0: I Sainz entrarà en els punts?
1: Està 12. No.
0: No.
1: No entrarà. No entra. Està 12. Ahí està. Bandera a quadres. I la victòria espera Hamilton en Montmeló. L'anglès que guanya la carrera. Segona posició per a George Russell. La tercera per a Lando Norris. Fora del podi es queda Verstappen. Tornem ahí, Lluís.
0: El resultat final de el Gran Premi de Fórmula 1, el Gran Premi d'Espanya, que es corre en Barcelona. Mentre veiem la imatge de el preparador, quina evasió s'emporta, El preparador de Chingoto i de Galán.
1: Seriós,
0: Jorge Martínez, després de tot el que li va passar en la jornada ahir, del desplante que li va fer, li va fer la cobra, però en este cas en no voler donar-li la mà.
2: En un minuto dará comienzo el partido.
0: Juan Lebrón, y es que se emporta la ovación del día. Juan Martínez, Jorge Martínez en la banqueta de Galán y Chingoto. El mite Gustavo Prato. Mira si tiene que ser Bo Prato para atiendre una academia de pádel y que funcione en Valladolid. La seua academia está en Valladolid.
1: Bueno.
0: Y ahí diu que qui vulga entrenar con él se'n va a viure a Valladolid.
1: Veure,
0: totes estes estrelles del pádel se'n van a viure a Valladolid per a entrenar en l'acadèmia de Prato.
1: Jo penso que tampoc se viu mal en Valladolid, El de ver és que no és València, Lluís, però sí. Fa més fresqueta en
0: l'hivern. No, però és el epicentre del pádel mundial és Madrid.
1: No, no, clar.
0: En Madrid és on van tots a viure, a entrenar, a treballar. Són moltes les acadèmies que hi ha en la capital d'Espanya. I és la zona on realment està la part principal del pádel mundial. Però Prato diu que no, que ell a Madrid no se'n va.
1: Tenia massa gent, no?
0: Que qui vulga vore'l, que en Valladolid. I per exemple, Edu Alonso anà cap allà. Estigué vivint mesos en Valladolid mentre treballava en la seva escola. I la veritat és que és un super prestigiós tècnic en això del pádel. Bueno, pues tot preparat, va començar el partit, va començar la gran final del quadre masculí d'este Premier Padel València 2026.
1: Ahí veiem a Chingoto en la seua pala, passant-li el paper al mànec, per a secar-lo lo màxim possible. I veiem a Jorge Martínez, que Lluís, igual és una pedrada meua, per d'una retirada a Suso García Pitarx. No sé si estàs d'acord amb mi.
0: Sí,
1: un aire,
0: sí, sí.
1: Un aire a Suso.
0: Sí, un aire el té, sí. Ese moñet,
1: sí.
0: Ese flequillo que hi hagués, sí, per la front.
1: Correcte.
0: Pues va a començar el partit. Hi ha molta emoció en la graderia de la Fonteta, Molta emoció, moltes ganes de veure este partit per a l'afició al pàdel en València.
1: Moltes hores esperant este partit, Lluís.
0: Sí.
1: Que va a començar.
0: A les 5:20 de la vesprada comença el partit. El servici espera Federico Chingoto. L'ordre donada per el jutge àrbitre del partit. Están jugando desde el choc de volés. Mira cómo aparece Chingoto. Se tira una miqueta cap arrere l'argentí Chingoto. Y es produeix la errada. Amb la seua dreta, Federico Chingoto, la estabella en la xarxa. Es el 0-15.
1: Pues ahí tenemos el primer punto.
0: Queden clar que clars favorits Cuello y Tapia, ¿no? ¿O no?
1: Yo creo que per dinàmica sí, però tu eres el que entens més, Lluís.
0: Pues si me preguntes a mi,
1: jo te deixo a tu.
0: Claríssims, sí. Favorits,
1: Bueno, pues me sumo,
0: Cuello y Tapia, per com està la pista, perquè la pista, mira quina errada ara de Chingoto, 0-30. Te dic que la pista li afavoreix moltíssim a la paella Cuello Tapia. És una pista hecha, sembla aposta per a Deix. El primer punt ara per a Galán i Chingoto. 15-30 al marcador. Ahí está jugant la Chingoto. Juga creuat, alça en la pilota, Galán que bola, va a buscar la Tapia i jo crec que no l'ha tocada. Jo crec que Tapia no ha tocat aquesta pilota, 30 iguals. Però mira en quin iguals. És el kick de remat per part d'Alejandro Galán, que fa que la pilota en quan pica en terra i toca el cristall se'n vagi cap amunt com si siguera un coet.
1: Demanava pilota, eh? Chingoto. Sí, sí.
0: Allà va a buscar i el 40-30. Que puja el marcador. 40-30, avantatge per a Galán i Chingoto, la primera del partit. I així tanquen el joc. Així guanyen el primer joc, remuntant un 0-30, Alejandro Galán i Federico Chingoto.
1: Bueno, pues de moment... Comença pegant primer ixe Galán Chingoto, eh?
0: Així que del 0-30 refan bé de les dues errades de Chingoto. Fins ara Alejandro Galán, 0 errades en el partit. Mira, acaba de veure com Galán li pega un glopet a una bebida energètica d'estes que parlaves.
1: Sí? Pues mira, ahí sí. Estava.
0: Just abans d'eixir a la canxa, un glopet. És molt gran, Alejandro Galán.
2: Al servicio Arturo Coello.
0: Vale. Este primer punt que guanyen Coello i Tapia.
2: 15-0, 15 love.
1: S'ha precipitat Galán ahí o no?
0: Sí, una miqueta. Una miqueta de precipitació per part de Galán, que sap que necessita arriscar al màxim. Dona la sensació, o ahir ens dona la sensació de que té algun problema físic en el genoll dret Federico Chingoto i que això exigís el doble per a Alejandro Galán. Perquè sembla que la mobilitat, que és el fort de Chingoto, no està garantida amb aquesta situació del seu genoll.
2: 40-0.
0: Mentre el punt que tornen a guanyar Arturo Coello i Tapia amb 40-0 al marcador. Allí li alcen la pilota a Tapia i este no perdona. La rematada d'Alejandro Tapia i l'empat a un que puja al marcador.
1: Quina potència.
0: Espectacular, eh? Així que empat a un. El servici és per a Alejandro Galán.
1: Que tindrà que tornar a intentar.
0: Sí, sí. El primer no ha entrat. I ahí tenim el exemple de pàdel modern. Entre estos quatre jugadors, els quatre avant, els quatre a la xarxa per a buscar el xoc de bolers. I finalment l'erra Arturo. Coello l'envia molt fora, eh?
1: Sí, sí.
0: Errada clara d'Arturo Coello per al 15-0. En este pàdel, en esta pista, és molt difícil fer un break.
2: Out.
0: Perquè la pista és ràpida. Ara tornen a errar, 30-0. La pista és ràpida, però no és rapidíssima. Juan Cabrera ahir la batejava com una pista intermitja. Però que afavoreix molt la volea.
2: 40-0, Fortiló.
1: Bueno, 40-0
0: moment... el marcador.
1: Directe, sea, a l'1-2.
0: Sí. Liquidant el joc a tota velocitat. Allà va Alejandro Galán, el servici i la rematada. Oh. Sense donar cap espai a la improvisació. Jugadors que s'embaten a la zona de banquetes. 2-1 en el marcador.
1: Quina manera de començar per a Galán i Chingoto, que com estàvem parlant, tenen que donar el 200%. No arriben entre cometes com a els favorits després de lo que va passar a Itàlia, a Roma. Vam a veure si podem escoltar a Jorge Martínez.
3: Está bien.
1: Bueno, está bien, está bien. Jolly antes, vamos a jugar un poco más atrás. No sé si es exactamente lo que habrá dicho, pero Lidia Chingoto está bien, está bien. No sé si en referencia a esos problemas físicos que dices, Luis, que puede tener, sí, el, bueno, argentí.
0: Mentre tant, se acosta a esta cabina de retransmisión, si le lo acreim, el director de competició de la Federació de Pàdel de la Comunitat Valenciana, el seu director esportiu i responsable també de la zona de tecnificació de Cheste, Javi Sánchez. ¿Qué tal, Javi? ¿Cómo estás, compañero?
3: Buenas tardes, compañero.
0: ¿Preparado para decirnos quién va a ganar este partido o no?
3: No estoy nada preparado para decirte este pronóstico, pero sí que estoy preparado para decirte que la teta es algo espectacular.
0: Nos encanta, que vuelva al pádel. Tres años de ausencia han sido muchos, y las ganas que tenía la gente de Valencia de que volviera el pádel de máximo nivel. He notado tanta tensión en el inicio, antes de que empezara este partido, las ganas que tienen de ver este Chingoto Galán contra el gran Arturo Coello, que fíjate ahora cómo la vuelve a jugar. Y esto es magia. Esto es magia. Espectacular, Javi.
3: Bueno, creo que estamos en un siguiente nivel desbloqueado en cuanto a nivel de pádel, que estamos teniendo la suerte de vivirlo aquí en primera persona en la Fonteta. Ojo, porque ahora parece que todo el mundo está de pie. Creo que ha salido Chingoto por una pelota por tres y ha tenido un percance.
0: Pues anem a veure, porque está Chingoto agenollat y es el genoll dret, ¿eh?
1: Lo que parlaven, Luis.
0: Sí. I la no gent... estava bé del genoll dret. Jo ho hem advertit abans de que començara el partit. Té problemes des de fa algun dia.
1: Però és que ha forçat moltíssim.
0: Federico Chingoto en el genoll dret. I tinc la sensació de que no va poder continuar, eh? Però acaben de demanar fisio. La pinta que té Chingoto s'ha llevat la protecció de la muñeca de la pala. Se'n va a seure. Y el fisio y toda la pinta de que así se acaba la final, ¿eh? Pero, en fin, esperaremos, ¿eh? Porque ya, ya venían problemas en ese genoll dret. Federico,
1: no, se va maleint, ¿eh? Chingoto.
0: Sí, sí.
1: Se le llegien els llavis, ya, en una expresión.
3: Una gran lástima, ¿eh? Porque ahora mismo está todo el mundo preparado para vivir una jornada increíble. Ha sido el partido de las chicas definido en tres sets, y ahora, pues, ostras, este es el partido quizá más esperado de toda la semana, no, de todo el año. Pareja 1 contra pareja 2, cuadro masculino. Es cierto que Galán Chingoto tuvieron cuadro durísimo ayer, no hace falta hablar del partido contra LeBron Osburger. No olvidemos el viernes contra Tino Livak y Chozas, también durísimo, tuvieron que remontar. Quizá esto le está pasando factura al bueno de Fede Chingoto.
0: Bueno, la semana para el pádel valenciano, ¿qué?
3: Bueno, pues creo que esta es la semana fantástica del pádel valenciano. ¿Por qué? Porque al final es una fiesta. Es una fiesta de llenar la Fonteta, de motivar a todo tipo de aficionado al pádel, tanto desde los niños, como los veteranos, como los adultos, como los amateurs, como los profesionales. Creo que es una manera de aglutinar toda esa pasión por nuestro deporte que se transmite tanto dentro de la pista como en todos los aspectos, tanto en clubes que están llenos, tiendas, monitores, clases, y todo es gracias a esto.
0: A que tenemos aquí este ejemplo. Bueno, y nuestros niños en Cheste, que es el centro de tecnificación del pádel, está este trabajo exclusivo que realizas junto con la federación para que los mejores niños en edad escolar trabajen en forma de internado, ¿no? En este centro en Cheste, que vivan allí y que tengan entrenamientos mañana y tarde, y en un año crezcan una barbaridad, ¿no?
3: Bueno, pues sí, Luis, mira, justamente este viernes pasado fue la graduación de los chavales de cuarto de ESO, lo cual me llena mucho de orgullo. Es como cerrar una etapa, emociona incluso verlos cómo van creciendo y cómo maduran, cómo mejoran tanto dentro como fuera de la pista. Y es cierto, ahí están los mejores. Ahora mismo somos 10, al año que viene entra una incorporación nueva, que es Tello Buitrón, que es número 1 de España, de la FIB, de todo. Y ese es el perfil que queremos. Ahí estamos los mejores, con las mejores herramientas, entrando día y tarde. Así que bueno, muy contentos. Última semana de curso la semana que viene, así que estamos ya cerrando casi el chiringuito.
4: Bueno, ahora hay que continuar trabajando. Bueno, Javi, gracias por acompañarnos en esta cabina, gracias por subir hasta aquí. Esperemos que el partido pueda continuar, que si no, no nos habrá durado 7 minutos, ¿eh?
3: Bueno, yo te dije que vendría a la final de los chicos. Bueno, espero que no, de verdad, te lo digo con la mano en el corazón, porque me gustaría vivir todos juntos un partido como el que todo el mundo esperamos. Seguro que Chingoto es el más fastidiado de todos. Estoy viendo la Fonteta, no hay una silla naranja libre. Por favor, yo sé que Chingoto va a hacer lo máximo, no, lo siguiente por estar. Es cierto que también la temporada es larga, vienen muchos torneos por delante, han venido muchos torneos por detrás, tiene a los número uno del mundo enfrente, hay que valorar, hay que ser frío.
4: Pues vamos a ver cómo se decide. Javi, gracias. Compañero, un abrazo.
3: Un abrazo, compañero, volvemos.
4: Gracias, Javi Sánchez, que nos acompaña, el responsable de formación, el director esportivo de la Federación de Pádel de la Comunidad Valenciana, mentre Salsa, Chingoto, es coloca la zapatilla. No sé si es el Genoi o el Turmell el que le han tractado.
1: Yo pensé que es el Genoi, per la manera que sí. Estaban tractando la camadreta, semblaba sí, que era con més Genoi.
4: Con que se ha llevado la zapatilla, ¿no?
1: Ah, bueno, sí, claro.
4: ¿Saps?
1: Bueno, ahí veiem peluches de Super Chingoto. Està llogant-se els cordons, com dius, Luis. Jo crec que ho va intentar, eh?
4: I torna a canxa, eh? Ahí está. Mira quina ovació de la Fonteta per a Federico Chingoto, que torna a canxa. Altra cosa és a veure com torna, eh?
1: O lo que dura.
4: Torna a canxa, Chingoto. Altra qüestió és veure com torna. Però bueno, sembla que el partit es reprendrà. Y de la cancha era Chingoto para donarle algún esparadrap o alguna cosa de China.
1: Le preguntaba
4: Alejandro Galán, le digo que te que votar.
1: Le preguntaba Tapia.
4: Y mira,
1: ¿eh?
4: Quina evasió se importa de el pabellón municipal de la Font de San Lluís, de todos los espectadores que ya sí capa Federico Chingoto. Bueno, pues refresquem el marcador porque fa 5 minutos que el partido está parado. Galán Chingoto dominen 2-1. Primer set. Amb 15-0, servici per a Tap, per a Coello. I el punt que cau també del costat del jugador nascut en Valladolid.
1: No dona bona sensació Chingoto, eh?
4: No, no, no. Amb 30-0 al marcador, ahí tracta de fer el Willy, jo crec que ja en plan exhibició Alejandro Galán.
2: 40-0.
4: Perquè sap que no tindran massa opció en este partit. 40-0. Ara servix, arracona la pilota, impossible per a Galán. Joc en blanc per a Coello i Tapia, que no s'han descentrat en absolut en esta interrupció que han tingut en l'encontre.
1: Bueno, pues 2-2, Luis.
4: 2-2. És el que tenim en el marcador. Empat a 2. Coello, Tapia, Galán, Chingoto, parella 2, parella 1 del món. Però amb els problemes físics per a Federico Chingoto, que ara erra, amb la qual cosa puja el 0-15 al marcador. Mira com li ajuda Alejandro Galán, ocupa l'espai de Chingoto, la rematada la trau per 3.
1: Oh.
4: Va. El 15 iguals, mira com li ajuda Galán.
1: Sí, això anava a dir de Luis, que parlaves de que ja abans de començar el partit pues semblava que Galán tindria que fer el doble, pues té que fer el triple, eh? En el dia d'avui.
4: Té que jugar 75% de pista Alejandro Galán davant de l'inferioritat física de Chingoto. Amb 15 iguals en el marcador. Allà està el xoc de bolers entre els dos jugadors espanyols. Galán enfront de Tapia, la pilota a línia de fons a la que no pot traure Tapia, i és el 30-15.
1: No se van a rendir fàcil, eh? Ahí Galán i Chingoto, que com dies, Galán, si n'hi ha un dia que té que jugar al 200% és avui.
4: És avui, efectivament. Si vol guanyar, y recuperar el número del monte que será en el día de hoy. 30-15 al marcador. La pilota que queda franca per a Ale y no perdona la rematada del madrileño per al 40-15. Ya está la pilota en movimiento. Mira quina jugada més espectacular. Allà plega Xingoto. Xingoto, la rematada que ven en canvies de costat. Però com bloqueja això Galán. Buah. Quin bloqueig d'Alejandro Galán. Impressionant Galán. La pilota que queda de nou per a Tapia. Tracta de jugar la contraparet lateral d'esquenes. Es queda curt el joc per a Galán i Xingoto.
1: Que barbaritat de punt.
4: El 3-2 que puja al marcador. Per Alejandro Galán i Federico Xingoto, jugadors a la zona de descans.
1: Que barbaritat de punta acaben de veure, Luis.
4: És que ningú no volia perdre això per algo.
1: No, no, i és una final, i és una final per algo, clar. És una final per algo, clar.
4: Són les parelles 1 i 2 del món per alguna cosa. Ahí están Jorge Martínez i Ale Galán. Els dos girats cap al costat de Federico Xingoto.
1: A veure si podem escoltar a Prato.
4: Vinga.
5: Amadale, dale, que queda tiempo. Y ahí va a sufrir más. Si va la primera, si va muy larga, me gusta. Pero si no, es la de Clara. Pumba. ¿Sabes? Va, vamos ahora, ¿eh? Va.
1: Vamos al saque. Li donava indicacions dient-li que ahir van a sofrir més. Ahir va a sofrir més. I està ahí, eren les indicacions de Prato. A Tapia, que és l'últim en entrar per aquesta parella de Tapia Coelho a la pista. Però, evidentment, suposa, Luis, que buscaran a Xingoto.
4: Clar que sí. És lo normal. 3-2 en el marcador. Si estiguera así, Juan Lebrón diría al pecho, al pecho.
1: O algo pichor.
4: 3-2 al marcador. Mira la rematada ahora, sense pietat, de Tapia. Cap al costat de Federico Xingoto per al 15-0. La pilota que torna a estar en moviment. Mira la rematada i ara la casa Xingoto, Se n'ha vingut Xingoto cap a la zona de la xarxa per a recuperar aquesta rematada i treure-la de la pista per al 30-15. Perdó, per al 15 iguals.
1: Per a dir-li a Tapia la de... Jo també sé jugar això,
4: Sí, sí. ¡Eh! 15 iguals al marcador. Esta se'n va fora al 30-15. Per davant... Coello y Tapia en este sisè joc de la gran final del cuadre masculí de este València Premier Padel.
2: 40-15. 40-15.
6: Seguimos.
4: 40-15 després del resto directament fora d'Alejandro Galán.
1: Seguimos.
4: No els trauen de la zona de la xarxa als jugadors que vesteixen, no sé si de roig o de taronja.
1: És que depèn de la llum, Te ho dic en serio. Sí.
4: I mira, Tapia, sense pietat, cap al costat de Xingoto, empat a 3.
1: De prop és roig, de lluny és més taronja.
4: Sí. Jo que estic lluny...
1: El vols taronja, no? Taronja. Sí. En els plànols curts de televisió és roig.
4: Sí. Però, en fi, ja saps que sobre esta qüestió no te portaré la contrària. Perquè sé que per a tu hi ha colors que per a mi no existeixen. Empat a 3 al marcador. Allà va jugar el creuat, que ara se li queda curta a Xingoto. L'envia a la xarxa 0-15.
2: 0-15. Club 15.
4: És el setè joc d'este primer set. Ja saps que hi ha una llegenda sobre el setè joc, que són normalment es desequilibren els sets. 0-15 al marcador. Des de la zona d'atac estan Xingoto i Galán. Quina bola acaba de traure
0: Coello, segona oportunitat per a Galán, ja ara no perdona. I ara no la perdona Alejandro Galán, però quina bola havia tret Coello.
1: Li demana disculpes, Galán, perquè ixa bola anava, no sé si a les cames de Coello o al cos, al cos directament de, sí. de Coello, i li demanava disculpes Galán,
0: LeBron haguera dit malament, tendria que anar al pit.
1: No, o l'he dit molt fluix, ja s'ha demanat.
0: Molt fluix, eres un fluixet. 15 iguals en el marcador. Jugant en la zona de servici, Tapia, Tapia que la remata. Allà va a votar Alejandro Galán, però toca la xarxa. Touch.
6: 15-30.
0: Ha tocat la xarxa, 15-30. Atenció, perquè Coello i Tapia es col·loquen per davant en este setè joc. El servici per Alejandro Galán. Pilota en moviment. La buscarà de nou en la zona alta Chingoto. Uf, li la tira el cos,
6: 30 iguales.
0: I xiula la graderia, que no li agrada el que acaba de fer Federico Chingoto, de tirar-li el, sí. el cos al seu compatriota.
1: A Tapia, sí.
0: Tapia. Però d'immediat els xiulets es converteixen en aplaudiments.
1: No pot estar més igualat, Lluís.
0: 30 iguals, 3-3, 30 iguals. Final del quadre masculí d'este Premier Padel València.
6: 40-30, 40-30.
0: Ara erra en el seu colp, que bé ho ha vist Galán, com l'ha deixada passar, perquè anava amb massa força i se colpeix per part de Tapia. 40-30 al marcador. Han voltejat este joc Galán i Coello. Galán i Chingoto que guanyen. Galán i Chingoto guanyen el joc, aixina que se'n van cap a la cadira del descans. 4-3 al marcador, encara sense cap break en el partit.
1: Pues igualadíssim, el partit de moment en el 3-4 en quant a xocs, en este primer set en el que portem ja, bueno, pues 23 minuts, és de veres que en un xicotet paró per aquests problemes físics de Chingoto, que sembla que poden haver quedat en res, perquè de moment Chingoto està bé. A veure si podem escoltar a Jorge Martínez.
0: Jorge Martínez Fenting también el globo.
1: Sí.
0: Y es que el deben de mejorar, el globo debe de ser más profundo.
1: Y Día Galán, es el momento del partido, va a llegar Día Galán a Chingoto, cuando sonaba el Será perquè ti amo, a tota pastilla. Y ahora ya torna el 2-2, Luis.
0: Amb 4-3 al marcador, Alejandro Galán y Federico Chingoto per davant, pero estem encara sense breaks en esta final masculina del Premier Padel València. Després de la victòria d'Ustero i de Ariadna Sánchez en el quadro femení. En joc el primer punt d'este vuitè joc, que conclou amb la rematada de Tapia. Tapia no perdona per al 15-0.
6: 15-0. 15-0.
0: De nou el servici per a el jugador renascut a la localitat argentina de Catamarca. Trau Tapia i ara s'enganya Arturo. Coello busca el xancletazo directament cap a el cristal del fons. 15 iguals. Té una força sense mesura. Ara qui l'envia llarga és Chingoto, 30-15.
6: 30-15.
1: Se li escolta, a Chingoto protestar.
0: Sap que és una errada poc habitual. 30-15 al marcador amb el servici de Tapia. Allà va la volea de Galán, magnífica. De revés cap al cantó, impossible per Arturo Coello. 30 iguals.
1: Que barbaritat.
0: Com ha raconat ixa pilota que no ha pogut traure la dreta de Valladolid. 4-3, Galán Chingoto, 30 iguals. Punt superimportant. El que tenim a continuació. Ja van a buscar a Chingoto, que es queda endarrerit i erra. Ha errat Federico Chingoto amb la seua dreta, l'envia al cristall.
6: 40-30, 40-30.
0: Respiren Coello i Tapia i tots els seus seguidors, que són legió, els que tenim en la jornada d'avui així en la Fonteta. 40-30 en el marcador. Opció d'empatar a 4 per Arturo Coello i per a Tapia. Ja vola la pilota fins que aplega al revés. Però com es fa això? El revés de Coello, que és una rematada, és una volea smash de revés, que torna a la zona del cos de Chingoto.
1: No se pot tindre tanta força, Luis, en un revés.
0: És impossible. Jo no ho entenc. Empat a 4. Així que el servici ara de gran complicació espera Fede Chingoto. Se'n va cap a la part davantera, no els trauen. Continua jugant Chingoto amb Tapia. I finalment apareix el revés d'Alejandro Galán. Volea guanyadora per al madrileny, 15-0. Alejandro Galán és un jugador superlatiu. És una autèntica meravella per al jugar. És la figura icònica del pàdel espanyol. I per què no dir-ho també del pàdel mundial. Ja hi el tens. Mira com remata Alejandro Galán per al 30-0.
1: Si parlem de potència, també tenim que parlar de Galán, eh? Mm-hmm.
0: Encara que així també hi ha tècnica, eh? Això no és sols potència. Mm-hmm. També com gira la muñeca per a donar-li ixe efecte que provoca que guanyi el punt. 40-0 al marcador. Volen liquidar el joc amb velocitat Galán i Chingoto. El servici de Chingoto i no deixa res Galán, que han sigut 4 winners este joc.
1: Sí.
0: No, vaja, si no han sigut 4 winners per ben poc, per a
1: ficar el 4-5,
0: este 5-4 que acaba de pujar al marcador. Galán i Chingoto per davant. Continuem sense pilotes de break en el partit.
1: A veure si escoltem a Prato. A veure si podem escoltar un poquet més. Estamos bien y vamos al saque. Parlava també de les volees Prato, donant indicacions als seus jugadors, a Coello i a Tapia, que ja li xoquen la mà a Prato i van dins de la pista.
0: Tenim voles noves. Pilotes noves per a este dècim joc del primer set. Restaran Galán i Chingoto per a guanyar esta primera mànega. Al servici, Arturo Coello. En tota la emoció que ja l'agradaria, des d'on es demana silenci per a la concentració dels jugadors. La rematada de Coello. Allà va a buscar-la. Jo crec que sí que la toca Alejandro Galán. La erra ara Arturo. I anem a veure quina és la decisió que pren l'àrbitre, perquè és possible que hagi tocat la red.
6: 15-0, 15-love.
0: Pues la decisió és que sí que l'ha tocada.
1: Sí.
0: Ahí sí que el punt espera Chingalán. 15-0 al marcador.
4: El servici per a Coello. Mira amb quina força se'n va cap a dalt Federico Chingoto, i la rematada de l'argentí per al 15 iguals.
1: Està bé, eh?
4: Com està la graderia? 15 iguals. El servici espera Arturo. La rematada, ja va la pilota de Tapia i la casa Galán. Galán acaba de casar una pilota impossible i de revés la treu de la pista.
1: Que barbaritat.
4: 15-30, es col·loquen a dos punts del set Chingoto i Galán. I és que la pilota no ix massa, eh, en esta pista. Cal pegar-li perfecte. Acaba el punt, la pilota que torna a alçar, ara la torna a volar. Tapia i la guanya. Esta sí. Esta sí, Tapia. Per al 30 iguals. Servici per a Coello. La pilota que és, ja va, la rematada de Arturo, la pilota que ha botat. Ha botat en la part alta de la paret lateral i se n'ha tornat cap a dins de la pista quan Chingoto ja l'esperava fora.
1: Oh.
4: Una certa dosi de fortuna també.
1: Sí.
4: Ara també per a Arturo Coello. 40-30.
6: Primer servicio.
4: Hi ha primer servici perquè ha fregat la cinta. Tindrà que tornar a traure Arturo Coello i ara erra Galán. La volea de dreta d'Alejandro Galán se va directament cap a la reixa. 5 iguals.
1: Jo crec que s'ha omplit un poquet de bola, no? I Galán s'ha precipitat en una acció en la que pujava a la red.
4: Té més remei que arriscar amb un to, eh?
1: Sí.
4: Anada la situació de Chingoto. Allà va de nou a buscar-la. La rematada de Galán. Aplega Chingoto. Chingoto que la deixa. Per a la rematada. I no pot aplegar. Aixa pilota Galán. 0-15. Estem veient els millors minuts del partit. Els moments més espectaculars d'esta final masculina del Premier Padel València.
1: Oh, semblava pràcticament impossible aquesta pilota, eh?
4: Sí, sí. 0-15 al marcador. Al servici Galán, que sap que no pot perdre este servici. I ara ho equilibra. 15 iguals. 15-15. Empat a 5, 15 iguals. Més equilibri impossible. Al servici Galán. Aquí trau Galán i el resto se'n va fora. El com del resto de Arturo Coello, que se'n va directament fora. 30-15. Mira com bloqueja, eh? Quina manera de bloquejar per part d'Arturo Coello. Finalment li alcen la pilota i la torna a traure. Com té dominat este cop de revés des de la xarxa Alejandro Galán. 40-15.
6: 40-15, 40-15.
4: És impressionant. A quina alçada agafa la pilota el madrileny per a traure-la de revés de la pista. 40-15 al marcador. El servici de nou per al cop de Coello a la cinta. A la cinta, 6-5 al marcador. L'avantatge que torna a ser de Galán i Chingoto. No hem tingut cap break, Salva, però jo crec que tampoc hem tingut cap pilota de break, eh?
1: Jo no la recordo, Luis. Jo no la recordo. Però tot això està sent molt igualat, eh? A veure... Jorge Martínez, no? A veure si el podem escoltar.
7: Sí.
1: Córtenme la gasolina, yo creo que a Jorge Martínez. Pues es que el ambiente es espectacular, Luis. Es que no os deis escoltar a Jorge Martínez en claridad.
0: Pero no para, ¿eh? Te donan órdenes.
1: No, está ahí a tope. Sobre todo en Galán, ¿eh?
0: Ah, y los súper receptivos que están en jugadores, ¿eh? Que a tres voltes están con mirant cap a Trelló, però en este cas veus com es giren cap a la zona central per a des d'ahir poder sentir bé al que diuen el seu entrenador. Bueno, pues es reprendrà el partit, 35 minuts de final, así en el punt a punt en Apunt Ràdio, vivint esta final del Premier Padel València. 6-5 al marcador estan guanyant Galán i Chingoto a Coello i Tapia en el primer set. En la final femenina, en tres mànegues han guanyat Ari Sánchez i Ustero. Estan restant altra volta per a guanyar el set Galán i Chingoto. Allà va Galán, que guanya la posició, col·loca la volea de revés i la guanya. Li la tira al cos a Coello, 0-15.
6: 0-15, lo 15.
0: El servici que torna a ser per a l'argentí Tapia. Allà va el xoc de volers, però que estan jugant a les pales de la platja.
1: Sí, sí, era tal qual, eh?
0: I finalment la errada de Chingoto. Per al 15 iguals.
1: Era una mescla de pales de platja i ping-pong, Luis.
0: Sí. El ping-pong es bota la pilota, no? De la tens que deixar botar.
1: Sí, sí, sí.
0: Però
1: per la velocitat, eh?
0: Botar, sí, sí, sí, sí. Per la velocitat, sí. Ara torna errat Chingoto, 30-15. Jo crec que este set mereix un tie-break. Torna a servir l'argentí Tapia.
6: Gracias, por favor.
0: En quant el públic que plena fins les vores. La Fonteta. I ara és mucho tú el que li diu Coello a Tapia, frase que tots entenem, 40-15, perquè tots saben que vol dir mucho tú, no?
1: Sí.
0: Ara Galán, la rematada, 40-30. L'esmash de Alejandro Galán, que retalla la distància en el marcador, 40-30. Ja trau, quina habilitat de Coello. Com l'ha deixada passar. Li ha avisat Tapia de que ixa bola anava llarga. I efectivament este primer set es decidirà en la mort sobtada. En este tiebreak del primer set, 6 jocs iguals, tiebreak.
1: No volies igualtat, Luis?
0: Ahí la tens.
1: Dos tasses.
0: El servici per a Federico Chingoto. Ya va la pilota de l'argentí. Desde el resto li la torna a Tapia. Té per a rematar-la i la guanya. La té Chingoto per a rematar-la. 1-0. Galán Chingoto, tiebreak del primer set.
1: Quan s'acaben de complir 40 minuts de final.
7: Muy grande, sí.
0: Servici per a Coello. Coello que trau tota la iniciativa per a Dei. Va a buscar la rematada i el punt per a Coello. El punto espera Coello, 1-1, tiebreak del primer set. Servici per a Chingoto. La pilota calza Coello, la rematada de Galán. I mira, li torna la jugada, sí. Tapia.
1: La mateixa de Galán, sí.
0: Que havia fet abans Galán, de traure-la de revés des de la zona de la xarxa. Lila torna el revés de Catamarca, 2-1, Coello Tapia.
1: De revés y del revés, Luis, porque está de esquenes. Sí, sí.
0: Mini break a favor de Coello y Tapia. Ahí sí que tienen que reaccionar Alejandro Galán
4: y Federico Chingoto. Y ahí está la rematada imposible de Galán, 2-2. ¿Cómo está rematando Alejandro Galán, eh? Westafen Magnific. Torna Traure Galán. Galán pera el joc de bolés, que és constant, eh? Els quatre jugadors per davant de la línia del servici. Pera que xoquen les bolés. Ara la tira una miqueta per darrere a Tàpia. Arturo, que senté que anar cap arrere. Canvien de posició, la juga a la contraparet lateral Alejandro Tàpia. Ara els que guanyen la posició són Galán i Chingoto. Chingoto que guanya la posició, Galán que la remata i la guanya. I la guanya Alejandro Galán, 3-2.
1: Bo, i Chingoto que es torna boig, eh? Celebrando, mirant a Jorge Martínez. És un moment important de partit, Luis.
4: Sente que eixir per eixugar una miqueta de sudor Tàpia. Però el cert és que Galán i Chingoto estan 3-2 en este tiebreak del primer set, final del Premier Padel València.
1: Fa mitja hora, Luis, pensàvem que se podia acabar la final, eh? En esa posible lesión de Chingoto. Pero mira, ahí está. Aguantante el argentino.
4: 3-2 al marcador. Allá va a buscar la rematada y la trae per 4. Per 4, Tàpia, 3-3. Jugadors a les banquetes perquè ja canvi de costat. I es permet, sense seure's, llevar-se una miqueta de la suor i un glopet d'aigua. Així que més emoció impossible, tiebreak del primer set, 6 jocs iguals, 3-3 en este desempat del primer set.
1: No se pot estar més igualat, la realitat és ixa.
4: Més emoció impossible en este Premier Padel València que estem vivint, així en el punt a punt en Apunt Ràdio. I després del pàdel, el futbol i el bàsquet.
1: I el vòlei i tot.
4: I els últims minuts. I la camiseta del València.
1: Què t'ha semblat, Luis?
4: I de tot això anem a parlar, eh?
1: Què t'ha semblat? L'has pogut veure o...?
4: Sí. Sí, ara parlarem quan acabi el tiebreak.
1: Vale, va.
4: Perquè així ve la rematada guanyadora de Tàpia, 4-3, Coello Tàpia. 4-3, Coello Tàpia. Preparat per a traure Chingoto, que va per darrere en el marcador. A veure ara qui és més valent de les dues parelles, perquè era una errada, ja no té solució, ja directament pot costar el set, i a partir d'ahí a remar. Allí l'alça Chingoto, la pilota per a Tàpia i la bandeja de Tàpia a la xarxa. Errada de Tàpia, 4-4. Vamos todos. La errada d'Alejandro Tàpia. El servici per a Chingoto. Allà la trau Chingoto i la torre en alçar a Galán. La rematada de Galán. Esprinta Coello, però no arriba. No arriba Coello. 5-4 Galán Chingoto. Tiebreak del primer set.
1: Ha estat a punt de contactar Tàpia, eh? En eixa pilota del revés. Però finalment cau del costat de
4: moment
1: Galán.
4: Moment clau del set. En este 5-4 al marcador. Allà va el servici i la errada. Erra Tàpia. Erra Tàpia. Són dos pilotes de set per a Galán i Chingoto. L'errada de Tàpia. 5-4 al marcador. Servici per a Arturo Coello. Ja la trau Coello amb la volea. La volea de Coello la trau com pot de damunt. Allà va jugar de nou cap a l'esquena de Tàpia. Tapia que la deja a mitad de la pista. Paréis Chingoto y la guaña. El primer set espera ganar y Chingoto que guañen set a 6 en la Fonteta.
1: Buah, increíble, ¿eh? Set 6, els aplaudiments de la Fonteta per a Galán i Chingoto que s'emporten el primer, Luis.
4: Espectacular este primer set que acabem de viure així en la Fonteta. Set a 6 al marcador.
1: I la celebració amb molta ràbia de Chingoto, eh? Eixint-se fora de la pista. Perquè,
4: normal, eh?
1: Home, clar, és que d'on venia ell, eh? I en el que té que notar, perquè evidentment no, aquestes molèsties no hauran desaparegut, Luis.
4: No, no, segur que no. Segur que no, però és Federico Chingoto. És tot punt d'honor. La dreta argentina. I té la possibilitat en este segon set de guanyar el partit i de recuperar el número 1 mundial. 7 a 6, el primer set és història. L'han guanyat Chingalán, Chingoto i Galán. Així en la Fonteta que balla mentre no parem de veure banderes argentines.
1: Home, i sona la Moroche, imagina't.
3: Sí, sí.
1: És un himne allí. També així, eh? Però allí encara més.
4: La Moroche és una paraula...
1: Argentina, sí, sí.
4: D'allí, no?
1: Sí, sí, dir, morena.
4: De Moño Roig, no?
1: No, morena,
4: jo
1: morena.
4: Crec que és de Moño Roig, sí?
1: Jo pensava que era morena.
4: Pregunta-li a chat.
1: Vaig a...
4: A veure què té... Així estem sense cobertura, jo no puc mirar res. Perquè el sí, pabelló sencer està que sense
1: el,
4: cobertura.
1: És una que té el cabello oscuro o negro.
4: Ajá.
1: Associada pues a tez morena o bronceada. Es el adjectiu pues coloquial. La sí, la Morocha. Uh-huh.
4: La que és morena, morena, no?
1: Sí.
4: Morena de moño i morena de pell.
1: De pell, de tez, així no és.
4: Lo que així diríem negreta o no?
1: Sí, o moreneta.
4: Moreneta, sí.
1: Sí. Segundo set, al servicio... El clàssic mulata, no, també?
4: Sí, sí. Bueno, pues va a començar el segon set. El primer espera Galán i Chingoto, és moment de parlar de la camiseta del València.
1: Què t'ha paregut, Luis? Els detalls en... Els detalls, en roxet, en... Però, és també molt vintage, no? Ixe tot de blanc.
4: Pues, jo crec que una miqueta t'anava a dir perdre l'identitat de club, no?
1: Sí, però el blanc i negre vas dir, no?
4: Sí, sí, està clar que durant... en l'inici de la història del club va vestir de blanc i negre, després va canviar per a jugar completament de blanc.
1: Uh-huh.
4: Jo crec que, per exemple, la major part de la carrera de Fernando va ser vestit de completament de blanc.
1: Uh-huh.
4: Després, Paco Roig va decidir el canvi a pantaló negre, no?, per tornar el València als seus orígens. Ho va fer mantenint les calces blanques. Això sí que era lleig. I després sí que ja va tornar a l'origen total, és a dir, amb les calces també negres com el pantaló.
1: Mm-hmm.
4: I a partir d'ahí, pues, quants anys porta el València jugant de blanc i negre?
1: Uf, molts.
4: Molts, eh?
1: Molts, sí, sí, sí. És de veres que en algun moment puntual, jo recordo que, per exemple... davant d'equips com l'Atlètic Club,
4: bueno,
1: no?
4: En algun sí, partit, no? Però
1: moment puntual.
4: Però com a, que... uh-huh. Com a equipatge de l'equip era blanc i negre.
1: Sí, sí, sí.
4: I això suposa que... Pues això suposa que... jo crec que en tot este segle el València sempre ha jugat de blanc i negre. I a partir d'ahí, pues la meva pregunta és qui pren la decisió de que es canvia una peça de l'equipatge d'un equip de futbol. Te dic perquè per a mi esta hauria de ser una decisió sobirana, eh?
1: Suposa que estarà estudiada per la vessant de màrqueting del club, suposa.
4: Ja, però és que l'afició de màrqueting del club jo crec que no té res a dir en això. Vol dir, el Atlètic de Bilbao juga amb listes verticals blanques,
1: sí,
4: i roges.
1: Sí.
4: Vale.
0: Està clar que hi hagué algun any en el que ixe ratlles anaven tortes o,
1: sí, saps, o feien més grosses, més fines, sí, sí.
0: Arlequinada o en fi, pues, però la realitat és que sempre han sigut roges i blanques. A ningú se li ha corregut posar-les violetes. No?
1: Vull dir, no,
0: l'enguany l'Atlètic de Bilbao va jugar de violeta i verd en volta de jugar de roig i blanc.
1: Una altra cosa ja són les segons i terceres equipacions, però la primera... Eixa
0: és una altra història.
1: Però la primera equipació...
0: Pues jo crec que, en fi, pues, però la realitat és que sempre han sigut roges i blanques. A ningú se li ha corregut posar-les violetes. No?
1: Vull dir, no,
0: l'enguany l'Atlètic de Bilbao va jugar de violeta i verd en volta de jugar de roig i blanc.
1: Una altra cosa...

0: entenc
1: és una,
0: que és dins
1: és
0: del club.
1: És una decisió presa des de Singapur, no, home, dins del club, segur, però és una decisió presa des de Singapur? Són els Lim
0: no
1: els que decideixen anem a llevar-li el negre al pantaló?
0: Me costaria pensar que fora així. No, no per res, eh? ni molt més per defendre-los, però no crec que estiguin a aquestes coses.
1: I així a València, qui està preocupat per això? Home, qui està preocupat pel color del pantaló del primer equip?
0: No veig tampoc a Corberán o a Rongarli preocupats per això.
1: No. Ni a Solís, ni no. A Ibáñez, ni... No. Per això la meva pregunta és ixa, no? No m'estranyaria que sigui alguna sugerència, com tu dius, de la
0: marca.
1: De la marca. Uh-huh. Que algú ho hagi dit, ah, oh, pues vale. No? I que sí. Sigui un, ah, pues vale.
0: Siga com siga, Luis, jo el que tinc clar és que la gent se va comprar la camiseta. Perquè és així.
1: Home, això segur.
0: Perquè al final el que també se ven més és la camiseta, no? La gent, poca gent se compra tot l'equipatge, no? O el pantaló. Però és de veres que la camiseta, bueno, pues sí que és el que més es ven. I bueno, pues en això... A mi el que m'agrada de la camiseta són els detalls, eh? Els detalls en les mànegues i en el coll, en aquest color torí, que també durant anys s'ha portat el València i que m'agrada també, aquests detalls en el pantaló, en la camiseta, en les calces. Bueno, pues, mira, me demana Juanjo Romero la imatge, pues li l'envie per aquell també.
1: Sí. No, te faré una pregunta que respecte, probablement sigui inadequada.
0: Respecte a color o respecte a què?
1: No. Al voltant del color, Torí.
0: Ah.
1: Jo sempre he pensat que Torí era una ciutat.
0: El color torino. És un color que existeix i és un debat que varen tindre també i recorden en Salva Folgado.
1: És el color en el que juga el Torí.
0: Sí, i el color...
1: De camiseta? I se granate?
0: Sí, correcte. Uh-huh. I que existeix com a dolor, eh?
1: Bueno, li hauran posat al Granate el nom de l'equip de futbol que juga de Granate. Però el color es diu Granate, no es diu Torí.
0: Jo te diria que...
1: No, però
0: és diferent,
1: tampoc vaig a discutir.
0: El Granate al Torí, eh? És diferent.
1: No, tampoc tindrem una discussió sobre això, perquè... clar, per a mi el color Torí o el color coral... Són per a mi colors inexistents.
0: Són roixos o taronges, no?
1: Sí. Tots els colors que s'allunyen de l'arc de Sant Martí
0: ja no existeixen, no? Vale.
1: No. Però en fi, bueno, tornem al pàdel, no?
0: Després sí, tornem. Este breu incís,
1: Este breu incís. No, però és que tenim que parlar de la decisió que s'ha filtrat de que el València l'any que ve jugui en pantaló i...
0: I camiseta blanca.
1: Pantaló i camiseta blanca, sí. Que ja no juguen en pantaló negre, sinó que ho facen en camiseta blanca. I la pregunta que me faig és, qui ha pres aquesta decisió? En fi, tornem al pàdel. El primer joc d'este segon set l'han guanyat Coello i Tàpia.
0: Ahí tens els justs que volies,
1: I ara estem en iguals. Iguals en el marcador. Mira com va a rematar ahí Alejandro Galán i com corre Coello per eixir de la pilota en la pilota de la pista. Quina habilitat que tenen, La rematada se n'anava cap a la zona de la porta i per ahí ha tocat la pilota per a traure-la de la pista.
0: És pràcticament màgia,
1: Arturo Coello.
0: I la velocitat a la que tens que pensar, per a fer aquestes coses.
1: I que córrer i que girar per a evitar... la porta i per a col·locar-se amb avantatge. Bola de break per a Coello i Tàpia. Allà va la pilota alta per a Arturo, la rematada d'Arturo directament al cos de Galán. És break. 2-0 per a Coello i Tàpia, que reaccionen de forma i manera immediata a la pèrdua del primer set. 56 minuts de final. Galán Chingoto han guanyat el primer set 7-6. En este segon estan guanyant Coello i Tàpia 2-0.
2: Al servicio Agustín Tàpia.
1: Traurà el Mozart de Catamarca.

0: Allà va Agust Tàpia. I el primer punt que el guanya en Chingoti Galán. 0-15.
1: Espectacular. Però si fiquen el 1-1, Luis, ojo, eh?
0: No, no, el 2-1, que estan 2-0.
1: Sí, però vull dir en sets, que queda molt, eh?
0: Ah, en sets, sí,
1: que,
0: sí.
1: Que si fiquen el 1-1, ojo, a la final. Queda molt encara, però...
0: Ara erra amb la bandeja Chingoto. 15 iguals. Servint amb molta ràbia Tàpia, que vol mantindre el número 1 del món i per això necessita guanyar. Tornen a buscar a Chingoto, que torna a errar. 30-15. Estan buscant de forma constant la part de Federico Chingoto. 30-15 al marcador. Torna a traure Tàpia, la rematada de Tàpia. Bota tot el que pot Galán. Touch. Ha tocat la xarxa Alejandro Galán quan buscava evitar la rematada de Agustín Tàpia. 40-15 al marcador. Allà va la rematada de Tàpia al cos, de Alejandro Galán.
1: LeBron està no orgullós.
0: Sí, senyor. Sí, senyor. 3-0 al marcador. 3-0. Estan dominant este segon set. Alejandro Tàpia junta Arturo Coello.
1: No se me n'echa ningú, de la Fonteta.
0: Espera no perdre's este partit, a més. Pinta de que també se'n va el tercer set,
1: Sí, sí, per això te deia que espaien que empaten a un en quant a sets, perquè de moment és un 7-6 i de moment un 3-0 a favor de Coello i Tàpia. I estem ja camí de l'hora de partit. Anem ja per 58 minuts 34 segons.
0: Entre la Fonteta balla al so del Sweet Caroline.
1: Un clàssic també,
0: Sí.
1: Sobretot el Ciutat de València també, És un dels estadis on també s'utilitza moltíssim, també al Roig Arena. I un superclàssic era a la mateixa Fonteta també, el Sweet Caroline, evidentment, en els partits de València Bàsquet.
0: Jo crec que dels primers pavellons on jo vaig sentir això va ser fa ja dècades, en l'OVNI, en Sagunt, en els partits del Puerto Sagunto. Jo crec que va ser el primer lloc on jo vaig sentir el Sweet Caroline en un partit, en un esdeveniment esportiu, Fa ja molts anys d'això, I després, és que és una canció que es pega, no?
1: No, clar, clar. I que convida, no?, al públic a participar i a fer de coro. Sí.
0: I com l'estribillo és senzill, no? És
1: sí, pues, per això, clar.
0: Sí, és senzill, doncs...
1: Torna el xoc, Luis.
0: Amb 3-0 el marcador per a Coello i Tàpia. La pilota creuada de Chingoto se'n va al cristall, la deixa passar molt bé. Arturo Coello, 0-15. Estan en crisi en este moment Galán i Chingoto. Amb 0-15 al marcador. Coello que torna a buscar a Chingoto i torna a errar. Chingoto la torna a enviar cap a el mur lateral. 0-30. Trau Galán, que ara no vol més sorpreses. Espenta el seu company cap a la dreta. I des d'ahir remata per a guanyar el punt. 15-30. Alejandro Galán sap que necessita ocupar més de mitja pista si volen guanyar este partit. Ara no pot bloquejar ixa pilota el mateix Galán. 15-40, són dos pilotes de break per a Coello i Tàpia. Amb 3-0 al marcador, buscant el 4-0 Coello i Tàpia. Però Chingoto està molt erràtic en este tram de partit. Segon servici per a Galán. Veurem què fan Coello i Tapia si continuen buscant a Chingoto, així ho fan. Chingoto que busca la esquena de Tapia, este busca el globo massa llarg.
1: Sí, el globo no, no, semblava que havia tocat la paret.
0: Sí, és massa llarg. 30-40, en tot cas continua siguent breakpoint favorable a Coello i Tapia. La pilota ja en moviment. Allà van a buscar l'esquena de Galán, la contraparet se'n va fora. Se'n va fora la contraparet de Galán i el 4-0 que puja el marcador.
1: Uf. Quina diferència, en el primer en el primer set.
0: I quina reacció, per part de Coello i Tapia.
1: Sembla que s'han arromangat,
0: Després d'eixe tiebreak acaben de perdre. El servici espera Arturo Coello. Allà van a xocar. Mira com xoquen. Mira com xoquen. Coello i Galán. I finalment Coello la llança fora. Però quins reflexos, per a col·locar la pala en qualsevol moment en bona posició i que el punt puga continuar. 0-15. Ja la pilota en moviment, finalment li l'alcen a Tapia i la rematada de Tapia és guanyadora. 15 iguals. El winner per a el revés argentí. Estem 15 iguals. Allà va Galán a traure una pilota impossible. Finalment lança i no perdona Arturo Coello per a rematar el 30-15.
1: Oh, impossible ahí arribar. Està agafant velocitat de creuer, La parella Coello-Tapia.
0: Estan anant per totes. Li tornen a alçar la pilota. Mira com li diu tuya, 40, li diu Arturo Coello tuya a Tapia, coneixedor de que ixa no la va errar. 40-15. A un punt del 5-0 en este segon set, que com continua aixina jugarà en un obrir i tancar d'ulls. Ara li la guanya Chingoto en el joc de volés a Tapia. 40-30. Encara una oportunitat més per a tancar este 5-0 per a Coello i Tapia. La bola des de la línia de fons que la tracta de traure Chingoto. Des d'ahir no rematarà. Des d'ahir no rematarà. Des d'ahir remata i la guanya. Estava per darrere de la línia de servici Tapia, que trau. I mira si és Valent Galán, que ja se n'havia anat a la xarxa per a bloquejar un remat. 5-0.
1: Bueno, pues
0: en el marcador de la Fonteta.
1: Fiquen el 5-0, Ahí està la reacció de Coello i Tapia. I a veure si podem escoltar a Prato.
2: Dale, no descansamos,
0: descansamos cero,
1: Descansamos mañana, que es lunes. Vamos, vamos, Arthur, Y busquemos cosas que nos vuelvan locos, vamos, Va,
0: ¿Este es Prato?
1: Sí, sí, sí. No descanses. Descanso cero.
0: Descansamos mañana, que es lunes.
1: Mañana, que es lunes, sí, sí. Descanso cero.
0: Buenísimo,
1: Sí, sí, sí, sí. Y ahí está también Jorge Martínez. Parlante en Chingoto y en Galán, pero sí, sí, descanso cero. Ya mañana, que es lunes.
0: No vol que relaxen amb este 5-0,
1: Normal. Es el momento.
0: Els seus decebles, pero la frase es magnífica, Ya descansamos mañana, que es lunes. Claro, en 5-0, pots relaxarte una miqueta, ¿no? Y que...
1: Sí, pues pensar que, este, que está fet, ¿no? Ah. El...
0: Jo de fet ho pense, Que això està fet. Bueno, pues 5-0 el marcador per a Coello i Tapia. El primer l'han guanyat Galán i Chingoto, 7-6. Es reprèn el partit. Des del rest tenen opció de Rosco, Coello i Tàpia. En marxa el punt i la pilota de Coello que se'n va llarga. 15-0. El magnífic so de la pista.
1: Sí.
0: De este pabelló de la Font de Sant Lluís. Ara la errada de Coello quan tractava de jugar-la sense mirar, eh? Mirar cap a un costat i enviar la pilota cap a l'altre.
1: Vamos, 30-0. Compa. Vamos, compa, li diu Galán a Chingoto.
0: ...30-0 al marcador... ...el servici per Alejandro Galán... ...la pilota de Galán que frega la cinta... ...passa... ...estan escalonats... ...la part alta per a Galán... ...la posterior per a Chingoto... ...apareix en la xarxa Tàpia... ...i la volea és guanyadora... ...la volea de Tàpia... ...a l'esquena de Galán, magnífica...
1: ...una qualitat en els punts, Luis...
0: És impressionant. Com celebra el públic cada punt que estem veient així en la Fonteta. 30-15 al marcador. El servici de Chingoto. La pilota que l'alça per a que la rebente Alejandro Galán. 40-15.
3: 40-15. 40-15.
1: Hola, Ali. Bueno, pues no estará contemplado,
0: ¿eh? Bueno, escolta'm.
1: Ya, ya.
0: Que está jugando muy bien ahora este Joe Galán y Chingoto, ¿eh?
1: La vuelta Prato volía el 6-0, ¿eh?
0: 40-15 al marcador y mira, quin angle acaba de traure Tàpia, imposible de plegar, pero Galán. 40-30.
3: 40-30,
0: Forky, Zerky. El servici per a Chingoto. Se'n va llarg. Segon servici.
3: Gol.
0: La torna a traure Chingoto. El resto de Tàpia. Què ha fet Coello? Com ha tornat ixa pilota Coello girant-se 180 graus i l'erra Chingoto.
3: Iguales, dius.
0: Com ha tret ixa pilota?
1: Agarrant-se en ungles, en dents, en tot, eh? Que barbaritat.
0: A dos punts del Rosco, Coello i Tàpia.
1: Un 40 iguals.
0: Ahí li diu Galán a Chingoto, dame un poquito. Demanant-li més esforç al seu company. Des del fons Alejandro Galán, que vol traure la bola. Allà va la pilota per a Chingoto i no la pot volear. No la pot volear Coello. Ventatge per a Galán i Chingoto.
1: Però Galán està multiplicant-se, en la pista.
0: Sí. Allà treu la pilota i toca. Toca en la paret lateral. Serà 5-1.
3: Juego Galán Chingoto. Coello Tàpia ganan por 5-1 de Iniz. Fire Games Dubois.
1: Bueno, pues en el 5-1, Luis, y en este tram final de segon set anem a fer una xicoteta pausa i al tornar també fent la primera comunicació en el vòlei i en este final de segon set en la Fonteta.
4: Viu el debut d'Espanya al Mundial i al punt a punt. Este dilluns, des de les 5:30 de la vesprada, en directe, España-Cabo Verde. Primer partit de la selecció a la fase de grups del Mundial, amb la narració de Luis Urrutia, els comentaris de Fernando Gómez i la coordinació de Salva Folgado. Este dilluns, des de les 5:30 de la vesprada, el partit d'Espanya a punt a punt.
1: Vinga, 9 minuts, és el que restem per arribar a les 6 de la vesprada.
0: Un instant, perquè tenim lesió d'Alejandro Galán.
1: Ui.
0: es lesiona Alejandro Galán. Té que eixir de la cancha, es la cama dreta.
1: ¿Es genoll?
0: No, es muscular. Dona la sensación como si le ha pegado algún tiro. Está ahí pegando patadas en tierra. Alejandro Galán. Que anem a veure si pot continuar o no en este 5-1 al marcador, en les acaballes d'este primer set.
1: Pues ja dona Teres Glai abans Xingoto i ara sí. El dona Galán, eh?
0: S'endinsa en la pista per a continuar amb el joc. El 30-15 que puja al marcador a dos punts del set. Coello i Tapia.
1: Però està fotut Galán, eh?
0: Sí. 30-15 al marcador. Allà va la volea guanyadora ara de Coello. 40-15. I jo crec que el desenllaç d'este segon set el tenim ja, sí. Des del servici de Tapia, la volea de Coello. El put que continua. I finalment la rematada guanyadora de Tapia per a tancar el set. 6-1. Coello i Tapia guanyen el set, equilibren el partit 1-1. Demana afició el jugador madrileny, demana afició Alejandro Galán, així que tindrem interrupció en el partit. 7-1, la final de València, també la masculina, es decidirà en el tercer i definitiu set.
1: Bueno, pues de moment empata un en quant a sets, en el 7-6 i en el 6-1. I d'ací no res arrencarà ese tercer set, el que buscarà la clau per a esta final masculina del Padel Premier P1 València. El que anem a fer és la primera comunicació, perquè d'ací no res, d'ací 7 minuts comença en Lliga Mundial, en vòlei, en Espanya-Azerbaiyán. I pendent i per a contar-nos este encontre està Gonzalo Blanes. Què tal, com estàs? Una vesprada.
5: Hola, què tal? Salutacions. Punt a punt, el tercer partit de la competició al Pedro Ferrandi. Recordem, divendres va guanyar Espanya 3-0 a Macedònia del Nord. Ahir Azerbaiyán va fer el mateix, 3-0 a Macedònia. I avui és el partit més llamatiu. Espanya, que ha jugat 3 partits en esta lliga i ha guanyat els 3 a Bòsnia, Kosovo i Macedònia. Per tant, si avui Espanya guanya, farà ple i continuaran els 4 primers jocs que dan a sexe a semifinal i final, que és l'objectiu de l'equip entrenat per Pasqual Saurín. Per donar un poc la mesura del partit, Espanya, en el partit davant Macedònia de divendres, va deixar a Macedònia fent 32 punts en tots els 3 sets, mentre que davant d'Azerbaiyán, Macedònia va fer 46. Això vol dir que en principi Espanya va ser més contundent davant Macedònia del Nord que Azerbaiyán. Recordem també, Salva, que és important que l'europeu del mes d'agost serà en Azerbaiyán i que Espanya està en un grup en Bèlgica, Portugal, Romania, Països Baixos i Azerbaiyán. Per tant, avui, a més de ser partit oficial, és un partit que després jugarem en el mes d'agost al europeu. Per tant, també és important mesurar el nivell d'Espanya i d'Azerbaiyán. En este moment s'està fent la presentació oficial de la selecció espanyola i de la selecció d'Azerbaiyán. En el partit de divendres finalment van tindre 2.500 aficionats al Pedro Ferrandis. Jo crec que hi tindrem també una entrada molt a prop dels 2.500. Bon ambient, també festiu, moltíssima gent jove per a viure este partit de vòlei femení on la selecció espanyola vol guanyar a Azerbaiyán.
1: Pues això anava a preguntar-te precisament abans de tornar ja en el començament de partit, Gonzalo, l'ambient en el Pedro Ferrandis, què tal? Què tal està el pavelló?
5: No, és molt bo perquè primer hi ha molta gent jove i després fan una coreografia en el so que hi ha així en el pavelló i estan totalment connectades, no? Hi ha moltíssim ambient i a més és molt positiu. El vòlei és un ambient molt sa i de veres que a més de l'espectacle, òbviament esportiu, que hi ha damunt la canxa, hi ha un espectacle també en les grades perquè la gent està en el minut a minut del partit animant a la selecció espanyola. Divendres va ser una festa. Divendres el partit va ser espectacular perquè Espanya va guanyar molt fàcil a Macedònia del Nord. A veure si avui el partit és més competitiu. Recordem que divendres el partit només va durar 1 hora i 11 minuts, però avui s'espera un partit molt igualat. En este moment sona l'himne d'Azerbaiyán, en breu l'himne d'Espanya, tot preparat, ja t'he dit, en un molt bon ambient. En Alacant hi ha molts clubs en la província i en la comunitat valenciana de vòlei i estan també així en una grada gent molt jove animant a la selecció espanyola en busca de la seva quarta victòria en esta lliga de vòlei femení.
1: No te marxes molt lluny, que ara tornem en l'himne d'Espanya, Gonzalo, però vaig a la Fonteta perquè com ha començat el tercer set, Luis Urrutia?
0: Ha començat amb avantatge per a Galán i Chingoto al servici, 40-30. Sembla que la condició física després del descans entre segon i tercer set millora tant per Alejandro Galán com per a Federico Chingoto. 40-30 al marcador de la Fonteta. Estan tractant de guanyar este primer joc al servici. Seria molt important per a Coello i Tapia trencar ja per a, sobretot, minar la moral dels seus rivals. El punt ja en moviment. Allà va la pilota cap a la zona d'esquena d'Alejandro Galán. 40 iguals. Estem en dius. Així que estan amenaçant Coello i Tapia. A veure com es resol este joc inicial del tercer set. Des del servici, Federico Chingoto. La pilota que ve molt passada, però com gira el cos Coello per a rematar-la i col·locar-se amb avantatge. Avantatge Coello, Tapia, bola de break. I la Fonteta ho sap, moment de crisi per a Chingalán. El servici per a Federico Chingoto. Chingoto que ja trau, juga la víbora a tota velocitat, impossible. Per a Coello iguals. Quina víbora, a quina velocitat ha jugat ixa bola Federico Chingoto. Estem de nou iguals, joc inicial del tercer set. Al servici Chingoto. La parella Coello-Tapia buscant constantment a l'argentí, sabedors de que té problemes físics, però aguanta bé Chingoto. Chingoto jugant el creuat amb ell Coello. Coello que el mou, ell jugarà cap a la zona del revés i ara des de la dreta erra. Errada de Chingoto. Torna a ser breakpoint. Volen trencar en este joc inicial del tercer set Coello i Tapia. Seria un col molt dur per a Galán i Chingoto. La graderia de la Fonteta ho sap i recolza els jugadors. Aquí trau Chingoto. Chingoto, allí tracten de jugar al cos, però s'esmuny molt bé en esta posició i finalment igual en el partit. Galán i Chingoto, tenim start point.
1: Bueno, pues
0: punt decisiu. Qui guanya este punt guanyarà el joc. Demana restar Arturo Coello.
1: Pues estem en
0: ese des del servici de Coello
1: start point i en quan es resolga anem al volei.
0: Posarà la pilota en moviment. Ahí Federico Chingoto. Chingoto que se atrau i Chingoto que la rebenta. I Chingoto per al winner. 1-0 Galán Chingoto. Han salvat dos pilotes de break. Com està el partit?
1: Bueno, pues en ese 1-0 per a Galán Chingoto. Anem al Pedro Ferrandis per a Gonzalo Blanes. Con ese sí comença, se arranca ya el partit entre España i Azerbaiyán.
5: El que escoltes és l'ambient de la prèvia perquè ja estan els jugadors de la selecció espanyola i d'Azerbaiyán. Poc a poc va entrant més públic, sobretot en la tribuna. Estarem ja pràcticament en el ple, molta gent jove, la megafonia per animar l'ambient en la prèvia. Espanya que jugarà de blanc, pantalón roig, Azerbaiyán de roig. En este moment és la primera pilota per Azerbaiyán, la defensa d'Espanya. Ja està en joc el partit, recordem, és la quarta jornada de la lliga de vòlei femení. La selecció espanyola porta 3 victòries i busca, esperem que sí, la quarta victòria en Alacant. El primer punt cau per Azerbaiyán. Ja està en joc el primer set, Espanya 0, Azerbaiyán 1. Ja s'ha encetat el partit, així, Alacant, al Pedro Ferrandiz.
1: Pues ara de seguida tornem, Gonzalo, se n'anem a la Fonteta perquè ja arranca el segon xoc, Luis, en este tercer set.
0: En 1-0 el marcador. Allà van a buscar l'avantatge i el tenen. Galán y Chingoto es coloquen 0-15. Cuando conseguísen y cómo celebra la gradería.
3: 15 iguales, 15-all.
0: Pero la respuesta es inmediata, 15 iguales. Van a buscar mantindre el seu servici des d'Arturo Coelho. Coelho que trau pilota en moviment de volea de Tapia a la red.
3: 15-30, 15-30.
0: Erra Tapia la volea. 15-30, perill. 15-30 el marcador i ara el xancletazo imparable de Coelho, 30 iguals. Però està super apretat, cada joc d'aquest partit. El primer servici de Coelho no entra. Tindrà que jugar amb segon servici. El servici de Coelho, allà va Galán i Galán el guanya.
3: 30-40,
0: 30-40. I Galán el guanya 30-40. Ara qui té pilota de trencament de servici és la parella Galán-Chingoto, que després de salvar dos opcions de trencament en el joc anterior, ara tenen l'oportunitat de trencar així.
3: Tiempo.
0: Limitant el temps tot el possible. Allà va el servici. La pilota que queda per a Galán. La volea de Galán. No la pot alçar Tapia. Trenquen el servici. Galán i Chingoto que es col·loquen 2-0 amunt en el marcador.
1: Bueno, pues... primer colp, En este... tercer set. I es va notant, també la tensió en la graderia, Luis.
0: Normal,
1: Es que, claro.
0: Es que semblaven que...
1: estaven morts i no,
0: Coelho i Tapia estaven jugant contra dos coixos i resulta que estàs perdent 2-0 el tercer set.
1: Després d'un 6-1,
0: Que ha pogut ser inclús un 6-0,
1: Sí. Tal qual.
0: No han aplegat a tindre el Rosco Ball, però sí que...
1: m'agrada això del Rosco Ball.
0: Han estat a dos punts. Mira com col·loca la volea Alejandro Galán. No la pot alçar Coelho. 15-0 al marcador. Galán i Chingoto jugant un pàdel estratosfèric. Allà va de nou la rematada de Chingoto, guanyadora.
1: Que barbaritat.
0: Impossible d'alçar la pera Agus Tapia. 30-0. Galán i Chingoto posant la directa cap al títol i recuperació del número 1 mundial. 30-0 al marcador per a Galán i Chingoto, que dominen 2-0 este tercer set. La pilota ja en moviment. La juga Galán. Busca la rematada, queda a mitad de la pista. La tracta de col·locar Tapia i queda curta.
3: 40-0, 40-0.
0: Envia la pilota a la cinta Tapia. Pilota per al 3-0 de Chingalán.
1: Uf, camí del 3-0, eh?
0: I ahí el tenen. 3-0 per a Galán i Chingoto, que estan dominant de forma i manera sorpresiva este tercer set després del que ha corregut en la segona manga. Descans. Están a tres jocs de ser campeones en València Alejandro Galán y Federico Chingoto.
1: Qué barbaridad. Qué barbaridad de partido estén veient. Tenemos que escoltar a Prato, hombre.
6: Vamos a ver lo que dijimos. Podemos perder, pero vamos a tirar, vamos a bolear, vamos a tirar.
7: Vamos a decir, yo les escucho. Vamos a dar todo tal. Nosotros nos ganamos el set. Queríamos, queremos, pero hay que dar todo.
6: Sí,
7: dar todo es todo.
6: Y valiente, y actívense.
7: Y eso.
6: Puedan mover. Dale, y hay una cosa. Bien, a un que hacer lo nuestro, nada más. No importa nada, vamos a lo nuestro.
1: Hacer lo nuestro, quitarnos el miedo, son las palabras de Prato en Coelho y en Tapia, ¿eh, Luis? En Coelho
0: yo
1: y en Tapia.
0: Que el que els ha demanat és allargar els punts, que no vagin a buscar accelerar la pilota pràcticament en cada colp, sinó que mauren cada punt i que busquen el cansament físic de Xingoto.
1: Pues sí. Ahí están, els jugadors tornen a la pista quan en menys d'una hora començarà el Mundial, el partit de Curaçao, que és la selecció més xicoteta en quant a nació en el Mundial davant Alemanya. I, Luis, informació de fa 10 minuts.
0: Sí.
1: Fabrizio Romano avança que el Real Madrid té un acord verbal en Marc Cucurella, el lateral esquerre de la selecció espanyola, que podria jugar en el Real Madrid la pròxima temporada. És la informació de mercat, per a mi sorprenent, perquè Cucurella va jugar al Barça i ara està al Chelsea, i anem a veure què passa abans del debut d'Espanya en el Mundial en una peça important com és Marc Cucurella.
0: Pues sí, anem a veure què passa. I la pregunta és, Curaçao és un país o un desdijuni?
1: Depèn. Ara s'ha fet molt famosa una cançó de, que se diu Donde está Curaçao, i perquè clar, és que és una colònia neerlandesa desconeguda.
0: Jo no el col·locaria en el mapa ara mateixa, Tu me preguntes on està Curaçao i t'envia al forn.
1: Al més proper, no?
0: Sí, sí.
1: És una illa, Curaçao.
0: Alemanya, sí, ho suposa, sí, no?
1: Està dalt, un poquet més dalt de Venezuela. Curaçao.
0: Sí, del Carib, no?
1: Sí, sí. I que va ser colònia neerlandesa dels Països Baixos. I el lloc on va néixer Lisandro Issei, el jefe de scouting del València Club de Futbol, en Curaçao.
0: No me digui. Sí. I com es diuen els habitants de Curaçao?
1: Allà me pilles. Vaig a buscar el gentilici perquè me l'inventaria, sí, però no quedarà bé.
0: No, no, busca-me'l per l'amor de Déu. No vaya a ser que siga farci de chocolate.
1: Curazoleño o curazaleño. Ahí está, curazoleño. Es el gentilici de Curaçao.
0: Igual es sería curazaleño, ¿no?
1: Curazaleño, ¿no? Curazoleño.
0: Curazaleño, sí. Si sí, el traduïm al valencià serà més o menys així.
1: Tornem al padel.
0: En la pista central de la Fonteta estem iguals. 3-0, tercer set per a Galán Xingoto. Servici per a Coelho Tapia, igual s'han tingut una pilota de 4-0. Galán i Xingoto. Ara mateixa el colp cap a la esquena de Xingoto. Ventatge per al servici. És bola per al 3-1. Torna a demanar-li ganant la bola al seu company. La juga des de l'eixida de paret cap a la zona de revés de Tapia. I Tapia col·loca el revés fora de l'abast de Galán. El joc espera Coelho i Tapia.
1: Bueno, pues en el 3-1, de moment el joc en este cas que cau del costa de Coelho i Tapia. 3-1. I se n'anem cap al Pedro Ferrandis per a conèixer Gonzalo Blanes com ha començat el partit per a Espanya.
5: Com s'esperava, igualadíssim, 11-11 és el marcador en el primer set. Hem tingut un avantatge de 3 després de 3 servicis consecutius de Carla Jiménez. També ha estat molt encertada en el remat Lucía Varela, però Azerbaiyán està treballant també bé, sobretot perquè és un equip amb moltíssima alçada i estem en el primer set. Hi ha moltíssima igualtat. Este partit sí que hi ha que treballar per a sumar la quarta victòria consecutiva. De moment, 11-11. Ara el punt és per a Espanya. Evidentment, el públic que festeja aquest punt per a la selecció. Així que, així el Pedro Ferrandis en la lliga de vòlei femení. En el primer set, Espanya guanya, però està molt igualat. 12-11 a la selecció nacional d'Azerbaiyán.
1: Bueno, pues igualadíssim, aquest començament de partit del Pedro Ferrandis. Tornem a la Fonteta, Luis, perquè també està igualat, en el pàdel la cosa, encara que està buscant la reacció Coelho i Tapia.
0: 0-15 al marcador, ahí està la errada ara de Xingoto, 0-30. 0-30, volen reaccionar ja, però ja Coello i Tàpia, si no se'ls salirà el partit. 0-30 el marcador, però ara sí que veig els problemes físics de Chingoto, que dona la sensació que no pot més. La rematada de Tàpia, 0-40.
3: 0-40, lo fort.
0: El 0-40 que puja al marcador. Oportunitat de recuperar el break perdut per part de Coello i Tàpia. 1:32 de final. El punt a punt de Punt Ràdio des de la Font de Sant Lluís. En esta final del Premier Padel València 2026. 15-40. Ya está la volea guañadora del menú Chingoto. 15-40. Encara es oportunidad de trencament de servici a favor de la parella que va per davall en el marcador. El públic que anima els jugadors entusiasmats amb el nivell que està veient. A pilota aèria que va a buscar Alejandro Galán. Aparta de nou a Chingoto i guanya el punt Alejandro Galán. I la llança la sabatilla a Tàpia. Li demana disculpes. 30-40.
1: Igualadíssim.
0: Tercera oportunitat de trencament de servici. Sobre el servici de Federico Chingoto. El primer servici de Chingoto no entra, però tindrà una segona oportunitat per atraure Chingoto. Esta sí. El pull que continua buscant la víbora de forma constant l'argentí. Chingoto que busca la rematada. Lila trau. Molt bé el de Catamarca. Tàpia que l'alça. Galán, i Galán la guanya. El punt per a Galán. 40 iguals.
1: Increïble.
0: Quin punt d'honor, eh?
1: No es rendixen, eh?
0: Quina manera de lluitar per part de Galán i Chingoto.
1: I jo estava pensant, Lluís, que ben van a dormir esta nit, perquè estan deixant-se-ho tot, eh?
0: Quin esforç, eh?
1: Sí, sí, sí, físicament una barbaritat.
0: Per a guanyar un partit. És que no és que siga hora i mitja, és la intensitat a la que es juga cada segon del partit. És una capacitat física enorme la que tenen. Recorda que venen de jugar una setmana igual en Roma, eh?
1: Sí, sí, sí. I pot ser que la setmana que ve vagin a Màlaga, Lluís?
0: Sí, sí. Sí, perquè he vist que ja estan a la venda les entrades.
1: Mm-hmm. El Martín Carpena, de Màlaga.
0: Ara erra Chingoto. Torna a ser ventatge al rest. Per a Coello i Tàpia, que tenen bola per al 3-2. La trau Chingoto. L'ànim des de la graderia per a Chingalán. Allà la trau Chingoto. El globo que queda curt i el castiga Chingoto. El guanya Chingoto. Tornem a estar iguals. Primer set per a Galán i Chingoto en el tiebreak. Segon per a Coello i Tàpia, 6-1. Estem 3-1 per a Galán i Chingoto iguals.
1: Igualadíssima la cosa en este moment clau de partit.
0: En servici de nou per a l'argentí Chingoto. Allà va Federico, ara una miqueta exigit, alça la pilota i la tira fora. I la llança fora Chingoto. És la cinquena pilota de break que tenen Coello i Tàpia en este joc.
1: Sí. Nou avantatge per a... És el segon. La segona avantatge per a Coello i Tàpia.
0: Però han tingut un 0-40.
1: Sí, sí.
0: És a dir, que venen de 5 breakpoints. No entra el primer servici de Chingoto, que tindrà que jugar en segon. Allà la trau Gingoto, avança per a jugar la volea, alça la pilota Coello, és una màquina Alejandro Galán. Alejandro Galán és una màquina.
1: Torna el Lluç.
0: Starpoint. Jugaran punt terminal. Per al 4-1, per al 3-2. Mira si és important este punt.
1: Oh, ja ho crec.
0: Des del servici de Federico Chingoto, que vol tindre la iniciativa.
1: En conèixer este punt anem al volei.
0: Ahí trau Chingoto. Juga un parell de víbores. La pilota que ajusta, que la guanya. La rematada de Galán. Mira com arriba Galán a la rematada. Allà va a buscar-la Tapia. Se'n va cap arrere Galán. I Galán és un alien. Galán és una màquina. Galán és un extraterrestre. Quina rematada de Galán. 4-1 al marcador.
1: Que barbaritat. Pues fica el 4-1, Luis.
0: 4-1 en el marcador. Impresionante el que acabem de veure.
1: Pues 4-1.
0: Quina manera de jugar, quina manera de rematar. Impressionant. Pues... alçant 5 pilotes de break, més el start point 6, per a col·locar-se amb este 4-1 al marcador.
1: Més prop del títol, Galán i Chingoto. Anem al Pedro Ferrandis, al volei. Gonzalo Blanes, com van les coses per a Espanya?
5: Està treballant el partit d'Espanya, però el partit encara hi ha que treballar-lo. 17-15, és a dir, dos de ventatge per a Espanya. Han tingut un intercanvi espectacular per a que la gent avui sí està disfrutant del vòlei. El fet de que Azerbaiyán li opose més resistència a Espanya evidentment fa que l'espectacle sigui molt més llamatiu, però estem 17-15, per tant, dos de ventatge per a Espanya. El servici és per a Azerbaiyán. La màxima diferència per a Espanya ha sigut de més 4, però Azerbaiyán és de veres que, insistim, té moltíssima alçada i està guanyant molt el joc en la red. De moment el partit està igualat, però Espanya sempre per davant. De nou l'intercanvi per a buscar el punt 18 per a Espanya. Molt bona defensa d'Azerbaiyán, que està salvant pilotes quasi impossibles. El remat d'Azerbaiyán, de nou Espanya en una de les jugades llargues del partit. El remat, la pilota per a Azerbaiyán. Espanya que està en este moment manant en el partit. El remat, ara sí, el blockout, la pilota que la salva. La defensa d'Azerbaiyán en l'últim sospir i el punt per a Espanya en el bloqueig espectacular de Patri. Així que salva, el partit és molt bo, 18-15, 3 de ventatge per a Espanya en este primer set.
1: Bueno, pues en ese de moment marcador al primer set, tornem a la Fonteta. Luis, estem també a 40 minuts de que comence l'Alemanya Curaçao i ens recordava el nostre company Javier Vicente Lozano que el davanter de Curaçao, Jürgen Locadia, bueno, pues la temporada passada va estar a l'Intercity de Alacant, un davanter que ja als seus 32 anys pues, ha passat per la Premier, per la Bundesliga, també per la lliga holandesa. En el seu moment el Brighton va pagar vora 18 milions d'euros per ell i l'any passat va estar a l'Intercity, així que és el davanter de Curaçao per enfrontar-se avui a Alemanya en el Mundial.
0: És que Quique Herrera sempre ha tingut bon ull, eh? Així que ahí ho aconseguís. Mira com ara es queda curta la deixada d'Alejandro Galán.
3: 15-0.
0: L'esport en viu. Pàdel i voleibol. El futbol ja plegarà. Estem vivint esta màgica jornada vesprada de diumenge, acompanyant-los des de la ràdio, amb un jugador superlatiu, amb un jugador màgic, amb una estrella de l'esport mundial que es diu Alejandro Galán, que és nascut en Madrid i que és capaç de fer coses com esta. Jo crec que Prato a Galán i Chingoto els dona varios dies de descans, eh? Perquè el que estan fent és una autèntica barbaritat. Galán no pot més, eh?
1: No, no,
0: està guanyant 4-1 en este tercer y definitiu set, però se'l veu que està rebentat. 30-15. Així que ara entenc el que deia Prato d'allargar el punt,
1: claro,
0: de fer-lo treballar, de fer-lo córrer, de fer-lo saltar,
1: de
0: perquè a més
1: és
0: que,
1: sí,
0: té que jugar pels dos.
3: Gracias, por favor, por favor.
0: Jo crec que mira com se'n ve a descansar.
3: 40-15, 40-15.
0: 40-15, apuntant del 4-2, però entre cometes perdent temps Galant, que desitja
1: els xiulis per a qui són, Lluís?
0: Tot el temps possible per a l'àrbitre.
3: Falta.
0: Perquè creuen que està deixant molt de temps a, per a descansar a Galant.
1: Quina pressió.
0: Tenen 20 segons, que és el que dona el reglament. 40-15 al marcador, la rematada guanyadora de Tapia, 4-2.
3: Juego Coello Tapia. Galant Xicoto ganan por 4-2. David Forge Institute.
0: 4-2 en el marcador de la Fonteta. Anem a veure si aguanta el físic de Galant i de Xicoto, perquè per pàdel han meriscut guanyar, però 1:43, que són els que portem de final, físicament es noten.
3: El primer servicio.
0: Ha fregat la cinta, tindrà que jugar amb de nou primer servici. Esta sí que se li va allargar. Segon servici per a Galant. En este 4-2 que registra el marcador. Ja va la rematada de Galant i esta sí que ha anat al pit. Esta sí que li ha pegat en tota l'esquena a Arturo Coello.
1: A l'altura de la cadera,
0: Ràpidament se'n va a demanar-li disculpes.
1: Sí.
0: I aprofita per eixir-se de la pista i jugar.
1: I Coello li accepta les disculpes,
0: Sí.
1: Deixa'm un moment, Lluís, perquè me marxa el Pedro, sí, Fernández, que està en el tram final, El primer set per a Espanya. Gonzalo Blanes, està més prop de guanyar Espanya?
5: Sí, és el moment clau, 23-19. El que passa és que ara el remat se'n va directament fora, però és blockout, així que tenim punt de set per a Espanya. Estem en un partit molt més igualat que l'altre dia, però en el moment clau apareix la selecció espanyola. 24-19, servici per a Espanya, a més per a la jugadora Carla Jiménez, que ha tingut ja 5 punts en el servici. Guanyar el primer set en este perfil de partits és molt important. Ara la selecció espanyola, que per tant té l'oportunitat de tancar este primer set del partit, però ha demanat el vídeo el conjunt d'Azerbaiyán, però la bola sí que ha entrat. Així, per cert, el vídeo challenge funciona molt ràpid i, a més, en la imatge, en el marcador, pots veure la resolució final i és rapidíssim. Així que el punt és per a Espanya. Ara sí, Carla Jiménez en el Pedro Fernández Alacant. La setmana passada centre de l'handbol en la Copa, ara centre del vòlei en la selecció espanyola femenina. La treta del servici de Carla, el badó que el té Azerbaiyán, recupera Espanya, que està atacant per a guanyar i guanya. El remat espectacular de Lucía Varela i ja tenim el primer set, concretament en 25 minuts, 25-19. Espanya es situa 1-0 davant Azerbaiyán. Molt bon partit de moment al Pedro Fernández. Primer set per a Espanya, 25-19.
1: Bueno, pues en el 1-0 per a Espanya. Ara de seguida tornem de cara al segon set. Se n'anem a la Fonteta, Luis Urrutia, perquè també continua la batalla entre Coello, Tapia i Galant Xicoto.
0: Es col·loquen a només un joc de guanyar el partit Federico Xicoto i Alejandro Galant. 5-2, tercer set. Només és un break de avantatge, és cert, però també és veritat que estan a només un joc de guanyar este partit. Així que tenen que resistir com puguen el madrileny i l'argentí, perquè només els falta guanyar 4 punts per a ser campions així en València. El partit està superemocionant. Continua Prato parlant amb Arturo Coelho i amb Tàpia.
1: Sí, i mira, Jorge Martínez parlant a soles en Galán, eh?
8: Sí.
0: Chingoto ja no vol sentir res més. No me calfes més el cap. Queda un joc, anem a tractar de guanyar-lo.
1: Els dos més mermats, físicament, cal recordar-ho, sí, sí.
0: Això s'assimilaria al gol del Coixo si guanyen este partit Galán i Chingoto. Al servici Agustín Tàpia. Allà trau Tàpia i la errada des del rest, 15-0.
3: 15-0, 15-0.
0: La teoria diu que este joc el guanyaran fàcil Coelho i Tàpia. Però això només és la teoria i per a rebentar-la està així Alejandro Galán. Remata Galán per al 15 iguals.
1: Uah, quantes vegades hem vist este punt, Luis?
0: Una barbaritat. Com és capaç de sempre trobar la millor posició com per a guanyar el punt. Estan a 3 de la victòria, 15 iguals. Mira com remata Coelho, amb quina velocitat, 30-15. Arturo Coelho, que vol la remuntada des d'este 5-2. Que registra el marcador de la Fonteta. Però el que tenen davant és un os molt dur de rossegar. Mira com li pillen a contrapeu a Coelho, que no la pot salvar. 30 iguals. Estan a 2 punts de la victòria. Preparat per al servici Tàpia.
1: Se m'ha escalat la tensió, eh?
0: Sí, sí. Tensió total, perquè saben que no els queden massa carreres a Galán i a Chingoto. La pilota que remata Tàpia, va per ella Galán, però toca la red.
1: Sí.
3: 40-30, 40-30.
0: No ha val, tocat la xarxa Galán.
1: No val.
0: 40-30. El servici per a Tàpia. Agus, que ja posa la pilota en moviment i busca l'esquena i la troba. Alejandro Galán, 5-3. És l'hora de la veritat.
1: S'agafen el partit, eh? Estem ja en
0: este joc.
1: L'hora 50 de final.
0: Si volen guanyar Galán i Chingoto, és este joc. Al servici Chingoto. Quina tensió que hi ha en el pavelló, eh? Quina tensió per als espectadors al pàdel, que veuen que és ara o mai per a Chingoto i Galán. Mira la rematada de Chingoto, 15-0. Guanya Chingoto la primera rematada. El 15-0 que puja al marcador. Estan a 3 punts de la victòria. Chin Galán. Ja ha tret Chingoto, la volea de Galán se'n va llarga. Se'n va llarga la volea d'Alejandro Galán, 15 iguals. Quina tensió que hi ha en la canxa. Tensió màxima en la pista sobre este servici de Federico Chingoto. Allà va Fede i erra.
1: Demana disculpes.
0: I Fede erra amb la seva volea de revés. La tira curta. Està sense forces. El partit prop d'un drama.
1: Li diu dámelo todo, 15-30
0: al marcador.
1: Dámelo todo, diu Galán a Chingoto.
0: 15-30 al marcador. Allà va la rematada. Li la demana Galán. Ix de la canxa Tàpia. I Tàpia la torna dins.
1: Buah.
0: Tàpia torna la pilota dins. 15-40. Es queixa Chingoto.
1: Què demana?
0: Que la pilota ha plegat a eixir, ha tocat en la part alta. Diu que ha tocat en el focus de la pista. I demanen la revisió de vídeo. Si aquesta pilota ha tocat en el focus o en el suport del focus, la, el punt seria per a d'ells. En cas de que no, l'esforç de Tàpia tindria premi i tindrien dos boles en el focus de la pista i demanen la revisió de vídeo. Si la pilota ha tocat en el focus o en el suport del focus, la, el punt seria per a d'ells. En cas de que no, l'esforç

0: No, el suport...
1: Encara no sabem, Luis, on està el bar, no? El bar,
0: no.
1: El bar en V, eh? El
0: que
1: baixa,
0: no
1: me
0: ho volen dir.
1: El me baixa.
0: Que ho he tornat a preguntar en el dia d'avui.
1: I res, no?
0: Este pavelló me'l conec com
1: top
0: la palma
1: secret
0: de la mà i...
1: Top secret. I si no està en el pavelló,
0: i no,
1: Luis?
0: I no, pues és possible.
1: I si està en l'Alqueria?
0: No ho volen dir. No ho volen dir. No, jo crec que l'Alqueria no està, eh?
1: No?
0: Home, estos dies me l'he recorregut també de dalt a baix. Molta amagada tindria que estar.
1: En algun saló?
0: En algun despatx de directiu o... Alguna cosa així, no? Pues sí, està el diàleg del jutge àrbitre amb la sala VOR i la decisió és...
1: No
0: toca el focus. La decisió és que no ha tocat el focus, amb la qual cosa 15-40 són dos pilotes de trencament per a Coello i Tapia.
1: Sí que és de veres, eh? És evident que no toca, eh? Fem veient de la repe, passa molt proper però no arriba a tocar.
0: Ahí ho revisa el VAR, servici per a Chingoto. Allà va la pilota, l'alcen altra volta, apareix Galán i Galán la guanya. Galán per al 30-40. Continua siguent breakpoint per a Coello i Tapia. Allà va el servici per part de Chingoto. La pilota que ja vola i la errada. Break. La errada i el break. Trenquen el servici. Chingoto i Tapia que es col·loquen 5-4 en el marcador. Jo crec que així han perdut la seua oportunitat de guanyar este torneig Alejandro Galán i Federico Chingoto. Tercer set, 5-4. Continuen amunt Chingalán, però a continuació servirà Arturo Coello.
1: Bueno, pues se ajusta el marcador. Anem camí de l'hora 57 minuts de final i anem a fer una visita al Pedro Ferrandis per a conèixer Gonzalo Blanes com ha començat el segon set per a Espanya.
2: Malament, este s'està complicant, queda molt, però en un parcial de 4 punts consecutius d'Azerbaiyán estem ara... Espanya 3, Azerbaiyán 6, és a dir, avantatge, doblen el marcador de 3 per Azerbaiyán. Ara ve perfecte el remat, està fent un gran partit Lucía Varela per a situar el 4-6, toca remuntar en el segon set. Recordem que el primer ha sigut per a Espanya, però en este segon, de moment, mana l'Electrònic del Pedro Ferrandiz, 4-6, la selecció d'Azerbaiyán.
1: Pues de moment en una victòria parcial, eh, de la selecció d'Azerbaiyán. És de veres que 1-0 guanya en quant a sets Espanya. Tornem a la Fonteta, Luis, perquè encarem el tram final d'un partit, d'una final que no té encara res decidit, eh?
0: Jo no sé si la notícia està en la canxa o en la graderia, eh?
1: Per què? Què ha passat?
0: Com ho està vivint el públic? En quina passió per este esport? Estes 8.000 persones que n'hi han es posen per davant Chingoto i Galán. 0-15. I mira com ho celebra la graderia. Allà va la pilota aèria, la rematada de Coello, no aplega Galán, 15 iguals. 5-4, tercer set. Com estan exigint-los ara Coello i Tapia als seus rivals. Mira com mouen a Chingoto, el fan córrer d'esquerra a dreta. La pilota que queda curta i la guanya Tapia.
1: En quina ràbia colpejat.
0: S'inicien de la canxa alhora Tapia i Galán, que tot i els problemes físics continua correguent. 30-15 al marcador. Arturo Coello des del servici. Buscant les volees sense arriscar. Tocant-les amb marge a la meitat de la canxa. Que ja este és Tapia, com canvia la direcció de la bola. No aplega espera el colpeig

0: Alejandro Galán, i això és 40-15. El marcador, torna a traure Arturo Coello, de nou el globo, queda curt, la rematada de Tapia, empate en el partit. Acaben d'empatar la final. 5-5, tercer set. És impossible que no t'agradi el pàdel.
1: Està seguint espectacular, eh?
0: 5 iguals, tercer set. Parelles 1 i 2 del món. I enmig de la xarxa, ixa paraula, València. Que és on està jugant-se este torneig. Mira com es fa el silenci en el pavelló, perquè es torna a jugar com a màxim a este partit. Li queden 3 jocs, pot ser 2. Jugant el creuat de dreta, Coello amb Chingoto. Continua jugant l'Arturo. La pilota que queda curta, i que ja estàs Galán. Que intel·ligent és Galán, com col·loca el paral·lel per al 0-15, per al 15-0. Està embogida la graderia, eh? 15-0, 5 iguals. El servici d'Alejandro Galán. I ara trau Alejandro. El segon colp ja juga en el globo i Galán la guanya. La rematada Alejandro Galán per al 30-0. Quin partit. Que a prop de l'èpica. El que estan protagonitzant estos jugadors. De nou servici per a Galán. Allà s'avança Coello. El busca Chingoto, la volea i la tira fora. La tira fora Tapia. Perdó, Coello. 40-0. La volea de Arturo Coello, que es converteix en el 40-0. Servici per a Galán, li la juguen als peus i el 6-5 que puja al marcador. Es garanteixen el tiebreak Chingoto i Galán. 6-5 al marcador, és l'últim descans del partit, ja no en tindrem més. I seran els jugadors ja per a resoldre el partit. Prato.
1: Ahí está. Escoltem a Prato. Bueno, difícil, ¿eh? Escoltar a Jorge Martínez també. La música està a tope, però quin moment, Luis, i quina tensió, eh?
0: Servirà la paella, la parella Coello Tapia amb pilotes noves. El primer set, 7-6 per a Galán Chingoto, el segon 6-1 per a Coello Tapia. En este tercer, 6-5 per a Galán i Chingoto. És la final d'este Premier Padel València 2026. Quina final. Per al servici, el revés de Catamarca. Agus Tapia. Allà trau Tapia i guanya el punt, 15-0. 15-0, 15-0. Mira com chilla la graderia, eh? És impressionant el que tenim així en la fonteta.
2: No entra el primer servici, tindrà que repetir el mateix Tàpia. Tàpia que ja trau, esta pilota la trau exigit, ho vol aprofitar Galán i la rematada de Galán per 3, 15 iguals.
3: 15 iguals, 15 gol.
2: Ja ha tret la parella que vestís de roig i la volea se'n va a la lateral. 15-30.
3: 15-30.
2: Xingaran a dos punts del títol.
1: Quina tensió.
2: Allà va Tàpia. Per al servici. No poden errar. Tàpia busca el creuat amb Galán i mira amb quina força. Trau el xancletazo per al 30 iguals. Traguem Tàpia tot el seu enginy, tota la seva capacitat. Torna a treure, mira quina baixada de paret, que no pot volejar Alejandro Galán. 40-30. Mira com està el pavelló, eh?
3: Gràcies.
2: El recolzament per als jugadors. Allà va de nou el servici de Tàpia. Tàpia per dalt, no perdona. Tiebreak. Tindrem tiebreak final en este partit. Qui dona més? Estic revisant les finals que s'han jugat esta temporada i és la final més emocionant de l'any. La final més emocionant de tota la temporada. Tiebreak final. Ja no hi ha més. Qui guanya este tiebreak s'emporta el títol. El servici espera Chingoto. Resta fora Coello.
3: Galán Chingoto.
2: Galán Chingoto 1-0. Ara el servici. Espera Tàpia. Buf, quina pilotada. Quina pilotada s'acaba de portar Chingoto. Però bueno, està bé, eh? Galán li aplaudís pel gol. Així que tiebreak final 1-1. Mira l'ovació per al menut Chingoto de la graderia de la Fonteta, del públic de València, que vol recordar l'esforç que està fent i vol agrair-li-ho. 1-1 al marcador. De nou la rematada de Galán i hi ha un espectador que alça el xiquet. Acaba per a celebrar d'alçar el xiquet. 2-1 al marcador. Mini break per a Galán Chingoto. Com està el partit? Com està esta final? Qui trau ara és Alejandro Galán. Allà va el servici de Galán. El resto que queda curt i el castiga Galán.
3: 3-1, 3-1,
2: Galán Chingoto. Galán Chingoto 3-1, tiebreak final. Servici per al madrileny. De nou alçant la pilota per a que busque el col Galán. Galán que vol rematar-la, Galán que la remata, aplega per a treure la Tàpia, la canvia de costat, corre Tàpia, la trau i la torna a guanyar Galán. És un alien, és un extraterrestre, és una meravella. Alejandro Galán, 4-1 en el marcador. Quin partit està fent el madrileny. Com juga a pádel este tío. Pues contra les cordes, eh? Tàpia i Coello, 4-1 al marcador. El servici per a Arturo Coello. Coello que ja trau i la tornen a alçar i la torna a guanyar Galán.
1: Mare meva.
2: Alejandro Galán és una bèstia. Alejandro Galán està fent un tie-break descomunal. Mira com grita la Fonteta. El crit de Ale, Ale per a Galán, 5-1 al marcador. I ara també recolzament per a la seva parella en el joc. Ja dic, no sé si la notícia està en la canxa, en el partidàs que esté veient. O en la implicació de la graderia. 5-1, canvi de costat. I este punt se li va llarg a Galán. 5-2.
3: 5-2, flight 2. Galán, Chingoto.
2: Tenen dos servicis, Galán i Chingoto, per a guanyar el partit. Si guanyen estos dos servicis, hauran guanyat l'encontre. La tensió és màxima en la Fonteta. Pilota ja en moviment. Aquesta pilota ha entrat per ben poc. Puja Tàpia. Busca el bloqueig Galán. El globo ara de Tàpia. La pilota de Galán. De nou cap a Chingoto. Ixa pilota ha entrat per ben poc i Chingoto la tira fora, però demana VAR. Demana el VAR Chingoto perquè diu que ixa pilota ha tocat la paret lateral, encara que crec que no li correspon demanar VAR en esta acció, eh? L'àrbitre diu que ho ha demanat tard, que ja havia tornat la pilota i que, per tant, el punt espera Coello i Tàpia. El tie-break es col·locaria 5-3.
4: Pero no, pero revisar lo que te estoy diciendo. No, no la petición. Fíjate si lo pedía tiempo. ¿Cómo no vas a revisar eso? Que si la pedía tiempo, ¿no?
5: La pedía tiempo, la pedía tiempo.
1: Ah, la veo de Chingoto y la de Galán.
6: Si ves que la bola toca, ya no debes de golpear. La cantas cuando eres cruzado.
3: Gràcies, gràcies, per favor.
2: Però efectivament, segons el reglament,
3: 5, 3, 5,
2: ha demanat tard ixa revisió. 5-3 al marcador. Servici per a Federico Chingoto. Si trenquen així, igual en el partit. El servici de Chingoto. La pilota que resta Tàpia, l'alça Chingoto, la rematada de Coello, 5-4.
1: Mare meva.
3: 5-4, 5-4. Alan Chingoto.
2: Mira quina implicació de la graderia de la Fonteta.
1: Que canté, Lluís?
2: Arturo. Arturo, Arturo. El recolzament per a Coello. 5-4, tie-break final. No cal dir-ho, però qui aplega set guanya. Han guanyat els dos jocs al rest, Coello i Tàpia. Allà va la pilota, que se'n va llarga. Chingoto la tira llarga. Empata 5 al marcador. Algú vol més emoció?
1: No sé pel més.
2: És possible un partit més emocionant com esta final del Premier Padel Pigwan de València?
1: 2 hores 12 minuts.
2: Empat a 5 en el tiebreak. Allà va buscar la rematada que guanya Tàpia, pilota de partit. La rematada de Tàpia, match point per a Coello i Tàpia, que perdien el tiebreak 5-1 i estan guanyant-lo 5-6. 5 punts consecutius per a Coello i Tàpia, que tenen pilota de partit al rest. És un crit unànim de la graderia després de cada punt.
3: Gràcies.
2: Preparat per a treure Alejandro Galán. Ja trau Galán. Galán que la col·loca per al xoc de bolers. Mira que ja este està Coello, però apareix de nou l'Alien. Apareix de nou Galán, empat a 6.
1: Mare de Déu.
3: Canvio de lado.
2: A 8. Hi haurà canvi de costat en esta final.
1: No vol guanyar ningú, Luis.
2: No, no, volen guanyar tots. El tema és que només pot guanyar un. I així tots volen la victòria. Tie break final. Empat a 6 punts. Qui dona més en esta final del València Premier Padel? El servici espera Alejandro Galán. La tensió és màxima així en la Fonteta. Els que guanyen són els amants del pàdel d'este jove esport. El primer servici de Galán a la xarxa. Queda curt el servici de Galán. Jugarà amb segon servici el madrileny. Allà la demana Galán i la falla. Erra Galán. Erra Galán, pilota de partit, pilota de torneig per a Coello i Tàpia amb servici. Ha vingut a errar-la just en el moment definitiu Alejandro Galán. És match point per a Coello i Tàpia. Han tingut 5 a 1 amunt en el partit. Allà va el servici per a Tàpia. Tàpia que trau la pilota alta i Tàpia la rebenta. I Tàpia la rebenta, senyores i senyors. El torneig de València espera Tàpia i Pera. Quin partit. Agus Tàpia, Arturo Coello són campions. El València guanyen en el tiebreak del últim set. L'abraç entre els quatre jugadors. València que es rendix davant d'un dels millors partits de l'any. Davant de segur l'encontre més emocionant de tot l'any en el pàdel professional. I hem tingut la sort de viure'l així en el pavelló municipal de la Font de Sant Lluís. La ovació continua en la Fonteta.
1: Que barbaritat, Luis. Te vaig a demanar una breu opinió perquè ara anem també amb els companys dels servicis informatius, però i de seguida anem a escoltar també, per suposat, els campions. Tenim també a punt de començar Alemanya Curaçao i tenim a punt també de contar un fitxatge del València. Però tot això serà després d'una breu opinió de Luis i dels servicis informatius.
2: Només tres paraules. Visca el pàdel!
1: Visca el pàdel.
2: Espectacle magnífic! Brutal el que ens han regalat estos quatre jugadors en la final masculina. Abans també en la final femenina, però han tingut 5 a 1 amunt en el tiebreak. Xingalan i a la fi han perdut davant d'un magistral Coello i d'un brutal Tàpia. Així que final així en el pavelló municipal de la Font de Sant Lluís. Coello i Tàpia són campions en València.
1: Bueno, pues la victòria de Coello i Tàpia. Són les 6 i 56 minuts. Anem a connectar amb els companys dels servicis informatius i al tornar anem en més coses així en directe. Hola, Sònia, què tal? Com estàs? Bona vesprada.
5: Hola, bona vesprada, companys. Encetem ja este parèntesi en les vostres retransmissions per a dir-los, primerament, que diversos mitjans aeris i terrestres treballen per extingir un incendi declarat esta vesprada a una zona de vegetació de Segart, al Camp de Morvedre. Allí està Verónica Marc, endavant.
7: Sí, esta vesprada sobre les 3 i quart s'ha declarat un incendi ací a esta zona de Segart. Han sigut uns 1.500 metres quadrats de vegetació, però el perill era la ubicació perquè molt a prop hi ha un barranc per on es podia haver estès a la Serra de la Calderona. Afortunadament no ha sigut així i al llarg de la vesprada l'incendi s'ha estabilitzat i controlat gràcies a brigades forestals i una dotació de bombers i altra de forestals que han estat treballant a estes hores, perimetren i refresquen la zona, tot en una jornada on el nivell de preemergència per risc d'incendis és alt.
5: I un home de 70 anys i veí d'Albaida s'ha ofegat este migdia a la platja de Daimús, a la Safor. Els socorristes i els efectius del SAMU han intentat reanimar-lo sense èxit, després que apareguera surant a l'aigua. La policia local de Daimús ha cordonat la zona mentre realitzaven aquestes maniobres d'assistència i la Guàrdia Civil s'ha fet càrrec de la investigació. Serà l'autòpsia la que determine les causes exactes de la defunció. I nova manifestació contra la planta de biometà que ja ha començat a construir-se al terme municipal de Llíria, convocada esta marxa per les associacions ciutadanes de Camp de Túria i la Serrania. El veïnat ha tornat a denunciar que el projecte és un perill per a la salut i per a l'entorn.
8: Que va tratar 192.700 tones de residus, de 35 tipus de residus diferents.
9: En 5 quilòmetres a la rodona poden haver afeccions de salut. Ara és quan més força tenim que fer per evitar que això vagi endavant, no?
10: Suponemos que el juez vea que eso no es viable para las personas.
5: I el col·lectiu mèdic torna a fer vaga esta pròxima setmana. És l'última convocatòria de les que estaven previstes per a protestar contra l'estatut marc que ha signat el Ministeri amb els sindicats majoritaris. Els metges demanen un estatut propi i millores en horaris i en retribucions. Precisament el conseller de Sanitat s'ha manifestat al respecte, demana un diàleg sincer amb el Ministeri per a poder traure, diu, un nou estatut. Marciano Gómez.
11: Es un estatuto, como podríamos decir, del siglo XX y tenemos problemas del siglo XXI. Pero lo que no se puede hacer es que se tomen decisiones unilaterales, como el hecho de llevar el anteproyecto de ley al Consejo de Ministros, sin consenso con las comunidades autónomas, cambiando algunas cosas que ya había firmado con el ámbito, como puede ser el tema de la jubilación anticipada, etcétera. No sé, es inconcebible.
5: I en clau política, demà el president Pérez Llorca rebrà al Palau de la Generalitat el ministre d'Hisenda, Arcadi Espanya. La cita es produeix a petició de Llorca i en l'agenda està el nou model de finançament autonòmic del govern espanyol, un model que els governs populars rebutgen. Però tot i això, el govern valencià no tanca la porta a arribar a un acord si beneficia la Comunitat Valenciana. I de la informació internacional, nou obstacle, podríem dir, nova pedra en el camí per a firmar un acord de pau entre els Estats Units i l'Iran, que Trump havia anunciat per avui mateix. Israel ha bombardejat avui Beirut i este atac, que deixa 3 morts i 7 ferits, refreda aquestes expectatives d'un pacte imminent. Un anunci que Trump ha mantingut estos dies, com diem, a pesar de les reticències de Teheran, que ara amenaça de trencar les negociacions. En un missatge en xarxes, Trump ha dit que el bombardeig d'este matí, el d'Israel, no hauria d'haver ocorregut i que l'acord de pau inclou també el Líban. I en l'oratge tenim per davant una setmana de sol i calor. Lluís Obiols, bona vesprada.
12: Bona vesprada. Augmenta el risc de ruixats i tronades de cara a la jornada de demà. De fet, ara tenim tronades que estan descarregant al centre de la península que toquen de Gaidó la zona del Racó d'Ademús. I de cara a esta pròxima nit i matinada tindrem més núvols, especialment al sud, i no és descartable alguna gota. Però en general serà a partir de demà al migdia, quan creixeran amb més força els núvols i descarregaran ruixats entre la vall de Cofrents de Llora i el Racó d'Ademús, sense descartar-los a l'interior de Castelló. Les temperatures seguiran elevades. Avui hem arribat fins als 35 graus, per exemple, a Teresa de Cofrentes, 34 a Jalance, 34 a Villena o 32 a Castelló de la Plana, 30 graus i mig a València o 29 a Alacant. Pugen les temperatures mínimes esta pròxima nit i matinada a les comarques del sud. Demà les temperatures molt paregudes a les d'avui i tot indica que la setmana vindrà marcada per les altes temperatures.
5: Gràcies, Lluís. Bé, és tot. Reprenarà l'equip del Punt a Punt. Companys, to vostre.
1: Gràcies, companys. Pues continuem en l'esport perquè tenim moltes coses. Estem ben des de les paraules dels campions, que ara de seguida van a parlar per a la televisió. Ara de seguida estem en aquestes declaracions d'aquesta parella, Coello Tapia, que ha guanyat el Premier Padel P1, però està a punt també de començar el partit entre Alemanya i Curaçao, un partit que ens van a portar en este Mundial 2026 tant Manolo Montalt com Juan Luis Lluís Mora i que està a punt de començar.
13: Que de fet ja ha començat. Bon, salutacions i bona vesprada. Si et sembla, Salva, anem ja amb els 11. Per part, s'enfronten per cert els dos entrenadors, el més jove i el més major de la Copa del Món. El més jove, que és Nagelsmann, posa en línia de combat a Manuel Neuer en porta. Kimmich, Schlotterbeck, Ta i Brown en defensa. Doble pivot, Pavlovic i Mesha. A la dreta, Leroy Sané. A la esquerra, Fabian Wirth. En la mitja punta, Musiala i dalt, Kai Havels. Per part de Curaçao, Eloy Rubén porteria. Fonvil, Bajoer, Obispo i Floranus en defensa. En el doble pivot per als germans Vacuna, Leandro i Juninho. A la dreta, Comerencia. A l'esquerra, Xong. En la punta de l'atac, Hansen i Locadia. Estem ja en el primer minut de joc i està jugant-se el partit entre Alemanya i Curaçao, que de moment va 0-0.
1: Pues en ese 0-0 el marcador, lo que anem a viatjar és, ara de seguida li done pas també a Juan Luis Mora, però anem a viatjar cap al Pedro Ferrandis per a conèixer com van les coses per a selecció espanyola de vòlei femení.
14: El segon set ha sigut per a Azerbaiyán, que des del primer minut s'havia posat per davant 25-22, és a dir, ha igualat a un set, però ara en este tercer set, de nou, Espanya està manant a l'Electronic 6-2. Per tant, un set per Espanya, un set per Azerbaiyán, com a mínim. Anirem al quart set, de moment, en este tercer, que pot ser clau. Espanya té un parcial de 6-2.
1: Bueno, pues en ese 6-2 de parcial, són les 7:03 de la vesprada i anem a donar una informació de mercat respecte al València Club de Futbol, perquè fa una hora el periodista Kazu, ahora eso dice, Kakiuchi, que es japonés, avanzaba que Ryonosuke Sato del Fútbol Club Tokio anaba a ser fichado por el Valencia. La información que comentaba el compañero del Jabó es que el Valencia pagaría 4 millones de euros por el seu traspas y que está pendiente de pasar la revisión médica del Valencia. Que también había un interés del Feyenoord para este jugador, pero que ha triado el Valencia. La información que podemos afichar así en el punto a punto y que después también ampliaremos 90 minutos es que el fichatge de Ryonosuke Sato, nascut al 2006, està molt prop de jugar en el València, que en les pròximes hores es podria tancar el traspàs d'este jugador japonès que pot actuar en banda i en la mitja punta en el València, que estan negociant els últims detalls del traspàs, que no seria, no arribaria a la xifra dels 4 milions d'euros i que ocuparia fitxa sub-23, que arribarà per a sumar en les bandes, pot jugar en les dues bandes i en la mitja punta. És el fitxatge que està prop de tancar el València, és jugador de 19 anys per a 20, nascut al 2006, Ryonosuke Sato seria el fitxatge, el pròxim fitxatge del València en el mercat d'estiu. Estem en més coses en directe, estem també ara esperant per escoltar els campions d'este Premier Padel, però tinc que saludar perquè ja tinc per així per la taula. Mora, què tal, com estàs? Bona vesprada.
15: Hola, buenas tardes.
1: Pendents d'un Alemanya Curaçao que ha d'anar molt que parlar, sobretot per Curaçao, no? En una selecció que, bueno, pues molts no coneguem, no? I que no teníem ni idea, tant se vol, ni de ubicar-lo al mapa, eh? És una illa xicoteta i dalt de crec que de Venezuela.
15: Venezuela,
1: bueno, que va ser colònia.
13: És la quarta part d'Eivissa.
1: Pues imagina't.
13: Va ser colònia holandesa i ara és un protectorat holandès.
1: Pues per això, Mora, també.
15: Sí, la majoria de jugadores han nacido en...
1: I juguen en Holanda.
15: Sí.
1: I juguen en la lliga holandesa.
15: Sí. Bueno, el más conocido Obispo, yo creo que de PSV Eindhoven, Castañer, que jugó en el Castellón, que hoy, bueno, está en banquillo. Y
1: Locadia,
15: y Locadia en el Intercity. Correcte. En segunda red. Bueno, una selección exótica como unas cuantas que va a haber en este mundial y bueno, le ha tocado enfrentarse a un equipo muy muy duro como es Alemania, uno de los en principio favoritos para el mundial. Y bueno, estamos viendo que ya, pues, Alemania ha empezado con la presión arriba, queriendo ganar ya o mostrando que quiere ganar el partido, y sobre todo, pues, Curaçao, pues, defendiéndose en su campo.
13: Pues la pilota la tenía Alemania, pero la recupera Vacuna, un dels germans Vacuna, concretament Juninho Vacuna, que intentava jugar en llarg buscant Locadia, però ja ha tallat Alemanya. La pilota de Brown per a Wirth, entra Wirth, la demà per dins, Havertz, Wirth que li pega el baló, blocat per la defensa de Curaçao. Torna Alemanya a la càrrega. La pilota per a Brown, que toca novament per a Wirth. Wirth darrere sobre l'arribada, en este cas, de l'Eloi Sané, que xuta a porta, i el primer d'Alemanya. Sí. El gol d'Alemanya, el Mesa. Gol d'Alemanya! El gol de Félix Elmesa, el jugador del Borussia Dortmund, le pega amb l'interior, lluny de l'abast de l'Eloi Rum, que s'ha quedat mirant la pilota, com les vagues quan veuen passar el tren, la Mannschaft, que comença el que sembla pot ser una massacre més. De moment, al 5 de la primera part, i en Kansas, Alemanya 1, Curaçao 0.
1: Ara analitzem ese gol, però deixeu-me que acomiadi a Luis Urrutia des de la Fonteta, que ens ha estat contant durant tot el cap de setmana este Premier Padel. Luis, que acaba tenint aquesta victòria de Coello i Tapia. Espectacular la final masculina d'avui.
2: Sí, en este moment la imatge és invasió de fotògrafs en el centre de la pista, mentre espera el president de la Federació Internacional, Luigi Carraro, al costat dels representants de la Federació Espanyola de Padel, per a que comencen a lliurar-se els previs tant de la final femenina com de la final masculina d'este Premier Padel València 2026, que passarà a la història com la final més emocionant de totes les que s'han viscut en tot el món en esta temporada. Així que, mentre Galán, assegut a terra, amb els braços recolzats en els seus genolls, mirant a terra, al seu costat Xingoto, amb la mateixa posició, però este assegut en la cadira, no en terra, han parlat ja els dos campions i, en fi, pues han agraït als seus rivals i també a València sense majors el que han dit. Així que en un instant va començar el lliurament de trofeus així en este pavelló de la Font de Sant Lluís, que vol coronar als guanyadors d'este Premier Padel València 2026.
1: Luis, espectacular treball, t'esperem per així. Gràcies.
2: Molt bé, ara vaig cap allí, adeu.
1: Un abraç, i anem a escoltar els protagonistes, a Coello i a Tapia, les primeres reflexions després de programar-se campions.
16: Arturo, that's your title number 50 as a professional paddler. Es tu título número 50 como jugador de pádel profesional. No es un mal número para nada. Dos de forma consecutiva, you go back to back, you go and win in Rome, you win here in Valencia. Una semana extraordinaria. ¿Cuál es el balance que hacen? The balance that you do from this week in Valencia.
17: Bueno, buenas tardes a todos, Valencia. ¿Qué te digo? ¿Por dónde empiezo? Lo primero, de verdad y de corazón, felicitar a Ale, a Chingo y a Jorge. Pero no solo por el partido de hoy, creo que han demostrado muchísimo. Han jugado cuatro partidos en este torneo a tres sets, y hoy en el tiebreak del tercero corrían como si hubiesen llegado a la pista hace 20 minutos. Es increíble, además del nivel que tienen. Se lo he dicho a Ale, se lo digo siempre, ellos también a nosotros. Creo que es muy honesto cuando hablamos ahí en la red después de tanto. Creo que le estamos haciendo bien al deporte y nos hacemos muy bien a nosotros. En este tipo de partidos nos exigimos al máximo. Yo creo que hoy los cuatro podíamos haber ganado el partido, pero por gracia de Dios o porque lo buscamos un poco más o por lo que sea, cayó para nosotros. Felicitar a Agustín Macho, que es un animal. Qué cabeza, qué juego, es increíble, tío, la verdad que no puedo estar más feliz de luchar, y todo el mundo lo sabe que con Agus nunca me van a ver bajar la toalla, que voy a estar corriendo hasta el último minuto, y si la vida me permite este tipo de lujos de este tipo de partidos, no es por nada más que porque corro y porque lo intento día tras día. Felicitarlo a él, felicitar a todo nuestro equipo, agradecer a nuestras familias, a mis padres, a mis amigos, a todo el mundo por venir, porque la verdad que este torneo, para lo que significa para nosotros, creo que queda corto. Es ser un P1, es una semana súper importante en el calendario para nosotros, y creo que hoy hicimos un gran partido, así que nada, súper felices.
16: Fuerte el aplauso para Arturo. As a summary, he was also mentioning the level from Fede Chingoto, Ale Galán, and Jorge Martínez. They are absolutely unreal. It's a great rivalry, the one we have. Thanking the entire team and saying, Valencia, this tournament feels like even more than just a P1. They love playing here, and Arturo is very happy to claim the championship here in La Fonteta. Agus, paso con vos. La realidad es que antes de Roma las cosas no estaban siendo fáciles.
18: van a Roma, sacan una gran versión, ganan. Vienen acá a Valencia, aún mejor, vuelven a ganar remontando un 5-1 en un tiebreak. Es un momento que creo que se lo tienen que permitir para disfrutar. ¿Lo sienten así? It was tough before Rome. You go and win. You win here as well in Valencia. I feel like this is a moment where you can enjoy as a team. Do you take it like that?
19: Bueno, primero, buenas tardes a todos. Como lo dije toda la semana, agradecerles por vivir así el pádel. Para nosotros es un placer que venir a un torneo y que sea una fiesta completamente. Es increíble el cariño que nos dan. Por otro lado, creo que todo lo dijo prácticamente Arthur, es increíble. Pero de verdad que me saco el sombrero con los chicos, con Ale, Chingo, con Jorge, que son grandes personas, grandes trabajadores y bueno, se merecen todo lo que tienen y que estos partidos sean así y se decían por estos detalles. La verdad que también me uno lo que dijo Arthur, le hace bien al deporte, le hace bien al pádel. Así que nada, estamos pasando un buen momento, lo estamos valorando en tiempo y forma. Yo creo que hay que valorarlo mucho porque la pasamos mal, no te voy a mentir, después de Buenos Aires. Tuvimos 2 semanas para ver qué hacer y lo primero que salió fue juntarnos a entrenar y a dejar todo para poder revertir esta situación. La verdad que salió muy bien, por eso ahora mismo lo estamos valorando mucho. Sabemos que el año es largo, pero bueno, estoy muy contento con el trabajo del equipo. Déjame agradecer a Martín y a Ariel que me llevan físicamente al límite. Es increíble el trabajo que hacen y el cariño que me tienen y yo les tengo. Así que nada, a mi familia y a toda la gente, un placer.
18: Fuerte el aplauso para Agus. Again mentioning Fede and Ale in the great level.
1: Bueno, pues les parables dels campions de esta final masculina del Premier Padel P1. Está toda la vesprada vibrante en esa final entre Galán Chingoto y Coello Tapia. En la victoria finalmente para el español Arturo Coello y para el argentí Tapia. Tornem al futbol, Manolo, perquè continua l'atac de Alemanya de manera insistent. Mora, el primer gol ha estat per a Alemanya.
15: Sí, bueno, era de
1: el primer
15: esperar,
1: de momento.
15: El primero de momento porque, bueno, ya lo estábamos comentando, es que tienes el frente de ataque con Kehaver, Musiala, Birth, Sané, fíjate lo que estamos hablando, son palabras mayores. Y bueno, eso unido a que, bueno, esta selección de Curaçao pues no sale de su campo, no dan 2 pases seguidos. Bueno, el primer gol ha llegado en una triangulación con falta de presión por la defensa de Curaçao y al final me echa un pase a la red de interior que bueno, que ha sido un buen gol. El peso del partido, pues Alemania, vamos a ver al final del partido la posesión, los porcentajes de posesión, porque va a ser, yo creo que o récord o se va a acercar. Entonces, bueno, a partir de ahí yo creo que al final de este Mundial yo creo que ya se hablará también, yo creo que FIFA tiene que tener también en cuenta las selecciones que van, yo creo que este Mundial hay muchas selecciones que al final van a ser meras comparsas. Y contra estos equipos que son todopoderosos.
13: A punt de fer el segon, Florian Wirt des de fora de l'àrea buscant el pal llarg de la porta de l'Eloy Room. La pilota serà a fora. Per cert, equipació espectacular la d'Alemanya. Una miqueta més el futbol per hora o mor una miqueta més perquè és l'última volta que Alemanya vestís amb Adidas. Tota una vida. Y este es el último mundial que Alemania vestida Adidas.
15: La verdad que hay, bueno, los árbitros van también de Adidas. La verdad que Adidas está volcando en este mundial. Bueno, Curaçao también está con Adidas. Sí.
13: No, pero me refiero que Alemania, que toda sí, la vida está con Adidas, ya a partir del próximo campeonato.
15: De hecho, la marca alemana Adidas, en principio. Y bueno, pero
13: es una miqueta, un atentata a tradición, vull dir, sí. Alemanya, tu te la imagines, tota la vida, Mora.
15: Les costumbres deben estar
13: les costums
15: para
13: començaren a caure a terra, sí. Mora, el dia sí. Que els porters sí. Començaren a dur mànega a punta. Sí. Ahí comença a morir el futbol. Ahí comença a morir el futbol. I ara te trobes això, que paren pa veure, que Alemanya va deixar la vida, si és que... Bueno, por la Alemanya, 14-15, Alemanya 1, Curaçao 0, el gol del Messi en el 5. Alemanya que ja ha tingut un fum d'oportunitats per a fer el segon. A pilota de Joshua Kimmich per a l'Heroi Sané, banda dreta, intenta penetrar Sané per dins. Es que... la pilota per a Mesa novament, que l'intentava tocar darrere.
15: Ten en cuenta que no tienen oposición, o sea, cuando Alemania intenta crear juego no tienen ningún tipo de oposición. Yo creo que los jugadores de Curaçao parece ser que los están pidiendo una foto a un metro de ellos, mirándolos de arriba abajo, como diciendo...
13: Y hay shock que molts juguen en equipos holandeses,
15: sí,
13: ¿eh?
15: Sí, sí, evidentemente, bueno...
13: la mayoría juegan en equipos holandeses.
15: Que juega en el PSV, Bazoer, que bueno, también ha estado en AZ Alkmaar, ha estado bueno en equipos importantes. Al final no deja de ser que el delantero centro haya jugado el año pasado en segunda red en España, en el Intercity. Pues
13: ya está, ahí tens la pilota. A ver, con Diem, curioso, los dos seleccionadores. Els dos extrems, Julian Nagelsmann, 34 anys, sí. Dick Advocaat, 74 tacos.
15: Sí, yo creo que el Nagelsmann, yo creo que va de la mano con esta nueva generación de jugadores jóvenes alemanes, bueno, alemanes que muchos no juegan en Alemania, pero bueno, juegan en grandísimos equipos a nivel de Europa. Y bueno, todo un veterano que se las sabe todas, pero que bueno, al final pues como un cementerio.
13: Mira que es lo posible.
15: Un cementerio de elefantes en la selección de Curaçao, que por cierto también nuestro amigo Kluivert, Patrick Kluivert, sí. Fue seleccionador.
13: Va a ser seleccionador de Holanda.
15: Fue seleccionador de...
13: Sí, sí.
15: De allí, de Curaçao.
13: Un tío que le agrada la presión. Bueno, 7-50, per cert. A més, cal dir que, en efecte, aquesta renovació de la qual parlava Juan Lumora ve donada perquè Alemanya, tetracampiona mundial, recorden que va guanyar el Mundial en el 54, en el 74, en el 90 i en el 2014, els dos últims Mundials, a la primera de canvi, se n'ha anat a casa, no ha passat ni la fase de grups, i ahir Alemanya pues, no li ha tremolat el pols per a fer una renovació absoluta de seleccionador i de futbolistes. La té Curaçao, i això és notícia. La pilota darrere, per a Bazoer, que jugarà amb Obispo amb la pilota davant la pressió de Havertz, la toca novament per a Bazón, i este és el porter, sobre l'Eroi Rum amb la pilota, rasejant, imagina que intentant mantenir la pilota tot el que puga, perquè si la tens tu, no la té Alemanya. Que el momento en que...
15: Yo creo que también Alemania le dice, bueno, tenerla vosotros un poco, ¿sabes?
13: Sí.
15: Porque si no va a ser, ya te digo, el tema de la posesión al final, el porcentaje va a ser algo...
13: Y Alemania también, te digo una cosa, Juan, en el momento en que dice de voler entrar fins a dins ja en la portería, sigue una miqueta más pragmática, van a comenzar a caure els gols, pero vamos. Sí. Bueno, pues arribant al 18, 1-0, li guanya Alemanya, Curaçao, falta per a Curaçao. Ahí tenim ese primer plano, el de Chong. Mentre la té ara mateix Obispo, que intenta treure-la per a Floranius. Juga darrere novament ara per a Bazoer. Bazoer amb la pilota, juga al central de Curaçao. Primera intervenció de Curaçao en un mundial. I precisament ha anat a tocar el pitjor rival possible, Alemanya. Convenencia, que havia perdut la pilota, que ja té Alemanya, que ja la té Schlotterbeck, però està Jonathan Tah amb la pilota, cerca central, jugant per a Enmes, l'autor del gol, novament per a Tah, que ara s'enganya, li la regala vacuna, la pilota per a Curaçao, atenció, que toca Curaçao, valor per a Convenencia, banda dreta, a vora lateral de l'àrea, no li entra ningú, la centra, Son que toca de cap, el remat per a Leocadia, que toca darrere, per a Hansen, no, per la pilota Son novament, el remat final, venint des de darrere, de Juninho vacuna, crec que ha sigut... No, finalment de l'altra vacuna, de Leandro vacuna...
1: Juninho, eh?
13: Se diu de Xina.
1: Un abrazo els germans, a los padres, eh?
13: Els pares. Els germans vacuna, eh? No deuen ser massa gent, perquè trobar-ne dos germans en Curaçao que juguen al futbol, és que allí massa gent no deuen ser.
15: Yo creo tener un hijo allí, creo que el 80 o 90%, si le gusta el fútbol, puede salir futbolista.
13: No, y si es esportista, podrá competir en els Jocs Olímpics, en natació...
15: Sí.
1: Però bueno. Ficar-li Juninho, al teu fill, ojo, bueno. A més que t'agrada el futbol.
13: La pilota per a Tah, que juga al centre per a Mesa, cerca central, obriquem per a Schlotterbeck, que obri a l'esquerra per a Brown que entra jugant per a Wirth, Florian Wirth amb la pilota des de l'esquerra, la va penjar Wirth, buscava en este cas Kai Havertz, no ha pogut arribar el davanter d'Alemanya, serà pilota en porta per a Curaçao.
1: Bueno, pues estem camí del minut 20, anem a pegar una ullada com van les coses en el Pedro Ferrandis en vòlei perquè està ja en el tram final, el segon set, Gonzalo.
14: Millor ara, millor, perquè després de patir, recordem, el primer 25 d'Eneu per a Espanya, el segon 22-25 per a Azerbaiyán, però ara la selecció espanyola està manant en 4-5 de diferència tot el set, 21-16, en un partit en el que Azerbaiyán no acaba en este últim set de tindre encert en el servici i això l'està aprofitant la selecció espanyola per a posar diferències. Així que en este tercer set empat a un, però el parcial és de 21-16. Ahí està Espanya construint la jugada d'atac per a buscar el 22. Bona defensa d'Azerbaiyán, el bloqueig, doble bloqueig d'Azerbaiyán. Espanya que busca i no troba el 22 perquè ha salvat la pilota.
13: Gol de Curaça!
1: Ojo que salta la notícia.
13: Gol! ¡Curaçao! Líbano con herencia en la pilota que había regalado Alemania. El rebuts queda mort a la frontal, no se ho pensa dos voltes. Líbano con herencia, la envía lluny de la base de Manuel Neuer. Moment històric en la Copa del Món. Marca Curaçao davant Alemanya en el 21 de la primera. Kansas empata Curaçao. Alemanya 1, Curaçao con herencia 1.
1: Bueno, bueno, bueno. Marca Curaçao y hoy celebren es 5.000.
15: Sí, sí, la verdad.
1: Aficionados
15: que...
1: Aficionados de Curaçao que ni al estadio, ¿eh?
15: Yo creo 5.000. Que están todos los habitantes de Curaçao allí.
1: Prácticamente estarán.
15: Y bueno, prueba de ello que, bueno, estos partidos, el problema es la relajación. Se regala un balón, no sale nadie, dejan el jugador solo y, bueno, y se encuentra tan solo que dice, pues voy a tirar. Y al final desvía un jugador, un defensa Neuer y bueno, consigue gol. Ahora ya no se lo quitan. Eso no
13: mira,
15: se lo van a quitar.
13: Era el que te anaba a decir, ahora te pueden caure set, pero ese momento y ese rate ya no les lleva ninguno.
15: Sí, sí.
13: Mira Curaçao. El balón para Locadia, que entra dins del área, cau davant la entrada de
1: Jonathan. Penal, Tantan. Pero a mí penal.
13: Pues que más en Curaçao. El árbitro te digo que no hay aburres.
1: Estaba ahí Locadia, el ex del Intercity, ¿eh?
15: Sí, és un jugador... A veure,
13: no, no. Sí, s'ha anat a terra.
1: Fem
13: broma. Com si li haguera disparat Harry Lee Oswald des del terrat de Kansas. Bueno, pues,
1: fem broma en lo de
13: final
1: Intercity.
13: Del primer quart, o sigui, pausa per a hidratació. Bota la sorpresa de moment en Kansas.
15: Ya.
13: Bota la sorpresa en Kansas. S'avançava Alemanya en el 5, però acaba d'empatar en el 21 com herència. Vamos, ho contem en el punt a punt de Punt Ràdio de moment. Com dèiem, final del primer quart, o sigui, pausa per a hidratació. Alemanya 1, Curaçao 1.
1: Bueno, pues en el 1-1 al marcador, bueno, ara te pregunte per este començament boig de partit, però deia que fèiem la broma en Locadia, però en el seu moment el Brighton paga 18 milions d'euros per ell i ha fet carrera en Bundesliga, en la Premier, vull dir que sí, que és de veres, que ja als seus 33, crec que té, va en el tram final de la seva carrera, però és un jugador que pues, en el seu moment ha estat en equips del màxim nivell, com és la Bundesliga i la Premier. I deixeu-me, perquè havia deixat en la paraula en la boca a Gonzalo Blanes, abans de este moment històric que acabem de viure en el gol de Curaçao. Gonzalo, com acaba? Ho entès perfectament, no? Que el gol de Curaçao para el món.
14: Sí, sí. Clar que sí. I més en Locàlia, que l'hem tingut així jugant molt a prop per l'Intercity. 24 de neu, és a dir, que només li falta un punt a Espanya per a guanyar un tercer set, que seria molt important perquè situaria 2-1 i això... És molt important en un partit de vòlei al millor de 5 sets. Atenció, perquè el servici és per a Jessica, el llançament directe i el punt directe de servici. No se pot tancar millor el set. El Pedro Fernández es posa en peu per aplaudir aquest punt directe del servici. Així que anoten 25 de neu, set per a Espanya. Ara tenim Espanya 2, Azerbaiyán 1. Espere, sincerament, que el quart set siga el definitiu perquè siga el tercer per a la selecció espanyola de vòlei femení.
1: Bueno, pues arriba el 2-0 per a Espanya davant Azerbaiyán i la realitat és, bueno, el 2-1, perdó, en eixe partit de vòlei. És, Mora, com ha començat el partit, acaba el temps d'hidratació i ese cooling break, però quina manera de començar i el gol de Curaçao també ha estat bé, eh?
15: Sí, bueno, es, a ver, es un gol, pero con poco...
1: Pero de molta fe.
15: Sí, no, evidentemente, poca actividad defensiva por parte de Alemania.
13: De molta relaxación de Alemania.
15: Y sí, bueno, relajación ya viene con una pérdida de balón por relajación. Yo creo que bueno, que estos partidos es el problema, es el afrontar estos partidos, el plantear estos partidos, el salir desde el primer momento. Yo creo que Alemania se dio bien, presionando arriba, pero claro, se dan cuenta de que es una selección muy, muy inferior y bueno, eso psicológicamente te va haciendo que poco a poco te relajes cuando llegas y has tirado 4 veces a puerta ya o 5 veces, metes gol. Y bueno, psicológicamente te va haciendo que te vayas relajando y sobre todo pensando en tus otras confrontaciones, porque esta pues prácticamente pues la tienes solventada. Y bueno, y como hemos visto en el fútbol puede dar sorpresas, puede dar historias, yo creo que historias bonitas, como pasó con Qatar el otro día y tal, que al final son gente que nunca se había visto en un mundial y ahora resulta que no solo está en un mundial, sino que está jugando con una selección potentísima y consigue marcarles un gol. Entonces todo eso se une para que el fútbol pues tenga estas cosas.
1: Venga, Manolo, tírale.
13: Continuamos en Houston, empatan al marcador Kewan Abadir, ahora la pilota la arrancas de la red, Musiala per a Mesa, en Mesa nuevamente per a Musiala, va a arribar a la línea de fons, perseguiste per un defensor de Curaçao, continúa Musiala entre dos, vale. Podráis ir al deu de Alemania, que cau a terra, dio el árbitro que ni ha falta, del deu al deu, de Leandro Baguna, a llamar Musiala, falta per Alemania, quasi como si fuera un canto, per la dreta del ataque de Alemania. Entrará Joshua Kimmich, el futbolista del Bayern de Múnich. Ahí está Kimmich y pegará camadreta a la pilota. Cuasi toda Alemania, excepto un hombre al remate del área. Dos, se quedan fuera Leroy Sané. Y cree que es Musiala para la segunda línea. A vole, la posa Kimmich, el balón molt passat, el remat de cap. Crec que ha sigut Schlotterbeck, la parada de l'Errum Corner. Pilota al cantó per Alemanya.
15: Sí, bueno, en todos estos balones parados, yo creo que el físico de Alemania y bueno, son jugadores muy potentes en cuanto a físico y en cuanto a ataque de balón y sobre todo con gente que con buenos lanzadores, está claro.
13: Ahí el físic se va a imposar, com deies. O sea, me quedé la atenció en la matinada d'ahir, más que la exoquesina, en Haití. Eren autèntics armaris empotats, tots els que els donen ahir de menjar, Mora. Allí que mengen.
15: Allí entre la playa
13: i el xiringuito. Ah, vale, la pilota per dalt, la trau de Punch, el porter, Eloy Rom, la pilota que li cau novament a Alemanya. Pilota en la cual intenta Isir Leroy Sané al centre per a Wirth, normalment per a Leroy Sané, que la passa al centre, intenta progressar i amb el Musiala que va fins a línia de fons, és Jan Santot, un dels centrals, Armando Obispo, serà pilota.
15: Este es el líder de la selección, Obispo, sí. Es el líder de la selección y bueno, y tiene que transmitir ese gen de competitivo que tiene estando en un gran equipo a nivel de Europa. Y bueno, veremos a ver ahora otro
13: corner. Altre corner, 28 de la primera, la posa Alemanya, se golpa nuevamente Schlotterbeck de cap, la prolonga, no arriba ningú, el balón que el traurà, en este cas era el futbolista Hansen que havia arribat a l'ajuda defensiva, impacte de la pilota, o ha fet que la pilota impactara en Schlotterbeck, no, l'ha enviat a fora, ja la té nuevamente Alemanya, Joshua Kimmich des de la dreta, el balón al centre, per a Jonathan Tah, pilota, la demanava ahí, Schlotterbeck nuevamente.
15: Es que salvo Neuer, están los dos equipos en tres cuartos de campo.
13: Correcte. Balón para Alemania nuevamente, pero de momento empata aún, ¿eh?
15: Sí, sí.
13: Florian Wirth, que cree que intercambia la segunda posición, Leroy Sané. Wirth ahora, a la derecha, que es Kirep. Ahí va Florian Wirth. Florian, que amaga per fora, se'n va a línia de fons, la pot posar, amaga, tira per fora, la pilota per l'Eloi Senai, se'n va al piqué de l'àrea, la dissa al centre, el baló per al remat de Mesa, bloqueig a la defensa, córner, Pavlovic finalment ha sigut qui ha llançat a porta, serà nova treta del cantó, esta volta per la esquerra de l'atac, de la defensa, perdó, no, de l'atac d'Alemanya, per la dreta de la defensa de Curaçao, ahí va Joshua Kimmich, El hombre encargado de posar, el capitán de Alemania, toda la pelota parada, la pelota parada en marcha, 29 para 30. Empata un entre Alemania y Curazao. Sí, sí, en escolta B. Empata un entre Alemania y Curazao en Houston. Houston, tenemos un problema, están diciendo en Alemania. Abore el córner, pero al conjunto de Nagelsmann. Alza la madreta, la pilota perdal, combada, segon pal. La trago la defensa de Curazao. El balón que cae en una banda. Pilota, en este caso, para Bazoer, que la envía larguísima. Ahí ha mesurado mal la garra Chong. Atención, que al haber un 2 para 3, la sol que tiene Alemania. Ahora la regala Alemania nuevamente. Intenta narse Chong. Atención, que ha vingut en la ayuda defensiva Florian Wirth. Menys mal, porque Alemania se está confiando más a Mora.
15: Sí, es lo que yo te comentaba. Este toque de tacón en defensivo a nadie del jugador de...
13: 2 para 3, La sol que tinguta Alemania, ahora la regala Alemania nuevamente, intenta anarse Chong, atención que ha vingut en la ayuda defensiva Florian Wirth, menys mal, porque Alemania se está confiando más a Mora.
15: Sí, es lo que yo te comentaba, este...

0: Bien, pues
1: Kimi espera a Pavlovic, arriba a la frontal, ahí posaba el pie un defensor de Curaçao, la pelota nuevamente para Alemania, desde el área, la pelota para Kai Havertz que intentaba progresar, la pelota toca finalmente en Basover, será 30 de Cantona, un corner para Alemania. El tercer y la posa rápida, dio el asistente, que esa pelota no estaba en el cuart de cercle, que caldrá tornar.
0: Hasta ahora en los corners siempre han buscado mucho segundo palo a la entrada de Schottelberg. Bueno, vamos a ver, porque yo creo que deberían alternar saque corto con segundo palo y mover un poco la defensa, porque, bueno, yo creo que la defensa no la van a mover. No se van a salir de ahí.
1: A posar la pelota en movimiento, sal dibujo de la izquierda, brazos en jarra. El árbitro que le dio a dos jugadores que no se agafen. Es una cosa que no antes mai. Tú no tienes que dile a ningún que no se agafe. Si se agafen desde ahí, la pelota está en choc, penal. Pues ahí está, parlant amb Floranus i amb Musiala. Serà Brown qui posarà el córner. 37 en Houston. Empata un al marcador. Brown que la posa en moviment. Baló al centre, acabotada, gol! Gol! D'Alemanya, Nico Schlotterbeck! Ya había avisado abans en una rematada que había pogut traure Eloy Room. Esta volta la pilota al cor de l'àrea. Apareix el llarguíssim Schlotterbeck, caboteja, la deixa lluny de la base d'Eloy Room. Torna a avançar-se a Alemanya. El Houston, 38 de la primera part. Alemanya 2, marca Schlotterbeck. Curaçao 1.
2: Arriba el segon d'Alemanya, són les 7 i 40 minuts, anem a fer una visita també al pavelló d'Alacant perquè, Gonzalo, com van les coses per a la selecció espanyola femenina?
3: Este és el set més igualat de tots, 9 a 10, estem en una revisió de vídeo després d'una acció protestada per la banqueta d'Azerbaiyán. Però ja t'hi dic, primer set per a Espanya, segon per a Azerbaiyán, tercer per a Espanya i el quart, que espere siga el definitiu, 10 a 10, li han donat la raó en el vídeo arbitratge a la selecció espanyola. Per tant, en el quart set, el parcial és d'Espanya 10, Azerbaiyán també 10.
2: Bueno, pues en ese 10-10 y en el 2-1 estem també pendents de la selecció espanyola de vòlei femení. Acaba de marcar el segon Alemanya davant Curaçao, però anem a fer una xicoteta pausa, canvi de presentadors i ara de seguida també estem en el bàsquet.
4: Tot l'esport a punt.
5: Diuen que comencen en lluny, però se senten molt abans. Es veuen, es disfruten, es viuen. Perquè hi ha experiències que no es poden contar. Les has de viure. Fogueres de Sant Joan d'Alacant, declarades d'interès turístic internacional del 20 al 24 de juny. Abans que comencen, ja estan passant. Generalitat Valenciana.
4: Viu el debut d'Espanya al Mundial i al punt a punt. Este dilluns, des de les 5 i mitja de la vesprada, en directe, Espanya-Cabo Verde. Primer partit de la selecció a la fase de grups del Mundial, amb la narració de Luis Urrutia, els comentaris de Fernando Gómez i la coordinació de Salva Folgado. Este dilluns, des de les 5 i mitja de la vesprada, el partit d'Espanya a punt a punt. Tot l'esport de la Comunitat Valenciana a punt a punt.

0: Són les 8 menys quart, quasi, de 9:42 per a ser exactes. I així continuem. N'hi ha rotacions en la banqueta, no? Això no és el València de Rafa Benítez, però té igual. N'hi ha rotacions en la presentació d'este punt a punt. Ara em pertoca a mi, aixina que Salva Gomis, que Calfe, que està a punt d'eixir altra vegada, però per a fer el bàsquet amb Nacho Rodilla a partir de les 8, en poc més d'un quartet d'hora, el tercer partit del play-off semifinal per abastar la finalíssima de la Lliga ACB, per a la que ja espera el Barça. Mentrestant, tenim en directe el vòlei i tenim Manolo Montal, Juan Luis Mora, un Alemania Curaçao que a mi és que m'encanten, Manolo, estos partits.
1: Pues sí, i semblava que va ser una cosa especial. Feliç aniversari, senyor Urrutia.
0: Gràcies, bonico.
1: 18 anys, ja pots votar. La pilota per a Alemanya, que està guanyant 2-1, però que ha passat 20 minutets, o sigui, aproximadament 15-16 minuts, en les quals, després d'empatar Curaçao, Alemanya se li ha començat a agrandir el dubte. La pilota de Musiala per a Kai Havertz, molt llarga, la pilota és per baix. Eloy Rubio atrapa, ha estat ahí jugant, a mi se dubte, Curaçao, Mora, però a la fi el futbol cau pel seu propi pes.
2: Además, están jugando hasta dentro del área, o sea, sí, sí. Dentro del área, el juego de Alemania, dentro del área Curaçao. Pero, ya te digo, Neuer es la primera vez que toca, segunda vez que toca balón, a ver, es complicado, es un partido complicado para afrontar por una selección como Alemania. Y bueno, yo creo que este resultado sigue siendo muy ajustado, muy no bueno, por llamarlo de alguna manera, porque en cualquier momento, cualquier...
1: Mira, Comenecia, sí. El autor del gol, que intenta entrar per banda esquerra, toca darrere, el valor per a Juninho Bakuna, intentarà jugar amb Chong, la pilota queda corta, recupera Alemanya, intenta eixir a la contra, però no té massa pes, està guanyant 2-1, la pilota per a Florian Wirth, que l'obri sobre la pujada del lateral de Brown, va Brown amb la pilota banda esquerra, Nathaniel Brown, que toca darrere, l'arribada de Pavlovic, juga per a... Meixa, novament per a Wirth amb la pilota en el piqué de l'àrea, juga darrere per a Pavlovic per a Meixa per a Pavlovic, jugant els dos pivots quasi en la frontal de l'àrea de Curaçao, els dos pivots d'Alemanya, la pilota de Schlotterberg, autor del segon gol, novament el baló serà per a Alemanya, intenta entrar ahí novament fora, sí. Wirth de la pilota que ha tocat en un defensor de Curaçao, nova treta de cantó per a Alemanya.
0: Pues vaig a contar una història, Juan Lumano. Ara que digueu... Claro, que jo vine així a contar històries. Lo de Kluivert, que farà 6-7 anys, cosa aixina. Quan li vaig dir que vaig ser una recomanació, mitja obligació, de Just Sitting, me toca per telèfon un dia, me diu, Carlitos, tal, lo de Curaçao, ten menys. Jo, saps, no només li vas dir una paraula, la que me diu sempre la meva filla Candela. Tira! Tira!
2: Bueno, Patrick, la verdad que, bueno, que és... És un tío...
1: Mal no hagués viscut.
2: Es un tío.
1: La pilota per Alemanya, la teta de cantó, el balón molt passa, segon pal, novament Schlotterbeck, tercera rematada, Schlotterbeck está, claro. Está rematando toches
2: todo, corners, todo. El porcentaje de remates en balón parado es 100% de Alemania, sí, todo, sí. Y la primera, bueno, casi todos están rematando segundo palo y la primera que ha entrado a primer palo ha sido gol.
0: I vaig a contar-vos una altra història. Encara en 32 anys està Jürgen Locadia. Dies, tu, Mora, abans que estava en Intercity. Me va marejar este estiu a mi Locadia en una oferta d'Indonèsia, que si vull, que si no vull, que si ara vas, que si ara no, la tarara. Mare de Déu, i després...
2: A ver, tu, cuando veías en el campo de Intercity allí en Alicante, sí. Y tal, y salía Locadia, parecía que no cabía en el campo. O sea, es un jugador con un físico increíble. Lo que pasa es que, claro... La edad no perdona. Luego hay que moverse, hay que, exacto, ser rápido. Pero bueno, en esas categorías, el físico y para ser un jugador...
1: Ahora, perdona, que... Musiala, que entra la Podisar de arrere, el balón queda rebuchar, recupera nuevamente el remate. Licao a Pavlovic, el remate. El trao nuevamente intentaba arribar. Kai Havertz, que ha topetado de capa. El balón que el trao ahora Curaçao, pero aparece Jonathan Tah.
2: Si te das cuenta, dentro del área han rematado tres veces contra la pared, tres veces seguidas. Sí, o sea, sí, es increíble. Sí.
1: Terrible a la fechit, que será de 4 minutos. En este primer temps en Houston, on Alemanya li guanya 2-1 a Curaçao, que durant uns minuts ha donat la gran sorpresa
0: Pues Rüdiger. Estaba diciendo, sí, de Locadia al final. Es un caso similar al del Royston Drenthe, que el molde de currículum que tienes si no estás en forma, ya no eres el pepino que eres abans. Sin embargo, ni agute bocho a Ors, que han aparat en Tercity como en Sué, que encara, que no estaban en forma, han apretat el cul y one fed.
2: ¿Sabes qué pasa? Que en Sué es un jugador muy profesional, sí, es un jugador que siempre, que aunque no estaba en su plenitud de forma, pero su experiencia y luego, pues, esas entradas o esas llegadas por banda, ese desequilibrio, todavía, pues bueno, poco a poco lo tenía para esa categoría, para esa categoría. Son jugadores que están a otro nivel para esa categoría. Pero yo creo que el traer este tipo de jugadores, esas, aunque sean esas categorías, bueno, yo preferiría jugármelo con otros.
1: A Pai que ataca Curaçao, la pelota espera conveniencia, el autor del gol, tres cuartos de cancha, espera Hansen la pelota en el piqué del área, Hansen que va capa fuera, va a intentar el remate a puerta ras, atrapa Baix. La pilota Manuel Neuer.
0: I vos vaig a dir una cosa. Igual que ahir en el partit d'Haití davant d'Escòcia, que varen competir i varen jugar en dignitat i bé, en alegria, ahir Qatar, que no tenen res de futbol, però maten i moren per Joel Lopetegui, que seria un substitut perfecte de Bordalàs al Getafe, perquè no tenia un altre, la veritat. Tot el meu respecte, Juanlu, per a Curaçao, que tenint un nivell 100 voltes inferior al d'Alemanya, estan tractant de fer transicions. Mira, i donant la
2: sabes,
0: cara.
2: ¿Sabes qué pasa con estas selecciones? Que alguna va a dar alguna campanada. No clasificando, sino
1: Arabia Saudita contra Argentina.
0: Pero dejan fuera algún favorito en la fase de grupos.
2: Dejando fuera algo.
0: O colarse en octavos, toti que después clasifiquen.
2: Eso es. Sí,
1: sí. Abore, que muy bien del tercer, la pilota. ¡Oh! Penal, ay, clarísimo. Pobre. Penal. La pilota en el retay del Mesa. Ha caigut a terra.
0: Y el defensa se de ganar del campo. Hace un tatuaje que fique. La he liado y después ya tornar.
1: Así, good bazoer.
2: Era un partido de pacto de no agresión, porque no ha habido ninguna patada, sí, ningún mal gesto. Y bueno, y ahora pues Bazoer ha ido a dar al balón y se le han anticipado mala suerte.
0: Antes de chiquete en Turquía, en Konyaspor.
2: Sí.
0: Richardly Bazoer.
2: Sí, pero ha jugado en Holanda, ha jugado en Utrecht, sí, ha jugado sí, en... Sí, sí, sí, sí, sí. Tiene una trayectoria de fútbol profesional.
1: Bueno, Félix en Mesa, el jugador, el pivot del Borussia Dortmund, que ha hecho el primer gol y que ha provocado el penal del que pot ser el tercer. Abore. Porque ahora imagine que el VAR estará reconfirmando.
2: Nagelmann no está preocupado, ¿eh? Nagelmann está viendo que o metemos goles aquí.
1: Es que, como dice Juanlu, es que Alemania, que este tra campeona mundial, los dos últimos mundiales, a la primera casa, sí, y claro.
2: Sí, sí.
1: Eso en Alemania no se pueden permitir. Es Kai Havertz. No, es sí, sí, es Kai Havertz, sí. Finalmente tenía la pilota. Creo que era Kimmich, pero finalmente le dona Kai Havertz.
0: Y Manolo, marque o R después de que cantes la errada o cantes el gol, ni a que hablar de lo de Adidas. ¿Eh? 70 años y el de siempre.
1: Es que eso es imperdonable.
0: Ahora hablaré.
1: L'àrbitre, señor Jallet, parlantam, el porter, Eloy Rum, que juega en Estados Unidos, en el Inter de Miami.
0: Le han dicho hola a Nacho Rodilla. Nacho, hola.
3: ¿Qué tal?
0: ¿Cómo estás, cariño?
3: Buenas, Prada.
0: Ahora parlen de básquet. ¿Qué va el penal?
1: Que va el penal, que va Kai Havertz. El set. Kai Havertz contra el Eloy Rum. El jugador del Arsenal contra el del Inter de Miami. Brazos en jarra. Se perfila Kai Havertz para transformar el que puede ser el 3-1, 11 metros. Pilota para Alemania, para el tercer. Va Kai Havertz en el remate. ¡Gol! ¡Gol! ¡De la Mannschaft! Marca Alemania. Desde el punto de penal Kai Havertz. Pero en el tram final de la primera parte. Establece el Alemania 3. Curaçao 1.
0: Estabas hablando del porter en Miami FC, en la NSL, no en Inter de Miami.
1: Correcto.
0: Es que Miami FC, además, van a hacer una garba, van a hacer un desastre. Y ese proyecto en los italianos, creo que era Rocco Manorino, el entrenador, bueno, un desastre de por. Pero escolta, Manolo, 70 años, dos marques globales del mundo del sport, Nike y Adidas, Adidas Alemania, y firmes per Nike, per 10 años, la madre de Dios, encaque, digo, es que la oferta de Nike superior, encaque no te paga Adidas.
1: Ahí habría de estar prohibido la resolución.
2: ¿Quién no empareja a Adidas con Alemania?
1: Es que
2: Alemania
1: no empareja. No, pero vas a decir
0: Beckenbauer, la primera vuelta que va, siempre interés les botes, les Copa Mundial, per l'amor de Dios.
1: Sí, pero sí. Vas a mes. Una de les raons que diuen per la qual Alemanya guanya el seu primer mundial, el miracle de Berna, el 54, perquè Alemanya El camp estava molt enfangat i Adidas ja havia inventat els tacos.
2: El taco d'alumini, sí,
1: i per tant, Alemanya va tindre major estabilitat sobre el terreny de joc. Bueno, final de la primera part, 3-1 li guanyen a Alemanya a Curaçao. O sigui que fins i tot una part del primer campionat del món li da adeu a Alemanya a Adidas, però han trencat. Però això per a mi és una hecatombe, vull dir. Això és com a Hummel i Dinamarca, sí. Alemanya i Adidas, vull dir, és que...
0: Per lo que hemos quedado.
1: Exactament, per què te vaig a dir?
0: En 8 minuts serà les 8 del matí, arribem al descans d'este Alemanya a Curaçao, amb la narració de Manolo Montalt, els comentaris de Juan Lumora, a Salva Gómez no tiene presentar, ya está, més que representat. Que t'obrin el micro, per favor.
3: L'únic dubte que tinc és que has dit que són 8 minuts per les 8 del matí i suposa que seran en algun país.
0: Pues del migdia.
3: En
0: Curaçao, en Curaçao.
1: En Curaçao, probablement.
0: Tu tenia d'adones lo delicats que són, els xiquets.
3: No, però això és regal d'aniversari.
4: Tens que donar-los...
0: Fil en fi.
3: És regal d'aniversari.
4: En cullereta. Cullereta.
3: Regal d'aniversari, va. Moltes felicitats, Carles.
0: Felicitats al Barça, que ahir va protagonitzar, Rodilla, la gran remuntada en el tercer partit davant de Canàries. Ja espera en la final, ojalà siga al Barça. El primer partit molt ajustat, el segon un poquet més holgat, en 14 punts de diferència, i però els dos al Roig Arena, a casa. Anem a veure què passa avui, en permís d'Enric Rubio, si el València Bàsquet és capaç de jugar com el València Bàsquet sol jugar.
4: Sí, si juga com normalment ho sol fer, tindrà moltes opcions. I ja espera el Barça, que qui ho anava a dir, que este Barça se refera, que trobarà esta línia de xoc que està trobant de l'equip de Xavi Pascual i que damunt en una diferència ahir prou negativa en la primera part, se va refer i va plasmar una segona part de serietat, d'aprofitar molts desventatges tant dins com fora. Un Barça seriós i un València Bàsquet que va tractar de pegar el col també definitiu en esta eliminatòria de semis.
0: En quines dades tenim que quedar-nos Salva Gómez en esta prèvia, en estos minuts abans de que comenci el partit?
3: Bueno, que València Bàsquet té l'oportunitat de, si guanya, clavar-se en la final, perquè de moment en la sèrie va 2-0 i que ja tenim els quintets per part de Joventut de Badalona, Dani Miret, que ha decidit que ixen Yannick Krag, en Ricky Rubio, en Jabari Parker, en Rusic, en Cameron Hunt, per part de València Bàsquet, Pedro Martínez, que ha decidit que no, evidentment, està Nate Rivers, que és la baixa més significativa, a més de Josep Huerto i Xavi López Arestegui per lesió. Ixen d'inici el quintet format per Cameron Taylor, Jaime Pradilla, Sergio de la Rea, Jan Montero i Nil Robocop Saco.
0: Bé, pues, les 8 menys 5 de la vesprada, tranquils, que no diré el menys 5 del matí, pues del matí, és com un que li canvie Rodilla el nom a algú.
3: És que en cas
0: no,
3: de dia,
0: no, si
3: diu
0: Antonio, si diu Pepe, que si jo dic que si diu Antonio, si diu Antonio.
3: Claro.
0: I si està enganyat, pues que estarà enganyat tota la vida.
4: I se pega cabotà i punto i final.
0: Pues ya está, cabotà, sí,
4: cabrito. Ya está.
2: Estamos con tantos deportes que estamos con la selección de Curaçao, claro, en Estados Unidos. Estamos aquí en Fanteta. Estamos aquí, uf.
0: Estem en el vòlei també. En el centre de tecnicació d'Alacant. I el meu Gonzalo Blanes està ahí. En la Lliga Europea, ja. No, que ens compte com van les coses, dice España a Azerbaiyán.
5: Pues per el que se pot escoltar en l'ambient, estem en un moment clau del partit perquè Espanya té punt de set i punt de partit. Recordem, el primer set ha sigut per a Espanya 25 de 9, el segon per a Azerbaiyán 22-25, el tercer per a Espanya 25 de 9, i ara estem 24-21, però, Carlos, en el joc parat, perquè Azerbaiyán, estem en un moment clau, sí, ha demanat revisió de vídeo. Així que estem esperant la revisió de vídeo. No hi ha bloca out, diu el monitor, i, per tant, estem en la recta final del partit, així, en el Pedro Ferrandiz, en 3.000 aficionats, i en 24-21, perquè el punt espera Espanya, la gent posada en peu, i este pot ser el... El últim punt del partit. Si Espanya guanya, haurà guanyat a Bòsnia, a Kosovo, a Macedònia i a Azerbaiyán. Quatre partits, quatre victòries.
0: Això que el nivell d'Azerbaiyán, sí, també és molt bo, molt alt. Tipo gravat el nivell, sí, de les dues seleccions. Sí.
5: De fet, Azerbaiyán va organitzar l'europeu i està en el grup d'Espanya. Així que este partit en agost es jugarà entre Azerbaiyán i Espanya. Bloqueig positiu per Azerbaiyán. 24-22.
0: Es quedem en tu, Gonzalo. A veure este match point per a Espanya.
5: Es queden dos. Tenim dos opcions. Ara el servici és per a la selecció d'Azerbaiyán, per a Martil Selva. Azerbaiyán, que està jugant en un moment clau del partit. Espanya, que té l'oportunitat de tancar. Més de 3.000 aficionats del Pedro Ferrandiz. L'ambient és espectacular. Bona la recepció d'Espanya, el remat, el bloqueig d'Azerbaiyán, continua la pilota a Espanya, Jugada llarga, hi ha que tornar de nou a la canxa d'Azerbaiyán, que ara està construint per a l'atac, el remat, i el punt és per a Azerbaiyán. 24-23, ens queda un.
0: Sí. A veure.
5: Ens queda un i temps mort. Demana temps mort, Carlos, el seleccionador Pasqual Saurín, perquè hi ha que tancar el partit ara. Si no, estaríem 24-24, recordem que hi ha que guanyar sempre en dos de diferència. Espere que no, però si arribem al 15-7 seria el millor de 15, però esperem que no siga necessari. El Pedro Ferrandiz anima els jugadors de la selecció espanyola. Temps mort, parlen. 24-23, ens queda, Carlos, un punt per a tancar el partit i per a sumar la quarta victòria consecutiva. Este és l'ambient en Alacant, en la selecció espanyola de vòlei.
0: Que el podem sentir així, en el punt a punt, en Apunt Ràdio. Ens quedem en Gonzalo mantenint les línies obertes, però abans, ixe ritual mistribar rodilla del joventut, ahí tots ballant fent el role.
4: Un ritual habitual en l'equip de la penya, que encapçala Guillem Vives, era el que portava la veu cantant ahir per a tractar d'espentar en esta prèvia, en esta arrancada del partit.
5: I guanya Espanya!
0: Ahí está, Gonzalo.
5: Ara sí, Espanya tanca el partit, victòria d'Espanya, com voten les jugadores de la selecció, perquè ha sigut un partit molt treballat, quarta victòria en quarta jornada, per tant estan en un gran moment de forma, a més és un equip molt jove que té molt de futur. La setmana que ve jugaran davant Islàndia i Finlàndia a Islàndia. Si guanyen aquests dos partits estaran en la Final Four de la Lliga de Vòlei Femení. Per tant, l'alegria al Pedro Ferrandiz. 25-23 en l'últim set, 3-7-1. Espanya que suma la victòria en un gran partit davant la selecció d'Azerbaiyán.
0: Enhorabona a la selecció espanyola, brillant d'aquesta victòria, 3-7-1 en l'últim 25-23 davant d'Azerbaiyán en la Lliga Europea Nord. I te vaig a dir una cosa abans d'acomiadar-te, Gonzalo. Este tipus d'esports tan espectaculars i de tan alt nivell hauria de el Consell Superior d'Esports apostar i fer que arribara a molta més gent, perquè la massa dels col·legis i de tot s'ho mereix, i que vegin el nivell altíssim que n'hi ha en l'elit.
5: I que és espectacular de veres, o sea, no té res que veure, veure-lo així que en la tele.
0: Sí,
5: sé, l'ambient és espectacular, també el treball que fa en tota l'organització. I avui, Carlos, hi ha que felicitar també a la Federació Valenciana de Vòlei, perquè ha fet que moltíssimes escoles estigueren presents en la grada i com han disfrutat, sobretot xiquets i xiquetes que han estat així al Pedro Ferrandiz. Així que avui Alacant ha disfrutat d'un gran partit i de la victòria de la selecció espanyola de vòlei femení.
0: També t'he dit que el vòlei és l'ullendre de la Direcció General d'Esports de la Generalitat. Per què? Perquè el Luis Cervera va ser el jugador professional de vòlei. Gonzalo, alguna coseta més des del centre de tecnificació d'Alacant?
5: Res més, que ha sigut un autèntic espectacle i que ha sumat la victòria. Un abraç molt fort.
0: Ha sigut un plaer sempre sentir la teua veu. Gonzalo Blanes, contadmos la victòria de la selecció femenina de vòlei d'Espanya davant de la d'Azerbaiyán. Tenim un partit en el descans de futbol en el Mundial, Alemanya Curaçao 2-1 per a Alemanya. Tenim Salva Gomis a punt de començar el gran partit de les semis del playoff per el títol en bàsquet, Joventut València.
3: I està a punt de començar en el xiquet baló, en Joan Olivares. 9 anys, ahí està, entregant la pilota als àrbits.
0: 3-1 d'Alemanya, que ha dit 2-1, 3-3-3, el penal.
3: Entregant la pilota als col·legiats. Abans de començar, els àrbits que d'avui seran Fernando Calatrava, Martín Caballero i Alfonso Olivares. I ahí està preparat per al vot inicial Nil Sacó en Rusic. Un Sacó que esta setmana, Nacho, bueno, pues s'ha parlat molt d'ell i d'eixa petició que ha fet a la graderia de pues, no corejar el seu nom, vestir-se lliures, de les rises iròniques que n'hi ha al Roig Arena.
4: Ho havien comentat tu i jo diverses vegades, sí. I jo crec que ja s'ha traslladat un poc més allà a més àmbits, i és normal que un poc al xaval li aquestes coses li puguen pesar una miqueta.
3: Arranca el partit i la primera pilota la furta València Bàsquet, però abans n'hi ha falta i per tant serà baló novament per a la penya i comença a fer efecte ja Ricky Rubio, Els peus ahí de Jan Montero, sí. La infracció de Jan Montero. Després de tocar el baló en els peus. El baló espera Joventut de Badrona en Rusic per fora, combinant en Cameron Hunt. Perseguit per Cameron Tiro, l'ajuda també el Saco. La pilota per a Ricky Rubio. Novament en Cameron Hunt. Inicia sabates de dos colors. La filtra per dins per a Rusic. El llançament de suspensió. El rebot espera Yannick Krag. Aguanta la pilota la penya. La té Ricky. Perseguit per Ceja de la Rea, duel de bases. Ahí está Ricky Rubio, girant-se per la pintura. Cistelló de Ricky Rubio, màgia.
4: Se la inventa, però per complet, eh? Davant una bona defensa, perquè de la Rea aguantava bé. Se la inventa Nisse Reverset per enxufar la primera acció del partit.
3: La jugada és bona, la de València Bàsquet. Cameron Taylor, mitja distància, té que tornar a obrir Palarri, el baló per a Montero. Enxa de 3, triple de Jan Montero. Comença bé el partit a nivell anotador per a València Bàsquet. 2-3 al marcador, val el triple Nacho de Jan Montero.
4: I compartint molt bé la pilota, eh? Trobant uns als altres, buscant aquest extra pas per a trobar finalment a Montero, que desenfundava per enxufar-la des de la línia de 3 punts.
3: La primera assistència també per a Sergio de la Rea. Ara l'acció de Ricky, que se queda curta, i a la transició és Jan Montero, que trau la falta de Rosic. La falta de Michael Rosic. I per tant serà való per a València Bàsquet. Un Rosic que ha estat, jo crec que de notable alt, eh, en esta sèrie, el croat de la penya, que és protagonista en esta primera falta personal per a l'equip de Dani Miret.
4: Se ofuscaba també en esta segona acció Ricky Rubio, eh, que ve no reclamant faltes, però que jo crec que també es debuta que la defensa de València Bàsquet és tan agressiva i tan sòlida que moltes vegades li fan això, desquiciar-se una miqueta.
3: Sergio de la Rea, el valor era per a Nil Saco, però li xiulen la infracció a Ricky Rubio. És la primera falta per a Ricky en ixa, pense, persecució a Sergio de la Rea. No, en quan rep Saco, eh? En la rebuda de Saco, trauia el colxe un poquet ahí. Ui, que intel·ligent, espera la màgia de Jan Montero, que tocava en l'esquerra de Cameron Hunt. Això és vacilar, Nacho.
4: Això és vacilar. Li ha fet l'envolvent, eh? La de traure de la línia de fons, li la tira al seu propi defensor, la recollia, però finalment no ha entrat, va molt sobrat i, bueno, aquestes coses se poden malinterpretar també moltes vegades per part dels defensors, però és la intel·ligència de Montero.
3: Sí, ha estat a punt de traure Petroli, eh? En aquesta acció que finalment no entrava. Ara la falta és de Jaime Pradilla i serà valor per a Joventut de Badalona. Com sempre, Ricky Rubio traguem Petroli a la línia de tirs lliures. El primer dins.
4: És galós també de Ricky, eh? Que moltes vegades ell sap que va anar cap a dins, li van a soltar aquestes trascades, aquestes mans.
3: I en sa casa.
4: I en sa casa te poden perdonar alguna, però la següent segurament no. I és el que corria en esta penetració que fa Ricky. Mira,
3: erra el segon. El 3-3 en el marcador, 8 minuts, 17 segons per acabar el primer quart. Possessió per a València Bàsquet. Cameron Taylor, combinant de Sergio de la Rea. El valor per a Pradilla, per dins, novament Pradilla, meravella, obrint de dins, cap a fora, està sol, és Larry, llança de 3, el triple no entra, el rebot espera Krag.
4: Ben jugat una altra vegada, eh? Focalices dins, la continuació de Pradilla, que sempre té el cap en alçaet, per a trobar la lliberata de la Rea, la llàstima és que no ha entrat.
3: Defensa Jan Montero a Krag, li fa un bon revers, però la defensa és espectacular de Jan Montero. Li fica el tap Jan Montero. Is València Bàsquet al contracol. Pa Pradilla per a Larry. Larry que esté 2-1 ahí en Morini. També en Ricky Rubio. El llançament de 3. No entra el triple i la pilota espera la penya.
4: Sí. Ara ha picat un poquet de la Rea perquè li estan oferint això. Està començant l'atac i no se llevava la pilota de damunt. Se troba alliberat i la tracta d'enxufar.
3: Jabari Parker de 3. No entra i n'hi ha falta abans. Agafava el rebot Rusic, que està guanyant,
4: el,
3: eh?
4: El nano és que treballa molt bé. És un nano que té alçada per a fer el 4 i el 5. Té maneta des de fora. Juga bé també prou de l'anella. I ara percutia en el rebot.
3: Estava Michael Rusic. I quan Rodilla diu que és un nano, eh? Perquè és la mateixa generació que Sergio de la Rea, 2006. De 9 per a 20 anys. Va néixer a França, però és nacionalitzat croat.
0: Primers compassos del Assisat Joventut de València Bàsquet, de moment 3-3, només un parell de minutets jugats, a punt de començar la segona meitat del partit del Mundial entre Alemanya i Curaçao. Recordem que a les 10 tindrem encara més futbol en Holanda, jo m'he resistit a dir lo de Països Baixos.
3: Països Baixos.
0: Holanda, Japó, amb la narració de Luis Urrutia i els comentaris de Charlie Egea. La cosa vol dir que se te mengen i se mos mengen una horeta dels 90 minuts.
3: Sí, més o menys.
0: I el que faci falta.
3: En compte de 90 seran 45, més o menys.
0: Pues el que faci falta.
3: En el dia d'avui.
0: No faltaria més. I ahí estem, encara no començant la segona meitat del futbol del Mundial del Alemanya 3 Curaçao 1. Sí que tenim Nacho Rodilla i se Joventut València, que de moment primers compassos, a veure qui és el primer que pot començar a dir este soc jo.
4: Sí, a estar solter, no? A trobar facilitat, perquè de moment ningú dels dos equips, però ha connectat molt bé Montero ahí en Nil Saco, que la fa baix de l'anella.
3: Ahí en la pintura, on és sempre un perill, Nil Saco.
4: I que ha trobat un poquet de tranquil·litat en aquestes finalitzacions.
3: Sí, abans se precipitava més.
4: Se precipitava prou, ara té aquest punt de pausa per a pujar-la.
3: Això s'entrena, Nacho.
4: Això s'entrena. I el Coco també se...
3: se treballa.
4: Sí. No se pot canviar a vegades massa, però sí se pot treballar una micoteta.
3: En transició, València Bàsquet, ahí està l'equip d'Aranxa. En les mans del problema, Jan Montero, el dominicà, que fa la finta, step back, llançament de 3 triples de Jan Montero.
4: Fes el que vulguis, Montero, perquè és que va sobradíssim. Se queda un poquet pillat el seu defensor en el bloqueig directe i si xicotet espai l'aprofita per engatillar-la.
3: 3-8 al marcador, 6 minuts, 10 segons per acabar el primer quart.
0: Més 5 per al València Bàsquet, Manolo Montal, i està a punt de començar amb canvis la segona meitat.
1: Sí, està a punt de començar, se retira Hansen, 2 al 12.
0: I és entra... el 11.
1: I... sí, ha... No, entra Antonis.
0: Antonis, no és el 11, eix, eh?
1: Sí, Jeremy pues Antonis.
0: Jeremy Antonis. Jo t'ajudo en això i n'hi ha que dir els números perquè, clar, no, coneguem, no vegem tots els diumenges jugar tots aquests jugadors.
1: No, encara que tinc la xulla, però... A vos està també la xulla poder rar.
0: La xulla i les ulleres. Què més vols?
1: I les ulleres.
0: Què més vols?
1: I moño perquè no tinc. Bueno, pues va a començar la segona part.
0: Com l'altre dia, no te vaig a contar qui, que és un dels que està en esta taula i no mirant a ningú, que estava prenent un cafè i me diu... Es que no ves res, es que si no tengo las gafas, menos mal que tens un amigo que
2: ese soy yo, ese soy yo.
0: Menos mal que tens un amigo que te diga, toma, Juan Luis.
3: Sí, en Ulleres salen dos, ¿eh? En Ulleres salen dos en la tabla, ¿eh?
1: Mira si es amigo teu que o acaba de cascar el día.
2: Parece mentira.
1: La pilota.
2: Parece mentira. Toda la vida usando la vista y hostia, jodido, ¿eh?
1: Si este es el amigo, ¿cómo salen estos enemigos, Juan Luis? La pilota de arriba, ya comenzó la segunda parte. Houston, tres aún en el marcador y un cambi. En el conjunt de Curaçao de Dirk Advocat, que ha llevat a Story Hansen, a favor del Middlesbrough, per a traure a Jeremy Antonis, jugador del Kisamikos de Grècia. I on espera Jonathan Tal, central d'Alemanya, cerca central, amb la pilota per dins per a Pavlovic, novament Jonathan Tal, que obri per a la situació de Schlotterbeck, que l'autor dels 2-1, novament Jonathan Tal, que travessa la canxa de Curaçao, la pilota la rebia per dins. Ahí, en este caso había sigut Wirt, que va a terra.
2: Ahora lo que tiene que tener en cuenta Alemania, que bueno, la diferencia de goles va a ser importante en el Mundial. Y creo que si puede, tiene que intentar hacer o conseguir un resultado lo más abultado posible, porque al final, a la postre, puede ser...
1: ¡Gol de Alemania! Ahí está el cuart, no me es comenzar la segunda par, minuto y 11 segundos. ¡Gol de Musiala! Per a fer el 4-1, comença ja a agafar això, la senda que més o menys tots preveiem, fa el quart a Alemanya, marca Musiala, marca el futbolista del Bayern de Múnich, per a ja en el començament de la segona part situar l'Alemanya 4, Curaçao.
2: Futbol fàcil. Ve pas interior, ataca l'espai Musiala, cruza i mete gol.
1: Tenen dir que entre el moment d'Alemanya dice de voler entrar fins a la cuina i comença, sí, a ser pràctica, sí. Pues mira, ja.
0: Però quin animal, quin xor, Musiala, eh?
2: Sí. También, yo creo que ha sido Kimmich quien ha dado esa asistencia, no lo sé seguro, pero también la asistencia, ese balón al espacio, bastante bien.
1: El cuart d'Alemanya que cau.
2: Es que es una selección muy potente, ya hemos dicho por nombres, o sea, es una selección muy muy potente, y más los que tienes en el banquillo, o sea que bueno, al final yo creo que necesitaba un buen entrenador para conjuntar todas estas estrellas jóvenes recién llegadas al panorama mundial, y bueno, a ver si Nagelsmann puede conseguirlo y bueno, y ser esa selección competitiva que ha sido siempre Alemania.
0: Per ser que entre tots els grans jugadors Mora que té Alemanya, a mi m'ha donat un poquet de pena, perquè soc super fan d'ell, que per culpa d'una lesió a l'adductor s'ha quedat Sergei Gnabry fora de la llista, perquè és un jugador. I te vaig a contar una cosa, no sé si coincidiràs, tu te'n recordes d'Igor Korneyev, el que va ser jugador de l'Espanyol i
2: sí,
0: del Barça?
2: Sí, sí, sí, sí, sí.
0: Vale, pues estava en el CSKA de Moscú i un dia, fa 10 anys, me crida, me diu, Carlitos, que vull fitxar a un alemán que està en el filial de l'Asia. Diu, va, tio, per l'amor de Déu, en serio, qui és? Gnabry. Escolta, està ben, i feren una oferta de 20 milions.
2: Te voy a contar otra.
0: Si és un xiquet que té 20 anys.
2: Te voy a contar otra de Gnabry. Gnabry juega contra, no sé en qué equipo estaba, ¿vale? Pero juega contra nosotros, contra el Levante, en una pretemporada. Sí. En Holanda, creo que era.
0: Si me dio el año.
2: no
0: 2006,
2: recuerdo.
0: Que no,
2: recuerdo no recuerdo, no recuerdo.
0: Estaba en bueno, Stuttgart.
2: Pues antes de bueno, de esa pretemporada, Miguel Ángel Ruiz, sí. Consejero del Levante, nos llega y nos dice, nos habla de un jugador. Sí. Hay un jugador que me han ofrecido y bueno, se llama Gnabry. Sí.
0: Como He-Man.
2: Sí. Gnabry.
0: Como era Gnabry.
2: Y claro, nosotros, bueno, nos pusimos o levantamos la vista y dijimos, fírmalo ya. Cuando todavía Gnabry no, ya lo teníamos un ojeado y tal, pero todavía Gnabry no había sido el jugador que.
0: Pero tú estabas en activo en Cannes, estabas
2: en. No, estaba en secretaría
0: de técnica. Sí, sí. Es sí, el sí. Clásico jugador que a 6 minutos dice, madre de Dios, este chiquito tan así.
2: Sí.
0: Pues bueno, ese es el tema.
1: Falta para Alemania.
0: Que guanya 4-1.
1: Rápida la pelota Dis, pero el remate en mesa.
2: Fíjate cómo saca la falta el descuido de Curazao defensivamente.
1: Que dices toda. No sabéis de mes, es que de mes cosas en la vida.
0: Tenía un problema, era que tenía que tirarse y ahí venía el drama. Y la pilota le ha pasado con un misil terra-aire pel damunt del cap del porter.
1: Le ha donat les mans, però anar fora. La pilota novament per Alemanya, Slotterbeck, que obri la situació per a Florian Wirt. Wirt que la posa per a l'arribada, en este cas, de l'Eloi Sané. La troba la defensa, la recupera Ta. Novament Alemanya, pilota per a Mesa, que juga per a Slotterbeck. Slotterbeck amb la pilota, jugant després de rebre i de posar-la amb Brown. Brown novament amb la pilota, intentava eixir Musiala. La pilota recuperada per Slotterbeck davant l'arribada de Schoen.
0: Recordem, Manolo, per favor, minut i marcador ara mateix.
1: 50, és a dir, 5 de la segona, Alemanya 4, Curaçao 1.
0: Està ja sentenciat un partit que és bonico de vore, però el cor i els ulls ens traslladen al bàsquet, aixe Joventut València Bàsquet, Salva Gomis.
3: En l'Olímpic de Badalona resten 3 minuts i 15 segons per acabar el primer quart i València Bàsquet guanya 9-13 al marcador en un, de moment, primer quart en el que està manant, jo crec que en intenció, Nacho, i que està funcionant també la rotació. Ara ens minuts per a Álvaro Cárdenas, lluitava en eixa acció en Hanga i en Ricky Rubio, i de moment, a mi m'està agradant aquesta València Bàsquet, la ficada en escena.
4: Sí, la veritat és que no ha tingut continuïtat.
3: Buah, cistello de Rubio, eh?
4: Sí, ara Ricky en una penetració, però el que sí que havia trobat és a Montero d'una manera estel·lar en la rotació, aprofitant-ho molt bé la penya, perquè ha trobat dos continuacions de Birgander en pick and roll i la continuació, València Bàsquet que torna a buscar la transició.
3: El llançament de 3 de Cárdenas, que ahí està anotant el triple. Álvaro Cárdenas, com ha arribat el xiquet, Nacho?
4: Com ha arribat el xiquet? És que és molt difícil.
3: I cada vegada atrevint-se a més coses, en llançament de 3.
4: Però és que arribes a este nivellàs, no?, de València Bàsquet, nivell top, i el xaval se refà.
3: Ara li fica el tapo Mari Mura, Ricky Rubio, que continua intentant. Ahí està Ricky Rubio, perdona, Nacho, ataca la penya, el baló per dins, Edrell, per a Birgander, es fa gran, li que n'hi has falta abans, bonem aquí, li cau, jo penso que és de Mari Mura. I ahí està la gran falta de València Bàsquet, la primera personal per a Mani Mur. 11-16 el marcador, parlava Nacho Rodella.
4: No, que bueno, que s'ha climat a Cárdenas d'una manera estel·lar, perquè està rendint darrere, ja sabien que treballava i apretava i ofegava el baló, però ofensivament, quin descaro, troba les accions, la punteria des de la línia de 3, i ara la penya de nou que torna a focalitzar en Birgander, que és un poc el foco anotador de la penya.
3: I, Nacho, una setmana en la que estem veient allà Matt Costello està parlant-se de la seva possible renovació. Ara no recorde, que me disculpe el company que informava, no era d'Espanya, el company que informava d'aquesta situació de renovació de Matt Costello, però penses que seria important mantindre a Matt Costello?
4: A veure, jo pensava que de primeres no anava a renovar.
3: Jo també.
4: Perquè la fitxa, el nivell de contra de Costello és nivell top. El que entenc és que si se busca que se mantinga un any més així, és perquè ella fluixa i molt en quant a la quantitat econòmica. És un jugador que ha rendit per moments, que té una experiència, i ara mira quina
0: sort han tingut.
4: Quina sort acaba de tindre la penya, que tocava la part de dins de l'anella, volava cap amunt per a tornar a caure dins. Bueno, jo crec que en el tema de Costello se mira també, jo entenc que per part de Pedro Martínez, l'experiència, és el que li dona a ella al grup.
3: I mantindre un poquet el bloc també d'esta temporada espectacular de València Bàsquet 3-6, el marcador acaba d'errar en el Palmeix, Braxton Key ataca la penya, creu a la separadora, Ricky Rubio li persegueix i Cameron Teiro li ajuda a Matt Costello també en el bloqueig. Continua la pilota de Ricky, que troba Soles Morín, el llançament de mitja distància dins. Fàcil. S'acosta la penya.
4: Era Jabari Parker, que trobava
3: Correcte,
4: en ixa passada la cantonada. És que Ricky para el vot, alça el cap i decidís a on la dona, i sempre la decisió és correctíssima.
3: Ahí estava el llançament de Álvaro Cárdenas, entra Hackanson en la pista, distribueix el joc per a Ricky Rubio, ensa de 3, el rebot és per a Álvaro Cárdenas, que està en tots jocs. Cárdenas per a Taylor, de 3, no, fa la finta, continua, xafa pintura, Matt Costello obert per a Braxton Key, extra pas per Omari Moore, llança de 3, aigua. Aigua en el triple d'Omari Moore.
4: És que ha d'haver anat al segon palo, ha anat passadíssim, ese llançament.
3: Quasi a la banqueta, preparats canvis en València Bàsquet. Ataca Hackanson, defensa Álvaro Cárdenas, que una altra cosa no, però intensitat li fica al bàsquet. Hackanson de 3, triplas, triplas de Lud Hackanson del suec, per a ficar per davant a la penya, i la resposta immediata la fica València Bàsquet empatant a 18 en ixe cistelló de Cameron Taylor.
4: Que no t'espera, València Bàsquet fa un cistelló Hackanson, és Rafa Blanca tiradors, desequilibrat en la irància i desplaçant-se.
0: I desplaçant-se de costat.
4: De costat, de costat, l'enxufava, però la resposta rapidíssima, i ara l'experiència també de Hackanson, que li trau aixes manetes, de Cárdenas, que apreta tant que li trau la falta.
3: Té que millorar aquest aspecte. Sí. El jugador tan jove, no? El granadí, Álvaro Cárdenas, que imprimís tanta intensitat que, clar, això ja se ve, això ja no és qualsevol lliga, i ahí, pues, com dius, veterans de guerra com Hackanson, pues te van a buscar el contacte i te van a traure la falta. L'altre dia ja se'n van anar expulsat del Roig Arena.
4: És que excedir-te en el teu treball defensiu moltes vegades és regalar faltes o regalar un, no sé, en un llançament d'una falta i la continuació un 2-1, per tant, ahí té que controlar una bicoteta.
3: Sí. I ahí està la banqueta d'Álvaro Cárdenas, li estaven explicant-li el segon de Pedro Martínez, pues que té que tindre aquesta calma, l'altre dia també va tenir xarra en ell. És la quarta falta de València Bàsquet, està una del bonus, ataca la penya, 16 segons, 15 per acabar, Ricky Rubio llança en suspensió, però s'acaba la possessió per a la penya, seran 13,2 el que li resta a València Bàsquet per acabar. 18-18 al marcador. Entra Jan Montero en pista, ahí va el problema, el dominicà, el jugador de València Bàsquet, que combina en Sergio de la Rea, perseguit per Morín, que està fora del seu hàbitat natural. Montero per a Sima, l'aliup dins. L'esclafa Jankuba Sima en l'aliup, eixa connexió Montero-Sima. 18-20 al marcador.
4: La generositat també de Montero, que els galos li permeten inclús tirar davant d'un defensor, en este cas era Morín, però decidís penjar-li al seu company per a acabar en esta finalització, esta bandejeta fàcil per anar-se en dos puntal.
0: 18-20, aixina conclou el primer quart. De seguida el resumim en Salva Gomis, en Nacho Rodilla, que s'han perdut en l'Alemanya Curaçao del Mundial, Manolo.
1: Pues pràcticament el que Alemanya està ja més o menys com amb el 1-0, és a dir, ja agradant-se,
0: disfrutant,
1: correcte. I de moment, pues, Curaçao fa el que pot, que ja és molt. De fet, jo crec que aquest ratet estava comentant ara amb un amic en el WhatsApp, que aquest ratet del gol de Curaçao, i si ja no el lleva ningú a conveniència, i si és un gol històric.
0: Però el que és veritat és que el que té molt a perdre, que és l'únic que té a perdre, que és Alemanya, se fica incòmode per el momentani empat mora de Curaçao, clar. Però el moment
1: l'han enfadat
0: ja, tornes a ficar el 2-1, te fiques el penal i ja, el quart, ja, tranquil·litat.
2: No, evidentemente, ahora es un partido yo creo que tranquilo, incluso Neuer ha salido hasta el centro del campo porque a cortar un balón. Bueno, yo creo que ya la mente de la selección alemana, como la de Curaçao, yo creo que ya están pensando en el siguiente confrontación, en el siguiente enfrentamiento del Mundial, y sobre todo más Alemania que Curaçao, pero llega ya un momento que, bueno, el partido ya está totalmente decidido, y lo único que pueda caer alguno más por parte de Alemania.
1: La pilota ara intentava arribar a Alemanya, però recupera el baló darrerí per a Leir Rum, el porter que li pega, la recuperarà Alemanya fàcil, la pilota per a Jonathan Tah, amb la pilota nova, Estes Semesa, que juga darrere per a Schlotterberg, obriguent a la dreta per a Flori, a l'esquerra per a Florian Wirth, que toca per el centre, la deixa massa curta Musiala, la recupera Curaçao. Curaçao, que intenta jugar com herència, la pilota dalt per a Locadia, la demanava Song, Locadia que reté l'esfèric, la passa en este cas per a Bazoer, intentava jugar Song amb la pilota, la toca novament, però acaba perdent-la després de la passada de Fonville. Curaçao ya la tiene en defensa tranquilamente Alemania.
2: Además, también el nivel físico se está viendo que por parte de Curaçao está bajando, y Y bueno, todo lo que eso, porque ya no solo la preparación, sino también la tensión de el primer partido de este Mundial, y bueno, luego te va pasando factura. Y ya te digo, se está viendo que los jugadores, aparte de que durante el partido creo que ha sido un pacto de no agresión, no ha habido una mala patada, no ha habido un mal gesto, a partir de ahí, pues todos están amigos, nos damos la mano y paramos aquí.
0: Exactamente. Punta a punta, WIT 22, Tornem, Salva Gomis, al bàsquet, a Badalona.
3: Arranca el segon quart en estos primers segons i compassos el que empata el partit. Jabari Parker, 22-22 al marcador.
4: Sí, l'han trobat a la mitja distància i ara també la continuació a Jabari Parker.
3: No té que aparèixer, este jugador, que ja el Roig Arena quan va aparèixer va ser un problema en el primer partit sobretot. 8 minuts, 51 segons, ahí està Cameron Hunt, romante l'encantó alliberat a Jani Krak, llança de 3 i el triple. 25-22, 3 dalt, Joventut de Badalona.
4: Ara li està costant també més a València Bàsquet aguantar la responsabilitat de l'1-1, en aquestes penetracions de la línia exterior de la penya, que troben avantatges i no acaben en finalitzacions, però sí en passades extres, com esta última Krak, per a que l'enxufe des del triple.
3: El baló per a Sergio de la Rea. Ataca València Bàsquet per fora. Cameron Taylor, llança de 3, el triple no entra, el rebot espera d'ells. El rebot l'agafa Hanga, ahí avançant metres, creuant, volant per la pista, no el para ningú, triple de Krak, no entra i el rebot espera Larry. Vinga, però estan a punt de furtar-li en falta. Li furten en falta.
4: Falta un punter de...
3: No sé si la paraula és intensitat la que busques.
4: De tensió. Perquè en esta que li acaba de tocar Hanga, per a mi no es falta, i és perquè se confia de la Rea, Se confia i sinten la transició després de recuperar-la i ser remollar. I li ficava la maneta, més mal que l'àrbitre penalitza al jugador de la penya en falta, però li està faltant a València Bàsquet això, un puntet de agressivitat, de un poc de protegir els balons i de més contundència també en la parcel·la darrere de la responsabilitat individual.
3: El baló de Nil Sacco en la pintura, traient un poquet l'espai, però té que trobar a finalment Sergio de la Rea per fora. Se li acaba la possessió, se li esgota el temps a València Bàsquet, troba en el cantó la Rea, Jaime Pradilla li fa volar al seu parell, llança de 3, pot ser falta, però no la xiulen i serà baló per a la penya, que ja corre, la passada és massa llarga, i recuperarà València Bàsquet la possessió.
4: Ells tampoc ho estan aprofitant del tot, perquè València Bàsquet està erràtic ara en aquest llançament exterior, està abusant un poquet del triple, però és la línia habitual de València Bàsquet, i està última alliberada, i ara mira.
3: Vola Nil Sacco per esmaixar eixa pilota, connexió Sacco Montero. Ja han vist esta pel·li en actors com Montero i Sima, però ara el que executa el alley-oop és Nil Sacco. Se gira Jabari Parker, el bon moviment ahí, però no entra la pilota i serà només per a València Bàsquet, que ja creu a la separadora. Ahí està Jan Montero a tauler, no entra, el rebot espera Rusic, el queda la penya. I estem a 7 minuts, 15 segons per acabar el segon quart, ja no era el temps de descans i n'hi ha falta perillosa, Manolo, per a Curaçao.
1: Sí, falta perillosa des de la part esquerra del seu atac. Curaçao que per 4-1 hi baixa falta, li va pegar el jugador, la posa vacuna, el remà de cap de l'altra vacuna del dorsal de Leandro Vacuna, que se'n va fora, serà treta de porta per Alemanya, que li guanya en el 62 de partit, en el 10 de la segona, 4-1 a Curaçao. Sola.
3: Pues tornem a l'Olímpic de Badalona, on està a 7 minuts 14 segons d'arribar al temps de descans el joc de test, Nacho.
4: És que s'ha fet mal Hanga, de veritat.
3: Això anava a dir-te, en imatge sembla que algun tipus de problema, a on?
4: En el nas, però ha topetat en el seu company. Ell recriminava com una espècie de falta, com si Montero l'estiguera espentant, però no, és quan ja va recollir el baló mà a mà en Rusic, ahí topeta en el muscle y se fa mal en las defet. En las defet se te ganará la banqueta. Parecía al principio una especie de simulación, pero están ahí curándolo. Se te ganará la banqueta y entra Riqui ara per a comandar esta acción.
3: Per a fer ballar als tres defensors que tenia de València Bàsquet, però en sort i esa pelota no entra. I serà atac per a l'equip d'Aranxa, l'equip de Pedro Martínez, en Jan Montero, al capdavant de l'atac. Le ayuda en el bloqueo a Nil Sacco. Demana un poquito de tiempo y de espalda. Ahí Jan Montero, que se la va a chuar ahí. Jan Montero, no, le resta en 8 segundos. Torna la pelota de Branco Badio cap a Jan Montero. Jan Montero per dins per a Badio, al cantó Jaime Pradilla, triple que llança, no entra, es queda curt i el rebote se va ben per a Branco Badio. Tindrà 14 segons encara València Bàsquet per a llançar. Ahí està, novament el triple de Pradilla, no entra i ara la falta i le... Ui, valdrà la cistella?
4: L'han donat baix, però la va demanar evidentment Pedro Martínez en revisió perquè...
3: Se l'ha inventat Montero,
4: Se l'ha inventat Montero, però és espectacular també l'acció, quan ja semblava que l'únic que queda és tirar-la de qualsevol manera, pegar el botet, Aidre el fica la maneta baix, però ell busca la continuació i soltant-la com si fos a la remanguille, però en el gest d'encarar cap a cistella, l'enxufa, van a donar acció de... per a mi de 2-1.
3: Bueno, pues ahí está l'acció en la que Jan Montero demana esa possible situació de 2-1. Està revisant-se. Anem a veure què és el que estan veient els àrbits.
4: El rebot ofensiu que li torna a donar a València Bàsquet 2-3 accions més en atac, Quintava Pradilla per primera, per segona vegada des del triple i la següent ja és la de Montero que tira el botet des de la passada central cap a la línia de tirs lliures i ahí se clavava, el frenava Drell en eixa falta, ja ha superat el jugador de la penya i després a veure si mos deixen ja en la continuació final que recollia el valor. És cert que també dona un passet més, no?, perquè la falta de Drell el frena, no li permet que pugui avançar i això obliga a Montero a desplaçar-se un peliu més lateral, però per a mi no hauria de ser perquè ja havia recollit la pilota.
3: Bueno, pues encara estan revisant aquesta possible acció. Ara de seguida sabrem com acaba, però anem a tornar també al futbol i anem a tornar al Mundial perquè en marxa està aquesta marxa pràcticament militar d'Alemanya davant Curaçao.
1: Sí, encara que ara té la pilota Curaçao, s'han perdut dos canvis més perquè se n'ha anat en Alemanya, en este cas Jamal Musiala. Musiala, perdó, ha entrat Denis Undaf, el davanter del Stuttgart, i també ha canviat el punta Curaçao. A veure si el pilota de l'àrea, no, la retalla o la rumbiunya ja no tant. I en Curaçao també ha canviat el punta, ha anat fora Jürgen Locadia i ha entrat el dorsal 16, Jarl Margarita, un jugador que juga en Bèlgica, en el Beveren. 65 de partit i 4-1. Está Alemania, que semblaba que zafaba el acelerador, pero va como a tirons.
2: Sí, ahora bueno, ahora ha salido un DAF, es un jugador con gol, yo lo conozco de su época en Saint-Gilloise, en Bélgica. Y bueno, le veo un poco fuera de forma, un poco más, con algún kilo de más, pero bueno, no cabe duda que ha salido y querrá conseguir gol, lo que estos partidos puede dar a estos jugadores.
1: El remate en este caso va a ser gol anulado de Curaçao, que estaba en un clar fuera de joc.
0: Entre clar y claríssim.
1: Sí. Entre clar, molt clar.
2: Bueno, pero la gente lo celebra,
1: Claro, que no.
0: Con Dios, mi meu, clar y net. Son les 8 y mitja, sos el punt a punt, estem en A Punt Ràdio, futbol mundial, bàsquet, València Bàsquet, davant del Joventut.
6: Punt a punt.
7: Dicen que empiezan en junio, pero se sienten mucho antes. Se ven, se disfrutan, se viven. Porque hay experiencias que no se pueden contar, las tienes que vivir. Poderes de San Juan de Alacant, declaradas de interés turístico internacional del 20 al 24 de junio. Antes de que empiecen, ya están pasando. Generalitat Valenciana.
6: Tot l'esport a punt. A punt.
0: L'Alemanya Curaçao està decidit i divertit. El Joventut València Bàsquet està divertit. Ja em tremola l'ull de l'estrès,
3: Bueno, perquè és un 28-27, està apretant la penya, està, jo crec que també trobant situacions de facilitat anotadora, Nacho, la penya.
4: Sí, i que València Bàsquet li falta un poquet de...
3: Anota Badio.
4: De finura, Ara sí que ha trobat Branco Badio en una típica seua, i si és de clavar-se i enlairar-se, però no està trobant la fiabilitat, sobretot des del triple, per a mi en bona elaboració. Bons llançaments, ben seleccionats, però no està trobant ixe percentatge habitual en els nostres.
3: 28-29, mana de moment per un. València Bàsquet ataca la penya, Cameron Hunt, línia de fons, la pura i la transforma.
4: La que li ha fet, Salva?
3: Encara està buscant-lo.
4: Li ha fet l'amago este de reverset.
1: Gol d'Alemanya! Gol! De Nathaniel Brown, el lateral esquerre del conjunt del Borussia Dortmund, que ha batut novament la mita de Curaçao, la de Eloy Rum, per a posar el 5-1, la maneta d'Alemanya en la pilotada interior. Està revisant si llegarà fora el joc, tot i que crec que Leandro sí,
2: yo creo que el pie, yo creo que el pie tiene del sí. jugador de Curaçao.
0: Y la mà del davanter de, yo creo que la mà esquerra del davanter de d'Alemanya està més avançada, no ho sé si hi haurà revisió o què.
1: Ara, a veure, de moment cantem el gol i l'il adjudiquem.
2: Sí, Brown, el lateral con projecció i con alma ofensiva sí. que al final ha aconseguit lo que quería, el gol.
1: Sí.
0: 5-1 de moment, pendents del VAR, pendents de la revisió, tornem al bàsquet. No vull rodilla, fer-me-les de super expert ni de tindre una bola de cristal, però això pinta a que va estar, anem a veure, més apretat aquest marcador que, com diu un amic, més apretat que les turques d'un submarino.
4: Sí, va estar apretat perquè així també s'ho va plantejar la penya agafant-se a esta última opció de mantindre-se en la competició en aquestes semifinals. I València Bàsquet, el que jo crec que està en seriositat, és cert que ha descuidat en algun moment i sa responsabilitat d'un contra un, no?, en el treball defensiu. Ahir Pedro ha petat un poc les tecletes, ha buscat rotació, ha refet un poc aquesta dinàmica, però i ser poc d'encert o més continuïtat de l'habitual en la parcel·la ofensiva és la que priva també a València Bàsquet que estiga per damunt de manera un poc més contundent.
3: Bueno, pues en el 30-32 estem en este moment en el que torna Hanga a la pista en ixe tapó al nas, Evidentment li sagnava el nas i tenen que tallar-li la hemorràgia en un tapó de... Suposo que de, bueno, no sé si de paper o algun tipus de material que li...
4: Que priva també a València Bàsquet que estiga per damunt de manera un poc més contundent.
3: Bueno, pues en el 30-32 estem en este moment en el que torna Hanga a la pista en ixe tapó al nas, Evidentment li sagnava el nas i tenen que tallar-li la hemorràgia

0: Per què apures el dribbling i li la vols donar? El que tens que fer és continuar votant i trobar altra solució. Més mal que la tocava un jugador de la penya.
1: Jo penso que no, eh? Jo penso que ens han regalat la pilota. Braxton Key clavant-se en la pintura, a punt de perdre, li fan la falta. Dani Miret, que no vol mirar. I la gent en l'Olímpic de Badalona que protesta.
0: Que apreten, eh? Home, l'Olímpic és un camp que...
1: És l'última oportunitat que té la penya per a tindre alguna opció. Sí. De mantindre's en estes semis i d'evitar que València Bàsquet estiga a la final, on ja espera el Barça. Barça que sembla, Nacho, que ha ressuscitat en aquestes últimes setmanes.
0: També és cert que el xoc de Tenerife, a la meva forma de veure, se li aclimata a lo que juga el Barça, que és un bàsquet de gestió, d'allargar, d'estirar possessions, i en València Bàsquet trobaria una altra dinàmica completament diferent.
1: Estan revisant, eh?
0: Sí, d'aquí... Si la falta és d'acció, no?
1: Si està pujant la pilota o no. Si està recollint o no. I ahí veiem l'acció.
0: Recollint l'havia recollit, però sí. Estem sempre ara una altra vegada en aquestes decisions. L'altre dia ja ho
1: veurem. L'altre dia seria falta. Avui anem a veure què és.
2: La revisió ha donat el gol Manolo d'una manera inapel·lable.
3: Sí, sí, sí. El gol ha posat al marcador.
2: 5-1.
3: Havia finalitzat el tercer quart.
4: Ahora,
3: como está ahora,
4: ahora estamos en el momento de partido que 5 está bien y 6 ya es goleada. Entonces,
3: yo creo que sí.
4: Pero para Curazao el quedar 7-1 no es lo mismo que quedar 5-1.
2: Exacto.
3: Una
2: derrota.
4: Es una derrota psicológica, sí. Psicológica de ser derrota a pasar ya un poco más de sí. Estás en ese límite. Con el sexto gol ya sería una derrota.
2: Cuando España le iba a hacer seta a Costa Rica, el primer partido mundial de Qatar. Sí. Es verdad.
3: Rüdiger cambia en Alemania.
2: Sí. Mira, triple cambio, pero estamos en la línea de personal de la Valencia Basket Salva.
1: Ahí está Braxton Key, que finalmente la decisión es que sí, quieren tirs lliures y anota. Els dos llançaments, Braxton Key, 30-34.
2: Més 4.
1: Mana València Bàsquet a 3 minuts 45 segons per arribar al temps de descans. Cameron Hunt, perseguit per Cárdenas. Cárdenas, que no pot evitar la passada cap a Virgander. Extrapàs cap a Jabari Parker. El triple no entra, el rebot és per a l'home de la màscara.
0: L'havien treballat també molt bé, eh? Primer la continuació de Virgander, després la continuació també l'aportació des de la línia de fons per a Hanga i l'extrapàs ahir a Jabari Parker.
1: Se'ns farà estrany quan Braxton Key, que no sabrem si estarà en València Bàsquet o no, ja no porta màscara. Aquell triplàs de Cameron Taylor. I ho té que parar. Dani Miret ho para perquè acaba de notar un triplàs. Cameron Taylor per anar-se'n de 7 València Bàsquet. 30-37. Ho para la penya.
0: És que la defensa de la penya no t'ofega, no te condiciona. T'espera, te punteja, però no te pressiona per a condicionar-te un poc la teua elaboració. Per tant, les decisions, la presa de decisions per part de València Bàsquet és correcta i ara també la qualitat de Cameron Taylor per enxufar-la i ho té que frenar ràpidament Dani Miret.
1: Ahí està la xarra de Dani Miret en els seus jugadors, atentament, esperen les indicacions. Ricky Rubio també...
0: T'has fixat, Salva, a Ricky li fiquen una espècie de colchoneta en la seva cadira perquè té problemes de cadera, de coses que porta al llarg de la seva trajectòria esportiva i un poc li facilita que pugui estar més còmode en la banqueta.
1: És un detall, perquè no és tan alt per estar tan per dalt de la resta de companys, però sí, sí. Jo vaig llegir els seus problemes, no? de cadera, a l'hora de poder inclús descansar, a l'hora de dormir... Però bueno, ahí està, el bo de Ricky Rubio donant guerra i molta guerra, i bona guerra la que dona encara Ricky Rubio, un dels jugadors que també ha fet història al bàsquet espanyol.
2: Los viejos roqueros.
1: Ja ho crec.
0: És que el que val també en l'esport en general, però jugar bé a eixes, és a dir, saber què toca fer en cada moment, la presa de decisions en el bàsquet és fonamental. No tan sols és l'encert, sinó moltes vegades evitar l'error, no? I no donar una passada innecessària. Bueno, Ricky ratlla tot això a la perfecció.
2: Tu saps de què sempre m'has recordat? A tu en dos coses. En manejar el ritme, el tempo del partit i en la inspiració. Puntual de quan, ara que fa, pum, pum, pum.
0: Normalment el base té que esperar el moment seu, no? I Ricky fa dona tres o quatre passes als companys, quan ne fa ell una, ne troba dos o tres per a d'ell, no? Quan,
2: bon. Jo me'n recordo de quan xuaves tu, que n'hi havia voltes que per a desatacar, la teua tàctica era sujetament el cubata, que vaig, i anaves cap a dins.

0: Més 7.
1: En el 30-37 és la tercera falta ja de Álvaro Cárdenas. I això provoca el somriure irònic de Pedro Martínez.
2: Encara que en esta Pedro...
1: Perquè la falta és a Ricky Rubio i els tirs lliures són
2: sí,
1: per a Ricky Rubio.
2: Sí, però les dos anteriors de Cárdenas és la que, té que mesurar, eh? I per què? Perquè són dos faltes les anteriors completament innecessàries. Esta tercera ja és la veterania de Ricky.
1: La pilota serà per a València Bàsquet després d'anotar els dos tirs lliures. Ricky Rubio, 32-37, més 5 per a València Bàsquet, 2 minuts 50 segons per acabar el segon quart i per anar al temps de descans. La té el problema, valor per a Braxton Kea, el cantó espera Larry. Larry que redistribueix el joc a peus per l'aixançament de 3 de Matt Costello. No entra el triple, el rebot espera Braxton Kea, però se'l queda Ricky Rubio. Se la queda Ricky, que ja vol distribuir el xoc en Cameron Hunt, perseguit per Branco Badio, les mans i l'ajuda també de Costello. La passada per dins ve de Virgander, que palmeja cap a Hanga. Hanga, extrapàs per a Ricky. Ricky, que se la va llançar de 3, li queda 9 segons. Ahí està, perseguit per Sergio de la Real i ajuda també Matt Costello novament. El triple és de Hanga, no entra i el rebot espera Jabari Parker baix de l'anella i anota. Anota Jabari Parker, que ja porta 8 punts, 34-37, i a més és falta de Matt Costello.
2: Ha anat un poc endarrerit en aquest treball defensiu, esperant a veure què feia el Ricky, després t'has voltejat massa sobre Ricky. Això fa també que quan cau cap a baix després d'aquesta acció de Ricky i a Barry Parker estigues desubicat. Per què? Perquè vas soltant jugadors, la teua defensa, però i no trobes a ningú col·locat en el seu.
1: Però li passa a Costello per abandonar la
2: sí,
1: seva
2: sí,
1: posició defensiva.
2: Però abandonava a Braxton Kea també al tir a Hanga a la cantonada. És a dir, un poc era com soltar jugadors per a tapar més l'acció de Ricky Rubio.
1: No trobava fortuna ara Jan Montero en aquesta penetració, però l'últim en tocar és Jabari Parker i per tant treballa per a València Bàsquet. Pues no era Jabari Parker.
2: No, la tira Montero, eh?
0: Sí.
1: Però li la dona la València Bàsquet, eh?
0: Millor, una errada a favor. Sempre és benvinguda. No sé si estic encertat o no.
3: Gol d'Alemanya!
0: El sext.
3: Després de la passada de Joshua Kimmich per a fer el sisè, un Daf que havia entrat suplint abans a Jamal Musiala, fa el sisè per a l'equip de Nagelsmann. Ja estem en la mitja dotzena, resten 13, de moment Alemanya 6, Curaçao 1.
4: Ya estamos en el set.
0: Sí.
4: Ya, lo que te comentaba, ya es bueno, Denis Onda es un jugador que tiene gol y que bueno, que siempre está ahí, siempre está preparado, siempre está para el remate y bueno, y, la verdad también que todas esas facilidades que da Curaçao, pues difícilmente las va a conseguir en otro sitio, en otro partido. Pero ya te digo, ahora ya has pasado la línea de los 5, ahora ya vas con 6. Bueno, veremos, porque yo creo que estos resultados para un campeonato del mundo, para un torneo así, yo creo que también hace un poco de daño esa distinción entre selecciones. Yo creo que bueno, sin achacar nada a Curaçao, que Curaçao está haciendo lo que buenamente pueda, pero bueno, hay mucha diferencia entre una y otra.
3: De esta manera, Juanlu, tampoco habría de vindres más a Munta Alemania, pero una cosa es el primer partido y después está... com va evolucionant el torneig. Recordem que Espanya en l'anterior Mundial començava un 7-0 contra Costa Rica i acabava fora en vuitens de final.
4: Sí.
3: I se va classificar de miracle.
4: No. A ver, evidentment, jo no tengo...
3: Ahora, vale, que va arribar al 7. La pilotada que ficava un taf dins.
4: Yo creo que ni el seleccionador ni los jugadores de Alemania van a tener bueno, este partido como nos sirve para ser candidatos a ganar. No. Yo creo que bueno, este partido había que ganar, había que ser solvente. Alemania ha sido solvente, va a ser solvente, todavía no ha acabado, pero bueno, ya te digo, porque además el ritmo del partido se ve, ya los cambios, bueno, ha habido rotaciones, los jugadores que están en el campo, pues bueno, están pasando los minutos y pensando en lo que te he comentado, la mentalidad ya es pensar en el siguiente enfrentamiento.
0: Y este chiquete que ha marcado Denis Unsaf, el animaleta, ha ficado 25 goles.
4: Sí, ese es un jugador...
0: De que el repescara de Stuttgart,
4: mira,
0: del Brighton.
4: Yo conozco a este jugador porque sí, 29, bueno, la delantera Van Zeid Undaf, sí, en Saint-Gilloise, sí, en Bélgica.
0: Y de ahí él va a fichar por ser niños del Brighton.
4: Sí. Para mí era 29. Mucho mejor Van Zeid que Undaf.
0: Pues mira.
4: Pero al final, pues ya digo, los dos hicieron... un montón de goles en Saint-Gilloise Y bueno, ya te digo, Denis Undad es un jugador que tiene gol.
0: A mí total, Anís, recontadme tú la manía que te tengo ahora per Vicente Alcanús en
4: el barro.
0: Últims minuts del segon quart.
1: Últim minut, Gomis. 10 segons, ataca València Bàsquet després del show de Ricky Rubio. Traguem de quici a Pedro Martínez i a tot el món, eh?
2: A tot el món, sí,
1: falta,
2: sí.
1: Anotava els tirs lliures i empatava el partit a 37.
2: La última és que quan nota que de la Rea li fica les manetes darrere, ja fa ahí la resta.
1: Però
2: no?
1: És que té molta raó, Pedro Martínez. És que Ricky Rubio domina l'escenari.
0: Ja, però quan, se te ha tret a fer.
2: Quan t'has guanyat els galons, val per a les
1: quan xoes a casa, és que és així. Anota el primer tir lliure, després de falta Matt Costello. 37-38. Un minut, 2 segons. Matt Costello anota el segon. 37-39.
2: La penya està tirant com d'orgull també, perquè ha tingut dos moments delicats, que el que València Bàsquet ha trobat un poc de diferència en el marcador i s'ha refet, en aquest momentet, este últim de la mà de Ricky Rubio.
1: La pilota no ve per a Ricky, la safata novament de Ricky Rubio.
2: Sí, va sobrat.
1: I fa la finta en la dreta i anota en l'esquerra, són 11 punts ja per a Ricky.
2: I que van tercera, van tercera, però marcant tres passos i allargant-se la maneta esquerra.
1: Però això també té que picar, a València Bàsquet. Que sí, que és Ricky Rubio, però que no és el Ricky Rubio de fa 10 anys, eh? Sí. Matt Costello trobant per dins la passada boníssima per a Sergio de la Rea, que anota i fica el 39-41, 40 segons.
2: Ha fet moviment d'interior, de pivot. Sí. Ahí amagant-se a l'esquena, utilitzant la línia de fons Costello i deixant-se cap a l'interior.
1: Espera, que ve Ricky. No, a mitja distància. Amaga en el llançament i deixa la passada per al triple en el que havia aigua de Krag. I la pilota és per a, novament, Braxton Key. Ahí està. Frenant el baló per entregar cap a Jan Montero. Montero que es frena en la defensa que li fa Hackanson. 12 segons. Baló per a que pugui acabar Jan Montero la bombeta. Ajudava en el palmeix Genís Braxton Key. Últims 5 segons ataca Janik Krag, perseguit per Cameron Tierra. El baltró en la falta de llança. Se queda curt. S'acaba. S'acaba la primera meitat. Acaba el segon quart. València Bàsquet que finalitza en esta defensa i que se'n va per davant en el marcador. 39-41, temps de descans. Joventut de Badalona 39, València Bàsquet 41.
0: Mirant l'estadística, més 2 per a València Bàsquet, perquè era més 2 en el parcial del primer quart, 18-20, i empat 21-21 en este segon quart.
2: Sí, ha dominat. Jo crec que la sensació de ritme una altra vegada és de València Bàsquet, ha dominat el rebot, sobretot en el rebot ofensiu, que València Bàsquet ha tingut moltes segones, inclús terceres oportunitats, terceres ocasions en la mateixa possessió per a llançar des de la línia exterior. Li ha faltat un poc estirar aquests moments de més encert en la parcel·la ofensiva, i una penya base d'això, d'orgull, d'agafar-se al partit, d'aparèixer Ricky en este tram final per a tirar de matxa i de veterania i apretar el marcador. La llàstima ha estat aquesta última acció que l'ha tingut per a fer València Bàsquet, el palmeix també de Braxton Key, s'erix pràcticament de dins perquè la palmejava, la ficava dins i escupia la pilota, però la dinàmica de València Bàsquet crec que s'ha mantès al llarg d'esta primera part, i falta un punter encert que avui de moment no ha tingut.
0: No sé si podríem sentir a Jancu Basima, protagonista de València Bàsquet, atenent a la tele que està transmetent el partit, sinó després ho resumim. 20:47 minuts, estem en directe en el punt a punt, en el descans després del segon quart del Joventut València Bàsquet, tercer partit de l'eliminatòria de semifinal del playoff pel títol de Lliga ACB. 2 punts d'avantatge per al València Bàsquet, Salva Gomis, i la veritat és que quan menys còmode s'ha trobat el València Bàsquet, tampoc no ha permès que remuntara, es despegara la penya en el marcador, i jo crec que és el més valorat. No es troba massa còmode, però ahí està.
1: Sí, jo crec que té mèrit, no? En este cas, que València Bàsquet sap que visita un Olímpic de Badalona en el que, bueno, pues és l'última oportunitat, però jo crec que té també mèrit a nivell ofensiu, perquè estàs guanyant, estàs, jo crec que apallissant en quant a rebots ofensius, portes 11 per els 3 que porta la penya. Jo crec que també en quant a coralitat del xoc i en defensa, perquè per exemple en tapons també guanyes 3-1 i en assistències vas tu per davant també, és a dir, està apareguent un València Bàsquet que jo crec que no està en la sisena marxa, però que està controlant i està sent, jo crec que tractant de dosificar-se de cara a una segon part en la que anem a tornar a veure, jo crec que un guió de partit d'accelerar el xoc i un tercer quart que pot ser definitiu.
0: Per cert, m'escriu un missatge el nostre amic i company Toni Galindo, diguem-me que s'havíem dit que Gerard Castanyer, el jugador ex del Castelló.
4: Sí, sí, sí, ya lo habíamos dicho al principio, si había estado en el Castellón.
3: Para el remat, en este cas, de Rao, el lateral que Aixit substituint. En este cas era Brown, que l'ha atrapat el porter de Curaçao en dos temps. Resten 5 minuts per a la fi, més el afegit que, depèn les ganes de jarana que tinga l'àrbitre.
0: Estem en els últims 5 minuts, més l'afegit, que suposa que per compassió, Manolo, el caritat...
3: És el que estava dient, de pel·les ganes de complicar-se la vida.
4: Estan haciendo, estan haciendo unas medias de entre 4 y 6.
3: Estan fent una mitjana de entre 4
0: però
3: y 6.
0: Però és que això és la gramàtica parda de Luis Aragonés. En un 6 a 1, no toques les ossos, carillet.
3: No sé. Xiula al final i ja està.
0: Ja està bé.
3: La pilota per a Curaçao, que la recupera. El baló per a Leandro Vacuna, que la fica llarga. Buscant ahí, en este cas era com herència, no ha arribat. Ara era finalment Floranus el lateral.
0: Mare meva, n'hi ha un que s'ha pintat de blau.
4: Un artista.
3: No sé si, si estava bé en la tercera part d'Avatar.
0: No sé si me dona més por el rellón se fake ese que té.
4: No, el mago, el mago de la lámpara. Aladino, Aladino.
0: I un primer plano de Dirk Advocaat, tot el meu respecte, un dels pioners en començar a entrenar ja fa més de 20 i pico anys en Dubai, en Emirats Àrabs, i després en tot el golf.
3: A més, té una significació especial perquè ell, per la malaltia de la seva filla, va deixar la selecció de Curaçao. La filla va millorar i li van demanar, federació i jugadors, per favor, que tornara a la banqueta per a fer-se càrrec de l'equip. El van classificar per al Mundial i així estan. I a més, com dèiem, amb el ratet ixe d'aconseguir un empat momentani amb Alemanya, primer gol de Curaçao en la història dels Mundials, això ja no li lleva a ningú, els de Curaçao.
0: Toni Galindo diu papà pitufo, que és veritat. Doncs pues Dirk Advocaat és del 47, té un any menys que Husidin, que és l'altre gran referent dels 90 en quant a les banquetes holandeses, i la veritat és que el seu currículum és espectacular. Es impresionante en Premier
3: League. Son trotamons.
0: Sí.
4: No, y hay gente que morirá en un banquillo porque no quieren dejar esa...
3: No, correcte.
0: ¿Vos en recordeu de aquell Boramir Lutinovic?
4: Sí, Lutinovic, sí, sí.
0: Que tindrà més de 300 anys, calculo jo, no? Vas a mirar, sí, sí.
3: La primera selecció que jo recordo ara...
0: 81.
3: Mira, bona, que va Alemanya, espera el setè. Ahí está Wirt, que la punxa, perdó, Havertz i va dins. ¡Gol!
4: Una definición, perfecta. Pues a nivel estrella, a nivel estrella.
3: Finalmente, sí. Alemania li fa el setè a Curaçao, minut 88.
0: Finalmente Vacuna.
3: Sí, ahí va el gol de Kai Havertz. Pero se da un al marcador. De ello que Milutinovic Carlos en primera PS, ese que yo le recorde, dirigí va a ser en México y tanto así a la propia México.
0: Sí, señor.
3: Y a partir de ahí no hay algún prácticamente mundial sense Milutinovic.
0: Es que ha sido entrenador de México, de Estados Unidos, de Nigeria, de Costa Rica. Madre de Dios. Va a comenzar a entrenar en el Pumas en el 77-78. Alerta, ¿eh?
4: Cuando no había fútbol allí en México, ¿eh? Sí, sí.
3: En el 78, pero abans de Crist.
0: Sí, sí.
3: La pilota.
0: Perquè es va retirar, t'ha criat en el Partizan. Té 81 anys. Sí, sí. Fenomeno. Un tio carismàtic, enemic de pentinar-se sempre. Semblava que havia picat els dits.
3: Te vols dir una cosa des de la meva perspectiva. Quina enveja.
0: No, home, no.
3: La pilota d'Alemanya després de fer el 7-1, imaginem que... El col·legiat em donarà a voler si donar 3 i no ho allarga més. 21-89, Alemanya 7, Curaçao 1. Entra dins del normal este resultat. Però que no entrava dins del normal era que Curaçao se plantara empatant el minut 21. A veure... I ho ha fet, la veritat és que ho ha fet. Ja ha durat poc l'alegria, ja ha durat 13 minuts, però... I Serratet ja entra en la història de Diego dels Mundials i sobretot del futbol de Curaçao.
0: Ara, quan fem el resum, no ha actuat en modo apisonador, ha sigut, jo crec, un bon entrenament de qualitat, a portes obertes, i això és la...
3: Ara tinc creixent,
0: però jo vull veure de veritat a esta Alemanya, que té per a mi més qualitat que personalitat, eh?
4: Yo creo que es una selección que por nombres debería estar ahí. Pero ahora, como conjunto, vamos a ver.
0: Te dicen con Itaco.
3: Bueno, pues dona cinc l'àrbitre.
0: Cinc minutets de fechit.
4: Yo creo que ha sido la reunión que hacen antes del Mundial, todo el tema arbitral. Entre 4 y 6 tienen que ir esos partidos.
3: Yo creo que
4: estamos hablando de un partido que van 7-1.
3: Yo creo que es calcular per gol, per tal, y fan una suma.
4: Pero bueno, ahora los cambios, como mucho, son 20 segundos, 30 segundos. La 30. Gente sale corriendo.
3: Yo creo que calculen 30 segundos per gol y 30 segundos per cambio.
0: Recuerden que estem al descans del partido de básquet de 39-41, más 2 para Valencia Básquet a la pista del Joventut a Badalona. Les 10 también. Transmetrem en directo el Holanda Chapo. Últims minuts d'este Alemanya 7, Curaçao 1.
3: Pues ahí la té Curaçao, precisament. Intenta progressar. Vacuna, en este cas Leandro. Acaba de rebre de Floranus. La toca darrere per al seu germà, per a Juninho Vacuna. Vacuna que va progressant cap a l'ala d'Alemanya. Posa la pilotada interior, intentava ahir. I Sir Hal Margarita, que és el nou davanter. Però finalment ja ha recuperat Alemanya la pilota per a Neuer. Anava Margarita a la pressió. Neuer per a Valdemar Anton, que intenta progressar per banda i li tanca el baló, li tanca el perdó la...
4: Está metiendo velocidad ahora Curaçao, ¿eh? Sí, ahora parece
3: en el minuto 91, sí, pero sí. Está posant velocitat. La pilota per a Curaçao, com dèiem, intenta jugar. La pilota en este cas per a Vacuna, no, en este cas és Antonisse. La juga en la puxada, en este cas, de Castaner, l'ex del Castelló, que intentarà arribar a la línia de fons, tapat per Valdemar Anton. També venia en l'ajuda defensiva de Eloi Sané. La pilota per a Rüdiger, que l'envia fora. Lateral per a Curaçao. Consumit ja quasi dos del cinc que dona l'àrbitre. Ahí va la treta de banda. Baló darrere per a Juninho Vacuna. La penja dins de l'àrea, punt de penal. La trau Schlotterbeck. La recuperava ahí Floranus. La juga novament Curaçao, baló a la banda, intenta jugar-le Leandro Vacuna, el baló que se li va, serà lateral per Alemanya.
4: Bueno, pues ahora ya prácticamente
3: Eso ya es dicho que caiga.
4: Sí, sí, visto para sentencia. Bueno, ahora vemos la jugada del gol vista desde el árbitro, la verdad que parece un videojuego, sí. Vista desde el árbitro.
0: Con que corre, no le fiquen amortiguados, al escame, sí, pum, sí, pum, sí. Pum, pum, pum. Y una aficionada Curaçao que dame una esqueixa, pues chiquita.
3: ¿Por qué volvió con Alemania?
0: Si no sabes torear, ¿para qué te metes?
3: ¿Eh? Leandro Vacuna, que entraba dins del área, venía ya a tapar un DAF, que la va a jugar. Ufa, pera Goretzka. Goretzka para Leroy Sané, que juga pera un DAF. Intenta eixir Alemanya. Ahora se encara, busca el vuité. La pilota de Goretzka, sigut tallada. El balón que recuperará el propio Goretzka en tres quarts de cancha. Servía per a Pavlovic, que obre per Anton. La pilota la va a jugar dins. No arriba Goretzka. El balón que torna a recuperar Alemanya. Pilota desde darrere. La pilota per a Goretzka dins de l'àrea. Intentava fer-se un espai per a disparar. Ha sigut rebutjada la defensa. El balón per a la defensa de Curaçao, però la torna a recuperar Alemanya. Novament un DAF, la pilota per a Pavlovic, intentava la pilotada interior, a punt està de recuperar, pilota per a Curaçao, l'àrbitre que...
4: L'àrbitre no sabia, no sabia.
3: No sabia,
4: no sabia que...
3: Assenyala falta i diu, bueno, com a Alemanya...
4: Han caído los dos.
3: Pues falta per a Alemanya.
4: Vamos a ver.
0: Han caído, això és una cançó, la de han caído los dos, però sí, els dos a terra.
3: La Ràdio Futura.
0: Exacte.
3: La pilota per a Alemanya en l'últim minut ja de partit. Guanyant 7-1 a Curaçao.
4: Yo creo que después de esta falta, yo creo que ya prácticamente...
3: No tendría sentido ya.
4: Tiene que coger el balón y al próximo.
3: Ahora, la falta per Alemanya, perillosa, a prop de la corona frontal de l'àrea. Posant la tanca, Eloy Rum, que s'ha dut 7 xitxos en el seu debut en la Copa del Món.
0: En, recordem, 37 anys.
3: Sí. Ahí veig a Sané.
4: Raúl, Sané i Birs.
3: I Birs, sí. Pues el gol dels tres. Pirsaré o Raum, li pot pegar per a despistar Goretzka i Undaf incrustats.
4: I Rüdiger viendo en primera fila.
3: I Rüdiger no saben què fa. La pilota que la penja no és fora de joc, el baló darrere, que se li queda a Goretzka, però se li ha quedat massa darrere, la jugada assajada, ara la penjava Anton, jo crec que la cosa té que morir ahí. Mira el seu cronòmetre, el col·legiat, ja passen dels 5 minuts i diu l'àrbitre que ara ja sí, no hi ha més, que s'ha acabat i que Curaçao acaba hasta este debut en la Copa del Món. A mi se 7-1, recordar molt ràpidament el 5 que Mecha feia l'1-0, empatava la gran sorpresa en el 21 com herència per a Curaçao i a partir d'ahí en el 38 Slotterbeck el 2-1, en el 46 Kai Havertz de penal el 3-1, el 4-1 en el 46 Musiala, el 5-1 Brown en el 69, el 6-1 Duff en el 77 i el 7-1 novament Havertz en el 88 per a un total de Alemanya 7, Curaçao 1.
0: Juan Luis Mora.
4: Bueno, poco más que realizar, que decir, que exponer. Yo creo que bueno, estas selecciones sacadas parece ser de cuentos, de Curaçao, todo esto. Bueno, ha competido, pero la competición llega hasta donde llega. Te enfrentas a una superpotencia a nivel mundial y. Y bueno, poco a poco pues irán entrando en el Mundial, pero no cabe duda que bueno, está llamada a ser una de las cenicientas a nivel total. Y bueno, y veremos, yo quiero ver cómo después de esto, porque no es de valorar este partido, creo que en cuanto a lo que hemos dicho, en cuanto a nombres, veremos a ver en cuanto a conjunto lo que se consigue. Que yo creo que un buen entrenador para llevar a esta generación joven, preparada, con experiencia y con nombre a nivel mundial y veremos a ver cómo va avanzando Alemania.
0: Porque este partido, como a broma, ha estado bien, pero recordem que en el grupo de Alemania, la banda de Cruzado, sí, están Costa de Marfil, que es incómoda, que sí, es una selección potente, sí, y alerta Ecuador.
4: Sí, ojo, porque estas selecciones son muy competitivas con gente que está acostumbrada ya a jugar en
0: Ecuador, Colombia te pueden complicar la vida, sí, siempre.
4: Sí, sí, sí. Son jugadores que bueno, tienen talento, también son jugadores que juegan por instinto y que son peligrosos.
0: Y es que es verdad. Manolo Montal, muchísimas gracias, compadre.
3: Un placer.
0: Juan Luis Mora, quédate así, hombre, no te embaches. Quiero de coña, dile, cariño, no voy a cenar. Me quedo caliente. Ya está, así. Ya lo ve que estás así, en rodillas, algo con mis en mí. Gracias, Juan Lu.
4: Muy bien, un placer. Abraç.
0: Porque la emoción del básquet continúa, torna a botar la pilota a Badalona. Salva Gómez, tercer partido de la eliminatoria semifinal pel títol de la Lliga ACB.
1: Arranca el tercer cuarto, primer segons, y la primera pilota la de la Peña en Cameron Hunt, el revés para llançar sobre la botzina y anotar. Cistelló, Nacho.
2: Es que este també té punteria, perquè ha fet una cistella d'interior jugant d'esquenes d'una ala pivot, no? Fent ixa mitja volteta, però té...
1: I quina esquerra té,
2: La esquerreta, té la esquerreta que és el que té...
1: Mira, aquí té també, se suma la festa, el problema. Quin triplàs de Jan Montero després del step back per al 41-44. Per a continuar manant en el marcador València Bàsquet. Ahí està. La pilota per a... que la perga en última instància Cameron Hunt després de la maneta que ha ficat Branco Badio.
2: Sí, però ho penalitzen en falta.
1: Pense que van a xorrer la falta.
2: En la mà de la Rea, no? És la de la... Sí? De la, sí, estira ahí el gacheto brazo ixe que té el nano en ixa pues sarpa.
1: Sacó també, ha fet punts, eh?
2: Sí. A mi em semblava que la manotada més clara era de la Rea, però hi havia molta activitat de mans, que això és positiu encara que t'assenyali la falta.
1: La pilota ara acaba dins en aquesta cistella de Jabari Parker, 43-44.
2: Apareguent també Jabari Parker, ja ho havies comentat tu, que no aparega com en el primer partit, que va ser el diferencial, sobretot en la segona part, i ha recuperat de nou la penya.
1: Ataca Juventud de Barona, li bota ahí de manera estranya, a Cameron Hunt.
2: I tenia avantatge, perquè sí, era un 3 contra 2, era superioritat numèrica de la penya.
1: Semblava que havia un conill o algo en la pista. El valor al cantó per a Jabari Parker, la pilota per dins per a Rússia, espera que l'esclafe perquè estava a soles. I fique per davant a Juventud de Badalona, 45-44 de 1, ataca València Bàsquet, ho fa Jaime Pradilla, rebent des de les mans de Sergio de la Rea, Pradilla que pega una volteta per així, a veure què n'hi ha. I arriba la pintura, li fan la falta clarament i seran tirs lliures per a Jaime Pradilla.
2: ha pegat una volteta com analitzant a qui li la podia donar, no trobava ninguna passada perquè...
1: Era com un garbage, no?
2: Estava garbejant i estava veient si hi havia alguna forma de subministrar un baló al company. No l'ha trobat i se n'ha anat d'esquenes o a apropar-se i a percutir ahir davant Jabari Parker.
1: On fa mal en la pintura, Jaime Pradilla. 8 minuts, 10 segons, la pilota espera Mundero que trau la falta i crec que és en continuïtat, eh? Dos tirs lliures per a Jan Montero. I li carrega de faltes a Joventut de Badalona.
2: Si Ricky tira de galons, Montero també ho fa, eh? Perquè ara se'n va per Rússic, en aquest pick and roll, l'apareixia el jove interior de la penya i ahí buscava el contacte per a trobar els dos tirs lliures.
1: Bueno, pues el primer de Jan Montero que va dins. La cara de Miré de preocupació.
2: Sí, perquè veu que el seu equip s'agafa, està sòlid, però cada vegada que se fica per davant o apreta el marcador, València Bàsquet respon com ho ha fet ara Montero.
1: Anota el segon també.
2: I mira Pradilla, mira Pradilla.
1: Bàsquet, Pradilla, que diu, què fas? La tire o no la tire? Pues la dona Larry. Larry llança de 3, aigua, el rebot espera que toque Rússic en el peu. Té que ser valor per a València Bàsquet.
2: És per a València Bàsquet, però... venia després d'aquest gran esforç de Pradilla apretant de tota la pista. Quan la penya volia ficar el baló en xoc, després dels tirs de Montero, la recuperava i ara torna a elaborar Branco Badio.
0: Recordem que des de les 9 també està en joc el partit d'anada de la final del playoff d'ascens a primera divisió, minut 3 de partit, Màlaga 0, Almeria 0.
1: En qui aneu? Jo en el Màlaga.
0: Per què?
1: Perquè Almeria me cau mal, que va ser el botxí del Castelló.
0: Vale, pues ja està. El Málaga.
1: ¿Está?
0: Ah, no se portaba en Sergio Pellecer, que es amigo nuestro.
1: Bueno.
0: Puede ser que no puche ningún.
1: No. Puede ser que le den la plaza al Castellón.
0: Ya vas a arreglar.
1: El balón para Valencia Basket. Continuemos así en este ataque del equipo de Pedro Martínez. La Mara Molvede y Jan Montero para recuperar la pelota y donarle a Nil Saco, que ya creo a la separadora, pero le fuerte en la cartera a Jan Montero al contragolpe. Espera a esclafarla Gianni Crack. Espera a esclafarla Gianni Crack. I ficar-la, novament diferència d'un punt al marcador, 47-46.
2: La penya, equilibri, equilibri un poc en aquesta posició d'aler, perquè sustenta defensivament el Cameron Taylor, el jugador un poc de més capacitat atlètica de València Bàsquet, i després ajuda en el rebot.
1: Ahí veiem com absorbia el contacte, Jaime Pradilla. Que difícil és absorbir així i tindre també la capacitat després d'executar, perquè absorbir, bueno, pues vas a ese encreuament i busques un poquet el contacte, però després tens que articular el llançament, que no és gens senzill.
2: No, però sobretot, Salva, dices que el teu coco te té que permetre anar a buscar això i després... O sigui, perquè si tu vas de primeres massa ofuscat en aquesta intenció de traure la falta...
1: No traus el tir.
2: No traus l'acció definitiva. I ell va com apropant-se, com a recolzant-se per a trobar després la falta i els dos tirs lliures.
1: I anotar els dos per a ficar novament a València Bàsquet per davant. 47-48. Un puntet de... ventatge per a València Bàsquet. El baló per a Guillem Vives, l'ex taranja. Combinant en Cameron Hunt, perseguit per Branco Badio. Les manetes de Badio per a que Hunt es veja obligat a trobar a Birkander per dins. I este de nou en Cameron Hunt, que se la llança des de sa casa. El triple no entra i el rebot espera que el toque Rússic i siga baló per a València Bàsquet. Demanen baló per a Badalona. Jo pense que la pilota és claríssima per a València Bàsquet, però el cabreig que porta Dani Miret és monumental i van a donar-li la pilota a Badalona.
2: És que jo crec que encara que Pradilla no se doni massa compte, però la toca de primer és el jugador de València Bàsquet de la penya, i després em sembla que es diteix de Pradilla.
1: Sí?
2: Jo crec que sí, perquè la pilota cau com un poquet morteta cap a la línia de fons.
1: M'agradaria veure una altra repetició, encara que ja no valdrà res, perquè la decisió està presa i valor per a la penya. Per fora en Jabari Parker. És Cameron Hunt el que fa el step back, però fa la finta, no llança. Arriba a les mans de Crack la pilota a mitja distància. Bombeta cap a dins. 49-48. Està enxufant-se, Crack també.
2: I acció difícil, per al nano. Era una bomba des d'un xicotet habilidós i crec que se la inventa en este atac per a ficar de nou a la penya un punt d'alt.
1: Badio, en Saco. Saco que li fa, clava favor, un meló però... i clava en problemes a Jan Montero, que ara demana Vives la tècnica. I mira, pica baralla Guillem Vives i Montero perquè Montero es girava, li feia la finta en llançar-li la pilota a la cara a Guillem Vives i es torna boig Dani Miret i es torna boig l'Olímpic de Badalona. Les protestes de també Guillem Vives en Jan Montero, perquè ahí veiem el meló de Nilsaco i la finta de Montero, això sobra.
5: Sí, sí. És que...
0: És esa
5: que,
0: provocació.
5: És que és antiesportiva, sí. Sí. Perquè... moltes vegades no és el que se plasma, és a dir, lo que, la conseqüència que tinga, no? Lo que fa Montero en este cas, sinó és també la intenció, i la intenció, sí, de Montero és com simular tirar-li el baló a la cara.
1: Sí, simular, sí, una agressió. I anem a veure finalment en què queda, perquè els àrbits van a la taula...
5: I Guillem Salva té experiència.
1: Home,
5: i diu, a este com el puc traure un poquet del guionet? Bueno, pues ara que ell va...
1: Jo crec que li busca el contacte baix, eh? Guillem Vives toca en el xenoll allà en Montero quan ja sap que va ser camp enrere, i per això Montero es gira picat, perquè Guillem Vives busca el contacte, fixa't ara si troben...
5: Per
1: si,
5: baix,
1: si fan la repe.
5: Sí, sí, per baix, sí.
1: Si fan la repe, busca, mira com busca braç. Ahí Guillem Vives el contacte, quan ja no podia fer res. Mira, mira el xenoll, eh?
5: Sí, sí.
1: I Guillem Vives, el que no s'esperava era després que Montero col·lapsara,
5: sí,
1: i curtsecuitara per a fer-li aquesta...
5: L'ha fet en la cintureta, no?
1: Sí, li ha fet així... acompanyant en el muscle, no? Hay un poquet...
5: Que no se verà massa, no? Perquè és una coseta lleu, però sí que li tires un poc aquesta provocació a Montero
1: que respon. I Montero el que després li diu, jo crec que és això, eh? M'has intentat dar tu... I Montero, que després aplaudia irònicament, eh? Aplaudia irònicament a Guillem Vives. Veurem en què queda, perquè també cal sancionar si abans Guillem Vives pues, ha comès una infracció, pues, també caldrà reflexar-ho. A veure...
5: Tècnica al
1: vale.
5: Guillem... Ah, no, a, tècnica...
1: A Montero.
5: A Montero, sí.
1: Queda ahí, no?
5: Se ho detegen per ixa via, no? De tècnica, quan realment l'acció...
1: Primer, qui provoca?
5: A veure, primer Guillem va buscar ixa xicoteta provocació, però el gest més brusc és el de Montero, i el que se veu és el de Montero.
1: Bueno, pues en un 49-48 serà el llançament per a Cameron Hunt. Anota 50-48 més 2 per a la penya.
5: Bueno, són situacions que també te connecten, eh? Moltes vegades quan l'equip està així, que està còmode però no acaba de anar-se en el marcador, en el que permet que la penya se torni a agafar i se torni a ficar per davant, pues igual una falta d'estes que te toca un poc la fibra, no? I és de casa
1: Montero. Que t'active, no?
5: Sí, que t'active un punt de més.
1: I que el problema avui va aparèixer en el partit Guillem Vives des de sa casa, el triple no entra, el rebot és per a Braxton Key, el lluita i el recupera Cameron Taylor, el contracol Beach València Bàsquet, ahí es van en taronja, Cameron Taylor avançant metres, la té el dorsal, un llançament de mitja distància de Cameron Taylor, no entra, el rebot és per a veure el palmeix de Nilsaco, però qui se'l queda? Omar i Moore apareix en escena per a portar-se i xavaló, trobar en el cantó Cameron Taylor, novament el triple no entra, Montero la lluita en Guillem Vives, esta pel·lícula no ha acabat, eh? La pel·lícula Guillem Vives contra Montero no ha acabat i Montero trau petroli de acció.
5: Quin valor ha rescatat Montero, eh?
1: Que ni el mira, eh? Ni el mira.
5: I Guillem li trau centímetres a Montero, eh? Però no ha pogut dixes ganes de jugador de València Bàsquet d'anar per el rebot i finalment la palmejava de primeres, la rescatava ja de segones i l'espentava
1: sí.
5: Ahí Guillem.
1: I el té que sentar, Pedro, eh? Perquè Montero jo crec que està un poquet també fora de partit. A nivell mental, sobretot, eh? I ara què? Demanen revisió novament en la taula?
5: No, que havien demanat un canvi quan s'hauria d'haver produït.
1: Sí. Està fora
5: i ara
1: de...
5: els àrbits diuen que hi ha que corregir un poc el tema del crono, perquè Hanga ja estava sol·licitat i aquest canvi, i el que se'n va és Crac, que també ha fet un bon moment de tercer quart, eh?
0: En futbol, recordem que s'està disputant minut 10, empat a 0 el partit de l'eliminatòria d'ascens a primera divisió entre Màlaga i Almeria, que li ha guanyat en el Mundial Alemanya 7-1 a Curaçao i que a partir de les 10 contarem a Luis Urrutia i Txer Ligera el partit Països Baixos Japó.
1: Ara llança Omar Imur de 3 però no entra i el rebot espera Birgander. 50-48 la pilota en transició per a l'esmaixada novament de Rusic i el 52-48, ja és un més 4 per a Joventut de Badalona.
5: Que ho frena ràpidament Pedro Martínez, perquè ara sí que te penalitzen en una de les virtuts de València Bàsquet, que és la de córrer el camp. En este cas era Rusic el xavalet i el trobava ahí Cameron Hunt en una passada
2: en la transició per esclafar-la i ho frena, perquè sobretot és que has tingut, crec que 5 o 6 opcions en aquests dos últims atacs gràcies al rebot ofensiu,
1: sí, i que no has decidit bé,
2: i no has decidit bé, no acabes d'aprofitar-ho.
1: Jo no té com ser bloqueig, no, Nacho, també de, o sea, no bloqueig en el mal sentit, sinó com un poc de massa tran-tran en València Bàsquet.
2: Jo note que València Bàsquet està en el tran-tran perquè el 2-0 te ho permet, entre cometes, clar, no? I la penya està en el límit. Està en el límit de no poder descuidar res, no poder deixar passar ni un minutet. I la penya va més d'espírit competidor que de grans solucions, no? En el xoc. Però València Bàsquet sí que és de veres que no està en aquest punter de frescura o de contundència física.
0: Per 4, València Bàsquet, Salva, encara queda moltíssim.
1: Encara queda molt i encara estan els jugadors de València Bàsquet tornant a la pista d'este Olímpic de Badalona, on evidentment la penya no vol donar el seu braç a torcer perquè, bueno, és l'última oportunitat que tenen per agafar-se a la sèrie, Nacho.
2: A Pedro li fot també quan te passen aquestes coses com la transició esta, eh? O sigui, Pedro te permet la errada en un llançament, te permet, jo que sé, que vulgui ser agressiu de cara a cistella, però el que no te permet és que
1: desapareixer, no?
2: No, que te descuides en balanç defensiu, en responsabilitat de l'1x1, en lo basi, diguem.
1: A pista Álvaro Cárdenas, que ja juga en Braxton Key. Novament en Cárdenas, perseguit per Guillem Vives, que també està defensant-li des de prop, i fent-li problemes ahí a Cárdenas. El llançament d'Omari Moore estava alliberat, però no entra. Braxton Key, pel mig, la pilota se la queda aquí el més intel·ligent, el més llest de la classe, que és Cameron Taylor, per a tractar de driblar, per a trobar l'espai. Xafa la pintura, troba per dins Amat Costello, anella passada, el llançament no entra i el rebot l'agafa Omari Moore, que apareixia volant per ahí per a anotar i tornar la diferència a 2.
2: El rebot ofensiu te torna a donar 2 mides extres en este atac. València Bàsquet focalitzava de manera claríssima i la errada de Costello, baix de l'anella, una acció facilíssima, però la solventa Omari Moore.
1: Guillem Vives distribuint el xoc per a Hackanson, perseguit per Cameron Taylor, li ajuda Matt Costello, però continua el suec obrint cap a Guillem Vives, este per a Hang, al llançament de 3, toca l'anella, se'n va fora i el rebot és per a Rusic, aguanta la posició la penya. 4 minuts i arribarem a la fi del tercer quart. 52-50, 2 per baix València Bàsquet, ara bona defensa ahí de Braxton Key, les mans de Taylor i la pilota última instància l'anava a tocar Omari Moore, però apartant les mans per a que siga valor per a València Bàsquet.
2: Sí, s'ha vist necessitar València Bàsquet i ha pujat ara, en esta última defensa, l'agressivitat.
1: La pilota per a Omari Moore.
2: I estan flotant a Omari Moore.
1: Sí, perquè volen oferir-li, però que no li donen molt d'espai, perquè es clava bastant la cuina i trau la falta de Birgander.
2: Inclús separant-se el defensor, en este cas Birgander, li oferia, jo diria, metre o metre i mig, Li acaba arrencant a Omari Moore i encara li trau el forat.
1: I trau la falta ahí Omari Moore, que abans havia estat molt atent, també en ixe palmeig ofensiu, i que ara anirà a la línia de tirs lliures. El dorsal 10 de València Bàsquet, Omari Moore.
2: Que el necessita també València Bàsquet.
1: Sí, té que aparèixer.
2: El punt de frescura, el punt de rotació.
1: Erra el primer Omari Moore.
2: I ara va de no fallar en ixes cosetes de intangibles que jo comentava abans, i un aspecte seria també el del tir lliure, se deixa el primer i el segon no.
1: Anota el segon, 52-51, València Bàsquet, que va un baix al marcador, 3-45. I el valor espera un Ricky Rubio, que torna a la pista. Ahí està Ricky en mà esquerra, votant davant de Braxton Key, de Cameron Taylor. El valor per a encara la penya en Hackanson, novament en Ricky Rubio, que té que decidir, llança de 3, serra el llançament i serà valor per a València Bàsquet, perquè ha tocat per dalt del tauler.
2: Sí, li tanques la possible passada en la continuació. Ahir Rick és on volia donar la eixida en la seva passada a l'atac de la penya. Li negues això i li oferixes d'alguna manera aquest possible llançament d'exterior.
1: Omari Moore per fora, penetra Omari Moore, la safata se n'ix.
2: No
1: me
2: puc creure.
1: Quina llàstima, estava dins, Nacho.
2: Ho havia fet superbé, guanyant avantatges, i ara Hackanson, que busca el triple, força puntejar per a València Bàsquet recuperar i busca la transició.
1: Ahí està el contracol per a Mas Costello, que l'esclafa. Matt Costello que l'esclafa i fica per davant de València Bàsquet 52-53, demanen temps mort i ahí està Jan Montero encara donant-li faena a l'àrbit.
0: Quan queden 3 minuts per a que conclogui este tercer quart, es fica novament per davant València Bàsquet més un. Recordem que tenim en directe un partit del playoff d'ascens a primera divisió, minut 15, Màlaga 0, Almeria 0, i després quan fem la prèvia del partit entre Països Baixos i Japó, el Luis i Charles, i tenim temps que tindrem, comentarem com estan bollint els diaris de Madrid en el presumpte fitxatge de Cucurella pel Madrid, mà que li agrada Florentino marejar, Lopetegui, se'n recordeu, i també la possibilitat de que el València puga tindre llogat a Ryosuke Sato, el jove 2006 extrem japonès del Tokyo FC. Però ara estem en modo bàsquet, Nacho Rodilla, el que queda de tercer quart, més el quart, estic jo mirant tot el rato l'hora, les estadístiques, 13-12 en este tercer quart.
5: Sí, sí, i un aspecte que és molt diferenciada a favor nostre un dia més, diguem, és el del rebot ofensiu, eh? València Bàsquet, gràcies a aquesta faceta, s'ha refet a aquest moment de facilitat de la penya que estirava el marcador al més 4, i després València Bàsquet, que no trobava l'encert, però sí trobava percutir en el rebot, tindre segones i terceres opcions, i finalment, gràcies a més activitat darrere, que troba aquesta última transició de Costello per a ficar-se ahí de ple en el partit.
0: I obligant a demanar temps mort al tècnic del Joventut, Dani Miret.
1: Però ja torna la pilota a botar en la pista de l'Olímpic de Badalona i la té Ricky Rubio avançant metres i perseguit per 3. El llançament de Hanga de 3 no entra, el rebot espera València Bàsquet. Agafa Braxton Key, el contracol Braxton Key, l'home de la màscara tractant de penetrar, trobant Omari Moore alliberat. Omari Moore ja no se la juga de 3, troba Cameron Taylor, mitja distància, llançament de Cameron Taylor dins Cistelló.
5: És que te fa la envolvente, perquè te tira el balonet a terra, te fa recular, utilitza el revers encara per a generar-se un xicotet d'espai més, i finalment tenis este back i se passi cap endarrere per a enxufar-la de 2 punts.
1: Regala Hanga la pilota per a Cameron Taylor, el contracolpa València Bàsquet desplantada amb Ricky Rubio, li fica el tap, però recupera ben Matt Costello, aguanta la pilota València Bàsquet, Omari Moore. Quin tap acaba de ficar-li Ricky Rubio a Cameron Taylor. El balón per a Matt Costello, es passeja per baix de l'anella i el llançament no entra, però es falta. Seran tirs lliures per a Matt Costello i la personal per a Giannis Morin.
5: Sí, perquè ja Morin ahí patia, en Costello, que té més mobilitat, Morin més interior, Costello...
1: Però per què li fa la falta? Si ja estava... No, ja no calia, no? L'havia sí, superat ja.
5: S'estava veient... No que el ballava, però sí que li insinuava moltes cosetes ahí, Costello tirant del balonet a terra, li fintava, i quan ja li fintava cap a un costat, tornava a trobar el corredor cap a la línia de fons... I ahí Morín diu, te solte la trascada, però el que portes al tir lliure al Costello.
1: El primer de Costello dins i ja són més 4 per a València Bàsquet a 2 minuts 13 segons per acabar el tercer quart. Està ja en bonus Joventut de Badalona, Costello anota el segon també, 52-57, torna el més 5 per a València Bàsquet. Allà va Ricky, avançant metres, Ricky Rubio en Hanga, pressionat per Álvaro Cárdenas. Intent de baixeig en València Bàsquet, el Branco Badio per dins, la passada per a Giannis Morin, no se la juga, Ricky Rubio sí, de 3, ahí va el triple de Ricky Rubio, no entra i el rebot espera, espera, que el lluite Matt Costello en terra i la salve cap a Jaime Pradilla. El valor per a València Bàsquet, que ja està en pista de la penya, Branco Badio, la penetració, troba el corredor central, es frena, fica l'ABS i anota. Clava el ABS, Branco Badio per anotar i ese llançament... I fer el més 7 ja per a València Bàsquet.
5: Clar, i Morín li aguanta un poc la penetració, però quan se sella, quan se clava en terra...
1: Ah, és impossible.
5: Ja no pot reaccionar.
0: Aquests últims atacs consecutius malbaratats per la penya.
1: Són 0-11 de parcial, de València Bàsquet. I ara l'acció de la penya que acaba en falta personal. Una nova falta per a Álvaro Cárdenas, ja van 4. I està a camí d'anar-se'n expulsat també el dia d'avui, excedit en aquesta acció.
5: Sí,
1: jo
5: però,
1: crec que...
5: però jo crec que el que fa Cárdenas és el que li correspon fer, que és compassar per davant, no? d'aquesta finalització, però a mi no va fer-li la falta, el que va fer és a intentar incomodar passant per davant. De fet, el nano se'n va cabrejat a la banqueta.
1: Se'n va també Matt Costello i Braxton Key, fa canvis Pedro Martínez, corren Nil Sacco i Jan Montero a la pista. el primer fora, el primer llançament de Giannis Morin, se'n va fora. Veiem en imatge a Álvaro Cárdenas, que ja en porta 4 faltes. El segon també, fora de Morin. I el valor per a Pradilla.
5: És un moment important, eh?
1: Sí, sí, moment de partit per a colpejar, per a tractar d'ampliar ventatge. El valor per a Branco Badio de 3. Triple de Branco Badio. No, de Montero, el triple de Montero. Per a ampliar la renda ja fins als 10 punts. 52-62, Nacho.
5: Sí.
1: Anava a preguntar-te si està en vius, però crec que sí.
5: Sí, estem en vius i estem pues pràcticament en un mispasset ja clavat en la finalíssima, eh? Perquè València Basket se refeia a aquest moment més, bueno, delicat tampoc, però en el que la penya se ficava per davant, trobava el més 4, València Basket no estava fluid, darrere li faltava un punt d'agressivitat i en base a estar per darrere i aquella falta aquella tècnica que li penalitzava també a Montero, jo crec que ha fet reaccionar a l'equip per a voltejar el marcador, eh? És un parcial de més 14 a favor nostre en aquests últims 3 minuts, 0-14, així ho plasma, que és contundent i que transforma un poc aquesta sensació de tranquil·litat de la penya ara a l'avantatge claríssima i la comoditat de València Bàsquet.
0: Parcial de 0-14 sent demoledor i, lògicament, sí, sap, Nacho, administrar aquest avantatge València Bàsquet, ja té la final a la butxaca. Eh?
5: Sí, i que ara també ja jugues en el tema mental, eh? Perquè la penya ha fet o està intentant fer tot el possible per agafar-se al partit i ara sí que jo crec que això pot suposar un col psicològic per a els jugadors de Dani Miret i la intel·ligència de Montero, que ara després del test mort se li apropa a l'arbi, li diu que pues parauletes de disculpa per aquella intenció que fet de soltar-li el valor ahir a Guillem Vives, un poc reconduït cosetes,
1: no? Ja sí, se li ha passat, no? El cabreig a Jan Montero per a tractar de, com dia Nacho, també gestionar este tram final de partit i que l'àrbit no estiga en front teua. 50 segons per acabar el tercer quart, 52-62, més 10 per a València Bàsquet. Ataca Cameron Hunt, perseguit per Branco Badio, llença de 3 Cameron Hunt, el triple no entra i el rebot és per a València Bàsquet. Furta Sergio de la Rea, creu a la separadora.
0: Fent un desgavellin atac, el Joventut.
5: Sí, és que no es deixes,
1: porta,
5: ara...
1: Porta molts minuts sense anotar, eh? Ahí està Pradilla, la finta.
5: Per ací o per allà.
1: Ai, ajuda Nil Saco a acabar la jugada, però Cistelló de València Bàsquet.
5: És cert que sí, que la penya està descontrolada, però és fluida a la intensitat defensiva de València Bàsquet. Incomoda molt a la línia exterior, no poden generar-se un espai, i ara, mira, sí que se la inventa Cameron Hunt, però se té que llevar. Ahí era a Branco Badio, de damunt, i acaba caigue-li la falta al jugador de València Bàsquet.
1: 2 més 1.
0: 7 o 8 minuts sense anotar.
5: Sí. I mira com té que anotar, eh? A trompicons.
1: A la força bruta, sí.
0: A les braves.
1: Sí. A la força bruta, Cameron Hunt, per a treure ixe 2 més 1, que li portarà a la línia de tirs lliures al nord-americà. L'escorta de Joventut de Badalona.
0: Que és la primera línia personal, de personal, tampoc és que estiguin molt inspirats. Millor, eh? Que siguin així.
1: Home, clar, però a València Bàsquet ens interessa.
0: Més 10.
1: Pot ser més 9, si anota Cameron Hunt. Ahí està el llançament dins. 55-64, li resten 15,8 a València Bàsquet per acabar el tercer quart. Larry. Allà va Sergio de la Rea, driblant i volent trobar algun company. Troba el bloqueig de Jan Montero, veient el cantó a Jaime Pradilla. Pradilla de 3, sobre la botxina, no entra el triple i s'acaba el tercer quart. Se acaba el tercer quart entre València Bàsquet i la penya en el Olímpic de Badalona. Arribem a la fi d'estos primers 30 minuts de xoc. Ens restaran tan sols 10 perquè València Bàsquet puga certificar la seva presència a la final. Joventut de Badalona 55, València Bàsquet 64.
0: Més 9, Nacho Rodilla.
5: Sí, bueno.
0: Ara no està fet, però n'hi ha que administrar.
5: Sí, però està en el camí, no? Perquè sí que és cert que quan València Bàsquet ha plasmat ixa dinàmica, no?, d'apretar darrere, pues, a trobar les transicions, a trobar facilitat en la parcel·la ofensiva, ha desquiciat a la penya, perquè en aquests últims minuts la penya ha estat desquiciada, i després, bueno, pues te toca un poc no mesurar, però sí estirar possessions o controlar almenys este últim atac de final de tercer quart que ho ha fet bé València Bàsquet perquè te negaven la recepció de Montero i has girat cap a aquesta acció final de Pradilla que apurava per no donar-li una última opció al Joventut, però dinamisme, responsabilitat darrere de València Bàsquet que propicia esta estirada en el marcador i de començar també ara bé l'últim quart seria ja un colp en l'anímic respecte a la penya.
0: En futbol, minut 25 de la primera meitat, Màlaga 0, Almeria 0, és la nada del últim playoff, l'última eliminatòria d'ascens a primera divisió dissabte de la setmana que ve. Tindrem el segon, el partit de tornada. Recordem que en futbol també hem transmès esta vesprada l'Alemanya 7, Curaçao 1, en un partit molt plàcid per al conjunt germànic i que a les 10 de la nit comença el Països Baixos, Japó, en este Mundial, en un grup, el de Japó, que la veritat és molt interessant perquè a més estan Suècia i Túnez. Però estem, Salva Gomis, pendents de que comence l'últim quart d'este Joventut València Bàsquet més nou per al conjunt de Pedro Martínez. La cosa està allà propet, propet.
1: A veure si pot certificar València Bàsquet en la presència, com veiem en imatge, també del seu mecenes Juan Roig en este Olímpic de Badalona per a tractar de buscar la victòria que el porti cap a la final on ja l'espera el Barça. Arranca l'últim quart en posició per a València Bàsquet. Ahí està la pilota per a Jan Montero. Montero per fora, el llançament de 3 triples de Jan Montero. Bienvenidos a la fiesta, Nacho.
5: Que sobraba, que es que va sobradísimo. Es 6 de 9 desde el triple para Montero, que cuando la defensa se queda un poco sellada en el bloqueo directo, un poquetete, o aprofita capa y esa madreta segua para comenzar el último cuarto de esta manera.
1: Y ahora en falta de Nil Saco.
5: Falta de ambición. Uy, la... de poder ser ambicioso en el trabajo defensivo.
1: La primera de Nil Saco en el partido, la primera de Valencia Basket en este último cuarto, de la acción repetida del triplas de Jan Montero. En què facilitat, en nota facilitat. De 3.
5: I que és com si quan Buiguera apareix i ja està, ho fa fàcil i s'acció, i darrere també està activat, és un jugador que darrere poquet a poquet puja sempre la seva responsabilitat, i ara Rússic
1: en el revés, Cistelló també de Michael Rússic, després de l'assistència de Guillem Vives. El balón para Montero, arranca la moto, deja darrere a Birgander, troba Jaime Pradilla, peus para chance de 3, no entra el triple y el rebote espera Cameron Hunt. Però guanya de 10, València Bàsquet, 5-7, 6-7, a 9 minuts per acabar l'encontre. En la pilota que va a furtar, i la furta molt bé, ahí està Jan Montero, la pilota per a Branco Badio, que fa l'ABS, torna a frenar per a encistellar, deixava volar al seu parell, i la passada de Jan Montero fent la finta primer, ja.
5: Sí,
1: Nacho.
5: Però Salva, pegant-se en la persecució, en la eixida per a picar el valor,
1: sí,
5: i tallar aquesta primera línia de passe, que jo crec que ahí és on està el mèrit també de Montero, que ofegava, que negava aquesta recepció, la recuperació, i després li la regala al seu company.
1: Cameron Hunt, el valor en zona de 3 per a trobar a Guillem Vives sobre la botxina, té que llançar ahí el meló al tauler, el rebot espera Rússic i encara tindran 14 segons més. Ahí la té Cameron Hunt, perseguit per Jan Montero, troba en el cantó novament el llançament de 3 i ara sí el triple de Guillem Vives.
5: Sí, capaç para ets, ahí és un jugador fiable i ara Guillem, com ja l'havien agafat la matrícula d'aquesta acció, no? que al final han penalitzat a Montero, ara li marquen el terreny a Guillem Vives, perquè després de fer el triple se'n va cap a... és que va cap a Montero, ¿sabes? Va un poquet a granar-lo, a emportar-se-lo per davant. Montero se frena, perquè té que fer això per a protegir un poc la primera recepció, i el penalitza en falta a Guillem.
1: Més nou, 60-69, ataca València Bàsquet, Cameron Taylor, ha ajudat en el bloqueig ahí per Nil Saco, se frena, arranca, i té que trobar per fora Jan Montero, Cameron Taylor, ahí està el problema, el dominicà, perseguit per dos, està alliberat Jaime Pradilla, llançarà de 3, sí o no? Sí, llança i anota Jaime Pradilla. El triple per anar set de 12, Nacho.
5: I avui Pradilla no estava encentada des del triple, portava 0 de 5. I ara, amb més tranquil·litat, l'han soltat a d'ell, l'han oferit també, i si és possible llançament, però en paciència i en convicció l'enxufa Pradilla.
1: I ara li assenyaren la falta a Branco Badio, que és la segona falta personal del senegalès. També la segona falta de València Bàsquet en este últim quart, en ixa... acció defensiva i veiem, mira la d'abans, com fa la finta de passar-la per darrere i com Branco Badio clava el cos per a que Guillem Vives pràcticament se n'isga del pavelló.
0: Més 12, queden 7 minuts.
2: Van fer més dos, d'aquesta transició, perquè Montero simulava la passada, després li adonava, i després Branco Badiu també allargant-se després de la finta, i ara Rusić de nou, aquesta connexió entre Riqui i Rusić.
1: Riqui, Rusić, sempre és bona senyal per a la penya. Quin cistelló de Rusić. Valor per a València Bàsquet, Jan Montero. Ai, això ja no val. Això ja no val, Jan. Volia trobar la continuïtat en aquesta acció, en aquesta falta de Rusić. És la tercera personal per a el croat, però ahí Montero ja volia treure més petroli del que n'hi havia.
2: Sí, a veure, que no valia...
1: Ho té que intentar,
2: Que no valia, era evident, però és que ho intenta hasta en una maneta,
1: Poc creïble, aquesta acció de Jan Montero. Ara ve la suaixada espectacular de pòster de Jabari Parker.
2: Vaya tela la que acaba de fer Jabari Parker.
1: Com suporta això el tabler?
2: Vaya tela. Però bota des de lluny,
1: Sí, no... sí, ha volat Jabari Parker. Ara la pilota espera a Matt Costello, llança de 3. No entra el triple, el rebot espera el palmeig ofensiu de Montero. Xenix i la pilota espera a Rusić. 64-72. 6 minuts, 40 segons. I arribarem a la final dels play-offs.
2: Acaba de fer Jabari Parker.
1: Com suporta això el tabler?
2: Vaya, però ha votat des de lluny,
1: Sí, ha volat Jabari Parker. Ara la pilota espera a Matt Costello, llança de 3. No entra el triple, el rebot espera el palmeig ofensiu de Montero. Xenix i la pilota espera a Rusić. 64-72.

0: Nacho en defensa i ese triple incòmode, però en molta fe, determinant també,
1: eh? És que és triple de convicció, el que fa Branco Badio, perquè està puntejat, arribava la defensa de la penya, però darrere sí que incomodava si s'ha passat a l'interior que buscaven ells, i ara ja va Parker de nou anant cap a dins per a fer l'acció de dos.
2: Està activant-se ja Vane Parker, Està tirant de... Bueno, de la individualitat, que és el que té que trobar segurament ara la penya en este moment de partit en el que pues València Bàsquet està pegant el colpet definitiu. 66-75, més 9 per a l'equip taronja. Ahí està Branco Badio, la passada no era bona per a Matt Costello, encara que crec que ha tocat un jugador de la penya, o això demana Branco Badio, Això demana Branco Badio, anem a veure.
0: Sí, hi ha revisió.
2: I ahí veiem l'esmaixada espectacular d'abans, és pràcticament de NBA,
1: Bota de fora del semicercle a peus, no paraix, però diguem, a parada en un temps, i el que estirava també ahir era el gacheto brazo, Jabari Parker, per a fer una esmaixada espectacular.
2: Fica davant, Nacho.
1: Ahir més val no estar davant, Salva, perquè si no eixes en la foto.
2: No, en la foto i en l'hospital.
1: En la foto que eixa un altre que li esclafen en la cara.
2: 5 minuts, 40 segons. Se li acaba el temps a la posició València Bàsquet, que llança de 3 i no entra el tir de Branco Badio, i serà valor per a Ricky Rubio. Allà va. El va ser espanyol, Ricky Rubio, s'inventa un cistelló. La safata de Ricky Rubio, que no... Vamos, no descansa, 13 punts ja per a Ricky.
1: Fixa el que és l'acció, A veure la Cárdenas que va cap a dins, una espècie de bombeta que no entra.
2: No,
1: la de Ricky és arranque. Quan ja trec la ventatge, me frenen en la finalització, ja Ricky la passada també.
2: El tap de Costello no val, o sea, val, però és falta, per tant seran tirs lliures per a la penya. Ahí veiem l'acció repetida, aquesta passada de Ricky Rubio novament trobant solucions per a Virgander, però arribava com un tren ahí, Matt Costello, que sabia perfectament que anava o a emportar-se al jugador, o a la pilota, o a la cistella.
1: L'acció final de la jugada anterior de Ricky,
2: està revisant
1: si és falta. I ara tècnica, a Dani Miré, que se... està desgallitant-se,
2: Està desgallitant-se. Està fora de control. Se'l tenen que aportar, entre dos. Se'l tenen que aportar els seus assistents.
0: En futbol, minut 34 de la primera meitat, Màlaga 0, Almeria 0, l'anada del playoff d'ascens de segona a primera divisió.
1: En aquesta acció que jo comentava de Ricky, és que per a allunyar-se de l'interior, el que fa és pausar-se, i en la pausa s'estira per baix, diguem, de la defensa del jugador que apareixia ahir en la defensa de València Bàsquet. Ja estan mirant si és antiesportiu o no, però a mi no ho és. És una falta contundent, però no hauria de ser. Arriba per darrere, però el que se va a mirar és si realment la mà de Costello va a intentar ficar-li el tap o simplement va a colpejar. No, jo crec que sí que va cap al baló, després acaba atropellant el jugador de la penya.
2: Bueno, pues en el palau després de Badalona,
1: és contundent la falta, però...
2: Més de 10.000 espectadors, en el dia d'avui. 10.142 espectadors visquent este tercer partit, que de moment està guanyant València Bàsquet. N'hi ha decisió, Nacho.
1: Sí, falta, no? Sembla que falta normal.
2: Però ha fet una altra...
1: I ara van a revisar una altra situació. Igual la del crono, per a mesurar que és el que resta de manera definitiva, perquè ha marcat l'àrbit ja el signe de que és falta i ja està, no? Perquè s'encara Costello en Dani Miret.
2: Sí.
0: El punt a punt en directe, 9:38, vivint l'emoció del bàsquet, tercer partit, l'eliminatòria al millor de 5. Està jugant el València Bàsquet, que si guanya ja és finalista i s'enfrontarà en la gran final al Barça.
2: Ahí hem vist l'acció de Matt Costello en Dani Miret i com els seus assistents Aleix Duran i Alberto Cañellas tenien que emportar-se-lo, perquè jo crec que el problema el tenia Matt Costello,
1: Però Costello va de manera prou respetuosa, simplement digue-li...
2: Però tampoc saben el que li ha dit, O sea, jo puc acostar-me de manera tranquil·la a tu i dir-te una barbaritat.
1: Jo, per a mi, el que s'excedeix és l'entrenador de la penya.
2: Sí.
1: El que li ha d'assenyalar la tècnica, que damunt tis del seu espai, invadís, i damunt, a l'esquena de l'àrbit, sí que està diguent-li algo de manera més intensa. Costello li està dient que és falta i ja està. Li està explicant que és falta i ja està. I Dani Miret, de primeres, també fa aquesta disposició, però de segones sí que apareix per darrere per a recriminar de manera més exagerada. Bueno, pues,

0: Salutacions, bona nit, benvinguts i benvingudes a l'últim tram del Punt a Punt, els últims 90 minuts, temps de ràdio per a l'esport en A Punt Ràdio, amb Manolo Palomar, el control tècnic de so, amb Carlos Urrutia, a l'edició i producció del programa, i amb el que vos parla Salva Gomis, al capdavant del mateix, com ja sabeu, i des de fa unes setmanes, els dissabtes i diumenges, els farem companyia nosaltres, des de les 11, ui, des de les 11:58, fins a les 12:30, perquè ja sabeu que, bueno, pues ara en el Mundial, evidentment, trastoca l'horari del Punt a Punt, el trastoca o el completa per als partits que, bueno, pues en el cas d'avui, Països Baixos davant del Japó, que jugaven a les 10 de la nit i que, per tant, bueno, pues, afecta a estos últims minuts del Punt a Punt. Ja sabeu que podeu participar a través de les nostres xarxes socials en x@90minuts, el 90 en xifra, la resta en lletra, en Instagram, 90 Minuts Ràdio, en tot en lletra, i en TikTok, @90minuts Ràdio, el 90 en xifra, la resta en lletra. Per a àudios, al WhatsApp, al 6 de 9 42 18 01, 6 de 9 42 18 01. Ahí podeu opinar sobre el programa, sobre el que hi ha cada cap de setmana i sobre la pregunta que vos deixem en els nostres canals, que en el dia d'avui és: què et sembla l'operació i el perfil que el València està avançant i tancant en Ryonosuke Sato, el jugador japonès? Què et sembla esta operació? Què opines? Després escoltarem l'opinió dels oients, però la informació que tenim nosaltres i que hem estat contant durant el dia és que, bueno, pues, és de veres que eixia este migdia, esta vesprada, el company Kazu Kakiuchi, company del Japó, parlava de que, bueno, pues el València anava a pagar per el jugador Sato del Futbol Club Tòquio una quantitat de 4 milions d'euros i que, bueno, pues també hi havia una oferta del Feyenoord, però que el jugador havia decidit que volia jugar en el València. La informació que tenim nosaltres sobre Sato és que este jugador està molt prop de ser jugador del València, que estan negociant-se aquests últims detalls del traspàs. La informació que tenim nosaltres és que és de menys de 4 milions, que no és de 4 milions d'euros, i que ocuparia fitxa sub-23, és a dir, tindria fitxa del filial, però que jugaria en el primer equip. És un jugador que pot actuar per banda i en la mitja punta, és a dir, en tot el front d'atac. Té de 9 anys, és de la generació 2006, va complir 20 i, bueno, pues, en quant a aquests detalls que tenim, és que, pues, la intenció, o almenys el que pensa el jugador, és que es pot tancar l'operació en les pròximes hores i que, bueno, pues, aquest traspàs que el València no va pagar, a mi, almenys el que em diuen és que no arriba als 4 milions, pues lo que sí que deixarà és entre un 10 i un 15% de futura venda al Futbol Club Tòquio. El jugador, en principi, segons el que té avançat amb el València, firmaria 5 temporades, és a dir, fins a 2031 amb el València. Així que és la informació que tenim sobre este jugador del Japó, Ryonosuke Sato, i ara de seguida també ficarem en la taula de la tertúlia, avui un poc més curta, este assumpte i altres que també tenim d'actualitat per a comentar, però ja sabeu que els dissabtes i diumenges, a partir d'ara, el format és un poc diferent, que moltes vegades no hi ha editorial ni fotos, així que anem a fer una pausa per a la publi i ens endinsem ja mateix en eixe temps de tertúlia amb l'anàlisi de tot el que està passant i el que ha de passar, bueno, pues durant el cap de setmana i el que ha passat en el dia d'avui. Són les 12:02 i així comença Punt a Punt, els últims 90 minuts.
1: Gràcies per escoltar-nos. Som A Punt.
2: ¿Buscas un coche diseñado para disfrutar al volante? ¿Y equipado con la tecnología que te hará emocionarte como en una montaña rusa? ¿Y solo este mes desde 14.900 euros financiando con Stellantis Finance? Descubre el coche pequeño líder en Alemania en tu concesionario Opel más cercano. Más en opel.es.
3: Ven a Ferto, tu concesionario Opel en Torrent.
4: Ara, tota la emoció de l'esport es viu així, en A Punt Ràdio.
5: De la mà de Luis Urrutia, Manolo Montal, i tot el seu equip.
6: Vols que la teva empresa siga part d'esta experiència?
5: Els nostres agents t'ajudaran a planificar la teua campanya per a aconseguir la màxima eficàcia i notorietat.
7: Vibra amb els esports de punt, connecta amb l'audiència i arriba al cor dels aficionats.
8: Anuncia't en els nostres esports. Anuncia't en Apunt Ràdio.
9: Escriu-nos al correu publicitat@apunt.es.
8: Juga amb nosaltres esta temporada.
10: Vijusa garantiza espacios seguros y desinfectados. En oficinas, colegios, restaurantes, la gran preocupación de hoy en día es evitar bacterias, virus y contagios. Por ello es indispensable la utilización de productos con garantías. Aviral, gel hidroalcohólico que asegura una buena desinfección de manos. Deocil Cat, limpiador virucida aprobado contra el COVID-19, elimina cualquier peligro de contagio en todo tipo de superficies. En Vijusa cuidamos de su salud. Llámenos al 96-251-1414.
7: Ara, tota l'emoció de l'esport es viu així, en Apunt Ràdio.
5: De la mà de Luis Urrutia, Manolo Montal i tot el seu equip.
6: Vols que la teva empresa siga part d'esta experiència?
5: Els nostres agents t'ajudaran a planificar la teua campanya per a aconseguir la màxima eficàcia i notorietat.
7: Vibra amb els esports de punt, connecta amb l'audiència i arriba al cor dels aficionats.
8: Anuncia't en els nostres esports. Anuncia't en Apunt Ràdio.
9: Escriu-nos al correu publicitat@apunt.es.
8: Juga amb nosaltres esta temporada.
11: ¿Y dices que siempre sucede?
12: Seguro. Mira lo que pasa cuando le preguntas a la IA. Oye, imagina que estás conduciendo el nuevo Peugeot 408 diseñado pensando en ti y en el placer de la conducción.
13: Solo se me ocurre. ¡Wow!
11: Increíble. Pasa siempre.
12: No hay dudas. El nuevo Peugeot 408 es un wow garantizado. Disponible eléctrico, híbrido o híbrido enchufable.
13: ¡Wow!
12: Descúbrelo en tu concesionario.
3: Ven a Ferto, tu concesionario Peugeot en Torrent.
4: Punt a punt. Els últims 90 minuts. La tertúlia.

0: 12 i 23, també anem amb l'opinió de què, l'opinió dels oients sobre este nom. Diu Jorge López Santana, millor que la de Xenca, a priori, és una aposta, ja, això és més del que han fet estos últims anys, després de podrà eixir de pitjor o millor, depèn del jugador. Rob diu, és jove, té potència, regat, és ràpid i llançador de penaltis, no pinta mal, però la Lliga Espanyola, pese a la devaluada que està, és més competitiva que la japonesa i, a més, està... el factor de l'adaptació. Un Kang Lee 2.0. Tant de bo, sigui així. Santi, per vendre camisetes en Japó, igual val. Per jugar al futbol i venint de Meriton, en que tinga dos cames, bo. Sebas, diu, el problema de l'operació no és el xaval. Sempre és il·lusionant traer a la gent que despunta. El temor és pensar què ha llevat a Meriton a autoritzar un coste de més de 3 milions d'euros, sabiendo que no pagaron 600.000 por alguien como Carlos Vicente. Algo hay detrás. Indirana diu, 4 milions és el fitxatge estrella d'enguany, extrem baixet, de pas curt, que condueix pilota abans d'atacar espai, xut sec i dur, bon timing en arribar a remat, ui, el té analitzadíssim, no massa velocitat ni guanyador cos a cos, però bona eixida i amague, no sé, el meu fill el qualificaria de random. Maximilian diu, si és veritat que l'equipació és totalment blanca, jo ja me baixe definitivament del Meriton Club de Futbol. Bueno, pues així sembla que és. Josebi, lo millor que no s'entereu fins que no està fitxat. Ah, bueno, és una crítica als periodistes, gràcies. Fermín, 1909, és que no vaig entrar en polèmiques. A veure, el València necessita gent més experimentada en primera i en Espanya. No sé qui, no sé qui és ni com juga, la veritat. Partir la madre, digo, me gusta. Toca adelantarte a otros clubes para llevarte talento joven y barato. Una inversión de presente y futuro. Dada tu economía, hay que moverse así en el mercado. Se va notando algo la estructura. Docker Che, incomprensible. Casi 4 millones por un japonés de 19 años. Miguel, ahora a por un defensa con salida de balón y a por un buen delantero. Y explica una imagen de Oliver y Benji, vestidos de la camiseta del Valencia. Señor Marrón, es buena señal que se gasten dinero y más en promesas, pero vamos, que es bastante arriesgado cuando tienes jugadores tipo Joel Roca, La Rubia, Calatrava, por eso o por poco más. A ver si el año que viene se rascan los bolsillos. Arcadio Pérez Sanz, mensaje claro a la academia de lo que van a contar con ellos. Estarán deseando empezar la pretemporada para ver cuántos se van a engañar, a cuántos van a engañar el charlatán de Cheste, y se queda en una temporada donde van a jugar menos que yo haré viajes a la Estación Espacial Internacional. Es que ens arriben un fum més de missatges, anem llegint un parell més. Otra broma de mal gusto de Meriton, i este quién és? Pregunta Tonet Contreras. I per acabar, ens arribava un missatge de la penya valencianista del Chapó, del nostre amic Taka Okuyama, que deia que allí evidentment està generant molta expectació en la penya valencianista del Chapó, i que creuen que és el millor jugador i millor extrem japonès adolescent del moment, que és un bon recanvi per a Diego López. Jo crec que en general a la gent no li acaba de desagradar, perquè sempre tens el dubte de i si és bé.
1: A mi el que me deixa al·lucinat és la quantitat de temps lliure que té el personal per a veure la lliga japonesa.
0: Si és de veres que el coneixen, eh? N'hi ha un parell que han analitzat el jugador.
1: Bé, sí.
0: Que igual...
1: Ja està, no 15, tinc res a dir.
2: 15 de juny, Mundial, tot no nos gusta. Luego el 18 d'agost empieza la liga.
0: Tots coneixem els de Curaçao,
2: i
0: no?
2: I tot nos parece matar, claro. 15 de juny, tot fabuloso.
0: Vos fas la última, perquè avui València Bàsquet s'ha clavat en...
1: Estic veient a Koeman i m'estic posant...
0: Tu no te'l vas a tatuar, no? Vale, que jo he escoltat a Canyozares que si guanya Països Baixos el Mundial se tatua la cara,
1: la cara de Koeman.
0: Vos pregunte
3: en calcomania.
0: Per València Bàsquet. S'ha clavat en la final davant el Barça, després de guanyar la sèrie 3-0 davant Joventut de Badalona. Què penseu que pot passar en una temporada històrica? És la quarta vegada en la història que arriba València Bàsquet a la final de la Lliga.
1: Pues que arribes com a favorit a una final en el factor cancha a favor contra
0: no m'agrada el favorit. No m'agrada lo de favorit.
1: Pues és lo que n'hi ha.
2: Pues no són favorits.
1: Perquè són favorits, no ultrafavorits, contra el pitjor Barça dels últims 5 o 6 anys.
2: Jo ahí, cuidado, que el Barça...
0: ¿Tú penses que esta setmana el missatge de Pedro Martínez somos favoritos?
1: No, ni de tot.
2: Però
1: l'equip favorit és el que té el factor cancha a favor i el que entra com a cap de sèrie. Estem d'acord o no estem d'acord? I el que ha arribat a la Final Four.
0: Sí, jo sé lo que vols dir.
1: Ah, vale.
2: Jo sé lo que vols dir. El mejor jugador d'Europa jugando. Que sea Montero.
0: Pero para mí la presión para el Barça.
1: Sí, pero no soy China, pero que ni ha que expulsarse ya la vitola de equipo pequeño, que ya que agarraré el bow para un toca, que Valencia Basket es favorito en la eliminatoria, que ha hecho una temporada espectacular.
2: Pero ellos lo saben. Ellos lo saben.
1: Pues ya está. Pero que ya está, que no somos un equipo menut, que somos un equipo gran. Hostia, que me está en la final.
3: Concedida.
2: ¿Por qué se enfada ahora? ¿Por qué sigue por llegar a la final? ¿Se ha enfadado?
0: Está enfadado.
2: Tengo que decir que el Barça no es el Barça de hace un mes. El Barça ha cambiado mucho. No son los Knicks, ni mucho menos, pero no se le va a dar hace un mes y medio. Es un Barça que cuidado, que quiere cerrar la temporada por todo lo alto.
1: Sí.
2: Y que lo digo, yo creo que va a ganar Valencia Basket y en el cuarto partido. En el cuarto, yo para el culo. Me gustaría en tres, sinceramente.
1: En el tercer.
2: Me gustaría en tres, porque ya está bien. Pero creo que en cuatro se le puede liquidar. Y si son favoritos.
0: Se tienen que ganar, compáis Carlos. ¿Guanyem o no guanyem?
3: Segur que sí.
0: Vinga, pues 12 y 29. Buena nit a tots, adeu. Sergi, Javi, adeu. Carlos. Adeu. I vos deixem amb els combats de Fem Banda. De seguida tindreu el podcast disponible, Més Esports, en esta sintonia, ja demà dilluns a les 11 de la nit en Més 90 minuts. Acaba el punt a punt, últims 90 minuts. Comença la nit, gràcies, adeu i fins demà.

0: Continuem complint amb el nostre compromís. La informació local que connecta amb la realitat global. Som servei públic. A Punt Ràdio. De tu a tu. Ara escoltaràs la reemissió de... Fem banda. En A Punt Ràdio... Fem banda. La música de la Comunitat Valenciana amb Imma Mateu. Els caps de setmana, fem banda a Punt Ràdio.
1: I tornem a estar així. Molt bon dia, benvinguts i benvingudes un diumenge més a Fem Banda, el programa on sols parlem de música. He dit, tornem a estar així perquè el temps passa molt ràpid. Fem Banda és un programa produït per la Federació Valenciana de Municipis i Províncies. Avui, 14 de juny, se celebra el Dia Mundial del Donant de Sang, una jornada promoguda per l'Organització Mundial de la Salut per a reconèixer i agrair la generositat de les persones que donen sang de manera voluntària i altruista. Esta commemoració també pretén conscienciar a la societat sobre la importància de disposar de reserves de sang segures i suficients per a garantir l'atenció mèdica de milions de pacients arreu del món. Però si parlem des de l'àmbit de música, el 14 de juny de 1594 va morir Orlando di Lasso, una de les figures més destacades del Renaixement musical, conegut també com Orlandus Lassus o Roland de Lassus. Va gaudir, este músic, d'un enorme prestigi arreu d'Europa gràcies a una obra extensa i variada que inclou música religiosa i profana. La seva influència va ser determinant en l'evolució de la música occidental del segle XVI. També, un altre músic que va morir el 14 de juny de 1994 va ser Henry Mancini, compositor, director d'orquestra i arranjador nord-americà, reconegut com un dels grans noms de la música per al cinema i la televisió. Autor de melodies tan populars com Moon River i el tema principal de La Pantera Rosa. Va obtindre nombrosos premis i va deixar un llegat musical que continua sent admirat arreu del món. Doncs, fetes aquestes puntualitzacions, comencem fent banda escoltant, com sempre, el concert d'avui. Tot seguit continuarem en la secció Joves Talents i parlarem amb la compositora Sara Galiana. Després, ens endinsarem amb els concerts del diumenge, amb l'agenda musical que tenim preparada. Després de les notícies de les 9, seguirem amb la secció Avui en qui parlem i tindrem així a l'estudi el compositor, director i professor Mario Roig Vila, que ell també es dirà el suggeriment de la setmana. Doncs, ara sí, comencem fent banda escoltant el concert d'avui. I comencem el concert i escoltarem 5 obres compostes pels protagonistes del programa d'avui. La primera obra que anem a escoltar és Assur, de Sara Galiana. Assur és una suite simfònica composta per Sara Galiana i inspirada en la novel·la homònima de Francisco Narla. L'obra trasllada al llenguatge musical la història d'Assur, un jove gallec que és capturat pels vikings durant una incursió a la costa atlàntica i que inicia un llarg i difícil viatge marcat per l'aventura, la superació i l'esperança de retrobar la seva família. Dividida en 3 moviments, la composició desenvolupa un relat sonor de gran força descriptiva. La música evoca tant la serenitat de la vida quotidiana del protagonista com la violència de l'atac normand, així com les emocions que acompanyen el seu periple. Al llarg de l'obra, Sara Galiana combina un llenguatge contemporani amb influències del folclore celta i una escriptura plena de contrastos, capaç de recrear paisatges, personatges i sentiments amb una gran intensitat expressiva. El resultat és una partitura de caràcter narratiu i cinematogràfic que convida l'oient a endinsar-se en una història d'èpica, coratge i perseverança. Doncs anem a escoltar ja A Surt.

Acabeu d'escoltar Assur en la seva versió d'orquestra. En el Certamen Internacional de Bandes de Música Ciutat de València d'este any, és a dir, el mes que ve, a la tercera secció escoltareu amb la versió per a banda. I en un ratet tindreu així a Sara Galiana i li preguntarem moltes cosetes d'esta obra. Doncs continuem el concert i continuem en una altra obra de Sara Galiana, anomenada Tinuyán. Tinuyán és una obra inspirada en l'àguila filipina, una de les espècies més emblemàtiques i amenaçades del món. A través d'un llenguatge musical evocador i descriptiu, la compositora retrata el procés de recuperació d'estes aus des del moment del seu rescat fins al retorn al seu hàbitat natural. La música acompanya el viatge vital de l'àguila mostrant la vulnerabilitat inicial, els esforços per la seva recuperació i l'esperança que representa la seva progressiva reintegració en la natura. Al llarg de l'obra es desenvolupen diferents atmosferes sonores que reflecteixen tant la fragilitat de la vida salvatge com la força i la majestuositat d'esta espècie única. Amb una escriptura rica en matisos i contrastos, Sara Galiana construeix un relat musical que posa en valor la importància de la conservació dels ecosistemes i la protecció de les espècies en perill. Doncs anem a escoltar ja Tinuyán.

Acabem d'escoltar Tinujan, una obra de gran càrrega emocional i simbòlica, capaç de sensibilitzar l'oient sobre la relació entre l'ésser humà i la natura, alhora que celebra la capacitat de supervivència i llibertat de la fauna salvatge. I seguim amb una altra obra de Sara Galiana, The Game. The Game és una obra inspirada en una partida d'escacs, on cada moviment es converteix en un element de tensió i confrontació entre dos oponents. A través del llenguatge musical, la composició recrea el desenvolupament de la partida, reflectint tant l'estratègia i la planificació dels jugadors com la incertesa que acompanya cada decisió. Un pols constant recorre tota l'obra i evoca el característic tic-tac del rellotge d'escacs, un element que accentua la pressió del temps i contribueix a crear una atmosfera de concentració i expectació. Sobre aquesta base rítmica, la música evoluciona de manera progressiva, alternant moments de calma aparent amb passatges de major intensitat que simbolitzen els canvis de situació sobre el tauler. Anem a escoltar ja The Game, de Sara Galiana.

Esta obra té una escriptura dinàmica i plena de contrastos. The Game trasllada a l'oient l'emoció d'una partida en què cada moviment pot resultar decisiu. I continuem en el concert d'avui, però anem a canviar de compositor i anem a escoltar dues obres del compositor Mario Roig Vila. Començarem escoltant el concert número 1 per a trombó i orquestra. Este concert número 1 per a trombó, solista i orquestra és una de les obres més destacades del compositor i trombonista Mario Roig. Estrenada per la jove orquestra del Sordre, de l'Uruguai, esta partitura posa en valor les possibilitats expressives i virtuoses del trombó, instrument del qual el mateix autor és especialista. L'obra va ser dedicada al seu nebot, el trombonista César Roig Espí, per a qui va ser concebuda originalment. Amb un llenguatge accessible i directe, el concert combina passatges de gran brillantor tècnica amb moments de caràcter més líric i reflexiu. El trombó assumeix un paper protagonista al llarg de tota l'obra, dialogant constantment amb l'orquestra i desplegant una ampla gamma de recursos tímbrics, melòdics i expressius. La partitura exigeix un alt nivell interpretatiu, tant per la seva dificultat tècnica com per la necessitat de transmetre contrastos continuos de caràcter i emoció. El concert representa una aportació significativa al repertori contemporani per a trombó, un instrument que, malgrat la seva llarga tradició, compta amb un nombre relativament reduït de concerts solistes. Doncs, anem a escoltar este concert número 1 per a trombó de Mario Roig per l'Orquestra Nacional de Paraguai amb César Roig Espí com a trombó solista.

Amb esta obra que acabem d'escoltar, Mario Ros reivindica les capacitats musicals del trombó i ofereix una partitura de gran atractiu tant per als intèrprets com per al públic. Acabem d'escoltar el primer concert per a trombó i orquestra del compositor Mario Roig Vila. I tot comença i tot acaba. I acabem el concert d'avui escoltant el Pas Masero, Forques i Vares del mateix compositor Mario Roig. Marxa Masera regalada a Rafa Serra Crespo, ambaixador cristià 2025 de l'any 2025 de la Fila Llauradors a Benissa. Un regal de la seva família. La composició té com a eix central el tema de l'himne a Benissa, al qual s'incorporen altres melodies reconeixibles com pot ser la Malagueña de Barxeta i la Pedreguera. Doncs jo crec que anem a escoltar ja Forques i Vares de Mario Roig Vila.

0: Molt bona marxa. Acabem d'escoltar la banda Societat Lírica i Musical de Benissa interpretar el Pas Masero, Forques i Vares del compositor Mario Roig Vila. I fins així el concert d'avui, protagonitzat per dos compositors que en res els tindrem així al nostre estudi. Així que ara jo farem una xicoteta pausa, però tornem de seguida i començarem a entrevistar a Sara Galiana.
1: L'esport valencià en directe i amb passió. A Punt Ràdio, de tu a tu.
2: De dilluns a divendres i de 7 a 8 de la vesprada en A Punt Ràdio,
3: compartim el que som, el que ens unix. Activa els sentits, arriba l'hora de la cultura. Soc Rei Joan i descobrirem junts els espais més creatius i innovadors de l'art i del coneixement.
2: L'hora de la cultura, amb Rei Joan.
4: Soc Gustavo Clemente i vull oferir-te un contrapunt. Un contrapunt a la informació del dia en clau valenciana. Una mirada reflexiva i atenta a l'última hora.
1: Contrapunt. Des de les 8 de la vesprada fins a les 11 de la nit. De dilluns a divendres en A Punt Ràdio.
5: L'economia per a totes i tots.
6: Cada decisió econòmica ens toca i cada veu experta ens ajuda a veure més lluny. Compartim el valor i junts en fem cadena.
5: Cadena de valor amb Javi González. De dilluns a divendres de 3:30 a 4.
7: Ningú et dona tantes opcions per fer-te companyia, per contar-te les coses, perquè les entengues i les analitzes, però també per a que ho passes bé. Amunt i avall, poble a poble, persona a persona. A Punt Ràdio, de tu a tu.
8: Dos pobles enfrontats en un plató espectacular. Una presentadora amb molta marxa. 8 concursants disposats a deixar-se la veu. I, sobretot,
9: cantarem un montó de cançons, cançons de tots els colors. Nosaltres
8: cantem. De dilluns a divendres, a les 10:30, amb Maria Fuster en Apunt.
10: Gràcies per sintonitzar-nos. Som A Punt.
1: En A Punt Ràdio fem banda. La música de la Comunitat Valenciana amb Inma Mateu. Els caps de setmana fem banda. A Punt Ràdio.
0: Molt bon dia, tornem a estar ací, benvinguts i benvingudes, un diumenge més ací a Fent Banda. El programa ens encanta parlar sols de música. Fent Banda és un programa produït per la Federació Valenciana de Municipis i Províncies. Avui estem a 14 de juny i es celebra el Dia Mundial del Donant de Sang, una jornada promoguda per l'Organització Mundial de la Salut per a reconèixer i agrair la generositat de les persones que donen sang de manera voluntària i altruista. Esta commemoració també pretén conscienciar la societat sobre la importància de disposar de reserves de sang segures i suficient per a garantir l'atenció mèdica de milions de pacients arreu del món. I si parlem de música, que és un programa de música, perquè jo dic que sols parlem de música, dic alguna puntualització d'altres coses, el 14 de juny de 1594 va morir Orlando di Lasso, una de les figures més destacades del Renaixement musical, conegut també com Orlandus Lassus o Roland de Lassus. Va gaudir d'un enorme prestigi arreu d'Europa gràcies a una obra extensa i variada que inclou música religiosa i profana. La seva influència va ser determinant en l'evolució de la música occidental del segle XVI. També el 14 de juny de 1994 va morir Henry Mancini, compositor, director d'orquestra i arranjador nord-americà, reconegut com un dels grans noms de la música del cinema i de la televisió. Autor de melodies tan populars com Moon River i el tema principal de La Pantera Rosa. Va obtindre nombrosos premis i va deixar un llegat musical que continua sent admirat admirat arreu del món. Doncs, fetes aquestes puntualitzacions, seguim fent banda i, com sempre, acabem d'escoltar el concert. Quan acabi el programa, busqueu el programa Fent Banda del dia d'avui i tornareu a escoltar-lo. I a partir d'ara continuem en la secció Joves Talents i ja tinc una jove talenta, sí, una gran jove talent a l'estudi 3 de Punt Ràdio, que és la compositora Sara Galiana. Després seguirem amb l'agenda musical. I ja després de les notícies de les 9 seguirem amb la secció Avui en qui parlem i tindrem a un altre compositor, director i professor Mario Roig Vila, que ell també es dirà el suggeriment de la setmana. Doncs, xiques i xics, seguim fent banda el més afinats possible.

0: Doncs anem a parlar de esta sintonia que esteu sentint, que cada vegada que apareixen així joves talents, la posem com a capçalera. Esta peça, de nom Ashur, és la que està seleccionada en el certamen internacional de bandes de música Ciutat de València este mes de juliol, este mes que ve, en la tercera secció. I és de Sara Galiana. I és una compositora i orquestadora valenciana especialitzada en música audiovisual i música per a banda sinfònica i orquestra. Formada al Conservatori Superior Joaquim Rodrigo de València i especialitzada posteriorment en composició per a mitjans audiovisuals, ha desenvolupat una trajectòria que combina la creació musical per al cinema, els videojocs i la música de concert. També va obtindre el certificat de la Phil Scoring als Los Angeles l'any 2019, amb una gran força expressiva, connectant amb el públic a través de la imaginació i el relat musical. I la tinc així al meu costat. Bon dia, Sara.
1: Buenos días, ¿qué tal, Imma?
0: Jo encantada de que estiguis així i que ens expliquis esta meravella, perquè no em canse mai d'escoltar-la, perquè té tanta força i la història és molt xula. Però abans de res, és la primera vegada que agafen una peça teua en un certamen com a obra obligada?
1: Pues esta ocasión sería la segunda, pero sí que es verdad que es la primera en un certamen internacional. La primera vez fue Stone Age, en un certamen provincial, si no recuerdo mal, era la 41 edición del certamen provincial. Y ya fue toda una experiencia, además la obra también daba mucho juego y bueno...
0: Pues... Sí, si voleu recordar, después tornarem a Ashur, pero si voleu recordar Stone Age... És esta, tinguem un segon moviment. Este crec que és el segon moviment, el que escoltareu de seguida. Stone Age.